0: Però clar, tan propet no... I també intentem, quan tenim temps i el públic ven que està receptiu, explicar un poc també el funcionament i la història, i Kitty també explica el funcionament i la, o sigui, i la veu, que això és superimportant.
1: Importantíssim. Això, importantíssim, Kitty, això tindríem que fer-ho totes les dies per a la importància que és la veu que està dins del cos de nosaltres i cuidar-lo.
2: És així.
1: De tots aquests espectacles, teniu algun... Ahir podeu cadascuna tindre diferent. N'hi ha algun que per a vosaltres és més especial? De tots, o tots són igual d'especials? És com els fills, no? Uno té tres o quatre fills o dos fills.
2: Bueno, yo creo que como son tan nuestros y los hemos hecho tan nosotras, pues todos tienen algo que nos apasiona. Pero sí que es verdad que los de los niños tienen algo especial. No sé, las dos somos ahora mamás. Yo creo que nos ha cambiado bastante, bueno, yo más reciente, pero lo de, nos gusta todos los espectáculos, pero es verdad que lo de los niños no nos alimenta el alma, por así decirlo, ¿no? Fuente de alegría, la verdad.
1: I aleshores, este tema que anem a escoltar ara, esta cançó que anem a escoltar ara, de quin espectacle és?

0: Estem escoltant un tema que du per nom Durme, Durme, escolteu, a Quitèria Muñoz, soprano, que està cantant acompanyada per Úrsula Segarra a l'arpa. De soprano i arpa és el duet. És una meravella. Es podeu veure, les podeu veure a les 11:30 al Palau de la Música. No se ho podeu perdre. Vos ho dic, que són una meravella. Este perteneix a algun espectacle, el Durme, Durme?
1: Durme, Durme és una nana sefardita. I la tenim al projecte de Nemocòria, sí, perquè realment és una nana meravellosa. Sí. I també el fem a Bebesol.
0: I de tots aquests espectacles que teniu, que heu fet tants de concerts, n'hi ha algun espectacle que el recordeu amb molt de carinyo, que va dir... Fuah!
1: Sí, jo recordo un pir, a l'inici de pir. Sí. Clar, pir ha crescut, ha evolucionat i clar, perquè són molts anys en el projecte. Recordo una funció, perquè era públic molt pequeu, tenien 2 anyets, eren molt xiconinos. I hi havia un xiquet que acabava de ser adoptat així, i tenia 2 anys, i tenia terror. Vull dir, estava plorant, les profes, les educadores estaven en ell molt de mimo, però clar, estava absolutament desconcertat, i ens comentaren, digueren, tenim un peque que no és personal, o sigui, que està tot el dia, va arribar ahir, estava recent arribat. I Pir no té text, Pir no té lletra, només és els bons moments en què Sol veig, canta, que sí que te veu la música. I va començar l'obra, va entrar en la dinàmica de Paula i nostra, i va parar. Perquè, clar, no hi ha llengua. Sí, ni hi ha un llenguatge visual, ni hi ha una imatge, i va ser espectacular. I quan va acabar la funció, el xiquet va tornar l'altra volta.
0: A plorar.
1: Perquè, clar, en aquest lloc estava... era un ambient amic, estàvem nosaltres, reconeixia tot el que estava passant, reconeixia la llengua.
0: Sí.
1: Vull dir, entenia tot el que passava. I en quan va acabar l'espectacle i ja s'entenen que anar, i va ser impressionant. O sigui, jo, clar, estàvem al·lucinant. Sí. Però clar, és que no hi ha llengua, o sigui, és l'art és això.
0: Va produir aquesta màgia. És que sí, això és el que fa la música. Tu quin tens, Kitty? Tens algun?
2: La verdad es que hemos hecho tantos que sería... Es casi imposible, pero por ejemplo, estos que hicimos... para supervivientes, ¿no? Del Holocausto. Esto fue maravilloso. Eran ancianos ya que bueno, ya deben haber fallecido, ¿no? Y ese concierto fue muy muy emotivo. Pero bueno, luego es que aquí muchos conciertos que hacemos en los barrios, hemos hecho varios en Culturals Barris, que vienen gente que a lo mejor no se esperaba, que pasaba por allí, gente que se acerca a ver qué es esto, ese tipo de conciertos que a priori son los menos glamurosos, ¿no? Los que menos a priori noticia va a repercutir,
0: menos
2: prensa, menos glamour, pues esos al final a nosotras son los que más nos llenan, porque son realmente los de a pie de calle.
0: Sí. ¿Y ni a alguna anécdota divertida? Suposo que vos haurà passat de tot.
1: Uau, sí.
0: Alguna que cada vegada se'n recordeu.
1: Ja sé qual, ja, Kitty. Que la conté Kitty, que és, bueno, és quasi muero.
2: Bueno, pues volviendo a lo mismo de antes, tenemos nombres muy complicados.
0: Bueno, son tan complicados, Kitty.
2: Bueno depende no para sé. Quién. Pero bueno, sí. Nos presentaron en un concierto y, bueno, para empezar, a mí me presentaron como la soprano Quimperia. Ahí ya empezamos bien.
0: Porque querían darte
2: Imperio. Pero lo bueno fue cuando a la artista Úrsula Segarra la presentaron como la artía Úrsula Segarra.
1: Sí, sí, así fue. I clar, desqueixir, somriure, tal qual. I clar, jo dic, pues bien. I tornava. Perquè clar, després parlava i anava... Sí, va ser...
0: I per què dir arpia? Que no sabia que era una arpa?
1: És que ja creia... És que després li vaig dir, però en cariño, dic, por cierto, se dice arpista. I fa, ai, perdona, és que jo... Ai, pues toda la vida...
0: Era per arpista.
1: Claro, l'arpia. I clar, que jo anava... Kitty... partint-se, i jo con cara de pòquer dient, no te rías, l'arpia,
2: Bueno, Quimpèria i l'Harpia.
3: Quimpèria i l'Harpia.
1: En el mateix pack.
0: És bon nombre, eh? Quimpèria i l'Harpia. És bon nombre. També heu llançat algun treball discogràfic. També teniu, crec que en teniu tres, no?
1: Sí, hem gravat...
0: Crec que són tres, no?
1: Sí, crec que sí.
0: Este, per exemple, sí, que escoltem ara, crec que perteneix al Douce Melody. Mm. Nuit de toile.

0: Este crec que pertenix al Deus Melody i teniu un altre que és Bebesol, que és el projecte que aneu a fer ara, en Res, i en Nemocòria.
1: També.
0: Quan esteu en espectacle, és que m'ha vingut tant al cap. En l'espectacle, per exemple, Bebesol, agafeu els nadons i es poseu en l'escenari.
1: Sí, no, som nosaltres els que baixem on estan els nadons.
0: Clar, però sí que estan allí.
1: Sí, sí, i de fet venen perquè tenim... El meu instrument, és que a mi també me fascina l'arpa,
0: sí.
1: I té un poder d'atracció impressionant. Vull dir, té un efecte envolvent,
0: sí.
1: I en directe és més exponencial l'efecte que té. I de repente veuen com algo molt gran, perquè ells estan en terra, clar, són nadons, i tenen un poder d'atracció i acaben venint, cada un com pot, reptant, o per terra, o si estan caminant, pegant passeig, cauen i tornen,
0: sí.
1: I acaben tots alrededor de l'arpa. I també, com Kitty també té un poder d'atracció impressionant, sí, en escena...
0: I la seva veu també la té.
1: La busquen també. Entonces digan que tenemos dos equipos. El equipo arpa y el equipo soprano.
0: I també feu així, a veure qui guanya en este espectacle, una espècie de tira.
1: No, però és molt curiós. I Iñaki està absolutament al·lucinat, sí. I està tot l'espectacle, perquè ahí sí que venen en mares o en pares o en iaios,
0: sí,
1: i estan absolutament ensimismats mirant. Perquè no, o sea, se queden atrapats. Entonces és un projecte súper xulo, perquè ja veus cada un ante atracció i acaben arribant. Acaben, wow, arribant.
0: Esteu sentint, eh? És a dir, ja podeu anar ahí, pràcticament nadons, a un espectacle de soprano i arpa. A les 11:30 en el Palau, recordeu-se. Però, a banda d'avui, jo crec que teniu una...

0: Un altre en Massarrojos, el 22 de juny, per exemple, teniu un altre espectacle, és que no ho sé, eh?
1: Crec que sí. Sí.
2: Este es que últimamente estamos haciendo muchos espectáculos en Escolete.
0: Ah.
2: Y a veces es más fácil que vayamos nosotras,
0: sí,
2: que vengan, que vengan los chiquets, sí, a un teatro.
0: Sí, porque moure els chiquets d'un centre educatiu és complicat.
2: Sí,
0: és complicat, és complicat. Sí.
2: Y entonces estamos haciendo una pequeña gira por centros públicos de nuestra ciudad y de pueblos de aquí cerca.
0: Sí, porque Úrsula es de la Vall d'Uixó. ¿Y tú de on eres?
2: A ver, mi familia toda es aragonesa. Es aragonesa, pero... y yo estoy un poco de prestada, valenciana prestada.
0: De prestada. Pero tú vives aquí en Malendia, ¿no? Sí.
2: Sí. Bueno, en Benifarat.
0: En Benifarat. Aquí al lado. Sí. Molt bé. I a banda, una i l'altra, feu altres coses. És a dir, a banda del duet, també teniu projectes cadascuna per... Mm. Perquè, Úrsula, tu, per exemple, quins projectes tens per davant?
1: Pues, a veure, jo a part de ser freelance, autònom i mil aventures també, sí, ara estic fent un projecte que es diu Danzas y Nocturnos, que és en arpa, és un recital d'arpa,
0: sí,
1: però acompanyat de dansa també, molt creatiu. Estrenem el dia 3 de juliol al Festival de les Nits al Castell.
0: Ah,
1: d'Alaquàs. Sí, i estrenen en Paula Romero, sí, en també la ballarina, i és un projecte molt mimat i molt especial, basat sobre la dansa i el nocturno.
0: I, Kitty, tu també no pares mai d'anar d'ací cap allà, d'allà cap ací. No sé si cantaves en el cor de la Generalitat o encara cantes o has anat alguna vegada o algo d'això, sí que ho sé.
2: Bueno, estoy de refuerzo, sí, y cuando puedo pues voy, pero es verdad que últimamente ni siquiera, porque mañana, por ejemplo, tengo concierto en Almería,
0: sí,
2: tenemos muchos conciertos en muchos sitios y con otros grupos, entonces sí, el dúo con Úrsula es verdad que tiene prioridad porque es nuestro proyecto, pero tenemos siempre un montón de cosas alrededor.
0: Claro que sí. Seguim escoltant el dúo en una dansa que, mira, per on no sabia que tenia lletra i la he descobert ara.

0: Kitty, la veritat que no sabia que tenia lletra. Esta dansa macabra de Cézanne, jo no sabia que tenia lletra.
1: Y además es muy divertida.
0: La veritat és que és, no sabia, per a mi ha sigut tot un descobriment. Jo, bueno, dir recordar a la gent que a les 11:30 teniu ahí en el Palau de la Música la representació de Bebesol, que tots els papàs i mamàs amb nadons estan convidats a anar. I moltes gràcies per atendre's, no queda res més. Sempre és un plaer tindre-vos així, parlar amb vosaltres. I que seguiu així, canviant, perquè la música canvia.
2: Moltes gràcies.
0: Kitty, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Però anem a acabar en un tema, Kitty, que a mi m'encanta, que és d'Erik Satie. La tenia reservada. I a més, la poden escoltar els nostres oients sencera, completa en el concert d'esta matí quan acabi el programa. GTV, jo et vull, jo t'estime, com vulgueu dir-li. GTV, gràcies, de soprano i arpa, a les dos. Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: L'agenda en fem banda.
1: I abans de les notícies de les 9 anem a dir alguns dels concerts que es fan avui. Per exemple, avui la Unió Musical d'Algímia fa un concert extraordinari per celebrar el primer premi i menció d'honor que van guanyar en la tercera secció en el 45è certamen de bandes de música de la Comunitat Valenciana. Serà avui a les 12 a l'Auditori d'Algímia. Avui també celebra el 33 Festival de Bandes del Marítim, que este any organitza la Societat Musical Unió de Pescadors El Cabanyal. Este any va dedicat al mestre Vicent Ortiz Gimeno, que en res el tindrem ací per explicar tot el festival. Avui també, i dins de la 23 campanya d'intercanvis musicals, concert de l'agrupació musical Societat Cultural Deportiva Carolines i de la Societat Musical L'Illa de Benidorm. Serà avui a les 12 a l'Auditori del Centre Cultural de Benidorm. I avui a Teulada n'hi ha una cita molt important perquè es converteix en un gran escenari compartit per celebrar la cinquena edició del Dia de la Música, la Cultura Popular i la Convivència ompliran places, carrers i racons del poble de Teulada. Durant tot el dia, el poble serà vida, emoció i festa. I tot començarà res a partir de les 10 del matí. Però per explicar este Dia de la Música, tinguem a l'altra part del fil telefònic a Maite Serrat, que és gerent i directora de l'Auditori de Teulada Moraira. Bon dia, Maite.
2: Bon dia, com estem?
1: Molt bé, encantada de parlar amb tu, perquè d'ací res, Teulada esclata en música. És a dir, ja queda
2: així
1: res.
2: És.
1: Una horeta.
2: Sí, és, estem ja preparats. Estan ja fent ganes, perquè ara en no res, en uns minuts, sí, comencem amb un esmorzar per prendre un esmorzar popular, per prendre força des de l'Auditori, que és des de on començarà aquesta jornada musical, festiva i plena d'emoció, conforme has avançat al principi.
1: Correcte. Es celebra la cinquena edició, però com naix este dia, de commemorar un dia? Enguany és el dia 31 de maig, no sé si coincidís sempre en algun cap de setmana, però com naix este dia de commemorar el Dia de la Música?
2: Pues bueno, això naix de la idea, naix en l'any 2014, el director que havia en aquell moment, Rafael Pascual Alfonso, al cap de la agrupació musical cultural de Teulada, de la banda de música, va proposar aquesta idea a totes les societats musicals que havien en el municipi i a l'Auditori i a l'Ajuntament, evidentment, i es va acollir aquesta idea de celebració, d'agermanament, un dia social per al nostre municipi, i a partir d'entonces aquesta idea va anar caminant. Aquest any va funcionar molt bé, aleshores es va decidir que tindria un caràcter bianual i que sempre seria a l'últim diumenge del mes de maig.
1: Que enguany és el dia 31 de maig, coincidís en l'últim dia del mes, i es farà sempre bianual i l'últim diumenge de maig.
2: I en els anys pars, els anys que siguen pars.
1: Sempre pars. I qui participa, és a dir, qui pot participar en este dia? Qui organitza tot este Dia de la Música i a Teulada?
2: Pues bueno, aquest dia és una jornada que està oberta a tots aquells grups que tinguen a veure amb la música i que vulguin participar. Però aquest any en concret i en totes les edicions també han participat i també els mateixos grups són els que estan al cap de l'organització, podem parlar de la colla del Falsó de Teulada, que la colla de Xirimiters i Tabalaters, del Conservatori Professional de Música Mestre Berenguer, del Cant Jove Teulada, la Coral Teuladina, el grup de danses Fontsanta de Teulada, el cor La Senieta de Moraira, la banda juvenil de l'Agrupació Musical Cultural de Teulada,

0: la pròpia banda, agrupació musical cultural de Teulada, l'Auditori Teulada Moraira i l'Ajuntament de Teulada.
1: És a dir, tot el poble.
0: Pues sí, la
1: Tot el
0: veritat és
1: poble
0: que és un
1: participa.
0: event, sí, així no és. Així no és perquè en cada grup dels que participen està composat per moltíssima gent i aquest dia estaran actuant en les places i els carrers i este dia, no? Este diumenge 31 de març estaran actuant en els carrers i les places de Teulada pues més de 150 persones.
1: Uf. I enguany va, té un fil conductor que és el 150 aniversari del mestre Manuel de Falla. Heu volgut fer un fil conductor?
0: Sí, cada any té un caràcter i avui pues, ja concloem, no?, aquest Dia de la Música amb aquest homenatge al 150 aniversari a Manuel de Falla i a més hem volgut titular-ho Manuel de Falla incombustible, al igual que el compositor, no?, que era un personatge incombustible i que la seva música al llarg del temps és, no?, i continuarà sent per sempre incombustible per a cada un dels grups que interpretarà avui pels carrers i les places la música, no?, des dels cas corals, des de les interpretacions instrumentals, des de el ball, no?, de la dansa, pues també entenem que la música per a Teulada és incombustible.
1: Ja ho crec que sí, la música és incombustible.
0: I manté la flama viva, no?, de la nostra societat.
1: Sí. I Maite, abans d'acabar, explica què és això del passaport del Dia de la Música. Quin passaport és ixe?
0: Pues mira, això sí que és una novetat d'aquest any, perquè en aquest viatge que ara anem a encetar en breu, en una horeta, la gent n'hi ha un circuit marcat, val? En totes les infografies que s'han fet i tota la promoció que s'ha fet per aquest dia, on la gent pot recollir el seu passaport ací, al primer punt d'encontre, que és a l'Auditori Teulada Moraira. I després, si passa per totes les estacions on hi haurà una actuació, aniran segellant-li, posant-li el segell d'aquesta actuació en el seu passaport. A la fi de que a les 10:30, que és el concert de Cloenda d'aquest Dia de la Música, si té, passa pel control, i té totes les actuacions segellades, entrarà en un sorteig de dues entrades per al musical Sonrises i Làgrimes i dues entrades per a l'òpera La Flauta Màgica, que tindran lloc en el mes de novembre i el mes d'octubre a l'Auditori Teulada Moraira.
1: Ah, pues, aleshores deuen d'anar i que posen el segell en eixe passaport. M'ho has recordat com si fos molt...
0: A més, també, és que és un document que ha quedat molt bonic, perquè ahir n'hi ha un breu text de cada una de les dels col·lectius i associacions que participaran, on definís molt bé, no?, l'ànima de cada un d'aquests col·lectius. I també és un bon record tindreu i sobretot poder gaudir des de l'inici fins al final. Passar tota una jornada social, musical i en bona companyia.
1: Doncs segur que serà un dia espectacular, perquè també fa un dia espectacular, a Teulada, i que, Maite, moltes gràcies per explicar tot aquest Dia de la Música que aneu a celebrar ja, a partir de ja, pràcticament, i que passeu un molt bon dia. Moltes gràcies, Maite.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Està tota la gent convidada,
0: nena.
1: Que la música no pare.
0: Volem convidar a tota la gent, i efectivament, que la música no pare, i moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-se ressò d'aquesta notícia i d'aquest dia tan important per al nostre municipi.
1: Doncs moltes gràcies, i aneu a Teulada, que és un lloc meravellós. Meravellós. Moltes gràcies, Maite.
0: Gràcies.

este dúo de soprano i arpa que acaben de parlar en elles, esta cançó d'Erik Satie, Jo te ve, jo et buic, et buic. Jo vos buic després que esteu així, perquè ara donarem pas al butlletí informatiu de les 9. Però tornem de seguida, no se'n vagin, que vos buic.

0: Cada dia a les 8 de la vesprada posem el contrapunt en l'actualitat del dia. Analitzem com ens afecta i busquem respostes. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
1: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: Apunt Ràdio.
3: Benvinguts a una espectacular llengüeta sobre... l'ús i estalvi de la dièresi.
4: Això s'ha de celebrar.
5: Ui, que bonico.
6: Això és el més gran del món.
7: Estava desitjant-ho.
8: Està de categoria.
9: Estem en un moment, jo crec que per estar animats, il·lusionats.
10: I en després d'uns whiskies.
3: Dièresi, dièresi.
11: Això què vol dir?
3: La dièresi és un signe gràfic que ens ajuda a llegir millor les paraules i que té diversos usos.
12: Això és de veres, ensenyar... Sí? Està de veres en els papers publicat i tot?
3: Que sí, que ara teniu exemples perquè vos quede clar.
6: Molt millor.
3: En el diftong decreixent I-U, la dièresi significa que tenim un iat i que, per tant, es llegen en síl·labes diferents. Oh. Raül, veïna. La dièresi en els diftongs creixents ue-ui, cue-cui vol dir que es pronuncia la U.
13: Efectivament.
3: La dièresi en la I intervocàlica indica que la I és una vocal i que, per tant, es llig en una síl·laba diferent.
14: Vols dir?
3: Condu-i-a-o-i-en.
15: Ah, ara ho he entès.
3: Ara bé, quan ens podem estalviar la dièresi?
16: Jo no, et dic que no, perquè no sé res, fill meu.
3: Si hem de triar entre dièresi i accent, triem accent. Conduïem país. En les paraules acabades en el sufix, isme, ista, ius, ium. En els prefixos davant de paraules començades per i o per u. Preinstal·lació, reubicar. En infinitiu gerundi, futur i condicional, dels verbs de la tercera conjugació. Agrair, agraint, agrairan, agrairien. Uf! Jo agrairia un descans de tanta norma, eh?
17: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
3: Ah, i me n'oblidava que podem trobar paraules que duguen alhora accent i dièresi. Lingüística, aïllàveu, sobreisquereu...
6: És que li qual, és que li qual, amiga.
3: I ara ja ho sabeu tot sobre la dièresi.
18: És molt interessant.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
2: Apunt Ràdio.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. De tu a tu.
19: Estàs escoltant Fem Banda.

0: curtet, molt curtet, escoltar les últimes notícies de les 9 i seguir el programa. I anem a seguir el programa, si abans hem parlat en Úrsula i en Quitèria, que Úrsula és de la Vall d'Uxó, resulta que al protagonista del, de ara, de la secció d'ara, d'avui en qui parlem, tenim el compositor Vicent Ortiz Gimeno, que el tinc així al meu costat, i també és de la Vall d'Uxó. És que la màgia és la màgia i no n'hi ha més. I tinc el plaer de conversar, que ara conversarem amb Vicent Ortiz Gimeno, que és compositor, orquestrador i director valencià, amb una destacada trajectòria tant en el món audiovisual com en la música sinfònica, format entre el Conservatori Superior de Castelló i la Berklee College of Music de Boston, on es va graduar amb honors. Actualment és professor associat al campus de la Berklee a València. Al llarg de la seva carrera ha participat en més de 50 produccions per a cinema i televisió, component música per a plataformes com Netflix, Prime Video, Televisió Espanyola o Movistar Plus. Ha treballat en títols com Los Farad, La Línia Invisible, Llenos de Gràcia o El Casoplón. I també ha col·laborat com a orquestador en grans produccions internacionals. A més, la seva obra per a banda i orquestra ha sigut reconeguda amb diversos premis nacionals i internacionals, consolidant-se com una de les veus valencianes més destacades en la música per a imatge i la creació sinfònica actual. I avui, diumenge, té una cita molt important en el 33 Festival de Bandes del Marítim, on totes les bandes que participen, les 5 bandes, societats musicals que participen, toquen obres seues. I ha fet el favor de vindre més prompte, perquè d'ací se'n va allí, de vindre així a una ràdio pública. Bon dia, Vicent.
1: Bon dia, Imma.
0: Encantada de tindre't així.
1: No res, un plaer.
0: Home, perquè avui tens un dia així, com es diu, de bòlit.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, dia llarg.
0: Dia llarg. I què suposa per a tu que 5 bandes en el Festival de les Marítim... El coneixies, no?
1: Sí, sí, clar.
0: El Festival del Marítim, que enguany te facin un homenatge a tu, és a dir, a Vicent Ortiz.
1: Bueno, al final, per a un compositor, sempre lo que mos encanta és que se toque la música, i en un cas com este, pues, que tot el programa està integrat per música meua, pues és encara... és un honor que hagin triat la meva música i per supòs, serà un plaer disfrutar-ho.
0: I tu quan es vas entenar d'això? És a dir, quan es van quedar o enviar un correu? Perquè enguany ho organitza la Societat Unió Musical de Pescadors del Cabanyal. Però a tu què et va quedar i van dir, és que enguany vulguem que sigues tu?
1: Pues va ser precisament la Societat de Unió Musical dels Pescadors, a través de Miquel Madrigal,
0: sí,
1: que és trompista i director, i va ser company meu fa molts anys en el conservatori quan estudiàvem en Castelló. Suposo que haurien decidit que anava a ser la meva música i que anaven a dedicar el programa a mi, i va ser ell el que me va donar la notícia fa uns mesos, i evidentment que vaig acceptar i tractar de col·laborar en tot el possible per a que isca tot fantàstic.
0: A veure, el dia jo sé que fan passacarrers, n'hi fan paelles, això ho sé, però el concert a quina hora és?
1: El concert és a les 10 i mitja.
0: És a dir, ja, pràcticament.
1: Enseguida.
0: Enseguida, ja. No sé si tindràs temps d'arribar ahir, és a dir, ves preparant-te el cotxe rapidet o un taxi que arribi pronte, perquè no sé com ho tindràs. Però bueno, és culpa meua, perdoneu les bandes del Marítim, que és culpa meua si no arriba molt puntual. Doncs anem a començar pel principi i vull que escoltes un pas doble.

0: paso doble molt especial. És el paso doble que vaig escriure per a la meva banda, la banda en la que vaig començar, la Teneu Música a l'Escola Cantorum de la Vall d'Uixó, i crec que esta és una versió en la que la vam estrenar en el certamen provincial de bandes de Castelló.
1: Sí.
0: Fa uns quants anys ja. Per això és un paso doble especial, perquè bueno, el vam estrenar en els companys de la banda i es va estrenar en un event molt, molt bonic.
1: Tu ho has dit molt ben dit, Escola Cantorum, perquè jo també dic Escola Cantorum, però hi digueu la Xola.
0: En la Vall diem la Xola. És la manera de referir-se, però fora de la Vall n'hi hauria que dir.
1: I Úrsula també és de la Xola.
0: De la Xola, claro que sí.
1: Sí que és veritat, sí que és veritat. A veure, tu suposa que començaries a estudiar música en l'Escola Cantorum, suposa. Però bueno, o vas començar amb ton pare, és que no ho sé. És a dir, com són aquests inicis?
0: Jo l'inici real no el puc... No sé on està l'inici real, perquè com ha hagut sempre música en ma casa a través de mon pare, que també és músic professional, i ha jubilat i està disfrutant d'aquesta etapa, però sempre en ma casa n'hi havia música. Mon pare en aquella època dirigia bandes també.
1: Sí.
0: Entonces, al estar sempre en contacte amb la música, jo no sé delimitar quin és realment l'inici.
1: Sí.
0: Però sí que és de veres que bueno, pues, no només eixes classes o eixes conversacions en casa eren suficients, i vaig començar el conservatori, vaig començar també en la Xola, que és on estaven també els companys de l'escola, de l'escola de primària,
1: sí.
0: I molts amics que, bueno, que se van fent des d'aquella etapa.
1: I quin instrument vas agafar?
0: El mateix que mon pare, el clarinet.
1: El clarinet igual?
0: Clar, clar.
1: Sí. Encara el toques?
0: No tant com deuria o com m'agradaria, però sí. Bueno, vaig a la banda i sí que...
1: A tu no et passa que de vegades l'instrument te'n recordes d'ell i l'enyores? Dius, m'agradaria tocar més vegades, el que passa que no puc. I és una enyorança, un sentiment d'enyorança.
0: Bueno, jo crec que en la gent que hem decidit canviar un poc de professió, sí. És com una relació d'amor-odi en la que tens un bon record de quan estudiaves i de lo que eres capaç de fer tècnicament, no? per eixa constància i eix estudi, i que ara, pues, a lo millor en una etapa de més maduresa musical, ixe nivell tècnic no està, i entonces també crea aquesta frustració, no? de dir, això me podia eixir quan estudiava.
1: I ara que els compositors omplim de notes i de notes i de notes i de notes i n'hi ha que estudiar cada vegada més, pues la veritat que sí.
0: Sí, i m'ha passat també en l'atril d'estar tocant música meva i dir, això no tindria que haver escrit aixina.
1: Jo crec que sí. Jo tinc companys clarinetistes que diuen, és que esto se ho carreguen molt de... És veritat, és veritat. Bé, suposo que ton pare seria tot un referent. És tot un referent per a tu.
0: Evidentment. Sempre des de l'inici fins a qualsevol projecte que
1: n'hi ha. Un dia tindreu que vindre així els dos, no?
0: Bueno, també caldria afegir a l'equació el meu germà,
1: també
0: és músic professional i que s'ha criat de la mateixa manera que jo en casa.
1: Aleshores, això tinguem que fer. Això està fet. Bé, tu estudies en el Conservatori Superior de Castelló, però... Quan arriba aquest moment que dius, és que me'n vull anar a la Berkeley, a Boston?
0: Pues és una sèrie de caramboles, suposo, o de coincidències. Per a mi, el moment en el que jo estudiava en Castelló, la composició era més com un hobby, com un entreteniment o algo que feia en el temps lliure. I la prioritat absoluta era el clarinet.
1: El clarinet.
0: Però a poc a poc va ser com que aquesta afició, aquest divertiment agarrava més pes. I el fet d'anar a estudiar a Boston va ser a través d'una convocatòria de beques que va publicar SGAE, i que jo me vaig presentar en tota la il·lusió, però en tota la por i en tot el respecte, perquè n'hi havia molta gent i sabia que era molt competitiu. I la beca lo que cobria era estudiar una carrera en Boston que estiguera relacionada amb l'escriptura. O sigui, no podia estudiar interpretació i estava limitat a algo que fora composició de música de cine, escriptura de cançons modernes, una carrera d'aquest estil.
1: Igual que Amparo Edo. És a dir, més
0: Exacte.
1: O menys va ser igual, perquè ella també va ser una beca que van...
0: Jo vaig ser l'any següent d'Amparo.
1: I com va ser aquesta etapa de viure allí? Com la recordes?
0: L'etapa de Berkeley?
1: Sí.
0: Pues és una etapa d'estudiant molt bonica, perquè... els programes de el que jo vaig cursar està dissenyat per a gent de, per això, de 18 a 22 anys. Jo vaig anar una miqueta més major, ja en algo més d'experiència, en el títol superior de clarinet.
1: Sí.
0: Entonces, crec que vaig aprofitar molt aquests estudis per aprendre molt més, per a ficar-ho en pràctica. al mateix temps que pues, això, viure en una cultura diferent, estar rodejat de gent d'un perfil absolutament diferent al que estem acostumats.
1: Es va costar molt acostumbrar-te al principi? És a dir, va ser un camí molt gran o no?
0: No, ara quan ho veig en perspectiva no, perquè jo em
1: perquè
0: vaig
1: ja
0: anar
1: passat.
0: Inicialment per a 3 anys als Estats Units per a sí. fer els estudis en Berkeley i vaig acabar estant 7 en Estats Units. O sigui que al final va ser una etapa molt xula que se va allargar i que, sí. i que va servir per
1: que
0: aprendre.
1: Que vas estar molt bé. Aleshores, tu acabes el estudis de clarinet, el superior de clarinet. Tu te recordes la primera peça que tu vas compondre, és a dir, de totes la primera que vas començar el cuquetixe de dir, vaig a fer algo, com tu dies jugar, sempre tendrien que estar jugant,
0: Exacte.
1: Sempre tendrien que estar jugant, mentre fem música sempre tendrien que estar jugant per a divertir-se. Però te'n recordes?
0: Evidentment, a més això no se pot oblidar. Va ser un pas doble que va ser també per iniciativa i per mon pare perquè va començar a escriure i volia dedicar-li un passo doble al seu mestre, a don Miguel de la Fuente. Uh-huh. I jo també començava a jugar i a investigar en l'ordenador. Entonces, entre el interès en fer música, el aprofitar ixos apunts, ixes notes de mon pare i el voler també millorar en tot el que era l'escriptura de música en l'ordenador, és com va eixir a través de jugar.
1: I com el nom del
0: és Don Miguel de la Fuente.
1: Don Miguel de la Fuente. No tinc ixe pas doble així, ja t'ho dic, però sí que tinc una obra teua que serà interpretada per l'Ateneu Musical del Port, que és esta.

0: Un deber d'amor. Quin és aquest deber d'amor? És que tinc curiositat. Quin és el deber d'amor? Està en un... Tu tens, crec que, dos CDs
1: sí,
0: que vas llançar, que has fet. Este està en un que es diu En Vivo. Uh-huh. Quin és aquest deure?
1: Bueno, és una cita de Pablo Neruda.
0: Sí.
1: Que la cita diu que recordar a Miguel Hernández és un deber d'Espanya, un deber d'amor.
0: Uh-huh.
1: I l'obra la vaig escriure per a participar a un concurs de composició que es va fer per a l'aniversari de Miguel Hernández en Castuera, en Extremadura.
0: Sí.
1: I que l'obra tenia que estar dedicada o versar sobre la figura de Miguel Hernández. I ve d'ahí,
0: és la cita de Neruda. La tocarà l'Ateneu Musical del Port. No sé, estic ara pensant, perquè és que no ho sé, igual m'equivoque i no vull que ninguna societat musical del Marítim. Jo crec que el pas doble de l'Ateneu Musical l'Escola Cantorum, perdó, crec que també és l'Ateneu del Port, crec que sí. Bé, estem parlant amb Vicent Ortiz Gimeno, que és compositor, un gran compositor. I estem parlant l'etapa que vas estar a Berkeley. Tu alguna vegada has comptabilitzat totes les obres que tens escrites? En tens moltes, eh?
1: És difícil de comptabilitzar perquè... Per una banda estan les obres sinfòniques, que això sí que seria molt fàcil de comptar i no passaria de 20 i algo, sense comptar els pasdobles. I lo que fa complicat comptabilitzar-ho és la quantitat de música per a cine i per a altres projectes.
0: Clar, perquè t'has quedat dividit.
1: Clar, al millor en una pel·lícula poden haver 50 peces d'un minut o de 3 minuts. Entonces, comptar-ho tot és complicat.
0: I suposa que estiguem allí a Boston, començaries a fer les teues primeres bandes sonores, no? Tu te'n recordes en quin moment tu vas dir és que el que m'agrada és això? Perquè tu vas jugant, has dit molt bé la paraula jugar, perquè tota la gent que va estudiar a Estats Units, per exemple, clar, com utilitzen el play, sempre vingueu en eixe concepte de jugar, per això. Quin moment és així que tu vas dir és que a mi el que m'agrada és el que estic fent ara?
1: Bueno, el fet de composar m'agradava abans d'anar a Boston. El composar per a imatges és algo que vaig estudiar allí, que me llamava l'atenció pues, evidentment, compositors com John Williams, Jerry Goldsmith, no? que han sigut referents per a

0: i tots que ens han criat en aquestes bandes sonores. Però al estudiar-ho allí et dones compte que el composar per a cine no és només que sona John Williams, n'hi ha tota una indústria realment darrere, tota una red de professionals, de molts processos per arribar a entregar un projecte d'aquestes característiques. I sí que al final el que fem en la música també és contar una història, és contar o ajudar a que una història s'entenga millor. I això és estudiant o a través de composar per a escenes curtes, de projectes que eren molt manejables, no? dels deures d'escola, és quan vaig notar que sí que podia aportar o que sí que podia sentir-me realitzat també fent aquest tipus de feina, que és divertit el procés d'escriure-ho i que també és molt, molt gratificant després veure un projecte acabat en el que la teva música està ajudant a que un públic entenga millor quina és la visió del director de la pel·lícula, del guionista, no? De que aquesta història arribi millor al públic.
1: Com estàs parlant d'històries, jo vull que me contes la història de, no sé si seran les coves de Sant Josep d'allí, que no ho sé, d'esta peça, La cova de les meravelles.

0: La cova de les meravelles. És les coves de Sant Josep d'allí?
1: No, no.
0: No té res que veure en les
1: coves? No té res que veure. No, no, no.
0: Tindré que tornar a anar, perquè jo des de que tenia 11 o 12 anys ja no va tornar. Imagina't.
1: Sí,
0: això no
1: sí.
0: està ben pues, fet. Això no
1: tornar,
0: està ben fet.
1: N'he que tornar, que està, estan espectaculars, en una il·luminació nova.
0: Tinc que tornar a anar.
1: I és un lloc màgic sempre.
0: Sempre, sempre, sempre. És una meravella que tenim. Quina és esta cova?
1: La cova de les meravelles està a la, al, a la llegenda del Tombatossals.
0: Sí.
1: És una cova que existeix en Castelló i que la vaig agarrar com a fil conductor o com a títol per a una obra que és un concert per a Dolçaina i Banda.
0: Sí,
1: que,
0: correcte.
1: Que era la primera vegada també que escrivia per a Dolçaina i que me va servir per aprendre molt de l'instrument, de les limitacions que té l'instrument, sobretot al juntar-lo en la banda, per les tonalitats, els timbres i els volums, no? que al juntar-lo en la banda pues, va ser un repte. I també me va servir pues, per això, per a presentar-me un concurs que es feia en Castelló, un concurs de composició per a Dolçaina i Banda, i va ser este va ser el resultat.
0: Quants premis tens? En tens alguns, eh?
1: Tampoc, no ho sé. Jo crec que tots els compositors tenim més, més situacions en les que hem sigut rebutjats dels premis que premis guanyats. El que passa és que al final els que fan ruïdos són els
0: sí.
1: que
0: ixen. I quan parlem sempre contem les victòries, però és important quan tinguem un fracàs, diguem, no? I alçar-se d'aquest fracàs, perquè és el que més t'ensenya.
1: Evidentment, sobretot si se pot fer una autocrítica i com se pot millorar per al següent.
0: Clar que sí. A veure, Vicent, estem parlant de la Cova de les Meravelles, que estem escoltant, però estaves dient de les bandes sonores. A veure, tu quan t'encomanen fer una banda sonora d'una sèrie, d'una pel·lícula, com comences aquesta inspiració? O és més problemàtic això, el començar, o quedar, a veure, de quina manera tu quedes en el director, perquè té que estar tot molt coordinat. És a dir, que una peça agradi a un director també és una història. És a dir, això com ho jueu? Perquè és complicat.
1: És un sudoku a molts nivells. Però bueno... Si ho comparem, per exemple, en la música de banda o la música sinfònica, el procés d'escriptura és molt més lliure, perquè el compositor és lliure d'elegir quina és la forma, quina és la temàtica, quina és la instrumentació, és tot absolutament lliure, és un canvas en blanc absolutament. En el cine ja n'hi ha una forma preestablida, ja n'hi ha unes duracions de les escenes, n'hi ha uns punts climàtics que la pròpia història ho dona. Després, el com arribar a aquests punts o com unir aquests punts és també la visió creativa del director. I és molt important una reunió prèvia, que nosaltres diem spotting session, perquè sí. identifiquem els punts on té que anar la música i com ha de ser aquesta música, i el director trasllada a tot l'equip creatiu, no només al compositor, quina és la visió artística o quina és la visió estètica, creativa de com contar aquesta història.
0: I aleshores, és que la gent no sap tota la feina que n'hi ha darrere ahí. Abans de posar la primera nota, el que farà serà llegir el guió, no? O no? En què comences? O cada vegada és una cosa?
1: Realment, en la meva experiència, cada vegada ha sigut d'una manera, perquè sí que han hagut pel·lícules o projectes en els que he llegit la novel·la, inclús, antes, després el guió, i després ja he vist imatges rodades. En altres projectes m'ha arribat, a lo millor, un capítol d'una sèrie de televisió en el que no n'hi ha absolutament res de música i que és un treball de construir des de zero. En altres projectes arriba música de referència, que gasten música ja composada per altres projectes o música sinfònica inclús, que està editada en la pel·lícula per a veure quin és l'efecte o quina és l'estètica que se busca. N'hi ha que adaptar-se també a cada manera de treballar, perquè cada director ho vol fer d'una manera, inclús cada productora o cada distribuïdora, sobretot si parlem de plataformes.
0: Mira, i tot el que tinc avui no són bandes sonores, encara que podrien ser, tinc música de banda sinfònica. Tot el que tinguem és música de banda sinfònica. Vicent, com esta obra que anem a escoltar, Gloop, Doop, Drip...

0: Gloop Doop Drip. Déu-n'hi-s'hi sa parauleta.
1: També forma part del joc de buscar un títol que causarà un poc de treball llengües i que farà alguna cosa de diferència. Però bueno, no és invenció meua, és invenció de Jonathan Swift, dels llibres de Gulliver. Sí. És una de les illes on passa la història.
0: Home, els viatges de Gulliver. A veure, com combines, a l'hora de compondre, com combines aquest món simfònic amb el cinema? És a dir, quan tu escrius, n'hi ha molta diferència entre fer una peça simfònica per a banda o per a orquestra que una banda sonora?
1: Per a mi sí, i la música per a banda per a mi és més complicada d'escriure. És molt més difícil de gestionar el discurs narratiu o el discurs musical, perquè té que estar tot creat des de zero. És el que parlàvem abans, que en una pel·lícula ja n'hi ha una història, ja n'hi ha una narració, ja n'hi ha un ritme marcat per com està dita la pel·lícula, per com està actuar. Entonces, la música té que integrar-se en aquests elements que ja estan fets en la música sinfònica, n'hi ha que crear-ho tot de zero. I també és un treball molt més intens i també molt més... Bueno, no sé si molt més, però també se pot disfrutar i també pot ser molt agraït.
0: I, per exemple, tots aquests efectes de tecnologia que apareixen en una banda sonora, tu intentes també un poc lligar-ho o compaginar-ho en el món simfònic? Utilitzes algun recurs d'eixos?
1: A nivell sonor, la veritat és que no he fet res mai electroacústic ni d'esta estètica per a banda. Quan he escrit per a banda sempre tracta de que siga els instruments en la manera més tradicional possible. I sí que és cert que en el cine l'estètica i els requeriments de tant de producció com de direcció cap a on va és cap a una textura més híbrida d'instruments acústics amb elements electrònics.
0: Doncs fins ara hem escoltat el pas doble que serà interpretat en el festival d'avui, també la de la segona, el de Verd d'amor, que també s'escoltarà, i ara esta peça que escoltarem ara, esta obra que escoltarem teua, Germanies, la interpretarà Santa Cecília del Grau, la podran escoltar, és esta peça que escoltem.

0: Germanies. Què és Germanies? Quan vas compondre Germanies? Que avui serà interpretada per la Santa Cecília del Grau.
1: Bueno, crec que tot el món coneix l'episodi històric, sí. Que també és el punt de partida i per això també un poc estàs

0: tonalitat un poquet més medieval més pel·liculera, no?, que se sol dir.
1: Més històrica.
0: I bueno, la vaig escriure estant en Boston,
1: sí.
0: També com a un exercici per a mi de composar en un programa Digital Audio Workstation, en el meu cas en Digital Performer,
1: sí.
0: En lloc d'escriure en paper o escriure en un programa de notació com la majoria dels compositors,
1: com el Sibelius,
0: Finale. Això sí que en aquell moment crec que ho tenia controlat, però necessitava practicar i necessitava gastar el seqüenciador millor. Entonces, que millor que escriure música
1: per a
0: practicar-ho i per aprendre.
1: I ja que estàs dient, has treballat en plataformes com Netflix, Prime Video, Movistar Plus. Ha canviat molt aquest món audiovisual que cada vegada va més enllà en els últims anys.
0: A veure, tampoc és que la meva carrera siga tan llarga com per a notar un canvi molt gran.
1: Molt gran.
0: Perquè jo fa realment 4 dies que estic en el món audiovisual. La primera pel·lícula la vaig fer fa 10 anys. Bueno, però jo crec que la gent, o per lo menos quan escoltes a productors, a directors, que sí que tenen una trajectòria molt més llarga, parlen d'uns canvis molt més significatius, tant a nivell estètic com a nivell dels manuals d'estil, de la manera que n'hi ha d'abordar totes aquestes produccions.
1: I ara, si jo te pregunto per una temàtica un poc complicada, com és la intel·ligència artificial...
0: L'altre dia vaig escoltar una frase que crec que té molt de sentit en professions creatives com la nostra, que és que si es gasta la intel·ligència artificial per a ser millors, la intel·ligència artificial ens substituirà. I crec que té sentit, perquè... Crec que el treball humà, el treball artesà d'un músic, d'un compositor, és molt difícil que es pugui substituir. Però sí que tenim que ser coneixedors i utilitzar totes aquestes ferramentes noves en el nostre propi benefici.
1: És així, Vicent. El que passa és que la gent de vegades sigui molt atrevida i una feina tan artesanal com és la d'un compositor, que sempre esteu estudiant, que és una carrera llarga fins que uno acaba en esta vida, no? Moltes vegades la gent és molt atrevida, com he dit abans, i la pot utilitzar mal utilitzada i tindre el nom de compositor, quan realment saben lo que és ser un compositor o compositora.
0: Ahí esperem que es regule d'alguna manera per a que estiga ben catalogat des de l'inici, i per una altra banda, jo crec que també el públic, no? El consumidor té que decidir quin tipus de contingut o quin tipus de producte preferix. És a dir, ja s'està gastant la IA per a generar logotips o per a generar cartells informatius de events o de festivals, de lo que siga. Això no significa que la feina dels dissenyadors vagi a morir.
1: Sí.
0: Perquè una marca o un producte que realment vulgui aquesta identitat no va a utilitzar la IA. Va a contratar a un artesà, a un artista, clar, per a fer aquest producte. Jo espero que en la música, en el cine, en tots aquests processos artístics,
1: jo també siga
0: de la mateixa manera.
1: Jo també espero aquestes coses, perquè per a mi un compositor o una compositora és una... Jo vos tinc molt de respecte, perquè realment esteu creant. Del res creeu. I per a mi això és una meravella. I sigueu creatius i és un art, no? Un art que sempre esteu treballant. Sempre esteu treballant. Aleshores, té que tindre la importància que té que tindre. No puguen llevar-li aquesta importància, per l'amor de Déu, que és així. Ho pense realment. És així. Bé, estem escoltant Germanies. Germanies. I anem a escoltar un altre pas doble que du per nom Jimena Moliner. Qui era Jimena, o qui és Jimena Moliner? Qui és Jimena Moliner?
0: Jimena Moliner és una músic de l'Ateneu Musical Escola Cantorum de la Xola, clarinetista, però també és la filla de Daniel Moliner,
1: sí.
0: Que també és músic de la Xola, director de la banda de Vilabella, i que van decidir encarregar-me el pas doble per a commemorar o per a celebrar que la filla, que Jimena, va ser festera de les festes de Sant Vicent, que són com les festes grans del poble. També.
1: Del poble. Avui no s'interpreta ixe, s'interpreta Maria Moliner, la interpreta el Centre Música i Dansa de Nazaret. Escoltarem Maria Moliner. És cosina, és germana? És...
0: No tenen res que veure, i Maria Moliner tampoc és la del diccionari.
1: Ah! És... Jo no m'havia pensat, eh?
0: Sí, sí. No, és Maria Moliner va ser fallera major de Sagunt, sí. I el Pas Doble és un encàrrec també de la Junta Central
1: fallera de Sagunt
0: per al Pas Doble.
1: Doncs jo vull que tornem altra vegada al món del cinema, perquè has treballat en director, en molts directors de cinema, no? I has fet músiques o has col·laborat en bandes sonores com Los Farad o La Línia Invisible o El Casoplón o La Tribu, és que jo crec que les he vist totes, saps? O La Vida Padre. Que, a veure, jo igual t'ha dit estos i tu resulta que en tens una altra. Però de tots estos treballs, n'hi ha algun que guardes amb molt de carinyo, que per a tu va ser un repte, per exemple?
0: A veure, sempre jo crec que el primer...
1: Quina va ser el primer?
0: La primera pel·lícula, que va ser Cuerpo d'Élite.
1: Cuerpo d'Élite.
0: Cuerpo d'Élite de
1: però la pel·lícula, no la sèrie.
0: Jo vaig fer les dos, perquè sí. la sèrie va eixir després de la pel·lícula. Però bueno, jo crec que la pel·lícula de Cuerpo d'Élite va ser super especial perquè era la primera vegada que treballava en Espanya com a compositor, sí, ja no sí, com a orquestador, sí, sí, com a assistent. Sí, sí, sí. I bueno, i va ser també l'inici d'una relació molt xula en el director d'aquesta pel·lícula de Cuerpo d'Élite, que és Joaquín Mazón,
1: sí.
0: Que moltes de les que has nomenat després estan dirigides també per ell, que ha treballat molt en el mateix director i en la mateixa productora. Entonces, jo crec que la més especial serà ixa per ser l'inici, no? d'este canvi de carrera.
1: I algun moment que recordes, per exemple, que tu quan montes, no? Composes la banda sonora i tu vas a l'estudi, en l'orquestra, allí a dirigir i a gravar, no? Algun moment que recordes de totes aquestes que dius és que este moment m'ho vaig passar genial, va ser màgic.
0: Però és el que he dit abans, que el procés de composició i de producció, perquè no hi ha que oblidar que junten la composició, també és molt important tindre controlats tots els aspectes de la producció, des de la primera nota que s'escriu hasta l'entrega final. La gravació és com la festa, és com el moment en el que el compositor és de la cova, no? Que estàs 2-3 mesos escrivint en soledat, només parlant per e-mail en el director, en el productor, per a que accepten la música, no? per a trobar ese punt d'equilibri entre el que el compositor proposa i el que la pel·lícula necessita. Però després la gravació és com el moment en el que arriben més sers humans al projecte, tota la creativitat d'un grup de 50-60 persones va ajudar a la pel·lícula també a contar la història millor, i és també un moment de compartir la música, no? Perquè el fet d'escriure en casa és molt solitari, i poder-ho interpretar, poder-ho gravar en junta amb els músics és sempre molt gratificant.
1: I t'ha passat alguna vegada, Vicent, que tu estàs allí composant, no? I tu escoltes en una màquina, però a l'hora de passar als músics, t'ha passat alguna vegada que dius això tinc que canviar-ho perquè el resultat ha sigut diferent que en la màquina, en l'ordenador, en este cas?
0: En certs, dins d'uns límits, per supost, sí. Perquè sobretot al principi de començar a gravar, evidentment el que escrius en la màquina ho toca tot, però després els sers humans tenen uns límits idiomàtics per a cada un dels seus instruments, i bueno, n'hi ha que adaptar-ho, i també te pots donar compte que has escrit algo que se pot resoldre narrativament o musicalment d'una manera més fàcil o més agraïda també per a l'instrumentista.
1: Doncs seguim escoltant obres teues i anem a escoltar una que s'anomena Divertimento, perquè estem divertint-se així escoltant al compositor Vicent Ortiz Jimeno.

0: dos anys que
1: és no així. Estàs creant
0: que
1: res.
0: No esti... Ara mateix no tinc res damunt de la taula, que també és un moment...
1: De... A veure, que s'ha d'agrair.
0: Sí, sí, és necessari.
1: És necessari.
0: Una parada tècnica.
1: Però sí que estàs a la Berkeley, així, en València.
0: Bueno, és que en Berkeley hem acabat el curs...
1: Pràcticament, això també és veritat.
0: Les classes col·lectives les hem acabat, ara estic només dirigint els projectes finals de màster, perquè sí, se n'anem la setmana que ve, que graven els alumnes en Londres, en l'estudi es graven els projectes finals de màster.
1: És a dir, els projectes se n'aneu a Londres a gravar?
0: El projecte final de màster és almenys el graven en l'estudi en una orquestra formada per gent que grava per a Hans Zimmer, per a tota aquesta gent.
1: Esteu escoltant bé, és a dir, aquells que vulgueu dedicar-se a la composició, esteu escoltant bé el que estan fent a la Berkeley, així a València, no a Boston. Ahir, el Palau de les Arts d'enfront. És així, és així. Bé, esta peça es diu Divertimento. Uh-huh. Esta, quan la vas compondre, esta?
0: També quan era alumne de Berkeley, perquè n'hi havia una convocatòria d'un concurs de composició dins per a alumnes de Berkeley, en la que tenia que ser una obra que fera tribut a George Gershwin.
1: Sí.
0: Entonces, per a mi tot el jazz, tot lo de les harmonies aquestes modernes era molt nou, però ho estava estudiant en aquest moment. Entonces vaig decidir també presentar-me per a practicar-ho i per a millorar en aquest aspecte.
1: Doncs, esta tampoc s'interpreta, avui, esta no s'interpreta el divertiment o no, però això de Balanfo, esta sí, també és un concert. Escolta un moment. Esta la interpreta també Nazaret. Uh-huh. És un concert per a marimba.
0: Per a marimba i banda. Uh-huh.
1: Per a marimba, quan el vas compondre? Quan?
0: El vaig compondre l'any 2011, 2010, 2000, no recordes,
1: sí,
0: pot
1: sí,
0: ser
1: sí.
0: 2010. També per a participar en el concurs de composició de Llíria. Haureu vist que és una cosa recurrent. Però també per a mi en aquell moment era molt important tindre dates límit en les que el concurs tanca per obligar-me a mi a escriure una obra. I me va servir moltíssim per a començar a crear repertori i bueno, en el cas dels concursos que van anar bé i que va haver algun premi, doncs encara millor.
1: Què és Balanfo?
0: Balanfo és un concert per a marimba dedicat al meu... Balanfo. És en un idioma africà, significa tocar el balan, que el balan és l'antecedent històric de la marimba.
1: Arriba.
0: I el coneixem també com a balafon.
1: Ja sé, una coseta més.
0: Per este joc de paraules.
1: Balanfo. Bueno, esta la interpreta Nazaret. I tornant al festival, perquè ja t'entes que anar pràcticament... No t'entes que anar encara perquè has d'explicar una obra molt important. Però tornant, es fa en el teatre... És que no me'n recordo com es diu el teatre. És un teatre o és l'aire?
0: El musical.
1: El musical. Uh-huh. Es fa allà en el musical. I comença a les 10:30. I en ixe festival que estem parlant, del Marítim, també n'hi ha una altra peça, perquè n'hem posat moltes, algunes se'n tenen que tocar, que la banda Poblaix Marítims interpreta, que és el 8 de febrer. I ara em diràs què va passar ixe 8 de febrer, què és el 8 de febrer, de quin any el 8 de febrer. Escoltem un poquet. El començar és espectacular. És dramàtic, però dramàtic.
0: No és tan dramàtic la resta de l'obra. De fet, ara s'aclareix un poquet en un acord major.
1: Què va passar aquest 8 de febrer?
0: El 8 de febrer de l'any 86 és quan es van casar els meus pares.
1: Entonces, que cosa més bonica.
0: Esta obra és un regal, és una obra que vaig escriure per celebrar el 25 aniversari de bodes dels meus pares.
1: Uau! Tot un detall, que cosa també més bonica.
0: Hi ha una curiositat també d'esta obra, que la versió per a orquestra la vam estrenar en Boston, en l'orquestra de la Universitat de Berkeley.
1: És versió orquestra?
0: Sí. I durant els assajos, clar, la gent es preguntava què significava 8 de febrer i buscant-ho en Google, no hi havia IA per a veure aquestes coses, però buscant-ho en Google...
1: A mi no m'és avorrit,
0: Va haver un company que se va donar compte que era també l'aniversari, la data de naixement de John Williams. I es pensaven que era un homenatge a John Williams d'alguna manera, però no és una casualitat que evidentment,
1: bueno,
0: la raó
1: no
0: principal...
1: Res casualitat.

0: La raó principal és el... És
1: el aniversari de ton pare i ta mare quan es van casar.
0: Exacte.
1: A mi no se m'ha ocorrit buscar que n'hi hava el 8 de febrer, però jo no me n'anava per ahir, saps? Em pareix superbonic el detall que estàs dient. Perquè jo me n'anava... Sempre pensem en catàstrofes, que va passar el 8 de febrer d'algun any. Jo pensava, dic, a veurem què va passar el 8 de febrer. Doncs enhorabona per això. Bé, gràcies per contar-nos totes les teues... Algo de les teues vivències, no totes, sinó algo de les teues vivències, però no vull, perquè així queda, escoltar una peça teua que és molt important i que jo no l'he nombrat, que és aquesta primera sinfonia teua, ¿vale? Però això anem a fer-ho en el suggeriment de la setmana, doncs tanquem una secció per obrir una altra, però tu, Vicent, no te'n vagis, eh? No te'n vagis encara al festival. Ara de seguida te n'aniràs.

0: Vicent, la teua primera sinfonia. Ah, després me diràs si ja tens en ment la segona, però això t'ho preguntaré després. Urban Life. Quan la vas... Per què la vas fer? Per què la vas compondre? Per a què?
1: A veure, el que és el procés de composició real va començar en l'any 20... finals de 23, jo crec, per a participar al certamen de... al certamen de... Internacional de València, en la meva banda, en l'Ateneu Musical Escola Cantorum, després de la insistència i del... i de la,
0: de Rafa?
1: De l'encàrrec de la societat.
0: Ah,
1: i per supost
0: de
1: Rafa.
0: I per supost
1: de Rafa Grau. Que bueno, que va ser una experiència xulíssima de poder composar per a també, per a companys i per a la banda en la que me vaig criar.
0: I el títol? Com te sorgís fer Urban Light? És a dir... Llum urbana, quan, a veure, la Medusa és un poble gran, però jo crec que no n'hi haurà molta massificació i coses d'aquestes.
1: No té molt que veure en la vall. L'obra és deia de que vaig començar a composar ja en
0: sí.
1: Serio per al certamen. És perquè els primers apunts d'una obra d'aquestes característiques i en este títol i en este discurs musical jo ho vaig començar molt abans. Ho vaig començar en l'any 17, que és quan encara vivia en Los Angeles.
0: Sí.
1: Urban Light és una instal·lació artística de Chris Barden que està a l'entrada del LACMA, del Museu d'Art Contemporani de Los Angeles. Entonces és l'obra és un discurs musical en quatre moments del dia de contemplació, no? De veure eixa instal·lació artística i de també de com jo vaig rebre quan vivia allí, no? De tot el contrast que eixa ciutat té i de la densitat de viure allí i de sobreviure també en la ciutat.
0: Té molta llum?
1: Los Ángeles.
0: Perquè nosaltres en tenim, eh?
1: Bueno, és una llum un poquet rara, un poquet diferent, perquè n'hi ha moltíssima contaminació, n'hi ha una boina de contaminació verbal de tota la ciutat que és increïble per la quantitat de cotxes i de tot això. I també una de les coses que a mi me va llamar molt l'atenció era la posta del sol, que és en la
0: sí,
1: mar.
0: Sí.
1: Que nosaltres estem acostumbrats...
0: A l'eixida.

0: Eixida del sol des de la mar i allí se...
1: És el contrari.
0: Està a l'oest, clar. Però bueno, per mi no una... Suposo que la gent que viu en les illes o a l'oest d'Espanya no és un contrast important, però per mi sí que se fera de nit d'aquesta manera era curiós.
1: En la ressenya parla que la música que volies transmetre, és a dir, és molt visual, és volies fer algo més cinematogràfic, no? Però a l'hora d'estar tu allí composant, no? Es venien imatges al cap, sobretot eixa posta de sol.
0: Més que imatges són les sensacions. Per a mi a vegades és complicat escriure música pensant només en una imatge o només en algo estàtic. És més i en este cas, en esta obra, que sí. També vas tractar de que fora algo un poquet més personal i més profund, per dir-ho d'alguna manera, era més de les sensacions.
1: I volies transmetre, per exemple, com és la vida moderna, actual, és a dir, que n'hi ha moments molt intensos i altres, per exemple...
0: Molt més íntims.
1: Més íntims, més emocionals.
0: Exacte. Com és en el tercer temps, el tercer moviment és molt més íntim, és molt més delicat, més introspectiu.
1: Sí.
0: El primer moviment és tota la llum i tot l'impacte d'arribar a la ciutat i d'eixa activitat frenètica... O el final també, no? Que és el moment que musicalment està tot molt, molt, molt, molt més trencat, en ritmes irregulars.
1: Estem escoltant, a Vicent, però esteu escoltant a la banda de la Societat Musical Escola Cantorum de la Vall d'Uxó. No us penseu que és una banda americana ni res, és una banda d'ací de la Terreta. Sona molt bé.
0: Va sonar molt bé. Es va fer un treball fantàstic per al certamen. La gravació va ser uns dies abans de l'actuació al Palau. També aquesta gravació li tinc molt de carinyo. Va ser una experiència molt xula, perquè a més els músics no sabien que estava gravant-se, estàvem simplement assajant per al certamen i va anar fantàstic.
1: La veritat que sí. I n'hi ha algun fragment d'esta sinfonia, d'esta teua primera sinfonia, que per a tu és personal i li tens més, o va costar més fer?
0: Va costar d'acabar. Va costar d'acabar, sobretot d'acabar a temps, perquè clar, tenia que estar en suficient antelació per a que arribara la banda ben preparada al certamen, també entregar la partitura a l'organització del certamen, i va ser complicat gestionar escriure una obra d'aquestes característiques junt amb una sèrie que estava treballant en aquell moment, les classes en Berkeley. Va ser moment de
1: feina a tope.
0: Sí,
1: per això ara vols descans, és normal. La instrumentació, per exemple, té el nivell, esta peça és d'un nivell de dificultat important, més que res per la instrumentació, perquè utilitzes una instrumentació molt extensa de banda, no? Aleshores, pot estar a l'abast d'una banda, per exemple, de 60 músics?
0: No ho sé com funcionaria. Suposo que si és una banda professional, que tots els instruments, sobretot totes les veus, estan cobertes, sí que pot funcionar. Però la intenció de l'obra, o la manera en la que estava pensant, era per una banda que tinguera dificultat, perquè estava pensant per anar a la secció d'honor del certamen internacional.
1: És com un traje a mida, vas fer, no?
0: Exacte, clar, també la gràcia, no? De uh-huh. compositor de casa fent una obra per a la gent de la sí. banda. Tenia que tindre també la dificultat tècnica, la duració que marca l'obra lliure de les bases del certamen. I bueno, és una instrumentació molt densa, té tots els instruments auxiliars possibles, moltes veus duplicades, triplicades.
1: I si, per exemple, la gent està escoltant i li agrada algun director o algun membre d'una societat musical, si la vol trobar, on la pot aconseguir?
0: Està...
1: La tens editada?
0: Sí, està editada en la meva web. Està disponible per a comprar en versió digital només.
1: Doncs ja ho sabeu, estem escoltant la primera sinfonia de Vicent Ortiz Gimeno, Urban Light. Una passada de sinfonia. Tens en ment la segona? Tinc que fer-te la pregunta.
0: De moment no.
1: No tens. De moment no. De moment,
0: no. No, no.
1: Però en qualsevol moment, aquest moment pot acabar-se.
0: Bueno, veurem cap on va totes aquestes aventures.
1: De moment se n'aneu cap a Londres a gravar. Això és el
0: primer el concert de Marítim, ara en un moment.
1: Ah, això és veritat. Ja no tant.

0: Jo tinc més perquè sé que tens que anar. Tens mitja horeta curta per arribar al Marítim. Sabeu que és el 33 Festival de Bandes de Música del Marítim. I avui totes les obres que interpretaran en el concert, les 5 bandes, són del compositor Vicent Ortiz Gimeno. Jo només em queda donar-te les gràcies per estar ací, per haver vingut un dia tan especial com és el d'avui.
1: No res, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Conèixer-te i conèixer la teva obra.
1: Moltes gràcies, de veres, un plaer.
0: I conèixer els músics que tinguem ací a la terra, en la Comunitat Valenciana, els músics que tingueu. Soc molt pesada, però me dóna igual, ho tinc que insistir. Tinc que insistir que n'hi ha gent molt bona ací en la terra. I ahir em vaig posar a cantar Làstima que termino el Festival d'Or. Làstima que termino. Avui acabem. I escoltant esta primera sinfonia Urban Light del compositor Vicent Ortiz Gimeno, posarem el punt i final al programa d'avui. Jo m'ho he passat superbé. Espero que vosaltres també, a l'equip tècnic, com sempre, Sofia Álvarez, en producció Lorena Alegre, i a les xarxes Ima Santana. Que passeu un molt bon diumenge, que gaudiu del sol, però amb precaució, perquè ara ja pica, eh? Moltes gràcies, Vicent, per haver vingut. I ves corrent cap al Festival del Marítim que t'esperen. Nosaltres tornarem la setmana que ve, sense falta. Que passeu una bona setmana i fins el dissabte. Ciao, ciao. Adéu.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda. L'esport que realment t'apassiona.
1: Humo, duro, humo, duro.
2: Aleluya, aleluya, buen patalet, buen patalet.
0: Sempre al teu costat, passe el que passe.
3: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Molt bon dia, amics de Punt Ràdio. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura, oci i entreteniment de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Dissabte i... Perdó, diumenge i últim dia del mes de maig, 31 de maig. Jo crec que hi ha més en temperatures de mes de juny, però, a veure, que estem fregant el llindany i les coses són com són. Els nostres col·laboradors habituals ja preparats en l'estudi número 1 de Punt Ràdio. J. González, com estàs?
1: Bon dia, Donís, i bon diumenge per a tots.
0: Molt bon dia, senyor. Com estàs, Fernando Pena?
2: Pues ya casi preparando las vacaciones, que se están ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh?
0: Rubén Mayols, com està?
3: Tranquilet.
0: Aixina,
3: sí,
0: tranquil·let.
3: Sí, acaba la setmana de tranquil·lets. Pues ja en tinc prou.
0: Criant i tranquil·let...
3: També. Sí. Això se fa complicat ara.
0: Molt bé. Esther Beixauli, com estàs?
4: Molt bon dia, molt bé. Encantada d'estar així i en ganes de exposar el tema d'avui.
0: De categoria internacional. Avui, a veure, ganes de fer aquesta exposició i ganes també d'estirar-li algú de les orelles, no?
4: Totalment.
0: Molt bé. Ara parlem d'això i de pressupost, de la crema solar, faltaria més. Salvador Casanova, com estàs?
5: Encantat de tornar a estar així.
0: Cavaller, estem a punt, fregant juny. Jo crec que a partir de juliol ja podem començar a buscar la loteria de Nadal.
5: Aixina és, a puntet, estem de rebre-la.
0: Però bé, ara parlarem d'això molt a fondo, de moltes coses. Dames i cavallers, Adolfo Pascual, el control tècnic i publicitari. Som-hi i comencem. D'estàtica i salut, i en particular d'unes punxoses declaracions del futbolista Marcos Llorente que acaben d'aparèixer en mitjans de comunicació, i en particular en un prime time nacional i que ha fet, la veritat, que molt soroll.

0: Sí, anem a tocar un pla més enllà de lo físic. Ui.
1: D'hipocòndria, parlem, com no, amb Fernando Pena i acabarem la primera hora parlant del Pla de València del dia en Carolina Quilis. Atenció, perquè la segona hora, en acabant de l'informatiu, ve també carregadeta en Toni River, que presenta Cabaret. El Consell d'Experts estarà, per supost, en l'entrevista del senyor Javier Botía, campió del món de mentalisme, que estarà avui en fora de cobertura. I l'última convidada serà Elena Farga, que presentarà el seu nou single, Buscando Ánimo. Tot això en fora de cobertura fins a les 12 en el dia d'avui.
2: Fora de cobertura. Donís Salvador.
1: Esther Baixauli. Arriba Marcos Llorente i diu que no creu en això de que el sol perjudique la pell. Negacionisme de l'acció del sol, no?
3: Totalment. Aixina, tan tranquil. En prime time, en un programa superconegut que veu milers de persones i en la repercussió que pot tindre un futbolista, dient que és una opinió. I ningú li diu que una opinió no té res que veure en una evidència científica.
1: De totes formes, a veure, anem al tema. Junt de qui li ha dit o qui no li ha dit o què li tenen que haver dit o què no li tenen que haver dit, anem a l'assunt. Ell és negacionista de que el sol perjudica la pell si no se prenen medidas, no?
3: Ell és negacionista. Ell diu que n'hi ha que exposar-se al sol poc a poc i va fent com una barrera a la pell de forma natural i ja estaria. Vull dir, és com l'altre dia un científic va eixir, era farmacèutic, crec, no sé si era farmacèutic o metge, crec que era farmacèutic, però era científic, no?, que ha estudiat 2 dècades estudiant el problema del sol.
1: En la pell?
3: En la pell, i va eixir dient que ell recomanava a partir de ser jovenets, és començar a beure uns traguets d'alcohol per a que el fetge se anara acostumbrant, ¿vale?, a reproduir defenses contra l'alcohol i que vaig treballant el seu sistema linfàtic. I que
1: això qui li digui aquí això?
3: No, això ho digui el científic, és que en les seues redes socials, diguent-ho, i clar, la gent s'agrava les mans al cap i al final del vídeo dia, pues no s'ho agarra les mans al cap a lo que ha dit Llorente.
1: Ahí va, claro.
3: Clar, diu, o siga, si jo te dic que poquet a poquet...
1: Estava pensant, però com algú pot dir això?
4: Claro.
3: Clar, pues a la gent això li va super mega estranyar, però que se vaig aficar la gent poc a poc al sol quan ja és més que una evidència científica que està més que demostrat que és algo que te va perjudicar sí o sí, se puga dir i n'hi ha que milers de seguidors que hagin decidit no ficar-se protecció solar en guany.
1: Bueno, això, però com el terraplanisme i aquestes coses, no?
3: Sí, sol, és que el terraplanisme no juga en la salut de la gent.
1: Evidentment.
3: Clar, i així estem
1: parlant d'algo perillós. Bueno, si arribes al final i te caus, bueno...
3: Sí, bueno, pues que se li han tirat amunt, òbviament. O sea, n'hi ha milers de persones, jo entre elles, que estan indignades en que algo així no puga passar. Inclús se ha comentat en la farmàcia esta última setmana gent que ha vingut i inclús m'ha demanat factor de protecció més baixeta per anar exposant-se poc a poc. I jo el preguntaria el per què, que no has vist la televisió?
1: Ai, senyor.
4: Que fuerte.
1: Anem a marcar les pautes correctes.
3: Anem a marcar-les.
1: Per l'exposició al sol, aquest estiu, com hem d'actuar?
3: Pues per a l'exposició al sol n'hi ha que posar-se la crema antes d'eixir de casa, uns 30 minuts antes, això de manera diària. I si anem a la... Vale, pues 30 minuts antes, tots els dies. Vull dir, estava parlant en Jota conforme ha arribat,
1: sí,
3: i m'ha dit, no, jo me fique protecció solar quan me expose al sol. I jo l'he mirat i li he dit, crec que no.
1: Perdona, tu no t'has enterat encara des que estàs així, eh?
4: Sí, jo lo siento, Esther, però...
3: I me diu, jo vaig a la platja i em posa crema. I ja, he pensat, no li ho he preguntat, però he pensat, segur que és de les persones que se fica la crema en la platja.
5: Jo sóc un obixos.
4: No al salir de casa, no?
3: Clar.
1: A veure un moment, Rubén Mayol, tu te fiques crema quan vas a la platja?
0: Jo és que no solc anar molt a la platja,
1: sí,
0: però com sóc tan blanquet, no

0: No hi ha manera de ficar-me ni en crema, ni sense crema, ni res. O sea, directament no vaig a la platja.
1: No vas a la platja. Per tant, no te fiques protecció solar.
0: No, perquè entonces no estic exposat al sol. No,
2: ah,
0: sí, sí.
2: Ara, lo que dius.
0: Sí. De vegades en quan sí. Sobretot quan vaig aixir en certes hores, que és quan més pega, pues sí que intenté a
1: ficat
0: diari.
1: T'has ficat avui no. Protecció solar? No.
0: Avui no.
3: I se nota.
1: Claro, home, que se nota. Míralo, de casa sí, la pell feta pols.
0: Què li passa? M'ha robat o algo?
3: No.
1: No, però o sigui, a veure, bromes a banda, que és important posar-se crema en qualsevol moment, que jo tampoc me n'ha posat, no vaig a dir... Però...
3: Tots els dies, per anar a treballar, per agarrar el cotxe i anar a l'oficina al treball, vull dir-te, estàs exposant al sol, el filtro, el vidre del cotxe... deixa passar la llum ultravioleta.
1: Vale, però tinc una pregunta. I és, les cremes no tenen elements perjudicials que també van a castigar el fetge quan aquesta crema drene, vaig a la sang i el fetge tinga que depurar-la?
3: Seria injust dir que no. Òbviament...
1: O sigui, la resposta és sí.
3: És sí, segons la crema, també te diré. Perquè n'hi ha crema en filtros químics i n'hi ha crema en filtros físics. Per tant, òbviament, els físics són els que menys te van a perjudicar, ¿vale? Però també són les cremes que menys li agrada a la gent cosmèticament. Perquè són les cremes que sempre... És que mos ficaven les mares quan érem xicotets. Que sí. Sempre mos deixava més blanc.
2: Sí, les que deixen capa, no?
3: Clar.
2: Que t'has posat crema.
3: I això és més superficial. Sí. Per lo tant, a la gent li agrada menys perquè no és transparent.
1: Clar, no, busques una cosa que no sigui pel·liculable perquè...
3: Exacte. Sí que és de natural. Veres, té químics. I negar-ho és... veure algo que no,
1: no
3: és.
1: No voler veure-ho.
3: Però, sí, exacte. Però a la contra és molt pitjor. És com quan prens certa medicació. N'hi ha certa medicació que té moltíssimes contraindicacions, pràcticament tota té contraindicacions, però, per exemple, la del colesterol, és una... totes les pastilles del colesterol tenen moltíssimes contraindicacions, però no prendre-se-les és prou pitjor que les contraindicacions que te pot fer el mateix medicament. Pues això és igual. O sea, no posar-te aquesta protecció solar quan vas a exposar-te al sol és molt pitjor que les conseqüències que pugues tindre per haver-te aplicat aquesta crema.
1: Alternatives a la crema solar o altres tipus de protecció?
3: Per supost. Mira, alternatives. Dur mànega llarga i pantaló llarg i els peus també en calcetí. Gorra. Sí, pues n'hi ha molta gent que ho fa. Inclús les camisetes estes de banyar-se de mànega llarga.
1: Però les mans... El dors de la mà, o inclús, encara que vagis en gorra...
3: Ulleres.
1: Rebota, sí, però vull dir, rebota
3: en l'arena.
1: En l'arena, el sol...
3: Exacte,
1: te cremes igual.
3: Al final, vull dir, si estem parlant d'anar a la platja, òbviament, pues, tindria que ser això, sombrilla, gorro... O
1: si
3: no.
1: Vas a la piscina, el mateix. Rebota en l'aigua, també.
3: O anar per el carrer. Vull dir, clar, la solució seria física.
1: Seria passamuntanyes i ulleres de sol.
3: Seria el màxim possible.
1: En agost no és molt factible.
3: Realment hi ha molta gent que ho fa. O sea, si te vas a països on fa molt de sol, no així, òbviament. Però a països on fa molt de sol, quasi sempre es veuràs en mànega llarga i pantaló llarg, intentant fugir del sol el màxim possible, perquè per ells són els 365 dies de l'any, tots els dies. I no estan tan familiaritzats en la protecció solar, o igual inclús no se ho poden costejar. Però la solució o l'alternativa seria no exposar-se gens al sol. Està difícil.
2: I inclús hi ha països que tenen pantalles per les calles con los niveles de radiació. Que aquí están en la Patacona y yo lo he visto en muy pocos sitios más, ¿eh? Pero
3: yo no lo había ni visto aquí.
2: En la Patacona está en la playa, pero en Australia cada dos calles, en Melbourne, por ejemplo, que es donde he estado, y en Perth, tienen pantallas con nivel de radiación de hoy, ¿no? Y te dice pues si es bajo, medio, extremo.
3: Sí.
2: Y en función de eso, pues tienes un recordatorio de decir, caramba, hay un nivel extremo y no me he echado crema solar. Aunque haya nivel bajo, también te tienes que echar crema solar. Pero si ves una pantalla con una alarma y tú dices, no me he echado protector solar, digo, es que algo falla, ¿no?
3: Totalmente. Creo que, obviamente, cada vez la gente está más concienciada de posarse la protección solar, però està molt més consciència en quant a productes o fer-se certes coses de medicina estètica que de tindre esa protecció solar que faria que després no te fes esos arreglos de estètica.
1: Sí, la gent està conscienciada, excepte Marcos Llorente.
3: Exacte.
1: Gràcies, Esther Baixauli, i seguim Fora de Cobertura.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Ahir, de nou, el Roig Arena va viure una nit d'aixes grans cites que es recorden i es recordaran durant molt de temps. Perquè va vindre Pablo Alborán. Va arribar a València dins de la seva xira Global Tour, quilòmetre zero, i va oferir més de 2 hores de música, emoció i una connexió absoluta en un públic entregat des del primer minut. Des de l'inici del concert, el malagueny va demostrar per què continua sent una de les grans referències del pop espanyol. La seva veu, pràcticament impecable durant tota la nit, va anar alternant els temes del seu nou treball en cançons que ja formen part de la banda sonora de moltes generacions. No faltaran himnes com Solamente tú, Saturno, Quién o Dónde está el amor. Rebudes com autèntics clàssics per un públic que va cantar pràcticament cada estrofa. El repertori també va donar protagonisme al seu nou univers musical, evidentment, més maur, personal, que està marcant cada nova etapa en la seva carrera. La posada en escena, elegant, com ell és, sense excessos, va deixar que el protagonisme recaigués en les cançons i en la capacitat d'Alborán per a emocionar. L'emoció va ser constant, permanent i diríem que una part imprescindible en cada lletra, en cada nota que eixia dels seus instruments. El resultat va ser una d'aquestes nits que van molt més enllà d'un concert. Una trobar entre artista i públic que les cançons feren no només les delícies dels presents, sinó que, a més, diria J. González, que mos toca la fibra. Per què? Perquè va manifestar que una de les seues cançons, en particular Planta 7, i parem música per a parlar d'això, perquè Planta 7 és una cançó que dedica a la planta 7 de l'Hospital La Fe. En la planta 7 de l'Hospital La Fe, la planta d'oncologia, Pablo Alborán tingué una persona molt pròxima en que, bueno, que li va canviar la vida. Va agrair al personal de la planta 7, a qui, a més, va convidar al concert. Va demanar a tots els presents, 20.000 persones en el Roig Arena, va pensar-se el sold out. I es va demanar que donaren mèdula, que foren solidaris i conseqüents en totes aquelles persones que tenen aquesta necessitat, perquè en cas de veure-se en una d'elles, pues, també, evidentment, voldrien que la resta donaren. Resulta, com dia, una d'aquestes nits que van molt més allà d'un concert, d'una trobada entre artista i públic, i que les cançons serviren d'excusa per a compartir aquestes emocions i alguna llagrimeta, inclús. I és que si alguna cosa va quedar clara a nit en el Roig Arena és que Pablo Alborán continua tenint un do molt poc habitual. Convertir cada actuació en una experiència íntima encara que hi hagi milers de persones davant d'ell. Seguim.

0: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Ahir, Salva Casanova, trobar una entrada per al Roig Arena era pràcticament una loteria. Saps? T'ho dic així. Què sabràs tu, no, d'això de les entrades?
2: Poquet. D'entrades, no. D'entrades, poquet.
1: D'entrades, poquet.
2: Loteria un poc més.
1: T'he dit que era una loteria, eh? Era una loteria. Es va pensar el sold out. 20.000 persones van anar a rotar el Roig Arena i va ser un aspecte increïble. En pista, tot el món de peu, cantant, votant, en les grades, inclús cantant, votant, tot el món el mateix, però sentats de quan en quan.
2: Això vol dir que estigueres.
3: Aprovechamos para...
1: Efectivament, allí vaig estar.
3: Aprovechamos para felicitar el cumpleaños de Pablo Alborán, que precisament és hoy.
1: Mira.
3: 37...
1: Bueno, que digue ja, que el celebra ahir, eh? El celebra ahir.
3: Sí, sí, sí, 37 anyitos cumple.
1: Felicitats per molts anys, Pablo Alborán, i que continues venint a València. Però al principi, a més, va fer aquest moment per a recordar lo dins que porta València i digué, no és tan... no sempre és per lo que una ciutat és, pels seus carrers, pels seus edificis, monuments, o per la seva atmosfera, sinó que a voltes una ciutat...

0: ciutat te diu molt o te recorda molt o és molt important per a tu, per tot allò que te fa sentir i per lo que te fa donar-te compte de lo que és la vida, no? I en esta direcció comença a parlar de la planta set del Hospital La Fe. Anem a manar un fort abraç també a tots els professionals d'aquesta planta. Salva Casanova, loteries, que ja estem així en la loteria de Nadal pràcticament a la volta del cantó, no?
1: Ja queda molt poquet. Sí que te veres que està tot el món ja alterat, tot el món buscant loteria de Nadal,
2: ja,
1: i tot el món preguntant. Totes les setmanes tinc 3 o 4 persones que a través de la web de la salsera.es me fan preguntes de on està un número, de que en tal administració ja s'està venent la loteria de Nadal, i és totalment fals. Tots els anys passa el mateix. La loteria de Nadal se recibeix per totes les administracions al mateix temps i se posa a la venda el mateix dia. Enguany creguem que serà el 29 de juny. Hasta el 29 de juny ninguna administració pot vendre loteria de Nadal perquè no la té. Ho dic per a tot el món que pregunta.
0: 29 de juny.
1: 29 de juny.
0: Val, 29 de juny. Què passa si un moviment, una falla, una associació vol tindre un número concret de loteria de Nadal?
1: Si és un número concret, perquè se li ha ocorrit, hasta el 29 de juny no se pot ni saber on està ni preguntar per ell.
0: Però saber on està és perquè ja té un lloc assignat.
1: Igual sí, igual no. N'hi ha números que cada administració té abonats, entonces, aquests números sí que vaig a rebre. Jo, per exemple, en aquests moments, el que estic fent són reserves de números. Tu vols un número en concret que jo tinc, que jo sé que vaig a rebre, entonces te'l puc reservar. Me fas una consulta per la web i jo te'l guardo al teu nom, te fas el pedido, però no puc vendre-lo efectivament perquè encara no el tinc físicament.
0: Vale, però si, jo com a associació m'ho estic inventant un cas
1: ficticí. Vols un número en concret?
0: Vull un número en concret. Vull el, moviment, vale. El 56.185, per exemple.
1: Els números, n'hi ha números que estan assignats a administració de loteria fijos, jo tinc uns números abonats, n'hi ha altres números que no estan abonats per ninguna administració de loteries. Si el número el té tot abonat una administració de loteries, n'hi ha que anar a morir a aquesta administració. Sí que de veres que entre administracions se canvien números, igual jo no el venc tot i el canvia un company perquè li fa falta aquest número.
0: Jo estic parlant que una associació, si no vull un dècim, vull
1: número,
0: tindre la loteria per als meus
1: socis. Si aquest número no està assignat en ninguna administració, sí que se pot demanar, les administracions poden demanar-lo i com se l'envien.
0: Com se pot fer la consulta?
1: A través de la meva web, la salsera.es.
0: Se podria preguntar qualsevol, sí, número, qualsevol número.
1: Sí, jo estic rebent ara moltes consultes per això, perquè volen saber el número on està. Algunes ho puc averiguar ja, algunes se tenen que esperar, però en el meu email, info@lasalsera.es, podeu consultar el que vulgueu.
3: ¿Están todos los números?
1: Están todos los números, ¿qué te refieres?
0: ¿Del 0.000 al 99.000?
3: ¿O hay algunos números que no están?
1: Hasta, creo que hace 15 años, estaba hasta el 84.999.
0: Sí.
1: Ahora ya están todos los números, ajá, igual que en cualquier sorteo.
0: ¿Está el 13?
1: El 13, 0.000.13.
0: Sí.
1: Sí. Sí que es verdad que hay números que se agotan enseguida.
0: ¿Ese es un 13?
1: En el momento sale, el 13, por ejemplo. Hay números que aparte salen de máquina. Ahora el sistema te permite que tú los números que están en máquina los puedas sacar en el momento. Pero por ejemplo, el día 29 empieza la venta. Los números de máquina se habilitan, creo que el 4 o el 5. Si el día 4 se habilita la venta por máquina, el día 4 a la media hora ya no hay números sacados en 13. 13, 69, 25, 15. Esos números se agotan enseguida.
0: Y el
1: 13 teóricamente es el número de la mala suerte.
0: Sí, pero bueno,
1: pero la gente lo busca mucho.
0: Es muy curioso, porque el 7, podrían hablar del 7 de la misma manera, ¿no?
1: El 7, si hablamos de curiosidades, el 7 es el número que más se vende y el que más gusta a la gente. Los números impares gustan más que los pares. El 0, por ejemplo, es el número que menos gusta. Y no tiene ninguna influencia en la probabilidad de que salga.
3: Claro.
1: Por ejemplo, en el sorteo de Navidad sí que es verdad que el 5 es el número que más veces se ha repetido como el gordo y el 1 el que menos. Pero ya digo que cada sorteo es independiente de otro y no influye ni

0: una notícia molt sonada esta setmana. Com també ha sigut sonat que el papa, Lleó XIV, ha publicat la seva primera encíclica que va precisament sobre, parla precisament sobre intel·ligència artificial. L'encíclica Magnifica Humanitas és una, bueno, un document de més de 40.000 paraules i que està molt focalitzat en intel·ligència artificial, la dignitat humana, el treball, la veritat i el poder que se forma alrededor d'esta nova tecnologia.
1: Vaya, vaya, vaya.
0: No te lo esperabas, ¿eh?
1: No me lo esperaba.
0: El papa hablando de eso. Pues sí, efectivamente, el papa, Lleó, parla de cómo está cambiando, cómo va a cambiar la inteligencia artificial, cómo treballem els humans, cómo els governs exercicen poder sobre els seus ciutadans, cómo les guerres son lluitades y cómo la veritat es descobrir. Tot això, pues, des d'un punt de vista de la seua, de la moral catòlica, lo qual és molt curiós de llegir per part de tota la gent de la indústria, que moltes vegades està només focalitzada en el benefici, en lo que és una visió molt empresària i molt poc moral.
1: A veure, però sí que comenta Pedro Sánchez, comenta al respecte que havien tingut aquesta conversació, el papa i ell, no? En l'audiència que li va donar en Roma, i, bueno... No va a trascendir, ¿no? Más allá de lo que... Pero... ¿Vas en... ¿Te refieres a esa conversación?
0: No, esa conversación, no, o sea, no, a Sánchez no le seguís yo. Pero en cuanto a la encíclica del Papa, lo que sí que sabemos es que desde la seua moral cristiana parla de que n'hi ha que ficar la... O sea, de que n'hi ha el perill que té la intel·ligència artificial és que pot ficar la eficiència per davant de la sabiduria, que pot... determinar mitjançant prediccions coses que ens llevarien llibertats, que pot moltes vegades prioritzar el benefici sobre la dignitat dels humans i que pot tindre control sobre les relacions que ens uneixen a tots els humans, a totes les persones. Una de les frases que més destaca és que estem en un punt d'inflexió en el que estem o bé construint una nova Torre de Babel o un nou món en el que Déu i la humanitat poden avançar conjuntament. I esta, bueno, pues, m'ha paregut molt curiós. Vaig a veure si me faig en una còpia d'esta encíclica, a veure si me la puc llegir, perquè, com dic, el punt moral és molt raro. I, per últim...
2: Està en internet, està en YouTube, eh?
0: Ah, sí?
2: Sí, pues, sí, tienes todo el discurso entre comillas.
0: ¿En original cómo lo ha escrito?
2: Sí, sí, bueno, está...
0: A ver si le meto mano.
2: Está leído él.
0: Pues genial, pues le pegaré una miradeta. I a veure, la setmana que ve vos conte. Per últim, parlar de ment i intel·ligència artificial. I és que, com sabeu, Elon Musk, que és un dels grans empresaris del món de la intel·ligència artificial, està creant una empresa que se diu Neuralink. És una empresa que vol ficar, que vol oferir uns xips que se podran implantar en els caps de les persones per a donar, pues, ampliar les nostres habilitats. Per exemple, a lo millor podríem tindre una calculadora dins del servei, encara que sí, n'hi ha algú molt listo que jo sé que ja la té instal·lat. I també, pues una cosa que me va cridar l'atenció esta setmana és que podries guardar memòria muscular. Què vol dir això? Que, per exemple, tu te pots ficar ahí en el teu cap el tir perfecte de Michael Jordan i el teu cos, més o menys, ho podria reproduir.
1: Ahí va.
0: Què te pareix?
1: El cos te desperte a les...
0: Per exemple, sí, sí, és una cosa supercuriosa i ara està tornant a estar en boca de tots perquè, a part d'esta empresa, el govern de Xina ha anunciat que ells van a començar a fer projectes d'aquest tipus. Entonces, clar, quan ho diu una empresa que el seu, diguem que la seva motivació és guanyar diners oferint un producte el millor possible, és com que és algo que mos pareix loco i tira que te va. Però quan ho diu un govern d'un país com és Xina, pues algo que ja comença a preocupar un poc i se parla molt de que si van a controlar els seus ciutadans i els van a obligar a, no sé, a canviar el seu estat d'ànim a partir d'aquesta tecnologia, i n'hi ha molta polèmica ahí, podem dir.
1: Però me pareix que ja estem parlant de coses que eren absolutament impensables, ja no te dic fa 20 anys, te dic fa un any.
0: Sí, sí, sí, sí. La veritat és que és... No sé, increïble. Increïble la revolució que està suposant. I, bueno, pues anem a veure fins on arriba tot això. De moment, la setmana que ve parlarem de que la intel·ligència artificial està resolent uns problemes matemàtics que portaven una fotre cada any i estaven ficats com els més, alguns dels més complicats de la humanitat, que ningú havia pogut resoldre fins ara, i ja no són coses que estigueren en el coneixement global, en el que s'ha entrenat, sinó que ja la pròpia intel·ligència artificial és capaç de resoldre aquests problemes en els que ningú ha pogut resoldre.
1: Però lo que i Fernando, sí, has d'entrar tu en això també. Lo que me resulta molt curiós és que si encara no hem aconseguit dominar el nostre cervell al 100%, que ja estiguem pensant en implantar un xip, però si no sabem com... Sabem com reaccionen en algunes parts. Tenim localitzades algunes, sí, funcions.
2: Sí, sí.
1: Però no sabem... Claro, és que n'hi ha tantes facetes desconegudes encara i dins.
2: Nos extraña porque estamos hablando de inteligencia artificial, pero eso se hace ya desde hace muchísimos años. O sea, el hecho de estimular determinadas partes del cerebro para generar determinadas reacciones, lo que pasa es que ahora se está metiendo el término inteligencia artificial y da la sensación como que es algo tremendamente novedoso, ¿no? Pero forma parte del proceso de... ayudar al organismo a hacer determinados procesos. Lo que pasa es que a lo mejor esos procesos se hablaba un poco más de, por ejemplo, el mover prótesis de personas que, por ejemplo, por una bomba se han quedado sin una pierna y tienen una prótesis que tiene esa parte biónica, ¿no? O ayuda a la movilidad.
1: Claro, claro. Pero sí, hombre, pero no, sí, está, esa parte está clara. I entenc també l'electroestimulació. Electroestimulació, igual que qualsevol part per a rehabilitació muscular, qualsevol part del cos, també en el cervell per a segregar certes substàncies. Val, sí. Estic d'acord en això, ho puc entendre perfectament. Però estem parlant de més allà, estem parlant de que el teu cervell puga actuar d'una forma, no parlem de substàncies químiques, de lliberar certes coses, parlem de que actue en el teu comportament conscient.
0: Imagina, per exemple, a veure, al final la sensació de fam, a lo millor te la pot llevar, o la sensació d'ansietat, o la sensació, no sé, molt tipus de sensacions que se podrien modificar, i bueno, pues això...
2: Incluso el estado de ánimo. Sí.
0: Claro, a lo millor vull estar més eufòric. Pues li puges ahí uns puntets a l'aplicació del link i te ho apuja. I bueno, pues és algo que anirem veient, perquè sí que és veritat que la intel·ligència artificial té moltes aplicacions en este àmbit, ja que és molt bo a l'hora de reconèixer patrons, pues, per exemple, en quines zones del cervell se gasten més, en l'activació de les neurones i tot això, i pues pot... gastar esos patrons que detecta y aplicarlos o modificarlos para conseguir un resultado replicable.
3: Y hay una serie de fames de The Wanch que ya implanta en la serie de Josh Holloway, el actor de Perdidos, que le ponen un chip en el cap y pot consultar en internet cualquier cosa, incluyente la cara, consultar quién eres per les redes.
1: Ahí va, es que, vull dir, anem a veure, això és una cosa que ja tenim en unes ulleres de sol.
3: Exacto.
1: O de vista. Ja ho tenim integrat en ulleres. Punt a que no te facen falta les ulleres si tienes ya implantat en el cervell, eso es un 3.0.
2: Eso va a generar también un problema importante, porque hoy en día se ha detectado ya que una de las grandísimas adicciones del 21 es la adicción a las pantallas.
3: Correcto.
2: Con la suerte de que las pantallas... te las puedes dejar un poco apartadas de ti, ¿no? Si te detectas que tienes un problema de adicción a las pantallas o a las redes sociales, a esos carruseles infinitos en los que te pasas horas, puedes dejar la pantalla en el salón y no llevártela al dormitorio, que es un consejo muy bueno que recomendamos. Pero si tienes la pantalla dentro del cerebro, ¿no? Con ese implante, va a ser un poco más difícil que te abras la cabeza y te quites ese chip para disminuir la adicción a
1: un interruptor. A sí, fiqueu-vos en un interruptor.
3: El tema és tan que...
1: Si vos poseu el xip, poseu-vos en un interruptor.
3: A on? Doncs
1: pues no ho sé, en el meñique. No ho sé. No sé hauria de dir-te.
2: Tampoco ayudaría, ¿eh? Porque yo no sé si en alguna ocasión os habéis desinstalado alguna aplicación de redes sociales diciendo estoy harto de esto, pedazo de adicción.
1: Me ha pasado.
2: ¿No? Y luego la habéis vuelto a instalar por cualquier motivo. ¿Lo veis? Entonces el interruptor tampoco ayuda mucho, porque el interruptor se enciende o apaga en función de la voluntad. Y al final, si tienes ese interruptor, lo vas a volver a reinstalar o a poner el on, como has vuelto a reinstalar esa red social para no perderte cosas, ¿no? Ahí tenemos una parte psicológica que es el famoso FOMO, ¿no? Del que Rubén nos ha hablado en alguna ocasión, ¿no? El miedo a perderte cosas. Y a lo mejor eres consciente de que estás teniendo una adicción, de que tienes el chip en la cabeza, le das a ese interruptor para apagarlo, pero alguien te dice, oye, ¿te has dado cuenta lo que ha pasado en Turquía? Y tú dices, ¿qué? No me puedo.

0: que deuria tindre en altres circumstàncies.
1: Exacte, Donis. Exacte, però donar-li un poquet més de sentit.
0: Vale, pues ja ho sabeu. Jardín Aquiles, Casa Borràs, Pineda, València. Gràcies.
1: Un beset.
0: Amics,
1: adeu, Donis.
0: Anem a buscar el bolet informatiu i tornem ràpidament amb més fora de cobertura. Fins ara.
2: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe. De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada de Put.
3: T'ho contarem tot.
4: Però tot, tot, fil per randa.
3: T'envens?
2: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
5: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio. L'economia per a totes i tots.
6: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
2: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4. Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les 6. Continuem connectats amb les teues històries, cada dia, a Punt Ràdio. De tu a tu. Les llengüetes de punts de llengua.
7: A Punt Ràdio.
8: La Dixi! No és el mateix dir-ho que com dir-ho. Oh. On vas amb aquesta cara de pomes agres?
9: Quina ironia, quina cunyata!
8: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
10: Queda clar?
8: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
9: Ah, vale.
8: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
11: Home, pues clar.
8: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
11: Ah, ara ho he entès.
8: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
9: Efectivament.
8: Fins a la pròxima llengüeta.
7: A Punt Ràdio. Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu. What good is sitting alone in your
1: room? Oh, come hear the music play. Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Però també és una d'aquestes obres que qualsevol voldria fer damunt de l'escenari, no? El parlar del mític cabaret.
1: Segur. És, jo

0: La pista número uno, el destinatari té molt mala memòria, probablement ja de mi t'has olvidado. La segona és original de Juan Gabriel, però altre grup, Lila de Maná.
1: Sí, no, sí, és esa. La he pillado toda. Lo que pasa es que no me acuerdo de la canción y la he puesto mil veces.
0: Y probablemente la sabrías, probablemente la sabrías.
2: Probablemente.
0: Tenim una crida telefònica, perquè parlem, atenció, anem a presentar un nou single, fora del rànquing musical, Javier, val? I en acabant anem a venir a...
1: Sí, és una demostració explicando com funciona la mente tuya.
0: A l'altre costat...
1: Lo digo porque es muy interesante, va a ser algo digno de estudio.
0: Moltes gràcies. A l'altre costat del fil telefònic tenim a Elena Farga, que ens presenta el seu nou single, Buscando a Nemo. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, molt bé, molt bé, molt emocionada.
0: Molt bon dia, molt emocionada. Emocionada si estem nosaltres de rebret, per favor. Faltaria més. Mos adelantes Buscando a Nemo i li poses també data a Excuses.
3: Sí, per fi, després de moltíssim de temps sense treure música, per fi ja pues, se m'han donat l'oportunitat i... Y es que no quepo en mí. Bueno, la felicidad, la verdad.
0: Este Buscando a Nemo té algo que vore també la mala memòria que parlàvem abans?
3: Sí, perquè realment quan van començar a fer la cançó no tenia títol. Teníem el concepte que era ese moment en el que vols oblidar algú però no pots, perquè a mi m'ha passat moltes vegades que potser n'hi ha cançons, per exemple, que mai m'ha recordat a ningú i de repente és com tens desamor i te recordes tota aquesta persona. I de jo sempre m'ha agradat el personatge de Dory perquè és com que és en la major part de la pel·lícula però mai res té a veure en ella, com que tot té a veure en Nemo i és un poc el que sentim quan ens enamorem, jo crec, no? Com que de repent moltes vegades ens deixem en un segon plano i només pensem en l'altra persona.
0: Però és un personatge molt important, és fonamental en la pel·lícula, també la cançó.
3: Sí, la veritat és que sí, la de... A mi és que sempre m'agrada la cançó que sigue nadando, la que canta Dory en la pel·li. De fet, quan vam fer la cançó, intentarem ficar d'alguna manera alguna part de la pel·lícula, com intentarem agafar la seva veu, i la deixarem com de fondo, molt de fondo, i sa cançó, però el que passa és que no s'aprecia l'oït.
0: I pront arriba Excuses.
3: Sí, la veritat, tinc moltíssimes ganes de treure el meu pròxim EP, que es diu Excuses. Fa molt de temps que no trac música perquè ja tinc un moscant.

0: la meva carrera i per fi ja podrà tot el món escoltar-ho.
1: Estem pendents, Selena. De moment anem a escoltar Buscando Nemo i moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura, en la Punt Ràdio.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
3: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
4: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
3: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a punt.
5: L'economia per a totes i tots.
6: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
5: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4.
2: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
7: The end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear.

0: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina, per estar al teu costat. En A Punt Ràdio, posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
1: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Nova temporada de Terra de Bous. L'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
1: Cada divendres, Terra de Bous, amb Germà Estela.
3: L'economia per a totes i tots.
4: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
3: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4.
5: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyones a les 10.
1: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.

Punta Punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montal i Salva.

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al Punt a Punt en els seus últims 90 minuts. Continua el temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, perdó, amb Manolo Paloma al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montalt. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, perdó, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tingui el cabuda al Punt a Punt en els seus últims 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. Ja sabeu, X o Twitter, @90minuts, TikTok, 90 Minuts Ràdio, en estos dos casos tot en xifra, en número. I si voleu enviar a Instagram, 90 Minuts Ràdio. I si 90 en paraula, en lletra, sense xifres ni números. I si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el canal de WhatsApp 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que vos fem, i que és: què has pensat en veure a Peter Lim al costat del Khelaifi en la final de la Champions Home Finals, que noche fa València? I això és la pregunta que vos fem. Què has pensat quan t'has vist en aquesta foto a Nasser Al-Khelaifi al costat de Peter Lim en un event de pàdel en Budapest, en la final de Champions, quan fa anys que no ve a València? Somrient, com si no haguera trencat un plat en la vida. I així va reaparèixer Peter Lim en una foto junt a Nasser Al-Khelaifi en un acte de pàdel en la prèvia de la Lliga de Campions a Budapest. Al-Khelaifi estava allí com a propietari d'un dels finalistes, el PSG. I l'amado líder Peter Lim estava allí com a orgullós patrocinador de propiciar les tropelies que han dut a dos exfutbolistes de l'equip del que és propietari, Mosquera i Canguilí, a jugar una final de Champions, deixant en la caixa del València una xifra ridícula. 0 euros el surt.

coreà i 15 més incentius l'espanyol. Ves tu ara a buscar un migcampista suplent del campió d'Europa i a un lateral titular del subcampió

segon Champions consecutiva. Això sí, he tingut que invertir diners en el contracte de l'entrenador i en donar-li alguns futbolistes que m'ha demanat. I tu, Peter, a tu com te va? Diu, mira, Nasser, si te ho compte no t'ho creus. Senta't que te vas a caure de cul. Jo duc 7 anys destrossant l'equip que quasi me regalaren. Tinc allí un amigatxo escocès que ha anat a jubilar-se controlant-me el pati. He posat el meu fill de president perquè passe ni de malgastar temps amb ixos morts de fam. Cada any els venem la moto de que ara sí anem en sèrio. Canviem 4 cares, posem 4 titelles noves, la gent traga, no protesta i damunt m'omplin l'estadi cada 15 dies. I, a més, tinc altaveus que li donen eixida a les meues troles i es pague amb cacaus i tramussos. I el que va fer dir a collo, Peter, tu sí que eres un fenomen. Fa molt de temps que sabeu que jo no me menege ni un mil·límetre del que pense de l'amo dels esbirros de l'amo. I fa molt de temps que sabeu que dic que Meriton és la fàbrica de mentides més gran del planeta en mans de mediocres però efectius soldats que executen amb disciplina espartana les ordres del seu líder. La entrega absoluta a una causa il·legítima te convertix en bon esbirro, però no en bon professional. Depèn molt de la moral de cadascun i de si els escrúpols te deixen dormir o no. Durant anys, els fidels soldats amorals de Peter, especialistes en la mentida continuada, comptaven en petit comitè, mai en públic per a que no se'ls poguera tirar en cara de manera massiva, que no era criticable l'absència de Peter des de fa anys, que no és que estiguera poc implicat, però que des de la pandèmia quasi no eixia de casa i que en el seu estat de salut els metges que el tractaven li havien aconsellat no fer llargs desplaçaments en avió. I por el monte corren les sardines tralara. Jo reconec que són uns fenòmens, eh? Es riuen de tot i de tots i damunt tenen escuders que els deferen a capa i espasa i que amplifiquen els missatges de Mentiron Holdings per 4 miquetes. El mateix que no contaven públicament lo de l'estat de salut de Peter, estan fent ara amb els plans de la temporada que ve, on diuen en privat, mai en públic, que esta va de debò, que l'objectiu és Europa, com digueren l'any passat, que la idea és no traspassar a Javi Guerra, igual que l'estiu passat anaven a renovar a Mosquera i no escoltaven ofertes, i que, com sempre, enguany se va fitxar millor i se va fer un equip molt millor. Qui vulga que els crega, jo no. Ahí està Peter i la seua delicada salut en Budapest de Fiestuc i de Rics amb el Kelaifi en la final de la Champions. El preu de la nostra línia editorial, la del 90, no creure per sistema ni mitja paraula de l'exèrcit de titelles de Peter, fa temps que el paguem. Per a desgràcia d'ells, este programa cada dia té més oients i com els hi vas dir cara a cara en l'estiu de 2023, el problema reputacional no el té el 90 minuts, el teniu vosaltres. Així que nosaltres som més de prendre els cafès i les cerveses amb bons amics. Les 11 de la nit i 10 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença el punt a punt dels últims 90 minuts.

0: 11 i 10, saluda ja un home que és especialista en pàdel, Salva Folgado.
1: ¿Qué tal?
2: ¿En pàdel?
0: En el pàdel nuestro, que son los cielos.
2: Bueno, sí, en pàdel, lo que tú vulguis.
0: ¿Has vist a Peter?
2: No tinc ni idea del pàdel, però soc especialista.
0: ¿Has vist la reaparició de Peter, lo flamenco que ha reaparegut?
2: Està bé, això home està bé, Manolo, està fet una xosa.
0: Això home?
2: Això home està perfecte.
0: Això home té una salut.
2: Bueno, de ferro.
0: De ferro.
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo no dubtava mai de la seva salut.
0: Però si deien que després de la pandèmia que li havien aconsellat...
2: Se diuen moltes coses, Manolo, sobre Peter Lim.
0: I... Ahí está, el tío.
2: I sempre són, habitualment són trola, eh?
0: Més alguna una poma, eh?
2: Està molt bé. Està per a jugar.
0: Més
2: a... pádel o a lo que vulga.
0: Més alguna una poma, el tío.
2: Sí, està molt bé.
0: Quin fenomen. Bueno, pues, ¿veréis ahí la final de la Champions?
2: Sí, per supost. Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, el lateral dret del subcampió i un dels migcampistes del campió, suplent, eren el València. I entre els dos no arriba a 15 milions de traspàs.
2: Bueno, pues esa es la manera de hacer negocio que te Meriton.
0: Ahí está, Peter.
2: Es el negocio. Es el negocio de Meriton, Manolo. Es el negocio
0: en la banqueta de Luis Enrique y Mosquera chugando titular. Mosquera ganaba a menchar pipes a Londres,
2: Y en Wine no van a vender a ninguno. Ya veremos.

0: aconseguit, el Castelló continua viu, continua somiant en primera divisió.
1: Ara l'equip albinegre s'enfrontarà a l'Almeria, mentre que Las Palmas i Màlaga jugaran l'altre encreuament i els vencedors de tots dos enfrontaments se lluitaran per l'última plaça d'ascens després de tindre ja joc en primera, recordem, el Racing de Santander i el Depor. Parla Pablo Hernández.
2: Bueno, mucha felicidad. Los protagonistas son los jugadores. La verdad es que muy contento por conseguir jugar un playoff de ascenso a primera división. Nada más tienes que ver cómo está el campo. La verdad es que se lo merece esta afición después de muchos años sufriendo mucho, vagando muchos años por tercera división y sufriendo. Y poder vivir esto más allá de lo que luego pase, ¿no?, en los playoffs, que ya sabemos que es complicado. Pero el mero hecho de poder jugarnos, el poder ascender en un playoff es la hostia aquí, ¿no? Y bueno, yo creo que nada más hay que ver el campo cómo está.
1: El València femení torna a la Lliga F, la tornada de la final per l'ascens de dissabte entre el València i el Villarreal va acabar amb empat a un gol, però amb l'empat a 0 de l'anada l'ascens va decidir-se per la millor classificació del València en la Lliga regular, on va acabar en la tercera posició. D'esta manera, el València ascendís a la màxima categoria del futbol espanyol, on serà l'únic representant del futbol valencià després del descens de Llevant. Parla el tècnic, Miquel Crespo.
3: Yo creo que si tenía que ser de alguna manera, tenía que ser épico, ¿no? Y esto creo que es un poco el reflejo, ¿no?, de no rendirnos nunca, de seguir apretando hasta el final, y sabíamos que iba a ser muy difícil, pero que el partido se había puesto muy complicado. Pero esto es el Valencia, nunca, no se deja de creer nunca, y hemos estado ahí hasta el final.
1: Prova superada, València Bàsquet atropella el Barça en el Palau per 77-102. Acaba segon la Lliga regular i tanca una setmana exigent de 3 partits en ple de victòries la setmana posterior a la Final Four, malgrat el cansament i les absències. Un esforç que té a més el premi doble de guanyar el factor pista almenys fins a semis i tindre un dia més de descans abans de jugar dimecres el primer partit del playoff en el Roig Arena contra el Surne Bilbao de Jaume Ponsarnau. Escoltem Pedro Martínez.
4: Me cuesta expresar el respeto que tengo por el Bilbao Basket, por cómo juegan a baloncesto, por todos los automatismos que tienen. Están haciendo una temporada impresionante, ¿no? Entonces, de verdad que entiendo que somos los favoritos porque hemos quedado segundos, pero no doy para nada la victoria por hecha, porque creo que juegan muy bien y es que veo muy factible que nos puedan eliminar, sinceramente, ¿no? Entonces, vamos a intentar llegar con las orejas de punta y muy bien preparados mentalmente.
1: Y Sergio de la Rea, mejor jugador jove de la Liga Endesa 2025-2026. El jugador de València Bàsquet va ser el jugador més recolzat en les 3 categories de votació, imposant-se tant en l'elecció popular com en la realitzada per entrenadors i mitjans de comunicació per a fer-se amb el premi Azul Marino al millor jove de la Liga Endesa. La seva excel·lent temporada li va permetre convertir-se en el successor de Jan Montero i afegir un nou reconeixement individual al seu currículum. Les valencianes Lucía Muñoz i Marina Cortelles, campiones d'Europa de gimnàsia rítmica. L'equip capitanejat per a la cantina, Alejandra Quereda, també ha aconseguit l'or en la final de 5 pilotes i en la de 3 cèrcols i 2 parells de masses. El conjunt espanyol ha confirmat la seva condició de número 1 del panorama continental i després de firmar en 2025 el ple en els europeus de Tallinn, ha tornat a penjar-se en guany tots els sorts possibles en el campionat d'Europa que ha conclòs este diumenge a la ciutat búlgara de Varna. Ana Puertes, campiona de l'individual de raspall femení. La jugadora de Beniparrell ha conquistat l'individual 2026 després de superar la vigent campiona Victoria Díez en la seva 6ª final pel títol. Ana ha trencat amb l'hegemonia de Victoria en la final al guanyar per 10-25. Fins ara, Victoria havia guanyat 8 vegades el campionat del mà a mà. Escoltem la campiona, Ana Puertes.
5: Les 11 de la nit i 21 minuts, vos recorde, X o Twitter arraba 90 minuts, de 90 en xifra, en número, TikTok 90 minuts ràdio, i si 90 també en xifra, també en número, i per a Instagram 90 minuts ràdio, si voleu enviar un WhatsApp, ja sabeu, 6-9-42-18-01, 6-9-42-18-01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos estem fent en el nostre programa. Què has pensat en veure la reaparició de Peter Lim somrient al costat del Khelaifi en la final de la Champions quan du anys sense xafar València. 11:22, pausa per a la publi, en tornar de la mateixa. Entrem a la sol i amb moltes coses més així, en A Punt Ràdio i en el punt a punt dels seus últims 90 minuts.
6: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
7: ¿Y dices que siempre sucede?
8: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
9: Solo se me ocurre. ¡Wow!
7: Increíble. Pasa siempre.
8: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
9: ¡Wow!
8: Descúbrelo en tu concesionario.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
11: Hola amics, el pròxim dissabte 6 de juny l'equip de Fora de Cobertura repassarà en companyia dels protagonistes la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la Tomaca Valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, A Punt Ràdio.
12: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
13: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
14: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
13: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
12: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
5: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
15: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
5: Juga amb nosaltres esta temporada.
16: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: Punt a punt. Els últims 90 minuts.
1: Les 11 de la nit i 24 minuts. Ja sabeu que el futbol en primera va finalitzar des de la setmana passada i que en aquests primers minuts, sobretot el diumenge, a part del diumenge vinent, ja no estarem nosaltres, salvo jo a partir d'ara, entre l'horari d'estiu, estarem de dilluns a divendres amb vosaltres. Continuarem estant, cap problema. I el 90 minuts, que no va a reduir la seva durada en estiu. Anem a continuar sent de 90 minuts. 11:25, deia, estem pendents d'altres situacions competitives que ens van marcant el mapa de l'actualitat en el cap de setmana. Junt d'ells era l'última jornada de l'ACB. Es queixava una miqueta, i crec que amb molta raó, Pedro Martínez, de la poca sensibilitat de l'ACB en quant a, bueno, la càrrega de partits a la qual tenia que fer front València Bàsquet, i la realitat és que, sense tornar a dir faltar-li raó, la manera d'acabar la lliga de l'equip de Pedro Martínez ha sigut brillant, tant la victòria de divendres com la d'avui. Nacho Rodilla, què tal? Bona nit. A veure si tinc ahir per allà Nacho Rodilla. Hola, Nacho Rodilla, bona nit. Pues no tinc a Nacho Rodilla. A veure si el podem recuperar. Deia que la manera de finalitzar el campionat regular ha estat extraordinària. Segon classificat i, a més, 25 punts de diferència. El València Bàsquet avui ha apallissat el Barça en el Palau Blaugrana, cosa que tampoc corre tots els dies. Nacho Rodilla, què tal? Bona nit, ara sí.
2: Hola, què tal? Bona nit.
1: Deia que, tot i les queixes, no sense part de raó de Pedro Martínez, la realitat és que l'equip ha acabat segon en la lliga regular, només per darrere del Real Madrid, i els dos últims partits, el de divendres i el d'avui, bueno, han estat a un nivell, sobretot el d'avui, passejar-se en el Palau i fer-li 25 punts de diferència al Barça, no passa tots els dies.
2: No passa tots els dies, i la veritat és que
1: estem mal acostumats molt.
2: Sí, estem mal acostumats.

0: després jo crec que és com si tinguera este valencià que té aquest sentiment dels equips grans, no? Que saben quan és el dia d'aparèixer, no? I torna a aparèixer d'esta manera en el Palau Blaugrana. Bueno, una exhibició més, una forma també de refer-se l'equip a aquesta derrota en la Final Four de l'Eurolliga en aquestes victòries, no? En aquests tres partits que no estaven, i ara, bueno, mai se sap en quant encara és un play-off, mai se sap, jo què sé, si t'enfrontes a un o l'altre, si va ser molt més fàcil, no? Però és evident que este camí que ha traçat València Bàsquet, o que va traçar València Bàsquet en play-off, és un camí que li ha obrit la porta de poder tornar a estar en una lluita d'algo gran.
1: Jo hi hagué un moment, Nacho, que va ser una miqueta la por de que l'equip, després de l'experiència en Europa, que no passa res, vull dir, per palmar en una Final Four, primer, per palmar en una Final Four hi ha que jugar-la. I segon, que no passa res que palmar, no? Però com fins ahir tot havia sigut una putxó constant, la temporada havia sigut, a més és que cada partit en Europa te convidava a ser més optimista, que s'acabara de sobte aquesta il·lusió, tenia una miqueta de por a que l'equip, en un moment donat, baixara el pistó en el que quedava de temporada. I certament sembla que aquesta por me l'estan llevant a poc a poc.
0: Sí. Igual tots hem tingut aquest pensament, no? En aquest moment de la temporada. Però crec que el guió que marca aquest equip, que el que plasma cadascú dels jugadors s'espera... Per a confiar en ells en el sentit de que cada vegada que estiguin a la pista ho van a donar tot i que no se poden fer especulacions al voltant d'aquest equip. Bueno, ves d'aquesta Final Four, no? Sempre pots descuidar-te una micoteta, sempre pots afluixar, però jo crec que l'equip ha tornat a agafar el camí este de no deixar passar ni un partit, de no deixar passar ni un enfrontament per a tornar a plasmar aquesta millor versió de València Bàsquet. I bé, i en aquesta línia, i en aquest camí està, no? El València Bàsquet de tractar d'abastar i de tindre una altra vegada el pensament este d'anar per totes.
2: Nacho, el rival és el Sun Revilló de Ponsarnau. Ha parlat sobre ell molt bé Pedro Martínez en roda de premsa.
0: És que, a veure, pot també pareixer que potser estàs parlant perquè és Jaume Ponsarnau o perquè és algo, un tòpic, no?, parlar de rival, però estem, crec que el 80 un equip que farà dos mesos i mig no estava en este nivellàs, no?, esta continuïtat que està ara, igual cansat en este tram final de temporada, agafant-se la competició, deixant fora equips que estaven per davant d'ell, no?, en la classificació, i això li dona mèrit al que ha aconseguit Jaume en Bilbao, i que, evidentment, tots els rivals respecten al màxim a aquest equip. Bueno, anem a veure com va. No fa massa, va passar per aquí per el Rochalena i li va costar molt, a València Bàsquet traure aquest enfrontament davant de l'equip de Ponsarnau. Bueno, que està ben entrenat, és un equip que està fent un bon bàsquet, són ingredients que te fan pensar que bueno, que de primeres tu eres el favorit, però que no és un rival ara per a descuidar-se, perquè està en un punt de gracieta en aquest tram final de temporada.
1: Perfecte, Nacho. Me queda alguna pregunteta per fer-te, però com vens demà a la tertúlia, te la faré demà a la tertúlia i així se guardem algo per demà. Nacho, gràcies!
0: Va, vinga, un abrazo.
1: A Nacho Rodilla, nostre comentarista de bàsquet, i també contertuli, del 90 minuts, com deia, estem mal acostumats. Vull dir, 25 punts de diferència al Barça en el Palau, passejante, això no passa tots els anys. I, a més, quan vens d'una massada mentalment complicada, com és el que va passar fa 3 setmanes en la final de la Final Four. Però este València Bàsquet, anem a veure fins on arriba en la Lliga.
2: Xavi Pascual, que és el tècnic del Barça, evita en roda de premsa, hemos hecho el ridículo. Tal qual. Més clar, tenia claríssim el tècnic del Barça.
1: Clar, pues, ixa la història del passó que els han pegat en el Palau. Avui era un dia que podia també ser molt feliç o desembocar en una

0: notícies tràgiques. Afortunadament, el Castelló ha complit, ha guanyat 2-1 l'Eibar, entra en el, i entra en el playoff d'ascens a primera divisió. José Luis Gual, què tal?
1: Hola, molt bona nit, Manolo.
0: L'home que ens ha contat el partit per al Punt a Punt, de Punt Ràdio. José, i a la fi, jo no sé quina valoració, no te vaig a dir final, perquè encara queda el playoff, si a lo millor quan Pablo Hernández arriba a la banqueta del Castelló te dic que se va a jugar el playoff, hagués signat probablement amb la teua sang, si quan estava segon i fins i tot pogués ser primer l'equip de Pablo Hernández te dic que anaves a jugar playoff, igual t'haguera semblat a poc, i a hores d'ara, a les 11:32 del 31 de maig, no sé com te sap aquesta classificació per al playoff.
1: Pues sap molt dolceta, perquè, com dius, no? El Castelló, esta és la seva segona temporada en segona divisió, després de la passada campanya, any d'ascens, bueno, d'aguantar-te en la categoria, se va aconseguir la salvació a falta només de 2 jornades, que, bueno, va ser una permanència més que correcta, no?, per a ser nou en la categoria, i enguany l'objectiu era salvar-te, pues, una miqueta més de solvència, sense cap agobio i sense patir, no?, i sobretot com dies, no? Des de que Pablo Hernández va agarrar l'equip en la jornada número 7, després de les 6 primeres en les que l'equip del Castelló, en Johan Plata a la banqueta, va sumar només 2 punts, estava en jocs de descens, pues 70 punts ha sumat este Castelló de Pablo Hernández, això li ha permès acabar com a 6è i clavar-se en el playoff per a jugar davant de l'equip que més pressionat va estar en esta eliminatòria, la Unió Deportiva Almeria, plantilla completament oposada a la del Castelló, feta només per a pujar de manera directa, i li estan caient molts palos a Rubi. Va ser una eliminatòria dura, evidentment, però el Castelló ara mateix, Manolo, està per damunt de les seves possibilitats. Home, quan te claves ahí, els aficionats, si li preguntes a qualsevol aficionat del Castelló esta nit, te dirà que volen guanyar a l'Almeria i que volen pujar a primera divisió, però crec que ara el tema mental sí que pot jugar en ell el Castelló, que ha patit una miqueta d'ansietat les últimes setmanes, després de fins i tot haver segut líder, s'ha posat tot això de damunt en el dia d'avui, en un partit molt complet, i el que es falta, Manolo, a este Castelló, per haver pujat, qui sap si de manera directa, és disparar, però en bales de veritat. Així xuten moltes voltes, costa molt fer un gol, i és a base d'insistir. Però bueno, ho té el Castelló, i en esta segona temporada crec que és un broche fantàstic, per al que ha fet l'equip de Pablo Hernández.
0: Sí, jo crec que per a l'equip, i per a Pablo Hernández, que jo recorde al principi, quan parlàvem al principi de temporada, José Luis, que deien, va ser definitivament el tècnic, no, bueno, està amb la L de pràctiques, està passant, diguem-ne, l'examen, a veure si el supera, bueno, jo crec que l'ha superat i amb nota,
1: Totalment, sí. De fet, a mi me crida prou l'atenció, no? S'ha comentat, no?, que, bueno, que ell no tindria problemes per a continuar, en el president del Castelló i demés, però, bueno, està com en un segon plano i crec que la tasca de Pablo Hernández és molt important. Està fent molt bé les coses, bueno, sempre ocupant i donant-li protagonisme als futbolistes, però crec que s'ha merescut clarament, pues això, tindré ja un nou contracte, segurament una millora i en més capacitat per a poder parlar, no?, del que necessita l'equip. Veurem si això passa. De moment està ahí focalitzat, no?, en el que té que ser esta disputa del playoff, però estic completament d'acord. Si el Castelló no lliga a Pablo Hernández, pot ser que tinga per allà alguna oferta, perquè els números estan ahí, i el que ha fet Pablo Hernández en el Castelló no és gens fàcil en una plantilla que està molt per davall d'altres que s'han quedat fora del playoff.
0: Bueno, pues José Luis, diumenge comença el playoff. Crec que és diumenge...
1: Dissabte.
0: Dissabte ja, està clar?
1: Dissabte, Manolo.
0: ¿Hora?
1: Sí, dissabte a les 9 de la nit, l'anada en Castalia a les 9 de la nit, la tornada serà en el Power Horse Stadium d'Almeria el dimarts a partir de les 9 de la nit també.
0: Bueno, el Power Horse, que és el cap de l'Almeria de tota la vida, vull dir, tampoc li pega.
1: Sí, senyor. Sí, però... si se gasten diners en la propaganda, n'hi haurà que dir-ho, no?
0: Sí, això sí. Però crec que la cadència és, respectant que siga dissabte o diumenge o dimarts o dimecres, crec que és diumenge a dimecres i diumenge a diumenge, no? Les dues eliminatòries.
1: El que passa és que canvien els dies, és a dir, la nostra, pues, al ser el 6è, comencem dissabte, l'altra eliminatòria és diumenge,
0: sí,
1: i per tant és dissabte, dimarts, diumenge, dimecres.
0: Va,
1: no?
0: Perfecte.
1: Això seria en esta primera eliminatòria.
0: Però me refereix que sí. per a l'última, entrenada i tornada de l'última, ni una setmana de termini, no hi ha intersemanal.
1: Correcte.
0: Val.
1: Sí, se juga diumenge i dissabte, el dia 20 acaba... O sea, si va tot bé, Manolo, el dia 20 estem en primera divisió.
0: Si està tot bé, el dia 20 estarem celebrant l'ascens del Castelló i del quint equip de la comunitat en primera divisió, que és el que volem desitjar.
1: Manolo, si això passa, teniu tots els catxarros pagats així en Castelló, que vulgueu.
0: Pues ja haurà ganar. José Luis, gràcies.
1: Adéu, bona nit.
0: 11:37 i no molt lluny d'ahir, però en Villarreal, David Albert està jugant amb el seu equip per ascendir a segona divisió. Des de la primera federació ha guanyat el primer partit i està amb el company Salva de...
2: David Albelda està amb el company Álvaro Molina, que ens ha acompanyat i ha fet el partit en el punt a punt. El Villarreal ve li ha guanyat 2-0 al Zamora.
3: David, en directe per a punt a punt. Que important ha sigut, sobretot en aquesta segona part, finalitzar les jugades per a que el Zamora no poguera pillar-vos l'esquena.
4: Sí, al final estic pensant ràpid perquè no hem tingut encara temps per revisar res, però totes les accions que en principi ha tingut el Zamora han sigut per errors nostres en eixida de valor, i al tindre tant de jugador ofensiu, els dos puntes, els dos extrems, pues te pillaven en espai, i ells ahí sabem que és un equip que també corre bé. Bueno, per moments ho hem corregit, però és veritat que anem a tindre buen counter de cara al partit de tornada.
5: David, viendo la cantidad de gente que han traído también, cómo se hacen fuertes en su estadio, me imagino que ahora el cambio será de guión por completo para la vuelta.
4: Bueno, evidentemente por su parte será un cambio de guión grande, por la nuestra, a falta de hacer alguna valoración más, soy de los que piensa que cuando algo va bien no toca cambiar, y aquí en Villarreal tenemos una filosofía de no mirar el resultado, de intentar ser valientes, seguiremos con la presión alta y seguiremos con la misma línea de trabajo. Esa es la idea, un pelín así a bote pronto para el partido de vuelta.
6: Diga que tens un equip, diguis que és elèctric, que té qualitat, però a mi el que me sorprèn, quan vas vindre així vas dir, tenim que ser més competitius, ho heu estat molt seriós. O sigui, ells al final ha tocat creuar, penjar balons, però heu estat molt sòlids, molt tranquils, sí. De l'equip molt, o sigui, molt dins de la competició, quan és gent molt jove.
4: Sí. Bueno, és veritat que tenim una mitja edat de 20 anys, però jo crec que això ha sigut un dels secrets per als quals hem sigut capaços d'agarrar la promoció. Que tinguem qualitat tècnica, qualitat física, és evident, però crec que a nivell tàctic l'equip ha progressat una barbaritat. En el partit d'avui crec que portem, no sé si 18-19 partits en porteria, 0, per a un equip tan jove és tremendament difícil, i jo crec que és gràcies al treball, gràcies a les ganes que cada dia posen els jugadors en progressar, en estar prop del futbol professional. La veritat que està sent una temporada bonica, una temporada apassionant per a tots, veient l'evolució de tots, veient jugadors que han pogut participar en el primer equip, en Champions, en Lliga, i la veritat que en principi és la temporada, diguem, somiar, no? per a un filial com el nostre, que sempre toco recordar que el primer objectiu és traure jugadors per al primer equip, no?
0: Gràcies, company. 11:40, parle ja amb Salva Gomis. Hola, Salva, què tal? Bona nit.
1: Què tal, Manolo? Salva, com esteu? Bona nit.
0: Perquè ja fa unes setmanes parlades d'un oferiment d'un porter i esta setmana has tirat una miqueta més de la manta per a parlar de Orlando, no sé com se llegeix el cognom exactament, si Gil, Gil...
1: Jo dic Gil, sí. Gil. Sí, sí, sí. Pues
0: m'entenamos, diguen altra cosa, Gil.
1: No?
0: Gil. A ell i final.
1: Jo, com se llegeix, seguim paraguaià, no? Jo correcte. Crec que serà Gil.
0: Exactament.
1: Si després és Gil, pues... Ho direm.
0: Bueno, porter que, com has esperat este cap de setmana, està damunt de la taula del València Club del Futbol, és un oferiment, no?
1: Sí, sí, correcte, és un oferiment al València, perquè és un porter que, bueno, pues, vol pegar el bot a Europa, està en San Lorenzo de Almagro, en l'Argentina, i és un porter que va jugar el Mundial en Paraguai, és el a priori porter que, bueno, pues en les traves decís com a porter titular de la selecció del Paraguai i vol pegar el bot. Acaba contracte d'ací a temporada i mitja, anem a dir, perquè ja saps que allí acaben en desembre, sí. Acaba en desembre del 27 i, bueno, pues fa unes setmanes en Argentina demanaven 3-4 milions d'euros i lo que li han explicat al València és que volen trobar la fórmula per a que arribi d'una manera més econòmica, o bé en una cessió en opció de compra,
7: o bé en una compra per el 50%, bueno, trobar les fórmules. A mi no m'han dit qual és la fórmula, sol és el que me dient és que al València el volen convèncer com a que, bueno, pues poden o tenen la capacitat de trobar aquesta fórmula per a portar-lo d'una manera més econòmica, perquè el València té clar que no se vol gastar molts diners, no és notícia, però en concret a la porteria on va renovar a Stolle Dimitrescu.
0: No es volen gastar molts diners, però van prometre-te Europa. En fi, bueno, coses que passen en esta ciutat. Salva, gràcies.
7: A vosaltres, bona nit.
0: 11:42, parlant de... Mira, vaig a lligar el pròxim, que és el Mundial, i esportes, però en este cas el del Llevant. Per què? Perquè acaba de fer oficial la Federació de Austràlia la seva llista per a la Copa del Món, i no sols està inclòs, sinó que és un dels jugadors que figura en el cartell anunciador, Matt Ryan, el porter del Levante Unió Esportiva, que un Mundial més defensarà la meta del conjunt australià. Dit això, 11:42, com deia, avançava, cada volta estem més a prop del Mundial.

0: 43, comencem el repàs per el bany de masses que s'ha pegat avui Espanya, Salva, en el seu primer entrenament a la Ciudad Deportiva de las Rozas.
1: Era el primer entrenament de la selecció espanyola. Recordem que Espanya debutarà en el Mundial el 15 de juny davant Cabo Verde. I en aquest primer entrenament, bueno, pues ha rebut l'afecte de tota l'afició. Hem escoltat abans ja en la secció de fotos les paroles del seleccionador Luis de la Fuente. Tres futbolistes de la convocatòria que estan en ple procés de recuperació de diferents lesions musculars. Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz han eixit a l'herba al costat dels seus companys, però solament ha realitzat el calfament inicial. Després, bueno, pues han tingut treball específic de gimnàs. Ha arribat Pedro Porro a las Rozas i a partir d'ahí a Luis de la Fuente només li falten de la seva convocatòria de 26 els que van disputar la final de la Lliga de Campions: David Raya, Zubimendi i Mikel Merino amb l'Arsenal, que han estat de celebració avui del títol de Lliga, i Fabián Ruiz amb el Paris Saint-Germain. Van jugar ahir dissabte amb victòria, recordem, als penals per al Paris Saint-Germain. Està previst que Mikel Merino es posi a les ordres de Luis de la Fuente el 2 de juny, mentre que la resta de jugadors que han disputat la final de la Champions ho faran un dia després. A més, Jeremy Pino, que va guanyar la Lliga, la Conference League dimecres davant el Rayo Vallecano, arribarà a les Rozas el dilluns 1 de juny.
0: O sigui, a les 6-7 minuts, que ja és dilluns 1 de juny. L'Uruguai i Bielsa ja han anunciat la llista, Salva, amb Araujo, Jiménez i Valverde, i lògicament César Luis Suárez.
1: No, que ha sigut el Neymar, per dir-ho d'alguna manera, de Brasil. Solament hi haurà quatre jugadors de la Lliga en la llista de convocats del Uruguai: Araujo, José María Jiménez, Fede Valverde i Fede Viñas, el futbolista que no va continuar la pròxima temporada en el Real Oviedo. No estan Santiago Mourinho, sorprenent, del Villarreal, Nicolás Fonseca del Oviedo, o Mauro Arambarri i Martín Satriano, els dos del Getafe. En la llista no està Luis Suárez per primera vegada des que la Celeste va retornar a Sud-àfrica 2010 a les Copes del Món. Sí que estarà el veteraníssim porter Fernando Muslera. 39 tacos,
0: 39 palos liga buena, sí. Mulera, i ahí estarà l'home.
1: Espanya... Crec que la podava en el Nene fa uns anys.
0: O ja, ixe ja no val,
1: No.
0: És com la cantant esta de flamenco, és com la niña Pastori, que ja la senyora Pastori, vull dir, ja, lo de la niña ja no. Espai amb Cabo Verde, Folgado...
1: Mira, estic veient el partit de Brasil contra Panamà, estan en la primera part, amb el que anem de Brasil, acaba d'empatar Panamà.
0: Bueno, pues el Brasil un, Panamà un. Espai amb Cabo Verde, Folgado, que és rival d'Espanya i que vull passar per damunt a Sèrbia, 3-0.
1: A veure, Sèrbia no està guanyant-li a ningú, Manolo, està fora del Mundial i últimament amistós que juga, pues amistós en la que cau golejada, però sí, Cabo Verde, que és rival d'Espanya, li ha guanyat 3-0. Els taurons blaus, com s'apoden els membres d'esta selecció, bueno, pues ha guanyat per 3-0 a Sèrbia, gols de Kevin Pina, minut 11, Duarte, 59, i Ben Chimol, minut 63, partit amistós disputat en l'estadi do Restelo de Lisboa, a Portugal.
0: Altre rival d'Espanya, Aràbia Saudí, va perdre 1-2 amb Equador.
1: Sí, en la segona jornada del grup H, Espanya, que s'enfrontarà a l'Aràbia Saudí, que va caure en amistós davant l'Equador 2-1, en amistós que es va disputar en terres americanes en el debut de Georgios Donis com a seleccionador.
0: I també tenim problemes per a la selecció escocesa. Gilmore s'ha lesionat i es perd el Mundial, tenim ja substitut.
1: Sí, se va lesionar ahir en l'amistós que va jugar davant Curaçao, amb victòria 4-1.
0: Que si no ara... tires tu. T'estàs jugant a Escòcia,
1: Curaçao. Sí, si no recorde mal, també vaig advertir a Santi Marín, que està per així, però efectivament...

0: Bueno, va vencer Escòcia 4-1. I Billy Gilmour, migcampista del Nàpols, va patir una lesió de genoll durant aquest partit amistós contra Curaçao. Se perd el Mundial. I Tyler Fletcher, fill de Darren Fletcher, que és actual comentarista de TNT Sports i jugador del United, el reemplaçarà.
1: En Algèria també tenim llista, on, entre altres, està Lucas Zidane.
0: Sí, Lucas Zidane és inclòs en la llista d'Algèria, que està encapçalada, evidentment, per Marez. Los zorros del desierto, les raboses del desert, dirigits pel veterà tècnic.
1: És el teu nou equip, no?
0: És el meu nou equip, Manolo, dirigits pel veterà tècnic bosnià, Vladimir Petkovic, disputarà este mes de juny el seu cinquè mundial de la seva història. Ojo, tenen molt de talent i l'objectiu és superar els vuitens de final, que és la seva marca rècord en 2014 en el torneig mundialista. Està Riyad Mahrez, està Ait Nouri, futbolista del City, Ibrahim Maza, del Bayer Leverkusen, i bueno, com acabem de comentar, està Luka Zidane, i també està Issa Mandi, ex de Betis o Villarreal.
1: I per últim, Krejci i l'Eslàvia de Praga, que són la base de la llista de la República Txeca.
0: Bueno, avui Miroslav Kubek ha anunciat la llista de 26 convocats per al Mundial, liderats pel central Ladislav Krejci, és jugador del Girona, ara en el Wolverhampton. Hi ha majoria de jugadors de l'Eslàvia de Praga, que aporta 10 futbolistes.
1: Les 11 de la nit i 48 minuts, continuen empatant en el partit.
0: Sí, està el país volcat, a més té amistós, Manolo, però de moment contra Panamà, 1-1 al marcador, 10-7 de la primera part.
1: 11:48, tanquem la primera part del programa, la informativa. Després d'esta pausa, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
3: ¿Y dices que siempre sucede?
4: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
5: Solo se me ocurre. ¡Wow!
3: Increíble. Pasa siempre.
4: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
5: ¡Wow!
4: Descúbrelo en tu concesionario.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
7: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
8: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
9: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
10: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
1: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
10: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
9: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
1: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
11: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
1: Juga amb nosaltres esta temporada.

Les 11 de la nit i 51 minuts comença el temps de debat, tertúlia i d'anàlisi, així en els últims 90 minuts del punt a punt, amb la pregunta que vos estem fent. Com cada nit sempre hi ha una pregunta, ja sabeu, arraba 90 minuts de 90 en xifra o en número, també en xifra o en número el perfil de TikTok, 90 minuts ràdio, i el d'Instagram, 90 minuts ràdio, però este últim sense xifres, sense números, tot en paraula, en lletra. Si voleu enviar un

0: Ells ho intenten, perquè hi ha gent que compra aquestes milongues i els dona difusió, però és que ja a les persones normals ja no les poden enganyar.
1: És que any darrere any estem en el mateix, ja fa una setmana que acaba la Lliga. Ho vam veure l'altre dia, és que el president del Llevant ha fet un balanç de la temporada. Així no sabem ni quan serà ni no te farà balanç de la temporada. Serà per anunciar el que tots ja sabem, que és la renovació de Corberán, i jo imagino que ho faran quan...
0: Jo crec que la renovació de Corberán se la van a esperar hasta l'estiu que ve. Perdó, hasta que passi l'estiu. Perquè saben que ara mateix no és popular fer pública esta mesura. De fet, ells estan dient en les trobades estes que tenen baix mà amb cafelets de permís amb periodistes que l'entrenador no està renovat i tal. Jo me reitero en la informació que donarem en esta casa el dia 25 de maig. Està tot acordat per a la seva renovació i està tot acordat des d'abans de febrer. Vull dir, me dona igual que el club diga o que deixe de dir. Ens reafirmem, i també algú que últimament està donant lliçonetes, que abans les donava per a tapar les milongues esportives del club, i que ara se veu que també se posa a donar lliçons de periodista. No me neixi un mil·límetre de les informacions que han donat sobre el tema de la renovació de l'entrenador.
1: Val. Entonces, si no van anunciar res, se suposa que l'entrenador va continuar, perquè confien en ell.
0: Sí.
1: Imagina, no pot donar-se si un cas Osasuna, que l'endemà d'acabar la Lliga, Osasuna i Alessio arriben a un acord, això és perquè no n'hi ha aquesta confiança. Ah, sí, després de la temporada que has fet.
0: És que això no se regís per un director esportiu que posa uns baremos esportius, uns pros i uns contes. Així no, així és un problema de uno dinoi o no uno dinoi, i este és uno dinoi, punt i final.
1: Per lo tant, sí que confien en aquest entrenador i anem a tindre-lo així un any més.
2: Pero es que yo creo que es mucho más sencillo, y estoy cansado de... Pero igual que las ruedas de prensa, cuando ves ruedas de prensa de algunos técnicos, son todos... Prácticamente ves una y ves la de todos los años, ves la de todas las fines de semana, de todo el año. Entonces, no sé por qué la manera de ocultar... Bueno, pues si el técnico está renovado, ¿por qué demonios no se dice que el técnico está renovado? ¿Por qué? Porque se le pueda tirar la gente encima, pues sí. Aguantas el chaparrón después del año que te has cascado a nivel deportivo. O sea, me refiero, ¿qué manera de proceder es esta? O sea, tú anuncias, si de verdad confías en el técnico y de verdad confías en un proyecto a largo plazo con él porque crees que es la persona indicada, que cada uno tendrá su opinión, pero si de dentro del club se piensa que este técnico es el propicio para que el equipo vaya hacia adelante y construir algo alrededor de él, oye, que se diga sin ningún tipo de problema. Y si esta decisión no agrada a la gente, pues tendrá el libre derecho de expresarse de la manera que crea la gente, siempre y cuando, obviamente, pues haya dos dedos de frente y que cada uno tenga su opinión. Pero de verdad es que no entiendo por qué ahora lo oculto, ahora lo diré después de que acabe el verano, cuando todo se calme. O sea, ¿se puede actuar normal en el fútbol a veces?
1: Amb pixa por, lo que estan demostrant és que la gent té raó. Si tens por d'anunciar alguna cosa per la reacció que pot tindre la gent, volen dir que potser la gent no està tan desenganyant, tan equivocada.
3: Però és que al final estan fent el mateix que estan fent en Corberán en la segona volta quan s'anuncia el seu nom per la megafonia de Mestalla. S'amaga.
0: Ja
3: no s'anuncia com s'anunciava en el començament de la temporada. Per tant, diu Pepe, no se poden fer les coses normals, sí, però Meriton, com que no fa les coses normals, Pepe...
2: Correcto, però per això digo de que des d'aquí el llamamiento és... Pues estamos cansados o estamos fatigados de que cada esto sea más enredado, más oscuro, más trabado, cuando lo normal sería hacer las cosas normales. Y ya no es una crítica ni al club. Fíjate lo que te digo, de verdad, es pedir normalidad. Un club normal.
3: Sí.
2: Con tus errores, con tus virtudes, tú en un club normal aciertas y en un club normal cometes errores. Porque somos personas y todo el mundo comete errores.
0: Sí, pero cuando así les errades no ven en determinades... per una per un enganyo, val? Vull dir, jo l'altre dia quan va tornar a eixir el rumor de Parejo, que diguem el mataran en 10 segons,
2: claro,
0: estos no perdonen.
2: Totalment.
0: No perdonen. Estos en el rancor i en la mala llet són els número 1, val? I dèiem, jo deia en el meu editorial, si la baixa de Parejo en el seu dia haguera sigut una greu errada perquè bueno, pues se va a fer una sèrie de plantejaments esportius en els que no entrava el jugador, tal i qual. Ha sigut una greu errada, però és que no, va ser una venganza.

0: Com dèiem, després de que fa 6 anys que mos digueren que l'home estava dediqués a ir flamenquet en el pàdel, què heu sentit quan heu vist la foto de Peter Lim? Santi B diu, escopena. Arcadio Pérez Sal, l'únic que me produce és sin fraser, és indiferència, però que algú li posi un tobogán a ese home que fa cara de estar passant-ho mal, com la cançó de eso. Andreu Baranes diu, en l'Instagram de Premier Padel, l'afició ja s'ha expressat clarament sobre Peter. Sebas FG diu que la milonga que contaban Solís y Cía en petit comité donde excusaban su ausencia en Valencia por un delicado estado de salud que le impedía hacer viajes tan largos se demuestra una mentira más de esa gentuza para sorpresa de nadie. Óscar Abadón diu, es un tipo que no sap ni coneix que es la vergonya, un ser despectiu que no em representa. Té molta cara, però no és culpable. Des de Soler a Salvo Aurelio, que són els que li regalaren un grandíssim club com era el València, i l'han convertit en una titella. Santi diu que és com si en una reunió de ricos aparece uno con el Rolls Royce i el otro con un Dacia Sandero. Però sí. Rob diu, no sap lo que és respectar a la València ni a la seua gent, mentre el seu club és una llàgrima. Gràcies a la seua gestió, ell se'n va de col·legueo a veure la final de Champions. És lamentable. Rafa Vidal, m'ha passat pel cap al Borel si és que estava preguntant-li al del PSG a Borel si tenia algun col·legueta que li comprava al València, però per desgràcia no m'ho crec ni jo. Tavo de Benimodo diu un poc de tot, vergonya aliena, ràbia, mal de panxa, etc. Guillermo Céspedes, pues que està en les últimes, para nada, nos entierra a todos. Caball i Picaor, para sacar a este indeseable de nuestras vidas tenemos que apuntar a los foreros de aquí, Solís, Catalá, Corberán, Ron, y cuando hemos podido hacerlo no hemos hecho nada. Silbaron en el minuto 19 y ya, así que señores, tenemos lo que nos merecemos porque no hemos luchado ni hemos hecho nada para echarlos. Mandalorero BCF, sinceramente, al ver al emperador Palpalim en esta foto me provoca indiferencia. Y aunque el tipejo me sigue produciendo repulsión, supongo que 7 años de desgaste provocan esto. Indiferencia por agotamiento y resignación. Pero así, Usironague diu, y esa foto dice en el culo al aire, los mentirosos de Meriton en Valencia. ¿Seguirán diciendo que nos podía echar per salud? Les mentiras tienen les pates molt curtes. Aguilar diu, he pensado que todo esto que está pasando en el Valencia se me está haciendo muy largo. Y además, al ver la foto me he preguntado, ¿va a tardar mucho lo del meteorito que destruirá la Tierra o la explosión del Sol? ¿Qué arrasará con todo el sistema solar? Medio he pensado, a ver si se le pega algo del Kelafi. Y también he pensado, la poca vergüenza que tiene. Això per a, com dèiem abans, per a el nostre canal de X o Twitter, en el de Instagram. A veure, per així, res, en el de TikTok sí que teníem alguna resposta. Que anem per així, i que diu, per exemple, a veure, per així, Rafeta, que diu que lo que sentís al vuelo es angoixa. 12 i 25. De les...
1: Estava preparada, Manolo.
0: Estava preparada.
1: Ho has dit tu abans. Vamos a reventar la sorpresa que tenia ahí preparada de Manolo, Palomar. Passes un bon dia. Ara que ja s'està acabant. Que ja s'està acabant. No, que no, que acabem.
0: Mira, demà dit tinc tertúlia en Lucina.
1: Sí?
0: Sí.
1: Bueno, que te felicito al cine, pues. Ahora lo diré.
0: Y de mí me tocará aguantarte otra vuelta. O sea, que miráis.
1: Pues importes algo.
0: Mira el día que tinc. De les posicions que hem donat en un principi, afegireu alguna més?
1: Pepe ya di que firmaría sí. Los 6 futbolistas.
2: No, estoy cerca de ese número, pero...
3: Yo un davanter tampoco estaría mal.
2: Sí. Y por fuera, además, yo por fuera... Con la baja...
0: No, este, si tenéis a Dan Juma, que va a ser la gran aposta.
2: Con la baja...
1: Diego López.
2: Exacto, con la baja inesperada de Diego... Ahí se convierte en un problema para un largo tiempo.
1: Sí,
2: ¿eh?
1: Sí, sí.
2: Y tienes que firmar un par de futbolistas y ver qué haces, porque Dan Juma es verdad que es un futbolista por fuera, pero también leí hace muy poco que lo quieren sacar.
0: En este caso, por fuera del campo.
1: Tal cual.
2: Lo quieren sacar. Entonces, si lo quieren sacar es porque tienes que firmar a alguien ahí también.
0: Santi...
3: Sí, precisament un davanter, un jugador de fora, sabem de la marxa Ramazzani, Dan Juma ni està ni se li espera, i després la baixa Diego López, amb Rioja Soles no pots quedar en eixa posició. Ahí per fora fa falta algú, ahí és on té que formar part o intervindre l'entrenador i dir si vol de perfil de més de vindre per dins, de més de que desborde per fora... circumstàncies que n'hi ha que anar mirant, i després he dit el davanter perquè al final Sadik sabem lo que és. Hugo Duro sempre està ahí i te
0: fas
3: gol. Però és
0: un futbolista de ratxes. A mi jo soc molt d'Hugo Duro, però reconec que és un futbolista de ratxes.
3: I les temporades són llargues, i per a un equip que vulgui aspirar un poquetet més i també ficats, si és dona alguna vegada el cas de que vas a tindre que jugar amb dos davanters, Corberán Suárez ho ha fet una volta, me pareix.
0: Enguany jo recordo un dia que jugaran els dos junts.
3: El dia de l'Atlètic Madrid, que anaves preguent i ells que Sadik i Hugo Duro, me pareix que més ja no,
0: sí,
3: no
0: sí, ho ha tornat a fer. I llevar els extrems.
3: Efectivament, sí, ja sí. No tenies a ningú que centrar. Buscar un que pugui ser compatible amb aquests dos i un segon davanter, un davanter per aquesta posició.
0: Pues ara falta saber si amb lo poc que ha gastat el València, Pepe, lo més difícil va ser fitxar o desfer-te dels que no, perquè vull dir, a veure on col·loques tu, Diagabí, Fulquier, Danjuma, a veure on col·loques,
2: Eso por supuesto, eso por supuestísimo, pero cuando te toque traer, ¿qué futbolista, con qué capacidad y qué y si es futbolista para competir ya, si no, si es una joven promesa, si tiene nivel de lo que esperamos nosotros para el Valencia,
0: Europa,
2: si no?
0: Europa, el año que ve Europa, Pepe.
2: Pues si es así, estoy tranquilo.
0: El año que ve, todos somos europeos.
2: Estoy tranquilo.
0: 12 y 29, haremos que ahora sí. Santi, gracias.
3: Gracias, buena nit.
0: Pepe, gracias.
2: Adiós, buena nit. Adiós.
0: Señores, señores, ho deixem així, de seguida vos deixem fent banda la remissió, 5 i mitja la remissió d'este programa, si estàs escoltant-vos en la remissió, bon dia, més esports en esta sintonia de males 2 amb Daniel Mosilla i Esports al Punt, de seguida tindreu el podcast del programa a les nostres xarxes socials i en el web de Punt, recordeu fer-vos subscriptors, que és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, dilluns, a les 11, acaba el Punt a Punt en els seus últims 90 minuts, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: És un animal, però pa és una persona.
4: Home, depèn.
3: I parles i sap el que li dius.
5: Jo crec que no.
6: Però ja està bé, no?
7: De què?
6: D'animalades.
8: L'animal que no conegues, no li toques el sol.
6: El valencià té algunes dites antigues que avui són políticament incorrectes. Que no fan gràcia a tot el món i amb raó.
3: Això no té nom.
6: Hi ha vegades que podem trobar connotacions sexistes en expressions més amagades. Per exemple, si et dic quin xic més fresc, segur que penses que és un tio jove, espontani, graciós...
9: Efectivament.
6: Però en canvi dir quina xica més fresca té connotacions negatives i pot sonar despectiu.
10: Hi ha molta maldat en este món.
6: Inconscientment, la part emocional de les persones se sol relacionar amb emocions, cures, intuïció...
11: És de veres.
6: Mentre que la part masculina relaciona amb acció, faena, les coses importants...
11: És tan lamentable.
6: Per exemple, si diem que un home és ambiciós, té un sentit més positiu que si diem que una dona és ambiciosa.
11: Fa pena.
6: Per tant, aneu amb compte amb el llenguatge perquè és una subtil arma de doble tall.
12: És igual, amiga.
6: Esperem que esta llengüeta vos hagi fet pensar i que trieu les paraules amb precaució.
13: Sí!
6: I no vos estem donant una opció correcta, sinó que cada un ha de trobar el sentit comú, el sender i el coneixement.
14: Clar que sí.
6: Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio.
1: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
15: Són les 7.
16: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
15: Bon dia. Dilluns 1 de juny encetem l'últim mes del calendari escolar amb una situació inèdita i amb les negociacions per a desconvocar la vaga indefinida de l'educació valenciana més encallades que mai. La incertesa és quasi absoluta. Per a

0: hi ha convocades taules sectorials a les quals els sindicats del bloc unitari no assistiran i els dos minoritaris ho faran de manera telemàtica. I tot després de la tensíssima reunió ahir, la novena, entre la conselleria i els sindicats de l'ensenyament. Així, entre aplaudiments, abandonaven el recinte TPB, UGT i Comissions Obreres, passada, ben passada la mitjanit, després que durant més de 3 hores esperaren dins de la conselleria un canvi de posició de l'administració. Volien que es reobrira la qüestió salarial i que Educació els donara un document únic per a continuar les negociacions. La conselleria no es mou, aposta per eixes taules sectorials que aborden cada punt de conflicte, excepte el salarial. Per als sindicats del bloc unitari, s'obri ara un període de reflexió. Així ho deia Marc Candela, de l'STPB.
1: Això no és una derrota. Això és trobar més pressió a la conselleria. Estem guanyant i anem a continuar en la lluita. Ara hem de veure, demà, òbviament, no anem a anar a la mesa de negociació, perquè només faltava.
0: No assistiran avui a eixa primera taula de negociació sectorial, de la qual els altres dos sindicats, TPB i AMPE, han demanat, com dèiem, assistir només de manera telemàtica. La conselleria no modifica el calendari i parla d'un acord sòlid. Carmen Ortí, consellera.
2: Un acord retributiu sòlid, comparable o millor al de Catalunya en velocitat i en garanties. Tenim avanços reals en pràcticament tots els capítols de la negociació. I tenim la voluntat ferma d'arribar a un acord complet.
0: Situació, per tant, molt complexa, incerta a hores d'ara. De seguida els ampliem. Repassem ara altres qüestions que destaquem d'este dilluns en el sumari. Delegació del Govern investigarà l'agressió d'un policia nacional a una docent que es concentrava a les portes de conselleria. Les imatges s'han fet virals. S'hi veu com la gent espenta la dona per l'esquena quan caminava i impacta amb la cara a terra. Imatges que han rebut la condemna per part d'Educació, de partits polítics, sindicats i també de la delegada del Govern, Pilar Bernabé, que ha recordat en la xarxa social X que protegir el dret a manifestar-se amb seguretat està per damunt de qualsevol circumstància. I avui fa 8 anys de la moció de censura que va investir Pedro Sánchez, president del govern espanyol.
3: Se considera investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
0: Un aniversari que arriba en un moment especialment delicat per al cap de l'executiu. Este cap de setmana ha insistit Sánchez que manté el seu full de ruta.
4: Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes. Hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles y españolas.
0: Ha sigut en un acte de les Joventuts Socialistes, primer acte públic, per cert, per primera vegada després de les accions judicials a Zapatero i a l'entrada de Luco a la seu del PSOE. I avui ja no hi ha rebaixa de l'IVA per a la llum i el gas, desapareix la reducció del 10% i es recupera l'IVA del 21%. A més, l'impost especial sobre l'electricitat tornarà també a l'habitual. Passa del 0,5% al 5%. I ho fa perquè el preu de subministraments com l'electricitat i el gas s'ha contingut durant el mes d'abril. Ho explica Felipe Sánchez, professor d'Economia i Finances a l'Escola de Negocis.
5: La situació s'ha estabilitzat i el que està passant és que les famílies que estan molt apretades ja ara veuran que coses que tenen que seguir comprant van a veure una pujada de l'IVA. Va passar del 10 al 21%.
0: I de l'exterior, a Colòmbia, el candidat d'ultradreta Abelardo de la Espriella dona la sorpresa. És el candidat més votat en la primera volta de les presidencials. De la Espriella disputarà la segona volta contra el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. Un resultat preliminar que ha estat rebutjat pel president colombià, Gustavo Petro, qui des de fa mesos ha qüestionat la transparència del sistema electoral. El líder ultradretà ha llançat una advertència als qui qüestionen este resultat.
6: No se atrevan a insistir en desconocer los resultados de las elecciones, porque el pueblo se va a levantar y los va a castigar.
0: La segona volta d'estes presidencials tindrà lloc el 21 de juny. I pel que fa als esports, la portada és per al Castelló i per al València Bàsquet. Òscar Forés, bon dia.
7: Bon dia, Alba, sí. Gran dia el d'ahir per als dos equips. El Castelló està a 4 partits de pujar a primera divisió. Ahir va superar 2-1. L'Eibar entra en el play-off d'ascens a primera com a sext classificat i ara s'enfrontarà a l'Almeria, tercer. Quant al València Bàsquet, va passar per damunt del Barça amb un aclaparador 77-105 i acaba segon en la lliga regular. El camí del play-off pel títol de l'ACB arrencarà dimecres a les 7 de la vesprada al Roig Arena contra el Bilbao Bàsquet.
0: I nosaltres, que n'estarem pendents en l'horatge, comencem la setmana encara amb temperatures més altes del normal. Antonio Sánchez, bon dia.
8: Aquest estiu d'avantat, que per fi ja hem arribat a l'estiu meteorològic, després d'una primavera que semblava més estiu que primavera, i tindrem màximes avui que el que seran els 35 graus cap a l'interior, és a dir, la Planalta del Requena, el Racó de Mus i també a la Vall de Cofrents a Llora és on arribaran els termòmetres aixes màximes més altes. Ara mateix estem entre els 20 i els 22 graus i després parlarem un poquet del que passarà els pròxims dies.
0: Després, a partir de la mitja, ampliem tot això pel que fa al trànsit. Fem una ullada a les carreteres, també a la situació del trànsit. Sonia López, bon dia.
9: Bon dia, Alba. Pel que fa a la xarxa principal viària, no tenim incidències destacables a la Comunitat Valenciana. A València ja tenim el trànsit de primera hora, sobretot a la B30, uns 2 quilòmetres de retenció en sentit AC. També la Ronda Nord, quan s'incorpora a Quart de Poblet cap al port, i està començant a la pista de Silla. I un apunt important pel que fa a la ciutat de València, des d'avui i fins dimecres, el túnel de l'avinguda de Pérez Galdós està tancat al trànsit per les obres que s'estan fent en esta avinguda i el tram amb Georgeta.
0: També gràcies, Sònia. A partir de la mitja recuperem tota aquesta informació i actualitzem els punts més conflictius. Són les 7 i 7 minuts i així és com es presenta de moment el dia. De seguida n'aprofundim en aquestes qüestions i altres. Com sempre, està Vicenç Obert en la producció, la nostra companya Patricia Valero en el comandament tècnic. Fem breu parèntesi i anem amb tot.
10: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
11: L'economia per a totes i tots.
12: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
11: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
13: De tu a tu.
14: Les notícies del matí.
0: Així abandonaven ahir la Conselleria d'Educació els sindicats del bloc unitari passada la mitjanit i després que, segons relataven, se'ls fera un requeriment per falta molt greu amb conseqüències penals i que pot comportar ser separats del servici. I així és com es dirigia el portaveu de l'STPB, Marc Candela, a les persones que a eixes hores encara els esperaven a les portes.
1: Això no és una derrota. Això és trobar més pressió a la Conselleria. Estem guanyant i anem a continuar en la lluita. Ara tranquil·litat, tot el món preparat, tot el món a pensar, a reflexionar, a deixar donar-nos temps perquè ens reunim internament també nosaltres, que ja fa temps que no ho podem ni fer, i avaluar la situació actual.
0: Demana Candela temps per a reflexionar al temps que anunciava que els tres sindicats, STPB, Comissions Obreres i UGT, no assistiran a la pròxima taula sectorial convocada a les 9 del matí. La vaga indefinida continua amb les negociacions més encallades que mai i envoltades d'incertesa. Elpidia Beiber, bon dia.
15: Bon dia, Alba. Passades les 6 de la vesprada s'iniciava l'última taula de negociació entre la Conselleria i els 5 sindicats amb representació. Una novena trobada que no servia tampoc per avançar en l'acord i que ha estat envoltada de moments de molta tensió. El debat ha encallat en el punt de les retribucions, una qüestió sobre la qual ja hi ha un acord signat només per dos de les organitzacions sindicals, AMPE i CESIF. Els altres tres reclamaven que es tornara a obrir este punt amb l'argument que esta és precisament la qüestió més rebutjada en la consulta realitzada este cap de setmana als docents, i proposaven a la consellera d'Educació, a Carmen Ortí, que consultara el seu homòleg d'Hisenda, José Antonio Rovira, per a incorporar la proposta. Eixa era una de les peticions. L'altra, un document base sobre un possible acord global. Així ho han expressat Maite Tarazona d'UGT i Txelo Valls de Comissions Obreres.
16: El que volem és un acord global que abarque tots els punts i després ja començar a desenvolupar-lo en meses, com sempre fem, en meses sectorials per aprofundir i perfeccionar tots els apartats.
17: És imprescindible tindre un document base que, clar, que sometrem a consulta. I és importantíssim també que el tema retributiu s'obriga. És ben cert que sempre que n'hi ha pressupostos passen per escorts i que hi ha esmenes.
15: Així les coses, a les 7:30 i després d'una ronda d'intervencions, la conselleria ha alçat de la sessió i ha citat els sindicats a continuar negociant des d'avui i al llarg de la setmana que ve a través d'eixes Alba taules monogràfiques.
18: Això, però des del bloc sindical unitari el que es reclamava era una resposta a aquestes dues peticions que hem comentat i els representants anunciaven que es quedarien dins de la sala fins a obtindre-la. Mentrestant, fora i a les portes de la conselleria, les mobilitzacions es mantenien.
19: Consellera!
15: Finalment, cap a les 10:30 de la nit, la conselleria citava al despatx els representants sindicals per a comunicar-los la intenció de no reobrir el tema salarial i de continuar endavant amb el calendari de taules per temes. Els ha conminat a abandonar el recinte, cosa que, com deien, ha passat ja passades les 12 de la nit.
18: La conselleria també el citava per avui, ho hem comentat a les 9, per a continuar aquesta negociació en la que és el vídeo la quarta setmana de vaga indefinida.
15: Sí, en la roda de premsa que va oferir la consellera Carme Ortín retreia als tres sindicats el que considera ella que és el pilar de la vaga.
2: Ara sembla que el problema és el sou. No és la burocràcia ni el model educatiu. Són els diners. L'acord salarial es va tancar amb dos sindicats. Reobrir aquest capítol mentre no es tanca la resta no és negociar, no és avançar, és bloquejar i imposar.
15: Eixe bloqueig, eixa imposició, en un altre moment de la roda de premsa, la consellera l'emmarca en les eleccions sindicals del pròxim setembre. La conselleria no vol reobrir el punt salarial i fins i tot va comparar l'acord amb CESIF i AMPE amb el preacord que avui vota el professorat a Catalunya.
2: Si fem els comptes, com els estan fent a Catalunya, si sumem també l'increment del govern espanyol, el sou del professorat superarà els 500 euros d'increment, amb l'avantatge que així l'increment és més ràpid, un any menys, i amb possibilitat de tornar a negociar a 2028.
15: D'altra banda, sobre l'exigència de la derogació de la llei sobre la llengua a l'ensenyament, Ortí apunta que no és possible el debat en eixa taula de negociació.
2: No podem derogar una llei que ha aprovat el Parlament per majoria. És una qüestió que correspon a les Corts, no a una mesa de negociació.
18: Així les coses, per tant, està aquesta primera taula fixada, les 9 del matí, serà sobre inclusió educativa, la segona serà a la 1, sobre plantilles, seran dos trobades semipresencials, ja que tant AMPE com CESIF han anunciat que hi assistiran només de manera telemàtica perquè temen per la seva seguretat. Com ja sentíem a des, este PB, Comissions Obreres i UGT, no hi aniran.
15: Des de CESIF i en un vídeo en xarxes lamenten l'ocorregut i demanen que torne el sentit comú. Per a José Seco, que és president autonòmic de CESIF Educació, i Paloma Martínez, que és la vicepresidenta d'AMPE a la Comunitat Valenciana, l'acord retributiu és intocable.
20: La conselleria ha manifestado que el tema retributivo está cerrado, mientras que el resto de puntos se tienen que ir trabajando en el texto final para ver si se llega a un acuerdo.
21: AMPE esto no lo quiere dilatar más. AMPE quiere resolver. Y para resolver lo que hay que hacer es asumir las dinámicas que hemos consensuado entre todos.
18: Ja comentaven que mentre es parlava dins de la conselleria, fora un grup nombrós de professors i professores es concentraven i allà es va viure una agressió elpida injustificada.
15: Sí, en un moment determinat en què una de les participants, la docent, se separa del grup, apareix un agent de la Policia Nacional per darrere, ella no se l'espera, l'espenta i la tomba a terra. Són els crits dels companys que estaven i que van veure aquesta agressió. És colpejada la mandíbula, el nas i la galta i ha de ser atesa urgentment al centre d'urgències de Campanar, a l'antic hospital de la FE que està enfront de la conselleria. La delegada del govern central ho denunciava en xarxes i anunciava una investigació exhaustiva per a depurar responsabilitats, va escriure, per l'actuació de la gent. També indicava que aquesta concentració no s'havia comunicat i que li calia garantir aquesta seguretat. La delegació considera que els fets són intolerables i recorda que en aquestes tres setmanes la coordinació ha sigut exemplar i que lamenten que este fet ho entele. La conselleria, la consellera en concret, feia una denúncia tímida d'esta agressió.
18: 7 i quart compte arrere per a milers d'estudiants valencians. Esta setmana, a partir de demà dimarts, tindran lloc les proves d'accés a la universitat. La cita acadèmica més

0: decisiva per a l'alumnat de segon de batxillerat. Mònica Artana, delegació de Castelló, bon dia.
1: Bon dia. Sí, més de 25.000 alumnes es presenten este curs a la prova d'accés a la universitat a la Comunitat Valenciana. Són 1.883 més que el curs anterior. I del total de l'estudiantat que va fer la prova hi ha 5.000 dones més que homes. Els exàmens se celebren el dimarts dia 2, dimecres 3 i dijous 4 de juny en les 5 universitats públiques valencianes en les que hi haurà 55 tribunals. Enguany s'han augmentat les mesures de seguretat per a evitar que els alumnes utilitzin la IA per a fer trampes amb detectors de radiofreqüències. D'esta manera, estan prohibits els telèfons mòbils els rellotges intel·ligents. José Antonio Pérez Juan és el director general d'universitats.
2: El pasado curso, más del 95% del alumnado superó la fase obligatoria con buenos resultados. Por eso, animo a todos los estudiantes a afrontar estos exámenes con tranquilidad y seguridad en el trabajo realizado durante el curso.
1: Les notes de la convocatòria ordinària es publicaran el 12 de juny i les revisions dels exàmens seran els dies 22 i 23 de juny per a les províncies de Castelló i València i els dies 25 i 26 per a la província d'Alacant.
0: Gràcies, Mònica. Este ha sigut, per tant, l'últim cap de setmana d'estudi i l'activitat s'ha centrat en les biblioteques on els estudiants apuren aquestes últimes hores abans de l'examen. En seu compte, Verònica Marc.
3: Biblioteques com la del barri de Sant Marcelí, ubicada al Centre Cultural de la Rambleta, estan obertes les 24 hores perquè l'estudiantat puga tindre un lloc on concentrar-se, i és que demà comencen els exàmens, així que cal fer els repassos d'última hora, però també calmar els nervis.
4: Vull entrar a Medicina.
5: El doble grau en Comunicació Visual i Periodisme.
6: Jo quiero hacer Ingeniería Industrial.
3: I per aconseguir-ho, estos dies no hi ha descans.
7: Descansar, ya llegarán los descansos después.
6: Aquí todo el día ir a comer a casa y luego volver.
7: Un día, dos más de esfuerzo y ya se ha acabado.
3: Biblioteques obertes tot el dia i plenes.
4: Jo a ma casa no me concentro y tinc tres germans que impossible estudiar a casa.
8: Te concentras mucho más, también puedes venir con tus amigos y sales fuera a descansar con ellos.
3: A estes altures els nervis estan a flor de pell.
4: Perquè ja s'apropa molt, però amb la calma de saber que hem estudiat tot el curs.
6: Repasar, releer y sobre todo los temas que se te dan peor, practicar, hacer muchos ejercicios y memorizar todo lo que se pueda.
5: Respire y tracte de pensar que ho he fet moltes vegades.
3: Eixa és la clau, són uns exàmens més, però el seu resultat determinarà en part el futur immediat de milers d'estudiants.
0: Els Premis Jaume I arriben a València dimarts. Demà coneixerem els premiats d'estos prestigiosos guardons. El centenar de persones que conformen el jurat que ha de decidir es troba ja a València. Rosa Mateu.
9: En esta edició s'han batut rècords amb 25 Premis Nobel en el jurat i 240 candidatures en les 7 categories. El jurat té una agenda plena d'actes. A nit el van rebre amb un sopar de benvinguda a l'Hotel Les Arenes. Avui, a les 9 del matí, roda de premsa. I després visitaran instituts i centres de referència per atestar el compromís de la comunitat amb la ciència. Demà dimarts es reuniran a l'antic convent de Sant Domènec per a deliberar i faran una declaració institucional. I sobre la una i mitja del migdia proclamaran els guanyadors en un acte al Palau de la Generalitat. Els guardons reconeixen l'emprenedoria, la investigació biomèdica, bàsica i clínica, la protecció al medi ambient, les noves tecnologies i l'economia.
0: I ja ha finalitzat la rebaixa de l'IVA per a la llum i el gas. A partir d'avui desapareix eixa reducció del 10% i es recupera l'IVA del 21%. A més, l'impost especial sobre l'electricitat torna també al nivell actual, passa del 0,5% al 5%. Ens ho conta tot Magda Nicolau.
10: El govern desactiva parcialment el pla anticrisi davant del conflicte al Pròxim Orient i ho fa perquè el preu de subministraments com l'electricitat i el gas s'ha contingut durant el mes d'abril. Ho explica Felip Sánchez, professor d'Economia i Finances a l'Escola de Negocis EDEM.
11: La situació s'ha estabilitzat i el que està passant és que les famílies que estan molt apretades ja ara veuran que coses que tenen que seguir comprant van a veure una pujada de l'IVA, va passar del 10 al 21%.
10: Una pujada que arriba en plena onada de calor que incrementa l'ús de l'aire condicionat, que ja s'ha convertit en un producte de primera necessitat. Veus expertes, com les del Centre d'Anàlisis Funcas, revisen les previsions i alerten d'una pujada de la inflació fins al 4% durant els mesos d'estiu. Felip Sánchez opina com afectarà a la renda de les famílies.
11: Perquè tenen que destinar la seva renda disponible a compres que no poden aplaçar.
10: On es manté la rebaixa de l'IVA és en els carburants, que segueixen a l'alça. També continuen les bonificacions per agricultors i transportistes.
0: I de la política, ahir Pedro Sánchez demanava temps als socis de govern al Congrés de Joventuts del PSOE i es reivindicava a continuar la legislatura fins al 2027, deia, i més enllà.
12: Este ha sigut el primer acte de partit després de la imputació de Zapatero i de l'entrada de Luco a la seu de Ferraz. Reconeix problemes en el partit, però també ha carregat contra l'oposició, a qui acusa de voler tombar el govern amb males arts, ha dit. Així ho explicava el president.
13: Ante los infundios, también responderemos con contundencia. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
12: Mentrestant, en el Partit Popular dirigeixen la crítica en dos direccions. D'una banda, contra Sánchez i tot el Consell de Ministres, i d'altra, contra Junts i el PNB, a qui traslladen la responsabilitat d'una hipotètica moció de censura pel suport al govern. Alma Ezcurra és vicesecretària d'Organització Sectorial del PP. Així veu la situació.
14: Son ellos los que tuvieron un papel activo en la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Por tanto, son ellos quienes tienen que tomar un papel activo para decidir que Pedro Sánchez salga de la Moncloa. Y a esos miembros del Partido Socialista les deseo ánimo. Y lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir. Están en la segunda fase del duelo. Primero está la negación, luego está la ira y la última de todas va a ser la aceptación. Cuando lo acepten, cuanto antes lo acepten, será mucho mejor para todos.
0: Són les 7 i 22 minuts i en este punt un recordatori. Avui comença el termini per a presentar la declaració de la renda de manera presencial. Es pot sol·licitar la cita prèvia a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària mitjançant l'app oficial de l'entitat o també el pedia per telèfon.
12: Sí, el termini general per a presentar la declaració de la renda 2025 acaba el 30 de juny. No obstant això, els que tinguin una declaració a ingressar i vulguin domiciliar el pagament hauran de fer-lo abans el límit en aquest cas és el 25 de juny.
0: I un últim apunt abans d'eixir al món. A partir d'avui i fins al mes d'octubre, les cremes agrícoles estan totalment prohibides, deien terrenys forestals a la Comunitat Valenciana. Tampoc es pot fer foc a menys de 500 metres de les zones de muntanya. És una mesura que es posa en marxa ara en període estival quan augmenta el risc d'incendis forestals. Hi ha excepcions als municipis que compten amb un pla local de cremes. Ara sí, eixim al món. A Colòmbia, el candidat d'ultradreta Abelardo de la Espirela ha donat la sorpresa i és el més votat en la primera volta de les eleccions presidencials. De la Espirela disputarà la segona volta contra el candidat de l'Esquerra, Iván Cepeda. Innocenci i Ortín, bon dia.
15: Bon dia. Un resultat preliminar que ha estat rebutjat pel president colombià, Gustavo Petro, que des de fa mesos ha qüestionat la transparència del sistema electoral. Petro ha afirmat en un comunicat que no accepta els resultats d'este recompte preliminar i ha afegit que s'esperarà a l'escrutini oficial que s'ha de fer públic els pròxims dies. El candidat de l'Esquerra, Iván Cepeda, a qui els resultats preliminars atorguen un 40,9% dels sufragis, també ha plantejat els seus dubtes.
16: Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado, nítida y rigurosamente aclarado este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche.
15: De la Espriella, conegut popularment com el Tigre, ha obtingut, segons este recompte preliminar, el 43,7% dels vots. El líder ultradretà ha llançat una advertència als que qüestionen este resultat.
17: No se atrevan a insistir en desconocer los resultados de las elecciones, porque el pueblo se va a levantar y los va a castigar.
15: La segona volta de les presidencials tindrà lloc el 21 de juny.
0: I en els esports, deia, el Castelló està a 4 partits de tornar, 35 anys després a primera divisió. Oscar Forés, bon dia de nou.
18: Hola, Alba. Sí, ahir era l'última jornada en segona. A Castalia es va viure un partit molt emocionant. Cala va avançar en el primer acte dels albinegres i en la segona part Corpas va igualar per a l'Eibar. Això sí, en el minut 71, Israsuero va establir el definitiu 2-1. El Castelló, per tant, entra en el play-off d'ascens com a sext classificat i s'enfrontarà a l'Almeria. Tercer, Pablo Hernández estava més que emocionat.
19: Poder ajudar, ¿no?, con mi granito de arena a conseguir esto, pues la verdad que me hace mucha ilusión y ahora pues a disfrutar el play-off y ya luchar a pelear por lo máximo.
18: La Cala ja pensa només en el play-off i concretament en l'Almeria. L'escoltem.
20: Pues nada, pelearnos contra la Almería. Sabemos que podemos contra cualquiera si estamos bien, concentrados y bueno, pues contra la Almería ya a ver qué pasa.
18: El Castelló ho ha aconseguit. El partit d'anada d'estes semifinals del play-off d'ascens a primera es jugarà dissabte a les 9 a Castalia i la tornada dimarts 9 de juny a Terres Andaluses.
0: El d'ahir també va ser un bon dia, Òscar, per al Villarreal B.
18: Sí, el filial groguet va començar amb bon peu les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió en el partit d'anada disputat a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. L'equip de David Albel es va imposar al Zamora per 2-0 amb gols d'Aiman i Gaitán en un partit molt complet i encadenen 12 partits consecutius sense conèixer la derrota. El duel de tornada serà diumenge a les 6:30 al Ruta de la Plata, camp del Zamora.
0: Canviem ja de valor per al bàsquet.
18: Sí, València Bàsquet va passar per damunt del Barça ahir en el partit ajornat de la jornada 33 amb un aclaparador 77-105, que és la victòria taronja més àmplia de la història al Palau Blaugrana. Pedro Martínez era prudent, això sí, com sempre.
21: Hemos empezado el partido muy bien, hemos estado muy bien en nuestro ritmo y ya está. Yo creo que no habría que sacar nunca un partido del contexto que tiene un partido, que se puede ganar o perder.
18: Bàsquet. Acaba segon València Bàsquet en la lliga regular de la CB. El camí del play-off pel títol arrencarà dimecres a les 7 de la vesprada al Roig Arena contra el Bilbao, amb el factor pista a favor. En els quarts, amb format al millor de 3, el primer que guanya dos partits estarà en semifinals. Pedro Martínez valora així de bé el Bilbao.
21: Ahora nos toca Bilbao, que es un equipo que hace poco jugamos contra ellos y nos puso muchísimas dificultades. Para mí es el equipo mejor entrenado de la liga y que juegan un baloncesto increíble.
0: I en tenis iniciem setmana decisiva de Roland Garros.
18: Sí, en individuals només queda un representant espanyol, Rafa Joder, que ja està en quarts de final en la seva primera participació en Roland Garros. El tenista madrileny de només 19 anys i en la seva primera temporada com a professional va necessitar arribar al 15-7 per a superar en octaus al també espanyol Pablo Carreño. Rafa Joder estava així de feliç i expressiu pel seu rebut del públic.
22: Muchísimas gracias, el ambiente ha sido increíble. Tuve la oportunidad de jugar hace un mes y medio en Barcelona y Madrid, pero bueno, esto la verdad que se ha parecido mucho, o sea que muchísimas gracias. No sé si estamos en París o en Francia o en España.
18: El públic va donar molt de suport a Rafa Joder, que demà s'enfrontarà en quarts al número 3 del món, l'alemany Zverev, que sense Sinner i Alcaraz es queda pràcticament com a principal favorit per endur-se la victòria a París. Salva.
0: Veurem què passa, Òscar Forés, gràcies. Breu pausa i seguim.
23: Sintonitzar-nos. Som a punt.
24: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la Tomaca Valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
25: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més, diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
26: El Día Mundial del Medio Ambiente es el día de la bicicleta de Amparo y el día del huerto de Sento. Y también el de la barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
27: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
28: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
29: De tu a tu.
0: Són les 7:30 del matí. Encetem l'últim mes del calendari escolar amb una situació inèdita i amb les negociacions per a desconvocar la vaga indefinida de l'educació valenciana més encallades que mai. La incertesa, el PDA Beiber, bon dia de nou, és pràcticament absoluta.
12: Sí, Alba, podem fer un resum de tot el que ha passat en les últimes 24 hores en la conselleria.
0: Per avui hi ha convocades eixes taules sectorials, de les quals els sindicats del bloc unitari no assistiran. Els dos del minoritari ho faran de manera telemàtica, i tot després d'una reunió molt tensa ahir a les 6 de la vesprada, la novena d'aquestes reunions entre la conselleria i els sindicats de l'ensenyament. La conselleria no modifica el calendari, parla d'un acord sòlid.
12: Sí.
0: Delegació del govern investigarà l'agressió d'un policia nacional a una docent que es concentrava a les portes de la conselleria, el PIDIA.
12: Sí, les imatges s'han fet virals. Si veu com la gent espenta la dona per l'esquena quan caminava i impacta amb la cara al terra. Imatges que han rebut la condemna per part d'Educació, de partits polítics, sindicats i també de la delegada del govern. Pilar Bernabé ha recordat en la xarxa social X que protegir el dret a manifestar-se amb seguretat està per damunt de qualsevol circumstància.
0: I avui també fa 8 anys de la presa de possessió i de la votació de la moció de censura de Pedro Sánchez, un aniversari, el PIDIA, que arriba en un moment especialment delicat per al cap de l'executiu espanyol.
12: Sí, este cap de setmana, insistir, Sánchez, que manté el seu full de ruta, ha sigut en el seu primer acte públic per primera vegada després de les accions judicials a Zapatero i l'entrada de Luco a la seu del PSOE.
0: I avui ja no tindrem rebaixa de l'IVA per a la llum i per al gas.
12: Desapareix la reducció del 10% i recupera l'IVA del 21%. A més, l'impost especial sobre l'electricitat torna també al nivell habitual, passa del 0,5 al 5%. I ho fa perquè el preu de subministraments, com l'electricitat i el gas, s'ha contingut durant el mes d'abril.
0: Moment ara d'actualitzar la situació del trànsit, els trens i altres notícies relatives a la mobilitat i al transport públic. Hola de nou, Sonia López.
1: Hola de nou, Alba. Bé, doncs, pel que fa a València, tenim ara mateix prou de congestió al riu, a la B30, en el tram que comprèn des de la incorporació de l'autovia de Torrent, que ja porta congestió des de Picanya fins a passat Mislata, sentit A7. També circulació densa en la Ronda Nord, és a dir, la CB30 des de Paterna, quan s'incorpora la B30 en sentit per l'entrada també per la A3. En el bypass de la A7 comença a veure's congestió a la zona de Manises, també de Paterna en sentit a Castelló. També tenim la revolta, diguem, de Beniparrell, l'entrada per la pista de Silla, congestió. I atenció, perquè sembla que hi ha hagut alguna incidència, no tenim clar si és un vehicle detingut o algun tipus d'accident, però al bypass de la 7, més o menys a l'altura d'Alcàsser, en sentit nord, també s'està produint ahir retenció. I pel que fa als trens, tenim un avís, una incidència que s'està produint a la línia C6, la que fa el trajecte Castelló de la Plana València. El primer tren del matí ha tingut una avaria i això ha generat un parell de cancel·lacions i modificacions d'horari. I també volem dir-los, ho hem dit al principi de l'informatiu, Alba, i ho tornem a recordar, atenció, des d'avui en concret, a partir de les 10 i fins dimecres, durant tot el dia de dimecres, quedarà tallat al trànsit el túnel de Pérez Galdós per les obres que s'estan fent en esta avinguda i en Georgeta. Quant a transport públic, també els contem que avui comença a operar al Baix Segura un nou servici d'autobús que vol reforçar la mobilitat en la comarca i la seva connexió amb Alacant. Entre les principals millores destaquem l'increment de freqüències entre Orihuela, Crevillent, Elx i Alacant, així com noves rutes directes amb Torrevieja i l'aeroport d'Alacant-Elx. Per últim, recordem, atenció, que demà i dijous hi haurà vaga a Metro València i el tram d'Alacant. Són dos de les 5 jornades convocades pel sindicat CEMAF de vaga per a juny. Les parades estan previstes de 7 a 10 del matí, de 1 a 4 i de 7 a 9 en aquestes franges horàries. Important, Alba, tindreu en compte, sobretot de bon matí, en el cas de l'estudiantat que es desplaça a les proves d'accés a la universitat.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.

0: Doncs anem a veure què és el que ens depara eixe oratge. Parlàvem, Antonio Sánchez, bon dia, en el sumari. De bona cosa de calor, temperatures almenys més altes del que és habitual.
1: Hem acabat el mes de maig amb temperatures, com has comentat, més altes i comencem el de juny també amb una calor que ja és d'estiu. I és que avui és el primer dia de l'estiu meteorològic, des de l'1 de juny fins al 31 d'agost. Tindrem una nova estació en la que sembla que les temperatures seran més altes del normal, encara està per veure les pròximes setmanes, però sí, ja avui 1 de juny i comencem amb més calor de la normal i de fet sí que veiem com este matí tenim fins i tot nits tropicals cap al litoral. Estem entre els 20 i els 22 graus ara mateix a

Castelló la Plana, a València i a Alacant. Cap a l'interior, entre els 12 i els 15 graus, la major part dels punts, i veurem com avui les màximes on més pujaran són en aquestes comarques on tenen les temperatures

0: Huela, serà una jornada més càlida en aquestes comarques, però també puntualment a la Vall d'Albaida i al Comtat. Així que, pel que fa a la calor, i si seran les comarques més afectades, a la resta estarem entre els 28 graus cap al litoral i entre els 30-32 al prelitoral. Tot això amb sol. Alguns núvols alts i mitjans, però avui de nou la situació està marcada més per l'estabilitat que per la inestabilitat. Pel que fa a les tempestes, avui n'apareixeran i veurem una vesprada, això sí, amb més cúmuls i més núvols baixos cap a l'interior ja... a partir del migdia, més o menys.
1: Gràcies, Antonio.
0: Gràcies.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai. L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
3: Amb Alba Requejo.

0: Entre aplaudiments abandonaven ahir la Conselleria d'Educació els sindicats del bloc unitari passada la mitjanit i després que, segons han relatat, se'ls farà un requeriment per falta molt greu amb conseqüències penals i que poden comportar ser separats del servici. I així és com es dirigia a aixes hores el portaveu de l'STPB, Marc Candelà, a les persones que els esperaven a les portes.
1: Això no és una derrota. Això és trobar més pressió a la Conselleria. Estem guanyant i anem a continuar en la lluita. Ara tranquil·litat, tot el món preparat, tot el món a pensar, a reflexionar, a donar-nos temps perquè ens reunim internament també nosaltres, que ja fa temps que no ho podem ni fer, i avaluar la situació actual.
0: Demana Candelà temps per a reflexionar al temps que anunciava que els tres sindicats, STPB, Comissions Obreres i UGT, no assistiran a la pròxima taula sectorial convocada, la de les 9 del matí d'avui. La vaga indefinida, per tant, continua amb les negociacions més encallades que mai i envoltades el dia d'incertesa.
2: Sí, passades les 6 de la vesprada s'iniciava l'última taula de negociació entre la Conselleria i els 5 sindicats amb representació. Una novena trobada que no servia tampoc per avançar en l'acord, que ha estat envoltada de moments de molta tensió. El debat ha encallat en el punt de les retribucions, una qüestió sobre la qual ja hi ha un acord, recordem, signat només per dos de les organitzacions sindicals, AMPE i CESIF. Els altres tres reclamaven que es tornara a obrir este punt amb l'argument que esta és precisament la qüestió més rebutjada en la consulta realitzada este cap de setmana als docents. Proposaven a la consellera d'Educació, a Carmen Ortí, que consultara el seu homòleg d'Hisenda, José Antonio Rovira, per a incorporar la proposta. Eixa era una de les peticions. L'altra, un document base sobre un possible acord global. Així ho han expressat Maite Tarazona d'UGT i Txelo Valls de Comissions Obreres.
3: El que volem és un acord global que abarque tots els punts i després ja començar a desenvolupar-lo en meses, com sempre fem, en meses sectorials per aprofundir i perfeccionar tots els apartats.
4: És imprescindible tindre un document base que, clar, que sometrem a consulta. I és importantíssim també que el tema retributiu s'obriga. És ben cert que sempre que n'hi ha pressupostos passen per escorts i que hi ha esmenes.
2: A les 7:30 i després d'una ronda d'intervencions, la conselleria ha alçat la sessió i ha citat els sindicats a continuar negociant des d'avui i al llarg de la setmana, d'esta setmana, a través d'eixes taules monogràfiques.
0: Però des del bloc sindical unitari es reclamava una resposta a eixes dos peticions i els representants anunciaven que es quedarien dins de la sala fins a obtindre-la. Mentrestant, fora, a les portes de conselleria, les mobilitzacions continuaven.
2: Finalment, cap a les 10:30 de la nit, la conselleria citava al despatx els representants sindicals per a comunicar-los la intenció de no reobrir el tema salarial i de continuar endavant amb el calendari de taules per temes. Els han combinat a abandonar el recinte, cosa que, com deien, ha passat ja passades les 12 de la nit.
0: Des dels altres dos sindicats, parlem ara de CESIF, en un vídeo a les xarxes es lamentava l'ocorregut i demanaven la tornada al sentit comú per a José Seco, president autonòmic de CESIF Educació, i Paloma Martínez, vicepresidenta d'AMPE Comunitat Valenciana. L'acord retributiu signat fins ara és intocable.
5: La conselleria ha manifestado que el tema retributivo está cerrado, mientras que el resto de puntos se tienen que ir trabajando en el texto final para ver si se llega a un acuerdo.
6: AMPE esto no lo quiere dilatar más. AMPE quiere resolver. Y para resolver lo que hay que hacer es asumir las dinámicas que hemos consensuado entre todos.
0: Com dèiem, la conselleria ha citat per avui a les 9 per a continuar la negociació als sindicats en esta quarta setmana de vaga.
2: Sí, ahir a última hora de la jornada la consellera feia una roda de premsa

0: Parlava, donava molts titulars, entre altres retreia als tres sindicats el que considera que és el pilar de la vaga.
1: Ara sembla que el problema és el sou. No és la burocràcia ni el model educatiu. Són els diners. L'acord salarial es va tancar amb dos sindicats. Reobrir aquest capítol mentre no es tanca la resta no és negociar, no és avançar, és bloquejar e imposar.
0: En un altre moment de la roda de premsa, Ortín marcava la vaga en les eleccions sindicals de setembre. La conselleria no vol reobrir el punt salarial i fins i tot va comparar l'acord arribat amb CESIF i AMPE amb el preacord que avui vota el professorat a Catalunya.
1: Si fem els comptes, com els estan fent a Catalunya, si sumem també l'increment del govern espanyol, el sou del professorat superarà els 500 euros d'increment. Amb l'avantatge que així l'increment és més ràpid, un any menys, i amb possibilitat de tornar a negociar a 2028.
0: D'altra banda, sobre l'exigència de la derogació de la llei sobre la llengua a l'ensenyament, Ortí apunta que no és possible el debat en aquesta taula de negociació.
1: No podem derogar una llei que ha aprovat el Parlament per majoria. És una qüestió que correspon a les Corts, no a una mesa de negociació.
2: I mentre es parlava dins de la conselleria, fora un grup nombrós de professors i professores es concentraven i allà es va viure una agressió injustificada.
0: Sí, en aquesta concentració participava la docenta agredida. Ella se separa del grup, apareix un agent de la Policia Nacional per darrere. Ella no l'espera, l'espenta i la tomba a terra. Este és el moment de l'agressió. Es colpeja la dona la mandíbula, el nas i la galta. I ha de ser atesa al centre d'urgències de Campanar, a l'antic hospital de la Fe, que està enfront de la conselleria. La delegada del govern central ho denunciava en xarxes i anunciava una investigació exhaustiva per a depurar responsabilitats per l'actuació de la gent. Va escriure. També indicava que esta concentració no s'havia comunicat i que calia garantir la seguretat. La delegació considera els fets intolerables i recorda que en aquestes tres setmanes la coordinació ha sigut exemplar i que lamenten que este fet ho entele. La consellera feia en aquesta roda de premsa que maluditat és una denúncia tímida d'esta agressió.
2: Set i 43, les altes temperatures d'estos dies fan que l'afluència a les platges siga ben notable. Per això, molts municipis activen ja des d'avui el servici de socorrisme per a garantir la seguretat dels banyistes. És el cas de la província de l'est de la província de Castelló. Mònica Artana, bon dia de nou.
3: Bon dia, sí, un exemple el trobem a localitats turístiques com ara Peníscola i Benicàssim. Des d'avui, dia 1 de juny, les seues platges compten amb servei de vigilància i socorrisme amb l'inici de la temporada estival. A Benicarló, el servei ja ha començat este cap de setmana a les platges del Morrongo i la Caracola, mentre que a la Mar Xica començarà el 13 de juny. Altres municipis com Orpesa, Borriana i Alcossebre també activen este servei ara a principi de mes.
2: Gràcies, Mònica. Això pel que fa a l'assistència dels i les socorristes, però és que també avui a les platges de València es posa en marxa el dispositiu d'ajuda al bany per a persones amb mobilitat reduïda. Iria Sebastià, bon dia.
4: Bon dia, Alba. Així és, el servici es prestarà fins al 15 de desembre en horari d'11 del matí a 7 de la vesprada a les platges de la Malvarrosa, el Camanyal i Pinedo. El Saler i el Perellonet funcionarà durant juliol i agost fins a les 3 del migdia de dilluns a divendres, però cal sol·licitar cita per telèfon. Com a novetat d'enguany s'oferirà en col·laboració amb Avantpasse assistència al bany a persones amb paràlisi cerebral en un programa pioner a tot Europa.
2: I uns minuts per a la política. Avui fa 8 anys de la moció de censura que va investir Pedro Sánchez, president del govern espanyol.
5: Se considera investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castellón.
2: Un aniversari que arriba en un moment especialment delicat per al cap de l'executiu. Ahir Pedro Sánchez demanava temps als socis de govern per al Congrés de Joventuts del PSOE i es reivindicava per a continuar la legislatura fins al 2027, deia, i més enllà. Ha sigut el primer acte de partit després de la imputació de Zapatero i de l'entrada de l'UCO a la seu de Ferraz. Reconeix Sánchez problemes en el partit, però també carrega contra l'oposició, a qui acusa de voler tomar el govern amb males arts.
6: Ante los infundios también responderemos con contundencia. Lo que no vamos a permitir

0: es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
1: Mentrestant, en el PP dirigien la crítica en dos direccions, d'una banda contra Sánchez i contra tot el Consell de Ministres i d'altra contra els socis, contra Junts i el PNB, a qui traslladen la responsabilitat d'una hipotètica moció. Alma Ezcurra, vicesecretària d'Organització Sectorial del PP, ho explicava així.
2: Son ellos los que tuvieron un papel activo en la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Por tanto, son ellos quienes tienen que tomar un papel activo para decidir que Pedro Sánchez salga de la Moncloa. Y a esos miembros del Partido Socialista les deseo ánimo. Y lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir. Están en la segunda fase del duelo. Primero está la negación, luego está la ira y la última de todas va a ser la aceptación. Cuando lo acepten, cuanto antes lo acepten, será mucho mejor para todos.
1: Set i 47 i moment de conèixer el que estan preparant els companys i les companyes de les notícies del matí. Elena, t'anava a dir Sofia Riego. Elena Riego, bon dia, conta'ns.
3: Ja es passa, bon dia, Elba. Comencem de nou una setmana marcada informativament per les protestes dels docents. Ho esteu contant així a la ràdio i també per aquesta polèmica imatge d'un policia que espenta bruscament una manifestant. Doncs bé, avui estarem en directe a la porta d'un centre educatiu d'Alacant perquè els sindicats han convocat concentracions als col·legis i instituts per a condemnar aquesta actuació del policia. I també estarem en directe un dia més a la porta de la Conselleria d'Educació perquè a les 9 està previst que comenci una nova taula de negociació, tot i que sindicats ja han dit que no assistiran, però nosaltres estarem allí per a comprovar quin és l'ambient. Avui promet ser de nou un matí carregat d'actualitat, especialment pels docents, Alba.
1: I ens ho contareu en la televisió d'apunt, però també ens ho contaran en la ràdio a partir de les 8 del matí, d'ací a poc més de 10 minuts, els companys i companyes de l'Amunt i Avall, amb Sergi Olsina al capdavant. Quin és el menú per a la ràdio, si es queden? Sergi, bon dia.
4: Bon dia, Alba. On tens la petaca?
1: Avui porto botelleta perquè l'he perdut, la petaca. És la botella que habitualment, l'ampolla d'aigua que jo duc, que pareix una petaca, efectivament.
4: Per això, en fi.
1: No ho és.
4: No és una, bueno, és una petaca d'aigua.
1: Exacte.
4: En fi, bueno, vinga, anem a avançar-vos algunes de les coses. Avui tenim el secretari general del Partit Popular a les 9 i alcalde de Benavites, Carlos Gil. Després ens visitarà Miguel Barrachina, el conseller d'Agricultura i també conseller portaveu del Consell. Comença la temporada de l'arròs i enguany també és l'any del cooperativisme. Bueno, pues, itxes i altres coses són les que parlarem amb ell, a banda dels pressupostos destinats a agricultura. Per cert, encara que tindre ascensors en les finques és un pou sense fons, és un forat negre, mai millor dit, encara n'hi ha gent i n'hi ha comunitats que no saben si els ascensors estan al dia, però no pel tema de la dana ni res paregut, sinó perquè van fent-se contínues actualitzacions com si foren un software d'un ordenador i n'hi ha gent que no dona abasto per això dels ascensors. Bé, això i a banda de la mostra de teatre d'Alcoi que visitarem, també parlarem, tu te'n recordes d'una sèrie d'anime que es deia Oliver i Benji?
1: Home,
4: pues bueno, es compleixen 20 anys d'això. Per favor, i aixòs capítols que només un capítol era per a marcar un gol. Tu també te'n recordes?
1: No.
4: Jo ho recordo enorme.
1: Per a marcar un gol una temporada, pràcticament.
4: Cosa més avorrida, sí, per favor.
1: No,
4: bueno,
1: era estupendo. Doncs
4: pues això, hi ha alguna coseta més que tindrem este matí, d'acord?
1: Doncs n'estarem pendents de la ràdio també. Moltes gràcies, Sergi.
4: Fins ara.
5: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
6: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, una ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
7: El Dia Mundial del Medi Ambient és el dia de la bicicleta d'Empar i el dia de l'Hort de Cento. I també el de la barca de l'Albufera de Jaume. Perquè este dia és el de tota eixa gent que fa possible este gran dia. Dia Mundial del Medi Ambient. Generalitat Valenciana.
8: Las aves urbanas forman parte de nuestra ciudad, pero una sobrepoblación de palomas afecta su bienestar y la salud pública. Colabora manteniendo limpias las zonas, cuidando los edificios y evitando alimentarlas. Con pequeños gestos logramos una convivencia saludable y sostenible. No alimentes el problema. Ayuntamiento de Valencia.
9: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la plana d'Utiel Requena, 100.9.
10: De tu a tu.
11: Les notícies del matí.
1: En la informació esportiva, primera parada, el Castelló, que va viure ahir un dia redó a Castalia. Òscar Forés, hola de nou.
11: Hola, Alba, sí, amb victòria i classificació per al play-off d'ascens a primera divisió en l'última jornada de Lliga en segona. El Castelló està ara a 4 partits de tornar a primera divisió 35 anys després. Cala va avançar els albinegres en la primera part, en la segona Corpa es va igualar per a l'Eibar, però en el minut 71 Israsuero va establir el definitiu 2-1. El Castelló entra en el play-off d'ascens com a 6 classificat i s'enfrontarà a l'Almeria. Tercer, escoltem l'entrenador orellut Pablo Hernández.
12: Poder ayudar, ¿no?, con mi granito de arena a conseguir esto, pues la verdad es que me hace mucha ilusión y ahora pues a disfrutar el playoff y ya luchar a pelear por lo máximo.
11: D'altra banda, Cala ja pensa només en el playoff i concretament en l'Almeria. L'escoltem.
13: Pues nada, pelearnos contra l'Almeria. Sabemos que podemos contra cualquiera si estamos bien, concentrados y bueno, pues contra l'Almeria ya a ver qué pasa.
11: El partit d'anada d'estes semifinals del play-off d'ascens a primera es jugarà dissabte a les 9 a Castalia i la tornada dimarts 9 de juny a Terres Andaluses, Salva.
1: I pel que fa al Villarreal B, també, gran jornada la d'ahir.
11: Sí, el filial groguet va començar amb bon peu les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió en el partit d'anada disputat a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. L'equip de David Albelda es va imposar al Zamora per 2-0 amb gols d'Aiman i Gaitán en un partit molt complet i encadenen 12 partits consecutius sense conèixer la derrota. El duel de tornada serà diumenge a les 6:30 al Ruta de la Plata, al camp del Zamora.
1: Des d'ahir, la selecció espanyola de futbol ja prepara el Mundial.
11: Primer entrenament a Las Rozas amb una sessió oberta al públic. Després van poder escoltar alguns futbolistes, com ara Rodri, que va enviar este missatge.
14: Muy ilusionado de este reto tan bonito que tenemos por delante, de jugar un Mundial y de ir a por todas, de ir a ganarlo.
11: D'altra banda, Lamine Yamal va destacar la il·lusió amb la que encara el seu primer Mundial.
15: Voy con esa ilusión porque sé que tenemos una gran selección, de las mejores que hemos tenido y tenemos jugadores muy importantes.
11: Recordem que Espanya jugarà dijous un partit amistós de preparació. Serà a Riazor a les 9 de la nit contra l'Iraq.
1: Això serà dijous i parlem ara de bàsquet.
11: Sí, el València Bàsquet va passar ahir per damunt del Barça en el partit ajornat de la jornada 33 amb un aclaparador 77-105, que és la victòria taronja més àmplia de la història al Palau. Pedro Martínez era prudent, com sempre.
16: Hemos empezado el partido muy bien, hemos estado muy bien en nuestro ritmo y ya está. Yo creo que no habría que sacar nunca un partido del contexto que tiene un partido, que se puede ganar o perder.
11: Amb esta victòria, el València Bàsquet acaba segon en la lliga regular de l'ACB. El camí del play-off pel títol arrencarà dimecres a les 7 de la vesprada al Roig Arena contra el Bilbao, amb el factor pista a favor dels taronja. En els quarts, en format al millor de 3, el primer que guanyi dos partits estarà en semifinals. Pedro Martínez valora així de bé el rival, el Bilbao.
16: Ara nos toca Bilbao, que és un equip que hace poco jugamos contra ellos y nos puso muchísimas dificultades. Para mí es el equipo mejor entrenado de la liga y que juegan un baloncesto increíble.
1: I ara tenis. Arrenquem la setmana decisiva de Roland Garros.
11: Sí, la setmana decisiva en individuals, un sol representant espanyol, Rafa Jódar, que ja està en quarts de final en la seva primera participació en Roland Garros. El tenista madrileny de només 19 anys i en la seva primera temporada com a professional va necessitar arribar al 15-7 per a superar en octaus el també espanyol Pablo Carreño. Rafa Jódar estava així d'expressiu i feliç pel suport rebut pel públic.
17: Muchísimas gracias, el ambiente ha sido increíble. Tuve la oportunidad de jugar hace un mes y medio en Barcelona y Madrid, pero bueno, esto la verdad que se ha parecido mucho, o sea que muchísimas gracias. No sé si estamos en París o en Francia o en España.
11: No era per a menys, i s'ha felicitat de Rafa Jódar. Demà s'enfrontarà en quarts al número 3 del món, l'alemany Zverev, que sense Sinner i Alcaraz es queda com a principal favorit per endur-se la victòria a París.
1: Estava desvanit el xic. Moltes gràcies, Òscar.
11: No
1: és per a menys, adéu. Falta menys d'una setmana per a la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. Els autocars valencians ja tenen l'hora d'eixida establerta. Iria Sebastià Contans.
18: Joves de col·legis i parròquies viatjaran amb la diòcesi, però també hi ha grups i famílies que han tancat el desplaçament amb agències per a poder viure de prop la cita amb el Pontífex a Madrid. Sergio Plaza és director de Turisme Catòlic de Llevant d'una agència de viatges a València.
19: Anem a la vigília, dormirem en Madrid en un col·legi i finalment el diumenge anirem de matí a l'Eucaristia. Després de Madrid vindrem per poder arribar a la processó de València.
18: Núria García i Emma Prat són dos joves del Col·legi Claret de Xàtiva que viatjaran a Madrid per a veure el Pontífex.
20: Anem a estar prou del Papa i conviure aquesta experiència junts amb moltes persones que estan allà.
21: Estem tots molt emocionats, amb moltes ganes de saber com va ser l'experiència, el que anem a viure.
1: I la Universitat Politècnica de València, que està d'enhorabona amb el llançament del coet Origin.
3: Així de contents estaven els estudiants de la Universitat Politècnica en veure com el coet Origin ha arribat als 10,8 quilòmetres d'altura. Es tracta de l'equip Faraday Rocketry de la UPB, integrat per la Generació Espontània, que han batut el rècord amb este coet de fabricació pròpia. Un grup de 68 estudiants de diferents graus de la universitat ho han fet possible des del centre d'experimentació, el Arenosillo, a Huelva. El rècord estava en 7,8 quilòmetres, però ara ja s'ha superat i la velocitat ha sigut de 2.500 km per hora. El coet fa 3 metres i pesa 20 kg i està fabricat pels estudiants amb tècniques de fabricació pròpia amb l'objectiu de ser la primera universitat europea en arribar a l'espai. Després de dos intents, este ha sigut el moment en què han fet història. Ara, arribar a l'espai està més a prop.
1: I a partir de demà es posen a la venda les entrades del Museu de Camilo VI al Coll Inma.
3: Sí, el Museu de l'Artista s'inaugura el proper 11 de juny. No obstant això, les entrades es posen a la venda demà, 2 de juny, a partir de les 4 de la vesprada. Estes entrades es podran adquirir en la pàgina web de l'Ajuntament Alcoià. El Museu de Camilo VI és una infraestructura de 300 metres quadrats que naix amb vocació de convertir-se en el principal espai internacional dedicat a la figura de l'artista alcoià. Camilo VI va morir el 2019 i va ser un enamorat dels seus orígens. Va portar el nom de la seva ciutat natal per tot el món. És una figura clau en la història musical contemporània. La seva trajectòria artística el va convertir en un fenomen de masses a l'estat espanyol i molt especialment a tot el continent americà, on continua sent un autèntic idol.
1: És una altra ídola, per tant segur que vos sona la veu de la melodia que està sonant. Un històric feliç aniversari al president dels Estats Units, John Kennedy, per part de Norma Jean, més coneguda, iria a Sebastià, com a Marilyn Monroe. Avui compliria Marilyn 100 anys.
18: Més de 6 dècades després de la seva mort, Marilyn continua apareixent en pintures, novel·les, pel·lícules i cançons. La imatge de l'actriu s'ha transformat en un símbol cultural que transcendeix la pròpia vida i que diferents autors utilitzen per a reflexionar sobre la fama, la bellesa o els mites contemporanis.
1: Però tanquem amb la banda valenciana L'Espurna, que acaba de llançar el seu àlbum debut. Així sona Quan tot s'acabe. Sostres arrendats, vida llogada, guardem la clau d'un altre pany. Van dir que més fort... Formada el 2021, en l'actualitat L'Espurna és una de les bandes de rock alternatiu, pop, punk i hard rock més destacades de l'escena valenciana i a la qual mirem amb bons ulls.

0: Bé, en 30 segons arribem ja a les 8 del matí. És tot el que volíem contar-los en esta hora d'informació. Actualitzarem tota esta i altres qüestions en el butlletí de les 9 d'ací a poc més d'una hora. I ara toca donar-li el relleu a Sergi Olsina i la resta de l'equip de l'Amunt i Avall. Sergi Olsina, hola de nou.
1: Hola, bon dia, Alba. Fem el mateix de tots els dies. Vos deixem aquest temps per a que pugueu relaxar-vos una miqueta si cap, vos feu un cafenet, vos prengueu el vostre temps i en una horeta ens tornem a trobar, d'acord?
0: Vinga, fins ara.
1: Fins ara. Són les 8 en punt del matí, això és la Ràdio Autonòmica Valenciana. La científica Marie Curie va ser la primera persona a guanyar dos premis Nobel en diferents disciplines científiques, física i química. La seva incansable dedicació va revolucionar les ciències i la medicina moderna. Va morir el 1934 a causa d'una malaltia a la mèdula òssia causada per la contínua radiació a la que va estar exposada. I els seus quaderns i restes mortals, sepultats al Panteó de París, continuen sent altament radioactius avui en dia i ho seran per 1.400 anys més. La seva frase més coneguda, per tant, és esta. Res a la vida ha de ser temut, només comprès. Ara és el moment de comprendre més, per temer menys.
2: Amunt i Avall, el magazín dels matins amb Sergi Olsina.
1: Com estan aquestes persones que ens escolten tots els dies en la ràdio? En qualsevol dels receptors de les tres províncies de Castelló, València i Alacant, i també

0: Internet, que és aquesta nova tendència que, a més, ens ha fet a la ràdio continuar a estar per damunt de totes les tendències de comunicació. Ens modernitzem cada dia. Benvinguts a este programa multiformat que comença ara mateix, 8 i 1 minuts del matí, i acabarà a les 2 de la vesprada, amb un fum de coses que compartir amb vosaltres, si vos ve de gust. Com sempre, produïts per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: La Comunitat Valenciana comença demà dimarts les proves d'accés a la Universitat La Pau amb 25.666 estudiants matriculats en la fase obligatòria i amb el 100% dels servicis mínims establits tant per als exàmens com per a la correcció en el marc de la vaga indefinida del professorat. Per a garantir el desenvolupament correcte de les proves, s'han constituït 55 tribunals distribuïts en les 5 universitats públiques valencianes amb l'objectiu d'apropar les seus examinadores a l'alumnat de totes les comarques.
2: Este próximo martes comienzan las pruebas de acceso a la universidad en la Comunitat Valenciana con más de 25.600 estudiantes, lo que supone un incremento de 1.883 alumnos más que el curso anterior. Para el correcto funcionamiento de las pruebas, hemos habilitado 55 tribunales en las 5 universidades públicas para acercar al máximo las sedes al alumnado y facilitar un desarrollo ágil y equitativo de los exámenes. Quisiera trasladar un mensaje de confianza a las familias y a los estudiantes.
0: La convocatòria d'enguany registra un increment de 1.883 estudiants respecte al curs anterior. Del total de matriculats, 15.156 són dones i 10.510 homes. En la convocatòria ordinària del curs passat, el 95,68% de l'alumnat va superar la fase obligatòria, amb una nota mitjana d'accés de 7,228 punts sobre 10. La Universitat de València albergarà 16 tribunals, la Politècnica en tindrà 12, la Universitat d'Alacant 10, la Miguel Hernández d'Elx en disposarà 11 i la UGI, la Universitat Jaume I de Castelló, en gestionarà 6. Esta distribució territorial respon al model de descentralització impulsat per la Conselleria d'Educació, que facilita la realització dels exàmens en diferents localitats de la nostra comunitat autònoma i evita desplaçaments innecessaris a les capitals de província. La Pau es desenvoluparà durant 3 jornades consecutives en les quals es distribuiran les matèries comunes i troncals obligatòries en horari de matí per a evitar possibles coincidències entre exàmens. Luciana Dalt, bon dia.
3: Bon dia. El dimarts 2 de juny les proves començaran a les 9 i mitja del matí amb llengua castellana i literatura 2, seguida d'història de la filosofia a les 12 menys quart. Les sessions de vesprada es destinaran a assignatures optatives i de modalitat. Ja el dimecres 3 de juny la jornada s'iniciarà amb els exàmens d'idiomes estrangers a les 9 i mitja i continuarà amb història d'Espanya a les 12 menys quart. Durant la vesprada se celebraran proves de matèries específiques com ara química, literatura dramàtica, geografia o física. La convocatòria ordinària conclourà el dijous 4 de juny amb l'examen de valencià a les 9 i mitja i les matèries troncals de modalitat com ara matemàtiques o llatí a les 12 menys quart. La sessió vespertina quedarà reservada per a resoldre possibles coincidències horàries. Els resultats d'aquestes proves es publicaran el divendres 12 de juny a partir de la 1 del migdia i a partir d'aquest moment l'alumnat podrà consultar les qualificacions i iniciar el procés de preinscripció universitària. La convocatòria extraordinària de les PAU es farà els dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol, tot i que en cas de coincidència horària entre exàmens, alguna prova podria traslladar-se al 3 de juliol. El període de matrícula per a l'alumnat estarà obert del 15 al 18 de juny fins a les 2 de la vesprada, mentre que les qualificacions es publicaran el 7 de juliol a partir de les 5 de la vesprada.
0: Amb les proves d'accés a la universitat quasi a tocar, l'alumnat valencià afronta les últimes hores, per tant, d'estudi amb els nervis a flor de pell. Una reacció totalment natural, però que es pot controlar seguint alguns consells i rutines que passen per la bona alimentació, l'esport i el descans. Dels resultats d'estos exàmens dependrà, en part, el futur immediat dels joves que es presenten. Fer simulacres és recomanable, però estudiar massa a última hora resulta contraproduent.
4: Intentar estudiar demasiado en muy poco tiempo no permite que tengamos esos momentos de descanso para que podamos retener.
0: També cal anar amb compte amb l'exposició a les pantalles quan acabem d'estudiar, ja que sobrecarrega d'altres informacions innecessàries. És millor optar per l'esport i mantindre's actius.
5: Exercici físic, mantindre's actiu i, si és possible, descansar.
0: Una altra reacció natural pot ser la de comentar amb

0: altres companys com ens sentim, però no sempre és recomanable.
1: Muestran su inseguridad, genera una cascada de inseguridades en el compañero que se refleja en mí. Por tanto, comenzamos a reforzarnos mutuamente ese nivel de inseguridad.
0: Cal parar atenció també al que mengem i bevem. Sembra obvi, però si ingerim i si ingerim molta cafeïna, estem incrementant el nivell d'ansietat, que pot derivar en problemes intestinals, clar.
2: Quan fiquem molta cafeïna en el cos, estem nerviosos, estem incrementant el que seria el nivell d'ansietat i acabem en problemes intestinals, prioritzem aliments que siguin d'origen vegetal i evitem tot el que serien els ultraprocessats.
0: Però una cosa és certa, el paper de la família és clau. Han de transmetre als estudiants missatges enfocats a separar la identitat de la persona amb el resultat i una última por a la qual fer front, quedar-se en blanc, en veure les preguntes. Per això, cal buscar alternatives.
1: Déjalo para más tarde, vete una pregunta que sí que tengas control sobre ella, para luego más adelante, cuando te encuentres un poquito más seguro, puedas volver.
3: Respirar profundament. Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Són només dos qüestions referides a eixes proves d'accés a la universitat de les que obrin el nostre temps de ràdio d'avui, però n'hi han altres que conformen el protagonisme d'actualitat de la jornada. Per exemple, la vaga indefinida en l'ensenyament valencià, que entra en la seva quarta setmana després d'acabar sense acord la novena reunió.
4: La Conselleria d'Educació i els sindicats no han aconseguit cap acord, no han desbloquejat aquest conflicte, segons han informat STPB, Comissions Obreres i UGT, que representen el 66,5% del professorat sindical. La negociació d'aquest diumenge s'ha tornat a encallar en el capítol de les retribucions, una de les principals reivindicacions del professorat. La trobada en la qual també han participat AMPE i CESIF, sindicats que ja acceptaren l'acord retributiu amb Conselleria, ha conclòs, com diem, després d'aproximadament hora i mitja de negociació.
5: Hem demanat reobrir el tema retributiu, que nosaltres, STPB, Comissions i UGT, no el donem per tancat. La conselleria diu que no, alça la sessió i nosaltres continuarem ahí dins esperant resposta.
6: És imprescindible tindre un document base, és importantíssim tindre'l i és importantíssim també que el tema retributiu s'obriga.
7: El que volem és un acord global que abarque tots els punts i després ja començar a desenvolupar-lo en meses, com sempre fem, en meses sectorials per aprofundir i perfeccionar.
4: La reunió arribava després de més de 30.000 docents que participaren este dissabte en una consulta impulsada pels sindicats majoritaris. Segons els resultats, el 80% aposta per mantindre les mobilitzacions i el 91% rebutja la proposta global presentada per la Conselleria. Els tres sindicats majoritaris expliquen que han continuat presentant aportacions per a millorar el document plantejat per Educació, però denuncien que l'administració es nega a reobrir la negociació salarial. Segons indiquen, la consellera Mantell que este assumpte ja està tancat perquè existeix un acord previ signat per les altres dues organitzacions sindicals.
0: Precisament, la consellera d'Educació denuncia que els sindicats volen derogar la llei de llibertat educativa aprovada a les Corts.
8: Altra línia roja per a esta conselleria és la derogació de la llei de llibertat educativa que han demanat STEP, Comissions Obreres i UGT. No podem derogar una llei que ha aprovat el Parlament per majoria. És una qüestió que correspon a les Corts, no a una mesa de negociació.
4: La consellera Carmen Ortí insistia que l'acord retributiu subscrit per AMPE i CESIF no es reobrirà mentre no s'avancen la resta de reivindicacions. Segons ha defensat, la proposta permetria que els docents valencians acumulen una pujada superior als 500 euros abans de 2028, sumant l'increment estatal i l'autonòmic.
0: Atenció, que la factura de la llum i del gas serà més cara a partir d'avui, 1 de juny. Torna l'IVA del 21% a la llum i el gas. Es desactiven les rebaixes per la crisi energètica. Per tant, la retirada d'aquestes mesures arriba després que els preus energètics hagin mostrat una certa estabilització durant els últims mesos, temps en què l'impost ha sigut del 10%.
4: El govern espanyol ha decidit desactivar parcialment les rebaixes fiscals que va aprovar el passat mes de març per a fer front a l'impacte de la crisi energètica derivada de la situació bèl·lica al Pròxim Orient. La pujada coincideix, a més, amb les primeres setmanes de calor intensa, un període en el qual moltes famílies incrementen el consum elèctric per l'ús d'aires acondicionats i de ventiladors. Per a molts llars, estos aparells s'han convertit ja en una necessitat bàsica per a suportar les altes temperatures. On sí que es manté de moment i sa reducció fiscal és en els carburants. L'IVA reduït continuarà vigent almenys fins

0: el pròxim 30 de juny, igual que les bonificacions dirigides als sectors agrícoles i del transport.
1: I la Comissió del Congrés sobre la Dana rebuia el cap de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i a un periodista d'esta casa d'Apunt.
0: Sí, la Comissió del Congrés, que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre de 2024, rebrà avui al director general, al director gerent de Ferrocarrils de la Generalitat, Alfonso Novo, i al periodista Ivan Esteve, que era cap d'informatius d'Apunt el dia de la catàstrofe. Novo serà interrogat pels membres de la comissió que presidís la socialista Carmen Martínez en la sessió matutina per a donar compte de l'actuació de l'empresa que dirigís el dia de la riuada, i ja a la vesprada ho farà Esteve. Fa quasi dues setmanes este professional de la televisió autonòmica va compareixer en el jutjat de Catarroja que investiga el vessant penal de la gestió de la riuada que va deixar 230 morts a la província de València.
1: Una altra qüestió. Treballadores d'atenció a domicili protesten contra la brutal precarietat que pateixen. Les empleades denuncien violència patronal i un sistema de residències que permet el maltractament de les persones majors.
0: Treballadores del Servici d'Atenció a Domicili de la Comunitat Valenciana s'han manifestat este diumenge a València per a exigir una feina més segura en un sector que diuen precaritzat per a les persones més vulnerables. En la protesta convocada per la Confederació General del Treball s'ha criticat la brutal precarietat d'esta activitat i la violència patronal que pateixen els empleats. La fundadora del moviment de vaga de la SAD a la Comunitat Valenciana, Amparo Faust, ha assegurat que les treballadores del sector mereixen més protecció i tindre un treball més segur. Així mateix, ha criticat la violència patronal a què es veuen sotmeses, diu que pateixen agressions físiques i verbals i les mútues no els deixen fer, no poden agafar-se la baixa. En referència a les condicions laborals que afronten, la fundadora del moviment vaguista ha remarcat que hi ha empreses que no paguen ni tan sols el salari mínim interprofessional.
2: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
3: Viendo las temperaturas que están habiendo esta semana, la verdad es que sí da un poco de miedo las posibles olas de calor que vaya a haber este verano.
4: Llevamos dos años atrás, fatal, y yo creo que este va peor.
5: Este verano va a ser caótico.
6: Estamos todavía en primavera y mira ya el calor, ya parece verano.
5: En el mes de julio, imagínate, va a ser impresionante.
7: Hasta septiembre pues nos va a donar algo, porque está haciendo moltíssima calor ya.
1: Una calor que ja no s'espera el 40 de maig. Després d'una setmana amb temperatures anòmalament altes per a l'última setmana de maig, encara no es té clar si és el pròleg d'un estiu infernal. No té per què, però molts valencians i valencianes ja afronten amb temor l'arribada de l'estiu. Javi Miró.
8: No té res que veure, no?, la situació que tenim ara mateix en el que puga deparar l'estiu. El que sí que es pot dir és que l'estiu serà calorós perquè és el nostre clima i sec. Hi ha un 70% de possibilitats que siga una miqueta més humida del que és habitual.
1: La EMET preveu que els pròxims 3 mesos siguin més càlids que la mitjana i tenen les onades de calor en el punt de mira. Tot i això, el que més preocupa no és el rècord de màximes, sinó el de mínimes, que són les que no ens deixen dormir, la temuda nit tropical. Esta setmana ja n'han patit, per lo menos una, la primera de l'any.
8: Molt probablement, este any de nou quedem al voltant del centenar de nits tropicals.
1: Alacant va batre l'any passat el rècord a casa nostra amb 105 nits tropicals. De fet, les nits tropicals ixes s'han quadruplicat al Mediterrani des de la dècada de 1980. L'estiu passat va ser el més calorós de la sèrie històrica a tot Espanya i s'espera que tornarem a fer rècord en els pròxims 4 anys. Ara només esperen que no siguin equatorials quan la temperatura no baixa dels 25 graus. Bé, més coses. La Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies han presentat este dissabte a Matet, a l'Alt Palància, 6 noves rutes cicloturistes destinades a potenciar els municipis de l'interior de la Comunitat Valenciana. La iniciativa busca oferir una nova manera de descobrir les zones en risc de despoblament mitjançant un model que combina esport, turisme solidari, sostenible i desenvolupament local.
9: Un paraíso para el ciclista.
10: No hay mucho tráfico aquí de turismo, o sea, de vehículos.
11: Por seguridad, porque muchas veces sales con la bici y te la juegas.
1: Les noves rutes amplien el projecte de la ruta 99 i connecten diversos pobles mitjançant carreteres secundàries amb poc de trànsit. Segons destaca el secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Miquel Bailac, l'objectiu és posar en valor els recorreguts cicloturistes existents al territori i convertir-los en una ferramenta per a dinamitzar l'economia local i atraure visitants als municipis menys coneguts.
12: Ficar en valor els diferents recorreguts que tenim per als cicloturistes al llarg de la nostra comunitat, no?
0: La proposta ha tingut una bona acollida tant entre el veïnat

0: com entre els aficionats al ciclisme, que valoren especialment la seguretat dels itineraris. Les rutes s'han dissenyat amb diferents nivells de dificultat i permetran descobrir de manera pausada el patrimoni cultural, natural i paisatgístic de les comarques de l'interior.
1: Tot el que siga en benefici de donar-nos a conèixer de que existim.
2: Presentació de les rutes, de totes les rutes cicloturístiques de la ruta 99, i la veritat és que és poner en valor a tots els municipis pequeñitos com nosaltres.
0: El director general d'Administració Local, José Antonio Redolat, ha explicat que el projecte pretén consolidar-se en el temps i continuar creixent. De fet, encara queden tres rutes més per definir per a completar una xarxa de 9 etapes que connectarà els 24 municipis que formen part de la ruta 99.
3: Unir tota la comunitat valenciana en 9 etapes per a unir tots els pobles de la ruta 99.
0: La presentació ha reunit representants institucionals i prop de 120 ciclistes que després de l'acte han participat en una marxa pel terme de Matet. Des de la Generalitat defensen que el cicloturisme pot actuar com un element vertebrador del territori, afavorint el consum local, la creació d'activitat econòmica i la visibilitat d'uns municipis que sovint queden fora dels circuits turístics tradicionals.
4: Per cert, el nou Hospital d'Ontinyent entra en funcionament, ho fa avui 1 de juny. Feia dies la Generalitat ja havia iniciat el trasllat definitiu de l'antic al nou centre sanitari, una operació que es va allargar durant diversos dies. El nou hospital, desitjat nou hospital, ha suposat una inversió de la Generalitat de 72,9 milions d'euros i la creació de 137 noves places de diferents categories de personal sanitari. Té una superfície de 27.000 metres quadrats construïts enfront dels 7.000 metres quadrats de l'actual centre. I això permetrà duplicar la capacitat assistencial. Comptarà més amb 80 llits d'hospitalització, dels quals 48 estarán en habitaciones de uso individual y 32 en habitaciones dobles.
5: Estamos satisfechos, en primer lugar, de poder abrir infraestructuras para que sirvan al servicio de los ciudadanos. Ofrecer, poner en uso instalaciones, tecnología, dotaciones para que los ciudadanos lo puedan utilizar. Y esto hoy es una realidad. Estamos satisfechos porque una vez más cumplimos con lo que predijimos o con lo que nos comprometimos, que les recuerdo que fue que antes de que empezase el verano iba a ser una realidad este traslado y esta apertura.
0: Entre les noves unitats que incorporarà destaquen la de reanimació i de cures crítiques, cirurgia sense ingrés, observació d'urgències, salut mental, dany cerebral, anatomia patològica i sala blanca, entre d'altres, així com 5 quiròfans, 2 més que en l'actualitat, 2 paritoris i servici de cafeteria. L'àrea de radiodiagnòstic disposarà, a més, de l'última tecnologia per a la radiologia convencional, ecografia, ressonància magnètica, TAC, mamògraf digital i telecomandament. Així mateix estan equipats els distints laboratoris d'anàlisi clíniques, bioquímica, hematologia i microbiologia, així com el laboratori d'anatomia patològica.
6: El CER són a difícil cobertura. El que s'hagin convocat i ses 136 places o 137 places de més, que s'hagi garantit aquests 5 milions d'euros de més de personal anual, per a nosaltres és una magnífica notícia.
4: D'altra banda, l'antic hospital mantindrà la continuïtat assistencial amb capacitat fins a 18 llits per a pacients de baixa complexitat. Paral·lelament, la Conselleria de Sanitat ha iniciat l'estudi per a dur a terme una rehabilitació integral de l'edifici de manera progressiva, perquè en un futur puga albergar l'atenció a pacients crònics i de llarga estada. La Conselleria ha declarat el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent com a àrea de difícil cobertura per atraure professionals i captar talent que permeta afavorir l'increment progressiu de les plantilles. Sanitat, de fet, recorda que de les 902 places convocades en el primer concurs de mèrits per a cobrir vacants en zones de difícil cobertura, ja en procés de resolució, 27 són per a l'Hospital d'Ontinyent. Això per una banda. Per l'altra, anem a conèixer a algú que li diuen Holly, una xica nord-americana que viu a Gandia i s'ha fet viral a les xarxes. Per quin motiu? Perquè s'ha llançat a aprendre valencià i els seus seguidors no paren de créixer. Per això, un equip d'esta casa ha estat amb ella.
7: Soc dels Estats Units, soc Holly Rolfs, i porto 4 anys vivint a Gandia, en un lloc on es parla valencià, i per això digo, és alguna cosa molt important parlar la llengua, no? I per això empecé.
4: La parla millor que altres. Fa només un mes que ha començat a estudiar valencià a l'Escola Oficial d'Idiomes de la capital de la Safor, però ja ha fet considerables avanços, com heu pogut comprovar, que mostra a través de les xarxes socials.
7: La única frase de valenciano que conocí por mucho tiempo era Zenfuku Fujim.
4: I també utilitza esta casa a punt i la seva ficció per a aprendre el valencià.
7: Han recomendado que veo la Alquería Blanca, que están a punt, así que yo estoy viendo eso.

0: Sobretot les coses molt clares. Diu que els Estats Units són un bon exemple del que li pot passar a un país i a una cultura si perd les seues arrels, el seu vincle a la tradició i els valors. Això és el que opina Holly. I pensa també que la constància, l'esforç i l'estima pel valencià està darrere de la pluja de seguidors.
1: Estados Unidos es un buen ejemplo de lo que puede pasar a una cultura y a un país cuando pierden sus raíces, su cultura, su vínculo a tradición y valores. Y si tu cultura tiene algo único y bonito, es algo que debe ser protegido hoy.
0: Passem a assumptes més seriosos, perquè la Generalitat continuarà sense concedir noves llicències d'autoritzacions per a obrir a la Comunitat Valenciana salons de joc o sales de bingo, un tret que es tracta de trasllats dels locals per a ubicar-los més lluny dels centres educatius. A més, tampoc es pedirà noves autoritzacions per a les màquines escurabutxaques. Durant este període, la Conselleria competent en matèria del joc, actualment la d'Economia, ha coordinat amb la de Sanitat un estudi sobre l'impacte social i sobre la salut de les instal·lacions de joc que ja existeixen, i arran d'això s'han proposat les limitacions oportunes.
2: Així s'estableix un fre a la concessió de noves autoritzacions d'explotació de màquines recreatives tipus B per a locals d'hostaleria i similars. Respecte als salons de joc, els continuarà sense atorgar noves llicències per a obrir establiments, llevat que deriven d'un trasllat per a ubicar-los a una distància superior a l'establida respecte a les escoles. Miguel Barrachina, conseller portaveu, qui avui ens visitarà al programa, ha explicat que el decret estableix un termini de 5 anys per a elaborar el nou estudi sobre la situació del sector que permetrà establir noves limitacions o no en funció del resultat.
0: Parlem ara d'una parella que ens ha remogut l'ànima a tots, Vicente i Cristina. En sa casa, ells són dos veïns del barri valencià de Benimaclet, recullen i omplin caixes molt de pressa. Si res ho impedeix, demà dimarts els trauran de casa, els desnonaran.
3: Se nos echa el tiempo encima y no tenemos dónde meternos.
4: Ja estem agobiats de la situació. Són molts aplaçaments, molts recursos que hem intentat i és un calfament de cap que ningú el vol.
0: Al domicili viuen una criatura, un menor i 5 adults i ara mateix no tenen alternativa residencial, així que deixar la casa suposaria trobar-se en el carrer. Tot i que els desnonaments per impagaments han caigut un 23%, darrere de les xifres hi ha històries com la de Cristina, Vicente i la seva família. Per tant, demà hauran de deixar el pis de València on han viscut tota la vida. El compte enrere per a Vicente i la seva família està en marxa.
4: Per la bebè, que té 4 mesos. O sea, son 4 mesos de vida al final y esa chiquita no te culpa de res.
3: Se nos está viendo muy, muy difícil encontrar algo para poder entrar a vivir el martes. Yo me gustaría optar a un piso de alquiler porque son dos contratos, son dos nóminas.
0: Arran d'això, també podríem afegir una cosa, que quasi la meitat de la població espanyola no té capacitat per a afrontar una despesa inesperada. No tenim la capacitat. Això ho apunta l'últim informe del Consell Econòmic i Social del CES. Una avaria del cotxe, la substitució d'un electrodomèstic o una visita urgent al dentista continuen sent situacions difícils d'assumir per a milions de cases, malgrat que alguns indicadors econòmics mostren, això sí, una lleugera milloria.
5: Pues a vegades me toca deixar-lo i a vegades pues esperar a veure si puc traure diners d'on siga.
6: Ahir funcionava la nevera perfectament i avui hem anat i la nevera ja s'havia mort.
7: Entonces, claro, buscar muchas veces pues, el tema de precio, la oferta, algo más económico.
2: En 2025 no ha pogut permetre's unes vacances fora de casa almenys una setmana el 32,2% dels espanyols. També disminueix la proporció de població que no pot menjar carn, pollastre o peix cada dos dies, més del doble que en 2004. També ha disminuït significativament la pobresa energètica, és a dir, la proporció de cases que no pot mantindre a casa una temperatura adequada al mateix temps que s'ha reduït els retards en els pagaments de factures relacionades amb l'habitatge.
8: Siempre intentas tener un pellizquito guardado por si acaso.
2: Tanmateix, la situació empitjora quan es tracta d'afrontar despeses imprevistes. El percentatge de població que assegura no tindre capacitat per assumir-les ha passat del 35,8 al 36,4% en només un any. Segons el CES, esta realitat evidencia una situació d'inseguretat econòmica que compromet la capacitat de resistència de moltes famílies davant de futures crisis. L'informe també alerta sobre l'augment d'exclusió social severa.
9: I no poden fer front perquè el dia a dia acaben els seus estalvis, acaben la seva renda disponible.
0: Les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE, mostren que el salari mitjà va augmentar un 5,3% a Espanya durant l'últim any, fins als 29.540 euros bruts anuals. En el cas de la nostra comunitat autònoma, la remuneració mitjana es va situar en 26.816 euros, un 4,6% més que l'any anterior.
9: El que crida l'atenció és que en Espanya sí que han crescut els salaris, però no han pujat a la mateixa velocitat que ha pujat el preu de la vivenda o el lloguer.
0: Els experts adverteixen que, tot i l'augment dels salaris, l'encariment de la vivenda, dels subministraments i de la cistella de la compra continua limitant la capacitat d'estalvi de moltes famílies. La Unió Europea recomana disposar d'entre 2.000 i 3.000 euros reservats per a afrontar emergències, una xifra que per a moltes cases continua sent inassolible i que explica per què una despesa inesperada pot convertir-se en un autèntic problema econòmic. Això per una banda. Per l'altra, parlem un poquet de treball, perquè l'Associació Retail Textil Espanya, ARTE, i els sindicats Comissions Obreres i FETICO han arribat a un acord sobre el text definitiu del qual serà el primer conveni col·lectiu estatal de grans cadenes de comerç textil, un pacte que beneficiarà més de 120.000 treballadors a tota Espanya. L'acord, que FETICO ha qualificat de fita històrica en la negociació col·lectiva, es va tancar esta passada setmana després d'una llarga jornada de converses i més de 2 anys de negociacions entre les parts. Segons les organitzacions, el nou conveni consolida i millora les condicions laborals d'un sector fins ara fragmentat en desenes de convenis provincials, amb l'objectiu d'homogeneïtzar drets i establir un marc estatal comú per a les grans cadenes del comerç de moda.
2: Entre les principals mesures, el conveni preveu una reducció progressiva de la jornada anual, que quedarà fixada en 1.770 hores el 2026 i 1.760 el 2027 i 1.740 hores en el 2028. També s'establix increments salarials del 3% per als anys 27 i 28, amb una clàusula de revisió addicional d'un 1% si la inflació supera el 3%. A més, es regula el conegut plus ad personam, que argumentarà, o que augmentarà, millor dit, un 4% per a les persones que no tinguin pujada salarial el 2026. El conveni també millora els descansos, amb la garantia de 8 caps de setmana lliures en 2026, 10 l'any que ve, en 2027, i 11 el 2028, i almenys un per trimestre. En els centres amb més de 6 persones treballadores s'establiran 2 dies de descans setmanal, mentre que en la resta serà d'un dia i mig. Pel que fa a les vacances, es fixen 31 dies anuals, amb la possibilitat de gaudir de 21 dies en període estival. En matèria de contractació, el text prioritza el contracte indefinit com a norma general i limita l'ús de la temporalitat. El conveni també fixa un mínim de 24 hores setmanals per als contractes a temps parcial i regula les hores complementàries per a evitar la parcialitat no desitjada. En el cas dels fixos discontinus, s'establix un mínim de 180 dies de crida a l'any, amb almenys 90 consecutius i un preavís de 15 dies. Segons FETICO, aquestes mesures permeten consolidar l'estabilitat laboral i donar més previsibilitat a les persones treballadores.
0: La nova regulació en la Comunitat Valenciana del sector del taxi tan reclamada i els vehicles de transport amb conductor paralitza totes les llicències sol·licitades en tots dos sectors. Estableix sancions de fins a 6.000 euros i la immobilització del vehicle per als BTC que incomplisquen limitacions i permet a estos vehicles fer trajectes urbans amb l'eliminació d'esperar 15 minuts entre la contractació i la prestació del servei. Estes són algunes de les novetats introduïdes per la nova regulació aprovada este divendres passat pel govern valencià, que explicava el vicepresident tercer del Consell i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, després del ple setmanal.
10: Es tracta d'un requet que pensem que va a millorar el servei de transport per al conjunt de la ciutadania i, sobretot, per a garantir la convivència entre dos sectors essencials.
0: A efectes pràctics, el nou decret, que fa decaure la normativa anterior, deixa en l'aire els milers de sol·licituds de noves llicències pendents, si bé el taxi tindrà algunes excepcions. L'autorització d'aquestes peticions quedarà ara a l'espera d'un informe que detalli la situació de la mobilitat i dels dos sectors, que es preveu que tardarà un màxim de 2 anys.
10: En primer lloc, paralitzar temporalment les noves llicències davant de l'allau de milers de sol·licituds. També incorporem un règim sancionador contundent.
2: D'altra banda, endurís el règim sancionador perquè les VTC complisquen amb les limitacions del seu servici, imposant multes de fins a 6.000 euros i la immobilització del vehicle. Es penalitzarà també estacionar a la via pública per a captar clients que no hagin contractat el servici o prestar-lo fora de l'àmbit territorial, una situació pensada per les ingerències dels VTC amb llicències d'altres autonomies que s'acosten així en períodes d'alta demanda. Els ajuntaments podran assumir competències sancionadores i recaptadores mitjançant un conveni amb la Generalitat. Per al sector del taxi s'augmenten les autoritzacions màximes de taxi que es podien obtenir i s'eleva a un màxim de 3 o 5 i si són vehicles adaptats per a discapacitats a fi de fomentar la contractació de tercers. A la suspensió de llicències s'apliquen dos excepcions quan

0: per raons de demanda hi hagi necessitat i quan es necessite augmentar el nombre de vehicles adaptats per a persones amb discapacitat. D'altra banda, s'elimina la dedicació plena i exclusiva que només s'impedeix compaginar amb VTC. Es permet a una persona física heretar la llicència si complís, això sí, els requisits per a ser titular d'autorització de taxi i es permet als municipis superar les àrees de prestació conjuntes amb plena autonomia. En el cas dels VTC s'ha eliminat l'exclusivitat de realitzar transport interurbà i podran fer també transport urbà per a unes determinades restriccions i requisits com el d'haver estat sancionats amb anterioritat. Martínez Mus ha precisat que ningú tenia clar si podien o no fer transport purament urbà i que a la Comunitat Valenciana hi ha àrees de prestació conjunta, com és València i l'àrea metropolitana, que es considera urbà. El conseller ha defès que el decret ofereix un marc clar i estable que aporta seguretat jurídica i sentit comú després d'anys de recursos judicials i normatives fallides, fins i tot anul·lades, i reforça la necessitat d'ampliar l'oferta de mobilitat, especialment a l'horari nocturn. A la Comunitat Valenciana hi ha 1.871 llicències de VTC, 1.190 a Alacant, 600 a València i 81 a Castelló, segons dades de les patronals.
1: Apunt Ràdio, Sergi Olcina.
2: I d'una banda està 8:32, el que vos contem nosaltres, i per l'altra, el que porten els principals periòdics de la nostra comunitat i també a nivell nacional. Notícies que apareixen en les seues portades, Lucy.
0: Comencem per els d'ací, per a Levante el Mercantil Valenciano, la portada d'este dilluns 1 de juny. El titular principal és que hi ha tensió a l'inici de la quarta setmana de vaga educativa. La imatge d'este diari és per al València Bàsquet, que el titular és que humilia, en este cas, al Barça. D'altra banda, per a les províncies, també destaquen en educació i ser principal titular. La vaga entra en la seva quarta setmana amb la negociació encallada en la pujada salarial. També que accedir a la universitat, els nervis de sempre amb major inquietud. I també porten en este diari, en la seva portada, que la ITV és un tràmit que s'atraganta per a 300.000 valencians. Pel que fa als diaris nacionals, en El País destaquen que l'Audiència Nacional activa la búsqueda de 14 etarres a Venezuela i que Sánchez demana temps davant una oposició, diu El País, marrullera. El Mundo destaca que la crisi de Sánchez afona al Partit Socialista en comunitats clau i que arranca la selectivitat, una prova desigual amb, diu, atajos per a traure nota. Arranca, això sí, a la Comunitat de Madrid. Així, a la Comunitat Valenciana encara no. I pel que fa al diari ABC, destaquen que l'ona d'escàndols del Partit Socialista impulsa el Partit Popular i Vox a 201 escons. I per últim, La Razón diu que mentix el Madrid, serà sempre dels seus socis i que les seues propostes li portarien a la ruïna.
1: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
2: Més coses. Sagunt i el Port de Sagunt t'han celebrat este cap de setmana l'onzena edició del Festival d'Art Urbà Més que Murs. Amb el lema El demà, que ja vam ser, l'edició d'enguany es centra en la memòria col·lectiva, la comunitat i la construcció de futurs compartits.
3: És com una iniciativa del Departament de Joventut, prenent la iniciativa dels joves que volen expressar-se al carrer, volen fer art en el carrer, en els murs de la ciutat.
4: Artistes locals i també internacionals han estat treballant durant tota la setmana en murals de gran format. Alguns dels noms que han aportat els seus pinzells al festival són Meizo, Paula Fraile, Mandy, Takir o MC Bichos. Hem fet una convocatòria per a triar els artistes i són els que han pintat durant esta setmana els murs de la ciutat. És impressionant veure una persona treballant en un mur altíssim, segons han comentat Tortajada. La d'enguany és una edició amb murals que mostra un passat reivindicatiu, però que també miren cap al futur.
3: Hem fet una convocatòria per a triar artistes i són els que estan ara pintant durant aquesta setmana els murs de la ciutat. És impressionant veure una persona treballant en un mur grandíssim.
4: L'objectiu és convertir els espais públics en llocs de creació artística i participació ciutadana, connectant la història industrial i obrera de la ciutat amb els reptes socials i culturals actuals.
3: El resultat final és que la gent tingui una ciutat més amable, més artística i més bonica i més colorit.
4: quan els murals estiguen acabats es podran visitar, així com els de les 10 edicions anteriors. El resultat final és una ciutat més amable, artística i vinculada amb la seva història.
2: I el Festival de les Arts ha començat la setmana passada el muntatge dels escenaris.

0: l'última documentació sobre el projecte acústic i que els tècnics municipals continuen revisant-la. Segons ha indicat, de fet, el Festival de les Arts disposa d'un precontracte amb la Ciutat de les Arts i les Ciències que li permet iniciar les tasques de muntatge mentre continua la supervisió tècnica municipal. David, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, sí. L'alcaldessa català ha remarcat que l'autorització per a començar el muntatge no suposa un xec en blanc per al festival. Nosaltres el que estem fent, diu, és supervisar tot el que és l'estudi acústic i quan estiga ho comunicarem, afirmava l'alcaldessa. Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme, Juan Giner, ha detallat que el consistori ha activat un equip tècnic específic per analitzar una documentació que ha qualificat de molt voluminosa. Segons ha explicat, l'expedient inclou plans d'emergència i autoprotecció, certificats de muntatge i electricitat i especialment el projecte acústic, considerat el punt clau de la revisió. L'Ajuntament ha fet un requeriment formant a la Ciutat de les Arts i les Ciències per recordar l'obligació de complir estrictament la normativa de soroll, especialment després de les condemnes judicials derivades d'edicions anteriors.
0: Siga com siga, València acull este divendres l'inici de la gira 2026 dels festivals I Love Reggaeton, un dels principals festivals dedicats al reggaeton clàssic i a l'electrolatino, que reunirà més de 20 artistes a la Ciutat de València davant de milers d'assistents després del trasllat obligat per ixa sentència judicial sobre el soroll a la Ciutat de les Arts i les Ciències, presumiblement. L'edició d'enguany arriba marcada pel canvi d'ubicació del festival, suposadament, torna a repetir, perquè inicialment estava prevista a la Ciutat de les Arts i les Ciències, però la sentència judicial sobre eixa contaminació acústica en esta zona va obligar a traslladar tant l'I Love Reggaeton com I Love the 90 a l'estadi Ciutat de València.
1: L'organització va explicar que buscava una alternativa a l'altura i va destacar les condicions del nou recinte per a grans esdeveniments. El canvi també ha comportat modificacions en el format, ja que els concerts es concentraran en un únic escenari principal, tot i que es va suggerir no actuar en calent i fer-ho més endavant després de buscar solucions més viables.
2: Tú vas por una carretera y molesta y no la cortan, no la desvían, no quitan la finca, se ponen lo que son vallas, murales, para evitar el ruido. Hay que buscar soluciones a los problemas, no decir corto el brazo y no curo la herida. Por 5 fechas al año.
3: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
0: Antonio Sánchez, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Sergi.
0: No sé si ho sabràs, però hem patit molta calor estos dies.
4: Sí que ho sé, sí que ho sé, sí.
0: T'informe d'això.
4: Sí, jo també he patit calor perquè jo vaig tornar el dissabte i sí, encara este cada setmana, la veritat és que calfava moltíssim l'ambient, però sí que no vaig estar el divendres, que va ser el dia de més calor, amb diferència, eh?
0: Però vas tastar algunes de les tronaetes de l'interior, entonces, no?
4: Sí, no, jo no he estat a l'interior, però sí que he vist el que els núvols que arribaven a València i també he vist que fins i tot hem tingut pedra a ir a Requena, per exemple, al Panotil Requena, així que sí. Avui ja no existirà aquesta situació, Sergi. Avui veurem com el cel estarà protagonitzat pel sol. Sí que tindrem més núvols de vesprada, però avui ja les tempestes són poc probables en general. El que sí que veurem serà que de nou la calor estarà amb nosaltres, que per cert, avui és el primer dia de l'estiu meteorològic, i un estiu meteorològic que pareixia que havia començat més abans i no. Avui ho fa i ho farem amb més de 34 graus i això cap a l'interior, sobretot Planàutil Requena, Recoa de Mus, també en Baix i Fondalades dels Serrans i de la vall de Cofrensallora, així com també cap a l'Alt Vinalopó i al Baix Segura. Aixes són les comarques on més puja el termòmetre. Al Comtat i la Vall d'Albaida puntualment també es passaran dels 34 i a la resta estarem entre els 28 i els 33 graus. Este matí ja es nota la calor, de fet estem entre 20 i 22 graus, nits tropicals a la major part del litoral i també a les capitals, a l'interior entre els 11 i els 15. Esta setmana, Sergi, tindrem canvis. Veurem com demà puja el termòmetre, dimecres baixa, dijous puja, però encara estarem amb temperatures més altes del normal.
0: Jo, mentre no arriben les nits equatorials, de moment igual en conforme. Gràcies, Antonio, que tinguis
4: gràcies
0: un bon dia.
4: Gràcies a tu, gràcies.
0: 8 i 40 del matí.
3: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
0: I després de l'oratge, ja que estem mirant al ecosistema i al nostre voltant, una última nota mediambiental, Marina.
5: Efectivament, perquè parlem de calor i malauradament toca parlar també d'incendis. Avui arranca una nova campanya d'incendis a Espanya i ho fa després de fer-se públiques les dades balanç dels incendis de l'any passat, quan van cremar-se 354.746 hectàrees de superfície. Una xifra molt elevada tenint en compte que la xifra d'incendis va ser menor, però la superfície va ser molt superior. De fet, segons l'avançament estadístic del Ministeri, dels 107 incendis més grans, amb més de 20.000 hectàrees cremades des que hi ha registres a Espanya, que començaren en 1968, 5 es van produir el passat mes d'agost. Una de les principals lliçons d'este any passat és que resulta inviable tindre preparats operatius d'esta magnitud i que s'ha d'aprendre

0: Tendré a millorar la coordinació amb altres comunitats per aglutinar esforços de forma molt ràpida on faça falta. Això s'afiten dades que preocupen encara més, i és que el món patix avui un 65% més de dies amb risc meteorològic extrem d'incendis que en 1980, el que suposa quasi 12 dies més a l'any. Dit d'una altra forma, cada dècada que passa s'afiten 2,65 dies anuals extra de màxim perill d'incendis.
1: I pel que fa al trànsit, a aquestes hores, pràcticament un quart d'hora per a que siguin les 9 del matí, trànsit d'hora punta a València, amb especial incidència a la B30 i la ronda nord a Mislata, Paterna i Xirivella. També a les entrades per la pista de Silla i l'autovia de Torrent a la A7. També trobem retenció per obres a Alcàsser en direcció a Castelló i a Elx a causa d'un accident en direcció a Múrcia. La C70 registra congestió en el Bacarot i Mercalacant en direcció al Campello i a Orgèsia en direcció a Elx. I més coses de trànsit. Des d'avui, a partir de les 10 del matí fins dimecres, durant tot el dia, quedarà tallada al trànsit el túnel de Pérez Galdós per les obres que s'estan fent en l'avinguda i en Gio Orgeta, a més. En quant al transport públic, també vos contem que avui comença a operar al Vall Segura un nou servici d'autobús que vol reforçar la mobilitat en la comarca i la seva connexió amb Alacant. Entre les principals millores destaca l'increment de freqüències entre Orihuela, Crevillent, Elx i Alacant, així com noves rutes directes amb Torrevieja i l'aeroport d'Alacant-Elx. I per últim, vos recordem també que demà i el dijous hi haurà vaga a Metro València i el tram d'Alacant. Són dos de les cinc jornades convocades pel sindicat SEMAF per a juny. Les parades previstes són de 7 a 10 hores, de 13 a 16 hores i de 19 a 21 hores.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
3: De tu a tu. Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodo, 40 anys cuidant els teus cultius.
4: El Dia Mundial del Medio Ambiente és el dia de la bicicleta de Amparo i el dia del Huerto de Sento. Y también el de la barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
5: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegir-se els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
6: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: L'educació continua. 8:45, per cert, d'este primer dia de maig, estrenem mes i setmana de 2020... De maig, no, de juny de 2026. Jo que volia presumir de dir el dia i que començàvem mes i encara ha tornat un mes enrere. En fi, com us dia, l'educació continua en el centre de l'actualitat a la Comunitat Valenciana. Per això volem parlar amb Toni González Picornell. Ell és president d'ADIES-PB, l'associació que representa els equips directius dels instituts públics valencians. Amb ell analitzem la situació actual de l'educació, els principals reptes dels centres i les necessitats que plantegen els directors i directores. Toni, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Gràcies per atendre-nos a aquestes hores a la gent de la ràdio. Contamos, quin és el principal problema que tenen avui els instituts públics valencians?
7: Doncs, home, des del principi de la vaga indefinida, la gestió ha sigut molt complexa, tant per poder atendre el propi alumnat com per poder fer les diferents gestions que implica un centre educatiu de secundària, sobretot en l'aspecte aquest de tenim la selectivitat, que comença demà, les proves d'accés a la universitat, les PAU, i aviat tindrem les avaluacions finals en un curs que ha finalitzat en una vaga indefinida, que des de l'associació de directors recolzem tot l'argumentari i la qüestió que s'ha plantejat a la pròpia vaga, perquè és cert que tot el que estan exposant ahir és una necessitat que tenim els centres.
1: I si parlem de reivindicacions, quines són en aquest moment aquestes reivindicacions més urgents des de la vostra associació, que són les que es traslladen a la Conselleria d'Educació?
7: Bé, el tema de ràtios és clarament que tenim un real decret ja aprovat pel Consell Escolar Estatal. És cert que ara no està publicat en BOE i que desitgem que s'aplica als centres educatius. Nosaltres en secundària, en l'educació, en l'ESO sobretot, veiem que una ràtio de 25 es pot atendre molt bé individualment a cada alumne, En primària també ens informen de passar de 25 a 20 dona una qüestió molt, molt fantàstica per donar aquesta part pedagògica i poder avançar en els seus aprenentatges. Igual que en la formació professional, que pareix ser que continua estant a un poc de banda, això de passar de 30 a 25 i en batxillerat la ràtio de 35 sobrepassa massa límits i hem d'arribar mínimament a aixòs 30. I pensem que això ha d'estar damunt la taula. El tema d'infraestructures ja no és una qüestió de construcció de nous centres, sinó és que n'hi ha centres que estan de manera molt perillosa per complir el que són els requisits de seguretat i preocupa. I per tant, ahí sí que des de DSPB ens hem oferit a fer un recull de totes les demandes de tots els centres de secundària necessitats,
1: sí,
7: i per suposar fer una graduació de necessitats d'intervenció ja directa i de futures intervencions per donar resposta a la sobremassificació que existeixen en moltes de les ciutats, en molts centres, no que tenen la ràtio que tenen actualment, que sí, estan per damunt del 10% que estipula la pròpia normativa.
1: Toni, un altre front obert és el de la burocràcia, com en altres tantes coses en la vida, també vos tinc que dir, i per això els equips directius denuncien molt a menut i excés de burocràcia. Com afecta això també al funcionament dels centres?
7: És molta dedicació de temps, i el temps s'ha de dedicar a l'alumnat. L'alumnat és el bloc principal del sistema educatiu, és el nostre alumnat. I no podem perdre el temps sol·licitant un recurs, que és una altra de les demandes que tenim en esta vaga indefinida, que és els recursos de necessitats educatives especials. No podem demanar 8 arxius de 10 fulls aproximadament per fer la sol·licitud d'un recurs que clarament ho necessita aquest alumne. I sabem que això es pot simplificar, sí que som conscients que n'hi ha una aposta clara per minimitzar aquesta burocràcia, però s'han de donar les petjades necessàries i veureu que són fets i no són paraules.
1: I com valoreu la situació actual del professorat, tant pel que fa a recursos com a condicions del treball?
7: Pues el professorat ha parlat clarament en esta vaga indefinida. El professorat són grans professionals. És professorat que en aquests moments no s'està valorant adequadament el que estan fent diàriament a les aules, s'han sobrepassat, no poden suportar aquesta situació i estan demanant totes aquestes qüestions que hem comentat i per suposat alguna més que es deixarem del que s'està demanant. Vull dir, i després sí que ens preocupa el tema de les negociacions, no? Quan hi ha una negociació, cada part ha de posar una mica de la seva part, i no en tenim una convocatòria d'ahir diumenge en la conselleria, no s'havia millorat res del primer preacord, bueno, preacord que no existeix, ho he dit incorrectament, vull dir, de les primeres propostes no es proposava cap millora. Vull dir, acabem de veure ara a Catalunya que ja ha posat damunt la taula diferents opcions i que hi ha un preacord. No s'ha signat res, però de moment, si és millores, s'ha arribat en 15 dies. Així portem 3 setmanes i no estem arribant a aquest moment que desitgem tot el món.
1: Clar, sí, això per descomptat. Ho comentem cada volta que traiem este tema. De totes formes, i mirant cap a un altre costat, Toni, la salut mental, el benestar emocional dels alumnes preocupa cada vegada més. Quina és també aquesta realitat que estan veient als instituts?
7: Pues és una realitat que ens hi costa molt de detectar, que en les demandes de la vaga aquesta necessitat de recursos per poder observar, per poder identificar, per poder intervindre, per poder previndre és necessària. De fet, aquest dissabte va haver un foro sobre temes de salut mental, concretament sobre el suïcidi, i on de manera molt altruista hem acudit ahir a associacions de primària, secundària, els bombers, ha acudit associacions que estan donant resposta en cada moment quan existeix un cas molt urgent. Sanitat també està en aquest foro i hem d'intentar que això siga un altre dels pilars que ha de dur l'administració educativa i l'administració a nivell social, que siga molt contundent i molt clar, perquè sí que és cert que la societat

0: ho ens està demandant.
1: Està clar, només alguna coseta més. Consideres que hi ha prou diàleg entre l'administració educativa i els equips directius abans de prendre decisions importants?
0: Considere que sí que hi ha una capacitat de sentar-se a reunir-se, però per sentar-se a reunir-se ha d'haver hi ha noves propostes. I les noves propostes sembla ser que no acaben de confirmar-se. Vull dir, el tema salarial és significatiu també i no acaben de pegar aquest pas. Tornem en el tema de les ràtios. Nosaltres entenem perfectament que la davallada de ràtios ha de ser progressiva, plurianual, recolzada en pressupostos, veient la infraestructura de cada centre, com pot va ser aquesta adaptació a les noves ràtios, però s'ha de fer clarament i entenem que és una qüestió que anirà poc a poc i s'ha de fer ben planificat i fent un seguiment. I personal per fer aquest seguiment en cada centre és optatiu. Nosaltres, torno a insistir, ens hem oferit a nivell de cada centre explicar tots els problemes a nivell d'infraestructures que n'hi ha i les infraestructures de futur. I per suposat, en aquests moments tenim el greu i gran problema de les temperatures. Així al País Valencià hem tingut sort de moment a nivell de que sí que són altes les temperatures, però no han arribat els 37 graus que van arribar la setmana passada en el País Basc, on l'alumnat i fins i tot va caure desmaiat en la pròpia classe i va haver d'intervindre emergències.
1: Qui anava a dir-los els del País Basc, precisament, que sempre solen estar més fresquets que nosaltres. Una última coseta, ara sí. Si pogueres demanar una sola mesura per a millorar l'educació valenciana, de manera immediata, una sola, quina seria, Toni?
0: Jo crec que esta vegada no vaig a quedar-me en una. S'han de posar en taula totes les mesures i no deixar de banda cap. I el conjunt del global és el que pot fer i aconseguir arribar a aquest preacord, que ja seria un principi molt interessant.
1: Bueno, doncs mos quedem en això. Gràcies, Toni González, president de l'Associació de Directores i Directors de Secundària del País Valencià. Una abraçada molt forta i com bé estàs dient també, i repetim cada dia, que això és solvente o almenys faça que s'arribi a un acord en la mesura del possible pel bé de tots, de totes les parts. Una abraçada des de la Ràdio Autonòmica.
0: Igualment a vosaltres.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia.
1: I com en 5 minuts ja seran les 9 del matí, des de 1 de juny de 2026, anem a fer també un repasset d'algunes de les coses que mos conten els nostres companys de les diferents publicacions digitals i impreses referides a l'actualitat local i comarcal. Anem a començar per nord de la nostra comunitat autònoma, saludant a Emili Fonollosa, de Vinaròs News. Emili, què tal? Bon dia.
2: Bon dia des de Vinaròs News. En primer lloc, volem destacar l'ampli desplegament en fotografies, sobretot en fotografies i vídeos, de la festa de la patrona de Vinaròs, que se celebra ahir, la Mare de Déu de la Misericòrdia, amb la consegüent romeria a l'ermita de la patrona i del patró, Sant Sebastià. D'altres temes de recent incorporació tenim, per exemple, que una nova plataforma digital ha sorgit perquè els negocis del Maestrat siguin visibles en l'era de la intel·ligència artificial. També portem les últimes ofertes de treball a Vinaròs, Peníscola i Alcossebre. Així mateix, un recull de fotogrames dels mals noms, la pel·lícula del guerriller de Vallibona, La Pastora, que s'estrenarà pròximament. Un reportatge sobre Forcall, i és que allí s'ha recuperat la botiga de tota la vida, que va estar tancada després de la jubilació dels anteriors propietaris. Articles d'opinió tenim un de la secció Vora l'Ebre, que es diu La Carta, i un altre de la secció Fer i Fets. Totes les veus han de ser escoltades, es titula. Més informacions. L'EPAFES de Vinaròs ha tancat el curs de la formació d'adults. La Regidoria d'Agricultura intensifica els treballs de neteja i desbrossament als camins rurals de Vinaròs. La clàssica de natació travessia Peníscola Benicarló amb 200 inscrits calfa motors en una nova edició. En la Ecocenfe, Comunitat Valenciana, ha escollit el vinarosenc Ramon Meseguer com a nou president de l'entitat. L'Ajuntament de Vinaròs ha signat el contracte per a la construcció del nou pavelló poliesportiu, les obres del qual començaran ja en aquest acabat d'estrenar mes de juny. Així mateix, també informem que la Universitat Popular de Benicarló ha inaugurat l'exposició de treballs de final de curs. També que la Guàrdia Civil ha desmantellat a Benicarló i Torreblanca dos cultius indoor de marihuana. Res més.
1: Ja és més que suficient. A veure què ens conta Jorge Zaldívar, del periòdico d'aquí. Jorge, bon dia a tu també.
3: Bon dia. Arrenquem mirant de prop l'actualitat d'este cap de setmana a la Comunitat Valenciana. A la Marina Alta, el Parc Natural del Montgó ha sigut escenari d'un rescat d'emergència. Una senderista de 57 anys va patir una possible fractura de turmell a la senda fosca. El Consorci Provincial de Bombers d'Alacant va activar un helicòpter i el grup especial de rescat per evacuar-la en una operació aèria que va finalitzar amb èxit i posterior trasllat a l'hospital. Al Camp de Morvedre, la Policia Nacional va detindre a Sagunt dos homes acusats d'una trama d'empadronaments fraudulents. Segons la investigació, utilitzaven un habitatge al Puig per inscriure persones migrants en situació irregular a canvi de diners. Es moven cap a l'interior de la província de València i Castelló, on la Generalitat impulsa la ruta 99 amb 6 noves rutes cicloturistes. Municipis menuts de menys de 100 habitants es connecten ara a través d'itineraris com els de Torre-xiva, Fuentes de Ayodar o Herbers, apostant per un turisme sostenible i d'interior que pot ser clau per a la dinamització comarcal. A l'Horta Nord, al Màsera, l'alcalde Emilio Belencoso ha anunciat la seva intenció de tornar a presentar-se a les eleccions municipals de 2027. Ho fa després de fer balanç de 30 anys de governs amb projectes com la piscina coberta, inversions en asfaltat i la futura ampliació del centre de salut. I a la Canal de Navarrés, Enguera ha celebrat una nova edició d'Enguera Diversa, amb activitats, cultura i reivindicació del col·lectiu LGTBI, posant en valor el paper dels pobles menuts en la defensa de la igualtat. Recordem que tota aquesta informació de proximitat la podem seguir cada dia a El Periódico d'aquí amb les notícies que passen al teu costat.
1: I en això mos quedem, a tan sols un minut per a que siguin les 9 del matí. El que fem és posar-nos les piles i avançar ràpidament cap al pròxim butlletí de notícies. Hem quedat, i eixa paraula n'hi ha que mantindre-la, que en eixos 60 minuts que teníem per davant des de que ha començat el nostre programa, precisament ara, a l'arribar a aquesta hora puntual, anem a fer un repàs de totes eixes coses que estan passant al nostre voltant. Parlem d'informació, entre altres qüestions, que és tot el que ha sigut este cap de setmana, que està centrada, sobretot, com veieu, en l'aspecte educatiu, que té diversos fronts oberts encara, pel que fa a les reivindicacions, tots, a excepció del econòmic en el que van arribar a dos dels sindicats que ja havien donat per conforme la seva posició, però que ixa disconformitat amb la resta fa que continuï la vaga i les mobilitzacions. Continuen sumant-se ja altres factors, com són les universitats, que ja demanen que s'arribi a un acord, entre altres coses, perquè això va allargant-se, com es diem fa un moment, ja portem tres setmanes i d'ací no res encara en la quarta. Tornem de seguida ara al Barraquejo i tota la informació que tenim per davant en el pròxim butlletí de notícies.
4: Són les 9.
5: A punt. Notícies.
6: Bon dia. A esta hora estaven els sindicats de l'ensenyament convocats a la primera taula temàtica de negociació amb la Conselleria d'Educació. Amb eixes negociacions més encallades que mai, les TPB, Comissions Obreres i UGT ja van anunciar a nit que no hi assistirien a esta trobada. Passada la mitjanit, eixien ahir, després d'hores de tensa negociació entre la Conselleria d'Educació i eixos sindicats, els del bloc unitari van eixir sense que la reunió acabara en cap acord. Fins a les 12 passades les 12 de la nit es van tancar per exigir que es reobrira la qüestió salarial i que s'entregara un document únic de negociació i no diferents documents, un per cadascuna de les temàtiques a abordar. La consellera d'Educació, Carmen Ortí, denuncia el que considera intents d'imposició per part d'estos tres sindicats i diu que esta és una vaga amb components polítics. No obstant això, s'ha mantingut en les últimes hores oberta al diàleg. La vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià es manté. Són ja 16 dies lectius, 4 setmanes. Mentrestant, la delegació del govern investigarà l'agressió d'un policia nacional a una docent que es concentrava ahir a les portes de conselleria. Les imatges s'han fet virals. S'hi veu com la gent espenta la dona per l'esquena quan caminava i impacta amb la cara a terra. Imatges que han rebut la condemna per part d'Educació, de partits polítics, de sindicats i també de la delegada del govern. Pilar Bernabé ha recordat en la xarxa social X que protegir el dret a manifestar comportar-se amb seguretat està per damunt de qualsevol circumstància. Conclou que este comportament és incomprensible i que entela el treball de la policia durant les 3 setmanes de vaga. Són uns fets que també han provocat reaccions del professorat. A Alacant s'ha fet una crida a les concentracions a les portes dels centres educatius i també hi ha una manifestació que està anant cap a la ciutat de la Llum, on està previst un acte del president de la Generalitat, Pérez Llorca. Avui fa 8 anys de la moció de censura que va investir Pedro Sánchez, president del govern espanyol.
7: Bon dia. Sí, fa just 8 anys de la moció de censura que va forçar la caiguda de Mariano Rajoy i l'arribada de Sánchez a la Moncloa. El líder socialista va presentar la moció després de la sentència de la Corte que inculpava el PP per corrupció. Paradoxalment, qui va defensar la moció va ser l'exsecretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, avui a l'espera de sentència també per corrupció. Eixa moció va tindre el suport de quasi tota l'oposició, entre ells clau, com podria ser avui, el paper del PNB. Els paral·lelismes són inevitables. El terratrèmol de casos que afecten al PSOE té posats els ulls en els moviments de socis com el PNB o Junts, als que el Partit Popular apela per a una hipotètica nova moció de censura. La majoria coincideixen en demanar eleccions. Sánchez es defensa, creu que hi ha una oposició, diu, tramposa, que tracta d'enderrocar al govern amb males arts.
6: Seguim en el Congrés, Lucía Mas. Parlem de nou amb tu perquè avui, a més, hi ha sessió en la Comissió d'Investigació de la DANA, allí al Congrés, a Madrid.
7: Sí, en poc més d'una hora declara així Alfonso Novo, qui estava al capdavant de Ferrocarrils el dia de la catàstrofe, haurà d'explicar com es van prendre les decisions i quin contacte manteníem amb el Secopi en una jornada en què la xarxa de metro va quedar greument afectada. Davant la jutgessa va dir que no va rebre instruccions dels responsables d'emergències durant les hores crítiques. Ja de l'estrada compareix així Ivan Esteve, que estava al capdavant dels informatius d'esta casa, de punt, d'aquell dia. Esteve va dir davant la jutgessa que els mitjans van trobar a faltar informació oficial de Secopi i que la radiotelevisió pública es va informar principalment a través dels equips desplegats i els ajuntaments. I va recordar que els nostres servicis meteorològics i aquests informatius van donar l'alerta 5 dies abans d'aquell 29 d'octubre.
6: Lucía Mas, gràcies. Des de Madrid comentàvem fa uns moments que s'han convocat al voltant de la vaga educativa d'eixes negociacions que ahir sembla definitivament es trencaren. S'han convocat diverses concentracions a les portes dels centres educatius. Volem anar en directe en estos moments a un d'eixos centres. Anem a Alacant, Pilar Llorca, on et trobes i quina és la situació a hores d'ara? Bon dia.
8: Hola, molt bon dia. Efectivament, aquesta agressió ahir d'una professora ha espantat a tot el col·lectiu de l'educació a aquestes concentracions que avui a primera hora estan celebrant-se a les portes de centres educatius i dels instituts, a l'institut de secundària, a les 7:50 i a les escoles, a les 9:10. Estem ara mateix a aquesta escola d'Azorín a Sant Vicent del Raspeig. Són concentracions com a mostra de rebuig cap a l'agressió patida ahir per aquesta professora, una concentració on està llegint-se un manifest que es diu que es condena la violència injustificada, parlen de violència gratuïta i desafortunada i que ells s'eduquen per la pau. Així a Alacant, esta vesprada n'hi ha una altra concentració a la plaça de la Muntanyeta, serà a les 6:30 de la vesprada.
6: Ens parlava Pilar Llorca des d'Alacant. Anem ara a Castelló, només en esperit, perquè la ciutat s'alça avui amb un somriure i és que l'equip orellut jugarà el play-off. Eva Casany, bon dia.
9: Bon dia, Alba. Si és de Pablo Hernández, superaren per 2 a Uleibar i es quedaran amb la 6ª plaça de la fase regular. Això fa que disputen el play-off. Estan a 4 partits de tornar a primera divisió 35 anys després. S'enfrontaran a l'Almeria. Escoltem l'entrenador, Pablo Hernández.
10: Poder ayudar, ¿no?, con mi granito de arena a conseguir esto, pues la verdad que me hace mucha ilusión y ahora pues a disfrutar el play-off y ya luchar a pelear por lo máximo.
9: El partit d'anada es jugarà dissabte a les 9 a Castellet, la tornada dimarts a Terres Andaluses. Dimecres encetarà els quarts del play-off de la CB, el València Bàsquet, ahir a Pallissa al Barça i escala la segona posició. Ara es veurà les cares amb el Bilbao de Pons Arnau amb una eliminatòria amb el factor pista a favor. I la selecció espanyola de futbol continua la preparació per al Mundial. Avui s'unirà al grup Jeremy Pino, que tenia uns dies després de guanyar la Conference League. Estarem a les Rozas perquè este migdia tenen atenció als mitjans. Dijous tindran el primer amistós, serà Riazor a les 9 de la nit contra l'Iraq.
6: Gràcies, Eva Casany. Esto de moment continuen en esta sintonia en companyia de Amunt i Avall, de Sergi Olsina i la resta de l'equip. Nosaltres, d'ací a poc menys d'una hora, tornem amb més informació. Adeu.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a
11: La joya de Buñol. Sen 2.2.
12: De tú a tú.
13: Tú tienes el poder.

0: De elegir tu futuro, que no te limiten.
1: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
0: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
1: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
0: Preinscríbete en umh.es.
2: El Día Mundial del Medio Ambiente es el día de la bicicleta de Empar y el día del Art de Santo. I també el de la barca de l'Albufera de Jaume. Perquè este dia és el de tota eixa gent que fa possible este gran dia. Dia Mundial del Medi Ambient. Generalitat Valenciana.
3: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A.Punt Ràdio
4: compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
3: L'hora de la cultura, amb Reis Juan.
5: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
6: L'esport que realment t'apassiona.
7: Gol! Humo, duro, humo, duro!
8: Aleluya! Aleluya! Ben patolet, ben patolet!
6: Sempre al teu costat, passe el que passe.
3: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
9: Este és el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Ja, sense donar-nos compte, pràcticament hem sobrepassat en 10 minuts les 9 del matí. Tenim en taula ja, encara que començaran a participar d'ací un ratet, a Pilar Tamayo, Arturo Checa, Vicent Climent i Dani Valero, però és que n'hi ha que començar per altres cosetes i altres qüestions que, a més, tenen que veure precisament amb allò que té que veure amb la producció del nostre programa. Vos conte, es sol dir, i això ho heu escoltat en moltes ocasions, que la política més real és la que es fa a peu de carrer, als ajuntaments. El nostre convidat d'avui precisament coneix molt bé ixa realitat. Per què? Perquè és alcalde de Benavites des de fa anys, però ara trasllada esta visió propera a tota la comunitat valenciana. S'amplia ixa visió. Per això mos acompanya als nostres estudis una de les figures clau en l'articulació de la política local i autonòmica de la nostra comunitat autònoma. A qui anem a saludar és a Carlos Gil Santiago, que és alcalde de Benavites, ara ho entendreu tot, que té una dilatada experiència en el municipalisme. Bueno, ha sigut exdiputat nacional al Congrés i des de principis d'any també secretari autonòmic de Política Institucional i Cohesió Territorial de la Generalitat, a més de secretari general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Amb ell parlem sobre la coordinació institucional, els reptes de les administracions locals, que no són poquets, i les estratègies de cohesió al nostre territori. Senyor Gil, què tal? Benvingut a la Ràdio Autonòmica.
10: Moltes gràcies, bon dia.
9: En esta, nostra primera vez, li pareix que comencem parlant de les coses municipals i més personals en l'àmbit local?
10: Em pareix perfecte.
9: Bueno, què dir de Benavites? Un poble xicotet, però que com la resta pues, té les seues necessitats i veïns que demanen allò que els fa falta. I a qui li ho demanen? Al seu alcalde, no?
10: Per descomptat. Per descomptat, com ve qualsevol altre poble. Què dir de Benavites? Pues, a veure, alcalde de Benavites, nascut en Benavites, fill de Benavites, pues, evidentment, com qualsevol parla del seu poble,
9: sí,
10: el millor poble de la comunitat valenciana, sense dubte. I en l'experiència de l'alcaldia, com bé has dit, ja de molts anys, pues un privilegi poder treballar per a fer-lo millor cada dia.
9: Moltes de les persones que ens escolten es preguntaran com es porten endavant i s'aconsegueixen projectes, alguns d'ells de molta importància, però en pobles tan menuts com Benavites.
10: En molta fe i en molta persistència. Hem de comptar la falta de recursos que tenim en estos pobles menuts. En són molts en la comunitat valenciana i molts encara més menuts que Benavites. Realment els projectes funcionen quan realment es creus en ells. Nosaltres vam arribar, com a partit, entrarem en el 1995, que vaig entrar ja de regidor en l'Ajuntament, en el 99 agarrant l'alcaldia fins al 2003 i després des del 2011 fins a l'actualitat. I sempre hem tingut una visió de poble diferent. Hem tingut una visió d'un poble, per un costat participatiu i per un altre costat en serveis i en infraestructures dignes per als veïns. No volem distincions entre veïns de primera i veïns de segona en funció del codi postal on viuen, no? I sempre hem treballat un poc per a que els veïns de Benavites se sentiren representats pel seu ajuntament, que des de l'ajuntament s'escoltaren realment aquestes demandes dels veïns i que se treballara de la manera que fora, principalment la captació.

0: ha sido de recursos econòmics, que no anem a dir el contrari, però també en la gestió administrativa, que cada vegada és més complicada i cada vegada és més difícil treure endavant determinats expedients i determinades autoritzacions, i sempre treballant en la vista a curt, a mitjà i a llarg termini per a poder estructurar una estratègia i al mateix temps que l'operativa no falli en el dia a dia.
1: És curiós perquè ara que estem parlant de qüestions econòmiques, en una comunitat autònoma tan infrafinançada com la nostra, algú hauria de donar-se compte a altres instàncies, possiblement governamentals i nacionals, que quan retallen d'aquesta forma o no arriben els diners acaben afectant a les persones que vivim en nuclis tan xicotets i que les coses, si cal, es fan inclús més necessàries que en ciutats més grans.
0: És que la finançació de l'administració en si no és res. La finançació de l'administració és la finançació dels serveis de les persones. I tant, tu parles d'una comunitat infrafinançada, no vaig a discutir, tot al contrari, portem infrafinançats ja molts anys i sense ninguna perspectiva de que això millore, però, a banda, hauríem de parlar també de la finançació local. Els recursos dels ajuntaments que estan estancats per la falta d'aprovació de pressupostos generals de l'Estat, que les participacions en els tributs també se deriven en una baixa molt sensible, molt important, d'uns pressupostos que estan molt ajustats. Nosaltres tenim una ampla dependència externa, tots els ajuntaments xicotets, en quant a ajudes, en quant a subvencions, a transferències...
1: És com anar sempre per la corda fluixa, veritat?
0: Sempre vas buscant. Al final és que te dediques a captar recursos, a part de fer projectes, a captar recursos. Si tens una idea, la primera és a veure això com ho podrem pagar, no? Perquè els recursos propis donen per a lo que donen. Afortunadament, la gestió econòmica en la majoria d'entitats locals ha millorat molt en els últims anys, però en independència d'això continua sent un problema important per quan que hi ha molt de recurs que ja està compromès el dia 1 de gener. Els recursos de personal, els convenis de l'Ajuntament, replegar de FEM, enllumenar públic, totes aquestes qüestions són inevitables. I la discrecionalitat d'un pressupost municipal és un percentatge molt baix, molt baix, molt baix, i té una dependència externa que, afortunadament, per la Diputació de València i per les diputacions provincials en general, doncs, mos ve un aire fresc que ens dona per a poder fer coses que d'altra manera serien impossibles.
1: I no només per això, sinó per el contacte diari amb la gent, quines lliçons de vida li dona cada dia la política a aquest nivell?
0: Pues que en cada persona hi ha una història, que hi ha una sensibilitat, que hi ha un problema, que cadascú el seu problema és el més important de tots i que has d'atendre a tots per igual, no? Que d'alguna manera la política no té trellat, sinó és atenent a les persones, no? Tot l'altre són coses de macroestructura que realment no aportarien res si el ciutadà no es veu atès, no? I moltes vegades passa això, que el ciutadà no és sent representat per aquesta política perquè no se pot arribar a aquestes demandes que contínuament van arribant. Això en un poble menut és molt intens, és que cada vegada que aquí al carrer te trobes en 7, 8, 10 històries en
1: sí, lo de sempre, i no sé, perdone, sé que no és el moment, però ara que...
0: És tal qual la frase,
1: és que és la frase per a tots.
0: Jo sé que no és el moment, que estàs con estos senyores, que no sé quién son, hola, buenos días a todos, però que quería yo comentarle, bueno, no era el moment, però aquí nos quedamos, no? I esa, vas pel carrer i si veus que baixen tres pel carrer que estàs pujant, saps que te vas a parar tres vegades, i aquestes tres vegades te van a comentar alguna cosa que realment és necessària.
1: És de vital importància per a les persones, clar.
0: Sí, que realment és necessària, però que pot anar de la cosa més minúscula que te puguis imaginar, que es pot resoldre en un moment, a un problema greu, a un problema ample, i que moltes vegades no depèn de l'Ajuntament, perquè el repartiment competencial al veí no li pots explicar. Al veí li pots explicar que això és cosa de l'Ajuntament, que això és cosa de la Generalitat, que això és cosa de l'Estat, però l'alcalde eres tu, i ahí no me vingues amb més històries. I si no m'ho arregles tu, qui m'ho té que arreglar? No? I estàs en aquesta situació que moltes vegades, per falta de capacitat competencial, i moltíssimes, per falta de recursos, has d'imaginar la manera d'atendre aquesta reivindicació, d'atendre aquesta demanda i poder eixir al davant i resoldre-la com pugues.
1: I algunes de totes aquestes lliçons que estàvem comentant s'ha convertit com una espècie de lema o mantra diari que puga aplicar cada dia?
0: N'hi ha un lema que és de tots els alcaldes, que és l'hora que te veo. I això jo crec que és el que ens dona aquesta perspectiva d'immediatesa. No saps mai de lo que vas a parlar. Quan vas a l'Ajuntament, tu normalment, jo els dies que em quedo en l'Ajuntament porto una agenda, no? de coses que he de fer. Quan me'n vaig porto la mateixa, en tres o quatre coses més que han entrat al llarg del matí, i si no ha pogut eixir ninguna, perquè t'has dedicat a parlar de tantes coses diferents. Pots estar parlant de festes, el següent parles de cementeris, l'altre parles de replegar de FEMs, i l'altre estàs parlant, pues, no sé, de qualsevol associació que pugui tindre un problema. I aquesta immediatesa jo crec que te dona una lliçó de vida, de cara a tot, a la política en concret, però a qualsevol altre àmbit, de que la vida no és previsible i que la vida municipal i la vida política municipal és imprevisible totalment.
1: A voltes podem pensar o donar la sensació de que en els pobles menuts el temps no passa, però el temps sí que passa, i això li ho dic perquè m'agradaria saber quines són les perspectives, com s'imagina el seu poble Benavites, per exemple, dins de 10 anys, en el 2030, que haurem passat, a més, ixa barrera de... del 2030, tan famós
0: que estava tan lluny i la tenim ja ahí davant, no? Com m'imagina Benavides en el 2030?

0: 30, pues yo me imaginé, Bulgaria imaginaba un pueblo feliz, un pueblo orgulloso de que la gente estiga orgullosa de vivir en Benavites, y un pueblo renovado, un pueblo en infraestructuras nuevas, en servicios, en una dotación de servicios digna, apta y completa, y que de alguna manera ens puga permetre mantindre esa población que avui tenim, som 680 habitants, al voltant de 680 habitants, en una zona, com jo dic moltes vegades, afectada per la despoblació però en presumptes oportunitats, esa vida a prop de Sagunt, de les dues capitals de
1: província. Sí, perquè és molt relatiu, depèn d'on el pille, també, clar.
0: Totalment. La ubicació geogràfica no deixa de ser una loteria, no? Si estàs al costat d'una autovia, com és el cas nostre, que estem al costat de l'A7, el terme de Benavites el creu en l'A7, l'AP7, la via del ferrocarril València-Barcelona. N'hi ha moltíssimes vies de comunicació a més d'un quilòmetre del poble que ens faciliten molt el poder estar vivint allí i poder treballar fora. I m'agradaria, a més, un poble en activitat econòmica. Portem ja molts anys, pel que dius tu, que deuen passar el temps, i intentant defendre una zona industrial al terme municipal que ens donaria un canvi des de la perspectiva econòmica i també de la hisenda pública, que no hi ha que negar-ho. Que ens donaria una perspectiva molt diferent de poder fer coses que a dia d'avui són més complicades, però sobretot de donar un futur als nostres veïns que no tinguin que anar a buscar-lo fora, encara que ixe fora siga la indústria de la ceràmica en la Plana Baixa o qualsevol activitat econòmica en Sagunt que està relativament prop, no? Però tot el que poguérem ser autònoms també en esta qüestió seria molt important.
1: Per poder tirar endavant. Ja que estem, de quina manera li ajuda a Carlos Gil la seva experiència de tots aquests anys com a alcalde d'un poble com Benavites a no desapegar-se de la realitat, sobretot ara quan dissenya polítiques autonòmiques per a tota la comunitat autònoma, i la cosa es magnifica una miqueta més.
0: És un canvi de perspectiva important, però al final el que més ajuda és saber que darrere de cada política hi ha persones i que aquestes persones van a ser beneficiàries o no en funció de l'encert o l'errada que pugues tindre en aquestes polítiques. Jo crec que és fonamental que la política local és una escola perfecta per a qualsevol àmbit polític, que sempre que estàs fent alguna cosa penses que hi ha un beneficiari en nom, en cognoms, i que és directament, està directament implicat en el que tu pugues fer. I això, quan deixes d'un ajuntament, quan deixes de la política local, encara que no te dones compte, aquesta visió la tens sempre darrere. És la millor manera, la millor ajuda que pots tindre per a poder dissenyar qualsevol tipus de política, qualsevol tipus d'estratègia.
1: I quan això es trasllada a altres altes instàncies, ara que la cosa està tan moguda, també es pot aplicar igual?
0: S'hauria de poder aplicar igual, però quan més alta és la instància, quan més alt va l'avió, menys es veu el piso, no? Al final és molt més complicat conforme vas creixent en aquesta escala. Com bé has dit al començament, he estat 2 anys i mig al Congrés dels Diputats, i aquesta perspectiva de persona allí se va perdent, no? I estem ja en una macroestructura política que té molt complicat, no vaig a dir que no se tinga interès, que sí que se té per descomptat, però és molt complicat poder-la personalitzar. I ahí sí que entrem en una situació complexa en un sentit, en dos sentits, bidireccional, no? Per dir-ho d'alguna manera. Complexa perquè al polític ens resulta molt més complicat poder arribar al ciutadà, i al ciutadà li resulta molt més complicat poder confiar en el polític, no? Que d'alguna manera, quan més junt està aquesta distància, aquesta desafecció política...
1: Si no és la mateixa connexió.
0: Que ens dedicarem a ficar-li nom, més que a ficar-li solució, que aquesta desafecció política d'alguna manera és que quan més llarga és la distància entre l'actuació política i el ciutadà, és molt més complicada de poder resoldre.
1: I ara, bona, en tants fronts oberts, com aconseguís un que la política no li absorbisca la resta de la seva vida? I li ho diu a lo millor un col·lectiu com el nostre, que a pesar de ser periodistes també ens costa molt desconnectar.
0: Isa, si em dices, te la contesta a la pròxima entrevista, perquè a dia d'avui no el sabria dir-te.
1: Encara no pot.
0: Realment la política t'absorbís... A mi m'han preguntat moltes vegades, quantes hores dediques a ser alcalde? Jo, doncs 24 al dia, és que no pots ser alcalde si no dediques 24.
1: Com diuen ara els moderns, 24-7.
0: 24-7 i 365/366, un any de cada legislatura, no? És molt complicat desvincular-te de la política. Fas verdaders malabarismes per a poder atendre aquesta vida familiar o aquesta vida personal, però sí, moltes vegades tens la sensació de que te falten hores, per a casa, perquè hi ha una activitat molt intensa, en aquest cas estic compaginant 3 càrrecs, a més 3 càrrecs de rellevància, i resulta molt complicat poder arribar a casa, i sobretot poder arribar a casa en condicions. Quan t'has aixecat a les 7 del matí, tornes a les 11 de la nit i dius, i ara què, no? Te queda el rateri de poder-te assentar a menjar alguna cosa i compartir un poquet de temps, però és molt difícil la compatibilització de les dos fronts, no de les dues activitats, de les dues fronts, i la conciliació en l'àmbit polític és molt complicada.
1: Anem a quedar-nos ara en el de secretari general. Com està vivint aquesta nova etapa, Carlos Gil?
0: Intensament, intensa i apassionadament. Realment jo crec que És un somni que he de dir que no havia somniat, que directament em vaig trobar en esta situació.
1: Va vindre sobrevingut, no?
0: Sí, no haguera pensat mai que podia passar, o almenys que poguera passar en esta legislatura. Però en independència d'això, l'aventura està sent apassionant. És conèixer un àmbit molt més ample. Jo era coordinador provincial en la província de València, que és un àmbit molt ample ja, però quan t'amplies a dos províncies més, la comunitat està... gran que tenim, i a més en tanta varietat d'idiosincràsia com hi ha des del sud al nord o des del litoral a l'interior, és apassionant aquesta aventura de poner en coneguent aquestes diferents maneres de pensar i diferents maneres de ser, tant per estil de vida, per activitat econòmica, per llengua. N'hi ha moltíssima variació, i poder anar completant aquest mapa, aquest puzzle de maneres de pensar és molt rellevant.
1: Li preguntava això perquè sempre comentem en esta taula com han canviat les coses, i sobretot la necessitat que hi havia de que es calmara la situació a nivell polític. En aquest aspecte, també ho hem comentat també més d'una ocasió, el president Pérez Llorca ha sigut clau, no?, a l'hora de, diguem, pacificar. Això li ho pregunto per preguntar-li o perquè en trasllade quin és l'ambient que es va trobar, per exemple, dins del partit en aquests primers mesos de càrrec.
0: Jo m'has trobat un ambient d'etapa renovada, no? D'etapa renovada, de com bé dius, d'una baixada de la tensió social que era molt rellevant a l'últim trimestre del 2025, i que d'alguna manera tornàvem a poder anar endavant, no?, dins d'aquest àmbit social. El president, com bé dius, juga també l'avantatge d'haver estat en política local. I als alcaldes mos agrada tindre
1: els pobles... Això es nota molt, eh?
0: Als alcaldes mos agrada tindre els pobles tranquils, perquè se treballa molt millor. Quan tu tens una situació social complicada, és molt difícil poder treure endavant una política acorde a les necessitats, pues perquè estàs entretès en el ruïdo, i en el ruïdo no se pot treballar. El president juga en aquest avantatge, i per això s'ha notat. S'ha notat la capacitat de diàleg, la capacitat de poder estar al carrer, la capacitat d'estar en les persones, de veure els problemes reals i no els problemes ficticis que moltes vegades es veuen. Jo crec que ha definit esta nova etapa. I en quant a l'ambient que vas trobar, pues això d'il·lusions renovades, de veure que començava una altra etapa, de veure que se podria treballar en una altra dinàmica i d'una altra manera, i que havia una expectativa de millora que ves que està plasmant-se sobre el territori en este temps.
1: Li deia això perquè les persones som diferents, en els pobles també som diferents, i en política, evidentment, no pot ser d'una altra forma. Fins i tot compartint ideals, que és una cosa que tots els dies veiem. Això és una espècie de reflexió per preguntar-li què és el que resulta més difícil de coordinar dins d'un partit, com és en este cas el Partit Popular de la Comunitat Valenciana.
0: Pues probablement aquestes idiosincràsies que te comentava, no? Aquesta diferència de sur a nord, i el litoral a interior, i d'àrees metropolitanes a xicotets municipis, les maneres diferents de pensar que tenim els propis integrants del Partit Popular. I després cal tindre en compte, i això ho he dit des del primer dia, que tenim molt poc de temps per a fer moltes coses. És que hem tingut una legislatura molt alterada, no?
1: Estem a un any, pràcticament.
0: Estem a menys d'un any de les eleccions. Mm-hmm. I quan te'n van nomenar, pues quedava un any i tres mesos. En 15 mesos en política no és temps de res. La política va molt a pressa tot, no? Jo sempre dic que hi ha dues coses que m'han demostrat la pressa que passa el temps. Una va ser pare, i l'altra és ser secretari general. Són les dues coses que m'han marcat a mi la velocitat del temps, i que d'alguna manera m'han obligat a entendre que aquesta limitació és fonamental, no? I que aquesta limitació mos condiciona d'alguna manera les accions que podrien dur a terme, comptant una legislatura normal o un mandat normal, com el cas de secretari general, que no va per legislatures, no? De 4 anys, i que canvia molt quan això se passa només a 15 mesos, i que d'aixòs 15 mos queden 11.
1: A veure, si les qüestions internes, diguem, no són prou, després està allò de posar-se d'acord amb l'ecosistema, anem a anomenar-lo així. Quina importància té el treball, Carlos, de coordinació, en este cas, quan es tracta d'alcaldes o d'agrupacions locals que tenen els seus microuniversos als seus nivells, també, i tot això n'hi ha que compaginar-ho i n'hi ha que articular-ho.
0: Però això és la riquesa d'un partit. I aquests microecosistemes que estaves comentant, i aquesta variació en la manera de pensar, i això en la manera de fer les coses, d'entendre la política de manera diferent, jo crec que al final enriquís el debat intern i enriquís la presentació externa que podem fer del partit a la ciutadania. D'alguna manera, coordinar això, pues al final és una qüestió d'escoltar. És que en política se m'ha acostumat molt a que el millor polític és el que millor parla. Jo sempre he considerat que el millor polític és el que millor escolta i que hi ha que captar aquestes sensibilitats, que n'hi ha que portar-les, i quan és la sort de poder arribar a tantes sensibilitats diferents, la coordinació és complicada, no vaig a dir el contrari, però jo crec que és molt enriquidora i que d'alguna manera te dona una perspectiva tan diferent i tan completa

0: que és molt més fàcil tirar endavant tenint en compte tot aquest espectre d'expectatives que si no les tingueres i tingueres que treballar només en els recursos propis.
1: Això ve en el software del municipalisme de ser alcalde, com estava dient fa un moment. Tindre aquesta capacitat d'escoltar i de saber d'empatitzar, que és el que li fa falta a cada un, i saber-ho solventar, entre altres coses.
0: Sí, perquè te parlava de les diferents idiosincràsies en la Comunitat Valenciana, però jo en el poble tinc 680 idiosincràsies diferents, així cada veí pensa d'una manera, valora d'una manera...
1: I que mira per lo seu,
0: per lo seu, inclús per la comunitat, no? Però la veu d'una altra manera, en una altra perspectiva, sí. I consideren prioritats que pot ser que l'equip de govern les considerem d'una manera fonamental, doncs les consideren secundàries i al revés, no? Saber dur això, saber treballar, doncs, ixe carrer en els tres veïns, no? En tres perspectives diferents, al final t'aporta ixa facilitat per a poder fer xicotets col·lectius, ja no tan individuals com en este cas, però que sí que d'alguna manera te permeten veure aquesta complementarietat entre ells i poder plasmar una política estratègica que pot funcionar millor.
1: Només tinc una última coseta que plantejar-li. Si haguera de definir el principal objectiu que vol haver complit al capdavant de la secretaria autonòmica, en este cas del Partit Popular en la nostra comunitat, i en acabar en guany, quin seria?
0: En acabar en guany, ja no me dices ni acabar la legislatura. Me lleves 5 mesos.
1: Tindrem quarta i meitat només de legislatura.
0: A veure, què voldria? Mira, la meva secretaria autonòmica tinc la gran sort que té un nom, política institucional, i un cognom perfecte, que és cohesió territorial. I estem treballant molt per aquesta cohesió territorial. Estem treballant molt per lo que nosaltres hem dit, verdadera igualtat d'oportunitats entre territoris, no? Conforme te dic, no podem tractar igual a l'àrea metropolitana de la ciutat de València o a Alacant, o a Elx, o a Castelló o a Vila-real, com podria en tratar al Puente, a Llora, a Cofrentes o a qualsevol poble de l'interior de Castelló. Quan estem en esa situació, lo fonamental és saber que tractant diferents, estàs donant les mateixes oportunitats a tots, no? I això és un poc l'obsessió en la que hem treballat des del primer dia, que aquesta cohesió territorial a la Comunitat Valenciana permeta repoblar aquest interior que està quedant-se despoblat, que parlem sempre de la despoblació com si fos algo que no ens afecta, però la tenim a 30 quilòmetres de la platja, i que les tres províncies de la comunitat estan patint-la. I d'alguna manera, aquesta cohesió territorial, aquesta igualtat d'oportunitats, aquesta facilitat per a poder desenvolupar aquests pobles d'interior, donen les mateixes oportunitats que els pobles del litoral, no? El que parlava un poc per a Benavites, no volem ciutadans de primera o ciutadans de segona en funció de que puguen veure el Mediterrani o no, volem ciutadans de primera en tota la comunitat, dotats de servicis, dotats d'infraestructures i dotats d'oportunitats per al seu futur. Si aconseguirem això de ser final d'any seria quasi miraculós, però seria un objectiu complet.
1: Sobretot perquè això de la cohesió territorial és superimportant, com està dient, i es va perdre en una anterior legislatura, i tornar a fer ixe camí a altra volta resulta, com està dient, complicat. No impossible, però sí complicat.
0: Sempre, de fet, és que la despoblació és més fàcil de previndre que de resoldre, no? Els pobles d'interior que pateixen realment la despoblació, sí. Tenen, el problema ja no és la quantitat de persones que puguen viure allí, sinó l'estructura demogràfica d'aquestes persones, no? Una piràmide de població totalment invertida, en una capacitat de regeneració per la natalitat, si no nul·la, molt baixeta, i en una població molt envellida, que per una part demana molts recursos i que per altra part, òbviament, és molt difícil que puga repoblar de per si. Hi ha que treballar en dos sentits, un en servicis i uns altres en oportunitats, no? Al final, on vivim, volem tindre la feina a prop d'on vivim. L'única manera de poder treballar aquesta repoblació de l'interior ha de ser dotar d'aquestes oportunitats als joves que no tinguin que anar-se'n del seu poble. És molt trist que el millor que un pare li puga desitjar al seu fill és que se'n vagi del poble, no? Perquè el seu futur està fora d'allí. A partir d'ahí comencem en un problema que ja naix des de dins d'aquests pobles. Quan volem el millor futur per als fills, pensen que no està allí, no? I d'altra banda, dotar aquests servicis per a qui se veï es pugui seguir sentir integrat, no? En infraestructures educatives, en infraestructures socials, en infraestructures esportives, en lo que considerem bàsic per a viure, que després ho gastem o no ho gastem, però considerem bàsic tindre-ho a mà, sobretot en el comerç. És molt important veure que els pobles que es queden sense comerços són pobles que ho passen molt mal per a poder sobreviure. Quan te fa falta un quilo d'arròs i tens que fer 6 quilòmetres en un cotxe, tens un problema, no? Pues en tot això és en el que tenim que treballar, en que aquesta situació se revertisca, en que dotem aquestes oportunitats, en què dotem d'aquests servicis i que al final aquests pobles tornen a ser el reclam que algun dia van ser. Espanya és un país que ha viscut de les repoblacions, tampoc estem descobrint
1: res. Hi ha pobles d'estos que ara no tenen habitants que en el seu moment van tindre 3.000 o 3.000.
0: I que poden tornar a tindre'ls. I que poden tornar a tindre'ls si realment se treballa en una perspectiva. El que passa és que sí que és veritat que és una perspectiva a molt llarg termini. I ahí sí que caldria un autèntic pacte polític per a poder durar endavant i que d'alguna manera no hi hagueren fluctuacions diferents de quan se fan les coses en un color polític o se fan les coses en un altre, sinó que treballar

0: una estratègia de veritat per a que això funcionarà.
1: Pues a veure si ens posem a d'això i ho aconseguim.
0: Continuarem.
1: Carlos Gil, moltíssimes gràcies per haver estat en la ràdio. Espero que siga la primera, però no l'última que ens visita.
0: Sempre que vulgueu, encantat de vindre amb vosaltres.
1: Una abraçada, adéu.
0: Gràcies, bon dia.
1: 9:32 d'este matí, vinga.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
3: De tu a tu.
4: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
5: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
7: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
8: Descansa la vista.
9: Què és la inspiració per a tu?
10: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
11: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
8: Obri la ment. Eres creient?
12: Depèn de l'estació de l'any.
13: Con les carxofes.
8: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
14: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
15: Ara sí que me l'espera.
16: El Dia Mundial del Medio Ambiente és el dia de la bicicleta de Amparo i el dia del huerto de Sento. Y también el de la barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
7: Rigor informatiu i passió pel territori. Cada dia de la setmana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: Vaig a dir-vos una cosa. Avui ha somiat en el poquet temps que tenia entre parcel·les dins del programa. Torne a saludar a Pilar Tamayo, que estarà ahí com una olla a pressió, millor dit, perquè volia... Segurament tenies coses que dir, veritat, Pilar?
17: No, la verdad es que estaba escuchando con atención porque... claro, nos ha sacado del espacio de confort. No hemos hablado de Zapatero, no hemos hablado de la U, no hemos hablado de l'UFO.
1: Vas a tindre temps ara, no molt de temps, però vas a tindre.
17: Claro,
12: és com...
1: Dani Valero, bon dia, què tal?
18: Molt bon dia.
1: Arturo Checa, què tal?
19: Què tal, muy buenas.
1: I tu sí que hauràs estat aguantant una miqueta. A tu deu d'estar... És que tu estàs en un procés, ara, el dir algo.
18: Home, clar.
1: En el teu procés de reconversió actual, deus d'estar passant coses...
18: No, però encara tinc les orelles esteses com a pavellons auditius especials i específics. I quan has dit... esto que este tan a dia has dit... a preso en lloc de a presión, sí. En el cas de Pilar, que estava a preso, immediatament ella parla de Zapatero, de no sé qui, de no sé qui. No sé, me pareix una curiosa...
17: A preso lo piden otros para otro,
18: ¿eh? Un lligam no... molt curiós de,
12: este cada semana,
18: de conceptes, ¿eh?
17: Sí, lo que pasa que, fíjate, este fin de semana, que la verdad es que por casualidad estaba por la plaza del ayuntamiento, entonces me acerqué porque vi las lecheras de la policía y tal, y pensé, ah, claro, es día 30, 29, la Dana, entonces... Y me sorprendió porque, claro, no sé si al final son muchos los que van a lo mismo. Es decir, vi también a los de educación en la marcha contra Amazon. Entonces, claro, no me acababa de ubicar. Y lo digo con toda la ironía que no se entiende en la radio, claro.
1: Ya, pero pues dilo en una tonalidad que sí que se puede agarrar una miqueta, ¿eh?
17: Yo y cuando los chalecos amarillos...
18: Yo creo que los oyentes de la radio son muy inteligentes, capten perfectamente...
17: Pero había pocos, ¿eh?
18: Les ironies i les diferències de tonalitat.
19: Bueno, hubo un llamamiento, de hecho, desde los movimientos que convocaban hubo un llamamiento para que se sumara la corriente educativa. Bueno,
1: sí. Voleu final... que parlem... Jo vaig a dir-ho aixina perquè sabeu que filtro, no tinc del marrón que té en estos moments Pilar Bernabé per el tema d'ahir de la policia i l'efectiu de la policia.

0: pues me quede acampat en
1: i de manera diària
0: en la conselleria. Rodejant la, a mi lo de rodejar una institució, siga el Congrés dels Diputats o la Conselleria d'Educació, me pareix tremendo i me pareix també atentatiu contra aquestes institucions i poc democràtic en suma.
1: Hombre, i és que afecta la llibertat de
0: la vaga d'educació, claro. Pues, a veure, primer de tot, jo crec que ja està durant massa, que han hagut alguns intents de millorar les condicions dels professors que han sigut acceptades almenys per dos dels cinc sindicats, en la qual cosa la negociació, com també va dir algú, me pareix que el propi president de la Generalitat, és una cosa en la que s'ha de cedir per les dues parts, no solament per una. Entonces, no sé fins a quin punt estem ja passant-nos de vaga.
1: Ayer però, la consellera acabe, dijo que era una huelga acabe. Política.
0: Atenció a la història, perquè ara és la vaga dels professors d'educació pública, de l'educació pública. A continuació venen els de la concertada. Després és possible que vinguin els funcionaris de justícia. Vull dir, això pot ser un seguit de manifestacions.
2: Sí, concatenat, no?
0: Sí. Que alguns se pensaran que està organitzat, igual que el govern se pensa que s'ha
2: de la vaga política.
1: Però és que ahí també hi ha altra reflexió.
0: Com l'any que ve tenim eleccions, pues igual...
1: O no, però...
3: És cosa de la Generalitat, si el que protesta li dones... Pues,
1: claro, ahí és el melón que està comentant Dani, també el que quería abrir.
0: Molt bon el teu article per ser l'altre dia sobre aquestes qüestions.
1: Si tu lanzas el mensaje a la sociedad de que protestas y ganas, con un incremento o una petición de subida salarial que a mí me parece inaceptable para cualquier colectivo, porque claro, es que el dinero, esto no es como los panes y los peces, y más en una comunidad tan infrafinanciada como la nuestra, que se nos olvida, una subida salarial de 500 euros al mes por 14, por 84.000, es que imagínate eso, en qué condiciones deja las arcas públicas, una, y dos, los demás colectivos públicos, porque de los privados ya no hablamos, es decir, pero claro, entonces jueces, fiscales, sanitarios, bedeles, todo el mundo.
0: Y la propia concertada, que no es privada, claro. Claro, que no es privada porque paga la Generalitat.
1: O los privados, es decir, Dani el otro día publicaba un artículo que era sobre el absentismo laboral que se ha incrementado y claro, pues uno sospecha, claro, que se ha incrementado estos días de huelga, porque teóricamente cada uno de las personas que hace huelga, creo que se le restan 150 euros
4: casi
1: al mes.
4: 200.
1: Si no me equivoco.
4: El problema un
1: pero
4: poco
1: Dani hablaba el otro día en su artículo en Español de cómo se había disparado el absentismo.
4: El problema es cuando la conflictividad en las calles eclipsa completamente la negociación, que es lo que está pasando, por ejemplo, hoy. Es decir, esta mañana había una mesa convocada a la que no se va a celebrar porque los tres sindicatos que todavía no han firmado han rechazado hacerlo. Es decir, la presión en la calle y las manifestaciones sirven para llegar a esa negociación o para conseguirla. Si luego ni siquiera se da eso, pues...
2: ¿Recordes, Arturo, com l'altre dia, l'últim dia que vas estar tu així, comentàvem, la imatge que pot tindre la gent des de fora, el haver-se passat de frenar, és a dir, ja han hagut... diferents intentones, no s'arriba a ningú acord, ja les universitats ja estan dient que a veure si per favor s'arriba.
4: El peligro de tensar la cuerda, pero claro, hasta qué punto llegas para conseguir esa negociación.
1: Y ahora, ¿cómo se da marcha atrás? Es que muchas veces cuando te pasas de frenada dar marcha atrás no es fácil, ¿eh?
3: Yo la veritat és que crec que esteu expressant més un desig que una realitat, ja em sap mal discrepar, però això de que igual està de més tensar la corda i que la gent no vol conflictivitat, com dius, Pilar...
1: Jo hablo de la societat,
3: Sí, però jo no tinc del tot clar que no estiguen aplaudint-se els sindicats d'aquesta estratègia, perquè tot i que sembla contradictori voler aplegar un acord, convocar tu a la consellera, que això va ser la proposta del sindicat, podem reunir-se diumenge... semblava com que hi havia una voluntat d'anticipar un dia, unes hores realment, perquè anava a ser avui de matí. Era, bueno, hi ha com una voluntat de fer-ho abans i d'evitar entrar en aquesta quarta setmana en la vaga encara. I el que te trobes és un espectacle supercruent de tallar una carretera quan no està previst, de quedar-se dins de la conselleria a passar la nit. Jo sí que coincidisc amb la consellera en que hi ha trets de escenografia, de política, de forçar i no crec que això siga un problema per a després aplegar un acord. Jo crec que la pressió puja i que els polítics, a més, estan partint en aquest cas en una posició de feblesa. Si tu de seguida dones

0: i de seguida puges sous i ja hi ha un pressupost impulsat a mitja pujada salarial, qui els diu que no van aconseguir una miqueta més si això aconseguís l'acord?
1: Un jo cas crec paregut que el va tindre Moreno Bonilla en Andalusia, no? No va ser algo paregut el que va tindre ell, un cas cosí germà.
2: Sí, bueno, sí, en Cataluña están también.
3: Claro que ni siquiera el gesto, ni siquiera un poco el gesto, no, la realidad, ¿no?, de esos presupuestos que ya fijan un más de 400 millones extra para educación. Yo, como dice Dan, igual, pues sí, igual tenía el deseo, ¿no?, la confianza o el sueño de que el conflicto se fuera a acabar un poco con
1: bueno, luego que no, está no pasando después de tot el que es dona no y no. Això, claro. Això és el que es preguntarà la gent del carrer, o els sí. que estan escoltant-nos en estos moments, sí. que és el que comentàvem l'altre dia, Arturo, te'n sí. recordes? Què més volen? Potser
4: arribi a ser moment. Volen una sèrie de coses, volen moltes coses, i me pareix perfecte que se tire per dalt.
1: Però hi haurà que arribar a un
4: terme mig.
2: És que negociar és ceder.
4: És impossible
2: siempre.
4: Que totes claro. siguin aconseguides. Però
2: fíjate,
4: en una sola negociació.
2: Ahora
4: se demana
2: abriria...
4: millores en les infraestructures educatives. Se demana reducció de càrrega administrativa, que pareix fonamental. Jo aplaudís ahí.
1: La disminució d'alumnes per
0: classe. Estic en contra de la reducció de la càrrega administrativa.
4: Que estàs en contra?
0: Sí.
4: Jo no.
0: Jo no entenc per què una persona que té temps per a fer una cosa de tràmit burocràtic, no, un col·lectiu concret de tantíssims professionals, tinga el dret inèdit de no fer-ho. Jo veig un mogolló de professions, les privades ni parlar-ho, en la que te toca fer el teu treball i també una tasca de gestió que és perfectament compatible.
2: Mira, un autònom...
3: Jo crec que hi ha taula extra d'horario.
2: Vicent, los autónomos, sin ir más lejos, ahora acabado el segundo mes del trimestre... Y tú tienes que hacer tu cierre de ingresos y gastos, tú que no has estudiado para esto, para mandárselo al asesor. Pero el que controla la contabilidad es el autónomo, que tiene que sacar tiempo. Entonces, imagínate ahora que los taxistas se sientan discriminados por la nueva normativa, la VTC, y decidan que ya lo han hecho. Y además, coincidiendo un viernes con los maestros que colapsaron y bloquearon absolutamente la ciudad y los demás no pudimos ejercer nuestro derecho al trabajo, y lo digo porque me vi atrapada en la pista en la avenida del Cid volviendo de trabajar. Entonces, que ahora los taxistas decidan también, bueno, pues bloquear la ciudad diariamente, y que la Generalitat ceda también. Es que la Generalitat cede con el dinero de nuestros impuestos.
3: Piden muchas cosas, como ha dicho Vicent, pero la piedra filosofal de que hoy no se hayan reunido es la negativa de la Generalitat de reabrir la cuestión salarial. Es decir...
1: Y es curioso, porque habría que no es tampoco, el tema principal.
3: Claro, tampoco. Habría que ir diciendo sí, qué es lo principal.
1: Sí, pero yo os recordo, y este tema sí, y vosaltres també, esteu en mitjans de comunicació, es ven que no es el tema principal, pero siempre que es toca la qüestió de la pasta...
4: Ahora, tampoc cobren tampoc. Que arriben fins a 40.000
1: euros. No, yo no estoy diciendo que es cobra, no, estoy diciendo que diuen que no, pero resulta que sí.
2: No, pero hay que decirlo, creo que se cobra entre 2.200 y 2.700, ¿no? Si no me equivoco, es la horquilla.
0: Sí, bueno, en bruta anual se plantaran per damunt dels 40.000 els d'institut, que, bueno, això és una altra cosa. Jo no entenc per què cobren més els d'institut que els de primària, quan crec que fan una tasca de vegades inclús més intensa, però... El cas és que així la història... Se me ha dado la idea un poquito.
2: Que hablabas de que el sueldo es la pieza clave.
0: Sí, efectivament.
1: El leitmotiv.
0: Tota la resta de qüestions, el tema de les infraestructures, jo sí que els dono completament la raó.
4: Jo també.
0: Però
4: són qüestions... Ahí i en la burocràcia.
0: Són qüestions espaia que la fiquen afegida per a no anar soles a una negociació salarial, és evident. Però les infraestructures, la Generalitat té l'obligació de tindre-les totes en les millors condicions, no perquè se faci ara una manifestació.
4: Però quan parlem d'infraestructures no estem parlant d'aire condicionat, eh? Que alguns
3: no, és d'aules que se caen, algunes aules con desconchones...
4: Però que és impossible, és absolutament antieconòmic ficar aire condicionat en tots els instituts i els col·legis de la Comunitat Valenciana.
0: Bueno,
4: és impossible.
0: Quan hi ha una alternativa... Però,
2: però
0: sí,
2: para eso también están las vacaciones de verano, Dani. Es decir, nosotros, bueno, yo al menos, yo estudié en un colegio que Bupicou era privado, Y no teníamos ni calefacción ni aire acondicionado.
3: Teníamos
2: ¿eh?
3: Yo tenía ventiladores.
4: Claro.
3: En el techo.
2: Sí. Bueno, pues yo ni siquiera, porque la verdad es que el llegador lo tenía.
4: Creuades, sí, y cosas así.
0: Pero, ya no es que se aplega ahí ya.
4: Y que si ya tienes de sobra,
2: que por eso desde hoy los coles ya no tienen clases por la tarde, porque hace más calor. Y julio, agosto y mediados de septiembre ya no tienen cole, claro.
4: Ya que
2: ser
4: razonable. Y hombre, si tienen todos aire acondicionado y los profesores cobran 60.000 euros y tal, maravilloso. Pero es imposible actuar.
2: Pero claro, vete a las comisarías de la Policía Nacional y te darás cuenta también de cómo están. No te hablo de los cuarteles de la Guardia Civil. Eso no estoy defendiendo la precariedad, lo que estoy diciendo es que los recursos son escasos.
0: A cuáles recursos son escasos, efectivamente, tú has de triar a què els destines. I així els professors han adelantat per la dreta a moltíssims professionals que tenen més, jo crec que inclús més dret a demanar una pujada. Ara venen els sanitaris amb molta més raó, perquè els sanitaris, a més, és que tenim un problema de pèrdua econòmica per la formació de professionals que se'n van a l'estranger. Sí. I ahí inclús invertir és gastar-te més, és estalviar. Però els professors han vingut per començar.
1: Avui es posa en funcionament l'Hospital d'Ontinyent, el desitjadíssim Hospital d'Ontinyent. Jo he viscut allí i sé el mínim hospital que teníem fins ara. Els metres quadrats s'han multiplicat. T'ho dic això només perquè un dels problemes que han tingut a l'hora de posar en marxa aquest hospital és la falta de professionals, la falta de facultatius, perquè tu estàs dient.
0: Sobretot de metges.
2: I la formació d'un mèdic són 10 anys de dinero público. Lo sé. De los estudios y los 4 del MIR, es decir,
4: no es una tontería. No, que hi ha certes especialitats que no tenen personal, o sigui, metge de família, per exemple,
1: no volen, ho vam dir
4: és una plaça dia, que no la volen, no la volen, preferixen dermatologia i...
1: Clar, però és que un senyor d'estos, que és el que el passa un cribatge, per exemple, en unes urgències, si en les urgències les guàrdies són les que són i estos senyors estan una quantitat d'hores bàrbares i la seva capacitat de reacció o de diagnòstic va en merma d'ells i de nosaltres que som més pacients, en això tenen
2: però
1: tota
2: si,
1: la raó
2: fíjate,
1: del món.
2: Però si, fíjate, te vas a la Guàrdia Civil, és que un Guàrdia Civil, un policia nacional, cobra menys que un policia local. És que el equipo de gobierno central, el otro día en el Congreso, votó en contra de que un Guàrdia Civil se pueda jubilar antes, cuando es una cuestión, me parece que es...
4: ¿Y sabes per què? Per una qüestió de diners.
1: Claro.
4: Perquè no hi ha diners suficients per a reemplaçar a totes aquestes persones.
2: I també per una qüestió d'ideologia.
3: A veure, els mèdics llevan quatre...
2: I també per una qüestió d'ideologia, en aquest cas.
3: Els mèdics llevan quatre meses de huelga, semanal, puntual, en cada mes, i no sé per què no estan aconseguint ese mensaje, ¿no?, de que sí que han conseguido los profesores, quizás porque es algo más ubicado a nivel autonómico y a nivel de Generalitat, cuando el tema de los médicos es un tema a nivel estatal. Pero sí que es verdad que en este caso, el no sé si llamarlo mérito, ¿no?, pero de reconocérselo a los profesores, que sí que han tenido esa capacidad, ¿no?, de poner, entre comillas, contra las cuerdas a la administración, algo que no están consiguiendo los médicos, al menos por ahora.
4: Una vaga continuada que una vaga intermitente.
3: Tampoco es lo mismo, pero bueno, también el tema de la salud es un tema muy delicado comparado con el de la educación.
1: ¿Qué reflexiones, Dani?
0: No, sí, estaba pensando, efectivamente, es que cuando se te ven hecho un colectivo muy gran a l'hora, fa pupa, i un polític a més, està molt ben feta la vaga des del punt de vista sindical, perquè és en el moment de feblesa d'un president que amunt no és candidat encara, que és l'any preelectoral, és ara, no? El curs que ve no tindria cap.
1: Però està tenint unes reaccions de les que s'ha parlat també en tots els llocs. És el que està tenint una capacitat de resposta i de diàleg que ningú a lo millor s'esperava tampoc. Ho parlem, mira, fa un moment, amb Carlos Gil, l'aspecte i alcaldable.
0: Et dic una cosa, quan estàs disposat, és que clar, jo tampoc li atribuiria un gran mèrit quan estàs amollant la mosca. O sigui, si estàs amollant la pasta, al final, de fet, el final d'aquesta història, que molta gent, a mi me fa gràcia quan aquí qüestiona la pujada salarial, mos diuen que estem ballant l'aigua al Partit Popular. Jo crec que és al contrari, jo quedaré com el crític d'aquesta història, perquè el final d'aquesta història és te donen més diners, desconvoques la vaga, i aquest consell tan antiprofessors, el que té aquesta manifestació tan violenta, el de la imatge de la professora en terra, serà el que ha pujat els diners.
3: Serà el que haya hecho la subida más histórica.
4: El que li ha pegat a la professora no és de la Generalitat.
0: Però el conflicte, la imatge que volen evitar... O sea, això, que de fet, malauradament per a la professora, ve bé, per el conflicte. Uh-huh. Esa imatge és la patís. La Generalitat també, clar que sí.
3: Que per cert, important de lo que ha dicho Vicent, ¿eh? Porque hay muchas redes que se está mandando, obviamente, de manera torticera ese mensaje de ya está la administración autonómica incluso agrediendo... No, porque al final depende del ministro de Interior.
1: Perquè la gent, ho parlem sempre, no pensa, no sap el que veu i no analitza.

0: Esa és l'última hora, sí, concentració de nou a les portes de Conselleria d'Educació per part del sindicat.
1: Estarem pendents. I fa una estona les mobilitzacions dels professors en protesta i en vaga indefinida s'han concentrat a l'entrada de la pista de Silla. I han provocat retencions a l'altura de la rodona dels Sams i han bloquejat l'entrada i l'eixida a la ciutat. Això era a principi del matí i ara anaven cap a la Conselleria de Cultura a l'Avinguda General Avilés. I fa uns moments, uns minuts, hem conegut que l'Audiència de Badajoz li retira un dels delictes de què està acusat el germà de Sánchez. El tribunal rebutja la nul·litat de la investigació plantejada per les defenses. I canviant d'assumpte, a l'Audiència Nacional, a hores d'ara, es reprèn el juí pel cas Kitchen amb la declaració del comissari de policia de jubilat, José Manuel Villarejo. Innocenci Ortín.
2: El procés indaga en el presumpte espionatge organitzat pel Ministeri d'Interior del primer govern de Mariano Rajoy per a robar informació a les tresoreres del Partit Popular, Luis Bárcenas, i d'esta manera obstaculitzar la investigació sobre una possible comptabilitat opaca al si del partit. Durant les últimes setmanes, al tribunal s'han escoltat les desenes d'àudios gravats per Villarejo que han donat suport a la prova documental d'este juí. En ells s'escolten converses amb la secretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, i el seu exmarit, l'empresari Ignacio López del Hierro, que van ser imputats en un primer moment, però els que més tard el jutge instructor Manuel García Castellón va desimputar. La Fiscalia reclama per a Villarejo la pena més alta del juí, de 9 anys de presó, per presumptes delictes d'encobriment, malversació contra la intimitat i per acceptar suborns.
1: Sí, la Guàrdia Civil d'Almassora ha detingut un home de 24 anys per extorsionar a través de pàgines web de contactes. Iria Sebastià.
3: Les víctimes residents de les províncies de Castelló i Tarragona eren amenaçades per obtindre un benefici econòmic. El modus operandi consistia a contactar telefònicament les víctimes després d'accedir a pàgines web de contactes i se'ls exigia posteriorment diferents quantitats de diners mitjançant amenaces i intimidacions amb l'objectiu d'obtindre un benefici econòmic il·lícit.
1: I en els esports queden 10 dies per a l'inici del Mundial i les seleccions ja estan concentrades per a preparar l'esperada cita i a prendre els canvis que es trobaran en l'arbitratge. Gonzalo López.
4: Este migdia el president del Comitè d'Àrbitres de la FIFA, Pierluigi Collina, repassa les novetats a mitjans de comunicació. Entre elles es traurà targeta roja als jugadors que es tapen la boca quan discutisquen amb un rival o aquells que abandonen el terreny de xoc en protesta a una decisió arbitral. A més, els porters tindran només 5 segons per a posar el baló en xoc després de controlar-lo. Si no, es conseguirà una treta de canto al rival. Les tretes de banda hauran de ser ràpides i les substitucions fer-se en un màxim de 10 segons. L'objectiu és reduir al màxim les pèrdues de temps i millorar el ritme de xoc. També des d'ara el VAR podrà intervindre en noves situacions com a revisar una segona groga. Les altes temperatures que es preveuen en el Mundial farà que s'incorporen dos pauses d'hidratació a meitat de cada temps de 3 minuts de durada que s'afegiran al temps de xoc a la fi de cada període.
1: Això és tot de moment. Tenim tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt, en el web apuntmedia.es. Més informació a les 11. Es deixem ara amb Amunt i Avall.
5: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
6: De tu a tu.
7: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
8: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
7: No pintem les coses de color de rosa.
8: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
7: I parlem l'idioma de l'esport.
9: Los 11 que salgan a morder como perros.
10: Tornarem al 4-4-2
11: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
12: Al mando.
13: Tu li has donat les claus.
12: Por algún lado saldrá la rata.
7: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
5: L'economia per a totes i tots.
14: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
5: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4.
7: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: campo, y por tanto veo un campo no como el que despectivamente aquí hemos llamado yauro, aquel agricultor que esforzadamente se ganaba la vida en el campo, es decir, sino como el farmer, el agricultor estadounidense, el agricultor alemán, que es respetado y querido. Aquí también lo es, pero creo que lo debe ser en mucha mayor medida, y veo un campo valenciano en 2040 lleno de gente muy cualificada, de trabajadores como los actuales, abnegados, dedicados, con mucha más presencia de mujeres y con mayor proporción de jóvenes.
1: Pensar que no se me olvide, en Wine 2026 es el año del cooperativismo.
0: Sí, bueno, las cooperativas son unos aliados indispensables. Hay zonas de la Comunidad Valenciana donde solo el esfuerzo cooperativo nos permite unir en eso que llamamos la tener una dimensión adecuada. A veces no es necesario que tu campo sea más grande, sino simplemente cooperativizar compras y esfuerzos, porque unidos se llega mucho más lejos.
1: Parlaria de moltes més coses amb vostè, però el temps en la ràdio, com en la resta de mitjans, és el que és i també tenim que complir-lo. Miguel Barrachina, conseller d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca de la Generalitat Valenciana. Gràcies per haver vingut fins als estudis de la Ràdio Autonòmica. Espero que la conversa l'hagi fet sentir a gust i que no siga la primera volta, sinó la primera de moltes altres.
0: Has començat la setmana amb tu.
1: Gràcies, bon dia, fins ara. Adéu.
2: Amunt i avall, Sergi Olcina.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
4: De tu a tu.
5: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
2: fem banda
5: amb el millor repertori de músics valencians.
2: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
5: Desfilarem al costat dels nostres músics.
2: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
6: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
7: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
2: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12 amb Doni Salvador
6: en A Punt Ràdio.
8: Presentador de La Safor,
9: Ximo Rovira. Periodista de La Plana,
8: Gemma Juan. Animal de companyia,
9: La Ràdio.
10: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Ja.
11: La vesprada de punt on tot pot passar.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7 en A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio.
12: Compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
2: L'hora de la cultura, amb Rei Joan. Som la veu de tots. Som A Punt.
1: La veritat és que realitats hi ha moltíssimes i tots les patim o les vivim d'una forma diferent. És cert, i a més no perquè ho parlarem només amb el conseller d'Agricultura, també el conseller portaveu Miguel Barrachina, sinó perquè és de veres molts. Ens escolteu des dels ports, des de la costa, dels esports, hem de fer als ports marítims, de veritat, no als ports la comarca només, però també des d'esports la comarca, mos escolteu, perquè la majoria vos dediqueu a allò del camp i sobretot la ramaderia, les granges de polls, de vaques, de gorrinos, etc etc. Tots sabeu quina és la realitat i la gent que teniu camps, la majoria, així en les diferents comarques de tot el territori, també ho sabeu, i això és la realitat que cadascú, per això no només disc viu, sinó també patix d'una forma diferent i n'hi ha que anar solventant-la poquet a poquet. Bé, realitats n'hi ha moltes, anem a donar una traulladeta en un dels punts destacats de la nostra província, saludant en este cas, no a José Ricardo, sinó a Loli Gandia, de Ràdio Bocairent. Loli, què tal? Bon dia.
13: Bon dia des de Bocairent. Un cap de setmana de celebració amb el Club Esportiu Bocairent, amb totes les seues categories i tota la gent que va voler participar en la plaça de l'Ajuntament. Un dia amb dinar i festa. Una nova reunió de treball amb la Generalitat. L'objectiu és garantir

0: garantir una connexió amb la CV81 sense afectar la zona residencial del Pinar del Parat. Hi van estar presents representants de la Generalitat, de l'Ajuntament i l'agent urbanitzador d'aquesta zona industrial situada a l'extrem sud del terme municipal de Bocairent. En concret, la presència institucional va estar formada pel secretari autonòmic d'Infraestructures i Transports, Francisco Javier Sandra, la directora general d'Infraestructures de Transport Terrestre, María José Martínez, i l'alcalde Xavi Molina. Durant la sessió es van atendre dues qüestions principalment. Per un costat, l'estat de tramitació del projecte d'enllaç amb pas de Levant des de la carretera CV81, un projecte redactat per la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació l'any 2024 i que va iniciar l'exposició pública a finals de 2025. I per un altre costat, la necessitat d'habilitar un accés inicial compatible amb l'enllaç anterior de manera que pugui desenvolupar-se la primera fase del polígon a curt termini. I és que, segons explica Mariluz Pascual, aquesta zona industrial té una iniciativa empresarial darrere. Per tant, desbloquejar el problema d'accés obriria la porta a la implantació immediata d'una activitat econòmica. En aquest sentit, el primer edil valora positivament la sessió de treball amb la Generalitat i destaca receptivitat respecte dels plantejaments exposats. Segons Xavi Molina, van trobar una bona acollida a la proposta, que permet desenvolupar el projecte empresarial als OMS sense travessar la zona residencial contiguda. També es prepara la reforma integral de l'espai jove. La millora preveu una concepció polivalent i la diferenciació d'una zona infantil i una altra de juvenil. En els últims mesos, l'Ajuntament de Bocairent ha preparat el projecte de reforma integral de l'espai jove. Aquesta és una de les actuacions que el consistori finançarà a través del Pla Obert d'Inversions 2023-2027, un programa de l'Àrea de Cooperació Municipal de la Diputació de València. A més, es destinaran recursos propis per a completar l'equipament. L'objectiu de la Regidoria d'Infància, Adolescència i Joventut és modernitzar i fer més útils i atractives unes instal·lacions que a hores d'ara tenen les mateixes característiques que quan es van crear fa més de 20 anys. A més, segons informa el regidor, les noves instal·lacions disposaran de dues zones diferenciades, una d'infantil i una altra de juvenil. El projecte es troba actualment pendent de l'aprovació definitiva per part de la Diputació de València i es preveu que aquesta pugui produir-se al mes de juny. En conseqüència, l'Ajuntament treballa en l'escenari de poder aprofitar l'estiu i el mes de setembre per a dur a terme l'execució de les obres de reforma. Que passeu una molt bona setmana.
1: Amunt i avall, Sergi Olcina.
2: Gràcies, Loli. En Bocairent estaran fresquets per la nit o la matina, com sol ser habitual, però m'imagino que ara, durant el dia, també picarà la calor perquè està en una de les comarques que estos dies el mercuri més està pujant. Bé, 9 minuts només per a que siguin les 11 d'este primer dia de juny de 2026. Estem en la Ràdio Autonòmica Valenciana i, si m'ho permetiu, voldria canviar totalment d'assumpte i dedicar-se a parlar d'una qüestió que continua preocupant a moltes comunitats de veïns. Ai, eixe univers, les comunitats de veïns. Tot i que des de juliol de 2024 tots els ascensors d'Espanya han de complir la nova norma ITC-RD 355/2024 per a millorar la seguretat, accessibilitat i viabilitat dels ascensors del país, encara, com estem dient, queden molts dubtes i de vegades es manifesta la por a sancions quantioses. És que mantindre un ascensor val molts diners. Avui per això volem tractar este tema en els minuts que mos queden, sobretot per intentar resoldre els dubtes més habituals entre els propietaris. Per això, aquí saludes a Sebastián Cucala Prespo, que és president regional dels Col·legis d'Administradors de Finques de València i Castelló. Senyor Cucala, què tal? Buenos días, bon dia.
3: Hola, buenos días.
2: En primer lloc, anem a recordar què és el que marcava la nova norma que, com dèiem, va entrar en vigor l'1 de juliol de 2024. Ara que han passat quasi dos anys, quina valoració es fa des del Col·legi d'Administradors de Finques?
3: Pues es una... A ver, la propia norma estableció una aplicación gradual de las medidas que implementaba como nuevas, a medida que cada uno de los ascensores iba pasando lo que eran las inspecciones periódicas que se realizan cada 4 o cada 6 años, dependiendo del tamaño del edificio. Y a medida que ya desde julio del 2024 se han ido realizando estas inspecciones, excepto con una, digamos, excepcionalidad que hubo de aplicación de las medidas correctoras debido a la dana en la zona afectada por la dana, en el resto de la Comunidad Valenciana, pues ya se han ido... Pues,

0: pues incorporando estas nuevas medidas que pasan a nivel técnico por incorporar elementos de seguridad en los ascensores y, por otro lado, una obligación, digamos, más nueva, que es el tema de la gestión documental del propi ascensor.
1: Tots és que tenim ascensors en les comunitats de veïns i en les finques. Sabem el que costa mantindre un ascensor, no d'ara, sinó de sempre. Però, senyor Cucala, estem començant a veure ara les conseqüències reals d'aquesta norma que estem comentant?
0: Sí, porque la mayoría de ascensores, a medida que han ido pasando las inspecciones, hay que tener en cuenta que la subsanación de las medidas que están calificadas como reparo grave tienen 6 meses de plazo para que la comunidad las realice. Por lo tanto, a los 6 meses tiene que pasar una nueva inspección para comprobar que se hayan incorporado las medidas de lo que en 6 meses antes el técnico inspector del organismo de control ha detectado, y lo que sí que es cierto es que a nivel económico ha supuesto pues que se llegue a acuerdos con las compañías mantenedoras y conservadoras de los ascensores, que han dado facilidades fraccionando pues a medio plazo y a largo plazo, en algunos casos cuando la inversión era muy elevada, el coste de esta actualización de norma.
1: Una altra cosa és la consciència que tingueren les comunitats de propietaris de l'impacte que podia tindre esta regulació, clar.
0: Sí, porque además era una norma que, aunque se venía hablando de ella, pues hubo una tramitación muy larga que no daba la previsión concreta de cuándo iba a entrar en vigor, y las comunidades de propietarios, pues en la mayoría de ocasiones no se tiene una previsión a largo plazo de este tipo de intervención, sin más cuando hay un cambio normativo, con lo cual las comunidades pues han tenido que adaptar sus presupuestos para poder ir recogiendo el dinero necesario para poder pagar y para poder incorporar todas las medidas.
1: Sebastián, ¿vol dir això que hi ha moltes finques que han rebut o han tingut que esperar-se a rebre els requeriments per adaptar els seus ascensors?
0: Bueno, la mayoría, aparte de que la norma está configurada para que la comunidad está obligada a hacer la adaptación del ascensor en el momento en el que pasa una inspección periódica. Una vez que la pasa y tiene el acta de inspección, ahí le marcan cuáles son los puntos que no cumplen con la nueva normativa. La compañía de mantenimiento de ascensores hace una valoración económica de lo que supone esa adaptación y cumplir todas las medidas que se han marcado en el acta de inspección. Y a partir de ahí, pues establecer un plazo de realización siempre dentro del que marca la propia entidad de inspección. Con lo cual, a partir de ahí sí que las comunidades no han tenido más remedio que hacerlo, porque corren el riesgo, si no, de que se les pare el ascensor.
1: A veure, li estic dient això perquè mos costa que estan apareixent casos de comunitats que han hagut d'aprovar derrames, ixa paraula tan horrorosa.
0: Sí.
1: S'ha arribat a parlar de reformes que podrien superar els 30.000 o 40.000 euros. Ixes xifres són realistes i, per cert, inclouen també allò de la cota zero, m'imagine, no? Que és una de les demandes més generalitzades dels últims temps.
0: Sí, a ver, normalmente en esas cifras estamos hablando ya de obras que incorporan todos los trabajos de accesibilidad para que un ascensor pare a nivel de lo que es el nivel de calle. Pero en general esas cantidades por aparato o por ascensor no son el promedio real. Hay que tener en cuenta que muchos ascensores ya venían de anteriores normativas con un cumplimiento bastante, bastante elevado de lo que eran novedades o medias novedades que estaban exigiendo a partir de ahora, desde julio del 2024, y esas han tenido que hacer muy pocas modificaciones de los ascensores. Luego, las que han aprovechado para hacer la obra de accesibilidad sí que, evidentemente,
1: sí,
0: pues han tenido que invertir más.
1: Li dic tot això pel poquet temps que mos queda, perquè hi ha propietaris que... a veure, estem passant per un moment molt difícil tots, i n'hi ha propietaris que manifesten dificultats per a poder afrontar aquestes derrames, i a més n'hi ha finques amb població envellida o amb moltes persones jubilades i especialment perjudicades per esta crisi que estem vivint en aquests moments, que són especialment vulnerables a poder fer front a gastos com estos.
0: Sí, sí. Ahí, por eso se han buscado por parte de las comunidades de propietarios junto con las empresas conservadoras y mantenedoras de los ascensores,
1: sí,
0: de establecer unas fórmulas a largo plazo que permitan que sean asequibles para la mayoría de los bolsillos. Siempre va a haber alguien que le va a suponer una carga muy grave a nivel, digamos, de económico de su patrimonio o de su economía familiar, pero siempre se busca en las comunidades el poder facilitar que todos puedan estar colaborando y participando en estas acciones que són obligatòries de compliment normatiu.
1: I en aquest sentit, en un minut i mig, quin paper és el que estan jugant ara els administradors i administradores de finques en aquest procés?
0: Pues sobre todo de intentar primero aclarar junto con el acta de inspección y las empresas mantenedoras todos los puntos que tienen que cumplirse y en el plazo que deben cumplirse, verificar que ese trabajo se va a realizar en plazo para que cuando llegue la segunda inspección no haya ningún reparo que les pare el ascensor a los vecinos y establecer esas fórmulas de pago que se adapten a lo que es la economía, digamos, promedio de los vecinos del edificio.
1: Claro, porque al final cada persona es un món y ho ha d'afrontar de una forma absolutamente diferente. En fin, pues Sebastián Cucala Crespo, president regional dels Col·legis d'Administradors de Finques de València i Castelló. Gràcies per haver-nos atès. Encara li haguera plantejat algunes coses més, com a veí que viu en una comunitat, no en un ascensor, sinó dos, i que, bueno, també porten els seus mal de caps. Una abraçada molt forta.
0: Igualmente, un saludo para
1: todos. Adéu, bon dia, fins ara. Això ho hem comentat en més d'una ocasió. És curiós, i ara ho plantejaré en el temps de la següent tertúlia, la de les 11 del matí, mos dient este matí que afronta allò de no poder afrontar una situació imprevista, tindre un remanent de 2.000 o 3.000 euros, que a veure d'on te'ls traus, sinó que això també es fa extensible a les comunitats de veïns, per a quan passi una cosa d'estes, tindre ahí un remanent per a tirar endavant les despeses. En fi, com si els diners criaren, com si foren lletugues. Bé, com vos dic, és moment d'escoltar el pròxim butlletí de notícies, anem a posar-nos al tanto de tot el que passa al nostre voltant i de seguida tornem en qüestió de 5-6 minuts. Fins ara.
2: Són les 11.
3: A punt. Notícies.
2: Bon dia. En València, els sindicats a hores d'ara es concentren davant de la Conselleria de Sanitat per a reivindicar millores laborals i organitzatives en el sistema sanitari. Està previst que recreen un funeral de la sanitat pública per a denunciar-ne el deteriorament. Amparo Martín, què ens pots contar?
4: Així és, Inma, així a les portes de conselleria s'han concentrat al voltant de 200-250 persones sanitàries, professionals sanitaris, van tots vestits de negre, amb mascareta blanca, estan simulant un funeral, és un signe de dol perquè diuen que la conselleria de Sanitat incomplís moltes normes, entre elles la implantació de la jornada laboral de 35 hores i també la implementació de la borsa de treball que encara no s'ha baremat, la de 2025, i s'ha tancat la del possible 2026. En aquests moments estan fent declaració els principals sindicats, però els que estan així són tots els sindicats sanitaris, són SATSE, Comissions Obreres, UGT, CESIF, SAE, Intersindical, Salut 4 i CIMAP. De moment, la concentració només que acaba de començar, i el que no sabem és quan durarà i si parlarà algú de Conselleria de Sanitat o entraran a parlar amb el conseller.
2: I les negociacions entre la Conselleria d'Educació i sindicats estan bloquejats. La reunió prevista per a les 9, de fet, no s'ha celebrat per falta de quòrum. No hi ha hagut negociació i ha sigut una reunió de treball amb AMPE i CESIF. En relació a l'agressió a una docent a València per un agent de la Policia Nacional, el conseller d'Agricultura i portaveu desitja una pronta recuperació. Així, al mateix temps, Miguel Barrachina feia una valoració d'esta agressió fa uns minuts en el programa d'Amunt i Avall de la ràdio d'Apunt.
5: Ha sido víctima esta docente jubilada de la hipocresía del Partido Socialista, en este caso de la hipocresía de Pilar Bernabé, que por un lado jalean a quienes se manifiestan y por otro lado los reprimen, sabiendo lo difícil que es para la policía o para la Guardia Civil evitar cortes de tráfico, etcétera.
2: D'altra banda, la Confederació Gonzalo Anaya de Famílies de l'Alumnat ha condemnat rotundament l'agressió policial patida. Ja considera que són fets de màxima gravetat que no poden tenir cabuda en una societat democràtica. Canviant d'assumpte, a Madrid, a partir de les 11, comença la comissió d'investigació del Congrés amb la participació del director general de Ferrocarrils de la Generalitat, Alfonso Novo. L'objectiu és avaluar l'actuació i la gestió de l'empresa de transports públics durant la barrancada del 29 d'octubre. També avui hi compareix el periodista Ivan Esteve, qui era cap d'informatiu

0: de punt el dia de la catàstrofe. Les properes sessions seran el 15 de juny, on està citada de matí l'alcaldessa de València, Maria José Català, i de vesprada la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones. I per una altra banda, les pernoctacions en allotjaments turístics extrahotelers disminueixen en 1,1% a l'abril comparat amb l'abril del 2025. En detall, un apartament van pujar un 0,4%, en canvi en turisme rural van baixar un 1,3%, en càmping un 2,2% menys i en albergs un 5,5% menys que fa un any. Aquestes dades responen, entre altres factors, al fet que l'any passat tota la Setmana Santa va caure en l'abril i enguany entre març i abril. Si se sumen març i abril de 2026, tots els valors són positius. La Comunitat Valenciana és la tercera com a destinació, però la segona en quantitat de nits reservades. I aquí es parlem ara de que han detès un atracador en una farmàcia a Bétera després que s'emportarà la caixa registradora amb 350 euros i intimidarà les treballadores amb un ganivet de pernil. Gràcies al visionament de les càmeres de seguretat el van identificar i el van detindre. L'individu, a més, ja tenia una requisitòria de crida i cerca. En l'escorcoll de la seva vivenda han trobat el ganivet emprat en el robatori. I en els esports parlem de futbol. La selecció espanyola entrena ara mateix a porta tancada a la ciutat de futbol de les Rozas.
1: Els de Luis de la Fuente preparen els dos partits amistosos previs al Mundial. El primer serà contra l'Iraq a la Corunya el pròxim dijous. El segon es disputa la setmana que ve a Mèxic contra el Perú. Però el primer amistós estarà enxundant la llista de 26 convocats fins a 9 jugadors de suport, entre els quals està el valencianista Javi Guerra. A les 12:30 la selecció tindrà els mitjans de comunicació en el Media Day a la ciutat de futbol de les Rozas. I en bàsquet, el jugador taronja Jan Montero acaba de ser triat dins del millor quintet de la Lliga esta temporada. El València Bàsquet començarà la sèrie de quarts de play-off dimecres contra el Bilbao Bàsquet al Roig Arena.
0: Això és tot. De moment tenen tota l'actualitat en la ràdio, xarxes socials, en el web apuntmedia.es. D'ací una hora, a les 12, ens tornem a connectar i es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
3: De tu a tu.
4: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més, diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
5: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
7: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
8: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
9: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
10: El Día Mundial del Medio Ambiente es el día de la bicicleta de Empar y el día de Lord de Santo. Y también el de la barca de la Albufera de Jaume. Porque este día es el de toda esa gente que fa posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
11: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, concerts...

0: conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
1: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
2: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.

0: Xico, com estan les coses? Mare meua. La veritat és que mires on mires, a voltes, és per tornar a girar-te, pegar-te la volta i anar-te'n. 8 minuts ja, no, 9 sobre les 11 del matí. Estem al primer de juny de 2024. De present diuen que sóc un pesat, però jo continuo dient això, que el temps passa més ràpid del que mos puguem imaginar. Si no, Mar Gómez, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Si no, que li ho diguen a les
1: vuela.
0: Persones que compleixen anys...
1: Vuela.
0: Que jo no sé, a veure, n'hi ha gent que descompleix anys, n'hi ha gent que es compleix prudentment, n'hi ha que fins i tot els agrada complir anys dos voltes a l'any, i els que es compleixen d'una forma prudencial, com Manolo Montal. Bon dia, Manolo, com estàs?
2: Hola, Sergi, bon dia. Lo de prudencial, per què ho dius?
0: Perquè jo... És per l'únic que el veig prudent a tu, per complir
2: sí,
0: anys.
2: Sí, bueno, jo recordo sempre la mateixa anècdota,
0: sí,
2: que li va ocórrer en un show d'estos, en un talk show d'estos, en un late show d'estos anglesos, li va ocórrer a Michael Caine. En prou mal ayer li preguntaren, bueno, vostè que ha sigut un dels grans actors del món del cine, i a més un galant i tal, i ara, sí, a la seva edat, com se veu ara i tal, i bueno, tenint en compte l'alternativa, me ves molt bé.
0: Home, clar, és que és la pura realitat.
2: Pues esta és la pura realitat, la resta...
0: A veure, jo que estic començant a fer eixa mutació, és a dir, de crisàlida a pupa, per dir-ho d'alguna forma, ja comencé a donar-me compte de que almenys val la pena fer la mutació. Com està, Josep Ramon Lluc? Bon dia, company.
3: Més major que vosaltres, però pel que veig, més optimista, en millor ànim, i vosaltres, és que clar,
0: perdona, bonito,
3: perdoneu.
0: Tu això no ho saps, si tu eres més major que nosaltres.
3: Ja t'he dit que sí, 66.
0: O nosaltres som com la Cher i ho dissimulem.
3: No, podreu dissimular, però la qüestió jo crec que és una...
2: Però ho dissimuleu mal.
3: És una qüestió d'ànim, no és tant de l'aspecte del cabell blanc o negre, sinó jo crec que és l'actitud davant de la vida, no? I hi ha persones en 20 anys que són uns autèntics iaios d'actitud, de... Tenen 40 anys que encara li queden 25 o 30 per a treballar i ja estan pensant en la jubilació,
0: sí,
3: no? I jo he de dir que me podria haver jubilat fa un any, però no m'he jubilat perquè me trobo bé, estic a gust i ja està. Jo crec que mentre me quede pólvora... la mitja la tindré.
2: I això no seria intercanviable? Vull dir, jo me jubile per Josep Ramon i ell que continuï treballant per mi.
3: Pregunte. Mira, bonica, tampoc és ella.
0: Com una, diria Toni Peix, mira, bonica.
3: Mira, bonica.
0: Estàs poc loca.
3: Exacte, a veure... com bé, capullo tampoc soc. Porte, mira, la meva primera nòmina és des, crec que és 23 anys.
0: Sí.
3: De manera que crec que he col·laborat prou en
2: l'Estat.
3: En l'Estat, he pagat, crec que generosament, allò que m'han demanat, de manera que trobo que la relació entre aportació i el que me quedarà de pensió és raonable.
0: Però ara no me vingueu en rotllos, ni un, ni l'altre, ni l'altre, ni els que estan a l'altre costat de la peixera. Que tots mos mirem la cara en l'espill i quan veiem com va passant el temps, mínimament, una cosa és que estiguis content de dir, escolta, tu, pues, continua en el planeta. Però l'altre dius, però com continua en el planeta?
2: No. Però sí continua, però de quina manera?
0: De quina manera?
3: De tota manera, sempre pense que hem de fer una reflexió on estem. Estem vivint en la millor època de tota la història de la humanitat en quant a comoditat, mitjans, etc. Estem en un país que està dins dels que tenen el millor nivell i qualitat de vida.
0: Deixa'm que te faci una puntualització. Sí, només. No, que va, home, per favor. Però això està vist des del nostre punt de vista. Igual un senyor, no, en l'època medieval, es pensava que estava en el top, vivint el més avançat de la seva època.
3: Te dic on cagaven en l'edat mitjana.
0: Sí, però per a ells era la bomba.
3: On anaven a replegar l'aigua en l'edat mitjana. Te dic que morien en l'edat mitjana. Hi hagué una pesta...
2: I a quina edat?
0: Però no en l'edat mitjana.
3: La pesta negra que va acabar en la meitat d'Europa.
0: Sí.
3: I ara, simplement, en un antibiòtic o una pastilla, te...
0: Però això ells no ho sabien. Per això pensaven que vivien...
3: Però nosaltres sí, per això nosaltres tenim criteri per a saber que abans... Però, dit això, estem, si fora, la societat fora una piràmide, nosaltres estem en la part de dalt, 2 centímetres en el límit.

0: límit. Per tal, ja el super, la gent que està en un altre estatus, però nosaltres, per l'amor de Déu, si som l'elite de la gent del món que viu millor, una seguretat social amb tots els dèficits que
1: tenim
0: de
1: categoria. Sí, clar,
0: no, no,
1: clar,
0: una pensió sí assegurada, que ens, un servei... Per favor...
1: Te'n vas, te'n vas a casa del senyor Naranja i no pots posar-te ni malalt. O sea, és que no pots,
0: això,
1: ni que te posen una gamba en la Casa Blanca que te sente mal, que pugues anar al metge i que t'ho curen, si no pagues.
0: Pensem que claro, hi ha una part del món, el tercer món, els països en vies de desenvolupament, que estan con nosaltres en els anys 30, 40, encara la gent se mor de
2: en
0: part.
2: En el millor dels casos.
0: Encara hi ha gent que no té accés a l'aigua, pensem en el Sahel, pensem en tot allò. De manera que... Per favor, de que ens... no dic que no ens tenim per què queixar, cal que ens hem de queixar.
1: Home, cadascú
0: més
1: al seu, clar.
0: Per a que els polítics no furten,
3: no, si jo,
0: per a que no diguen...
3: Si dic una cosa, jo en general, queixes... A mi me lleves a la gent i lo de més no me molesta res.
0: Molt bé.
1: Pues jo, Manolo sap que jo això penso el mateix.
0: Un tio sociable, un tio sociable.
1: No, però jo penso igual que ell. Em molesta a voltes el personal, també determinat personal, no tot, evidentment, sinó com seria.
3: A mi me lleves a la gent i la resta molt bé tot.
1: Això, i quan acabe de dutxar-me i m'assente en el llit i em veig ahí en l'espill com si fos una poma al forn, és el que més em molesta.
0: Ah, pensava però... una foca.
4: No, jo no, creo no, que... I además, el espejo no és el del todo lo malo. Yo creo que son las fotos, ¿no? Cuando te haces... cuando te haces una foto y dices, uy...
3: Pues yo te digo una cosa, yo veig,
1: es este?
3: yo veig fotos meues...
4: ¿Cómo me han pillado?
3: Yo veig fotos meues antigues y no me cambié. Físicamente, no me cambié.
4: No, pero te digo... ¿Eh? No, claro, las...
3: Y mira
4: las,
3: que, en, las que tienen... algunas entre moño no, y todo, pero por,
4: Manolo,
3: no me cambié.
4: Que las que tienen un tiempo. Yo te hablo de... Te acaban de hacer una foto y dices, uy... ¿Y quién es
1: sí,
4: la,
1: sí,
4: la
1: sí,
4: foto?
1: ¿En qué momento yo agarro ese perfil
4: que,
1: tan
4: claro,
1: ruin?
4: Lo que me he dado cuenta es que no, hace, no hay que tirarlas, porque pasa un poquito de tiempo y entonces dices, uy, pues si estabas genial,
0: es que ahora,
4: ¿cómo yo tenía que, yo esa, cómo me había visto yo así?
0: Yo conservo que estoy frente al retrovisor, que mira sí, cámara sí, del Sutis 35 años.
1: ¿Cómo te van a dar la otro día en los youtubers?
0: De categoría,
1: sí.
0: 3,3, un programa, el mes, la mitad, digamos, el...
1: M'alegre.
0: El prime time mejor de la cadena en algunas semanas, va a colaborar, a banda de la retransmisión de la Correguda de Bous, que va tindre un èxit d'audiència, a que la cadena tinguera una bona... Però sobretot és que quan jo l'estava veient a casa dic, és que és molt entretingut, és que van importar un robot que està fent la Universitat Europea desenvolupant el software de la Universitat Europea de València en un grup d'investigadors valencians extraordinaris. Hi havia un robot que ballava com Michael Jackson.
1: Però això no és el que es va pegar la tonya l'altre dia. És això?
0: Sí, però després es va recuperar i va ballar. I
4: en l'espírit de Michael Jackson.
0: No, va ser increïble. I després van importar a un investigador de la Universitat Politècnica de València, del campus d'Alcoi, que estaven desenvolupant, diguem, a través de la intel·ligència artificial, per a que els malalts d'ELA pogueren parlar amb la veu que tenien, feia abans de generar les seves capacitats, de perdre capacitats, en aquest cas comunicatives, i hi havia l'esperança que una persona que tinguera ELA, quan estiguera en un procés pitjor, poguera continuar comunicant-se amb la seva veu. I això era gent valenciana, Jordi, un tio extraordinari, i la veritat és que va ser un programa entretingut, formatiu, i realment interessant, i bueno, pues crec que els telespectadors ho varen valorar així i ho varen veure. I ara, esta setmana és potent, eh?
4: Ah, vale,
0: perquè
4: vale.
0: Este dissabte parlem de bous. Bous. I aquest tema tabú, que durant molts anys...
1: Mira que t'agrada clavar-te en fregaos,
0: que hem vingut a divertir-nos, no?
1: Lo important és participar.
0: Què voleu que parlem? De la caspa? No, així hem vingut a... I resulta que he fet una cosa que jo mateix... m'he sorprès, val? Jo tenia, no el prejudici, tinc el convenciment que de totes les possibilitats que hi ha de festes taurines, que molta gent rebutja, hi ha una que és especialment cruel, a banda del que maten en la plaça davant de molta gent, no? Que són els bous envolats,
4: sí, val?
0: Perquè això de posar-li unes boles de foc a un bitxo durant 2 hores, mentre la gent està ahí al bol, me pareixia una cosa cruel.
4: Además, i sempre pensava... Exacte,
0: i sempre pensava,
4: no?
0: O sea... que el foc cremava el cap, allò en castellà que diuen la testuz, no? el cap, i que aquestes boles de foc que pensava que eren de quitrà caurien sobre el cap i li farien...
4: I no és així. Una...
0: Val. I jo mateix, no des del meu prejudici, des d'allò que pensava que era, vaig anar a Massalfassar i van comptar en un embolador i ens va fer l'exercici de posar les boles.
1: Vas veure a vosaltres?
0: Davant de mi.
1: D'envolar-vos a vosaltres?
0: Claro, vam agafar... No, a mi no. A l'ús posat en un cap de bou,
1: sí,
0: d'això és un carretó que van, vam posar les boles en uns ferros que porta per a que no vaig directament a les banyes del bou. Jo vaig tocar...

0: el ferro i puc assegurar que no se transmet temperatura des de les boles al ferro i molt menys a les banyes. I que no són de quitrà, sinó que són una barreja de cotonpel, d'unes substàncies, i que realment quan l'espurna cau no és el quitrà, que se podia. De manera que jo mateix he de dir que vaig fer un experiment pràctic i sóc testimoni que contradiu allò que pensava. I me fot, perquè me trenca el discurs. Vull dir, perquè continuo pensant que és una bestiesa.
1: No és tan tremendo, no?
0: Però, com a mínim, no és que sigui tremendo. Allò que diem que, que molta gent pensa, que hi ha foc que crema el cap del bou, no és cert. Hi ha tres bestieses, eh? Vull dir, que traure el bou del seu corral...
2: Una altra cosa és l'animal en la seva irracionalitat com s'ho pren.
0: Això no ho sabem, claro. Però evidentment no és còmode, perquè tu estàs allí de nit, davant de 500 tios que estan ahí furgante, la veritat, el bou segurament estaria millor en el corral, allí entre la palla menjant la brossa. Això és evident, ¿vale? Això sí que és innegable i m'hi pot discutir. El que sí que puc atestiguar és que jo he comprovat que de la bola de foc no se li transmet, calor a les banyes. I això és l'exercici i a mi em va sorprendre, em fot.
2: Per a este no, però per a coses més catxondes o més tal, quidramos a Manolo i a mi, que te donarem joc. I...
0: Per a l'estiu. El següent és el de l'estiu, que també serà.
2: El de l'estiu. Ara que no mos podem posar ni el banyador, mira si té mala...
0: Tu sí que te'l
3: podràs posar, tu?
2: Jo sí, sí. Bueno, poder-me-lo posar, me'l puc posar al vacío, però me'l puc
3: posar... Jo la piscina ja la tinc. Jo, la piscina me queda una passaeta...
2: És que Manolo té piscina, perdona.
3: A mi me queda una passaeta i ja estic... De fet, la del veí ja la tinc a la meva.
0: Saps què fa, eh? Jo feia un programa de ràdio, que es deia La Baralla, i la màgia que té la ràdio és que tu pots estar, com dius tu, en banyador. I jo vaig anar un dia a l'estudi de Ràdio 9, a Alacant, xancles, banyador i samarreta.
2: Serà quan es podia, perquè en la nostra època no es podia, eh?
0: No es podia què?
2: Anar en pantalons curts. Perdona, ni xancletes ni
0: res. Jo sí que vaig anar, sí, ja t'he dit que vaig anar.
2: En nostra època no es podia, ja t'ho dic jo.
3: I ara
2: menys
3: encara.
2: En el Big Brother.
0: En aquell moment, recorda que fem un debat que es deia La Baralla, Tona Català i jo, sí. I ella, diguem, defenia una posició i jo l'altra. I aleshores, no sé quin tipus de... Si era etiqueta en les comunions o això, o en les bodes, que encara que fora estiu calia anar, jo deia, mira jo, que per exemple, per anar a esta emissora, pues m'he de posar en jaqueta i corbata, perquè tinc un acte ara i he d'anar, i ja està. I aleshores, jo mateix, me mentia a mi mateix que anava en xancles, però feia pensar, feia... I esta és la màgia de la ràdio, que tu pots transmetre la imatge, el relat que vulguis, i és creïble si tu ho dius. No?
2: Perdona, jo tinc un traje de bany, no es diu banyador, es diu traje de bany Dolores Cortés Dixit, que és l'únic... No, només n'hi ha dos trajes de bany d'home que hagi fet Dolores Cortés. Un el té Ferran Cano, que és més normal, i l'altre el tinc jo, que és com estos dels anys 20, de cos sencer, amb ratlles.
0: Com aquell de...
2: Em falten les carabasses. Però no vaig anar al teu programa, així.
0: El de Charlot.
2: Sí, en sèrio, me'l va fer blau, marino i blanc.
0: Només per això val la pena que vingues.
2: Ja, però no vaig a...
0: Pensar que passaries a la posteritat de la comunitat valenciana, sabent que...
2: I a lo millor a la vora el dia següent també passaria, però en fi...
0: La teva imatge seria viral.
2: Pot ser.
0: La teva família no t'ho perdonaria.
2: No, tinc una foto en això. Bueno, tinc el dia que vam desfilar en aquests trajes de bany, allí en el claustre del Carme. Clar, el tipus no era el de la pera al forn...
0: I aquesta imatge està en la tele?
2: No ho sé.
0: El retrovisor la pot rescatar?
2: No ho sé.
0: Tu procura que no la trobi.
2: No ho sé. Però tinc una foto en el meu gos, en el riu allí dalt, en Sorita, jo en ixe banyador i el meu gos allí en el riu, això sí.
0: Dona per mort.
2: Ha eixit de formes pitjors per la tele.
0: Sí, de quines? Les que m'interessen són ixes.
2: Lligat en un camerí en roba interior, per exemple, ha eixit.
0: Està millor.
2: Està millor, veritat.
0: Ja te dic.
2: I vaig estar a no res, depenent d'un director que teníem, d'eixir fent de Freddie Mercury en l'aspiradora.
0: Aquesta sí que seria imparable.
2: Aquesta sí que m'haguera pogut afonar per tota la vida.
0: I així estàs dirigint el principal programa de la ràdio valenciana. Ja, és que, clar, és així.
3: Mira, lo que la vida,
0: Te dones compte?
2: Hem fet de tot, la veritat. D'això sí que ens sent orgullós.
0: Clar que sí.
2: Quan mires enrere i dius, bueno, si al cap i al fi han fet de tot i, escolta, ni tan mal. I això
0: es procura fer honestament.
2: Exacte, no li has fet mal a ningú.
0: Que has tingut un cap idiota, has fet el que has pogut. Que has tingut un cap que te dona energia i il·lusió, no?
2: És la veritat, sí. Només, jo coneixia una persona que deia que només n'hi ha que avergonyir-se de fer mal i de matar. De la resta de les coses, per què t'has d'avergonyir si no li fas mal a ningú?
0: Estàs-la, molt bé.
2: No us pareix que tenia alguna cosa de raó? Pues ja està. Dit això, no és que s'hem acabat.
0: Ens ha baixat el...
3: Però... Ens ha baixat el sufre d'una manera...
0: No sé si era Buda o era...
2: Perdona, no, era una persona... Se m'olviden ja les coses, això va en lo de la pera al forn, que també n'hi ha coses que se me despisten i se m'olviden.
0: Això és Saramago, crec que això ho va dir Saramago.
2: Però, en fi... Bueno, Mar Gómez, que estàs molt callada, tu.
1: Bueno, estoy escoltant, claro. Muy bien, muy bien. Mira, antes estabas comentando el tema de que te sentías súper joven.
0: Yo sí.
1: Y realmente está muy bien, porque nuestra percepción de la edad hace que vivamos más. La gente que se siente más joven y que tiene este carácter, este espíritu más juvenil, está demostrado que vive más años. O sea, que no es poca broma, ¿eh?
0: No, es una actitud vital. Sí. Imagina't, tindre una actitud trista, avorrida, cansat, que no tens ganes de fer res, que vens a la faena i fa... Un altre dia a casa... Això és trist, és que això te dona ganes de morir-te perquè el que està, la vida que estàs vivint és avorrida i te pesa. En canvi, si te queden coses per fer, tens curiositat, tens un entorn il·lusionant, que te passen coses i vols que te passen més, no sé, el que t'has de dir,
2: jo això no ho entenc, especialment en les feines que se suposa té la gent que li haurien d'agradar, és a dir, evidentment hi ha feines que tens que treballar per supervivència o perquè no et queda una altra, però la gent que té el treball ixe de la seva vida, que és un treball agraït, que realment podies estar tirant cuets tot el dia perquè és el que volies fer en la teva vida, de què collons estàs queixant-te a tota hora si estàs fent el que volies?
0: El nostre, per exemple.
2: Per exemple, sí, sí, això jo ho dic sempre. No sé a voltes de què ens queixem o es queixen i tal, si realment és el que volies. Que té els seus moments de pujar i baixar, però sí, és un treball
0: super divertit. La relació de parella, la relació amb els fills, el teu veïnat, la relació amb el teu germà, vull dir, tot passa per fluxos, no? Depèn. Però depèn com t'enfrontes a aquestes circumstàncies, que pot ser algo, un regal de la vida o un càstig. I la veritat, anar a treballar tots els dies, com si allí t'anaren a fer una tortura, ala, ve si fes oposicions i, no sé, dedica't a ser secretari de qualsevol cosa, no?
2: És de veres, que això... Jo això ho he pensat moltes voltes, dius, anar tots els dies al mateix lloc, fer lo mateix, a la mateixa hora, i a voltes em diuen, però si tu al cap i al fi fas lo mateix, dic, no, no és igual, per mi cada dia és diferent.
3: Sí, la nostra tasca té un procés creatiu,
2: clar,
3: que exceptuant que estigueres mort per dins, bueno, jo crec que és una miqueta combustible per al dia a dia.
0: Jo crec que sí.
2: I això és la veritat. ¿Tú estás contenta?
1: Sí, bueno, no, yo sí. O sea, yo la rutina sería lo peor que me puede pasar.
2: No, a mí las rutinas no me agraden, ¿eh?
1: Nada,
2: pero
1: nada,
2: no
1: nada.
2: En el treball, en la vida.
1: En general, o sea, yo saber que esté todo programado, no.
3: Home, depèn. Jo si m'alçada tots els dies i no farà res, tampoc estaria malament.
2: Ja, però el fet...
1: No, però dentro de tu trabajo... És important que dentro de tu trabajo...
0: És un falsari, és una impostura. Què fa... Què faries, tu imagina, dos dies sense...
3: M'agradaria comprovar que estic enganyat.
0: Ja estem.
1: I luego que hay trabajos...
3: No digo que no, pero m'agradaria comprovar-ho.
1: Luego que hay trabajos que son monótonos o que en el trabajo tú desempeñas casi el mismo trabajo todas las horas que estás, y otros que tienen un montón de cosas que puedes ir cambiando. Eso está, eso es evidente, ¿no? Y el periodismo, de hecho, es lo que tiene, que puedes estar haciendo un programa...
0: Es que avui parlem d'això, però demà no sabem a qui tindrem avui en l'entrevista. No sabem si hi ha un incendi, no sabem si hi ha una mort, si hi ha una mobilització sindical, si hi ha un nomenament, un pressupost de la Generalitat.
2: Si t'agarrarà un pajarito de l'estat.
0: Cada dia ens enfrontem a la realitat i la comentem, la tractem d'analitzar-la, portem a convidats per a que ens expliquen coses, i això és, crec que és magnífic, no és un treball bonic el nostre. A mi no ho sembla.
1: Por ejemplo, ¿qué te rompe la rutina? Pues cuando tienes una reunión de vecinos, ¿no? No sé si sois presidentes, porque vamos a hablar de el tema de las juntas de vecinos. ¿Habéis sido presidente alguna vez?
3: Y los veïns lo chusten. Y afortunadamente, es que tinc al costa no donen problema, per tant... I això és una pantalla que jo
1: pues
3: ja fa anys...
1: Això és suert, eh?
3: No.
1: Perquè un vecino
3: això és una de les raons per les quals...
1: Amargar la vida o alegrar la vida.
3: Quan la gent me pregunta, i tu no tornaries a veure una ciutat? Però seria l'últim que faria en la meva vida. Vull dir, jo, i a més, ho dic, afortunadament, els veïns que tinc al costat en casa i tal, zero problemes... Jo, les reunions de veïns i tal...
1: Esas les ves en la lontananza.
3: Sí, sí, a més...
1: No fuiste nunca
3: a més,
1: presidente.
3: Con pel·lícules de terror.
1: De terror.
3: Pel·lícules de terror, de dir, millor no tastar-ho ni tornar ahí.
0: Jo sóc con tu. Procure no participar, però hi ha un problema, eh?
3: No, a voltes és però, evidentment necessari.
0: Però sobretot per una raó, perquè al final són decisions col·lectives que ens afecten. Si
3: clar.
0: Algú decidís...
1: I si no vas...
0: I si no vas, després has de callar, perquè
1: claro.
0: El problema és, si tu no vas i... deixes clar que allò que te passa

0: O sigui, tu també t'importa, delegues en els altres les decisions, que això és no anar, després no te queixes.
1: Clar.
0: Perquè si algú pinta, vaig a dir, l'escala, el repany de l'escala, de color fúcsia, i a tu no t'agrada, o tu t'agafes una derrama...
1: Haver anat.
0: A fer una derrama per a posar uns espis, Lluís XIV, en el... t'has de fastidiar. Perquè el problema és, si tu participes, tens dret a dir la teua. Si no, calles. Haver-te compromès, perquè hi ha gent que sí que s'ho pren amb interès i, i molèstia.
2: Són tant, les normes de la convivència.
0: Clar, clar, és que el que no pot ser és que no participes i després critiques. Pues dona tu el pas, posa't ahí a revisar
2: això
0: els
2: sí
0: comptes...
2: Això sí que has de tindre clar, que clar, si vius en una finca amb més gent i tal, a les reunions has d'anar, entre altres coses.
0: O com a mínim, i si no, callar.
2: Correcte.
0: I el que decidisquen dos... És que van dos. Bueno, pues gent que...
2: Pues són els que ara hi tindran dret a triar.
0: Són els que s'han interessat pel bé comú, no?
2: Correcte.
3: Que luego suelen ser los mismos, ¿no? Siempre, ¿no? Cuando, no sé si habéis acudido...
0: Bé, perquè,
3: o cuando al final acudes...
0: Perquè tenen la vocació.
3: Los que lo tienen claro, que val? Siempre van, sí que van. Bueno, pues la cuestión
1: es que...
3: És que
1: n'hi ha friquis d'això, eh?
0: Però per què li
3: de la
0: diuen friqui?
3: No?
0: De la junta vecinal. Friqui serà el que no va a defensar allò que li interessa.
1: No, no, friqui, el serà concepte compromès. De friqui és que el tenim, no, el tenim molt infravalorat. Un friqui és algú que li agraen determinades coses, que sent certa admiració per... diguem, aspectes inusuals, el anar a reunions de veïns.
3: O que se li toma muy a pecho.
0: És defensar el bé comú. És que és defensar el bé comú. Què és una reunió d'escala? Defensar el bé comú, hi ha un problema.
1: Ui, una
3: o sí que és veritat que si te lo tomas muy a pecho o tienes mucho interés es porque quizá vaya en favor tuyo, en sí. Cualquiera de las...
0: Però no està mal que defense l'interès seu. Si té un interès propi,
3: no, i se molesta i va, està claro.
2: El que diu Josep Ramon no deixa de ser cert. No deixa de ser una defensa de l'interès comú.
0: Clar.
2: O almenys de que no te toque a tu particularment pagar el interés comú. Anem a posar-ho així.
1: És que n'hi ha certa relativitat.
2: Ara bé, després, ixe plat, uns condiments que t'agradaran més o menys, que és el que jo deia abans, no? Si a mi, si exceptues la gent, però el mateix, pues...
0: Clar, molt bé.
2: Pues tindré que juntar-te...
0: D'ací poc, la IA farà una reunió de veïns.
3: De moment...
1: Igual, en ixe aspecte, ixin guanyant, eh?
3: Sí. De moment, lo que el Congreso ha aprobado la proposición de ley para poder celebrar reuniones telemáticas. Ya se hizo durante la pandemia y entonces lo que se pretende es que bueno, pues que puedan realizarse, ¿no?
0: O sea, el BI que vivo en el quart B pot connectar-se per via telemàtica a la reunió que es fa al replanell de baix a l'entrada.
2: Quatre pisos més a baix.
0: Molt bé, val, està bé, sí. Total, per no veure el BI del primer B. No?
2: Més o menys.
0: Que és un imbècil que no el saluda...
2: Exacte.
0: Vale,
3: també és cert, cada un en su casa...
1: En este cas, els imbècils som nosaltres, Manolo.
3: Con unos metros de diferencia, no.
1: Que som els que no saludem ni fem coses.
3: Però una cosa és cierta, sempre...
2: No, jo saludo sempre.
3: Sí, per favor, educació.
2: Jo saludar,
1: onomatopeies.
2: Pare, si invertir en un diner en una educació i se té que voler per algun lloc.
1: Jo salude sempre. Però com una volta... No. Jo faig, sí, jo faig una onomatopeia o algo perquè no sempre estic...
0: Atenció, però jo saludo. Quan passa, uau, està saludant amb gran entusiasme.
3: No, lo mejor es la subida de cejas o de cabeza de...
1: Això sí que ho faig. A més, tinc vici d'aixes de pujar la sella. Però no, vull dir, jo salude la primera volta, encara que siga en un
0: grunyit.
1: Però com no ens saludes, mai més tornaràs a saber de mi, però ni... No, no, jo soc mega super rencorós.
3: Però puede ser que no te haya visto, puede ser que han de despistar.
1: Puc castigar-te en quan vas agarrar l'ascensor, furtar-te-lo i anar més amunt o tancar-te el portal i coses?
0: No, no, no te va, no te va del caràcter. Estàs fent...
3: No,
0: no, no,
3: sí que le va, sí que le va mucho.
0: No, no, no, no te va.
3: Le va, le va.
2: Sergi és el de la CUT.
3: Con la libreta.
2: Fa de guais que me digueres que era rencoros, no?
3: Sí, sí,
0: no me ho crec.
3: Sergi, con la libreta.
1: Jo t'ajudaria a amagar un cadàver. Però si algun dia me la jugues, recorda que sé com amagar un cadàver.
3: O te lo desentierro, no?
0: Molt bé, gràcies per la propina.
1: En fi.
3: Pues, además de celebrarse telemáticamente, que sí que es cierto que es verdad, José Ramón, o sea, que haya unos metros de separación y que cada uno esté en su casa llama la atención. Pero también es cierto...
0: Muy sociable no es la persona.
3: No, o sea, ya estamos como distanciándonos un montón.
2: La sensació, que igual després pot ser equivocada, però la sensació, si tu entres a viure nou en una finca i la primera reunió que tens de veïns
3: no vas a saber ni a tu
2: la reunió que tens és que la finca en la que...

0: No, massa però, bon rotllo no n'hi ha.
1: Però jo puc entendre això, per exemple, imaginem ara en la zona de la costa on hi ha comunitats de veïns d'apartaments, que uno viu en Madrid, un altre viu en Cuenca i l'altre viu en Massarrojos. Ahí entenc que és raonable... Que,
0: i pràctic, però raonable
1: en,
0: i pràctic.
1: En Luis Solià 22 crec que possiblement els daus veïns de l'edifici podien trobar-se en front en consum. Vull dir que...
0: No hi hauria...
1: Crec, eh?
2: Per cert, voldria recuperar un tema, més que res perquè tu per la teva vehemència, tu pel teu punt de vista i ella per la part que li toca...
1: Per mi només la vehemència.
2: Bueno, hi ha altres coses, però el temps en ràdio és limitat.
1: Val.
2: Com perquè m'enrotlli més de lo que m'enrotlli. És que el vídeo està pegant voltes per tots els llocs. El de la manifestant d'ahir, que el policia nacional li va pegar l'empenta, la dona va a terra, de nassos, de tos, com dirien en el meu poble, i que no és precisament ni lo més recomanable ni lo més admissible del món. Com ho veieu vosaltres, això?
1: Fatal, perquè en este cas que uns sindicalistes, unes persones es manifesten per uns drets que creuen legítims en la situació que està i que hi ha unes forces policials que actuen en aquesta contundència davant d'una xica, un xic, desvalgut i que l'única cosa és que passava per allí, la veritat és que no diu res d'aquesta persona. Perquè què ha de dissoldre, quin perill hi ha per aquí, quina amenaça, quina ordre s'ha saltat aquesta xica, no? De manera que sí que convindria a les policies que formen part de la nostra societat no dir que siguin contundents quan cal, però també han de ser amables i respetuosos en la integritat física de les persones, que podia ser la seva cosina, o podia ser sa germana, o podia ser una veïna, no?
0: Partint de la base de que qualsevol col·lectiu té dret a manifestar-se en el carrer sempre i quan la seva manifestació vagi dins dels límits de lo tolerable...
1: Però no crec que esta xica vinga de trencar una, no sé, la cristalera de l'hotel, crec.
2: Era una docent jubilada, tinc entès. Bueno, o almenys, si voleu...
1: Podem veure el vídeo.
2: El vídeo no el podem...
3: Además, creo que llega por la espalda, ¿no?
2: Sí, mentre... Bueno, tot el món ho ha condenat, el propi conseller portaveu este matí estava dient-ho així.
0: Malaurada. Els que estem al cap del carrer, que diria aquell, en el món de l'esport, sabem que esta passada de frenada policial és habitual en Mestalla cada 15 dies. En Mestalla cada 15 dies, sobretot en les rebudes a l'autobús del València, on cada volta van allunyant més a la gent, que arribarà el moment en què tindran que anar a rebre l'autobús a l'avinguda del Port.
2: Sí.
0: Val? I quan hi ha hagut manifestacions en contra de Peter Lim, jo no sé per què la delegació de govern d'Espanya o de València defensa un senyor de Singapur, no, encara no ho sé.
1: No, tant que el defensa, vull dir, ahir, són un grup de gent que ja té una actitud
0: amenaça i violenta.
1: No? Vols dir que no volen cremar l'autobús del València?
0: A veure, la rebuda als autobusos del València precisament és per a donar ànims de cara al partit.
1: Ah, val.
0: I les manifestacions anti-Lim, i jo he estat en cobrint-les, crec que totes les que hi ha hagut, val? Són gent normal, fins i tot en alguns casos mares amb fills que han sigut també espantats, i ja, la gent ja fa temps que va queixant-se de que carreguen
1: indiscriminadament.
0: Este fet, per tant, el que jo vaig veure ahir, malauradament, no m'ha sorprès.
2: Ara, si voleu, continuem comentant-ho. Jo, és que este matí, aprofitant que estava Miquel Barrachina, així, li ha preguntat per això, evidentment, com a conseller portaveu, i tampoc és que no n'hi ha qui vesga això d'una forma, i ell és qui m'ha dit precisament que era una docent jubilada. Escoltem-ho.
4: Ha sido víctima esta docente jubilada de la hipocresía del Partido Socialista, en este caso de la hipocresía de Pilar Bernabé, que por un lado jalean a quienes se manifiestan y por otro lado los reprimen, sabiendo lo difícil que es para la policía o para la Guardia Civil evitar cortes de tráfico, etcétera. En esto de la hipocresía, y esta docente jubilada ha sido víctima de la hipocresía del Partido Socialista, hoy día 1 de junio fue cuando hace 8 años José Luis Ábalos, el número 2 de los socialistas valencianos, entonces defendía una moción de censura. El preso José Luis Ábalos, justo hace 8 años. Por tanto, el PSOE vive en la hipocresía permanente. Tal día como hoy hizo una moción de censura contra una corrupción que resultó ser falsa, y es el gobierno de la historia de España más corrompido. Jalean manifestaciones que después reprimen.
2: Eixe colp, sé que ara hem tingut la sort de poder veure-lo en alguna de les televisions. Damunt està gravat des de diferents àlbums. I jo n'he vist un ara que és com si haguera apartat un sac

0: Jo t'he dit que n'hi ha nivells, que jo no, depèn en lo que volen, actuen d'una manera o actuen d'altra. Jo he vist a la Policia Nacional actuar al voltant de Mestalla, l'he vist actuar al voltant d'altres camps de la Comunitat Valenciana i no actuen de la mateixa manera.
1: Vols dir que de vegades actuen d'una manera més fèrria, més contundent?
0: I absolutament.
1: Evidentment. Jo he vist algunes manifestacions d'extrema dreta en què hi havia una policia que deixava actuar d'una manera prou laxa a determinades persones que no se comportaven en uns termes democràtics. I així s'han comportat este tio, i aquest energumen, que no pot ser dit d'altra manera,
2: és
1: un
2: energumen
1: impresentable, fa una actuació personal, perquè no crec que el seu cap, el sergent o el caporal que siga, diga, aquesta xica que va ahí per aquesta línia pega un espento.
0: És on tu fiquis el llistó.
2: Per cert, digueu-me ignorant, però aquest senyor, que va tot completament cobert, és molt difícil identificar-lo, si l'identifiquen serà perquè algú dels seus se n'haja de ser del pico, no? Perquè a veure, tu com adivines qui és este paio?
1: Sí.
2: Tindrà que ser algú, un superior o algú dels que anaven en ell qui diga qui ha segut, o li hauran demanat en la resta dels manifestants qui s'identifiqui, perquè està obligat a identificar-se.
1: Claro, hi haurà un altre vídeo que apareixerà en la seva placa i serà
3: sí que se les identifica en algunes ocasions.
1: El que siga. El que siga.
0: Això no ho tinc jo tan clar, que vaig aparèixer.
2: Jo tampoc, eh?
1: És una cosa... És molt probable que no.
0: El més probable és que no.
1: És que no. I estaria bé que aquest tipus de persones que són defensen la integritat i la seguretat dels ciutadans, també dels que se manifesten, siga identifiquen com a mínim ja ha una crida a l'ordre i, escolta, com se te ocorre? Has de discriminar l'ús de la força física que tu fas quan siga un cas clar d'amenaça, de quan és una senyora que va pel carrer, aixafa una línia i tu l'espentes, perquè li podia haver trencat... Podríem estar parlant d'una desgràcia.
0: Sí.
1: Podríem estar parlant d'una desgràcia.
3: I, bueno, se la ve muy jovencita, però por lo visto es una profesora jubilada. O sea,
0: sí, estaven dient que és una...
3: Sí, que además ha afirmado que va a denunciar los hechos, claro.
0: Que si cau malament, dona igual com sigues.
2: A ver, no vos dic això, la sacsà que li pega en l'esquena, això m'ho fa a mi les cervicals conforme l'estic, ja no soc el mateix.
3: O el latigazo cervical.
1: Vas conduint i te peguen per darrere a 60.
0: El colp no és bèstia, però les cervicals te les han de fet.
1: Evidentment, no, i sobretot per l'acte gratuït de violència. El problema és que mostra que aquesta violència és gratuïta, és innecessària i no tocava.
2: El problema i la qüestió està en el que tu dius, Josep Ramon. Se suposa que qui t'ha de protegir i t'ha de salvaguardar és qui acaba agredint-te.
1: Clar, aleshores estem qüestionant l'actuació de la policia, a la qual hem de confiar en que ens cuida, en que protegeix el nostre dret, i en este cas el que fa és en recordamos de la madre de este señor, ¿no?
3: Pero yo me estoy acordando ahora de las manifestaciones aquellas también de los estudiantes que salieron a la calle con rollos de papel higiénico porque no tenían en las aulas, con el tema de reivindicando pues calefacción o aire acondicionado, iban cargados con libros, con rollos, ¿os acordáis? Que hubo unas imágenes también muy salvajes, que creo que fue cerca de Plaza de Toros, y por la zona del instituto este de Luis Vives. Iban cargados con libros y con rollos y fueron agredidos pero brutalmente.
2: Bueno, yo recordé,
3: ¿no?
2: Allò en que la gent allí cobrava tot el món.
3: Muy poquito,
2: i la gent eixia de l'estació del Nord, perquè el Luis Vives està davant de l'estació del Nord,
3: sí.
2: I la gent eixia sense saber on estava i a lo millor s'emportava una mascada.
1: Pues cal dir-li a Pilar Bernabé, que és la delegada del govern d'Espanya i per tant màxima responsable de les forces de seguretat, que tinga més cura, que vaja i que ordene a esos energúmens que quan és una manifestació pacífica, perquè si no donarà argument a que, en este cas, el conseller que ha parlat, evidentment, si és que té raó.
0: Te torno a dir, José Ramón, que en el cas dels que estem fent actualitat esportiva diària no mos ve, és que són anys ja de veure això,
1: Caldrà dir-li-ho.
0: És que se li ha dit, també si és cert, com en el cas del València, que és otro cliente satisfecho, és a dir, que el València està encantat en aïllar a la gent perquè ells són magnànims...
2: Bueno, però perquè al Guim li agrada això, perquè et recorda la parella aquella en sa casa?
0: Vull dir, és que ells precisament el que volen és aïllar-se de la gent, per tant, aquest tipus d'actuacions policials, claro. A ells es venen fantàsticament.
1: Però més enllà d'això, ja és un ús raonable. Els ciutadans en esta societat li han donat l'ús en exclusiva de la violència a les forces de seguretat de l'Estat, perquè hem decidit que siguin ells els que poden fer ús de la violència.
2: Mira, l'última hora que em passen,
1: que
2: a més
1: ho
2: ha publicat les províncies, és que la professora ja ha presentat denúncia i la policia obre expedient a la gent que la va empentar. El meu dubte
3: sí
2: continua estant en identificar i qui, de quina forma s'ha identificat.
1: I el primer que han de fer, abans de 24

0: 24 horas es identificar a ese impresentable energúmeno que va a pasarse del uso de la violencia innecesaria y va a agredir a una dona que estaba en el carrer manifestándose.
1: Va a pasarse, no, va a hacer un uso, no, y además, va a hacer un uso caminando, innecesario absolutamente.
2: Y,
1: la
2: y además con,
1: o sea,
2: con,
1: no es que va a pasarse, es que va a hacer
2: con el agravante de pegar un empujón por la espalda, ¿no? Que sería como lo que el top ten. Pues por lo que dices de la delegada de gobierno.
3: Ahora está en buscar a esta señora en el momento que puga, a ver si la entrevista.
0: Claro, sí, estaría bien que les explicara o les indicase que pense.
3: Agua, replégate el guan, ¿eh?
2: Sí, pues la delegada de gobierno ha hecho, bueno, hacía un tuit que decía que la imagen que acabamos de ver es inaceptable, vamos a investigar lo ocurrido. Parece ser que ella se estaba investigando de forma exhaustiva para depurar responsabilidades, porque proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia.
0: Molt bé, això és el que estem dient.
3: Tal qual.
2: O sea que...
3: Com està Mireia Ballarri?
4: Molt bé, molt bé, molt internacional.
3: Molt internacional, estem parlant, he fet referència a l'IM, que n'hi ha llocs del món on riu-te d'això que van veure ahir, eh? Desgraciadament.
4: Totalment, però és que jo que venia disposada...
1: Singapur mateix.
4: A parlar d'Aldarulls...
2: Bueno, i en França... Lo de França ja són palabras mayores.
1: La part de França, vull dir, ja estaven... Ja hi havia imatges dissabte al matí dels comerciants de la zona on teòricament s'anava a congregar la gent per a festejar una possible victòria del PSG, ja levantant barricades i...
4: Exactament.
1: Com se diu això?
4: Tanques muros,
1: de
4: ferro
1: i tal, per a protegir els escaparats... Lo de França és una barbaritat.
3: Bueno, no, i procura no ser Macron i digues algo inapropiat que,
4: que
3: te dissuelven enseguida tu pròpia esposa.
4: Clar, jo que estava, jo que sóc superfan del PSG, perdoneu-me.
1: Ah, sí?
4: Sí, sí, és una... És un, no sé, és un...
2: Una debilitat.
4: És una debilitat, sí, des de fa molt de temps, evidentment, si no xo al València, si xo al València, si sóc del València...
0: Està en mans d'un jeque àrab, crec que és, no?
4: Ja, sí? però sóc del València i està en mans de l'IM, vull dir.
0: Ah, també tens
4: Ramon,
0: és que...
4: Vull
0: que
4: dir,
0: és
4: clar,
0: és
4: que són passions.
0: Val.
4: I
0: sobretot... Volia saber quin és este...
1: Ha sigut una de les fotos del cap de setmana. La foto de Peter Lim en Nasser Al-Khelaifi, el propietari del PSG.
4: Sí.
1: Un Lim que ens varen dir... tots els esbirros que t'assilim en València, que diuen, no, que no critiqueu a Peter perquè no vinga, perquè arran de la pandèmia ja pràcticament no és de casa. Clar, els metges sí. Li han dit que la seua salut no està per a fer grans viatges. Bueno, pues el dissabte estava de fiestuqui de ricos, allà mirant la final de la Champions.
4: Amb Titi Henry i tots aquests,
1: escolta,
4: estos, no?
1: En un careto me saco una poma al tío.
4: Molt bé. I bueno, jo estava feliç perquè les dos banquetes tenien entrenador espanyol. El partit me va encantar, va tindre de tot, però després, el que va passar després, això va ser un drama, perquè més de 890 detesos, 178 policies ferits, centenars de persones lesionades i almenys una víctima mortal. Això és molt fort. I això...
1: Això sé que està esperant qualsevol raó per anar al carrer a fer l'animal.
4: Clar, tu dius, hi havia 20.000 agents desplegats per tot el país. I tot i això, s'ha hagut de lamentar... de fet, feien la broma, no?, en les xarxes de quants contenidors queden sense cremar, perquè acabem fent aquestes coses i què es pot fer, no?, per a que no continuï proliferant, perquè al final ja hi ha aficions que ja se'ls coneix per ser, no sé com qualificar-les, però també...
0: Salvatges, no?, qualificar-les, no?
4: No, i que són ja salvatges. Té Josep Ramon que s'apunta a algo que no li agrada
1: em va fer em va fer molta gràcia perquè és que som de la nostra generació, tota la vida el problema... havien sigut els hooligans anglesos.
4: Sí.
1: I hagué un moment...
0: I ara són unes monxetes de la caritat.
1: I hagué un moment en la final en què comencen a desplegar un número de policies antidisturbis bestial en un fons i deien, en la ràdio que estava sentint la final i en la tele, deien, van a protegir la zona més perillosa, que és la dels ultres del PSG. Diu, com ha canviat la vida? Abans... eren els anglesos els perillosos i ara són els francesos, mira.
4: I què ha passat? Si farem aquesta lectura sociològica de com evolucionem les aficions, què ha passat? Que n'hi ha aficions que no sé, se'ns ha vigilat més o se'ls vigila més i hi ha un descens o un retrocés de lo que és la... pues, el comportar-se com dius tu, com us bàrbars. I altres que són més lliures perquè no entenc bé què és el que està succeint.
1: Jo crec que els anglesos... entrar en el món del hooliganisme abans que la resta, i per tant això és una malaltia que ells ja han passat. Que ells ja han passat, i no sols que han passat, sinó que com són tan defensors de les seues tradicions, en aquest cas del seu propi futbol, saben que això és una cosa que pot ferir de mort el seu futbol en la litúrgia que té el futbol anglès. I per tant han pres les mesures necessàries per a, evidentment, un desservellat entre 50.000 sempre vas a trobar, clar, en un estadi. però que se fan mesures i a l'inrevés. Jo parlava amb Damià Vidagan, que ara és el director general de l'Aston Villa, i me diria que el futbol, ara, el que dèiem abans del futbol europeu, ara és el que és el futbol anglès, que és un futbol on se desplacen moltíssima gent al camp contrari, on van famílies senceres, que abans no era.
4: Clar, perquè tu dius, me'n vaig amb els meus fills, perdoneu, a veure la final de la Champions, i isc de l'estadi, bueno, no va ser allí on va passar, sí, va ser fora, o bueno, visc amb els meus fills al carrer, perquè sóc del Paris Saint-Germain a celebrar-ho, i que me trobe.
0: De tota manera, a mi, jo que vas veure el partit, no, jo no tinc ni idea de futbol, però si hi ha un partit...
1: Jo tampoc he vist això, no patis.
0: No, i me resultaren curioses dues coses. Com és possible que en una ciutat tan dividida amb el tema de l'extrema dreta com és França, en tota la política que hi ha, i si el Paris Saint-Germain, crec que de francesos, si mirareu el nom de les persones que formen part de l'equip, quantes hi hauria que serien de 4 o 8 cognoms francesos, pocs, marroquins, espanyols, algun noruec, vull dir, era com la ciutat francesa.
1: Però això ja és el futbol entre
4: ja. Sí,
0: però que resulta que hi havia, jo veia les imatges, i hi havia de tots els colors aplaudint a les senyes d'identitat dels colors de l'equip, del PSG, i en el cas dels anglesos igual, hi havia de totes les colònies, de tots els països, en una unió en què no discriminaven ni d'on havies nascut ni quin eren els teus pares, i això crec que hauria de fer reflexionar, no? Perquè
1: és que el futbol, l'esport en un principi estava per obrir.
4: Sí, però
1: en un principi.
0: Sí, però sí, hi ha molta gent que es queixa de l'entrada d'immigrants, que vol tirar-los, però en canvi quan es diu Yamal,
4: Lamin és molt espanyol, clar, vull dir.
0: El Yamal este, resulta que és que es fan de pixar en xocolata perquè i se si augmenta la glòria d'Espanya...
4: Això seria un poc d'elitisme, no? Vull dir,
0: és un capullo, perquè, a veure...
4: Però és la immigració disfressada de quan una persona té béns...
0: No és el mateix, un àrab, un moro que un jeque àrab, no? No és el
4: exactament. Mateix. Jo aniria una miqueta per ahí.
0: No? No és una qüestió... No, si és un marroquí que està replegant...
1: Se fan, jo crec que a més el problema està en que se fan lectures que no toquen des de dos bàndols, no?
0: Perquè quins dos bàndols?
1: Vull dir, des de la dreta i des de l'esquerra. Vull
0: en
1: dir,
0: quin sentit?
4: Se polititza,
1: perquè,
4: no?
1: Se polititza, perquè jo també vaig sentir en l'última Eurocopa que Nico Williams o Lamine Yamal eren el triomf de la immigració.
0: Efectivament.
4: Es convirtien en bandera.
1: Un futbolista, jo l'admire per lo que fa en el camp de futbol.
0: No, però representa tres coses. El fet que una... Crec que el pare o la mare de Yamal és de Ghana o d'un país,
1: sí,
0: no?
1: I
0: l'altre és marroquí.
1: I la mare del Williams tingui que vindre en patera a Espanya.
0: I significa que s'han integrat, han anat a l'escola pública, s'han integrat...
4: Bueno, si examinem un poc la vida del pare de Lamine,
1: per exemple, en l'Eurocopa del 2008, que guanya Espanya en Àustria i Suïssa, el mitjan de titular era Marco Sena del Villarreal, jugador de color, i ningú va dir que això era el triomf de la selecció espanyola.
4: Totalment, estava integrat. Bueno, això seria la mostra per a mi de que està integrat.
3: No s'ho podeu guardar per la una?
4: Sí, era
3: internacional,
4: era un moment internacional.
1: Però si convides a uno d'esports, què vols?
4: Exacte, li ho he dut un poc per obrir boca, però continuem perquè el recorregut avui, encara que és llarg, també ens queda a prop. Que com ja sé que esteu a punt d'agafar algun avió, si no ara,
3: sí,
4: si no res...
3: Ara,
4: qui està a punt d'agafar un avió? Digueu-me que algú se'n va de vacances.
3: Les vacacionals, no. Que sou vosaltres.
4: Jo me vaig de vacances.
3: Jo no tinc ningú... de moment no tinc ningú pla que inclogui agafar un avió.
4: Bueno, pues, si l'agafes... Jo sí, mira, València-Noruega.
3: Tu sempre viajando cerca.
4: Hay vuelo directo, ¿sabes? Yo Valencia-Mallorca, de así no res. Y he visto esta noticia y dic, vaig a contarla. Perquè un vol de United Airlines, que havia eixit de Newark, dels Estats Units...
3: Pensava que dius que United Airlines és el que dura a Mallorca.
4: No, United Airlines, que venia d'Estats Units cap a Mallorca...
0: Ho ha lligat, que va a Mallorca per a lligar en aquesta notícia. Exactament.
4: Pues portava un avió ple d'americans locos per posar-se com a gambes. De sobte, un de 16 anys sembla que tenia un Bluetooth d'estos que es deia bomba. I clar, què ha passat? Ja segur que podeu imaginar, no? Que em pega la volta.
0: Em
4: pega la volta, damunt han tingut que activar tots els protocols de seguretat.
3: Bueno, tu saps el que és la incertesa en un avió, Bonita?
4: És horrible, però això t'he dit.
3: I allò de pegar la volta...
4: Perquè la vaig viure, l'últim. De fet, vaig quedar així, vaig preguntar-li a una de les meves companyes, per favor, podeu averiguar-me si està passant alguna cosa quan vaig aterrar? Perquè de sobte jo veia Manises i la vam sobrevolar i van dir, mira, per motius que no podem contar, anem a aterrar en Barcelona. No us podem dir per què, mai ho hem sabut.
0: Arribar és més pronte que en l'AVE.
3: Però això no ho deu haver una llei o alguna cosa? que prevalisca que tú, o sea, tú deus de saber per què no aterres on toca.
4: Claro. No si es, claro. Si pot fer perillar la integritat de la gent que va

0: La tranquil·litat.
1: Ha mort uno de ébola.
0: Bueno, pero después...
1: Millor que no ho diguen.
2: I tots
0: no,
2: com
0: però
2: els Minions.
0: Después, sí, estaría bé, estaría bé. Claro. Es que en ese momento veure, no, es pero después sí.
3: Yo creo que a
0: vosotros
3: también el exceso de...
1: Informació.
3: De, a mí me pasaron en un vol... estaba anàvem a Bilbao, si jugàvem a Bilbao, anàvem a Bilbao...
0: Estas turbulències no són buenas.
3: No, de turbulències te puc contar una altra, però no se puede contar en antena.
1: Sí, esta, un moment.
0: Esta es la que volem, sí, Manolo.
1: Serà possible, Manolo.
0: Esta es la que volem.
1: Mira, no te'n vas a anar així sense dir-nos allò un mica interessant.
3: Sols vas a dir un concepte. Mascaretes de descompressurització.
0: Sí.
1: I quin problema n'hi ha?
3: Perquè hi ha gent que li cau i l'agarra. I hi ha gent que li cau i agarra dos per si la primera no va, agarra la segona.
0: Ai, oi...
1: Pues una persona egoísta.
0: Oi.
1: I què va passar en ese egoísta?
3: Pues que el senyor del costat, amb tota la raó, va estar insultant-lo que quedava.
1: Evidentment.
3: Evidentment, sí.
2: No és com no soc l'únic regador.
0: Manolo, a dos manos. Sí. Una mascarilla aquí i otra... Hombre,
1: però a millor era ese policia impresentable que li va pegar l'aspeta a esa chica.
3: No, jo el que vull dir és que en un vol vos diguem, bueno, pues com no podem aterrar a Bilbao, anirem a Vitoria, bueno, pues com no diguem que a Vitoria tampoc, tal i qual. Total, que després de dos o tres que
1: crec
3: que ser Vitoria... crec que va ser Santander i Bilbao. No. A la fi ens diu el comandant, bueno, vos parla el comandant, que ja està bé, falta que vos parlaré, diu, estem valorant, ja que no podem tal, si aterrem en Madrid i d'ahir ja vos van col·locant en els vols que vagin i cint, perquè era un dia d'estos de ola de fred i tal, o si tornem a València. Diu. I lo de tornar a València no ho tenim clar perquè anem algo justos de combustible. Dic, home,
0: esta
3: última informació
1: la podia haver.
3: Tampoc era necessària.
0: Té raó. Però la informació és poder. En la seva justa mesura, perquè clar, jo a dia d'avui encara no sé per què no vaig aterrar en València.
2: Però a veure, que vagis a quedar-te sense combustible.
0: I al final què hicisteis?
3: Anem a Madrid.
0: En Madrid.
1: Aleshores sí que anava en curt de combustible.
2: Que quedar-te sense combustible no deu de ser el pitjor que pot passar-te perquè aquesta gent sap planejar, dic jo.
0: No, sí, però planear unos kilometritos.
1: Sí, però des de Conca, sí...
0: Claro. Lo pitjor que pot passar-te és...
2: Tires a la meitat de la gent que més el molesta i ja està.
0: Lo pitjor que pot passar-te és anar volant en dos xiques xicotets, com era el meu cas, i que un d'ells diga, mama, tranquil·la, però en veu alta, té 4 anys, que jo soc Hulk i l'avió no va caure. I a més, en tota la fe del món i tots els que estaven al meu costat, jo... Calla.
1: Sí, que va ser l'escapolari que va
0: passar. Va dir, mira, mama, no patis, que és que jo soc capaç d'aguantar l'avió en un dit.
1: Ese tio
0: val. Sí, jo sé.
2: I tu eres dels que el mantens tranquil en una situació d'estes?
3: Depèn, madame.
0: Con la turbulència?
3: No te puc dir... A veure, primer, això és una situació en la que molt poca gent és capaç de mantenir.
2: Jo posaria i tot, em posaria supernerviós allí.
0: Jo vaig passar fatal.
2: Estiraria la papa i, bueno, no em posaria tot loco, però algun símptoma tendria...
1: A veure, que no saludes en l'escala i que posi en un avió, però eres un cromo.
3: A veure, és que jo crec que a nivell de tu... Jo crec que ni
2: en l'escala no saluda. Per què creus que treballen la ràdio i no deixen que se me vesga per això?
1: I ara saben que en un avió no hem d'anar en ell, perquè...
0: Jo crec
3: que a nivell de turbulències n'hi ha tres nivells. Nivell 1, placidesa absoluta. Nivell 2, comences a recordar-te de la mare del pilot. I nivell 3,
0: que és un poquito muntanya russa.
3: No tens el cos ni per recordar-te de la mare del pilot.
0: Sí. Pero lo bueno es que por turbulencias...
3: Son los tres niveles que
0: tienen. Pero lo bueno es que los pilotos te dicen que por motivo de turbulencias no se ha caído ningún avión. O sea,
4: ya, que te puedes pasar malamente.
0: Eso es el pensamiento que tenemos que tener.
2: El héroe del avión no sería. Ya te lo digo. Pero creo que no sería ni yo, ni tú, ni ningú. Porque ¿de qué nos aprofitaría? Pues mira...
1: A 10.000 metres, res.
2: Claro, pues per lo menos sí, donar rienda suelta.
1: Però una cosa, si saber en què ens queden dos minuts, perquè això va caigut, què faries? Tu què faries? Què seria l'últim? Enviaries un vídeo...
2: Però si no et dona temps a pensar.
1: No, dos minuts, t'han dit que dos minuts.
0: I segurament no vas a fer el que dius que faries.
2: Res, no ho sé què faria.
3: Jo crec que entres en pànic.
0: Entres en pànic.
1: Però abans de cridar que és inútil, jo ho faria, agafaries el mòbil...
0: I te clavaries.
1: O la família, vos estime molt, la mente...
2: No m'ho puc creure que tingueres... Ixa flema.
0: Però mucha gente lo hace.
1: Me recordeu en el 11S.
0: ¿Cuántos casos en los que en unos minutos...
2: Pero ahí quedaría a lo mejor el marge de saber si o no anava a pasar. Pero si te digo que caemos en picado, que estamos cayendo en picado...
0: Yo chillaría, tipo Dragon Khan.
2: Escúchame, yo chillaría.
0: Y así me trauría todo fuera.
2: Pero es que no le donaría temps ni a follo que el món s'acaba. Es que dos minuts no pot ser.
0: Pues mira, ¿sabeu què fan alguns altres que van per ahí volant, per exemple? Camí a Eivissa. ¿Tú qué faries? Pues monten una festa. És que hi ha un altre aldarull, que és que ara s'ha posat de moda entre, sobretot, anglesos, perquè ja sabeu que Ryanair és irlandesa, però, bueno, que monten abans d'arribar a Eivissa, ja diuen, venga, va, es alcen tots i comencen a ballar.
2: Pues, en l'avió?
0: En l'avió.
5: Que peligro.
0: És que es està liant, vull dir, el balcón
5: és més peligroso que
0: el balcón està quedant...

0: Será barato, pero yo creo que
1: no compensa.
2: Pero eso vos
1: será barato, pero no compensa.
3: Pero si ni hay gente que votes, eso fa yo en el ascensor. Votes desde el ascensor y así cotiza en un avión.
2: Pues imagina ya de manera.
0: No saluda, vota en el ascensor un virus. Hem de parlar en la seva...
3: A veure, jo m'ha criat en els millors... Sempre ho dic, José Luis Tormo ja ho dia, m'ha criat en els millors reformatoris.
2: Pues imagineu-vos a tots en les botelletes estes que trauen les hosteses, ja cantant, ballant, i bueno, després quan baixen tenen multa, eh? Però bé que ja comencen amb la festa des de dalt de l'avió, no sé.
0: Però recordeu que la gent en el duty free pot comprar alcohol i se'l pot emportar, perquè ja se l'emporta. De manera que, clar, un moment... Estàs posant a la rabosa a cuidar a les gallines.
1: Estàs tirant vistos en un toll de gasolina.
3: I serà lo mínim que venen en el duty free. Després no venen diazepans i coses, no en venen.
2: I fumaran també, perquè ahir també hi ha tabac.
3: O seria lo més recomanable.
0: Fumar no, però...
2: Fumar no?
1: Fumar no.
2: Fumar no? No sé jo, Vapear?
3: El món de l'aviació.
2: Vapejar, sí, se pot.
3: I després tot això, perquè comproven la resistència dels avions tirant els pollastres congelats. Això t'ho contarem un dia.
0: Ah, sí?
3: És flipant. I les fissures... En esmalt de les ungles les tapen.
0: Mare meva.
3: T'ho jurem, mos va dir algú fet.
0: I la nostra companya se'n va a Noruega hasta lo... No, jo de tu no me n'aniria. Aniria ahí al Musafes i au. Una mano en la cabeza.
4: Les 12.
5: A punt. Notícies.
4: Bon dia. La Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a la gent que ahir va agredir per l'esquena una docent que es manifestava a la Conselleria d'Educació amb motiu de la vaga indefinida del professorat valencià en defensa de l'educació pública. Segons ha informat la delegació del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, la dona ha presentat una denúncia per estos fets que van quedar registrats en diversos vídeos on se la veu d'esquena caminant per la calçada quan una gent de la Policia Nacional que porta el cap cobert amb un cas, li pega una espenta que la fa caure a terra. La delegada del govern, Pilar Bernabé, ja va avançar ahir en un missatge en xarxes socials que qualificava estos fets d'inacceptables i que anunciava una investigació per a depurar responsabilitats. I a partir de les 12 està prevista la compareixença de la consellera d'Educació, Carmen Ortí, per a parlar de com estan les negociacions. Ara mateix sabem que la reunió prevista per a les 9 no s'ha celebrat per falta de quòrum. Sí que ha hagut no ha hagut negociació, però sí que ha hagut una reunió de treball amb AMPE i CESIF, que ha sigut de forma telemàtica. Estarem molt pendents d'esta compareixença. I el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha acusat els sindicats majoritaris de l'educació pública de mantenir una estratègia per a tensar les negociacions amb la Conselleria d'Educació que posen fi a la vaga educativa indefinida que avui entra ja en la quarta setmana sense que s'alvire cap solució.
6: El que no queremos es ni romper el consenso ni atender ninguna estrategia que, insisto, que la única finalidad que persigue es lo contrario de lo que quiere un docente, un maestro y lo que quiere la Consejería de Educación, que es pensar en el futuro de la educación y no, insisto, en crispar a la sociedad o intentar tensionar unas negociaciones que tienen que ser pacíficas y que tienen que ser dialogantes y, sobre todo, más cuando hablamos de nuestros docentes.
4: Pérez Llorca ja ha afirmat que el Consell ja ha pressupostat totes les reivindicacions dels docents i ha advertit que un boicot a la pau del professorat que ha d'avaluar els exàmens serà una línia roja que no acceptarà.
6: Eso sí que sería para mí una línea roja. Es decir, utilizar a los jóvenes de esta comunidad que se juegan su futuro, que se juegan su entrada a la universidad para hacer una presión y le garantizo que sería una línea roja, además que no cumpliría la ley y no cumpliría los servicios mínimos que también ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia. Por ahí no aceptaríamos ningún tipo de negociación.
4: Llorca, que este matí ha presidit un acte promocional a la ciutat de la Llum, a Alacant, ha evitat pronunciar-se sobre l'agressió per l'esquena d'un policia a una professora perquè això li correspon a la delegació del govern espanyol, segons el president. I, per una altra banda, Compromís registra la petició de compareixença de Pérez Llorca a les Corts perquè doni explicacions en relació amb la vaga indefinida que entra ja en la quarta setmana. Joan Boldoví és el síndic de Compromís.
7: Per la seua inutilitat, per la seua inoperància, per la seua falta de diàleg, perquè, en definitiva, estem entrant ja en la quarta setmana d'aquest conflicte educatiu i el president no és capaç de resoldre ni d'assentar-se en els manifestants.
4: A l'Escorx ha demanat que comparega per Llorca i al Congrés han registrat una pregunta al Ministeri d'Interior perquè s'expliquen per l'acció de la gent. Baldoví ho ha considerat injustificat.

0: I la Dana, parlem perquè la jutgessa de la Dana suspèn la declaració testifical prevista per avui per motius de seguretat. La magistrada Núria Ruiz ha pres esta decisió després que divendres passat es concentraren davant dels jutges de Catarroja un grup de persones que insultaren amb micròfon i altaveu la jutgessa, així com crítiques a com està duent la instrucció. Formen part de l'associació minoritària Unió del Poble 29 que defensen teories conspiranoiques. A l'interior del jutjat estava declarant la comissària d'Aigües i era dia 29. En l'escrit que ha enviat fa uns minuts apunta que s'incloïen desqualificacions també amb cartells, així com recomanacions perquè no isquera a l'exterior i amenaces del tipus «Hui sofrim els valencians, demà ho faràs tu». Ruiz acorda la suspensió en no constar cap adopció de mesures de seguretat que permetrien un normal funcionament. I per una altra banda, a Callosa de Segura, al Baix Segura, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 26 anys per provocar un gran incendi en cotxes. Estos cotxes van quedar totalment calcinats i les flames també van afectar vivendes amb gent dins. La Guàrdia Civil l'acusa també d'amenaçar el veïnat amb una arma i amb gossos ensinistrats per atacar. El jutge ja ha ordenat el seu ingrés en presó. I en esports ara tenim una última hora que ens la conta Eva.
1: Sí, bona vesprada, Imma. Íñigo Pérez serà el nou entrenador del Villarreal. Era un secret a veu, si s'acaba de confirmar pel club, es farà càrrec de l'entitat fins a juny de 2029. El navarrès de 38 anys serà presentat demà a les 6:30 en l'estadi de la Ceràmica. Íñigo Pérez, ho sabran, era l'entrenador del Rayo Vallecano fins a fa només uns dies i l'acaba de portar a la final de la Conference League.
0: Molt bé, això és tot de moment. Tenim tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials, en el web d'apuntmedia.es, d'ací a una hora una altra cita informativa i es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
3: De tu a tu.
4: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
5: Esports a punt. Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
6: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'Apunt.
8: T'ho contarem tot.
9: Però tot, tot, fil per randa.
8: Te'n vens?
7: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
10: L'economia per a totes i tots.
11: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
10: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4 de la vesprada, en Apunt Ràdio.
12: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
10: fem banda
12: amb el millor repertori de músics valencians.
10: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
12: Desfilarem al costat dels nostres músics.
10: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
13: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
14: Amunt i avall. Presenta Sergi Olsina. Realització tècnica Patricia Valero. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
15: Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia.
16: Pero su tren

0: les coses.
1: Què tal? Com esteu? Com porteu este primer dia de juny? Igual se'ns oblida, però molta gent ja comença a agafar este mes les vacances. Realment el període de vacances legal comença ara en juny i acaba en setembre. Molta gent comença ja a anar-se'n precisament estos dies. O a lo millor en esta primera quinzena en són menys, però després ja comença a moure's la cosa. La qüestió és que estigueu on estigueu, nosaltres així estem, la ràdio així està sempre, i sobretot la Ràdio Autonòmica Valenciana. Mira, este matí parlàvem de la xica esta nord-americana que està aprenent valencià, que en un mes parla millor que altres, pues els turistes podien posar-se la ràdio autonòmica, podien posar-se a Punt Ràdio i dependre un poquet a parlar en valencià. En fi, este és el programa que produeix la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Sabeu que mos posem en marxa a les 8 del matí i acabem a les 2? És a dir, que mos queden encara, bueno, 120 no. Com són les 10 i 10, mos queden 110 minutets per davant per a poder compartir encara cosetes d'estes que tenim sempre la millor intenció de que vos interessen. Tinc damunt de la taula dos coses xulíssimes. Primer, no és de llibres bàsicament del que anem a parlar, però sí que són dos llibres, que un és El disseny és bueno para la salud, de Ramon Úbeda, i l'altre diu Escenas del disseño valenciano. Jo comentava, a veure tu com ensalte tota la intro que m'han preparat a la torera, però comentava amb Xavi Calvo que quantes coses s'han inventat en aquestes terres i hauríem de saber-les, sobretot per al que han significat en pro de la posteritat. Bé, però ara sí que torne de nou a allò que m'havien marcat, perquè el que anem a fer ara és parlar de disseny, d'objectes quotidians i de coses que tenim al voltant però que no haurien de passar desapercebudes, perquè tot, com mos diuen un dia, és disseny, fins allò més inverosímil que pugueu pensar. Bueno, a Xavi Calvo ja el coneixeu vosaltres, perquè a banda de ser dissenyador gràfic i divulgador del disseny, és director de la Fundació del Disseny i, en definitiva, un apassionat del bon disseny. Per cert, si no heu vist esta escena de Jerry Lewis fent la performance d'esta peça musical, vos recomano que la busqueu en internet i la vegeu, perquè això no és capaç de fer-ho pràcticament ningú, excepte si eres Jerry Lewis. Bueno, anem a saludar a Xavi, que està amb nosaltres i amb esta curiositat musical, que utilitza el so d'una màquina d'escriure, és de Typewriter, la màquina d'escriure composada en 1950 per l'estadounidenc Leroy Anderson, que utilitza aquest objecte real com a instrument de percussió principal. A tots ens crida l'atenció pel seu ritme ràpid i un característic so del ding al final de cada línia, però avui ens porta a l'univers del que anem a parlar. Veritat, Xavi, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia, com estàs?
1: Jo m'havia quedat molt en la escena de la peli que fa Jerry Lewis, però ahir n'hi ha tot un ensamblatge de qüestions darrere de tot això, com el ding del carro de la màquina d'escriure.
2: Sí, sí, ahir ja donais pistes i, com a no, un objecte de disseny, no? Una icona del disseny, la màquina d'escriure.
1: La màquina d'escriure, i en concret la que tots haurem tingut, o almenys la marca que tots haurem conegut alguna volta en la vida, com és la Olivetti, que podria comparar-se, no sé, al primer Mac o als primers caixers automàtics, no?
2: Sí, sí, tindré un Mac, tindré un ordinador avui en dia portàtil, o aquella Olivetti, que era la primera màquina d'escriure que va democratitzar lo que era el disseny, no? Una cosa portàtil, bonica estèticament, que funcionava bé, pues ese equilibri que ja parlàvem l'altre dia de forma i funció, que és el bon disseny.
1: Sí, perquè trobar-li l'estètica i que resultarà atractiu un objecte com una màquina d'escriure...
2: Sí, de fet, el tema és que van agafar una màquina d'escriure prèvia, que funcionava bé, i sa maquinària, va posar-la dins de lo que era i sa

0: estètica o aquesta carcassa i després una funda en roja, vermella, molt, molt cridanera, de plàstic, en formes més orgàniques, cosa que abans no se podia fer, doncs això als anys 60.
1: Tu has arribat a gastar la Olivetti, alguna de les Olivettis?
0: Isa no, però d'este tipus de màquines sí, jo és que soc major també.
1: Mare meua. En les redaccions solíem tindre l'eixa gris enorme,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Tu entraves a qualsevol de les redaccions, d'ací fins i tot, o de qualsevol lloc, i l'únic que senties era... Era com treballar en una fàbrica de textil, en els telers, comparable sí. A això només.
0: I esta Olivetti Valentine, que se deia, sí. És el que va fer amable fer gastar una màquina d'escriure, no? Olivetti parlaven molt de lo de bellesa i llibertat com una de les claus de la felicitat, que això era inspiració de, bueno, Ettore Sozzas, un dissenyador italià que als 60 ja va entrar de consultor a Olivetti.
1: És curiós perquè si ara, bueno, els que hem conegut les màquines d'escriure, perquè les noves generacions no saben ni del que estem parlant, igual que dels telèfons de góndola o coses d'estes, però jo seria incapaç de recordar ninguna altra marca de màquina d'escriure que no fos Olivetti.
0: Bueno, és un poc lo que ha passat, va passar amb els Macintosh primer i passen molts productes, no? Que al final el bon disseny fa aquest avantatge competitiu que té molta indústria, i és el que va passar en el tema d'Olivetti, perquè era un tema estratègic de la companyia. No és que
1: és l'origen de la màquina d'escriure, diguem, més popular?
0: Bueno, Olivetti va tindre molts intentos i després d'això Olivetti, perquè no va funcionar molt bé al mercat, la Valentine. Bueno, com a curiositat, es va presentar el dia Sant Valentín de 1969, per això era la Valentine, però la coneixien com la rosa portàtil, no? La Portable Red, que al 68 és quan ja la van anunciar, perquè agafaven la letera, que era una prèvia,
1: sí,
0: i posaven
1: sí,
0: una, conegut,
1: sí.
0: Una carcassa brillant, amb el joc, una funda, era quasi un complement de moda, i era un moment d'eclosió del plàstic amb el que tot es podia fer, formes, colors, i bueno, no va funcionar molt bé el moment d'eixida, però després, quasi per aclamació popular, la van tornar a treure, va tindre molt d'èxit, i també actualment està a molts museus del disseny a nivell mundial.
1: Què va fer que la seva configuració arribara a tot el món, en aquest cas?
0: Sí, al final era divertida, era portàtil, era pop, no va triomfar com et deia, però era un accessori que la gent ho va començar a posar de moda. La revolució realment era tota una estratègia global de la companyia, també estaven els anuncis, els cartells, els punts de venda, tot estava dissenyat acord a aquella Olivetti Valentine.
1: Com era la publi d'aquella època, no? Que qualsevol cosa... L'altre dia ho pensava, sobretot en els que hem conegut campanyes d'aquestes que han durat per a tota la vida i que fins i tot han creat frases que actualment encara continuem dient-les.
0: Sí.
1: La diferència... no sé si era relativament fàcil impactar en màrqueting i en disseny més que ara.
0: Bueno, ara jo també te diria lo de que tot és més àgil, no tot és més ràpid, està la obsolescència programada també aplicada sí. A màrqueting i anuncis, no? Que tot se crema molt ràpid, has de treure un altre perquè has de treure un altre model perquè també està l'altre, però bueno, això ja aniria més...
1: És a dir,
0: més,
1: qui faria ara, per exemple, Xavi, un busque, compare i si encuentra algo mejor, cómprelo?
0: Pues algun terme en anglès directament, apel·lar als més joves i amb algun influencer famós del...
1: No sé, és el primer que m'ha vingut al cap, però eslògans d'estos claims que es diuen ara, n'han hagut a muntó.
0: Sí, sí, sí, i molts...
1: I han passat a la història, ara,
0: políticament no? Incorrectes també molts, sí. A vendre i fer servir rols que no hem de continuar. Sí, sí.
1: Madre mia, ole, si un dia, si voleu, podem comentar això, sobretot publicitats sexistes completament, determinat quin fora l'objecte o l'article o el producte, passant per l'alcohol, acabant pel tabac, inclús per articles d'aseo personal.
0: Sí, ho tenim en el propi disseny, no? També això és estereotips de gènere, de que moltes vegades s'ha dissenyat des del punt de vista d'un home per a homes, directament. Sí, sí.
1: Bueno, en el tema dels electrodomèstics era especialment flagrant com es venien i com s'enfocaven només a les dones.
0: I després per a dones, o igual quan va entrar per la cuina, sí que estava com molt orientat a un tema molt tecnològic, i potser qui feia gastar els electrodomèstics no eren les persones més tecnològiques, o era el servici de la casa que li tenia por als botoners, no? També.
1: Escolta, és la Olivetti un bon exemple de disseny?
0: Sí, bueno, i ese equilibri de forma i funció que parlàvem amb l'espremedor de Brown també fa que el disseny no sigui una frivolitat sinó una utilitat, i a mi sa carcassa pues, en definitiva està feta pues, per a vendre més, i ja podríem parlar un altre dia de Raymond Levy, no? Un nord-americà que va aplicar esa màxima de lo feo no se vende, com a que les coses més boniques les necessitem pa comprar.
1: És que has dit l'espremedor, però el de Philip Stark, aquell que mencionàvem que pareixia tret d'una pel·li de Tim Burton, escolta, cosa més lletja no podia haver, però va ser un èxit i, a més, la funcionalitat era indiscutible.
0: Funciona perfectament.

0: Bé, el que dèiem l'altre dia, sí, sí.
1: Sí, sí, sí, sí. No sé si això també és aplicable, per exemple, als casos de les màquines d'escriure. De les màquines d'escriure, tu ho has mencionat així damunt de passada, podem sobrevolar el primer Mac.
0: Sí, ja tindríem la triada de disseny, no? Amb Brown, Olivetti i Apple. Però per anar a aquest primer Macintosh del 84, per cert, tornem al 64.
1: Del 84, vols dir, és el primer
0: Macintosh,
1: només?
0: El primer Macintosh és del 84. Sí que és de veres que Apple havia tret altres ordinadors, però no va tindre aquest èxit de democratitzar l'ordinador.
1: És a dir, de l'ordinador personal.
0: Sí. Vale. El truco va ser, al final, invertir molt en fer una interfaç gràfica també amable. El ratolí, el primer ratolí. Juntar-ho tot per a que funcionara com ordinador domèstic. I també és de veres el que et deia, que Olivetti ja el 64 va treure un primer model d'ordinador portàtil personal.
1: Ah, no ho sabia,
0: avui això. En dia seria una calculadora amb una impressora, però al seu dia va ser una cosa molt futurista, i parlem de l'any 64. Bueno, pues arriba el 84 i és quan Steve Jobs ja democratitza, fa això de que Olivetti ja feia de l'estratègia global, contraten a Ridley Scott per a fer un anunci de televisió, ho posen a la Super Bowl del 84, amb ese rotllo del Big Brother de presentaremos el primer Macintosh i 1984 no serà com...
1: Sense que ningú sapiera lo que era un Macintosh, no, entre altres coses.
0: I de cop apareix ese primer Macintosh, primer ordinador, una alternativa econòmica i domèstica als ordinadors previs i el primer intent de fer deberes accessibles als computadors.
1: Però és curiós com predominava l'estètica i el disseny d'un producte com és un ordinador personal, el primer ordinador personal, davant de les prestacions o les característiques, que a lo millor és el que la gent... Clar, tu en un anunci tot això no ho pots plasmar, però sí com era en general el conjunt.
0: És que és de veres que no tenies res a veure en el que n'hi havia. Abans estaven aquests trastos lletjos, la pantalla a banda, i el primer Macintosh està tot compacte.
1: Sí, està,
0: en un
1: sí.
0: Bloc. Té un ASA, que això no és tampoc una cosa aleatòria. Té un ASA, bueno, no és, has d'estar enxufat a l'electricitat, però ja és una cosa portàtil, amigable...
1: És aquell de diferents colors que crec que n'hi havia, no?
0: L'iMac després, no, això és el primer que era com un caixonet beige, sí. molt xulo, avui en dia és que és una d'aquestes icones del disseny, va fer la tecnologia usable realment, el que deies, no tenia molta importància quants megues tenia, sinó que era una cosa bonica, per davant, per darrere, pels costats, tenia un ASA, una fundeta, van fer la tecnologia usable, amigable, la van normalitzar i per mi això és la veritable fita del disseny, no? Van eliminar la fricció d'ús, no només en esa part estètica, sinó també en la part gràfica, no? Susan Kerr també van contractar una dissenyadora gràfica per fer els iconos, però recordem que va ser el primer ordinador ja en interfaz gràfica, el ratolí, i fins a ese moment tot era programar en codi i el...
1: Imagina't, era tot un món.
0: Molt més complexa.
1: Em pregunto en quin moment es perd l'interès ixe per l'estètica en productes com estos, perquè en aquell moment era totalment revolucionari, però avui en dia tu agarres un Mac i
0: bueno, perquè ja
1: no té ningú interès estètic.
0: Perquè ja tot és una mica aixina, no? Però ja ho han aconseguit, ja han posat els ordinadors en casa, els ordinadors en les escoles, els ordinadors en tots els puestos, però va ser el primer passet.
1: Fins i tot els televisors, Xavi, perquè si tirem molt enrere, els televisors tenien una estètica, tenien un quedar millor o quedar pitjor allà on anaves a instal·lar-lo,
0: sí, però
1: fins i tot els materials, avui en dia són tots iguals,
0: sí,
1: canvia el tamany.
0: I ja saps que el televisor havia d'estar on havia d'estar, en la sala d'estar per entretindre, no? L'ordinador va ser una cosa molt més complexa, posar en casa un element que no estava pensat per estar en un ambient domèstic. Pues el disseny va fer el paper.
1: És curiós. I quines diferències podríem trobar o similituds entre, per exemple, un disseny com el del Mac i l'altre, el de l'Olivetti, sense anar més lluny?
0: Jo pense que
1: era com passar de l'edat de pedra al futur.
0: Sí, però tot va vindre una evolució. És que parlem de dècades d'evolució. La gent ja tenia ordinadors, però li tenia por. Jo abans he dit la paraula fricció i continuo en això. Això ja passa avui en dia també. Molts productes tenen un moment de fricció amb l'usuari, per tant, l'usuari no vol fer-lo servir.
1: Perdona, una màquina d'escriure, si el Macintosh va aixint en el 84, m'has dit, les màquines d'escriure, que jo sàpia, fins quasi el 90 podíem haver estat gastant-les, si no em falla la memòria. És a dir, que mira els anys que van estar els dos cohabitant.
0: Clar, en dos
1: tecnologies, bueno, si a la màquina d'escriure se la podia denominar tecnologia.
0: Sí. A veure, ahí entra que Apple no va tindre una implantació en Espanya fins a fa, entre cometes, no res. Això és de veres i també té que veure. Però bueno, tenim altres ordinadors, però no tenien interfaces gràfiques. Jo recordo l'Spectrum, l'Amstrad, tal, i ahí el Macintosh ja existia, però en Espanya no havíem sentit parlar mai de tot això d'Apple.
1: Volies parlar-nos també de servicis o... És que no sé com denominar-los. Si, bueno, avui en dia, per les voltes que es cabregem en ells, serien més engendros que altra cosa.

0: En definitiva, els caixers automàtics.
1: Sí, al final és tot això de les friccions, no? I les interfaces gràfiques, que és el que pense que va ser un dels èxits d'ese Macintosh i una cosa que avui en dia continua sense estar sempre resolta. No? I un exemple que m'agrada molt parlar és el caixer automàtic. Per ese món que fa no res també tenim les pantalles de fósforo i ses verdes.
0: Encara, pràcticament.
1: I costa molt de vegades fer una operació.
0: Perquè són tan lletjos. Bueno, només n'hi ha alguns que tinguen certa estètica, però estètica externa, sí. Perquè la funcionalitat és... Sí. Igualment d'horrorosa en tots els caixers automàtics.
1: Ahí entra el tema de fer amics i parlar dels enginyers, els dissenyadors i com moltes vegades no se parlen entre ells en els equips, no? I tens equips que pensen que no fa falta el disseny, que el disseny és una coseta estètica sense molta importància, però és el que te fa eliminar aquesta fricció d'ús una vegada més en els usuaris.
0: És que a lo millor una estètica més amable el faria portar-te un poc millor en els caixers automàtics.
1: I és el que demostra que no tot és estètica i no és només l'estètica, és el poder fer una operació en menys passos. El poder aplicar estratègies de disseny, poder aplicar una mentalitat de disseny a resoldre disseny de servicis. Com ens relacionem? Per exemple, el tema de la burocràcia, mm-hmm. el tema de les webs, no? De lo que costa treure o no un bitllet de tren. Pues tot això és disseny.
0: Em pregunte si ho faran a voltes a posta, perquè... Igual a nosaltres no tant, perquè encara mos manegem una miqueta, però si ho penses bé, a les persones majors o gent que no està tan posada en aquestes coses, com ens comença a passar ja a nosaltres, tot això resulta un poquet hostil.
1: A veure, això és una corrent realment del disseny, no? El disseny hostil, l'antítesi al disseny social. Jo sempre dic que el disseny és fer les coses, fer la vida millor a les persones, però n'hi ha un disseny que està per fer la vida pitjor a les persones i és una cosa totalment intencionada, no? No tindre en contra les persones o tindre l'objectiu de l'exclusió social o excluir alguns determinats grups, com estàs comentant, això és disseny hostil i això és un bon mal disseny. Bon perquè complís amb un briefing, però és un disseny molt allunyat de lo que hauria de ser el disseny per a totes les persones.
0: És que, si ho penses bé, fins i tot no arriben a quadrar ni en el mobiliari urbà de les ciutats o dels pobles. Bueno, dels pobles sí. Ja ni et compte, perquè sí. Tu vas a llocs on patrimoni ha establit que tot ha d'estar perfectament integrat en pobles, jo que sé, de l'interior, en el que es respecta tot molt, i no complixen ni en una cosa ni en l'altra. O sigui, estan en un buit ahí del disseny.
1: Sí. El mobiliari urbà es nota molt. I moltes vegades pot ser sense voler o aplicar coses on no tocava estar, però altres vegades, com dic, volen dissuadir algunes persones de fer ús del mobiliari. No és innocent l'ús de determinats materials, formes, voler incomodar. No són elements decoratius, que moltes vegades pensem, ai, mira, un element decoratiu pel carrer. No. Moltes vegades són barreres posades de veres pues, perquè la gent no d'orga en les estacions, en les parades d'autobús, perquè la gent no se puga tombar en un banc d'un parc. Això és intencionat.
0: Parlant d'aquestes coses, fa un moment has mencionat la qüestió de per aquí estaven pensats els electrodomèstics en el caràcter sexista, ja no només de la publicitat, sinó d'alguns productes. Això continua passant avui en dia. L'adaptabilitat del disseny segons el teu gènere, la persona, etcètera, etcètera.
1: Sí, i n'hi ha casos molt famosos, no? De com el disseny sempre ha tingut una discriminació de gènere, coses dissenyades per homes, per a homes, des de sistemes de seguretat de la conducció, no? El cinturó de seguretat està provat amb maniquís que estaven basats en la figura d'un home.
0: Això tampoc m'ho havia pensat. Jo pensava que n'hi havien, com es diuen? Es diuen damnis?
1: Damnis,
0: sí, no? Sí. Pensava que n'hi havien damnis i damnis, pues, és a dir, en home i en dona.
1: Ara ja sí, de fet, pensa que Volvo va ser de les primeres marques que va començar.
0: Ara n'hi ha de gossos, també, això sí que ho sé.
1: Ara ja tenim de gossos,
0: n'hi ha de tot.
1: Sí, però abans, i la probabilitat de lesions greus era per a dones, no per a homes, precisament per a això, no? Les mides, els tratges dels astronautes, no? Amb sistemes per a fer necessitats basats en l'aparell masculí, el diagnòstic d'enfermetats cardíaques, les dimensions físiques d'un smartphone, la mà d'un home o la mà d'una dona.
0: Sí, l'altre dia vam estar parlant d'això, de com tot s'havia estandarditzat, però s'havia estandarditzat en nosaltres, no en les dones.
1: De homes per a homes. I per això necessitem perspectiva de gènere també per a dissenyar.
0: I potser alguns hagin fracassat per això, Xavi?
1: Probablement, i per desgràcia no ho sabem que és per això. Per això sí que m'agrada molt el visibilitzar aquestes coses i que el món sempre ha tingut una visió masculina, bueno, cap sorpresa, i alguns detalls no pareixien tan obvis, però ahí els tenim.
0: Home, a l'hora de, jo què sé, per exemple, llegir així les barres dels autobusos, o ara no només el cinto de seguretat, sinó el seient, la disponibilitat del tauler de comandaments, etcètera, etcètera, d'un cotxe, tenia que veure en això.
1: Però fixa, i sempre diem, això és incòmode, això està mal fet, tal. I quan no mos crida l'atenció és que està ben dissenyat. Per això és una injustícia, però és de veres que el bon disseny és invisible.
0: Bueno, parlarem d'això en els pròxims dies. De moment en queden aquestes dues coses que m'has dut, que a més em fa obrir molt els ulls cap a casa.
1: Parlarem.
0: I quantes coses han eixit de casa, però de moment

0: I a Marina i a Shakira, a les 12:29 d'este primer de juny, què les porta per ací?
1: Mira, que queden apenes 10 dies perquè arrenca el nou Mundial de Futbol.
0: No ho haguera dit mai.
1: No ho haveres dit, ni menys que t'ho contara jo. Igual això sí que no ho haveres dit mai. Es tracta d'un esdeveniment que, com sempre, porta implícites repercussions que van més enllà de les esportives.
0: Sí.
1: I no parlen ni de les econòmiques, que ens donarien per a molt, ni tampoc de les socials, ni tan sols de les musicals, que ja han parlat. Avui vinc a parlar-te de televisió i de televisió més enllà de l'emissió dels partits de futbols. Però abans, deixa'm que fem una que és la meva cosa favorita en el món, que és un viatge en el temps.
2: Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor.
0: Tu saps que en aquell entonces parlàvem de disseny amb Xavi Calvo, es podien posar coses damunt de la tele i que algun dels objectes més preats o més lluïdors de la casa estaven precisament damunt de la tele.
1: Això a mi m'explota el cap, eh?
0: Sí.
1: Fas una cosa damunt de la tele.
0: Veritat, Patricia, és que estic content de la Patricia Valero. Sí, les coses estaven damunt de la tele i algunes de les que més lluïen anaven damunt de la tele. Avui en dia no caben ni a centaies, clar.
1: No, que va, avui no pots posar damunt res.
0: Avui no es pot posar res damunt de la tele, no?
1: Bueno, pues en esta època dels 80, la televisió espanyola, l'oferta infantil guanyava cada vegada més protagonisme. Willy Fogg i la seva tropa, D'Artacan, Candy són alguns dels nous personatges d'uns anys que bevien d'èxit d'anime ja molt exitosos, com, per exemple, Mazinger Z,
0: A mi m'agradava molt Mazinger Z i és un dels traumes de la nostra infància. Molts dels que mos escolten a estes hores sabran que tots estàvem realment enganxats a Mazinger Z, vos ho he contat més d'una volta, i de la nit al matí...
1: Pam, fora.
0: Lleven Mazinger Z i apareix un flac en taparrabos, en un taparrabos, que és més xugos que n'hi havia. Home, per favor, que li dien Orzoway. És que no l'acompanyava ni el nom. I a partir d'ahí, jo crec que li tinc mania a aquesta criatura per això, perquè mos van llevar una de les sèries més xules
1: i, de
0: i va aparèixer, sí, este home que no era, és que no era ni Tarzán, ni era ningú, dius, és que este xic no té futur en la selva, era algo que no...
1: No tenia,
0: aquesta personeta no tenia futur.
1: No lo veo.
0: I ja mos vam quedar traumatitzats tots, sí.
1: És que els dibuixos traumatitzen.
0: No, era de deberes, era de persones.
1: Era de persones?
0: No eren dibuixos, era una persona, era un xic molt flac, aixina... Era com si hagués agarrat a un del els components d'Ava,
1: l'hagués
0: despullat i li hagués posat un taparrabos i l'hagués soltat en la selva.
1: I què feia?
0: Sí, pues, sobreviure, com podia, aquesta
1: persona.
0: Com podia,
1: que no és poc.
0: Valia. Home, tampoc vaig dir que vaig veure molts capítols perquè no recordaria... Recorda la cançó i la imatge d'ell, poc més, perquè allò va ser... Que agonia, per favor, quita, apaga la tele.
1: Apaga, no puedo
0: sí,
1: más.
0: Sí, apaga.
1: La qüestió és que, tornant una miqueta a aquests dibuixos, és veritat que van sentar les bases del que posteriorment seria tot un fenomen entre la xicalla valenciana, que era la passió per les sèries d'acció japoneses que ens van aproximar històries com Digimon, Pokémon o la mítica i per a molts ingovernable Dragon Ball.
2: Si vols descobrir la bola de drac,
0: has de ser... Ara el deixaré continuar, però tinc un WhatsApp de Manolo Montal, recorde que a més avui complix anys, que diu, la història d'Orzoway i Mazinger te la puc contar jo quan vulguis. Clar, és que ell ho va viure igual que jo.
1: Clar.
0: I estarà igual de traumatitzat que jo.
1: Això o sigui traumatitza.
0: Un dia, si voleu, ho comentem, veureu com sí. Perdona, era un apunt. Només.
1: No, un apunt que em ve molt bé perquè són molts els que encara a dia d'avui segueixen aquestes sèries, no les recorden i que encara més demanen la seva tornada a la televisió. I per a tots ells tinc una bona notícia perquè hi ha una sèrie d'estes que gràcies al Mundial tornen les pròximes setmanes a la televisió i a les plataformes.
2: Oliver, Benji, los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón.
0: Mare meua, Oliver i Benji, que si es destacava per algo esta sèrie era perquè podien tirar-se mitja temporada només per marcar un gol.
1: No, i només correguents. Era un camp de futbol. Que no s'acabava mai. Perquè segurament són molts els que els escolten, igual Manolo també, que van créixer seguint les aventures d'Oliver i Benji, que és un dels primers animes que va entrar per la porta gran a Espanya i que sense dubte va marcar a tota una generació amb els seus partits infinits i aixòs camps de gespa que semblaven estendre's de forma impossible.
0: Sí, era la imatge del Benji
1: i corria,
0: o de l'Oliver
1: i corria.
0: Corrent i no arribava mai al lloc, és de veres.
1: Així que avui, aprofitant que amb el Mundial la sèrie d'animació torna a la televisió, és un bon moment per a parlar de la seva història i la seva

0: cuixot, el futbol, etc, etc. Sí. El flamenco.
1: Sí.
0: I a canvi mos han deixat el sushi.
1: Bueno, no està mal. Jo no, el canvi, no, mira, el trobo l'accepte.
0: Sí, sí, jo

0: precisamente una nación que tiene unos buenos jugadores, un buen nivel y ha llegado incluso a ofrecer buenos momentos en los mundiales de fútbol.
1: Me interesa más el sushi, porque no sería, no estaría más a ben vista allò que vaig a dir, però jo tindria una personeta, un japonès, una japonesa, fent-me sushi tot el dia allí en casa, intern o interna.
2: Sí.
1: Igual la llei no m'acompanya, però jo sí, tindria una personeta allí. Sí, si fora per mi sí que la tindria, sí.
2: Lo bo és que no només va influir en el futbol japonès, perquè l'emissió de més de 100 capítols a la televisió espanyola, les posteriors remissions, els reboots, els remakes, el merchandatge i les pel·lícules es van assentar també a l'imaginari de la societat espanyola, fins al punt, i això ho he descobert jo avui, de marcar a grans professionals del futbol per a l'orella.
0: Propio Andrés Iniesta, que siempre ha reconocido haberse inspirado en Oliver. De hecho, el propio Yuichi Takahashi aseguró en varias entrevistas que la trayectoria de que ha seguido la trayectoria de nuestro querido Andresín, Andresito de mi vida, y ha llegado a mencionar que si tuviese que imaginar en la realidad a un Oliver en la vida real, sería sin duda Andrés Iniesta, al punto de fan ha llegado a este jugador, que incluso en la actualidad es entrenador y preparador de un equipo de la liga japonesa, está muy vinculado al fútbol nipón y es solamente un ejemplo de hasta qué punto esta serie inspiró a jugadores de la vida real para convertirse en profesionales.
1: Veus, és l'equivalent a fer-te professor de flamenc, però en aquest cas en futbol, una selecció japonesa. Sí.
2: Però no només és això, Sergi, és que he descobert que l'edat mitjana de xiquets que avui en dia es diuen Oliver a Espanya és de 15 anys, i això coincidiria més o menys en l'edat que tindrien els seus pares, que de menudets veien Oliver i Benji.
1: El cas el tenim així en casa, per exemple, sense anar més lluny.
2: Ara, la tornada de la sèrie a la televisió espanyola anirà acompanyada d'una nova sèrie a Netflix que continua amb esta història dels jugadors i de que Miguel ens ha donat més detalls.
0: Se va dar el caso de que vamos a poder ver en abierto la serie clásica que todos queremos y conocemos y recordamos, Oliver y Benji, y a su vez se va a estar también ofreciendo esta serie nueva que no deja de ser el remake de esa serie clásica con nueva animación, adaptados a nuestro tiempo y todas estas cuestiones, pero con cambios pronunciados en lo que viene siendo el lore de los viejunos, ¿no? En cambios pronunciados porque efectivamente cambia el doblaje, los nombres se van a respetar los originales, tanto de la serie como de los personajes, etc.
2: El ben cert és que al Japó i especialment a través dels llibres, la història d'estos jugadors no ha deixat d'avançar, s'han fet adults i un d'ells, com comentaven, és fins i tot jugador del Barça.
0: Con el paso del tiempo recordaréis también que bueno, pues la serie clásica que todos conocemos tuvo varias continuaciones, algún remake o algún reboot, que lo que hacían era pues como reiniciar un poquito la serie para seguir contando cosas que hasta entonces no se habían animado en su momento, ¿no? Entonces, bueno, pues conocimos a aquella Captain Tsubasa J, que luego se conoció como Supercampeones, después se tomó el rumbo al Mundial, hay una serie de series, no voy a decir secuelas, sino más bien remakes o reboots o reinicios que nos contaban, actualizándolo a las diferentes épocas que correspondían un poco, lo que iba sucediendo, la historia, ¿no? Adaptando un poco la historia y también contándonos cosas que no habían sido contadas o animadas, mejor dicho, en entonces.
1: En diuen que el personatge original de Oliver i Benji, que en Japó o en altres parts del món es diria d'una altra forma, recordeu-vos que tenim pendent parlar de com es diuen algunes pel·lícules, algunes sèries en versió original i de com acabaven traduint-se així.
2: Ah, sí.
1: Bueno, pues, en diuen que el personatge original està inspirat en Kempes, perquè Takahashi, el creador, era molt fan de l'argentí.
2: Pues mira,
1: veus?
2: Aprendre nota a tot el món. Però jo t'he de confessar, Sergi, que sense dubte el gran èxit de la sèrie per a mi és la banda sonora. Tu saps qui va composar aquest famós Oliver i Benji?
1: No ho sé, però sí que veig que té una versió en espanyol, cosa que no tenien moltes de les sèries de la nostra època.
2: Qui li va donar forma va ser Carlos Toro, que és un dels compositors més prolífics de la música espanyola.
1: Sí, o sigui, que no tenia la mateixa... La música, la banda sonora...
2: La música es va crear...
1: I la capçalera...
2: Sí.
1: Ah, es va...
2: Ell té més de 1.300 temes escrits, 800 sí, publicats, i és autor, atenció, de la lletra de Resistiré del Duo Dinámico. O sea que és una gran persona.
1: Home,
2: i
1: un bon... diguem, un bon potencial per a l'ESGAE, també.
2: Efectivament.
1: Sí.
2: És periodista esportiu i artífex d'este temazo, Campeones, de Oliver i Benji.
1: Bueno, que no vingut mal per a fer una miqueta de memòria. No és de les sèries que jo més veia, per no dir gens.
2: No?
1: Igual que Orthoway. No. A veure,
2: per què?
1: Futbolero jo.
2: Ja, això és veritat.
1: Perdona, tampoc és ningú un secret. Igual, ara quan vinguin els xics de l'esport...
2: Jo trobo que ens podran contar
1: coses. Sí, ens podran contar algunes.

0: coses més. Però bueno, mira Manolo com estava posat també en seguida
1: atento,
0: que
1: eh?
0: Sap de què anava la cosa. Bé, doncs mira, 20 anys no són res. Jo em pensava que feia
1: no,
0: més
1: fa
0: anys.
1: No, fa més de 20 anys.
0: Fa més de 20 anys, ja diria jo.
1: Efectivament, fa menys, perquè eren els 90 que es va estrenar a Espanya, o sigui que...
0: Clar, això ja de que... En els 80 fa 20 anys ja no és.
1: Ja no, pareix que sí, però ja no, eh?
0: Però ja no. Vinga, Marina, fins ara.
1: Gràcies. Adéu.

0: Podríeu pensar, què manit està això, si aneu a parlar de teatre posant, per exemple, pues, la Lupe, no? Cantant puro teatro. Tot és perquè avui comença la 35 mostra de teatre d'Alcoi, la Fira d'Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana, un esdeveniment que es celebra fins al 4 de juny, és a dir, fins d'ací dos dies, i que cada volta desperta més interès. És un espai de trobada, de creació, de mirada cap al futur de les arts escèniques valencianes, però també estatals. El director artístic de la mostra de teatre d'Alcoi, que no és nou en això, ja ho va fer en el seu moment en les Titelles, és Josep Policarpo, qui precisament mos explica de què va tot això.
1: Bé, la mostra de teatre és la Fira d'Arts Escèniques Valencianes i, per tant, té un component professional important, perquè reunirà al voltant de 290 professionals del món del teatre, la dansa i el circ. Hi ha un programa ric d'activitats que inclou rodes de negocis, presentacions de llibres, presentacions de manuals de bones pràctiques. També tindrem la presentació del programa ALE del Ministeri de Cultura, que és un programa pensat específicament per acompanyar els artistes afectats per la dana. I finalment també tindrem l'entrega dels premis Mostra de Teatre 2025.
0: I com en totes les arts escèniques, sobretot en esta disciplina, l'exhibició és el segon eix més important.
1: En total presentarem 19 espectacles, n'hi ha 2 espectacles de circ, un de teatre de carrer, 5 peces curtes de dansa i 11 espectacles de teatre de sala. Bé, la veritat és que sempre intentem que la mostra represente d'alguna manera totes les disciplines.
0: Enguany s'ha incidit especialment en la dansa i en els nous formats, en quant que als continguts destaquen les obres lligades a les experiències humanes, tant experiències personals com aquelles que tenen una projecció més social. La mostra, el que està clar és que tindrà un repertori molt variat que els espectadors i els professionals podran veure a partir d'avui al COI. Serà a partir de les 6 de la vesprada, en diversos espais escènics i fins i tot al carrer. Per això nosaltres ens quedem amb la funció inaugural, que és al Teatre Calderón, a les 8 i mitja de la vesprada, a càrrec de la formació valenciana Contrahecho Producciones. Canviarem bolquers segons el BOE, amb text i direcció de Patricia Pardo.
2: El menjar és una merda! L'habitació és menuda compartida, poses la creata!
3: M'avorris molt, però no em queixo!
2: No, tu ronques!
3: No, sí. No sóc un xiquet.
4: És convenient. Va.
0: Bueno, sentia aquestes primeres frases i també era com si s'enquera o escoltara alguns o algunes del programa o dels que tenim al voltant, dient algunes d'aixes coses. Anem a parlar amb Alberto Baño, que és cofundador de Contrahecho. Alberto, què tal?
5: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, encantats de saludar-te des de la ràdio autonòmica. Escolta, Alberto, parla-mos d'aixe espectacle, perquè és una comèdia que convida tant a riure, no a plorar, però sí a reflexionar.
5: Exacte, sí, sí, és una comèdia escrita i dirigida per Patricia Pardo, la nostra estimada autora, i és un espectacle que va sobre les cures, no? Les cures principalment als majors, però també pues, les cures cap a un mateix, les cures a nivell institucional, que és una temàtica social doncs, que ens toca a tots, no? Molt, molt de prop, i és una comèdia tendra i de teatre de l'absurd, que no deixa indiferent, no? Exactament, la gent riu molt amb nosaltres, però, clar, també toca, no? Toca, va directe al cor.
0: Podríem dir, sí.

0: també fa, pot fer plorar.
1: Sí, bueno, la vida és això, plorar i riure, eh? I això és la realitat.
0: I tant.
1: També parla d'una societat, vull dir-te, Alberto, cada vegada més individualista, com la que vivim avui en dia, però també de com eixa època de la vida en què s'ha de cuidar tant dels fills com dels pares a la vegada marca la pauta de cadascun de nosaltres.
0: Mm-hmm. Exacte, exacte, no? És un moment que ja arriba un moment en la vida que de sobte dius he de cuidar per baix, però també he de cuidar per damunt. I és de, buah, com ho faig? Com fem amb tota aquesta cosa que és la conciliació dins de la nostra societat? I clar, com podem fer-ho i no explotar l'intent, que és com un dels punts forts de la funció, no? De dir, va, cuidar, ser cuidats i no explotar, no? Perquè a voltes la societat no ens ho posa molt fàcil.
1: Parlàvem que la societat és individualista, però ahir teniu que donar-li tocs de surrealisme, de gestualitat, que és algo que s'ha fet des dels clowns de tota la vida. Parlem de xiquets, parlem de majors, és a dir, tenim que mesclar tendresa, però sobretot humor, és una comèdia. Sí. Reflexiona sobre un moment, m'ha agradat molt aquesta denominació, moment sàndwich de la vida, en la que cries fills i cuides majors.
0: Exacte, no? Totalment. De fet, també parlem del tema de què passa quan necessites que siguin els iaios qui cuiden dels nets, què passa quan necessites contractar a una persona perquè cuide dels majors o també dels xiquets i tot això, no? És que és cert això que estàs dient, no? Que vivim en una societat cada vegada, per desgràcia, més individualitzada, no? On esta generositat de cuidar a qui ens va cuidar quan vam néixer, de sobte començar a...
1: A veure, que crec que hem perdut a Alberto, i són aquestes coses que té la telefonia a voltes. Vos recordo que estem parlant del Festival de Teatre d'Alcoi, de la Mostra de Teatre d'Alcoi, que ja està enguany en el que és la 35a edició. I la Fira de les Arts Escèniques, que s'ha convertit en un punt referent, no només per als professionals, sinó per al públic també, en el que, entre altres coses, a banda de totes les... obres que podem veure, estàvem parlant d'una en especial. El títol m'havia agradat molt. És una producció de Contrahecho Producciones que porta per títol això, Canviarem Bolquers segons el BOE. I, a més, no deixa de ser interessant. Alberto, que t'havien perdut. Estaves ahí, no?
0: Perdoneu, m'he quedat ahí jo xerrant a soles.
1: No, coses de la tècnica. Tu no tens que demanar perdó per a res. Parlem d'aixòs diferents punts de vista que té. Com afronteu un tema tan seriós per a donar-li humor? I, sobretot, quins recursos són és que utilitzeu escènicament, clar.
0: Sí, pues mira, jo crec que la primera cosa és el text, no? Que està armat i creat per Patricia Pardo d'una manera, des del meu punt de vista, excepcional, i que la comèdia entra a soles, no? Perquè ho fa molt bé. Ho fa molt bé i els gags, com són tan reals i la gent es pot identificar tan prompte, fins i tot nosaltres, els intèrprets, vull dir, ens sentim identificats quan l'estem fent. I després, pues, els recursos estos més gestuals, més de tipus clown i de teatre de l'absurde, ajuden molt a enfortir tota aquesta estructura de comèdia, perquè per descomptat és una comèdia, no?
1: I com és l'experiència a la Mostra de Teatre d'Alcoi? Què aporta a les companyies, segons el teu punt de vista?
0: Clar, la Mostra de Teatre d'Alcoi per a les companyies és un punt imprescindible, és una trobada excepcional, necessària, perquè és el lloc on tots ens trobem, no? I intercanviem punts de vista, realitats, i ens posem tots en contacte, no? Totes les parts que formen a nivell empresarial i logístic, tot el que és el nostre sector de les arts escèniques, no? És un punt de trobada indispensable que hem d'enfortir.
1: M'imagino que Reis Juan, la nostra companya que fa el programa de cultura en esta casa, no només per ser alcoiana, sinó per dedicar el seu àmbit professional a aquestes matèries, mos ampliarà un poquet, no? M'imagino en el dia d'avui tot el referit a esta fira, que té la particularitat de que barreja públic professional del sector amb públic general. És a dir, que els programadors poden veure realment com interacciona el públic en cada obra. És més, per tant, la responsabilitat per a vosaltres en aquest sentit?
0: Sí, és molt bonic, no? És molt bonic perquè de sobte t'enfrontes al públic real, que és per a qui nosaltres, no? Realment treballem, però saps que estàs també davant d'un públic professional

0: que tots els teus companys estan gaudint també del teu treball, i això fa que la funció siga... Sempre les funcions són úniques, no? Però esta, doncs clar, és molt rellevant, no? És molt especial, perquè de sobte estem com tots junts, no? I es creen unes sinergies molt boniques, necessàries i de gran importància.
1: Adeu, porta més obres altres anys. No sé si això ajuda realment a conèixer programadors i entrar en els circuits d'exhibició. És un poquet un símil que n'hi ha en les fires del llibre.
0: Sí, nosaltres, afortunadament, és la tercera vegada que treballarem com a companyia en la Mostra del Coll. Vam fer la primera vegada, va ser amb Besània, que era un espectacle sobre salut mental. Després vam fer Massa per la Carabassa, que era un espectacle de monòleg d'humor, poc més com alternatiu, per dir-ho d'alguna manera, i enguany estarem inaugurant la mostra, canviarem Volker segons el Boe al Teatre Calderón, i sí, això és el que... Els nervis sempre estan, eh? I les ganes de gaudir i de fer un bon treball, això no es perd mai.
1: De totes formes, este any obriu la programació de la fira. No sé si això és una responsabilitat afegida.
0: Sí, és un puntet més, no?
1: Com de tensió.
0: Un punt més.
1: No?
0: Exacte, dir, pues va, vinga, va, que isca bé, que isca tot bé. No, és molt guai, la confiança que nosaltres percebem de part de la mostra, pues sempre s'agraeix, però la responsabilitat, doncs, lògicament també està, però vaja que ho afrontem amb molta il·lusió, amb molts d'ànims.
1: I més coses, per cert, tu eres coorganitzador d'una de les activitats per a professionals més interessants de la fira, la roda de negocis. Per què no mos expliques un poquet en què consisteix això que ens ha cridat tant l'atenció?
0: Clar, mira, doncs ABETIT, que és l'Associació d'Empreses Teatrals del País Valencià, és qui organitza esta trobada, no? És el quart any que ho farem, i és un lloc d'això, no?, de trobada entre les empreses teatrals i els agents culturals, no?, de tot el País Valencià, però també nacionals, perquè tenim gent de fora que també, afortunadament, doncs, s'acosta fins a sí. Per això és un lloc tan important, i és una trobada on la gent pot expressar els seus treballs, explicar-los i donar un poquet més de visibilitat a tot un sector que a voltes necessita una espenta o una ajuda en els coneixements, no?, dels seus treballs.
1: Digue'm que eres com una espècie d'orientador o speed dating, no?, on ixen contractacions d'espectacles.
0: És una mena de posar en contacte a la gent.
1: És que exacte. Això està molt complicat avui en dia, tot i l'oferta que n'hi ha, no?
0: Clar, precisament jo crec que per això, perquè hi ha molta oferta i a voltes pues, és complex poder trobar coses entre tanta oferta que hi ha, no? I això, per això és tan important tindre un suport institucional per a les programacions culturals de tots els municipis del nostre País Valencià. Clar, això és superimportant. Tens el recolzament certer i clar, sí.
1: Tinc entès que, a més, ajudeu a això, a configurar el calendari de cites que durant aquesta activitat...
0: Bueno, primer, exacte.
1: Claro, escolta, pues, no està gens mal. N'hi hauran persones que porten tota la vida o llargs anys intentant-ho, i a lo millor en una d'aixes entrevistes amb vosaltres i degut a la casualitat, escolta, pues, poden presentar els seus projectes professionals.
0: Clar, sí, i així obrir portes... Sí, és una activitat des de... punt de vista d'ABETIT, no?, de l'Associació d'Empreses, clau, no?, en una fita com és esta fira.
1: Bueno, de moment, Alberto Baño, cofundador de Contrahecho, anem a desitjar-vos que vos vagi molt bé en esta mostra de Teatre del Coll, 35 edicions, ja, que es diu pronte. Podem parlar a voltes de, mira, portem 5 anyets, en portem 3, en portem 10, però 35 ja en són uns quants, o sigui que ja vol dir, sí, que sí, la cosa està suficientment madurada. I estarem molt pendents de Canviarem Volkers, segons el BOE, que torna a repetir, m'ha agradat molt el títol, amb la direcció i text de Patricia Pardo. Que vaja molt bé, Alberto, ja mos contareu com ha sigut l'experiència, d'acord? Pareix que s'ha tornat a tallar i almenys el comiat espera que l'hagi escoltat, encara que no l'hem pogut escoltar a ell. Bé, estem ja a punt d'arribar a la una de la vesprada d'avui. Acabem d'encetar el mes i junt al mes encetem setmana, no any. L'any, ja veus tu, d'ací no res.

0: És perquè estem en el mes 6, doncs d'ací 6 mesos, ja de nou estarem parlant del cap d'any. Veu com no és tan tonteria? Bé, encara tardarà menys en arribar el pròxim butlletí de notícies, mos posaran al dia de tot el que passa. Entre altres coses, recordeu que avui estava previst que s'alçara el secret de sumari del cas Leire Díez, i això precipitarà certes coses i provocarà altres reaccions entre l'oposició i la resta de formacions polítiques, que també, evidentment, situen en primera línia de foc als socis de govern. Però això hi ha tres coses, són les que vos contem ara mateix, com vos dic, en el pròxim butlletí informatiu, que després de 3, 4, com a molt 5 minuts, farà que tornem de nou. Fins ara.
1: És la una.
2: A punt. Notícies.
1: La consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha denunciat avui pressions al professorat que no vol fer vaga, també que en un centre educatiu s'hagi obligat l'alumnat a fer un minut de silenci, diu, pel que va ocórrer ahir a les portes de la conselleria. En este sentit, ha recordat el correu electrònic perquè les famílies i el personal docent puguen fer arribar els seus dubtes o queixes.
3: Sí, ho ha fet en roda de premsa fa uns minuts, on ha denunciat també que el sindicat s'han difós a través de les xarxes socials versions de les negociacions que no es corresponen amb la realitat, amb la intenció d'alimentar la tensió. Ha dit que la conselleria vol continuar negociant, però sense pressions.
4: No vamos a permitir que la desinformación dicte el ritmo de esta negociación. Que quede claro, que quede muy claro, esta conselleria sigue negociando. Ténganlo claro. Pero con quien quiera negociar de verdad. Estamos dispuestos a hablar de todo, pero las decisiones de esta consellería no se toman bajo presión ni coacción.
1: I l'alcalde de Nules, David García, ha anunciat este migdia, ho acaba de fer en roda de premsa, que no es presentarà la reelecció l'any que ve després d'11 anys en el càrrec. Sònia González, delegació de Castelló.
5: Sí, García explica que ho fa per motius personals en primer lloc, per coherència, ja que sempre ha apostat per la limitació de mandats dels càrrecs públics, i després per salut, pel desgast acumulat després d'11 anys. Al capdavant de l'alcaldia explica que té necessitat d'obrir una nova etapa vital que passa per recuperar temps amb la família i les amistats. García acabarà la legislatura i no es presentarà a les municipals, però tampoc a les generals ni a les autonòmiques. Escoltem David García.
6: Soy profesor. Soy un emprendedor y voy a seguir dedicado a lo que siempre he sido, para lo que me he formado y de lo que sigo trabajando. Sigo siendo profesor. Estos últimos años lo he compaginado con la alcaldía, pero es a lo que me dedicaré de forma plena a partir del 12 de junio de 2027 a las 12 del mediodía, donde cesaré como alcalde del ayuntamiento.
1: El responsable de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Alfonso Novo, ha assegurat este matí que l'actuació del seu departament el 29 d'octubre de 2024, el dia de la barrancada, va ser correcta en tot moment i que això va evitar que es produïren més víctimes mortals.
3: Ho ha dit en la comissió del Congrés, que investiga la gestió de la Dana. Preguntes de la diputada de Més Compromís, Águeda Mico. Escoltem les paraules d'Alfonso Novo i la réplica de Mico.
7: Si no hubo más muertos, yo creo que el trabajo que se hizo en FGV fue ejemplar, fue un buen trabajo, se desarrolló con normalidad, se desarrolló con toda la profesionalidad exigida para un día como ese. Y
8: Treballadors, no pensen
7: com vostè. Todo salió como...
8: Treballadors es van quedar abandonats eixe dia i molts treballadors diuen que vostès no van estar a l'altura del que ells necessitaven i que no van tindre el suport de Ferrocarrils ni de la direcció de Ferrocarrils el dia que va passar la dana.
1: I amb l'arribada de la temporada de vacances, l'aeroport de Castelló estrena 3 noves rutes internacionals amb vols des de 15 euros a Manchester, Bologna i Porto. Mònica Artana, delegació de Castelló.
9: L'aeroport de Castelló compta des d'avui amb 2 noves rutes a Manchester i Bologna i arriba així al màxim històric de 16 connexions regulars des de que va començar a operar l'any 2015. Es reforça així la presència de Castelló al mercat britànic, que fins ara comptava únicament amb la connexió amb Londres, i pel que fa a Bologna, la nova línia busca atraure turisme italià i també enfortir les relacions comercials entre dos territoris vinculats a la indústria ceràmica. Les dues rutes operen amb 2 freqüències setmanals i formen part de l'estratègia d'expansió d'Aerocar per incrementar el trànsit de passatgers. Vicente Martínez Mus és el conseller d'Infraestructures.
10: Estem orgullosíssims de que vagi creixent, de que vagi augmentant passatgers, batint rècords cada trimestre, cada mes i cada vegada més oferta. I estem ja pendents d'aixòs 2 milions de passatgers de l'aeroport de Castelló que estan a punt de plegar.
1: La Fundació ANAR ha atès 22.100 telefonades d'auxili a la Comunitat Valenciana a xiquets i xiquetes que necessiten ajuda, en la majoria dels casos per ser víctimes d'agressions.
3: El 63% d'aquestes telefonades han sigut fetes per adults a este telèfon per a denunciar situacions de violència contra menors. També els xiquets i xiquetes telefonen ells mateixos moltes voltes demanant ajuda i prop de la meitat de les voltes també és per casos de violència. La Comunitat Valenciana està per damunt de la mitjana de casos i des d'ANAR posen l'accent també en els problemes de salut mental. Diana Díaz és la directora de les línies d'ajuda de la Fundació.
11: La violencia está un poquito más alta en esta comunidad autónoma, destacando situaciones como el maltrato físico, el maltrato psicológico, las situaciones de negligencia, abandono, las agresiones sexuales. Por supuesto, también hay violencia a través del mundo tecnológico que cada vez tiene mayor fuerza. Y ese bloque de violencia impacta directamente y de manera muy importante en el bloque de salud mental.
1: Dels esports, la notícia és un nom propi, Íñigo Pérez, que és, ja saben, que és el nou entrenador del Villarreal, Gonzalo López.
12: Un anunci molt esperat que el club groguet ha confirmat fa només una hora. L'entrenador navarrès signa per 3 temporades fins al juny de 2029. El jove tècnic de 38 anys ve a entrenar al Rayo Vallecano, el qual l'ha portat fins a la final de la Conference League. A més, l'equip madrileny ha acabat octau en Lliga, igualant la millor classificació de la història. Serà presentat demà a les 6:30 de la vesprada a l'Estadi La Cinàmica en un acte per a mitjans de comunicació que podrà seguir-se en directe pels perfils oficials del club en xarxes. Mentrestant, a les taquilles de Castalla ja hi ha cues d'aficionats del Castelló per a comprar entrades per al partit del play-off d'ascens a primera divisió, que els orelluts disputaran contra l'Almeria dissabte a les 9. L'afició confia a tornar a la màxima categoria 35 anys després.
13: Jo sí, clar que sí, tota la vida.
14: Sí. No li tenim por a l'Almeria i anem a per totes.
15: La por la té l'Almeria, que li ha tocat el Castelló.
16: El que volia jo, me fa més por, el Pau Mas o el Màlaga aquesta.
17: Estic segur que va passar més que ahir.
1: Acabem a les 3, actualitzem, continua ara amunt i avall. Fins ara.
2: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
18: De tu a tu.
19: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
20: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
21: El Dia Mundial del Medio Ambiente és el dia de la bicicleta de Amparo i el dia del huerto de Sento. Y también el de la barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
22: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
23: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
2: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla. Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

0: Últims 51 minuts de programa, si contem a partir d'esta hora, del que tenim per davant avui i fins a arribar a les 2 de la vesprada, en este primer de juny de 2026. Deixa'm, Dani de Morcilla, el salude, però sí. Mira, si sóc incongruent en mi mateix, sí. Que el dic, deixa'm que salude primer a...
1: Molt bé.
0: A Carles Figuerola, i ja t'ha saludat a tu abans.
1: Molt bé, molt bé.
0: Carles, què tal? Com estàs? Bon dia.
2: Què tal? Com esteu?
0: Mare meva, tinc més baixes així que en Vietnam.
1: És que estem a final de temporada, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Les lesions musculars són així.
0: Home, si haguera sigut el divendres ho haguera entès perquè estàvem a final de mes, però ara...
1: Bueno, mira, és que hem tingut i estem en unes jornades absolutament de... que és una absoluta bogeria. Tots pensaven que s'acabava la primera divisió i això anava a ser tranquil·litat, però és que... En guai, les alegries no acaben, eh? No acaben mai perquè tenim...
0: No acaben d'arribar o no acaben no, d'haver
1: no,
0: alegries?
1: No acaben mai. Afortunadament que no acaben mai. No, arribar, continuen arribant i tenim... bueno, te recordes allò de dir 5 equips en primera divisió?
0: Sí,
1: bueno,
0: pues
1: està més a prop, no? Més a prop. El Castelló és equip de promoció i se
0: com,
1: va viure...
0: Com de prop, Hermosillo?
1: Pues, home, a 4 partits.
0: Buah.
1: A 4 partits.
0: A veure, tu dona compte que me ho dius i és com si jo estiguera escoltant parlar en apteca, no?
1: Ja, vale.
0: Però veig que sí ara que és molt prop. Molt
1: claro,
0: prop.
1: Mira, ara ja han pujat dos equips de categoria, que uno és el líder i campió, que és el Racing de Santander, l'altre el Deportivo. Estos dos estan en primera. Ara, els quatre següents de la classificació juguen una promoció, tots contra tots, bueno, tots contra tots no, el tercer contra el sisè, que és l'Almeria i el Castelló, i els altres dos pel mig. Després hi haurà un segon playoff, si el que passe, que esperem que siga el Castelló, que se carrega l'Almeria, i jugaria el segon playoff. Si guanya el Castelló en el transcurs de 4 partits, seria bona la notícia de que el Castelló jugara els 4 partits, pujaria a primera divisió, seria el quint equip de...
0: I una cosa, estos que li toquen en estos 4 partits, són... Esta gent és xunga, mediocre, tu... bona... Quines possibilitats n'hi ha?
1: Mira, te vaig a dir una cosa, la estadística, i Carles, que li agrada molt la estadística, diu que el equip que més vegades ha pujat des de que es va implantar el playoff sempre és el sisè. És a dir, l'últim que entra en el promoció.
2: El va pujar, Dani, sense sisè, que no n'hi havia... Vamos, exactament. Ningú li donava com a possible, ningú
1: exactament.
2: El veia favorit, l'any de Pacheta.
1: Exactament, l'any de precisament de Girona.
2: Que va jugar
1: si no
2: en agost.
1: Sí, sí, sí. Ah, és de veres, és de veres, és de veres. O sigui que, Sergi, això és, bueno, mel absoluta per al futbol valencià i sobretot una ciutat. Ahir va fer una rebuda a l'equip espectacular, camp ple, ja comencen a vendre's, ja hi havia gent en les taquilles este matí de l'estadi de Castalia per a entrar i la veritat és que, bueno... boníssim, boníssim per al nostre futbol, ja t'he dit que pot arribar un quint equip a primera divisió, que això seria històric, però anem pas a pas i pam a pam, perquè el Castelló evidentment ha de treballar-se un play-off que és segurament molts futbolistes diuen que és més complicat que guanyar una lliga o que pràcticament tot teu jugues en 4 partits tota la temporada. El que passa és que el Castelló, que no tenia previst arribar a este punt, pues,
0: no ho tenia previst fa temps, però
1: fa temps.
0: Des de fa uns mesos sí, que estan ahí en la cosa de...
1: I podríem dir que, bueno, que lluitaven per l'accés directe.
0: Quan
1: però...
0: vam estar en la Magdalena ja estaven en la coseta.
1: Sí, ahí estaven primers, si no m'equivoco, o segons. Primers o segons, eh?
0: Ho recordes, sí, sí, sí.
1: Bueno, però és un equip que crea molt, que crea molt de xoc, que crea moltes oportunitats, que li falta una miqueta concretar-les i que esperem que en estos 4 partits tinga esa, bueno, esa capacitat de concreció i de concretar perquè és un dels millors, dels equips que millor juga, no?
2: I l'Almeria teòricament era candidat a l'ascens, és a dir,
1: sí.
2: Que també hi ha certa decepció en Almeria per estar en
1: I al llarg de la vesprada d'ahir, Carles, l'Almeria va estar eliminat.
2: Va estar
1: sèptim. O sigui que ahí va estar dins del Burgos, el Castelló arriba així d'última hora.
0: Morralla.
1: Però te vaig a dir una cosa, el que es va viure... Mira, avui parlaré en el Ter Capità, en David Cubillas, en el programa, que el tindrem nosaltres en el programa.
0: Sí.
1: I bueno, este és protagonista d'ascensos de segona divisió B a segona divisió A, també de descensos, i jo crec que el que es va viure a ir a l'estadi de Castalia, també José Luis Gual ens comenta.

0: estarà, perquè jo crec que va ser absolutament extraordinari, no? Una fita... La veritat és que històrica, és una afició que està volcada, que l'equip estava en tercera divisió i hi ha molta il·lusió en la ciutat. I jo, què vols que te diga? Personalment també la tinc, eh, Carles?
1: Sí, jo vaig parlar, recordeu, si voleu algun dia poseu l'himne que el canta Ángel Belinchón.
0: Sí, és de veres.
1: I estaven emocionats, i encara queda un partit, però em dic, bueno, inclús que són aficionats al Castell, diuen, no sé si pujar perquè no sabem el pressupost que tindrem, però clar que, que cal pujar. Són 35 anys sense assaborir la primera, i cal provar-la, passi el que passi. I el que tu dius, tenen aquestes opcions, l'Almeria teòricament és millor equip, perquè és un equip sí que està pensat per a l'ascens, però cal veure què passa en les eliminatòries. I passa sí. l'Almeria, després l'altra.
0: I després l'altra, que juguen... recordem que la juguen el Màlaga i la Unió Deportiva Las Palmas, no? Alguns parlen del Màlaga com el gran favorit, perquè és l'equip que més en forma ha arribat, però bueno, ahí s'ha de jugar, és un 2-2, és una semifinal i una final, i veurem, però bueno...
1: Tu dius el Castelló si encerta, perquè jo, serà dels equips, tu hauràs comprovat que més ocasions crea o que més arriba. El que passa és que no concreta tant com altres, però llevat del Racing, el Racing de Santander també se n'ha eixit, però el Racing ha pujat.
0: Efectivament.
2: Carles, és que tinc que fer menció d'una cosa que m'enviava ahir l'amic José Luis Torró, des d'Ontinyent, una fita històrica, a més. Jo crec que era... Home, jo com a alcoià també tinc de fer-me resó d'això, sobretot d'una fita històrica, que diu que per primera volta en la història el Club Deportiu Alcoyano porta el mateix número de jugadors al Mundial que el Real Madrid.
1: Va aixir per Twitter i tot. Molts aficionats diuen...
2: Menuda sorpresa en el futbol, no?
1: Vols dir, sí. I és que ara el nom de l'Alcoyano s'utilitza com a comodí per a moltes coses.
0: Home.
1: Diu, és que han jugat com si hagueren perdut contra l'Alcoyano.
0: Sí, sí, sí, sí. És que la moral és la moral, no, Sergi? La moral és la moral.
2: És el que té ser un mític, una llegenda del futbol. Com
0: un històric, Alcoyano. Un històric, eh?
2: Escolta, doncs pues això no ho pot negar ningú, eh?
0: No. La història és història.
1: Com vos vaig llegir el poema de la setmana passada, vull dir que inclús perdent fas història, és important.
0: Sí, mira, és com una pancarta, no?, dels aficionats del Rayo, ara que recordava l'altre dia que preparaven, no? Diu, com era la millor victòria és estar amb vosaltres en la derrota, no? Que era una pancarta super, super bonica d'un equip que estava il·lusionat en guanyar un títol, que arriba a una final, que no l'aconseguís i que se senten tan guanyadors com el que la va guanyar. No és l'única notícia que tenim avui d'este matí, la del Club Esportiu Castelló. Estarem molt pendents d'aquesta promoció, evidentment, que juguen dissabte i dimarts, si no m'equivoco.
2: Parlant de Castelló i deixant un poquet futbol, disgust este cap de setmana en Castelló en el rally, no?
0: Sí, bueno, la veritat és que ahí m'agafes, eh? Te vaig a dir que m'agafes, Sergi.
2: Te ho busqué jo,
0: però sí que crec que haver llegit alguna cosa...
2: Sí, ha hagut una cosa molt bona. És que em falla ara internet, inclús el meu propi sistema del programa no puc gastar-lo, però estic buscant-ho, ja que estem parlant d'un fet greu i també d'un mort, i ara en seguida vos ho recupero i vos ho dic perquè ho tinc a si mateix.
0: Bueno, abans de
2: parlar... En funciona internet.
0: Abans de parlar del tema, de dir que acaba d'anunciar fa uns minutets el Villarreal a Íñigo Pérez com a nou entrenador del Villarreal per a les dues pròximes temporades, que és l'altra gran notícia del dia. Ja diríem que quatre a destacar. La tercera notícia del dia seria el ascens del València femení a la màxima categoria del futbol espanyol. Vol dir que tindrem representant de la comunitat valenciana, en este cas el València, que ocupa, diríem, el lloc del descendit llevant Unió Esportiva. L'altre, que ja no és notícia, que ja no és sorpresa, Sergi, és que el València Bàsquet de Pedro Martínez està abonat al segon lloc. Segon en la Lliga regular de la Eurolliga, segon en la ACB, després a pallissar al Palau Blaugrana al Futbol Club Barcelona, la qual cosa vol dir que bueno, ara s'enfrontaran el play-off per el títol al Bilbao de Jaume Ponsarnau i tindrem... Bueno, pues, la veritat és que moltíssimes coses que contar en les pròximes hores. Pensava en compte dia que s'acabava tot així en el futbol de primera, en la salvació de l'Elx, en la salvació del Llevant, i mira com tenim que continuem donant pàgines i pàgines i minuts, en este cas de la ràdio, de bones notícies per a...
1: Dani, tu per quin esport entrenador des que ha eixit? Bueno, al final pot ser que contracten a un altre, sempre passa, però des que

0: de l'Elx, quin creus que té les opcions? García Pimienta?
1: Jo crec que el que millor a l'estil li aniria seria García Pimienta, entre altres coses perquè, per exemple, va treballar...
0: Ja coneix la categoria.
1: Coneix la categoria, va treballar en el planter del Barça, és un entrenador al que li agrada, diríem, un poc el xoc que ha mostrat l'Elx en l'era Eder Sarabia, dels que han eixit. Però a mi el que em sembla, i tu que l'has viscut més i l'has tingut més de prop, que Bragarnik, en este cas Cristian Bragarnik, és absolutament impossible de saber per on van estir.
0: Sempre té la vena de portar algú
1: argentí.
0: Sud-americà.
1: Sí.
0: Sempre, quan li van bé les coses, ho va fer amb BKCS, ho va fer amb Almirón, no saben si vol fer l'aposta per Hernán Crespo, que sí que va ser un gran jugador internacional amb l'Argentina, però com a entrenador tampoc és que...
1: Però el que passa és que aquestes apostes no li han eixit bé, no? I les apostes pròpies de gent que coneix la categoria, d'entrenadors espanyols, jo crec que sí que li han anat. Per això, lo de García Pimienta sí que me quadra una miqueta, però a mi me dona la impressió de que va haver sorpresa, eh? No sé per què me dona la impressió de que va haver sorpresa.
0: Que siga una altra alternativa de les que estan eixint.
2: La notícia que tenia jo aquest matí, coneixia quan ha arribat i, a més, veia mitjançant les xarxes i també la nostra web, que ara, en aquests moments, no intenteu accedir perquè no funciona, la web de Apunt Media, és que el copilot Samuel Ortiz moria la nit del divendres i el seu germà Jordi, que exercia com a pilot, resultava ferit molt greu després de patir un accident durant la disputa del segon tram del Rally de la Ceràmica en la província de Castelló. Això, segons informava el Rally Club Costa Azahar en un comunicat oficial, el sinistre del rally el que va fer va ser que es va produir a poqueta nit del divendres en la carretera CB189, en eixe tram que uneix les localitats castellonenques de l'Alcora i Onda, quan l'automòbil número 32, que és el que estem parlant, en el que competien, va patir un fort impacte. A conseqüència del xoc, el copilot va perdre la vida en l'acte, com vos estem dient, mentre que el pilot va haver de ser evacuat d'urgència en estat molt greu a l'Hospital General Universitari de Castelló, com també informava el comitè organitzador del Rally Club Costa Azahar, que va tindre que suspendre la prova en senyal de dol i respecte.
1: Sí, la vaig llegir el divendres, no vaig a fer parar molta atenció en els detalls, la vaig llegir, i la veritat és que últimament estan havent moltes accidents en el món del rally, no tant afectant als pilots, que malauradament estes molt greu, sinó també al públic, no, assistent, que és una dels grans problemes, no, que ha presentat precisament este esport. Bueno, pues la veritat és que és una llàstima, i més en una prova organitzada en la Comunitat Valenciana, no?
2: Què anaves a dir, Figuerola?
0: No, anava a dir també, parlant de motor, però una nota positiva...
2: Perdona, en Alcoi es fan molts ral·lis, eh? Jo, de menudet...
0: En Alcoi tenim... Bueno, és el ral·li la Nucía, però que n'hi ha molts trams per la comarca.
2: De menudet, els meus gallos vivien en el viaducto, on estava l'antiga...
0: Vicente Cabanes, que ara és el que organitza...
2: Seu del Ciudad, i per allí, com n'hi ha moltes curves, una volta passat el viaducto cap amunt...
0: Sí, el remolcat, que es diu.
2: Exacte, i mos passaven els cotxes per davant de casa. Mira, t'ho dic i se me posen els pèls de punta, perquè ho recorde molt menudet, en fi. Per cert, volia obrir un meló que hem obert abans en Manolo Montal, que se n'ha passat de banda, com aquell que diu, i ha vingut i ve a les 11, respecte a lo que veiem ahir de les actuacions policials i com es comporten, i Manolo ha fet al·lusió a també com s'actua d'esta forma en els diferents partits i com s'actua també moltes voltes en Mestalla, depenent de a qui li convinga o no dissoldre.
1: Sí, bueno, este és un tema...
2: No vull clavar-vos en cap compromís, però és una realitat que n'hi ha.
1: És molt fàcil, vull dir, es tindre una opinió. Jo crec que d'alguna manera és de debat avui, no? Tot per ixe altercat amb ixa manifestant que la Policia Nacional, bueno, que un policia nacional...
2: va reballar contra la terra, directament.
1: Bueno, jo te puc comentar, diríem, el meu parer personal, no? I tant en el que dia Manolo, en els partits de futbol, com en les rodalies, com en les arribades dels equips, o com ara tenim, perfectament, per exemple, en França, dissabte passat amb uns aldarulls, la veritat és que històrics amb...
2: Bueno, la cosa va acabar fatal.
1: Fatal, 800, me pareix, detinguts.
2: Perquè així tenen tots els mitjans de comunicació. Vamos, mínim de vergonya, es podria dir.
1: Efectivament, però jo crec que en totes estes coses hi ha, com sempre, que són els abusos, tant dels que han de controlar, en este cas la policia, com els mateixos manifestants, en este cas, que se produeixen en les grans ciutats, París, en Barcelona... com aprofiten determinats grupuscos per a crear tot i ser... Perquè ahir va ser la festa, per exemple, del PSG en l'arribada de l'equip i no va haver absolutament cap, no? I

0: El dissabte sí que es va muntar una gran, perquè es va muntar.
1: Sí. Vos dic això perquè a portes d'un Mundial no és gens recomanable que aquestes coses succeeixin.
0: I en casa de Trump,
1: no, no, per això vos ho dic, perquè atenció al que anem.
0: Sí, clar. Sí, sí.
2: És un tema susceptible perquè el que dieu de vegades, jo, bueno, fa molts anys, perquè estem parlant ja dels inicis de la democràcia, estava estudiant a Barcelona i recorde un autobús de la Policia Nacional, que hi havia una manifestació prevista, però estaven passejant per les Rambles. I van vindre i em van dir que em dissolguera, me recorde, i jo estava sol i li vaig dir, però com me voy a dissolver jo mismo? I estaven preparats per a intervindre, no hi havia manifestació, jo tenia el moño massa rull i massa llarg.
0: El continuo estelint.
2: I van dir, serà un de la manifestació, dic que de vegades dius, i jo sé que vaig tindre una discussió familiar i en amics, i bueno, com és possible que dos persones que estan passejant pel carrer vagin a no sé, a, jo me va recordar un amic, si te peguen en la porra no te meneges perquè si no van a per tu i te tiren
1: i t'engan.
2: I no va passar res més, però me van apuntar una pistola, eh? Jo vaig veure una pistola que m'apuntava.
1: Ah, pues ahí sí que et fas...
2: me va recordar de consells d'amics que digues, tu si tal, tu tranquil, no te meneges, no te'n vagis corrent, perquè sí que t'esperilles. Jo vaig pensar...
1: És com quan t'ha d'atacar un tiburó, no et meneges per si de cas no t'ataqui, no veig que el meneges.
2: No, jo vaig pensar, si en una situació que no passa res,
1: sí.
2: Aquell també era, no era la mateixa policia, la de fa... d'aquesta època, que encara tenia, diguem, residus franquistes que la d'ara, però... Dius, clar, tu, com l'anunci del desodorant, no? Encontré en un tumulto, pues... És dir, ahir no saps exactament com van a respondre si estan... I depèn també de com estiguen ells preparats i de vegades, com es diu sempre, paguen justos per pecadors.
0: Jo crec que el tema del hooliganisme, que pensàvem que estava ja totalment superat perquè havien desaparegut tots aquells grups, perquè els clubs, per exemple, en Espanya els havien desfet, per exemple, en França tenen aquest problema, tant en el Paris Saint-Germain com en l'Olympique de Marsella, que a mi em contaven que és brutal allà la fortalesa, que n'hi ha com a 9 grups ultres en Marsella i que condicionen i moltíssim la vida dels mateixos clubs, i de, per exemple, Marcelino, que va ser entrenador de l'Olympique de Marsella, i els ultres no el volien, i al final li va tocar eixir pràcticament per cames. Jo crec que estem davant d'un Mundial en tres països diferents, en Mèxic, en Canadà, en Estats Units. Anem a veure com s'enfronta tot això. Hi ha moltes seleccions, lògicament, europees que van anar cap allà. Estem, ja t'he dit, en un Mundial, i el tema de la seguretat sempre en aquests grans esdeveniments
2: és fort. De totes maneres, crec que la policia és una cosa que saben, no la policia d'ací, l'americana té altres... modus operandi, però...
1: Sí, té altres formes de convèncer, però,
2: teòricament,
1: de procedir.
0: Sí.
2: Tendria que ser que no actuar si no és estrictament necessari. Això tindria que ser la norma. Però,
0: sí.
2: Clar, la policia americana així sí que s'ho prenen d'una manera més seriosa. Allí sí que hi ha moltes queixes en algunes protestes, més que en Europa.
0: I anem a veure perquè, per exemple, la selecció iraniana ja s'ha anat al nord de Mèxic, no recordo ara la ciutat en la que va estar concentrat, perquè bueno, no se'ls autoritza, entre cometes, la entrada en Estats Units més que per a jugar el partit. Crec que el juguen en... Sí, al sud de... No recordo exactament quina és la seu, però sí, anem a parlar d'un problema de seguretat i el tenim, per exemple, en la manifestació de l'altre dia de l'afició del València en contra de Peter Lim.
1: De Peter Lim, sí, que és el que ha mencionat Manolo, precisament.
0: Efectivament.
1: Sí.
0: Bueno, jo crec que és una més de les que... Al final això és com l'arbitratge, no?
1: Per no parlar d'en cap Peter Lim com les gasten. Recordeu-vos en
0: també,
1: la parella aquella que els va passar canutes, no?
0: Estela. Sí, bueno, jo crec que en este cas la prudència i les formes, tant del que té que garantir la seguretat, sí, en este cas la policia, com evidentment de la resta de gent, és fonamental i és important que mantinguem, vull dir, que se mantinga la calma. El que passa és que, bueno, sempre se produeixen abusos i jo crec que són condenables absolutament tots ells.
2: Jo recordo anar, no me recordo el motiu de la manifestació, no era de futbol, una manifestació en València, i els manifestants, jo estava darrere la policia, van a començar a llançar pedres, claro, i monedes, i ahí, pues, sí que tenen que actuar.

0: part, però la policia sempre ha de ser prudent perquè poden haver ferits i sempre tenen que controlar més aquest tipus d'actuacions. Bueno, sí, i crec que estan preparats per això.
1: I qui els ha de controlar, evidentment, que són les autoritats les que han de controlar aquestes accions de la policia, i que tenen uns responsables i uns caps, i que són els que han de controlar-lo. De tota manera, Sergi, esperem que pel bé del... saps que és l'esdeveniment, després dels Jocs Olímpics, els Mundials de Futbol són l'esdeveniment més seguit en tot el planeta, i hi ha molts ulls posats allí, i jo ben segur crec que els tres països tenen una grandíssima responsabilitat. S'anuncien moltes coses, però acaben passat afortunadament poquetes.
0: Per cert, han publicat una llista fake, jo no, crec que no s'ho creu ningú, bueno, que diuen que un treballador de la FIFA va treure un paper i que ha trobat tots els guanyadors dels anteriors mundials, que ja ho sabíem, i qui seran els pròxims.
1: I qui són?
0: I així diu que el mundial d'enguany el guanya Portugal.
1: Portugal?
0: I que, sí, bueno, la llista esta que apareix...
2: I en què es basen, això?
0: No sé, que va ser que la FIFA ja sap qui va guanyar, és a dir, com si fos una conspiració.
2: Bueno, van guanyar l'Eurovisió una volta, per primera volta en la vida, mai se ho haguérem imaginat, i en la cançó que van guanyar, per cert, que a mi m'agradava molt, però igual és possible...
1: Portugal té una grandíssima selecció. L'important seria, jo què sé, la sorpresa seria apostar per Cap Verd, no? Que ahir va guanyar 3.
2: Deuen d'alimentar-los a base de cafè, que els portuguesos en beuen molt.
0: Segons esta llista, que s'ho prenem a broma, naturalment, Espanya guanyaria el Mundial del 2042.
1: Bueno, no sé si estaríem ja.
2: Què vols dir? Que tu no tens previsió d'estar al 42?
1: Me la tira molt lluny, jo què sé.
2: A veure, però si jo la hipoteca la tinc fins al 2080, mira les expectatives que tenen és del banc de que jo dure.
1: Perds el pis.
2: Sí, sí, sí. Bueno, el guanya qui guanya, els nebots el guanyaran.
1: Claro, algú.
2: Però sí. El 40 no està tan lluny, si ja estàvem parlant, el 2030. El 2030 està ahí, ja.
1: Ja està ahí. Però encara queden 3 anys, o 4.
2: Anglaterra, vols dir?
0: No, el del 2030, segons la llista, guanya Anglaterra.
2: El guanya Anglaterra.
0: I, doncs, més o menys, són seleccions possibles guanyadores, menys el del 2034, que es veu que ho han posat per despistar.
2: Ja.
0: Perquè diu que el guanya Bèlgica, el del 2034.
1: Bueno, pues més, això seria notícia.
2: Els de la llista es cobriran de glòria.
1: Jo el que sí que te dic és que crec que Espanya està entre una de les seleccions, i Portugal també. Portugal té una selecció espectacular.
0: Així, segons les previsions, Espanya arriba a les semifinals i perd en els penals.
1: Contra Portugal?
0: No, això ja no sé quin. Contra qui.
2: Bueno, els Nostradamus del futbol, que estan fent les seues previsions. Carles Figuerola, que tingues bona setmana. Gràcies. Una abraçada. Adéu. Hermosilla, tu el trobes en no res.
1: Ara de seguida se trobem així en les zones.
2: Cuidat. Vinga, fins ara. Adéu. La 1:32. I estos són els temps que ens encara en queden per davant en este últim tram del magazín d'avui en la Ràdio Autonòmica Valenciana. Això és, com sempre, recordeu-se'n, si vos pregunten, a Punt Ràdio.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
4: De tu a tu.
5: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
6: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
7: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
5: En A Punt Ràdio.
8: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
9: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Estamos aquí discutiendo entre todos. A ver, si es día, no
1: está diciendo Patri. Patri, no,
2: Patri,
1: ella no,
2: molt,
1: puede, ella, o sea, no puede decir.
2: Yo ya me engañas, ya sé que
1: ellas
2: me engañas.
1: Ellas no pueden decir nada. Ellas, no, sí, están de ella, mi parte.
0: No, no, escolta.
1: Ellas no saben.
0: Ah, el Patri no ho sap. Patri no estava.
1: No lo sabe.
2: Yo he dit que l'inici sí que m'heu aparegut, però ara la veu ja diria que és una persona real, però claro, és que no...
1: Estàs oscilantes.
2: Me estás tornant loca, vamos.
0: No sigues pelleja i no claves a la gent de la tècnica en compromisos, eh? Sí. Per favor,
1: Patri no estava. No ha visto, vale. Entonces, Patri, ¿qué dice? Patri, ¿qué dice?
0: No és ella.
1: A ver, Marina.
3: Jo el que diu Patri, que Patri sap molt, no és dia.
1: Ah, te apuntes... Sergi?
0: Jo diria que tampoc, però en fi.
4: Jo sóc a borro, ia.
2: Ja, jo havia dit que ia, me queden que sia.
1: Tres.
0: Però a veure, jo per escoltar, igual me la pegue, no, igual me la pegue com abans en la semi... en el surimi de Whitney Houston, però en fi, jo diria que no. També és un poquet provador del Zara.
1: No és ia. David i Lorena, I'm so sorry.
0: Però saps per què? Entre altres coses? Per què? Perquè respira.
1: Ah, ves? És lo que hay que dar.
2: Respira.
1: Es que voy a repetir las pistas. Voy a repetir las pistas para que también las tenga claras Marina. Hay que ver que la voz no sea demasiado perfecta, que no haya respiración, o sea, que si la hay ya te da una pista, que haya algún fallito, un algo, que haya emoción. Entonces, hombre, David y Lorena,
2: res
1: no
2: de res. No, deien que en esta era les obres d'art que tindran importància seran ixes que tengan, siguen imperfectes, sí, sí, perquè les perfectes ja les haurà fet la
1: IA. La imperfecció,
2: sí,
1: serà...
2: Sí, ho parlant d'art. Sí, exacte, sí, exacte. O sigui, que la imperfecció al poder.
1: Sí, bueno, i no queréis saber quién es? Va, Toni Braxton.
0: Sí que ho sé qui és. Ah, no, no va dir-te-ho, però... Ah. Ho sabia, vos ho promet que ho sabia.
1: Sí?
2: Sí, chico.
0: Perdona,
1: Toni Braxton.
0: Per què, claro, perquè no ho ha de saber. No vaig a saber.
1: Hombre, perquè has dudado.
0: No he dudat. Qui ha dit que ha dubtat? Jo... Vos he dit, respira. El fet de que respirava...
1: Però lo ya has achacado a que respirara. No, la conozco.
0: Perdona.
1: ¿Ves? No he dit la conozco, he dit respira. Està viva.
0: Si
1: no
0: jo t'he dit que sabia qui era, no vaig a dir com, però sabia qui era.
3: No em porta una... bé la derrota, Sergi, no acepten.
1: No la lleva.
0: Però si jo sí que acertar.
3: No,
0: sí.
3: Elles no accepten la derrota.
0: Esta, que és una xunga.
3: No accepten la derrota elles. Molt bé, els guanyadors sí.
1: Vinga, oye, Toni Braxton, una de les grans voces de Rhythm and Blues. Però
0: vos tinc que dir que no acabarem ni en Toni Braxton ni en ninguna d'estes. Acabarem en algú más castizo del programa. Eh?
1: Vinga, vamos a ver. La siguiente. Endless days, we're cruising in my
3: Chevrolet, windows down, winding our head. Este día.
0: Eso sí, ya.
1: Esto canta la Traviata, canta.
0: Es que, per favor, es el látex pura son.
1: Venga ya, mirad si canta, que...

0: Què tal, com esteu? Primer, l'enhorabona a tota la família del Club Esportiu Castelló. Són les 2:02 de la vesprada. Han hagut de passar 35 anys perquè els orelluts somien a tornar a la primera divisió. Una vesprada màgica i intensa. Des de l'arribada de l'equip, amb una rebuda espectacular de l'afició concentrada en l'Escaifi Castalia, amb la treta d'honor de David Cubillas. Aquí de seguida saludem perquè ja tenim amb nosaltres. Però una vesprada també de patiment. El Castelló va tindre ocasions per a golejar l'Eibar i va acabar patint. El gol de l'empat de l'Eibar i el del Burgos obligava als orelluts a guanyar el partit. No calia un altre, però el Castelló té un tresor, que és Cala, que marca el primer gol i oferia en safata el segon a Isra Suero. Amb el xiulí final esclata l'alegria de l'afició, la celebració dels jugadors en la xespa i el vestidor, i també ixa mítica ja volta d'honor de Chipenga i Due amb dos grans banderoles a l'escut del Club Esportiu Castelló. El Castelló jugarà el play-off i esperem que els quatre partits, els dos primers contra l'Almeria i el primer a l'Escaifi Castalia. Però encara no s'ha aconseguit res. Com heu escoltat en la intro, l'afició confia. L'equip jugarà primera. Barra i Alberto també. Però què diu el gran artífex del miracle orellut?
1: Conozco este equipo y sé que van a dar la vida por ganar este playoff. Y no estamos aquí para ver qué pasa, ¿no? Vamos a intentar competirlo, disputarlo y por qué no soñar con poder ganarlo.
0: Un partit màgic que ja s'ha reflectit este matí en l'Escaifi Castalia. Comença la compra d'entrades amb preferència per als abonats que han de passar per taquilla. Ahí ha estat el nostre company Xavi Robert. Castelló, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Dani. Sí, la veritat és que no han tardat, Han sigut molt matiners els aficionats, els abonats del Castelló, perquè estava prevista l'obertura de taquilles a les 9:30 i molt abans ja estaven, i fins i tot s'ha retrasat, no?, un poc el fet de calçar en la persiana i els més matiners ja pogueren comprar aquestes entrades, no? Recordem que són dos packs, en este cas poden comprar un pack de les dues entrades per al partit d'anada a jornada, o no sols, o sols el partit que es jugarà a Castalia este dissabte, i després la tornada ja serà a Almeria, que és el rival de la promoció, el dimarts dia 9. Fins dijous poden comprar este pago i ses entrades els abonats, i a partir de dijous ja el públic en general, i a partir d'ahir

0: ja confiem en que passi el Castelló i després veurem quin és el seu rival, no? Si ve el Màlaga o les Palmes.
1: Molt bé, Xavi, dissabte a les 9 de la nit és la nada Castalia i el dimarts també a la mateixa hora, no?
0: Sí, correcte, el dimarts també a la mateixa hora. El que és segur és que bé, podem posar l'horari que vulguin, l'hora que vulguin, Castalia estarà a rebentar. El desplaçament a Almeria estic convençut de que va a ser massiu, perquè la veritat és que ahir només hi havia que passejar per Castelló. A qualsevol hora del dia, per molt matí que fora, que de camisetes blanquinegres estava invadida Castelló.
1: Molt bé, Xavi, no te retires, després parlarem del Villarreal, que també hi ha notícia. Parlem ara amb el nostre company José Luis Gual, que vos va contar ahir en el punt a punt esta històrica victòria, un Club Esportiu Castelló que torna, bueno, a veure més a prop la primera divisió 35 anys després. José Luis, bona vesprada.
2: Què tal? Molt bona vesprada, com esteu?
1: Molt bé, suposo que encara tens la pell, no? Els pèls erissats, no? Després del viure, del viscut ahir, no? A Castalia.
2: Sí, la veritat que m'estaves explicant, no? Va ser una vesprada nit en la que, bueno, van captar moltíssima energia al Vinegra. Crec que va ser el rècord d'assistència de la temporada, almenys en dades oficials. 14.031 espectadors al Skyfy Castalia. N'hi havia que guanyar, va costar, perquè va ser un partit en sofriment, sobretot en la segona part, en ese pas endavant que va donar la Sociedad Deportiva Ibar, que recordem, també podia classificar-se, però només li valia la victòria, però afortunadament, i ese gol de Suero que va col·locar per davant al Castelló i només xular l'àrbitre del final, pues una alegria, una eufòria impressionant, no? És des dies que jo recorde més quantitat de cotxes, de gent prontíssima a les 4 de la vesprada, sí. I tota la gent estava esperant que arribara el bus del Castelló, i ambient d'eufòria. El que passa que, com tu comentaves també, no? Pues, bueno, és un gran èxit per al Castelló, segona temporada en segona, després de ese caminar, no?, pel desert que han tingut tantes campanyes de manera continuada, però ara arriba l'hora de la veritat i encara resten 4 partits per a tocar el cel.
1: I en ese camí de molts anys de patiments i d'alegria, sé també, està el nostre convidat d'avui, l'Eter Capità, que ahir va fer la treta d'honor i que li va donar molta sort al Castelló. David Cubillas, bona vesprada, amic.
3: Hola, bona vesprada, Dani, què tal?
1: Bueno, jo molt bé. Ara de seguida te dic que saludes també a José Luis, però com ho vas viure ahir? Perquè tu, treta d'honor, i se camp, i se arribada del Castelló, tu n'has viscut moltíssimes, però la d'ahir sembla que va fer històrica, no?
3: Sí, sí, la d'ahir, pues, ja dic, se queda en el meu record de sempre, no sol per la treta d'honor, sinó pel partit després, sí. No? Pues, tot el que m'està barallant des de fa molt de temps per el Castelló, per el Club Esportiu Castelló, estic segur que sense la gent no passa el que va passar ahir. Llavors, pues, supercontent, super, l'alegria d'ahir va ser espectacular i content de que tota aquesta gent de Castalia pues, pugui disfrutar del seu equip en un playoff a primera divisió i no en un playoff a segona B, a primera, amb tots els respectes, ja a primera ref o a segona divisió. No?
1: José Luis, tens l'Eter Capità, tens la David ahir.
2: Sí, bueno, jo, entre altres coses, volia preguntar-li a David com és un exjugador a hores d'ara del Castelló, que a més deixa el futbol professional en guany, ho va anunciar i segurament sí. És la raó per la que va fer ahir la treta d'inici. Volia preguntar-li a Cubi que com te sents, no? Perquè tu has fet gols per a pujar de tercera a segona B, has fet gols per a pujar de segona B a segona A, i ara hi ha altres, no?, que estan fent gols per a tractar de pujar de segona a primera. Te sents part, no?, d'este viatge.
3: Sí, hola José Luis, pues sí, com tu dius, no? Sí que és veritat que han sigut altres etapes, però bueno, estic molt content de que ara siguin l'escala, el Suero, els que facin aquests gols per a pujar a primera divisió, no? Estic content i estic orgullós de que la flama la vam mantenir encesa, pues, no sols els jugadors, sinó molta gent, l'afició, els directius que van venir, pues vam intentar mantenir aquesta flama de l'albinegrisme, de... Sí. Del Pampa Morellut, i bueno, ara estem pues, replegant els frutos eixos de quan vam estar molt de temps patint i lluitant pel Club Esportiu Castelló, i ara pues, bueno, estem replegant tot el que vam sembrar i molt content de que la gent d'ara, els crios nous, pues, estiguin volant Castelló, algo que no és lo normal per a nosaltres i que ens ha costat tant de veure. No?
1: Escolta, tu has estat tot l'any, t'hem vist en imatges, estigueres en el camp del Saragossa, has seguit moltíssim el teu equip, el que consideres que és el teu equip, com veus este enfrontament contra l'Almeria?
3: Bueno, pues serà complicat perquè bueno, l'Almeria és un dels cocos i un dels gallos de la categoria, però jo estic molt confiat perquè, bueno, ells també... venen amb la pressió de que tenien que haver pujat directes per el pressupost, per lo que són, per l'equip que tenen, per la quantitat d'estrelles que tenen, i pues nosaltres a lo que ja és, pues bueno, anem fent, no? I estic molt convençut, estic molt content per Pablo, perquè crec que ha sigut un màster tot el que ha fet aquest any, és una de les millors temporades que jo recordo com a aficionat del Club Esportiu Castelló. I bueno, pues con tota la il·lusió del món, no? Serà molt complicat, serà molt difícil, perquè jo et dic que l'Almeria és un equip d'altra categoria, però bueno, estic confiat i vam a tenir les nostres opcions segures.
1: Dissabte estaràs a Castalia, supose?
3: Sí, la verdad que no m'ho perdo per res, no ho hauria perdre ahir, i aniré amb el meu carnet de soci, me ficaré al meu puesto de sempre, perquè sí, ja el trobo a falta també, i ahí estaré.
1: I esperes que no siga l'últim, no?
3: No, estic esperant que siguin 4 partits més, és a dir, des de confiar-se que la temporada és un sobresalient, anem per la matrícula d'honor, i estic confiat i convençut de que ens queden 4 partits encara per a poder disfrutar.
1: José Luis, alguna cosa per al éter capità del Castelló?
2: Bueno, no sé si ho ha pogut pensar o li ha passat pel cap, però inclús l'últim pas podria ser a la Rosaleda, que tu també te porta molt records, mi i a l'albinegrisme.
1: Això és bona, sí.
3: Pues ojalá, perquè l'únic ascens meu a segona divisió va ser a la Rosaleda, i quin millor camp, no, que este per a puta primera, no? Però bueno, anem primer al Juegos del Mediterrani, anem primer el dissabte a Castalia, a tot el món, des d'aquí animar a tot el món que sigui un ambient com el d'ahir, que feia temps, jo ja feia molt de temps que no veia Castalia així, i animar a tota la gent, que dissabte s'ho deixi tot, Almeria s'ho deixi tot, i ja després tindrem temps de somiar.
1: Molt bé, David, t'emplacem, si ja ascens, i si no ja també, parlarem després del play-off del Club Esportiu Castelló, del teu Club Esportiu Castelló, i t'agraïm una vegada més, que estigues amb nosaltres i que hagis volgut estar amb nosaltres. Gràcies, David.
3: Perfecte, un abraç.
1: Molt bé. Adeu. José, una qüestió més. Sembla que poder ser, diríem, un globo sonda llançat en un moment, jo crec que inadequat, però que sabem de lo de Chipenga i l'Almeria.
2: Pues que podria tindre la meva informació, La meva informació és que podria tindre no d'ara, de fa un temps, un precontracte signat mitjançant el seu agent, que és portuguès, amb l'Almeria, no? El jugador sembla molta pressa per tindre clar el seu futur, i pensava, dic jo, que l'Almeria estaria en primera divisió i, bueno, coses de futbol, però bueno. La veritat és que jo entenc que a lo millor des d'Almeria algú ha tingut interès en que això isquera, però al final Chipenga va jugar ahir els últims minuts en el Castelló, ja no pot aportar, lamentablement, res en este play-off va ser per al Castelló, i els jugadors que manen del seu contracte pues prenen les decisions. Jo entenc que l'aficionat estigui enfadat i aquestes coses, però és llei de futbol. Uns vindran, altres se'n van, i segurament molts dels que ens ajudaran a pujar tampoc continuaran l'any que ve. Jo crec que hi ha que donar normalitat a aquestes coses, encara que entenc els aficionats.
1: Jo crec que és més la inoportunitat de traure la notícia en si en este moment que la notícia en si, que tots entenem que si Chipenga anava a ser un jugador molt, molt cotitzat per aquí, que en principi han d'estar en primera divisió. Bé, José, t'escoltarem durant tota la promoció i esperem que ens contes i ens cantes més gols i més gols d'ascens. Gràcies.
2: Tant de bo sigueu, una abraçada, gràcies.
1: Continuem en la nostra portada, avui una miqueta més llarg, perquè prop de Castelló, a Villarreal, ja tenim entrenador, el club acaba d'anunciar Íñigo Pérez. Xavi, hola de nou.
0: Hola de nou, sí, efectivament. Serà l'entrenador del primer equip durant les pròximes 3 temporades fins a juny del 2029. Demà serà presentat com a tècnic groguet a les 6:30 en el Club 1923 de l'Estadi de la Ceràmica. Això sí, serà un acte exclusiu per a mitjans de comunicació, un acte que sí que podran seguir els abonats en directe per les xarxes oficials del Villarreal, i clar, també tindran així en apunt, tant en la ràdio com en la tele, com en les nostres xarxes i en el web, tota la informació. Íñigo Pérez té actualment 38 anys, ha dirigit el Rayo Vallecano en primera divisió, com a tècnic rayista ha arribat fins a la final de la UEFA Conference League aquesta mateixa temporada, com en recordem, va ser la setmana passada quan va jugar a aquesta final contra el Crystal Palace, i ha igualat el millor registre històric del club en la màxima categoria, 8è. En esta mateixa temporada com a tècnic va començar com a segon d'Andón Iraola, quan Iraola se'n va anar ja al futbol anglès, i Íñigo Pérez, que no va poder acompanyar-lo per problemes burocràtics, va acabar agafant l'equip madrileny en febrer del 2024, després d'una etapa breu de Francisco Rodríguez, que va ser destituït. A més de la seva brillant i prometedora etapa com a entrenador, també va ser futbolista professional a l'Atlètic Club, a l'Osca, al Mallorca, Numància i Osasuna, on va firmar la seva retirada el 2022.
1: Molt bé, Xavi, demà estarem atents a les primeres paraules com a tècnic del Villarreal, com a nou tècnic del Villarreal fins al 2029. Este home, que jo crec que d'alguna manera causa moltíssima, moltíssima expectació a Villarreal i jo tinc ganes de veure
0: el moment el que te puc dir. Sí. I si és entre l'afició en un sondeig, no se sent massa científic, és que cau bé el nom d'Iñigo Pérez.
1: Molt bé, Xavi, demà parlem, gràcies.
0: Adéu.
1: Han sigut els dos temes de portada, un de la jornada d'ahir, que és el Castelló, un altre d'avui, però tenim més coses, perquè, per exemple, València Bàsquet assalta ahir el Palau i acaba segon en la Lliga regular, altra fita més, i espera ja el Bilbao de Ponsarnau, que sembla una... que sembla un parellat, però... Eva Casany, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Dani.
1: Ja tenim el València Bàsquet segon després de... Bueno, pràcticament arrossegar el Barça.
4: Per 25 punts guanyaren els de Xavi Pascual, que està més fora que dins, i això es va notar en el seu equip. Va ser una victòria contundent, sabien que havien de guanyar perquè el camí cap a la final d'esta Lliga era més fàcil si guanyaven, i així es veuran les cares dimecres, primera salta al Roig Arena contra el Bilbao.
1: Molt bé, de seguida parlarem també d'això. Alegria immensa també en el València femení, que torna a la primera divisió després d'eliminar en un dramàtic final i de pel·lícula el Villarreal, que fins al 99... era equip de primera divisió, i un gol de Leire Monente canviava l'alegria de bàndol. Cruel amb les groguetes, èxit per a les valencianistes. Tindrem de seguida a Sara Tamarit amb nosaltres, a la jugadora de València femení. En la realització tècnica del programa, Maria Jocolladas, al micro com cada dia Dani Hermosilla, uns consells, publicitat i continuem.
5: Esports a punt.
6: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
12: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
11: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
12: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
11: Preinscríbete en umh.es.
13: Som a punt. La información esportiva en Sports a punt.
1: Des de dissabte parlem d'altres coses, parlem de la selecció espanyola que ja prepara el Mundial, debutarà a les 6 de la vesprada del 15 de juny contra Cap Verd, una selecció que, per cert, acaba de golejar Sèrbia 3-0 una víspera de la Fuente. En la selecció la tensió està en els tocats, però avui ha hagut media day de la selecció espanyola abans de començar esta aventura amb els dos amistosos. El primer, si no m'equivoque, a Riazor, ahí ha estat, està el nostre company José Sánchez, bona vesprada.
14: Hola, què tal, Dani? Des de la ciutat esportiva de Las Rozas. Sí, sí, tu ho has dit, avui media day, així al quartet general de la selecció espanyola. Ahir va ser una bogeria, així, més de 2.000 persones van presenciar un entrenament de portes obertes on els futbolistes van entrenar poquet i després se van a dedicar a fer-se fotos i firmar autògrafs als nombrosos aficionats així presents, que van suportar temperatures de més de 30 graus, com la que estem patint avui, que fa també molta calor aquí a Madrid. I avui podríem dir que ha sigut el primer entrenament de veres de l'equip de Luis de la Fuente per a preparar el Mundial, també, com deies, amb molta calor. I encara en absències destacades, perquè avui era la incorporació de Jeremy Pino, futbolista ex del Villarreal, que va disputar la final de la Conference League i la va guanyar amb el Crystal Palace al Rayo Vallecano, i encara falten per arribar els futbolistes de l'Arsenal i del PSG que el passat dissabte van disputar la final de la Champions. Pues Fabián, Zubimendi, David Raya i companyia. A falta de que s'incorporen tots, ja estan començant a treballar i a preparar aquest partit, com deies, de dijous a la nit a la Corunya, a Riazor, si el camp ho permet, perquè després
1: també.
14: De les celebracions d'ahir dels aficionats blanquiblaus va quedar l'herba un poquet tocada i estan preocupats així en la federació, la veritat. El cas és que disputaran ahir el primer amistós de preparació per al Mundial contra l'Iraq. Això serà dijous per la nit. Divendres pel matí partiran des de Santiago de Compostela directament cap als Estats Units, on encara han de disputar un altre amistós abans del debut, com deies, el dia 15 del mes de juny. Avui, com deies, ha hagut Media Day, més de 120 periodistes, Dani, no t'imagines la quantitat de companys de premsa nacional i internacional que n'hi havia en esta ciutat esportiva de la Roza. Se nota que la selecció és una de les favorites al Mundial, n'hi havia molta expectació. I han parlat alguns dels pesos pesants de l'equip. Si vols, comencem per Rodri, el capità que després de viure la part lletja del futbol en forma de lesió greu, aquest any que ha aconseguit el Ballon d'Or, avui ha parlat de que es troba en un gran moment, de que es considera un dels veterans de l'equip i que veu aquest vestidor de la Roja molt motivat per afrontar aquesta cita mundialista.
10: Reencontrarse con los compañeros, volver a tener ese feeling de luchar por un mismo objetivo, ¿no? De reencontrarnos todos, cada uno con sus dinámicas de equipo. Y cuando estemos todos, pues volver a construir ese espíritu, ¿no? De equipo, más que de selección, que veo tan importante para poder aspirar a ganar un Mundial, ¿no? Para mí, el hito más importante a nivel de un jugador. Necesitaremos de todo y a partir de pasado mañana, cuando vengan todos, ya construir esa dinámica.
1: Un Rodri, José, que ve de lesió, hi ha futbolistes toques que no s'estan entrenant amb el grup, tots sense arribar a Lamine, Nico Williams, Víctor, crec que tampoc està...
14: Sí, Víctor Muñoz.
1: Víctor Muñoz, que tampoc està exercitant-se, diríem, d'alguna manera, massa dubtes, no?, que el seleccionador que ha fet la llista, evidentment, no els té.
14: Sí, però, bueno, per una banda, encara queden dues setmanes per a aquest debut en el Mundial, que encara estem per a recuperar, i després jo crec que el cas de Nico i de Lamine són casos especials. La qualitat d'aquests dos jugadors jo crec que fa que arrisque Luis de la Fuente i es espera el que faça falta. Si haguera sigut un altre perfil de jugador, segurament no hauria entrat en aquesta llista de 26. I per això, entre altres coses, a falta de que vinguin des de la final de la Champions o aquests futbolistes tocats, pues ha convocat aquests nous futbolistes, diguem, de reserva o d'ajuda per a aquests dies hacia les Rozas per a completar les sessions on trobem al valencianista Javi Guerra. Avui també ha parlat, Dani, un altre dels veterans de l'equip i el que pot tindre la responsabilitat golejadora de l'equip. És el davanter de la Reial Societat, Mikel Oyarzabal, a qui li hem preguntat precisament per això, si nota la pressió de ser el nou d'Espanya i aquesta pressió també de veure la graderia ir plena de gent i la il·lusió que n'hi ha entre l'afició de cara a que puguen posar una altra estrella en la seva camiseta. Això ens ha contestat.
15: Ni a favor ni en contra. Hace dos años nadie apostaba por nosotros y luego salió como salió. Entonces, bueno, ni una cosa ni la otra. Nosotros estamos tranquilos, confiados en que podemos hacerlo bien, en que nos podemos enfrentar a cualquiera y que le podemos ganar a cualquiera. Luego veremos cómo sale. En un mundial, en cualquier momento, cualquier selección te puede dar un susto y creo que sea importante que desde el inicio estemos centrados. Dar las gracias a todos por su apoyo. Creo que los hemos sentido siempre.
1: Bé, són dos de les veus més autoritzades, dos dels homes de soldats destípics des de sempre, no?, de Luis de la Fuente, tant Rodri, el capità, com Oyarzabal, i Xenou, que amb la selecció la veritat és que està rendint a gran nivell amb gols importants. Anirem contant-lo al llarg de la setmana, José.
14: Sí, són dos futbolistes que a bon segur van estar en la titularitat en la gran part del partit i que el pes de la veterania de recaure sobre ells en un vestidor que també té molts futbolistes joves, com tu comentaves, Lamine, Víctor Muñoz, que no han viscut mai una cita mundialista o el mateix Marc Pubill, l'ex granota que fa no res estava debutant en primera i ara ja està a les portes d'un gran mundial. Per tant, n'hi ha expectació i ganes hacia la selecció espanyola que passen els dies de que arribi ja aquesta cita mundialista i veure, mesurar les seues forces contra la resta de seleccions. Demà hi haurà nova sessió d'entrenament aquí a la Ciutat Esportiva de les Roses. Per a dimecres està previst també una altra sessió pel matí i després parlarà el míster en la prèvia del partit contra l'Iraiki, com te comentava abans.

0: serà ja el mateix dijous, el dia del partit, quan viatgen a la Corunya, ja no tornaran a este quartel general de les Rosas i començarà la seva aventura americana.
1: Molt bé, gràcies, Josebi.
0: Adeu.
1: Anem amb més coses, parlem de la Champions, Paris Saint-Germain, ja ho sabeu, el PSG ha conquistat la Lliga de Campions per segon any consecutiu.
2: La tanda de penals va decidir el guanyador després que l'Arsenal d'Arteta s'avançarà molt pronte i Dembélé pujarà a la Igualada després del penal comès per Mosquera sobre Cabrestelia. David Raya feu molt bon partit, amb parades determinants, interceptar el llançament de Nuno posant les taules per a l'Arsenal després del tir errat d'Eze, però Gabriel envia l'últim xut a la grada i el PSG s'emporta el premi. Escoltem els tècnics Luis Enrique i Miquel Arteta.
3: Il marque le premier but.
4: Marquen primer en una acció dins dels primers 10 minuts. Era el plan perfecte per a ells.
3: Perfecte de fons.
4: Defenen perfecte en bloc baix, amb jugadors poderosos físicament i tècnicament. I era molt difícil superar-los.
5: It's not the plan.
6: No era el plan jugar en eixa zona quan no tens el baló, però és que ells t'obliguen a fer-ho.
5: Tu dudes. Duele mucho por ellos en no conquistarlo.
1: Bé, i sa final i se doble títol per al PSG de Luis Enrique, que continua fent història. Parlem alguns apunts dels nostres equips de primera. No hi ha molta activitat. El mercat està, diríem, començant en el Llevant. Sí que podem dir-vos que demà José Luis Morales, el comandant, s'acomiadarà del Llevant Unió Esportiva amb una roda de premsa a les 5 de la vesprada que el club s'ha convocat este matí. Recordem que fa uns dies club i jugador van arribar a un acord per separar els seus camins de cara a la pròxima temporada. Morales és el jugador que ha batut tots els registres en el club. No va poder anar-se'n des de la gespa perquè no va jugar cap minut en els dos últims partits oficials de Lliga des de la marxa del futbolista al Villarreal, quan l'últim descens, el divorç entre Morales i una part de l'afició granota ha sigut total, i la prova i la mostra és que el futbolista no s'acomiada des de la xespa, mentre l'equip i el club continua planificant la pròxima temporada, les renovacions de Raya, la proposta o no al capità Pablo Martínez i el futur de Carlos Espí són aquests primers passos o aquests primers noms per part del club. Quant a l'Elx, tots pendents, lògicament, del substitut d'Eder Sarabia en la banqueta. Recordem que fa una setmana, concretament el dilluns passat, va anunciar que renunciava a aquest any de contracte i s'agafava un any sabàtic. García Pimienta, format de les categories inferiors del Barça i exentrenador amb experiència en primera, en Las Palmas i en el Sevilla, és el que més ha sonat, però de moment Christian Bragarnik no ha mogut fitxa. I altre futbolista, ex Franja Verde, que també dilluns anunciava la seva marxa de l'Elx, és Àlex Febas, que ja ha sigut anunciat pel Celta. Xema Millán, Alacant, o Elx, millor dit. Bona vesprada.
7: Bona vesprada, Dani. Així és, fa apenas uns minuts el Celta, en una sèrie de tres entregues, ha fet oficial ese fitxatge que ja es venia de certa manera anunciant des de fa temps, i ho ha fet en diferents entregues, com dic, en un primer moment, en un simulacre de videojoc, un videojoc a l'antiga, un joc d'estos arcade, que diríem, pixelat, un pescador que intentava agarrar un Febas salvatge. Després ja ha anat més enllà el club en una obertura de cromos d'una coneguda sèrie de col·lecció de cromos, concretament de Pokémon, ho han anunciat tranquil·lament, sí. I en un dels cromos així allà directament la cara i el cos d'Aleix Febas amb la samarreta del Celta, i després ja oficialment ha tret el cartell típic d'anunci de nou fitxatge i un vídeo on se li dona la benvinguda al club i on li van ensenyant les diferents estances del club gallec, la sala d'entrenaments i el lloc on estarà aquestes pròximes tres temporades. Ha anunciat el fitxatge fins al 2029. Recordem que en aquesta roda de premsa de la setmana passada, posterior a la d'Eder Sarabia, entre plors, Aleix Febas s'acomiadava de l'Elx, dient que, bueno, esperava que se li respectara la seua decisió, que volia afrontar nous reptes, aquest nou repte, evidentment, i noves aspiracions, serà, doncs, jugar l'Europa League amb el Celta.
1: Efectivament, jugar a Europa, que és el que volia. Gràcies, Xema.
7: Moltes gràcies, adeu.
1: Són les 2:30, pràcticament. Anem amb més coses. El Villarreal B va començar amb força el play-off d'ascens a segona divisió. Ahir, victòria a la Ciutat Esportiva contra el Zamora. Els gols d'Aiman Arguigué en el minut 12 i de José Ángel Gaitán en el 12. El golejador Groguet al final del partit mostrava optimisme, però sense eufòria. Cal rematar la faena de l'eliminatòria.

0: Hemos empezado muy bien y han venido los goles, hemos seguido con esa intensidad y no le hemos dado a ellos que hagan su juego, pues lo hemos superado. Para mí más gana que ahora, sabiendo que no tenemos nada hecho todavía, y allí, pues, como hemos venido aquí a ganar, y allí también vamos a ganar. Vamos a seguir luchando para que ellos puedan venir y ver al final el play-off, y un orgullo, la verdad.
1: Diumenge que ve a les 6 i mitja la tornada a Zamora en l'estadi Rua de la Plata. Anem amb més coses, anem amb pilota, perquè Anna de venir per rei, va trencar l'hegemonia de Victòria de València i es feu amb l'individual de raspall femení, Eva.
2: Sí, la càtedra donava 15 al roig abans de començar la partida a favor de Victòria en la sexta final entre les dues. La partida ha començat a Güera, però hi hagué un xoc de quasi 20 minuts que acaba trencant la res de venir per rei i ahir va estar la clau de la partida. Anna guanya confiança i es va fer amb la corona i aconseguint el tercer títol del Mahama.
3: Pues es una recompensa molt gran, però a mi no... El que m'agrada jugar a pilota, no me cansa el no haver guanyat l'individual estos últims anys i vaig a continuar fent tot el millor que puga.
1: En tenis, arrenquem la setmana decisiva de Roland Garros i en els individuals només queda un representant espanyol, Rafa Jodar.
2: Sí, el tenista madrileny en la primera temporada com a professional ja està en quarts. En este primer Roland Garros demà s'enfrontarà al número 3 del món, l'alemany Zverev, que sense Sinner i Alcaraz és el principal favorit. I avui busquen el bitllet a quarts al 3-4 parelles. Ho acaba de fer Coboli sobre Sbatja, superant-lo per 3-7-1.
1: Anem ja?
4: Seika, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots. Dona empoderat,
1: el microcrema. I avui en Teica no podíem parlar d'una altra cosa que no siga aquesta final del play-off, que enfrontava València i Villarreal dissabte passat al Puigades, el Villarreal que necessitava guanyar i ho feu fins que en el minut 99, 99, Leire Monente, feu el gol de l'empat, el col dur per a les groguetes que fins a eixe minut havien fet els deures amb un gol d'aixa i l'estasi total per a les xiques de Miquel Crespo. Al remat, Luna Fígols felicitava al València, la jugadora del Villarreal, i feia una promesa a la afició grogueta.
5: Enhorabuena al Valencia. Lo hemos tenido muy cerca, pero ellas también lo han merecido y creo que el fútbol es así. A veces se gana, a veces se pierde. El año que viene vamos a luchar para subir a primera y vamos a estar ahí con el Valencia. Gracias.
1: On estarà el València, que torna a primera divisió femenina i que serà el representant valencià a la màxima categoria després del que ja conegueu, el descens del Llevant Unió Esportiva. Escoltem a Miquel Crespo, el tècnic, només acabar el partit als micròfons de Salva Gomis en el punt a punt.
6: No, fatigado no, estoy reventado. O sea, fatigado no, estoy muerto. Pero es que al final un ascenso hay que conseguirlo de esta manera. Igual sufriendo un poco menos, pero hasta el final. Hasta el final y esto es. Sabíamos que iba a ser así y bueno, quizás haya tenido ese puntito extra encima de épica, pero nada, esto se lo merece el club. Se lo merece el equipo.
1: Sara Tamarit, jugadora del València, bona vesprada.
7: Bona vesprada.
1: Bueno, suposa que continua la ressaca, no?, després de tanta alegria.
7: Sí, la veritat que encara queden moltes coses per fer i celebrar, però jo encara que no m'ho crec.
1: Ja. Paula Lelín, companyera de l'agència EFE i col·laboradora nostra en futbol femení i altres moltes coses. Paula, bona vesprada.
8: Què tal? Bona vesprada.
1: Bueno, quin final, no?
8: Quina final. Vesprada, quina nit va ser. Normal sí, que no? Serà. Continua amb ressaca.
1: quin final. Minut 99, té tot perdut, a tot guanyat, per un costat i per l'altre, no? Paula?
8: Sí, sí, o sigui, totalment. Jo, és que clar, ja el temps s'acabava, era el 99, com has dit, no? I deia, pues, finalment serà el Villarreal, perquè és de veres que jo crec que el València era un poc més favorit, no?, perquè jugaves a casa, havia quedat millor classificat, van ser terceres a la lliga regular, i sí que jo veia un poc més favorit el València, però crec que el Villarreal va fer molt bona primera part, però després el València la segona va apretar i va creure fins al final i de quina manera per a certificar un ascens solament un any després.
1: Sara, tu portes tota la vida, 12 anys en el València, eres de Massanassa, sense el ferro, no?, com se sol dir, què suposa per a tu este ascens?
7: Uf, per a mi moltes coses, la veritat, perquè, bueno, és el que dic, l'any passat va ser un any dur i pujar un any després, la veritat que demostra tot l'esforç que hem fet per quedar-se i per demostrar que volíem estar així.
1: Què pensar-ho? Minut 90, temps afegit, necessitàveu un gol, Elles necessitaven guanyar, només els valia això. A vosaltres vos servia l'empat. Havíeu empatat a zero allà, ho teniu tot a favor, el Pujades a favor. Jo suposo que són les situacions de nervis d'un partit d'esta dimensió, no?
7: Sí, o sea, estaven totes, jo crec que prou nervioses, però sí que és veritat que jo és que en el 90 i pico estava pensant, mare meva, o sea, que tenim que acabar el que estem fent, perquè és que, si no, mal sabor de boca, i al final va ser Leire, que sí que últimament ho estava passant mal en general,
1: sí.
7: I pues això és el que ella necessitava, la veritat.
1: Paula, tens a Sara, per si li vols preguntar.
9: És que a mi m'agrada molt remarcar, no?, perquè Sara deia, no?, que la temporada passada va ser molt dura, i és que ella, després del descens, va renovar fins 2027, o va tindre clar.
1: Sara.
7: Sí, o sigui, per a mi va ser una decisió molt fàcil, perquè si tu vols estar en un puesto, al final lo més segur és que estigues, i pues, per a mi no va ser una decisió difícil, com que estiguin.
1: Sara, què suposa per al València, i què esperes d'aquest València que l'últim any en primera va patir moltíssim, que estava patint molt en els anys anteriors al descens? Suposa que allò de consolidar-vos, no?, com a equip gran en la màxima categoria.
7: Sí, i això és l'objectiu, i també al final baixar i tornar a pujar t'ensenya moltes coses, d'errors que no pots tornar a cometre, i jo crec que també el club i les jugadores hem après d'aixes coses que no poden tornar a passar.
1: Tens un missatge, Luna Fígols vos felicitava, vos deia, estarem en l'any que ve en primera amb vosaltres. Tens un missatge per a aquests jugadors del Villarreal que ho tenien, a tocar en les mans?
7: Sí, la veritat que per a elles jo crec que serà un moment dur, però també han d'estar orgulloses, perquè el que van fer va ser molt complicat i un treball super, super bo, i també es va veure durant 99 minuts, però al final jo crec que nosaltres també tenim aquest punt agressiu de decidir coses.
1: Quina part de culpa té Miquel Crespo en este ascens?
7: Uf, jo crec que és molt responsable, no?, perquè al final ell és la cara visible de tot, i el que pues, al final els plantejaments i demés, però no sé, és treball seu, del cos tècnic i de totes les jugadores, que al final som les que donem la cara per aquest treball que fa ell.
1: Paula, tens alguna pregunta, algun comentari, alguna opinió per a Sara?
9: Sí, jo també volia preguntar-li com ha sigut per a ella personalment aquesta temporada, no?, d'aprenentatge. També va ser una de les capitanes, les quatre capitanes heu sigut les que vareu quedar-se, no?, Pauleta, Marina Martí, Jasmin i tu, i també com ha sigut per a tu, per a, ja va dir Dani, no?, que eres valencianista, portes pràcticament tota la teua vida al club, com ha sigut esta temporada que ha acabat de la millor manera possible?
7: Sí, per a mi personalment ha sigut una temporada rara i diferent. Perquè, no sé, o sigui, moltes coses noves, jugar... Jo personalment poques vegades havia sigut la dominadora del partit, crear tu les ocasions, manejar tu el ritme, sinó que al final jo estava acostumbrada a, bueno, defensem un poc més, o eixim a la contra, o tal, no tan seguint dominadora, però, bueno, no sé. Al final n'hi ha que adaptar-se, perquè el futbol no espera a ningú, i en aquest cas mos així.
1: Molt bé, Sara, t'agraïm que hagis estat amb nosaltres i compartint aquests moments tan especials. Estarem atents al que fas, el que recordem, que és l'únic representant de la Comunitat Valenciana en la màxima categoria del futbol femení. Sara, moltes gràcies.
7: De res, a vosaltres.
1: Paula, queda't un poquet més, perquè, bueno, tindrem durant aquest estiu d'analitzar la situació del futbol femení a la Comunitat Valenciana, però volem parlar també de la selecció femenina de futbol que ha començat este migdia la concentració a la Ciutat Esportiva Antonio Asensio de Palma. Eva.
2: Sí, perquè les de Sonia Bermúdez estan fent aquesta preparació per als dos últims partits de la fase de classificació per al Mundial de Brasil de l'any que ve. La selecció s'enfrontarà a Anglaterra ja este divendres a l'estadi de Sant Mois, i en joc tenen el bitllet directe que donaria el lideratge del grup. Ara mateix les líders són les de Sarina Weidman, que tenen 3 punts més que Espanya. Hauria de guanyar el nostre país i fer-ho per més d'un gol per a tindre aquesta primera plaça a la mà i dependre d'elles mateixes en l'últim partit contra Islàndia.

0: contra Anglaterra. Jo crec que són ara mateix les dues seleccions més potents en quant a Europa i també si parlem de manera internacional, i és un partit molt, molt important perquè ser primeres de grup és importantíssim per afrontar el Mundial de l'any que ve de Brasil amb un millor millor ventaja, no? Per a aquest sorteig que esperen que Espanya estiga a la primera, i tant de bo puga revalidar aquest títol de campiona del món.
1: Ja, fer-li més d'un gol a Anglaterra, difícil, no?
0: És complicat, perquè és una selecció que està molt ben treballada, que té moltíssimes jugadores, que també la lliga anglesa, per a mi, és de les millors que hi ha, i és complicat, però de veres que si alguna selecció pot fer-ho, és aquesta, és Espanya, perquè ens han demostrat que són capaces de tot, i jo confio, encara que, com dic, va ser complicat.
1: Molt bé, Paula, moltíssimes gràcies, i estem pendents d'estos partits, o d'este partit fonamental per a la selecció espanyola. Gràcies.
0: Gràcies, Dani, bona vesprada.
2: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
1: Parlem de bàsquet. Objectiu aconseguit, estar 11 a granar en el Barça per un contundent. Atenció, 76-102 per a fer-se amb la segona plaça de la Lliga regular. Victòria més àmplia de la història al Palau Blaugrana. Ara arrencaran els quarts de final, els quarts del play-off contra el Bilbao de Ponsarnau amb el factor canxa a favor, Eva.
3: Si era clara la diferència de camí cap al títol, si guanyaven o no, i per això es queden a totes, s'imposaren en tot moment, els de Xavi Pasqual, que anaren prou perduts sobre la pista, i Pedro Martínez vol respectar al màxim el rival del tècnic, l'extècnic taronja, també Ponsarnau, tenen ja el cap en el playoff, i saben que són favorits contra els bascos, que són ells, els taronges, que tenen la pressió, per això han d'estar focalitzats en aquest primer partit, aprofitar el factor canxa, dimecres a les 7, però Pedro Martínez té alguns tocats.
4: Ney Reubers ayer estaba en el hospital intentando recuperarse de una enfermedad y Josep Puerto pues lo mismo, lesión del tobillo, pero luego tiene la mononucleosis esta, y Ney Reubers, a ver el peso que ha perdido, la fuerza que ha perdido, hemos de ser cautos, y hay algún jugador más que lo ha pasado mal estos días, como Cameron Taylor, tenemos el virus en el vestuario, Xavi pues, también está, parece una vez más en la parte final, pero como para fiarse, ya llevará demasiado tiempo fuera como para que pensar que nos puede ayudar, salvo que tengamos una necesidad muy grande.
1: A més d'este València-Bilbao, quins són els altres enfrontaments, Eva?
3: El Real Madrid s'enfrontarà a Tenerife a partir de dimarts, també ixe dia o Camp Múrcia al Barça, i dimecres com és taronja la sèrie entre el Baskonia i el Joventut.
1: També tenim nomenaments, eh? És que València Bàsquet està de moda en el bàsquet,
3: sí,
1: espanyol,
3: està
1: no?
3: Sí, està que Jan Montero, un nou títol avui. Han triat dins del millor quintet de la competició esta temporada. Ja saben, Rising Star en l'Eurolliga, dins del quintet, millor quintet. I Sergio de la Rea va sigut nomenar com a millor jugador jove.
1: I finalment, amics de Castelló, no va poder tornar a la Lliga Leport, no?
3: No, perquè es queda a esa plaça l'Albacete, així que els castellonins continuaran en segona FEB. A més, la Clea, n'hi ha moviments en la banqueta, encara per confirmar.
1: Molt bé, parlarem demà de bàsquet, quedarem també amb Nacho Rodilla per analitzar estos quarts de play-off de la Lliga ACB. Ja acabem, estem en la part final de la temporada, la de futbol fa dies, la de primera divisió fa dies que ha acabat. Són les 2:44, se n'anem ja al temps d'opinió, se n'anem a la nostra tertúlia.

0: el que va ocórrer en altres mercats, ara a l'Aston Villa no li molesta que isca
1: Andrés García. Actuals impartits, crec recordar.
2: Unai és Unai.
0: Ara no, eh? Abans sí que molesti. Sí. Però ara no, eh? Per tant, pues és normal que ara estigui també sonant el nom d'Andrés García.
1: Veus, la part difícil, diríem, de l'operació seria...
0: No, no, jo veig altres objectius ara per davant d'ell.
1: Per exemple?
0: Pues hi ha més noms, Dani, jo ara no te puc donar, però hi ha més noms que estan per damunt d'Andrés García, segons la informació de la que disposem nosaltres. Però seria una operació de cessió, Dani. O sigui, el València no pot accedir a les xifres d'Andrés García.
1: Entre altres coses, perquè va pagar un traspàs de l'Aston Villa i no voldrà desfer-se d'un futbolista al que ha utilitzat poc, la veritat.
2: A ver, yo creo que el ejemplo lo tenemos en Barrenechea. Barrenechea a los mismos clubes, una operación similar, por tanto, la inversión que había realizado de l'Aston Villa como la que ha realizado por Andrés. Y creo que al final vino cedido sin opción de compra y con muy pocas opciones de que el Valencia accediera a la cotización que había tenido, y de hecho acabó yendo al Benfica. ¿Que el Valencia puede incluir una opción de compra? Me extraña, porque los equipos Premier, si te concede una opción de compra, no tengo la información, ¿eh? Dudo mucho que te vaya por una opción más baja o que le quede por amortizar. No, son jugadores, los equipos Premier buscan que si tú te incluyes una opción de compra, ganar dinero al futbolista, si realmente no cuenta a futuro para la plantilla. Me cuesta que el Valencia pueda pagar más de lo que le pagó a Aston Villa en Levante. No, porque más que nada, porque no lo ha pagado los últimos años por nadie. Entonces me extrañaría que el Valencia pudiese acceder ya a las dos cifras de pagar por un jugador.
1: Sembla que el jugador no veuria malament...
0: No, no, el futbolista volia ser per ajudar.
1: Per a jugar, però i tornar també a València, encara que no siguera, lògicament, el club del qual va eixir. Jo també volia traure, perquè la veritat és que portem tota la setmana passada parlant de la possibilitat de la compareixença de Ron Gurley, i el València, almenys fins ara, i que jo tinc entès, de moment no hi ha prevista, no?, una intervenció del...
0: Home, jo crec molt ràpidament. Ron Gurley ha substituït la roda de premsa que tenia prevista per una sèrie de cafès a mitjans de comunicació que el club interessa, o que al club li interessa, o els interessa per a difondre certa informació. I saps, la roda de premsa s'ha substituït per una sèrie de cafès amb determinats mitjans de comunicació.
1: Que tu apostes a que no va haver roda de premsa.
0: Ara no. De fet, el que està deslissant el València és que pararan quan tinguin algo que dir. I que ara no tenen res a dir, i acaba de concloure la temporada, per tant ja no van a parlar de la temporada passada i de totes les errades com solen fer habitualment. Parlant de futur, en el moment que ells consideren.
1: I entre ixe futur, Vicente, també estan filtrant d'alguna manera que l'objectiu sí que pot ser Europa.
2: Bueno, yo creo que si tú quieres decir que el objetivo es Europa, ahora mismo, como dice Salva, acaba la temporada, no tienes muchos argumentos para decir en base a qué, ¿no? Puedes decir que el Valencia va a ir a Europa. Otra cosa es que intenten ganar tiempo o realizar algunos movimientos de mercado que les pueda hacer vestir el santo, ¿no? Que realmente el Valencia pueda acceder a objetivos superiores. La verdad que yo esperaba una rueda de prensa, porque el propio Gurley lo dijo en octubre, que hablaría a final de temporada y haría balance. Un poco parecido a antecesores de Meriton en el poder, de decir que van a hablar a final de temporada, o se hace una entrevista en VCF Media, o se hace un comunicado, o no se habla. En este caso comenta Salva pues que ha habido una serie de reuniones. Yo no he estado invitado. Yo ya te puedo decir, no sé si se ha bastado. Yo no he estado invitado.
0: No.
2: A mí no me han dicho nada. Entiendo que no...
0: Però que
2: me
0: sembla bé, eh? Vull dir, el club pot
2: reunir-se en qui vulgui,
0: però dona una roda de premsa també.
1: Clar, jo crec que és el que cal. Que un balanç de la temporada, com han fet pràcticament tots els clubs. Però bueno, entrem en aquest búnquer que és el València. Hi ha molt de tema, anem a tindre un estiu molt mogudet, segur, no, Salva?
0: I anem a un estiu llarg, eh?
1: Llarg, com sempre.
0: Ara m'equivoco.
1: Salva, moltes gràcies.
0: Adéu, Dani.
1: Vicente,
2: un abrazo.
1: Gràcies. Bueno, a tots vosaltres, vos deixem en les notícies. Recordeu, 90 minuts esta nit, així, en esta mateixa sintonia. Nosaltres tornem demà a les 2. Adéu.
3: Esports a punt.
4: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
5: La Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a la gent que ahir va agredir per l'esquena una docent que es manifestava.
6: Cap porra, cap empenta, cap amenaça podrà silenciar una lluita que naix de l'estima profunda pel nostre alumnat.
7: Esta conselleria sigue negociando. Ténganlo claro. Pero con quien quiera negociar, de verdad.
8: que se juegan su entrada a la universidad para hacer una presión y les garantizo que sería una línea roja, además que no cumpliría la ley.
9: Pérez Llorca tiene que salir de su torre de marfil y empezar a trabajar por una enseñanza pública en condiciones.
10: Y el presidente no es capaz de resolver ni de asentarse en los manifestantes.
11: Si no hubo más muertos, yo creo que el trabajo que se hizo en el FGV fue ejemplar.
12: Los trabajadores se van a quedar abandonados ese día y los trabajadores dicen que ustedes no van a estar a la altura.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: Hola, com estan? Arranca la quarta setmana ja de la vaga indefinida amb les negociacions entre conselleria i sindicats trencades i les relacions més tensionades que mai des de l'inici de les mobilitzacions, després d'una nova reunió entre les parts ahir infructuosa amb un tancament dels líders sindicals a conselleria que es va allargar fins a la mitjanit. Mentrestant, este matí s'han repetit els actes reivindicatius. Al carrer, amb marxes lentes i les columnes que han caminat cap a la conselleria, també a les escoles i instituts, i a més hi ha hagut protestes a alguns campus universitaris, com el de la UGI de Castelló. De les dues reunions previstes per avui, telemàtiques les dues, a la primera no s'han connectat els sindicats majoritaris i de la segona s'ha despenjat l'STPB. A hores d'ara, la pujada salarial negociada amb els dos sindicats minoritaris, la Llei de Llibertat Educativa intocable per a conselleria i les ràtios són els principals esculls. La conselleria ayer ha dit este migdia que diàleg sí, però coaccions no. I ha denunciat alguns comportaments dels sindicats, com pressions a professors i professores que no volen fer vaga. Carme Bord, bona vesprada.
13: La consellera ha dit que manté el calendari de negociacions, que a partir d'ara van a ser totes de manera telemàtica, no presencials. I demà, per exemple, toca parlar de ràtios i del valencià, dimecres de l'FP i de les infraestructures. La consellera ha dit que ella ja ha posat damunt la taula la proposta més ambiciosa amb mesures concretes i calendaritzades i en algunes partides fins i tot ja amb un pressupost fixat i que espera de l'altra part la mateixa voluntat negociadora. Diu que el que no va a tolerar és cap ultimàtum ni cap coacció. És conscient de que la tensió va creixent, fins i tot han denunciat alguns anys mares i pares i fins i tot docents i ses coaccions. Coaccions que ella també està vivint, diu, en primera persona. Diu que a nit la seva conselleria va estar sitiada literalment durant hores i que fins i tot s'han difós dades personals d'ella i de la seva família via WhatsApp.
14: Senzillament, esta conselleria va ser sitiada i les persones que estàvem així no van poder eixir al carrer. I, a més, el president, sense entrar en més detalls, també ha verbalitzat que vaig tindre difusió de dades de caràcter personal de la meva família en WhatsApps del nostre domicili.
4: Les 3 i 4 minuts, la vaga educativa un dia més en la portada d'este temps de notícies. Adolfo Pascual està a la tècnica. Anem amb més coses.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: I també sobre la vaga i sobre les derivades d'aquestes jornades. Novetats sobre l'agressió sobtada i per darrere d'un policia a una mestra jubilada que participava ahir en les protestes de manera pacífica. Segur que l'hauran vist perquè les imatges han circulat com la pólvora per les xarxes socials. Òscar Martínez, bona vesprada.
15: Hola, bona vesprada. Per si de cas no l'han vista, els la descrivim. Es veu com la dona va caminant per l'avinguda Pius 12 de València en companyia d'altres companyes i companys docents i un agent de la Policia Nacional que estava intentant alliberar la calçada de gent, sense més ni més l'espenta i la tira al terra mentre ell va corrent. La cara de la dona impacta contra l'asfalt i, de seguida, altres companyes la socorren. La delegació del govern espanyol a la Comunitat Valenciana ha informat este matí que la Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a la gent implicat en l'agressió. La víctima, que ha necessitat punts de sutura a la mandíbula, ha posat una denúncia. Este migdia, l'Associació de Directors i Directores d'Instituts Públics s'ha concentrat a les portes de l'Institut Lluís Vives, a la ciutat de València. Ha llegit un manifest de condemna. Toni González n'és el president.
16: Condemnem totalment i absolutament aquests tipus d'agressions en aquests moments tan crítics que estem passant l'educació pública al País Valencià. No es pot donar en aquesta terminologia aquest tipus d'agressions. Hem vist que sí, estem en un moment crític, estem en un moment de

0: Vaga indefinida, de moltes manifestacions, de molts moviments, però tots han sigut cívics i pacífics.
1: El manifest contra l'agressió policial a una mestra jubilada s'afix a les desenes de concentracions de condemna que s'han succeït al llarg del matí en centres educatius d'arreu de la Comunitat Valenciana.
2: I més coses. Sobre la investigació judicial de la dona, important decisió la que ha pres avui la jutgessa que instruís el cas. Ha suspès la declaració prevista per avui perquè considera que no està garantida la seguretat. Després que divendres un grup de manifestants la increparen a les portes amb pancartes i altaveus. Santi Hernández.
3: Sí, així a Catarroja, la jutgessa de la Dana ha suspès per raons de seguretat la declaració del testimoni un funcionari de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que estava prevista per avui i ho fa per raons de seguretat. De fet, la magistrada no ha vingut al jutjat. Considera la magistrada Núria Ruiz Tobarra en una providència que ha fet pública avui que pren esta decisió després que divendres passat es concentraren davant els jutjats de Catarroja un grup de persones que insultaren amb micròfon i altaveu la jutgessa i com estava duent la instrucció. Este grup es va concentrar a les portes mateix del jutjat i va remetre contra la jutgessa i també contra el seu amic, que és jutge també. Els manifestants formen part de l'associació minoritària Unió del Poble 29, que defensen teories conspiranoiques. De fet, van dir que es van obrir comportes per a provocar les inundacions i van posar en qüestió la xifra oficial de víctimes. A l'interior del jutjat estava declarant en aquest moment la comissària d'aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Els manifestants es van concentrar perquè era dia 29 de maig.
2: Les 3 i 7 minuts, anem amb la previsió de l'horatge. Javi Miró.
4: Bona vesprada, situació meteorològica d'estabilitat. Avui continuem amb temperatures una miqueta més baixes del que veníem registrant durant aquestes últimes jornades. S'ha confirmat la baixada, sobretot cap a la meitat nord del territori, amb màximes ara mateix que no passen dels 27-28 graus. I on més puja el termòmetre, com sol ser habitual ara en primavera, és cap a l'interior, interior central, on més tarden en arribar les brises i on el termòmetre ara marca entre 32 i 33 graus. Atenció, perquè aquesta situació es revertix completament per a demà. Aquestes brises perden intensitat, perden força, perden incidència i bufarà, sobretot, vent de ponent cap a la zona interior central, interior de les comarques centrals i cap a l'interior sud. Allí, amb una mequeta inclús de vent del sud, les màximes demà remuntaran entre 6 i 8 graus respecte a les màximes d'avui i puntualment podríem parlar de més de 40 graus, sobretot cap a la zona d'Orihuela, Cox, Callosa de Segura, Redovà, temperatures màximes molt caloroses cap a l'entorn interior del Baix Segura, inclús al litoral, que quedarien al voltant dels 33 o 34 graus amb bona cosa d'humitat. Així que demà, ascens tèrmic molt considerable, màximes de més de 35-36 graus a moltes comarques i en general serà una jornada d'estabilitat i ambient assolellat.
5: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
6: Las aves urbanas forman parte de nuestra ciudad, pero una sobrepoblación de palomas afecta su bienestar y la salud pública. Colabora manteniendo limpias las zonas, cuidando los edificios y evitando alimentarlas. Con pequeños gestos logramos una convivencia saludable y sostenible. No alimentes el problema. Ayuntamiento de Valencia.
7: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
5: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
2: Bé, entrem ja en la quarta setmana de vaga indefinida amb les negociacions encallades entre Conselleria d'Educació i els sindicats majoritaris del professorat. Avui ja havia convocades taules sectorials telemàtiques sobre inclusió educativa i sobre plantilles. La primera s'ha suspès per falta de quòrum, ja que ni l'STPB ni Comissions Obreres ni UGT s'han connectat, al·legant que no han rebut la documentació a tractar. A la segona, que s'han connectat tots excepte STPB, que és, ja saben, el sindicat majoritari en l'educació. José Soler, bona vesprada.
8: Bona vesprada, Patricia. Les postures continuen allunyades i, mentrestant, la Conselleria d'Educació manté les convocatòries de la resta de meses sectorials previstes també per a demà, on es parlarà de ràtios i del valencià i seran també de manera telemàtica. Este matí, la consellera Carme Ortí ha denunciat pressions al professorat que no vol fer vaga, també que han arribat a la conselleria denúncies per part de famílies que diuen que s'ha forçat l'alumnat a protestar amb minuts de silenci. Ortí diu que els sindicats difonen versions de les negociacions que no es corresponen amb la realitat i ha rebutjat pressions.
9: No vamos a permitir que la desinformación dicte el ritmo de esta negociación. Que quede claro, que quede muy claro. Esta consellería sigue negociando, ténganlo claro. Pero con quien quiera negociar de verdad. Estamos dispuestos a hablar de todo, pero las decisiones de esta consellería no se toman bajo presión ni coacción.
8: I avui les plataformes educatives i sindicats convocants han acordat mantindre la vaga amb caràcter indefinit amb accions selectives, coordinades i contundents, impulsant mobilitzacions conjuntes i globals en dos dies a la setmana. Una decisió que han dit que està avalada pel resultat de l'enquesta als docents, on el 80% aposta per mantindre la vaga i un 54% per fer-ho amb accions puntuals.
2: En aquest sentit, les protestes del professorat han continuat este matí. A València, un grup de manifestants ha tallat el trànsit en els accessos a la ciutat per la pista de Silla. Posteriorment, la protesta s'ha traslladat en o a la conselleria, i també s'han viscut protestes al centre de la ciutat.
1: Bé, i mentrestant a Alacant, centenars de manifestants s'han concentrat a les portes de la Ciutat de la Llum, on el cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, ha presidit un acte. I en acabar, Pérez Llorca ha acusat els sindicats majoritaris de l'educació pública de mantindre una estratègia per a tensar les negociacions amb la Conselleria d'Educació que posen fi a la vaga educativa indefinida que avui entra en la quarta setmana sense que s'albiri una solució. El cap del Consell ha advertit que qualsevol pressió a les proves de la Pau serà una línia roja.
10: Eso sí que sería para mí una línea roja. Es decir, utilizar a los jóvenes de esta comunidad que se juegan su futuro, que se juegan su entrada a la universidad para hacer una presión, y les garantizo que sería una línea roja, además que no cumpliría la ley y no cumpliría los servicios mínimos que también ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia. Por ahí no aceptaríamos ningún tipo de negociación.
2: I també estan els posicionaments polítics. Des de l'esquerra, l'oposició ha responsabilitat el president de l'allargament del conflicte laboral en l'educació pública.
1: La secretària general del PSPB, que també és ministra de Ciència, Diana Morant, ha afirmat avui que la falta d'acord visibilitza la incompetència i la desídia del cap del Consell.
11: Así que los socialistas nos sumamos a la exigencia del profesorado de dimisión de la consellera de Educación, que ya ha demostrado su incapacidad para solucionar este tema, y reclamamos a Pérez Llorca que dé la cara y que atienda de una vez por todas esta crisis que ellos mismos han creado, que dejen de tensionar esta situación y que pongan soluciones. Pérez Llorca tiene que salir de su torre de marfil y empezar a trabajar por una enseñanza pública en condiciones.
1: El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha demanat la compareixença del cap del Consell en les Corts.
12: Per la seva inutilitat, per la seva inoperància, per la seva falta de diàleg, perquè, en definitiva, estem entrant ja en la quarta setmana d'aquest conflicte educatiu i el president no és capaç de resoldre ni d'assentar-se en els manifestants.
2: Sobre les negociacions, el conseller d'Hisenda ha reiterat avui que la proposta salarial que ha presentat la Generalitat al professorat i que han aprovat dos sindicats convertiria la majoria dels docents valencians en els millors pagats d'Espanya. José Antonio Rovira critica els sindicats que no l'accepten.
13: La gran majoria, pràcticament el 70%, són docents que tenen 3 o més sexenios d'antigüedat. I això sí que, con ese aumento de 200 euros que se habló, se convierten en los mejor pagados de toda España. Yo creo que seguir pidiendo más es a lo mejor no querer llegar a acuerdos, que parece que es lo que se pretende.
2: I de la professora agredida ahir per un agent de la Policia Nacional durant la protesta a València, dir-los que presentarà una denúncia per lesions, aportarà les imatges que estan gravades pel mòbil, on es pot veure com la gent l'aparta de manera violenta de la via pública, espentant-la per l'esquena i fent-li caure a terra. En paral·lel, la policia inicia també un procediment per a expedientar la gent, i avui la delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé, s'ha reunit amb els sindicats convocats de la vaga.
8: Sí, a nit en xarxes socials Bernabé va qualificar d'inacceptable l'agressió i anunciava una investigació exhaustiva per a depurar responsabilitats, unes declaracions que no van agradar sindicats policials com la Unió Federal de Policia o la Confederació Espanyola de Policia, que literalment van dir-li a Bernabé: tu no investigaràs res, o faran els òrgans competents, i van demanar respecte a la presumpció d'innocència. També van assenyalar que la feina de la policia està per damunt dels càrrecs polítics i van afegir que eixa actuació policial respon a una invasió de la via pública. En canvi, altres sindicats, com el Sindicat Reformista de Policies, han condemnat esta actuació, considerant-la desproporcionada, i han demanat disculpes a l'agredida.
2: I també la comunitat docent ha condemnat esta agressió. En concentracions avui a les portes dels centres escolars, a Castelló s'ha llegit un manifest.
14: Cap porra, cap empenta, cap amenaça podrà silenciar una lluita que naix de l'estima profunda pel nostre alumnat.
8: Concentracions que s'han repetit a molts centres d'Alacant i també a València. L'Institut Lluís Vives de València, l'Associació de Directors i Directores d'Instituts, ha condemnat aquesta agressió. Toni González és el seu president.
0: Colpejar una docent per l'esquena que defensa l'escola pública és un acte covard i suposa colpejar el cor mateix de la democràcia. Davant d'uns fets tan greus, exigim la depuració de totes les responsabilitats. Aquest tipus d'actuacions no poden quedar impugnes ni normalitzar-se en un estat de dret.
5: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
2: Més coses. Són les 3 i quasi 16 minuts. Ja està conclús per a sentència el juí contra l'expresident de les Corts Valencianes, també de la Diputació d'Alacant, Julio d'Espanya. Demanen per a ell 8 anys de presó per 2 delictes d'agressió sexual, altres 2 de tracte degradant contra 2 pacients que acudiren a la seva consulta perquè ell és metge digestiu. Bea Ponce.
15: Les víctimes són 2 pacients que acudiren a la seva consulta privada com a especialista digestiu per sengles sospites d'intoleràncies alimentàries. 2 dones que amb 2 anys de diferència denunciaren tocaments improcedents, comentaris sexuals i la realització d'un tracte rectal que consideren innecessari per al motiu de la consulta. Antonio Lacava és l'advocat d'una de les dones.
16: El client en una conducta sexualitzada se le efectuó pues un tacto rectal que no estaba indicado desde el punto de vista médico, sino que se efectuó con ánimo exclusivamente libidinoso.
15: Julio d'Espanya ha negat els fets al final del juí. La seva defensa demana per a ell la lliure absolució.
2: Bé, més coses anules. L'alcalde David García ha anunciat avui que no es presentarà a la reelecció en les pròximes eleccions municipals. Després d'11 anys al capdavant del consistori, el primer edil tanca una etapa per motius personals i de salut i confirma que acabarà la legislatura. Adrián San Martín.
17: García ho ha comunicat este migdia en roda de premsa i les seues xarxes, on ha explicat que el desgast acumula després de més d'una dècada en l'alcaldia l'ha portat a prendre esta decisió. Assegura que és el moment d'obrir una nova etapa vital més centrada en la família i el seu entorn més pròxim. L'alcalde de Nules també ha confirmat que no es presentarà a cap altre cita electoral. Durant la seva trajectòria ha liderat el municipalisme independent, que destaca per les reivindicacions contra la regressió de la costa del municipi. Escoltem ara David García.
18: Soy profesor, soy un emprendedor y voy a seguir dedicado a lo que siempre he sido, para lo que me he formado. Estos últimos años lo he compaginado con la alcaldía, pero es a lo que me dedicaré de forma plena a partir del 12 de junio de 2027, donde cesaré como alcalde del ayuntamiento.
2: I Alfonso Novo, que és gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, assegura que el dia de la Dana no van rebre cap avís específic alertant de la riuada. En la compareixença en la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés, Novo ha defensat que els protocols es van complir i van ser suficients.
1: Bé, qüestionat pel retard en la suspensió dels serveis del metro, ha afirmat que si hagueren tingut informació abans, Ferrocarrils haguera actuat de forma distinta.
19: Si a mi me diuen que a les 7:40 va entrar el AUIA en València Punt, en València Sur, home, lògicament, s'ha de intervenir d'una altra manera. Possiblement els sistemes d'alerta és el que deveria tenir alguna revisió.
1: Bé, una altra comissió, l'altra comissió d'investigació sobre la Dana que està en funcionament, que és la del Senat, ha citat a declarar el 15 de juny l'excomissionat del govern espanyol per a la reconstrucció, Josep Maria Àngel.
2: I en el juí pel cas Kitchen, els principals acusats neguen una operació il·legal contra Luis Bárcenas. L'excomissari José Manuel Villarejo assegura que la investigació responia a qüestions de seguretat de l'Estat i a una ordre de l'exdirector general de la policia. Per la seva part, l'exDAO, Eugenio Pino, defensa que es tractava d'una operació d'intel·ligència per tal de localitzar els diners ocults de l'extesorer del PP, Vanessa Gregori.
20: El principal acusat de la Kitchen, l'excomissari José Manuel Villarejo, declara ara que no té clara qui afectava l'operació.
21: No crea que sea que es fácil distinguir algo que afecte a la seguridad, al gobierno o al Estado.
20: Tot després que el fiscal advertira contradiccions amb el que va declarar durant la instrucció. Villarejo ha explicat que es produïren perquè estava passant-ho mal.
21: La declaro estando en prisión, después de haber sufrido toda una serie de torturas en donde incluso intentaron asesinarme.
20: Villarejo apunta a l'ordre del director general de la policia, Ignacio Cosido, per a iniciar una investigació per a garantir la seguretat de l'Estat.
21: Del propio señor Cosido me llama a su despacho y me dice que el señor Pino, que el DAO, me iba a dar una serie de instrucciones. Él decía que disponía de información sobre tráfico de armas.
20: L'exdau de la policia, Eugenio Pino, ha justificat la Kitchen com una operació d'intel·ligència que buscava els diners ocults de Bárcenas.
22: Cuando hay un coche esperando para ir, según la información del confidente, a por dinero, evidentemente hay que montar un servicio.
20: La fiscalía demana per a l'excomissari Villarejo 10 anys de presó, per a Pino la petició és de 15 anys.
2: I avui dilluns s'ha reprès el jutge al germà del president del govern espanyol. David Sánchez no serà finalment jutjat pel delicte d'acceptació de nomenament il·legal en haver prescrit.
1: Bé, però el tribunal, que ha rebutjat la nul·litat de la investigació plantejada per les defenses, el primer dia sí que manté el del tràfic d'influències i el de prevaricació. En la sessió d'avui, un dels dos testimonis claus per

0: per incriminar David Sánchez, ha negat que hi haguera rumors de martingales per a crear-li la plaça per a coordinar els conservatoris de música de Badajoz l'any 2017, pel qual està sent jutjat en l'audiència d'aquella ciutat.
1: I avui es complixen 8 anys des que Sánchez, Pedro Sánchez, va arribar a la presidència del govern espanyol en triomfar la moció de censura a Mariano Rajoy. La corrupció va ser el motiu d'aquesta moció després de la sentència de la Gürtel, que evidenciava una caixa paral·lela, una caixa B en el Partit Popular. Un 8è aniversari que ve marcat pels casos judicialitzats en l'entorn del president del govern i dels partits socialistes, i en un moment complicat també per a la legislatura. Carmen Monteagudo.
2: Pedro Sánchez es convertía en president. La corrupció destronava el Partit Popular.
3: Desalojando un gobierno que ampara la corrupción de su partido, ya habremos hecho un favor a nuestro país.
2: 8 anys després, el defensor d'eixa moció està a la presó. La corrupció assetja el Partit Socialista i Pedro Sánchez.
4: Socialismo democrático puede tropezarse, pero nunca damos una batalla por perdida.
2: Però les batalles es multipliquen. Luco entrava a Ferraz la setmana passada, Santos Cerdán, la fontanera Leire, Zapatero i més a prop, Begoña Gómez, la dona del president Sánchez, investigada, i el seu germà al banc dels acusats.
4: La oposició marrullera puede seguir maniobrando. Nosotros seguimos gobernando.
2: Els socis que l'alçaren ara demanen eleccions. Sense trencar la corda, el PP demana coherència. 8 anys de govern de Pedro Sánchez, 2 legislatures, l'última sense pressupostos.
1: Bé, i l'agenda del mes de juny comença molt complicada per als socialistes. Els jutges del germà i l'esposa de Sánchez, la declaració de Zapatero, s'afixa en la sentència contra Ábalos. Els populars donen suport a una moció de censura que forçaria una convocatòria electoral. Lucía Mas.
5: Els populars continuen pressionant els socis de legislatura per a retirar el suport a Sánchez. Els ulls estan posats, com en la moció de censura d'ara fa 8 anys, en Junts i PNV. Borja Semper.
6: Vamos a garantizar la independencia y la neutralidad de todos los organismos públicos. Y lo haremos ya sea en un tiempo circunstancial que nos permita hipotéticamente un gobierno, una disolución de las Cortes adelantada, o cuando nos toque gobernar.
5: Un moviment que forçaria la convocatòria electoral i a la qual haurien de donar suport Junts, PNV, els nacionalistes de Navarra o Coalició Canària. Vox estaria a favor. Ignacio Garriga, secretari general.
7: Una moción de censura para desalojar al gobierno, para convocar elecciones de manera inmediata y que sean los españoles quienes voten.
5: Luis Sánchez ha reunit els seus a Ferraz per primera vegada des de la imputació de Zapatero. Insisteixen en la tesi de la conspiració. Montse Mínguez, portaveu del PSOE.
8: Es que hay una serie de coincidencias, una serie de filtraciones y la ciudadanía puede ver esa doble vara de medir o ese trato asimétrico, que los españoles no somos tontos.
5: A l'executiva socialista ha reaparegut avui María Jesús Montero després de les eleccions d'Andalusia.
1: I acabem de saber que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha alçat de manera parcial el secret de sumari del conegut com a cas Leire, que ha derivat, ja ho saben, en una investigació sobre una presumpta trama suposadament pagada amb fons del PSOE per a obstaculitzar procediments judicials que pogueren afectar el partit o el govern.
0: Bueno, ho ha fet després de que la UCO entrara a la seu del PSOE per a requerir informació. Això va passar la setmana passada. El magistrat explica que ja s'han practicat gran part de les diligències que van motivar el secret de la causa. Per això es cau acordar l'alçament parcial de la mesura si bé manté sota reserva una peça del procediment durant el termini d'un mes per a no perjudicar les diligències d'investigació que encara estan pendents.
1: I de l'economia, l'IVA de la llum i del gas torna avui al 21%. El govern central l'havia rebaixat al 10% el passat mes de març per a compensar la crisi energètica. Des de les associacions de consumidors demanen que es mantinga la reducció fiscal. Maria Poveda.
9: Sí, bona vesprada. La factura de la llum i del gas serà més cara a partir d'avui. La tornada de l'IVA al 21% arriba després que els preus de l'energia s'hagin estabilitzat. Però des d'Abacu demanen que s'aprove una reducció permanent que no ofegui les famílies. Julián Tió n'és el portaveu.
10: Para una familia media vamos a estar hablando de un incremento en torno a 10-15 euros mensuales. Requerir a la administración para que ese IVA siga siendo el reducido para un bien como es la luz i el gas.
9: Per tal de fer front a la pujada, també aconsellen els consumidors comparar preus i anar amb compte amb les ofertes cridaneres.
1: Sorpresa en les eleccions presidencials de Colòmbia contra el pronòstic de les enquestes. El candidat d'ultradreta, que és Abelardo de la Espriella, s'ha imposat en la primera volta a Iván Cepeda, el candidat de l'esquerra. El 21 de juny, els colombians i colombianes s'hauran de decidir entre dues visions del país completament enfrontades. Carme Pastor.
11: Capen que assegurava la victòria del candidat d'ultradreta Abelardo de la Espriella ha guanyat la primera volta de les presidencials colombianes amb el 43,7% dels sufragis, conegut pel mal nom del Tigre, ha capitalitzat el malestar ciutadà amb un discurs populista que té com a referents Bukele, Milei i Trump.
12: Vamos a enfrentar, a derrotar y a castigar a los enemigos de Colombia.
11: 670.000 vots el separen de qui liderava la carrera cap a la presidència, el candidat d'Esquerra, Iván Cepeda, qui ha qüestionat sense aportar proves el recompte provisional.
13: Hay un desfase que queremos verificar.
11: De la Espriella ha amenaçat de mobilitzar l'exèrcit per a protegir el resultat si ha tensat encara més l'enfrontament amb Cepeda de cara a la segona volta de les presidencials.
1: I de la guerra, Israel desafia als Estats Units que han anunciat bombardejos sobre Beirut, la capital del Líban, a pesar que Trump li va ordenar que no ho feren. El Consell de Seguretat de l'ONU es reuneix avui a petició de França per estudiar esta escalada. Vicent Montagut.
14: L'Iran ha llançat este matí una onada de míssils i drons contra una base militar nord-americana, Kuwait. La resposta, diuen, als bombardejos dels Estats Units durant el cap de setmana. Els dos països intercanvien atacs de manera limitada perquè no descarrilen les negociacions en marxa. En realitat, la principal amenaça pel procés de pau és la invasió del Líban per part d'Israel, una línia roja per a la República Islàmica. El primer ministre Netanyahu confirma que ha ordenat bombardejos sobre Beirut, a pesar que Trump li va ordenar de manera explícita que no ho fera. Com a resultat, milers de persones tornen a fugir de la capital libanesa. Fins ara, el conflicte ha provocat el desplaçament de més d'un milió de persones.
1: La Ciutat de la Llum és des d'avui la seu d'una productora cinematogràfica de prestigi internacional amb més de 30 anys d'experiència en Hollywood i també en el Regne Unit, un conveni que inclou el compromís de rodar ací 20 pel·lícules en 10 anys. Maria Bravo.
15: Els platós de la Ciutat de la Llum es transformen en un museu de Sarajevo. És un dels decorats de la pel·lícula People of the Book, que comença a rodar-se a Alacant. La primera d'una sèrie de 20 llargmetratges que la productora Good Films té previst rodar a la seva nova seu, la Ciutat de la Llum. Juan Carlos Pereira és director de Good Films.
16: La segunda película es, empezará en junio o julio, es American Paradise. Producciones de entre 18 y 24 millones de euros. La tercera película será con un talento español, en principio está Penélope Cruz, y se llamará Man Justo el de Sky.
15: El projecte cinematogràfic té un important vessant formatiu. La productora es compromet a contractar en cadascun dels rodatges una vintena de joves per formar-los en el món del cine i contractar-los per a les pròximes pel·lícules. Un nou impuls per a la Ciutat de la Llum que busca consolidar-se com el complex cinematogràfic més important d'Europa.
1: Des de València es va il·lustrar la famosa saga Blackwater, un fenomen editorial amb 3 milions de còpies venudes que ha fet que Pedro Iarbide tingui una marca personal molt reconeixible. Avui ens presenta l'últim treball sobre Miguel Hernández, ha il·lustrat un dels poemaris més colpidors del poeta oriolà, El rayo que no cesa.
17: La portada va ser el primer que tenia clar Pedro Iarbide, un retrat d'un jove Miguel Hernández sobre una doble plana daurada. I a l'interior, absolutament tots els detalls han passat per la mà de l'il·lustrador abans de navegar pels colpidors sonets que el poeta oriolà va publicar ara fa 90 anys.
18: Me gustaba la idea de que todo el interior estuviera hecho a mano, estuviera ilustrado, que no hubiera maquetación hecha por ordenador, sino que todos los textos estuvieran redibujados por mí.
17: Paraules que cauen, sogues que trenquen estrofes y tres colors que recorren esta obra universal.
18: Salió de forma natural la utilización de estos colores, pero luego, investigando la bandera de Orihuela, que es de donde es Miguel Hernández, tiene justo estos tres colores, el verde, rojo y amarillo. I me pareció un guiño que tenia cierto sentido, ¿no?
17: Veiem cors, bous, sang, perquè són les paraules dominants en este poemari. També llamps que mortifiquen i torturen. Iarbide interpreta i eleva cada vers de la desossegada vida que glosa així Miguel Hernández.
1: Acabem, són les 3 i mitja de la vesprada. A les 4, com sempre, actualitzem en el butlletí informatiu, però sempre poden estar informats a través del nostre web. Nosaltres tornem demà més i millor. Adeu.
19: Som a punt. ¿Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
20: Som la veu de tots. Som

0: Sa Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. És dilluns, primer programa del mes perquè és 1 de juny i en este punt comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a este espai econòmic i empresarial d'Apunt. Per davant, ja ho saben, una vesprada ben completa de ràdio en valencià i en directe que ens porta a parar atenció en primer lloc. Ara que és la notícia econòmica del dia, perquè des d'avui decau la rebaixa de l'IVA i també altres impostos a la llum i el gas i tornarà a estar al 21%, això es deu, segons el govern central, a la moderació dels preus. L'impacte que això pot tindre es calcula que pot ser d'uns 15 euros aproximadament mensuals en la factura de la llum. Ara bé, si esta mesura era per contindre la inflació, podem veure un repunt de l'IPC pròximament. Què passarà a final de mes amb la resta de mesures fiscals? De seguida ho veurem així en el programa. Per altra banda, xifres preocupants de les que ens deixa l'últim informe del Consell Econòmic i Social. Quasi la meitat dels espanyols no poden afrontar una despesa imprevista a pesar de la millora d'alguns indicadors macroeconòmics, perquè resulta que l'encariment de la vivenda i del cost de vida continua limitant la capacitat d'estalvi de moltes famílies davant les emergències. Recordem, la Unió Europea recomana disposar d'entre 2.000 i 3.000 euros reservats per afrontar emergències. Per què quasi la meitat dels espanyols no ho poden fer? Quines mesures poden intentar aportar a terme per estalviar? Ho veurem d'ací a uns minuts. A més, avui és 1 de juny, això vol dir que ja es pot fer la declaració de la renda de forma presencial. Recorden que tenen fins a final de mes per a presentar la seva declaració. I per últim, a banda de tot això i de molts altres temes, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem programa i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
2: Hola, Javi, molt bona vesprada. Si estem arrencant setmana i ho fem analitzant com impactaran aquests canvis en l'IVA i altres impostos que eren aplicables a la llum i el gas. Anem ja.
1: La rebaixa de l'IVA aplicable a l'electricitat, al gas natural i a la llenya, així com la reducció de l'impost especial sobre l'electricitat, decauen des d'avui a causa de la moderació dels preus. Inicia així la desactivació gradual d'algunes de les mesures incloses en el pla que va aprovar el govern central en el mes de març per a fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra a Orient Mitjà.
2: La caiguda en els preus de l'electricitat i del gas natural el mes d'abril permeten iniciar esta desactivació en mesures relatives a l'impost especial sobre l'electricitat, que es va reduir, recordem, del 5,11% fins al 0,5% i de l'IVA aplicable a electricitat i a gas natural, xiquetes pelet i nyenya, que es va rebaixar del 21% al 10%. Segons algunes associacions de consumidors, això es pot traduir en un encariment de fins a uns 15 euros mensuals en la factura de la llum.
1: Volem analitzar tot això i per a tot això i per això contem amb l'economista i assessor financer Federico Barona. Federico, bona vesprada.
3: Muy buenas tardes.
1: Federico, per què decauen ara aquestes ajudes? Quins números ho avalen?
3: Bueno, las rebajas fiscales que habían, que eran IVA a la luz, al gas, los carburantes, se aprueban como medidas extraordinarias hasta ante un shock energético como consecuencia de la guerra y consecuentemente la subida del petróleo y del gas. Este decreto incluía una cláusula de salida que si la inflación energética bajaba por debajo de un 15% interanual, las ayudas se eliminaban y eso es lo que ha ocurrido. Con lo cual, las ayudas decaen porque en el decreto que las aprobó, que aprobó estas bajadas, que aprobó estas ayudas, ya había establecido un mecanismo para que si ese shock energético decaía, las ayudas también decayeran. Entonces, ya no se dejan de aplicar porque ya no se cumplen las condiciones que justificaban su existencia.
1: En este sentit, Federico, des d'organitzacions com FACUA asseguren que estem parlant d'electricitat, que això és un bé bàsic i que no hauria de tindre el tipus d'IVA que actualment demanen, de fet, un tipus d'IVA més reduït. Això seria possible a nivell econòmic o a nivell fiscal?
3: A ver, técnicamente es posible, técnicamente se puede rebajar el IVA, pero el impacto que tendría sería nulo o prácticamente nulo en las empresas, porque ese IVA para las empresas no tiene coste, puesto que se lo deducen, y para los hogares la crítica que se

una lleugera baixada enfront del 51,7 d'abril. Això significa que la indústria continua creixent, però a menys ritme, degut als alts preus i també a la persistent incertesa.

0: Així és, i així la pujada de preus a les fàbriques anticipa una major inflació per als consumidors en els pròxims mesos. Estem front a un escenari que deixa en una posició molt difícil als bancs centrals. Ara hauran de controlar aquesta nova pujada dels preus, però sabent que si pugen massa els tipus d'interès, podrien afonar una demanda econòmica.
1: És 1 de juny, la campanya de la renda entra en una nova fase, avui amb l'inici de l'atenció presencial a les oficines de l'Agència Tributària. Els contribuents ja poden demanar cita prèvia per a confeccionar i presentar la declaració, un procés que es va obrir per internet, recordem, el dia 8 d'abril, que també compta amb l'assistència telefònica des del 6 de maig i des d'avui també de manera presencial. A més, la Generalitat ha habilitat quasi 70 punts d'atenció per a qui demane esta cita prèvia, Arturo.
0: Així és, Javi. El termini general per a presentar la declaració, recordeu, finalitza el 30 d'este mes, el 30 de juny. Encara que les declaracions amb resultat d'ingressar i domiciliació bancària hauran de presentar-se abans del dia 25 de juny. L'Agència Tributària preveu rebre enguany més de 25,2 milions de declaracions, que suposarà un 2,1% més que en la campanya anterior.
1: En este sentit, Hisenda estima ingressar 24.628 milions d'euros, un 18,4% més que l'exercici passat, mentre que les devolucions previstes pujaran als 13.271 milions, que és també un 3,2% menys. A més, l'organisme enviarà prop de 130.000 cartes informatives als contribuents que hagin de modificar dades de la seva declaració respecte a la informació disponible per l'administració. Moment ara d'escoltar les notícies internacionals que ens porta Mar Hernández.
2: El croat Boris Vujčić assumeix des d'este 1 de juny la vicepresidència del Banc Central Europeu en substitució de l'espanyol Luis de Guindos, després de rebre el suport del Parlament Europeu, l'Eurogrup i el Consell Europeu. Vujčić afronta un mandat de 8 anys al costat de Christine Lagarde, mentre de Guindos s'acomiada destacant la solidesa del sistema financer europeu i reclamant culminar la unió bancària amb un sistema comú de garantia de dipòsits. La taxa d'atur de la zona euro es va mantindre estable a l'abril en el 6,3%, mentre que al conjunt de la Unió Europea va repetir el mínim històric del 6%, segons Eurostat. Tot i la reducció mensual de persones desocupades, Espanya continua entre els països amb més atur, amb una taxa del 10,3% només per darrere de Finlàndia i registra també el segon atur juvenil més elevat de la Unió Europea, amb un 23,7% entre els menors de 25 anys. Els Estats Units han decidit assumir directament el cobrament de les vendes de querosè i altres combustibles procedents de Venezuela. Segons una notificació enviada a aerolínies i navilieres, els pagaments ja no aniran a les finances veneçolanes, sinó a comptes controlats pel Tresor nord-americà, en un nou pas dins del control que Washington exerceix sobre el sector petrolier del país. Paral·lelament, esta nova situació ha facilitat acords com el de Repsol, que preveu triplicar la seva producció de cru a Venezuela.
3: L'espai econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
1: Tornem ara a la nostra economia. Hem de parlar de la nostra butxaca perquè molta atenció, quasi la meitat dels espanyols no pot afrontar una despesa imprevista, tot i la millora d'alguns indicadors macroeconòmics. Segons l'últim informe del Comitè Econòmic i Social, l'encariment de l'habitatge, la cistella de la compra i els subministraments bàsics està asfixiant les finances de les famílies. Encara que alguns indicadors de pobresa extrema, això sí, han millorat lleugerament, la falta de capacitat d'estalvi impedeix a milers de llars disposar del matalàs d'emergència d'entre 2.000 i 3.000 euros que recomana la Unió Europea.
0: Així és, Javi, és que l'habitatge s'ha consolidat com la principal fàbrica de desigualtat al nostre país, absorbint una part desproporcionada d'uns ingressos que no creixen al mateix ritme que ho fa la vida. De fet, encara que els salaris mitjans van pujar un 5,3% a Espanya i un 4,6% així a la Comunitat Valenciana, el sou més freqüent al país segueix estancat en uns escassos 7.520 euros anuals. Això és suma que la bretxa salarial de gènere no dona treva.
1: Volem analitzar aquesta realitat amb Fernando Moner, ell és president del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.

0: I continuem ara parlant del camp, i és que la campanya de fruita de pinyol a la Comunitat Valenciana ha passat d'un inici prometedor a una situació complicada per als productors, i és que segons Abba Saja, les previsions apuntaven a un augment del 15% de la collita, superant els 40 milions de quilos, amb una producció més elevada i uns preus en origen inicialment acceptables.
1: No obstant això, les pluges de maig i les altes temperatures posteriors van accelerar la maduració de gran part de la fruita, encara pendent de recol·lecció. Esta situació va coincidir amb l'entrada de producció d'altres regions, augmentant l'oferta als mercats i provocant, per tant, una forta caiguda de la demanda, especialment en els calibres més menuts.
0: Abba Saja alerta que moltes cotitzacions ja es situen per davall dels costos de producció, afectades també per l'encariment dels fertilitzants, l'energia i el transport. L'organització denuncia, a més, les dificultats per combatre plagues per la falta de productes fitosanitaris disponibles, i també denuncien la competència de països tercers, com el cas del Marroc, Algèria o Egipte, que accedeixen al mercat europeu amb menys restriccions.

0: I acabem el repàs a l'actualitat econòmica d'avui. La Unió reclama un pla urgent contra les finques abandonades per l'impacte que tenen sobre el camp valencià i l'interès general. L'organització alerta que els camps sense cultivar afavorixen la proliferació de plagues, malalties vegetals, males herbes i espècies invasores, a més d'elevar els costos de les explotacions professionals veïnes.
1: El sindicat agrari advertís també que aquestes finques abandonades redueixen l'eficàcia de les estratègies col·lectives contra el control fitosanitari i increment de risc d'incendis, sobretot en zones de contacte entre espais agrícoles i forestals. La Unió defensa que ja hi ha base legal europea, estatal i autonòmica perquè l'administració actue davant riscos sanitaris, territorials o ambientals.
0: Entre les mesures proposades, la Unió demana protocols coordinats entre Generalitat i Ajuntaments, inspeccions prioritàries i canals sencers per comunicar les incidències. També planteja activar bancs de terres, cessions voluntàries, arrendaments agraris i fórmules de gestió agrupada per donar un ús productiu als camps abandonats.
2: Demà serà notícia.
1: Falten poc menys de 7 minuts per a les 4 de la vesprada. En aquest moment hem de treure la nostra agenda i saber per on passa l'actualitat econòmica de la setmana i per això parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
3: Bona vesprada, companys.
1: Bona vesprada.
3: Doncs així, pendents de la importància de treballar la terra, no?, que vos estava escoltant.
1: En efecte, no? Ahí està. I sobretot ara de cara a l'estiu.
3: Aixina és, sí. Però bueno, abans de revisar l'agenda del dia de demà, 2 de juny, estava revisant i sí que n'hi ha una activitat intensa dels nostres ministres. Per exemple, esta vesprada, perquè avui tant la vicepresidenta i ministra de Transició Ecològica, juntament amb el ministre d'Indústria, participen a una reunió de l'Aliança per la Competitivitat de la Indústria Espanyola a Madrid. Però és que, a més, el ministre d'Exteriors, Álvarez, també participa a una taula redona al voltant del marc de governança a la Unió Europea amb motiu de la 41a reunió del Cercle d'Economia a Barcelona. I no acaba ahí la cosa, perquè Luis Planas, també, el ministre d'Agricultura, inaugura esta vesprada la edició número 20 del Congrés Nacional d'Aqüicultura a Vigo.
1: Ah, mira.
3: Aleshores, tenen treball per davant.
1: I tant. Sí, sí, sí.
3: I si revisem ja el cas de demà, per exemple, important, demà si al nostre territori, a la Comunitat Valenciana, és l'acte de proclamació dels guanyadors dels Premis Rei Jaume I de l'edició 2026. Estarem pendents, en clau econòmica, a veure si algú guardonat tenim en esta matèria.
1: Correcte.
3: O sea, estarem pendents de veure si podem xerrar en ell, o almenys en algun organitzador.
1: En efecte.
3: I ja, en clau global, tenim, per exemple, coneixerem l'índex de preus de consum harmonitzat publicat per l'Eurostat, per a tota la Unió Europea. N'hi haurà també un discurs d'Andrew Bailey, que és el president del Banc d'Anglaterra, i estarem pendents també de cap a on va la política monetària del país anglès. I als Estats Units n'hi ha una nova enquesta d'ofertes d'ocupació i rotació laboral al mes d'abril, i també coneixerem la xifra de vendes nacionals de vehicles. Interessant això de nacionals, en un moment en el que així també estem mirant quants vehicles elèctrics es venen fets a Europa.
1: Correcte.
3: O quants venen de la Xina. No?
1: Correcte, sí, sí.
3: I també tindrem resultats empresarials, per exemple, de Palo Alto Networks, que és una empresa multinacional estatunidenca que és el líder global en ciberseguretat. És un sector també que és potent i del que cada dia parlem més. En quant a l'IBEX i el barril de Brent, la cosa anava molt bé a les 3 de la vesprada, però jo no sé què ha passat, que han pegat un baixol els dos.
1: Sí,
3: no?
1: Correcte.
3: Tant la borsa com la borsa estaven 18.300 i pico, i ara se situa en 18.130, l'estava vent, i el barril de Brent, que estava a 92 dòlars el barril, ha pujat en mitja horeta a 95.
1: S'ha capgirat, per complet, la situació a les portes, sí, de l'apertura de Wall Street, o sigui que
3: serà per això. Algo tindrà que a veure, sí. Estarem
1: en
3: pendents.
1: Pere Ferrer, moltes gràcies. Demà parlem. Bona vesprada, company. Adéu.
3: Vinga, bona vesprada. Adéu.
1: I ja saben que en uns instants comença la vesprada de punt amb Gemma Juan, en Ximo Rovira i la resta de l'equip. Ja tenim així. Ximo, com estàs? Bona vesprada.
4: Com va la marxa, Mel? Molt bé. Moltes ganes d'arrencar este dilluns, este mes de juny. Anem a compartir part de la vesprada amb Enrique Ramos. Enrique Ramos és divulgador, és enginyer i és des de fa temps en l'Institut Monroe. Estudios de com funcionen els mecanismes de la son, del son. I en este cas ha escrit un llibre al voltant dels malsons, en castellà les pesadilles. Val? Quina utilitat tenen realment dins del procés d'elaboració del son? Què són exactament, per què les produïm? I hi ha estudis en neurologia recents que diuen que poden ser premonitoris. Premonitoris no en el mundo magufo, sinó que d'alguna manera estan donant un missatge que el cos, un avís de que algo en el cos no funciona. Ahí ho deixa.
1: Ojo, tema clínic.
4: El mensatge urgent que s'esconde en el miedo. És el llibre realment un tema ben interessant. Parlar del mal sons, sí. Qui no ha tingut aquests mals sons?
1: Des d'una vessant científica, no?
4: Des d'una vessant d'estudi científic. També, de tota manera, parla d'una història dels monstres al voltant. Totes les cultures han generat, diguem, monstres, en fi, l'home del sac, les bruixes, tots els monstres al voltant dels mals sons en els xiquets, no? També hi ha un estudi al respecte d'això. Més coses. Ens n'anirem a parlar en Román Navarro. En realitat, Román Navarro ve al programa i tant de bo anar amb nosaltres a casa de Román Navarro, perquè se dina i se sopa de categoria. Les millors barres de València, la barra Tonyina i el bar Tonyina.
1: Correcte.
4: Román fa una cuina de producte de qualitat, no únicament basada en la Tonyina, sinó en molts altres productes, i a un preu realment raonable. I per rematar el programa, Carme Juan, que sempre és carinyosa de normal, avui ve una miqueta més, ve a parlar-nos de cançons sobre besos.
1: Ah, mira!
4: I acabar en una cançó molt bonica, Comiéndote a besos, de Rosalén.
1: I qui va ser la part més coral d'aquesta interpretació?
4: Bueno, si hi ha que besar, se besa.
1: Molt bé, m'ha agradat. No hi ha problema. Ximo, no estava menys de tu. Gràcies, Ximo, de seguida vos escoltem. Nosaltres acabem així, però tornem demà, Arturo.
0: Així és, Javi. Demà tornarem, com sempre, a les 3:30 de la vesprada. Així estarem.
1: Adéu, bona vesprada.
0: Adéu.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: Comencem al Congrés, on en este moment compareix en la comissió que investiga la gestió de la Dana, l'aleshores cap d'informatius d'esta casa, d'A Punt, Ivan Esteve. Detalls, Rubén Dempere.
2: Esteve ha tornat a insistir en el treball de l'equip de meteorologia que va alertar amb temps de la formació d'esta gran borrasca de gran impacte.
3: Esta Dana ens va agafar previnguts, gràcies sobretot als companys de l'oratge, al Servei de Meteorologia i a Victòria Rosselló, a la seva cap, que amb molts dies d'antelació ens avisaren de la gravetat de la situació que estava generant-se i, de fet, este famós WhatsApp que s'ha publicat i que s'ha incorporat a la causa de l'instrucció judicial és del divendres anterior a la Dana, en el que Victòria Rosselló ja ens va dir que s'estava generant una Dana de gran impacte.
2: Abans, en la sessió d'este matí, ha comparegut el responsable dels ferrocarrils de la Generalitat, Alfonso Novo, que ha assegurat que l'empresa no va rebre cap avís específic que alertara de la riuada i ha insistit que el protocol es va seguir rigorosament i que això va evitar que es produïren més víctimes mortals.
4: Si no hubo más muertos, yo creo que el trabajo que se hizo en FGV fue ejemplar, fue un buen trabajo, se desarrolló con normalidad, se desarrolló con toda la profesionalidad exigida para un día como ese.
0: Sobre la investigació judicial de la Dana, als jutjats de Catarroja, la jutgessa ha decidit suspendre la declaració prevista per avui i no ha acudit al lloc de treball, Alejandro Molés.
5: Sí, tot això perquè considera que la seguretat no està garantida després que divendres un grup de manifestants la increparen a les portes amb pancartes i altaveus per la forma, diuen, que porta la instrucció del cas. Es tracta d'un grup que defensa teories conspiranoiques, com ara posar en dubte el nombre oficial de víctimes que va provocar la riuada, 230 morts, i que es van obrir les comportes d'espantants per a provocar les inundacions.
0: I en l'inici avui de la quarta setmana de vaga indefinida, les plataformes educatives i sindicals convocants han acordat mantindre la protesta amb accions selectives, coordinades i contundents, impulsant mobilitzacions conjuntes i globals en dos dies de la setmana. Xavier García del Valle.
6: Sí, mentrestant, des de la Conselleria d'Educació, la titular, Carmen Ortí, denuncia pressions al professorat que no vol fer vaga i també que en un centre educatiu s'ha obligat a l'alumnat a fer un minut de silenci pel que va ocórrer ahir a la porta de la Conselleria, quan una docent va ser espentada per un policia i va caure de cara a terra. Segons la Conselleria d'Educació, la consellera d'Educació, els sindicats han difós a través de les xarxes socials diverses versions de les negociacions que no es corresponen amb la realitat, segons ha dit, amb la intenció d'alimentar la tensió.
7: No vamos a permitir que la desinformación dicte el ritmo de esta negociación. Que quede claro, que quede muy claro. Esta consellería sigue negociando, ténganlo claro, pero con quien quiera negociar de verdad. Estamos dispuestos a hablar de todo, pero las decisiones de esta consellería no se toman bajo presión ni coacción.
6: I a poques hores, perquè demà comencen les proves per accedir a la universitat, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha advertit que un boicot a la Pau del professorat que ha d'avaluar els exàmens serà una línia roja, ha dit que no acceptarà.
8: Eso sí que sería para mí una línea roja. Es decir, utilizar a los jóvenes de esta comunidad que se juegan su futuro, que se juegan su entrada a la universidad para hacer una presión, y les garantizo que sería una línea roja, además que no cumpliría la ley y no cumpliría los servicios mínimos que también ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia. Por ahí no aceptaríamos ningún tipo de negociación.
6: Per cert, que el cap del Consell ha sigut escridassat per centenars de manifestants que s'han concentrat a les portes de la ciutat de la Llum, on Juanfran Pérez Llorca ha presidit un acte. Escoltem breument el seu ambient.
0: I sobre l'espenta, l'agressió que ahir va patir una docent, la Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a l'agent responsable dels fets.
5: Per la seva part, la dona ja ha presentat una denúncia per la seva agressió, per l'agressió que va patir. La víctima ha necessitat passar punts de sutura a la mandíbula. I en el capítol de reaccions i des del programa Amunt i Avall d'A Punt Ràdio, el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, descarrega tota la responsabilitat en la delegada del govern, en Pilar Bernabé, que ahir ja va condemnar els fets.
9: Ha sido víctima esta docente jubilada de la hipocresía del Partido Socialista, y en este caso de la hipocresía de Pilar Bernabé, que por un lado jalean a quienes se manifiestan y por otro lado los reprimen, sabiendo lo difícil que es para la policía o para la Guardia Civil evitar cortes de tráfico, etcétera.
5: Per a sua part, l'Associació de Directors i Directores d'Instituts Públics s'ha concentrat a la porta de l'Institut Lluís Vives de València, on han llegit un manifest de condemna. Toni González és el president.
10: Condemnem totalment i absolutament aquests tipus d'agressions en aquests moments tan crítics que estem passant l'educació pública al País Valencià.
0: I en tribunals, a l'Audiència Provincial d'Alacant, avui ha quedat vist per sentència el juí a l'expresident de les Corts i de la Diputació Provincial, el popular Julio d'Espanya.
5: Està acusat de cometre en la seva condició de metge especialista en digestiu un delicte d'agressió sexual i dos més de tracte degradant a dos pacients. Per estos fets, les acusacions i la fiscalia demanen 8 anys de presó. Escoltem l'advocat d'una de les dones, li diuen a Antonio Lacava.
11: Mi cliente, en una conducta sexualizada, se le efectuó pues un tacto rectal que no estaba indicado desde el punto de vista médico, sino que se efectuó con ánimo exclusivamente libidinoso.
5: Per la seva part, l'acusada de Julio d'Espanya ha utilitzat el seu dret a dir l'última paraula i ha reiterat que és innocent i argumenta que en 40 anys de professor de professió mai fins ara havia tingut cap problema. La seva defensa reclama la lliure absolució.
0: El cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, reitera el suport de la Generalitat a la Ciutat de la Llum d'Alacant i als projectes cinematogràfics que aposten per aquest espai a l'hora de fer els rodatges.
5: Ho ha dit durant la presentació dels projectes de la productora Good Films, una productora que té previst fer 20 pel·lícules en els pròxims 10 anys en el recinte alacantí. En opinió de Pérez Llorca, és una aposta estratègica per a consolidar la indústria audiovisual i el talent del nostre territori.
12: Nunca hubo esa seguridad o esa firmeza en defender ese proyecto. Hoy lo defendemos y estamos pasando de tener producciones momentáneas a haber diseñado una estrategia que garantice que siempre haya actividad en la Ciudad de la Luz. Tenemos que incentivar la colaboración público-privada. Las instalaciones no son de ningún partido político, no son de quien las construye, son de todos los ciudadanos que pagan sus impuestos todos los años.
5: Cal destacar que en els últims 4 anys la ciutat de la Llum d'Alacant ha generat més de 67 milions d'euros d'impacte econòmic, acollint 15 grans produccions internacionals i l'impuls de més de 400 empreses locals.
0: En els esports, el Villarreal ha fet oficial que Íñigo Pérez serà l'entrenador del primer equip les pròximes 3 temporades.
2: El que fins ara era tècnic del Rayo Vallecano el presentaran demà de vesprada a l'estadi de la Ceràmica. El tècnic navarrès ha quallat una gran temporada a la banqueta de Vallecas, ja que ha arribat a la final de la Conference League i en la Lliga ha igualat la millor classificació històrica del club en la màxima categoria. Han sigut octaus en la Lliga. Ara li arriba l'oportunitat de dirigir un equip de Champions. Un que arriba i un altre que se'n va, perquè Aleix Febas ha firmat amb el Celta 3 temporades, també fins al 2029. El migcampista català havia anunciat que deixava l'Elx buscant nous reptes, com és jugar l'Europa League. El club gallec ja ha difós imatges del jugador a les seues instal·lacions.
0: Fins així, l'última hora informativa. Es queden en la companyia de la vesprada de punta amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
13: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
14: En setem este mes. Ding dong, estem a juny. Sí. I encarem, a més, en ganes esta setmana i el mes que desemboca en l'estiu. Com esteu? Què tal, Gemma?
15: Ai, pues a banda de calorats, estem molt convoyats. La veritat, molt convoyats de compartir 3 hores de ràdio amb alegria i bon humor. Comencem.
16: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
14: Pel que fa a l'horatge, comencem la setmana, ja vegeu, este dilluns, sense els excessos de la setmana passada, en què visqueren temperatures més altes del que és habitual, per acabar maig i començar este mes. Avui no s'ha plegat ni s'aplegarà aixòs pics de divendres, afortunadament. Ara bé, sense relaxar-nos, que demà torna la calor intensa. A l'interior poden haver localitats on se puguen fregar o estar al voltant dels 40 graus. Per a dimecres, les brises tornen amb força i això produirà una xicoteta baixada tèrmica, sol i humitat. Dijous tornen a pujar. En fi, que benvinguts a la muntanya russa de calor d'esta setmana.
15: Amb esta calor és normal passar nits roïnes de mal dormir, però avui parlarem d'altres amenaces de la nit, els malsons. Eixes pors que ens manifesten en somnis terribles que ens sobresalten i trenquen el nostre descans nocturn. Quin missatge amaguen estos malsons? Ens parlen dels nostres temors i angoixes? I com podem evitar-los? El divulgador Enrique Ramos ens ho conta a la llum de la ciència en el seu llibre Pesadillas, el mensaje urgente que se esconde en el miedo, amb el que parlarem sobre les 6 i 10.
14: Interessant, eh? Ai. Este tema del son i les interpretacions del que diuen els somnis i estos malsons també, que... Paris, que diu la ciència que podrien avisar-nos d'alguna cosa. En fi, ara de seguida parlem amb Enrique Ramos. I abans ens visita el nostre gastroturista, Vicent Gil, per mostrar-nos la rica i variada gastronomia valenciana. Ve, com sempre, molt ben acompanyat, en este cas de Román Navarro. Román regenta un bar de menjars dels que no fallen mai per la qualitat del producte, el Bar Tonyina, i també d'algunes de les millors barres de la ciutat. Serà un goig compartir cultura gastronòmica en ell. Serà cap a les 5 i mitja.
15: I abans d'ell, a les 5 i 10, el nostre Javi González ens portarà una idea genial, parlant d'economia. Una barreja entre fotocasa i infojobs per a dinamitzar i trobar oportunitats als nostres pobles més menudets d'interior. Parlarem amb Joaquín Sierra, que és fundador de la plataforma de promoció Rural Go.
14: I per rematar el programa, la música ens arriba de la mà, bueno, de la mà, de la veu, de les cordes vocals de Carme Juan. I a banda de talentosa, Carme, ja sabeu que és molt carinyosa, de normal, però avui ho és encara una miqueta més. Ve a parlar-nos d'esbesos en la música per arrodonir una versió molt valenciana de Comiéndote a besos de Rosalén. Ben suggerent serà la vesprada i este remat del programa.
15: Esperem que quede ben xuli. I amb este programa d'avui dilluns inaugurem un mes de juny, que al igual que el mes de juny, i del mes de maig i de tots els mesos, francament, sembla que passarà volant. I que capritxós és el temps.

0: El temps que a la ràdio el tenim sempre mil·limetrat, però que ara tot arreu el tenim més controlat que mai. I pensar que fa unes quantes dècades la forma més eficaç que tenien de mesurar el temps era, jo que sé, amb un únic campanar i un rellotge enmig del poble, una cosa així.
1: Joaquim. Sí, inclús conforme anava avançant el dia i en funció de la llum solar ens podíem orientar una miqueta a quina seria l'hora. Ara estem, que sé jo, mirant tot el rato en el rellotge sempre pendents. Bueno, el rellotge de pulsera o el telèfon mòbil, que moltes vegades no ens fiem de rellotges perquè se retarden, este concret. Sempre mires el mòbil per assegurar-te, no? Però encara queden d'aquells models antics que... Mals, poden ser complicats de mantindre i de reparar, i també queden persones que es dediquen precisament a això, a reparar-los. Els de sempre, els rellogers.
0: Olé.
1: Els que s'ocupen d'aquesta maquinària precisa i mecànica que tenen els rellotges. És cert que aquest ofici, el dels artesans del temps, ha canviat molt amb els anys. A poc és més difícil trobar un autèntic rellotger que conega en profunditat aquests mecanismes, que faci aquestes reparacions mecàniques i que sàpiga desxifrar els secrets d'aquests rellotges històrics.
0: I la nostra companya, Mar Hernández, s'ha anat al taller d'un d'aquests rellotgers de tradició i d'ofici. Mar, hola, on estàs?
2: Bona vesprada, companys. Doncs mireu, estic a Xàtiva, estic molt propet d'un dels tallers de rellotges que queden així a la comarca. Un taller que vos he de dir fa només uns instants, concretament fa 14 minuts, hem viscut una autèntica festa quan han donat les 4 amb tots els rellotges sonant, cadascú amb la seva tonalitat i el seu so particular. Es tracta del taller de Miguel Beiber. Ell s'ha dedicat a reparar rellotges des que era menut, per tradició familiar, però també per vocació. Diu que una de les primeres coses que mira quan veu una persona és precisament en la pulsera, no? Quin rellotge porta. I exacte. I ell és un dels pocs que coneix a la perfecció els secrets dels mecanismes dels rellotges. És un cirurgià del temps, d'alguna forma. Concretament, ara mateix està treballant en un dels rellotges d'així de Xàtiva, el de 4 cantons, que està acabant de reparar. És una tasca delicada, artesanal, complexa, molt precisa, com comentàveu, que només el saber fer dels experts pot dur a terme, i que en este cas la veritat és que Miguel conserva com un tresor amb tota la maquinària que té i també per a fer-ho possible. Miguel Beiber, rellotger, bona vesprada.
3: Hola, buenas tardes.
1: Miguel.
2: Miguel, hem de dir que m'he quedat al·lucinant amb la quantitat de maquinària precisa, de

0: és? La imatge de l'hora que és?
1: Home, sí. Mira, ahí, sí.
2: Se li encén, quan hi ha un vídeo molt viral, se li encenen les orelles.
0: Sí, senyor.
2: No, li marca, sí, és
0: el nostre especialista en viralitat i així és.
3: Així és. Què podem fer? No podem remediar-ho. Això ja ho portem de sèrie, ho portem de base, sí. Som persones tecnològiques, persones del UI, i del demà no ho sabem, però del UI sí. Així que ahí estem, a top en tot.
2: Som ara persones... de seguida estem en ella.
0: Anava a dir-te de l'aralar, que no sé jo molt bé què és, però que ho expliqui.
2: Persones de l'aralar. Ah, sí.

0: molt norteño, no sé molt bé ubicar-ho exactament.
1: O medieval, o jo què sé. O del...
0: cosa, sí, no sé. Sí,
2: molt, també, molt, punt, així. Muy, muy norteño en aquests tocs folclòrics.
3: Celtas,
2: no sé com. Como celtas, exacte, sí, sí, que arreplega la mitologia d'allà dalt, del País Basc i Navarra, tota aquesta zona. I això que ho canta la nostra Amaia, Amaia Romero.
3: Amaia, que ahir estava al Roig Arena, diu que 11.000 persones es van reunir.
0: Caram,
3: allí van veure en directe el seu...
0: Molt Amaia, bé, Amaia Romero, no, no Amaia Montero.
2: No,
0: diguem,
2: no,
0: no, Amaia
2: Romero.
0: No es confonen de Amaies. No, no, no, no. Vale, vale.
3: Hi havia 11.000 persones, de les quals nosaltres no ne coneixem a 10.999, però la que fa 11.000 sí, perquè és el nostre Fran. Tu estaves allí de així cos present.
2: De cos present, d'alma present, també, tots els meus sentits posats en l'espectacle, posats en Amaia Romero i en tota la seva proposta. Ja vos avance que va ser increïble el concert, sí, va ser una bogeria.
3: M'hauria agradat a mi també. Bueno,
2: va ser una bogeria. Sí. I jo anava amb moltíssimes ganes d'este concert. Mm? Tenia expectatives... Les va complir totes.
3: Però tu ja l'havies vist.
2: Però també tenia molta curiositat, perquè jo l'havia vist, però l'havia vist en format de festival. I clar, canvia molt, perquè en el format de festival són formats més reduïts. Clar, en un festival han d'actuar tropecientos mil artistes. Yeah. Aleshores, cadascú ha de fer la seva proposta més reduïda, en un tracklist més reduït. Mm. I així era la primera vegada que jo veia a Amaia Romero en tot el seu esplendor, en tota la seva proposta al complet. Okay. I la veritat que ens va deixar sense paraules. I això també, lo del tema del festival, ho recalque també, perquè es notava molt en el clima. Clar, tu vas a un festival, sí, i tota la gent que hi ha allà, pues, igual va a veure a Amaia, que va a veure a Dorian, que va a veure a qualsevol
3: cadascú
2: dels grups que
3: un
2: actua.
3: Cadascú té uns grups favorits i els altres igual té.
2: Igual té, passava per ahí i sí, m'he quedat, no? Clar, així, no, així tots anàvem a veure a Amaia Romero i això, la veritat, que es contagiava. Ese... Ja.
0: Tots éreu Amaiers.
2: Tots érem Amaiers.
0: Amaiers,
2: sí, sí, sí.
3: I com era la gent? Com era el perfil, sí, de la Amaier?
2: És molt curiós. És
0: com
2: molt curiós.
0: És l'Amaier? Un Amaier
2: típic. Com són els Amaiers? A veure, els Amaiers podrien dir que són un grup molt variat de persones. Sí. Hi ha tant persones més majors com persones més joves, com xiquets, inclús, no? Que igual la seguien d'aquesta època d'Operació Triunfo. Però el que es unís a tots els Amaiers, podríem dir, un tret característic, és que es senten una espècie de sensibilitat cap a l'art. Perquè el que oferís a Amaia és algo que senís de lo que és habitual, mainstream, diguem, en la música, o lo que t'esperes d'una artista pop reconeguda i que mou a tantes persones. Amaia t'oferís una cosa molt diferent, una cosa molt més personal, una proposta molt més íntima i amb una mirada molt posada a això, a la creació i a la innovació.
0: Mm? O sea, pot ser no tant coreografies espectaculars, grans videopantalles,
2: clar,
0: i jo què sé, i un esclat allí de focs d'artificis, sinó cançons, bones melodies, una part més lírica, una interpretació molt bona. Jo crec que no sé què penseu.
3: I unes composicions molt originals i diferents.
0: Molt, cançons molt especials, sí, i tal, que de les diguem, més noves generacions de OT, ha sigut, és l'artista, diguem, sí, de la primera seria el que més ha triomfat, doncs pot ser, no sé, un Bisbal, així, no? Però Amaia és diferent, diguem, no és una triomfita a l'uso, diguem, no?
2: Exacte, sí.
3: Aitana, que ha triomfat molt, sí que és més a l'ús.
2: Clar, Aitana,
3: artista
2: diguem,
3: pop,
2: que seria...
3: D'allò que s'espera d'un artista pop.
2: Exacte. Aitana seria
3: que
2: això.
3: Que ho fa bé, la xicona.
2: Que t'espera, ho fa molt bé, és supervàlida, també.
3: Però Amaia té un plus diferenciador, sí, important en tot, en la seva proposta, de... no?
2: Ella va decidir apostar per ser fidel a ella mateix, i això és algo que la veritat pense que és el que més atrau, no, de Amaia. Quan va eixir de l'acadèmia va tardar un temps en treure el seu projecte, i era un temps que ella necessitava...

0: Primer, per acabar la carrera de piano que estava fent, va acabar els seus estudis en piano i en música en general, i a partir d'ahí va ser quan va traure la seva carrera, no?, ja com a Maya Romero, i clar, això li dona ese toque especial, perquè sí. Amaya és una virtuosa dels instruments, sí. I ahir ho va demostrar també en el concert, en l'escenari, sí. Va tocar més de 5 instruments, l'arpa, el baix, el piano, o sea...
1: I la caïra?
0: La caïra no la va tocar!
1: El vídeo dice que toca una caïra plegable, com si fos una flauta,
0: sí.
1: Que és...
0: Tots esperàvem un poc el moment caïra del Tini Desk, que li van fer una caïra que és un artesà... bueno, també és
1: un artesà luthier.
0: Sí, és un artesà luthier català que fa aquest tipus d'instruments amb objectes quotidianis. Sí. I ahir li va fer una caïra de ses de ferro amb la que tocava la flauta. Però el que vos deia, Maya va sorprendre, sí, per la seva capacitat tan vocal com amb els instruments.
1: I va haver algun moment que tu consideres especial, o alguns moments que consideres especials?
0: Dos moments. Uno, tot el concert complet, que van ser 2 hores de concert, i l'altre també, una cosa que és molt característica de Maya, és molt a Maya, diguem, que és quan parla, quan es dirigeix al públic, que és on demostra tota la seva naturalitat, que demostra les cançons, també la demostra cantant, no?
1: I no pareix que siguin dos persones? Perquè quan parla és molt com ingenua, sí, com hi-hi-hi, no, encara que diga coses en profunditat, les vestís d'una manera aixina molt fresca, juvenil, enjugassada. Però després, quan se posa a compondre, quan se posa a cantar,
0: sí,
1: és d'una profunditat, d'una intensitat, sí, d'una riquesa que a mi me sorprèn aquesta dualitat que no ha de ser dual, però vaja, era una manera de parlar, no?
0: A la vegada, aquesta dualitat que tu dius, la té, però la compensa, diguem, en la seva posada d'escena, perquè Amaya, quan està cantant, a pesar de tindre aquestes lletres tan profundes, o sigui, Amaya parla, de repente, de la mort, una filosofia molt bonica i molt autèntica i molt positiva, diguem, també. Parla de la vida, parla de tot, del desamor, de tot. Però després, la seva proposta escènica, els seus balls, són super naïf. Ella, tu la veus actuant i sembla que estigui una persona disfrutant en l'habitació, en la seva habitació, no? L'habitació de menuda, de quan era menuda, que balles i cantes i jugues a ser artista. Això és el que demostra Maya en l'escenari, sí, i la veritat que això contagia. Després també uns dels altres moments, no? com dèiem, era quan es dirigís al públic, de sobte li va cantar l'aniversari feliç a una fan que hi havia ja totalment improvisat. Va agafar l'iPad d'un altre xic que estava entre el públic, es va fer un selfie, bé, o sigui, va interactuar molt en el públic, i el que tu veies allí no era un artista pop a l'ús, no? No era una Aitana o no era una Britney Spears, ja més cap amunt, sinó era la teua amiga en un micròfon a les 3 de la matinada en el teu karaoke de referència, dirigint-se a tu.
2: Connectant amb la gent.
0: Era la teua amiga,
2: no?
0: De festa, gaudint.
1: Amb una naturalitat pasmosa, no? Una naturalitat formidable.
2: Per exemple, en este sentit, recorde, farà un parell d'estius, un concert de Luis Miguel, que és un concert tècnicament, i ell és absolutament impecable. A més, és un concert que són en realitat 3 concerts, la part més melòdica, la part més mexicana i la part més pop i tal. És extraordinari. Els músics que porta són extraordinaris. El so és extraordinari. Durant tot el concert no va dirigir-se al públic en ni un moment. O sigui, ni bona nit ni adeu. Ho va fer durant tota la gira. Venia de fer-ho en Madrid, jo vaig veure en Andalusia, en Cádiz, i va ser exactament el mateix.
1: I era diria, perfecte, però fred.
2: Però no hi havia ningú tipus de comunicació. Clar, el que estàs contant d'Amaya és precisament el que te fa que connectes, que t'enamores també de l'artista. Anava a vindre, després al Sant Demà, o al cap de 2 dies, va jugar a Tom Jones, que té 83 o 84 anys, i ara me contava anècdotes de quan va estar en Elvis Presley, en Frank Sinatra, no sé què. I era una meravella, a banda que Tom Jones. Crec que això distingeix també artistes que des de dalt de l'escenari el que fan és posar, diguem, un mur. Jo faig un supershow, que és un supershow del copón, però no connecta amb la gent. I a mi em pareix que el de Amaya és...
0: Sí, tu dius,
1: és més personal, realitat.
2: No entenc com un artista no connecta amb el públic en un directe. És que no ho puc entendre.
0: Clar.
1: Sí, és flipant, això.
0: I això el que crees al final és aquesta màgia, no? I que tot el públic acabem unint-nos a ella i tot siga amunt, no? Perquè estem vivint el mateix.
1: I que el que estàs explicant, Ximo, tota la sensació de que n'hi ha com el personatge o l'artista i la persona són dos mons diferents, diferents i en este cas van de la mà.
0: Van de la mà.
1: Van units. És la persona fantàstica que damunt és un artista incommensurable, no? Amb una capacitat creativa brutal.
2: I que tu connectes més en la cançó. Jo crec que si te conta una història prèviament o ja abans de la cançó, no sé, una connexió, jo crec que connectes més en la...
0: Sí, perquè...
2: La fas més teua, no sé.
0: Exacte, exacte. Expliques el teu moment vital, expliques com va sortir, no? O ja, sense haver de...

0: trencat aquestes sí. barreres, vull dir, ella és prou trencadora sí. de barreres.
1: Totalment.
0: En la seva proposta estètica, mm-hmm. en la seva proposta artística i en la seva proposta també de posada en escena, vull dir, pareixia que havia de ser un format de menut per a, mm-hmm. per a un espai més reduït, vull dir. I no. Ha sabut omplir de meravella un Roig Arena.
1: Clar, de fet, els seus inicis van ser així, tocant en saletes més menudes. Així, sí. de fet, va actuar en la sala República? No recordo el nom, però bé, era una sala amb una capacitat reduïda.
0: Un aforo determinat,
1: exacte. Mm-hmm. I ni ella mateixa s'esperava que això pogués transcendir el que té ara, no? Que és una gira en arenes. Està actuant ara mateix només en arenes, en estadis. Aleshores, clar, és una cosa que ni ella s'imaginava.
0: I actuava després de Pablo Alborán, vull dir, que va actuar dissabte, vull dir que...
1: Després d'Aitana. Ah, vale.
0: Sí, no, però el dia d'abans...
1: Havia sigut Pablo Alborán.
0: En això volia dir simplement, sí, després d'Aitana també, després d'haver actuat gent que ja està més molt, a BA, omplir espais enormes.
2: Està a un nivell de primeres i va dir... Exacte.
1: De fet, una de les coses, així com a anècdota que diu Amaya en les entrevistes, és que ella, amb el nivell de fama que té ara, és conforme està bé. No vol més, no sap si podria arribar a gestionar-ho. Ella conta que fa una vida molt normal en Barcelona, molt valen seus amics, amb gent que fora del foco públic, no mediàtic, diguem. Ella té amics que estan darrere i bé, li agrada tindre aquesta vida i mantindre, pues, un poc Hannah Montana, no? Mantindre aquests dos personatges. De repente t'actua en un estadi i l'omplic i, mira, faig una vida normal.
0: Ai,
1: o sigui, que ens va agradar molt l'experiència amb ella en el Roig Arena. I l'experiència a Roig Arena també. Molt guai, eh?
0: Un so increïble. Sí, jo he anat un parell de voltes i
1: sí, és un... Tot supernovet, molt estructurat tot.
0: Ben organitzat. Ixes,
1: no
0: per a trobar el teu seient, per eixir, per entrar. Sí, senyor.
1: Sí, molt bé.
2: Maravilla. Ah, i per què no ve al Roig Arena Bad Bunny?
3: Perquè
2: Bad Bunny ja no és primera divisió, ja és Champions, no,
1: ja...
2: Tope...
1: I ja és Super Bowl. Ja és Super Bowl.
0: International League.
2: Clar. I són estadis, però de futbol.
1: Sí, exacte. Una bogeria, eh? Jo estic veient les imatges de la gira, no sé si heu vist alguna imatge.
0: He vist.
1: I és que
0: molt impactant.
1: La quantitat de gent que hi ha allà, però és que hasta l'últim seient que està amunt, que no veurà absolutament res d'aquesta persona, està ahí, està ple. O sigui,
0: I també té una posada en escena de no sé quantes rimes persones que li deu costar unes perretes a aquest xic.
1: Sí, li costa perretes i aquesta gira li està costant també polèmiques.
0: Què passa?
1: Sí, ja sabem que Bad Bunny, el Benito, sempre ve amb els seus discurs, amb la seva posada en escena,
0: sí,
1: o faig el que faça,
0: rollismo.
1: Sempre porta alguna polèmica, sempre n'hi ha algo comentat. Però què passa? En aquesta gira, en devia tirar més fotos, la polèmica, les crítiques venen per la casita.
0: Sabeu
1: lo que és la casita?
0: Què és exactament? En la
1: gira. Bé, la casita és una espècie de casa típica portorriquenya que té allí en l'escenari.
2: En la Super Bowl també va posar allò, que és com una barraqueta.
1: Exacte,
2: aixina,
1: la barraqueta.
2: Portorriquenya.
1: Així és, eixa barraqueta la porta
2: entre
1: taxes
2: i allò, i canyes.
1: Exacte. I el que passa dins d'eixa casita en el concert és que n'hi ha moments determinats on l'ompli de famosos, influencers, i algunes persones seleccionades pel seu equip que també tenen cabuda dins d'aquesta casita per a celebrar, no? És
2: no
1: una
2: és un...
1: espècie de festa.
2: No és un element, diguem, de la posada en escena, diguem, sinó que allà dins se pot entrar, és com
1: entrar.
2: Un reservat privadíssim.
1: Exacte, privadíssim. Només famosos, influencers, famosos influencers ja poden anar de la mà, i persones seleccionades pel seu equip que tenen com uns... uns seleccionadors que van entre
0: gent
1: el públic...
0: Gent que va observant i dins de lo millor de la gent que ha pagat una entrada determinada
1: és que
0: no
1: estan
0: sé.
1: En primeres files. Tu,
0: van ubicant-nos dins de la casita.
1: Vindrem per vosaltres que entrareu
2: a la casita. I van a la casita.
1: Clar, ja. Aleshores podreu imaginar-vos la gent com està de boja per entrar a la casita.
2: Bueno, perquè està ella allí... Clar,
0: jo poso una casita. Ell canta dalt de la casita.
1: Una cosa que m'ha arribat és que hi ha barra lliure dins de la casita. Per la gent que està a la casita. Sí.
0: Barra lliure d'aigua.
1: Allò no és una casita, allò serà d'aigua.
0: Atén-me una cosa, però la polèmica...
1: La polèmica d'on ve? La construcció de la casita? No és la construcció de la casita.
0: En la selecció de la gent que entra, segurament.
1: És en la selecció de la gent que entra, exacte. Per què? Perquè quan seleccionen a la gent anònima, no? Seleccionen a xiques que entren en la casita i aquestes xiques saben tindre un perfil molt paregut, no?
0: Sí.
1: Diguem que són persones molt joves, tenen la mateixa estètica, mateix tipus de cos, no? Un cos normatiu.
0: A mi fa una risa, això del cos normatiu, perquè el cos normatiu en el meu poble, si passeig pel carrer, són la que té la famolleta, la seva coseta, el seu...
1: Això serà normatiu.

0: I les normatives són les flaques extremes estes, perquè això n'hi ha molt poquetes, però la societat ho diem al revés.
1: Exacte, sí,
0: o sigui,
1: sí.
0: Totes mones, totes guapes, el mateix monyet, el mateix tipet, la mateixa talla.
1: Exacte, un mateix patró visual.
0: Visual.
1: Què passa? Que això contradiu molt a lo que aparentment és el discurs de Benito, no?
0: Correcte.
1: Perquè Benito, precisament, ell ha construït part de la seva imatge pública qüestionant molts estereotips, defensant una diversitat i trencant amb determinats les masculinitats tradicionals, no?
0: Sí.
1: I també lluita per els drets de classes, que no hi ha tanta diferenciació.
0: Pels colors de pell.
1: Pels colors de pell.
0: També estaria bé per els tipus diferents de classes humanes.
1: Clar, aleshores, així és on ve la contradicció. No però casa una cosa amb l'altra.
2: Però passa en xiques i en xics, diguem? Fa una crec cria, diguem...
0: Crec que són xiques, no? Són majoritària.
2: El buenorro i la buenorra.
1: Són xiques.
2: Però millor la gordita, no.
1: Claro.
2: O el gordito, tampoc.
1: No, és que de xics...
2: Bueno, gordito, el flaquito, o el alt...
0: O el calvo, o el garxo.
1: El que passa que els xics que estan dins són els famosos, els influencers. No són... La gent que selecciona només selecciona xiques. O sigui, la gent anònima que està allà dins és només xiques.
0: Pues també rareta, això.
1: Que segueixen este patró estètic.
0: Pues entenc la polèmica, mira què et dic. Independentment de que com a artista molt bé... Però aquest punt...
2: Com en les discoteques antigues dels anys 80, que anaven repartint invitacions, anaven per ahí en les discoteques de platja, en descapotables, per ahí repartint invitacions a les xiques de ver, diguem... No sé com dir-ho, agradable, no sé com dir-ho.
1: Sí, sí.
2: Per què? Pues porque detrás iban los tánganos.
1: Claro, claro.
2: A ells tenien la beguda gratis i l'entrada gratis i darrere...
1: Moltes festes de ser de barra lliure només per a elles.
2: Només per a xiques.
0: Però en este cas, jo que sé...
2: Un poco així...
1: Sí.
0: Perquè això, perquè clar... Però hi té seguidores i seguidors de tots aquests colors, tamanys, tipets i...
1: Totalment.
0: I és lleig.
1: És molt lleig. És molt lleig, de fet.
0: És lleig.
1: Durant el concert...
0: És lleig i la gent, a més, estarà tallant-se les venes per voler entrar ahí, tingués les característiques que tingués.
1: Això és una altra, no? Que ja hem arribat a un punt de que estem disposats a fer, no?, per a tindre cert protagonisme, per a poder pertanyir a certs col·lectius o a certs... No?, el grup VIP o el grup més exclusiu. Volem estar ahí dins.
0: Sí.
1: I ja no anem a gaudir d'un concert, sinó anem a que ens seleccionen, perquè el que necessitem és formar part
0: d'aquesta
1: normativitat, d'aquesta exclusivitat, d'aquesta que... Algo que no som nosaltres.
0: D'aquest punt guallón.
1: Clar.
0: Que te vegin en que estàs ahí.
1: Exacte. Que vegin que
0: estàs si
1: no en la
0: foto. Veuen, I si no te veuen, tu i jo poses en les xarxes socials.
2: Bueno, I contar-ho. Jo estuve en la casita.
1: Jo estuve en la casita.
2: Estuve en la casita con Bad Bunny i ese dia estava Pepita, Juanito i l'altre, no sé què.
1: Exacte. I tu vas ahí perquè, xica, tu vas al concert perquè vols estar amb els teus amics, gaudir de la música en directe, gaudir del teu artista i no per estar pendent si entres o no en la casita ni res. Però bé, la polèmica està servida.
0: Sí.
1: Jo també que descopina que este discurs contradiu o sea, que estos fets contradiuen el discurs.
0: Venia fent uns discursos molt interessants que jo aplaudia amb les orelles excepte en este cas.
1: I Anna acaba de patinar.
0: Anna So bat, arregla-ho abans d'anar-te'n d'Espanya.
1: Exacte.
0: Perquè està així, no?
1: En casa sí,
0: que li quede mal
2: Madrid.
0: Benito,
2: concerts a Madrid. Canvia de ojeadores.
1: Exacte.
2: Que canvia otros ojeadores con otros ojos que miden de otra manera.
1: Totalment. I ara vinc en un tema que en té a mi bots tot el cada setmana. Jo el cada setmana estan molt bots, no només pel concert de Maya, sinó per una cosa que té a veure amb l'univers d'unes de les germanes més virals que ha donat internet.
0: Que són?
1: Estic parlant de les Flors Marie.

0: como un sándwich.
1: Flos Marie, un sándwich de queso en un sándwich prezo.
0: Prezo, sí.
1: Les Flos Marie, Flos Mariae, com vulgueu dir-li, per a que no les recorde, que segur que escoltant la cançó igual ja li s'ha refrescat la memòria, eren un grup musical format per 6 germanes, a vegades eren 6, a vegades eren 7, d'una família d'atenció, 16 germans. Elles eren 6 de 16 germans. Es van fer virals en 2014 per les seues cançons, les coreografies impossibles, una estètica molt particular que acompanya la veu també.
0: Però digo, molt particular, eres més elegant que elegant. Sí, coens com una chicharra. Coens, com una guindilla.
1: Sí. I unes lletres que també semblaven, no sé, així des d'un univers totalment paral·lel
0: al que
1: vivim la resta dels mortals.
0: Un horror de lletres.
1: Un horror, sí.
0: I al mateix temps una risa.
1: I al mateix temps una risa. Sí, era una risa. Es van convertir en un mem.
0: En un mem, sí.
1: Durant anys molta gent va pensar això, que era una broma, no?, per lo surrealista que era.

0: I fins i tot elles van eixir dient en un comunicat que no, que eren totalment reals i que elles estaven fent el projecte d'una forma super seriosa, perquè hi ha una promesa a la Mare de Déu per... perquè sa mare patia una enfermetat molt greu i si es salvava, elles anaven a formar un grup. La mare es va salvar, van formar el grup, després la mare va tornar a empitjorar, al final va acabant faltant, però ells van seguir en el grup.
1: Una promesa. Dir,
0: nosaltres continuem cantant.
2: Ja havien començat i ja no se podia parar allò.
0: Sí, però conforme anaves tirant del fil, no, del que hi havia ahí darrere d'aquest grup, començaven a aparèixer coses que cridaven molt l'atenció.
2: Però això és la teva fascinació. Ahí ve la teva fascinació.
0: Aquí ve la meva fascinació. I la de molts. La meva fascinació i la de molts. Perquè depèn de la gent que té perretes, això, eh? Conforme anaves tirant, investigant, per exemple, la web familiar hi havia escrits de la mare on afirmava que ella parlava per Déu. Ella era una enviada de Déu i la paraula de Déu es transmetia a través de la seva paraula. Sí.
2: Ai, mare.
0: També carregava contra la societat actual, contra els mitjans de comunicació, contra l'escola i fins i tot contra sectors de la mateixa església. Ella anava en contra, sí. I clar, això va encendre totes les alarmes. Després van arribar els testimonis de veïns i persones del seu entorn, que era gent que assegurava que la família vivia pràcticament aïllada del món. I literalment vivien aïllats del món.
2: Rollo secta. Rollo familiar.
0: Era una secta familiar, sí. Que tenien molts pocs contactes en l'exterior, o sigui, és que no hi siguen. I tota aquella història...
2: Però no havien anat a escola ni res.
0: No havien anat a escola, no anaven a escola, no anaven al metge, no estaven... Clar, no estaven...
2: Caram.
0: Ara entendreu moltes més coses, això.
2: Ja.
0: Tota aquesta història va acabar inspirant-se en una de les sèries més comentades dels últims anys, no? La Messia, la sèrie de los Javis, que hem vist totes i tots. I encara que les germanes sempre han negat que la ficció represente fidelment la seva família, ara la història ha pegat un gir totalment inesperat.
2: Ai, estàs creant una expectació. Què passa?
0: Sí, per primera vegada, atenció, una de les germanes ha decidit contar la seva versió, ha trencat el silenci. Parlem de Sílvia Castelló, la major dels 16 germans, que és una dona que fa anys que ja no manté relació amb part de la seva família i es va desvincular del tot. I el que ha impactat i el que ha explicat és super, super impactant.
2: Per què, Cavit?
0: Mira, Sílvia assegura que va viure una infància marcada per l'aïllament. Explica que pràcticament no tenia contacte amb altres xiquets, que passaven la major part del temps dins de casa, aïllades, i que vivien baix unes normes molt estrictes imposades pels pares. No anaven al metge, no tenien televisió, i vivien en una idea molt clara de que la mare li repetia constantment, no? Que el món fora de sa casa, fora de sos murs, era molt, molt perillós i havien de protegir-se d'ell.
3: Perquè no anàvem al col·le, no anàvem al metge, no sortíem, no teníem televisió... Quan els pares es varen separar i la mare va trobar doncs, la seva nova parella, ells sí que varen prendre la decisió que ens aïllarien del món, cadascú pels seus motius, i ens varen tancar doncs, en diferents espais, habitatges, podríem dir, fins que vaig tenir 19 anys.
0: Sílvia Castelló, aquestes declaracions les ha donat en el programa El Col·lapse de Catalunya Ràdio i bé, ja l'heu escoltada, 19 anys tancada dins de casa fins que al final van arribar els serveis socials, baix una investigació que denúncies que havien fet els propis veïns, no? I gent de la família, perquè hi havia gent de la família, germans dels pares i demés, que no comulgaven en el que estava fent aquest nucli familiar, no?
1: En concret. No eixien pràcticament de la vivenda en la que estaven.
0: No anaven al metge, és que no anaven al metge, no anaven a l'escola.
2: És de pel·lícula de por.
0: És de pel·lícula de por, clar, sí. Los Javis, han fet la sèrie. Dana Wines aïllada. Hi ha una frase que m'ha marcat molt de l'entrevista, que ella diu que de menuda no era conscient de que allò fora estrany. Per a ella era lo natural viure d'aquesta manera. Perquè, clar, els xiquets tenen una capacitat enorme per adaptar-se al que
2: normalitzen
0: viuen.
2: Normalitzen el que tenen al seu entorn i ja està.
0: I no tens on comparar.
2: Clar.
0: Elles no podien comparar amb el que n'hi havia fora perquè no coneixien aquesta realitat. També explica que va aprendre abans a cosir que a llegir i a escriure. Clar, ella havia de reparar, entre tots els germans ajudaven, no? I una de les seves funcions era la de cosir la roba dels germans i bé, apanyar la roba. La costura es va convertir en el seu refugi i així arriba un dels moments més forts de la seva història. Quan tenia Dana Wines, va passar el que va passar, no? La policia i els serveis socials van entrar a casa. Ella recorda que va veure molta gent rodejant la casa i emportant-se alguns dels germans més menuts. Diu que va ser un moment molt traumàtic perquè, clar, de colp i volta el que de sense la teua realitat, no? Sense la teua família.
2: Quotidianitat i allò que te donava seguretat.
0: Clar.
2: No?
1: I com, com ha refet ella la seva vida? Perquè han passat ja diversos anys i ella té un discurs estructurat i la xica ha pogut eixir d'esta situació. Que se podia haver quedat penjada de la paraula.
2: Totalment.
0: Sílvia, evidentment, ha contat que no ha sigut gens fàcil refer la seva vida. No tenia estudis, no sabia relacionar-se amb altra gent. És que, clar, imagineu-vos arribar als 19 anys i descobrir una realitat que la resta de persones porten coneixent tota la vida i que no és la teua.
2: Quin rellot té.
0: Molt fort. Ara té 3 fills, Sílvia, ha creat una fundació vinculada a la costura, on la gent que ha patit problemes similars poden anar allà.
2: Com a terapèutic.
0: Com a terapèutic, exacte. I assegura que ha aconseguit fer les paus en la seva història, no busca culpables, ni viure enfadada, s'ha volgut reconciliar amb la seva història. I Roger Escap, mira, aquí ve una de les parts també molt interessants, no? Roger Escapa, que és el presentador del Col·lapse, també aprofita per preguntar-li sobre la Messias. I això és el que contesta.
4: Has vist la sèrie de la Messias, Sílvia?
3: Sí, sí, l'he vista.
4: Què t'ha semblat?
3: M'ha semblat que la realitat supera la ficció.
0: La realitat...
1: Se queda curta.
0: I se queda curta.
2: Se queda curta del que realment han viscut.
0: El que passa en la sèrie és molt, molt, molt, molt heavy. És molt fort tot el que es conta en la sèrie i el que es veu en la sèrie. I ella assegura que es queda curt. De fet, s'especulava que la sèrie... Bé, no sé, es deia que estava clarament inspirada en la història de les 16 germanes, de les Flors Marie. Les Flors Marie van dir que no tenia res a veure en la seva història. I ara Sílvia Castelló ens confirma que bé, que sí, que la història té molt a veure. I de fet també es diu que Sílvia Castelló i altres 3 germans que no formen part del nucli de les Flors Marie, no?, de 6 germanes conegudes, han sigut les que han donat tota la informació als Javis per a que pogueren fer la sèrie La Messias.
1: Informació i pot ser alguna cosa més. Que estaria en el somet, no estic qüestionant. Però clar, ara mires els vídeos, ha passat el temps, i quan que són vídeos de que la gent es burlava un muntó. I ara veus el drama darrere i dius,
0: clar,
1: que fort, no?
0: Sí, el que hem utilitzat la societat...
2: Realment és colpidor,
0: És molt colpidor. El que hem utilitzat la societat per a burlar-nos i per a ser un mem, al final te n'adones que n'hi ha una història darrere molt, molt...
2: Tràgica.
0: Molt tràgica.
2: Molt dura.
0: Sí, que nosaltres hem utilitzat per a riure'ns.
2: Ja. Per desconeixement, també.
0: Per desconeixement, totalment, totalment, totalment. Sí. Sí, sí, o sigui, que...
2: Ai,
0: molt fort,
2: la vida,
0: molt
2: te da
0: fort.
2: Sorpreses. Sí. Sorpreses te da la vida.
0: I tot això passava en època actual, vull dir. Aïllades en una època actual, això és molt complicat,
1: Un contacte en l'exterior, en esta era de superconnexions.
2: Ai, que ens n'anem a les notícies.
1: Gràcies,
0: vinga, adéu.
1: Adéu, Nico, anem a les notícies.

0: La vesprada da punt.
1: Notícies. Comencem amb una última hora. L'incendi forestal que a hores d'ara crema a Sinarques, a la plana d'Utiel. Rubén Dempere.
2: Sí, el Centre de Coordinació d'Emergències ha mobilitzat 4 dotacions de bombers forestals, una dotació de bombers del Consorci Provincial i 2 mitjans aeris. De moment no tenim més detalls sobre l'extensió del foc, però les altes temperatures a la zona dificulten les tasques d'extinció.
1: El Festival de les Arts es queda en la ubicació original, la Ciutat de les Arts i les Ciències, això sí, amb limitadors de soroll per a complir la sentència judicial. Alejandro Molés.
3: Així ho ha confirmat fa uns moments la promotora i a 4 dies de l'esdeveniment que tindrà lloc este divendres i dissabte. I ho farà, això sí, amb un nou horari, ja que tancarà a la 1 de la matinada i amb una sèrie de mesures extraordinàries per tal d'evitar que se superin els decibels permesos per l'ordenança de contaminació acústica.
1: I en el Congrés, en la comissió que investiga la gestió de la Dana, continua la compareixença de qui era aleshores cap d'informatius d'esta casa, de punt.
2: Ivan Esteve ha explicat que la radiotelevisió pública va estar informant de les incidències de la Dana des de les 7 del matí del 29 d'octubre i ha situat el punt d'inflexió de la jornada a les 2 del migdia amb la telefonada de l'alcalde d'Utiel.
4: El punto de inflexión, como les digo, fue esa, la llamada del alcalde de Utiel, de Ricardo Gabaldón, a las 2, porque ahí ya nos avisó, ya nos confirmó el desbordamiento del Magro, y a partir de ahí todas las imágenes que llegaron, pues...

0: Ya fueron muy, muy alarmantes. Las del Horta Sud, pues la primera yo recuerdo a las 4 de la tarde, una primera imagen del Barranco del Pollo, esta primera ola que siempre arrastra muchas cañas, ramas y demás. Entiendo. Eso serían las 4 y algo.
1: Esteve ha tornat a insistir en el treball de l'equip de meteorologia que va alertar en temps i en precisió de la formació d'una gran borrasca de gran impacte.
2: En el juí de la anomenada trama Kitchen ha declarat avui el principal acusat, l'excomissari José Manuel Villarejo, per a qui la Fiscalia demana 19 anys de presó. Detalls, Xavier García del Valle.
3: Sí, Villarejo ha dit que l'operació per espiar Luis Bárcenas, l'extresorer del PP, era legal i oficial. Ell mateix, ha contat, va captar el xòfer de Bárcenas com a confident per ordre del seu superior i de qui era director general de la policia, Ignacio Cosidós. Segons Bárcenas, buscaven informació sobre moviments de diners a l'estranger que podrien afectar, fins i tot, ha dit el mateix rei Joan Carles. I també ha dit que l'expresident popular, Mariano Rajoy, se'n va aprofitar per si alguna informació sobre comissions l'afectava a ell. I ha afegit que l'expresident ho resolia tot amb una coneguda marca de whisky.
4: El senyor Rajoy se aprovechó de esta operación correcta que era para localizar bien el extranjero para que si había algo que le afectaba a él, pues que también entricara. Tengo la impresión de que tanto el señor ministro, el exministro, bueno, el señor secretario de Estado, como el resto de los que están aquí imputados, fueron todos engañados por el genio del señor Rajoy, que lo resuelve todo con cardú.
2: Comença la quarta setmana de la vaga indefinida amb les negociacions trencades entre la conselleria i els sindicats. De fet, les plataformes educatives i els sindicats convocants han acordat mantindre la protesta, però les rebaixen a 2 dies a la setmana amb accions, diuen, selectives, coordinades i contundents.
5: Mentre estan en el govern valencià, el seu cap, Juanfran Pérez Llorca, critica l'actitud que mantenen, segons ha dit, alguns dels representants del professorat.
6: Yo estoy convencido de que ningún maestro, ningún profesor se identifica con aquellos que filtran el domicilio de la consellera y de su familia, que secuestran a propios compañeros representantes sindicales hasta las 2 de la mañana sin poder salir de un edificio, o alentar actos vandálicos como estamos viendo en grupos de WhatsApp. Algunos no quieren pactar, lo que quieren es confrontar. Si de verdad se quiere pactar, no tiene que haber ningún tipo de coacción.
5: I en l'oposició de l'Esquerra responsabilitzen precisament el cap del Consell, Pérez Llorca, de l'allargament del conflicte laboral en l'educació pública. Escoltem de seguir la líder dels socialistes valencians, Diana Morán, que també reclama la dimissió de la consellera.
7: Así que los socialistas nos sumamos a la exigencia del profesorado de dimisión de la consellera de Educación, que ya ha demostrado su incapacidad para solucionar este tema, y reclamamos a Pérez Llorca que dé la cara y que atienda de una vez por todas esta crisis que ellos mismos han creado, que dejen de tensionar esta situación y que pongan soluciones. Pérez Llorca tiene que salir de su torre de marfil y empezar a trabajar por una enseñanza pública en condiciones.
5: Este matí s'han repetit els actes reivindicatius amb marxes lentes que han caminat cap a la conselleria a València, també a les escoles i institut, i a més hi ha hagut protestes en alguns campus universitaris com el de la UGI de Castelló. A hores d'ara, els principals esculls són, entre d'altres, la pujada salarial, que ha sigut negociada i acordada amb els dos sindicats minoritaris, la llei de llibertat educativa i també les ràtios.
2: I a hores d'ara, més de 25.500 estudiants aprofiten les últimes hores abans dels exàmens per a ingressar a la universitat, que comencen demà i acabaran dijous.
3: La primera cita que tindran serà demà a les 9:30 del matí amb llengua castellana i literatura, seguida d'història de la filosofia. De vesprada, les sessions es destinaran a assignatures optatives i de modalitat. Els resultats de les proves es publicaran el divendres de la setmana que ve. Escoltem el missatge de tranquil·litat que trasllada a tot seguit el director general d'Universitats, José Antonio Pérez.
8: Quisiera trasladar un mensaje de confianza a las familias y a los estudiantes. El pasado curso, más del 95% del alumnado superó la fase obligatoria con buenos resultados. Por eso, animo a todos los estudiantes a afrontar estos exámenes con tranquilidad y seguridad en el trabajo realizado durante el curso.
2: Comença la campanya presencial de la declaració de la renda.
5: Sí, i les oficines de l'Agència Tributària ofereixen atenció personalitzada amb cita prèvia que es pot demanar pel web, per l'aplicació o per telèfon. Hi ha 70 punts d'atenció i estaran operatius fins al 30 de juny. La informació és de Lorena Caballero.
9: Sí, 70 punts d'atenció personalitzada distribuïts en més de 60 municipis de la Comunitat Valenciana. En el primer dia de goteig constant de ciutadans a les oficines quan ja s'han presentat

0: més d'un 1.600.000 declaracions de la renda telemàticament i ja s'ha tornat diners a més de 800.000 contribuents. La campanya ve amb novetats en reduccions fiscals, com la de gastos musicals, entre d'altres, que funciona com la dels gastos sociosanitaris de la campanya passada. Però ja més, Juan Antonio Rovira, conseller d'Hisenda.
1: Se han puesto en marcha también dos rebajas fiscales importantes. La reducción del 10 al 9% del impuesto de transmisiones patrimoniales en todos los casos y también la bonificación del 25% del impuesto de sucesiones y donaciones para el grupo 3 de parentesco, hermanos, tíos y sobrinos.
2: Les paraules del conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira. Temps ja per als esports. El València Bàsquet ha anunciat la renovació de Letizia Romero per una temporada més. El contracte de la base canària finalitzava, Rubén, este estiu.
3: Sí, l'acord entre el club i la jugadora s'ha fet oficial fa tan sols mitja hora, encara que era un secret a veus. La canària complirà així l'octava temporada amb la camiseta taronja i es convertirà en la jugadora que més campanyes ha jugat en el club. La base ha estat present en els 11 títols aconseguits per l'equip i és la màxima assistent i la màxima triplista en la història del València Bàsquet. Romero s'uneix amb Raquel Carrera, Elena Buenavida i Maria Araujo, que són les jugadores que tenen contracte en vigor amb l'entitat valenciana.
2: Fins així l'última hora informativa. Continuem en la companyia de la vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta Apunt Ràdio.
4: Som la veu de tots. Som Apunt. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
5: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
7: De tu a tu.
8: Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar.
9: La vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
8: Sin pensar, y el dolor es fugaz a la ribera del duelo.

0: Estem esperant a veure si arriba el Boi Camino Soria, però no acabava d'arribar. No, no me'n recordava, esta cançó de Gabinete Caligari, que fins que arriba el Camino Soria ja estàs per lo menos en les useres.
1: Ja s'ha plegat a Madrid.
0: S'ha plegat a Madrid.
1: Sí, sí.
0: Bueno, però bé, això és una anècdota, sí, anecdòtica de recordar, sí, no, un d'aquells himnes que escoltàvem menjant la pateta en un àvia mineral, per descomptat, en el cantó més apoyable de la barra. Esto era así. Bueno, Javi González, no. ¿Qué tal, Javi?
2: Bueno, ¿cómo estás, company?
0: Javi és una altra generació. És más, sí, más el rotllo...
1: De Bad Bunny, que diguem
2: abans. No tant.
0: Però més festivalero.
2: Però una cosa més animaeta, sí que és possible.
1: Bustamante.
2: En efecte, tampoc. Ara me deixaré estar, perquè la secció no va de música.
1: No ho acertaré.
0: Gabinete Caligarista, molt guai, però...

0: Mino Soria... Clar, diu Soria.
1: Què volies dir-nos amb això?
0: Que, exacte, el missatge subliminal de la cançó, quin és?
2: Mira, vos ho vaig explicar. Perquè resulta que avui, en esta secció nostra sobre economia, finances, empresa també, vinc a presentar-vos un projecte molt interessant i que posa el focus en la necessitat de visibilitzar, d'apropar també les oportunitats laborals i econòmiques de zones en risc de despoblació. Clar, efectivament. I la idea és apropar totes les oportunitats i realitats a la ciutadania urbana en general a través dels mitjans de comunicació que dominem avui en dia, que al final no deixen de ser les xarxes socials, internet, telèfons mòbils, i això. Mireu, no sé si som conscients ben bé d'esta realitat. Al voltant d'uns 178 municipis de la Comunitat Valenciana es troben en risc de despoblació, principalment concentrats a l'interior de Castelló i València, perquè la Generalitat estableix que estos pobles compten amb menys de 300 habitants o una densitat inferior a 12 habitants per quilòmetre quadrat. Això si tenim en compte estos criteris que són els de la Generalitat. Si tenim en compte els criteris del govern central, canvia la cosa, perquè si parlem de territori despoblat, prop del 85% del territori nacional corre risc de despoblament. També en la Comunitat Valenciana està entre el 75 i el 85%. Bé, per què són territoris despoblats? Perquè la destrucció d'ocupació s'ha anat donant en els últims anys, entre molts altres factors. Això ha fet que a poc vagin quedant-se sense aquest veïnat que dinamitza la vida social, però també la vida econòmica, que al cap i a la fi és del que venim a parlar.
1: Sí.
2: Ara bé, també es dona una paradoxa en el mercat laboral que a mi m'ha impactat molt, perquè mentre solen pensar, no, en general, que aquestes zones solen anar de la mà en altes taxes d'atur, la realitat sobre el terreny és molt complexa i diferent.
0: Perquè parlem de pobles interiors, de zones rurals, majoritàriament.
2: Efectivament, Javi. Efectivament, però clar, cada vegada són més els empresaris de sectors claus en aquestes localitats, com puguen ser, per exemple, l'agricultura, la ramaderia, l'hostaleria rural o serveis de cures, per exemple, que es troben en una dificultat insalvable, que és la impossibilitat de trobar treballadors. Quantes vegades hem parlat així en el programa de que hi ha certs sectors que no troben gent per a treballar, i això també es trasllada a aquesta realitat rural. Falta
0: vols dir que hostaleria en els pobles interior o una empresa que es dedica a cuidar de persones majors també en localitats interior volen trobar treballadors, els fa falta mà d'obra, però no la troben.
2: I sovint no la troben.
0: Perquè en aquests llocs, precisament per la despoblació, no n'hi ha gent que vulgui treballar.
2: O s'associa a que a aquests llocs no me'n vaig anar jo a treballar perquè no vaig a trobar una oportunitat laboral. Sabeu el que vull dir-te? És una miqueta com aquest cercle que mai acaba de...
1: Viciós un poc.
2: Correcte,
1: sí,
2: correcte.
1: Sí, sí.
2: Però precisament per tot això, un jove valencià ha creat el que podríem anomenar com l'Infojobs o el Fotocasa de les localitats en risc de despoblament. S'anomena RuralGo. RuralGo és un web, també és una aplicació, però quasi millor que ens la presenta el seu creador, que és Joaquín Sierra. Bona vesprada, Joaquín, com estàs?
3: Hola, bona vesprada.
1: Hola, Joaquín.
2: A veure, Joaquín, que jo ho he dit així posant...
3: Per damunt damunt.
2: Exacte, molt per damunt damunt, el Fotocast, l'Infojobs, no. Explica'ns realment què és RuralGo, per a que ho puguem entendre tots, vaja.
3: Bueno, RuralGo es una plataforma digital, una página web en la cual va a aglutinar todo lo que la entidad local y el ciudadano o los vecinos necesitan. ¿Qué es? Pues información básica de los servicios que dispone el municipio, oportunidades económicas a través de una oferta o si no de una demanda, de todo, pues de vivienda, de empleo, de parcelas, incluso de ayudas o subvenciones que puede dar a nivel local o a nivel de diputación. Y luego también la comunicación directa a través de un bando, el bando tradicional, pero que lo pasamos a digital. Con el bando digital, que a la gente, pues bueno, seguirá el pueblo que le guste y le llegará directamente con una notificación.
0: Claro, pero para cualquier identidad local, es decir, de entitats públiques, però i què passa amb les empreses? Que vulguin, com estàvem pensant, trobar treballadors o treballadores en estos entorns rurals. També se poden formar part, diguem, de la plataforma.
3: Exacto, esta plataforma es totalmente gratuita a cualquier ciudadano y simplemente funcionará pues como cualquier plataforma que conocemos a nivel genérico, como tú has dicho, Infojobs. El ciudadano podrá publicar ese servicio, en este caso, pues el empleo, el La oferta de empleo, uh-huh. Y bueno, pues con los datos y demás le llegará al portal de donde se ubica ese empleo. Luego la gente, pues bueno, contactará con él directamente con el contacto que ponga. Eso a nivel de empleo. Luego también a nivel de vivienda lo mismo y demás. Incluso el empresario lo que puede pedir, si no tiene esa oferta, la puede demandar. Que es en este caso lo que le pasa a muchos pueblos, que se demanda o esa necesidad que habéis hablado antes, uh-huh. de empleo, pues lo pueden pedir, no tiene por qué estar. Que eso le pasa mucho a los pueblos.
4: O sea, pueden decir tanto, necesito trabajadores para mi granja de pollos, como busque casa en la zona porque voy a trasladarme allí. Todas sí. Las opciones podrían trobar sí, respuesta. Sí. O buscar información
3: exacto,
4: a través de...
3: Exacto.
4: Es página web y es app, también es...
3: Bueno, de momento es página web,
4: ¿sí?
3: Pero simplemente cuando tú entras en Rural Go, te sale el enlace de instalar y directamente te instala.
4: ¿En el móvil?
3: En el móvil le das a pantalla de inicio y uh-huh. Es, funciona como una app.
2: Como una aplicación. Uh-huh.
0: Uh-huh. Vinculares también a vivienda, ¿no, Joaquín? Es decir, sí. Que, pues que la problemática de la vivienda de la que venim parlant... Des de que tenim damunt aquesta autèntica crisi, aquesta emergència de vivenda en les nostres ciutats grans de la Comunitat Valenciana, també passa a l'interior.
3: Sí, a
0: també
3: ver...
0: Hi ha crisi de vivenda, o sea, falta de vivenda a l'interior.
3: La vivenda, pues sí, no està exenta en l'interior, en los pueblos en despoblació. Sí que es cierto que aquí funciona un poco diferente porque hay muchas casas vacías. El problema es que hay muchas sí, casas sí. Vacías o rehabilitar, pero bueno, esas también se necesitan visibilizarse, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Que en los pueblos, como muchos sabréis, funciona el boca a boca. Hay a veces que ese boca a boca es muy limitado, entonces los pueblos, pues bueno, también necesitan revitalizarse.
4: Uh-huh. Un altavoz.
3: Un altavoz.
4: No algo más.
3: Pues uh-huh. En nuestra aplicación entrarían en el catálogo de servicios o en la demanda, entrarían en la sección de vivienda y ahí añadirían, pues eso, la vivienda que ofertan, la vivienda en general, uh-huh. Pues que está rehabilitada y así invitando a la gente a que pueda hacer esa transacción económica.
2: I en este cas la vivienda funciona també com tota l'altra part que estaves comentant d'ofertes de treball, que si jo estic interessat en mudar-me a un poble, perquè per exemple m'haig dit allí una oferta de treball o el que siga, uh-huh. Jo allí puc demandar vivienda, vull dir, te puc posar un anunci com a que jo busque vivienda també?
3: Sí, vamos a poner, por ejemplo, en Sinarques, ¿no? Uh-huh. en interior de València. Obviamente pues es un pueblo bastante pequeño, de 1000 habitantes, y no tiene por qué tener un banco de viviendas o una vivienda publicitada. Pero yo tengo, gracias a RuralGo, tengo la oportunidad de poder pedírselo. Entonces, de esa manera se puede enterar a sus vecinos y sobre todo el ayuntamiento para que se pueda trasladar esa petición a sus vecinos y de esa manera pues poder acercar esa demanda, esa petición, uh-huh. que sí que la hay, pero que desgraciadamente por
2: H o por B no, correcte.
3: No hay visibilidad.
4: O sea, que plega als 1000 habitants. Hay una persona que se ve viure a Sinarques en este cas, que busca vivienda i que un altre poguera dir, pues yo tengo, no
2: mira,
4: sé.
2: Tal o cual, sí.
4: Mira, un intercanvi d'informació valuosíssima.
2: En efecte, hi ha un cas que solen comentar molt en els mitjans de comunicació, que és sí. Quan el bar de certa localitat sí. De Mente, no? El sí, Ford, sí. Correcte.
4: La botiga
2: no?
4: Demana algú que agafi el relleu.
0: O sea, un punt en contra.
4: Per no
2: tancar-lo. Molt bé. Tal vegada Rural Go puga ser aquesta plataforma, no? Per a llançar aquest tipus de...
3: Gràcies per decírmelo, Javi, perquè tenia una notícia de hace 3 meses uh-huh. Que salió que un pueblo valenciano busca dueño para mantener su único bar. Ese pueblo es Torredembesora, que está
4: ¿sí?
3: en el Maestrat,
4: uh-huh.
3: Y bueno, es un pueblo de poco menos de 200 habitantes, que bueno, que su único comercio, que es el bar, que es lo que revitaliza, pues muchas veces falta relevo generacional, claro. Pero uh-huh. Tienen que tener un altavoz de poder decir que se busca y ponerlo. Uh-huh.
0: Parlàvem de el bar que es queda sense relleu generacional,
4: la botiga,
0: qualsevol altre negoci. Parlem d'activitats, diguem, vinculades pot ser al turisme d'interior, altre tipus d'empreses, de cuidar de persones majors, estem parlant de localitats que estan molt sí. Envellides per lo general, o activitats vinculades pot ser també en la gastronomia, en el vi, en el producte.
3: Claro.
0: Diguem, serien aquestes les faenes sí. Més habituals que se busquen, sí. Diguem, en les localitats d'interior. I després també m'agradaria preguntar-te si penses que són ofertes o propostes de treball que en general, com comentava Javi, dius... jo què sé, busquen la ciutat, busquen el meu entorn, però no se m'acudeix anar-me'n a treballar en una granja de formatges o en una granja de formatges,
3: sí, sí,
0: granja, que sí, de ovelles, o, sí, sí, o una fàbrica de formatges, o jo que sé, o en una bodega a, jo que sé, a una pedania de Requena.
3: Claro.
0: I les oportunitats estan ahí.
3: És que lo

0: La vesprada da punt.
1: Són les 6.
2: A punt. Notícies.
1: Pendents de l'incendi forestal que esta vesprada s'ha declarat al terme de Sinarques, a la plana d'Utiel, on les altes temperatures a la zona dificulten les tasques d'extinció. Rubén Dempré.
3: Sí, per a controlar les flames, durant l'última hora s'han incrementat el nombre d'efectius. És el cas dels mitjans aeris, que han augmentat de 2 a 5. També hi ha diverses dotacions de bombers i brigades forestals.
1: En crònica política, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat avui a demanar ajuda per a presentar una moció de censura contra Pedro Sánchez. Detalls, Xavier García del Valle.
4: Sí, i per a convèncer el Partit Nacionalista Basc i Junts per Catalunya, per primera vegada Feijóo els ha oferit de formar un govern sense Vox.
5: Des de Vox al PNV, passant per Junts, per UPN i per Coalició Canària, 184 diputats estem pidiendo eleccions anticipades. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución. Nosotros, para convocar elecciones, no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: I en el Congrés, en la comissió que investiga la gestió de la Dana, acaba de compareixer Ivan Esteve, l'aleshores cap d'informatius d'Apunto.
3: Esteve ha tornat a insistir en el treball de l'equip de meteorologia d'Apunt, que va alertar dies abans del 29 d'octubre de la formació d'una gran borrasca de gran impacte.
6: Esta dana ens va agafar previnguts, gràcies sobretot als companys de l'oratge, al servei de meteorologia i a Victòria Rosselló, a la seva cap, que amb molts dies d'antelació ens avisaren de la gravetat de la situació que estava generant-se. I, de fet, aquest famós WhatsApp que s'ha publicat i que s'ha incorporat a la causa de l'instrucció judicial és del divendres anterior a la dana, en el que Victòria Rosselló ja ens va dir que s'estava generant una dana de gran impacte.
3: L'exdirector dels informatius d'Apunt ha explicat que la radiotelevisió pública va estar informant de les incidències de la dana des del 7 del matí del 29 d'octubre.

0: ja ha situat el punt d'inflexió de la jornada a les 2 del migdia, amb la telefonada de l'alcalde d'Utiel.
1: El punto de inflexión, como les digo, fue esa, la llamada del alcalde de Utiel, de Ricardo Gabaldón, a las 2, porque ahí ya nos avisó, ya nos confirmó el desbordamiento del Magro, y a partir de ahí todas las imágenes que llegaron pues ya fueron muy, muy alarmantes. Las del Horta Sud, pues la primera yo recuerdo a las 4 de la tarde, una primera imagen del Barranco del Pollo, esta primera ola que siempre arrastra muchas cañas, ramas y demás. Entiendo. Eso serían las 4 y algo.
2: I a casa nostra continuen les reaccions a l'agressió patida ahir per una mestra jubilada que va ser agredida, espentada per un policia nacional que, per cert, ja ha sigut expedientat. La dona, que ha presentat una denúncia, ha necessitat punts de sutura a la mandíbula. Alejandro Molés.
3: Des de la Confederació Gonzalo Anaya de Famílies de l'Alumnat han condemnat rotundament l'agressió policial patida i ha considerat que són fets de màxima gravetat que no poden tenir cabuda en una societat democràtica. Per la seva part, l'Associació de Directors d'Instituts Públics ha llegit un manifest de condemna. Toni González és el president.
4: Condemnem totalment i absolutament aquests tipus d'agressions en aquests moments tan crítics que estem passant l'educació pública al País Valencià. No es pot donar en aquesta terminologia aquest tipus d'agressions. Hem vist que sí, estem en un moment crític, estem en un moment de vaga indefinida, de moltes manifestacions, de molts moviments, però tots han sigut cívics i pacífics.
3: Un manifest contra l'agressió policial que s'afegeix a les desenes de concentracions de condemna que s'han succeït este matí en centres educatius arreu del nostre territori. De fet, per a aquesta hora, a les 6, hi ha convocada una concentració a Alacant, concretament a la plaça de la Muntanyeta.
2: Més coses, els promotors del Festival de les Arts, que tindrà lloc este divendres i dissabte a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, anuncien que avancen l'hora de tancament. Serà a l'una de la matinada.
3: A més, confirmen que ja han instal·lat tota una sèrie de mesures extraordinàries per evitar que se superin els decibels permesos per l'ordenança de contaminació acústica. Així les coses, la música reduirà la potència de cara a la nit, mentre que s'escoltarà més forta en les actuacions de la vesprada.
2: I en tribunals, a l'Audiència Provincial d'Alacant, avui ha quedat vist per a sentència el juí a l'expresident de les Corts i de la Diputació Provincial, el popular Julio d'Espanya.
3: Demanen per a ell 8 anys de presó per uns fets que haurien passat en la seva consulta com a metge digestiu i que va afectar dos dones. L'escoltem.
5: Les víctimes són dos pacients que acudiren a la seva consulta privada com a especialista digestiu per sengles sospites d'intoleràncies alimentàries. Dos dones que amb dos anys de diferència denunciaren tocaments improcedents, comentaris sexuals i la realització d'un tracte rectal que consideren innecessari per al motiu de la consulta. Antonio Lacaba és l'advocat d'una de les dones.
6: El cliente en una conducta sexualitzada se le efectuó pues un tacto rectal que no estaba indicado desde el punto de vista médico, sino que se efectuó con ánimo exclusivamente libidinoso.
5: Julio d'Espanya ha negat els fets al final del juí. La seva defensa demana per a ell la lliure absolució.
2: Gràcies, Bea Ponce, per esta última hora. I l'alcalde de Nules i també president de la Unió Municipalista, David García, anuncia que deixa la política en acabar esta legislatura. Ho farà l'any que ve, ja que no es presentarà ni a les eleccions municipals ni a les autonòmiques.
3: Entre d'altres, David García alega motius personals pel desgast acumulat després d'11 anys al capdavant de l'alcaldia de Nules, segons ha dit, i també per la necessitat d'obrir una nova etapa que se centre en recuperar temps per a la família i les amistats.
7: Soy professor, soy un emprendedor y voy a seguir dedicado a lo que siempre he sido, para lo que me he formado y de lo que sigo trabajando. Sigo siendo profesor. Estos últimos años lo he compaginado con la alcaldía, pero es a lo que me dedicaré de forma plena a partir del 12 de junio de 2027 a las 12 del mediodía, donde cesaré como alcalde del ayuntamiento.
2: I un apunt econòmic.
8: Sí, sobre l'IVA de la llum i del gas, que avui ha recuperat el 21% després d'estar uns mesos en el 10% per a compensar la crisi energètica derivada de la guerra del Pròxim Orient. Les associacions de consumidors demanen al govern que es torni al 10% i recomanen revisar les tarifes. Julián Tío és el portaveu d'Abacu.
9: Para una familia media vamos a estar hablando de un incremento en torno a 10-15 euros mensuales. Requerir a la administración para que ese IVA siga siendo el reducido para un bien como es la luz y el gas.
2: Y I en els esports parlem de la selecció espanyola de futbol des de

0: Carme Juan, te besem, te besem a tope.
1: Anava la cosa molt bé.
0: Sí, molt, jo t'hem fet el revés. Sí, sí.
2: Estàvem cantant així com si no estigueren bé, Gemma Juan. Que hem començat amb el Bésame Mucho de l'emblemàtica Sara Montiel, la Saritíssima, xiquets. Yes. Perquè avui he decidit parlar dels besos.
1: Gran tema.
2: Exacte. Mira, per un costat, en homenatge a l'obra de teatre que em va llençar a l'Estrellat, Besos, es dia, i perquè els besos són molt recurrents en qualsevol estil de música i es mereixen una secció sencera, sí o sí.
0: Equilicua, sí.
2: Vinga, va. La cançó la va compondre la mexicana Consuelito Velázquez a finals dels anys 30.
0: Velázquez.
2: És que m'encanta dir-ho perquè és que el nom, dir-se Consuelito Velázquez...
0: Mola mucho.
1: ¿Quién compuso esta tornada?
2: Exacte.
1: Pues no más que Consuelito.
2: Pues fue Consuelito.
1: Fue Consuelito.
0: A finals dels?
2: Dels 30.
1: Oh.
2: Però així es va popularitzar en els 50, sobretot en la veu de Sara Montiel, que va trencar en tots els estereotips sobre les veus femenines agudes que tant s'estiraven en aquell moment. Estes que sonaven com les Alegres Ardillas. Sí. Des de Disney, i estes que eren totes... Exacte, exacte, ahí estem.
0: I ella, pues no.
2: Va trencar això i va trobar la sensualitat utilitzant molt bé els greus. I ja es va quedar en tots, la Sara Montiel. Però mira, anem a votar una traveguarra. Anem a votar als 90.
0: Hola.
2: I trobarem altre hit sobre besos i cantat per altra de les grans, per Ana Belén. Escoltem Derroche.

0: dejaría mai de cantar yo.
1: Maravilla.
2: Ay, es que sí, quien canta su mal espanta. Sí, sí.
0: Pero que cançons més xules.
2: Que cançons més xules.
1: Que derroche de amor, o sigui, que derroche de amor, és que no és que és amor.
0: És que derrocha. És una
1: embalada d'amor. Són cabassades, camionades d'amor.
2: La rocha de amor. Que no te falte de amor.
0: Ay, y quina personalitat. Rebosa. Quina personalitat que té la veu, sí, Diana Belén, la potència, sí, l'elegància, que també sap brillar en els greus com ningú. Res, que estigne, esta cançó es va convertir en un himne, xiquets.
1: Molt bé.
0: I com diu la Seguayeta i com diu vosaltres, Sara, no hi ha que escatimar amb els besos
2: mai
0: i amb la tendresa. Mai. Cal demostrar-ho. Per cert, us heu plantejat alguna vegada on aniran els besos que no donem? Sembla que Víctor Manuel, la parella d'Anna Belén, sí que se ho va rumiar més d'una vegadeta fins que va escriure una cançó per a explicar-mos-ho. A on diran los besos?

0: Me parece una reflexión magnífica. ¿Dónde irán los besos, los abrazos?
1: Quina manera més bonica de dir hi ha que besar-nos, hi ha que estimar-nos sense imposar-ho, no? Quan diem hi ha que donar besos, no? És de dir, pensa't bé, tots els que no dones a un mal, no?
0: Però,
1: quina llàstima,
0: però realment
1: no?
0: Jo crec que fa pensar en els que te vas quedar en ganes de donar.
1: Per això et dic que no és una... Com no és com una amenaça, no, n'hi ha que donar besos, no, és de... Pensa't bé, quan no els dones, què passa en això? Igual és que hauries de donar-los, no? És una manera molt bonica de dir.
0: Assistem pegant-li voltes a una frase magnífica de Víctor Manuel.
1: Veus, assistem fent filosofia d'una lletra de Víctor Manuel.
2: Que bonica frase.
1: Jo també he de dir que els meus besos, i Gemma Juan ho sap, no es perden mai. Jo no entenc d'aixòs que perd, que no dona. Perquè jo els dono tots.
2: Vols donar una besar?
1: Ella és molt besucona.
0: Molt revesaora, molt revesaora.
1: Però besucona d'estes de fer xixines, que diu la frase feta. Si no, que li ho preguntarà la Mònigo de Lola.
0: La d'ofregida.
1: I d'estos d'abuela. Perquè jo dic que si no fan soroll i no fan sabor.
0: No tenen sabor.
1: Saps, a mi són besos de sabor, que dic jo. Vaja, que podríem dir que me la menja a besos. Però no penseu que sóc l'única. Hi ha qui ho fa i qui ha escrit una cançó per explicar-ho. Ara parle de Rosalén, que en 2013 ens deixava esta tendresa de cançó, Comiéndote a besos.

0: expressió.
1: A més, la lletra, com es recordava... Com es recordava el tècnic, a més és que la lletra està dedicada a la gent que té VIH, no? I sa por que de vegades tenim simplement a donar besos. Cari, que els besos no te contagin l'enfermetat, no? Però això és la importància, no?, d'esta cançó. Ai, el bes, xiquets, els besos, que són la mostra d'afecte més senzilla i alhora la més desitjada. Cada bes té el seu moment i guarda un significat depenent de la persona i la situació en la que es dona. I diuen que mai hi ha besos de sobra. Sabeu allò de quan més sucre, més dolç?
2: Sí, molt ben dit.
1: Això. Pues això mateix passa amb els besos. I això mateix en deia el canto de loco, ens deia el canto de loco en la cançó que escoltarem a continuació. Diu que allò que importa es demostra amb besos i reclama besos a totes les hores del dia, de matí i de la nit. Jo em sumo a la reivindicació del bes a tota hora. Besos. Que lo bueno.

0: vinc a la besa.
1: Claro.
0: Per desdicionar, per dinar i per sopar.
1: Este és dels meus. Besos a totes hores. Sí, home, sí.
0: Com ell diu, profe, no quan te fa mal... Cada 8 hores.
1: Vinga, va. Ara vos posaré altra cançó que ens explica que l'amor vertader s'identifica quan et besen com cal. Ah. Donen igual les paraules, els gestos, les mirades. Els besos són el senyal més fiable. Tornem amb una gran dama i, a més, internacional. Escoltarem Cher en una cançó que va popularitzar a finals dels 60 i amb la que inevitablement la identifiquem, The Shup Shup Song.

0: Maravillosa.
1: Com va ser deixant? Ens ho esperàvem. Sí,
0: fantàstica. No està en la seva cara, no està en els seus ulls, perquè jo estimo este xic, està en els seus
1: està
0: besos.
1: Està en com besa, i és amb jo me n'adone de com és ahir l'amor de veritat. Clar, ara després d'este hit, ja m'està bé guarra, ara que vos poseu jo, xiquets.
2: Ah,
1: el problema.
2: Tu ho has fet.
1: Ara què faig jo?
2: Ja t'apanyaràs?
1: Mira, tirarem pel carrer del mig, el de la xabacanada, i escoltarem la mexicana Paulina Rubio descrivint l'impacte que li provoquen els besos de la seva parella. El sent com un tret enmig de la seva ànima. Oh. Això és en la cançó llançada del 2000, Lo haré por ti. Mira.

0: de la mexicana, també, un poquet com has començat, no? Que un beso és com una balacera, ja t'he dit. Bueno, oh, bueno, no da. Cal, no cal.
1: Allí són un poquet més nerviosos per aquestes coses, no?
2: Sabeu que sí, sabeu que sí.
1: Vinga, abans quedarem en Llatinoamèrica, però sí? En este cas en Colòmbia, per apropar-nos a un duo que van fer Morat i Juanes, els dos colombians, on comparen l'amor amb una batalla campal on els besos fan mal, veus? Que estàvem parlant de callar les coses un poquet més...
2: Fortetes,
1: exacte. Es va fer molt famosa la lletra de la tornada on deien que, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Escoltem la cançó de 2018, Besos en guerra.

0: que no me recordava jo d'esta cançó.
1: Ah, quina recuperació de cançons.
0: Sí que la coneixia per fer molts,
2: del
0: molts anys.
2: Del 88, dius.
1: Sí, del 88, caram,
2: ja
1: del seu disc Morir en Primavera.
2: Molt, molt madur, eh? Mm-hmm. Sí, sí, no, no, la recordava, molt xula.
1: Sí, ja no tenia la vegueta aquella de xiquet, de... Has tenido suerte de... Que no pareixia ni ell, la recordeu, aquella època.
0: Sí, senyor.
1: Vinga, va. Però la cançó per excel·lència del pop rock espanyol que parla d'aquell bes que et canvia la vida, la trobem en el disc Siento, de Rosario Flores, i llançat al 94. El ritme este flamenc de la xicoteta dels Flores ens anima a ballar en Ese Beso.

0: energia. Escolta, avui vens a tope, eh?
1: Aquesta cançó. Tampoc me'n recorda Badilla.
0: Està molt guapa.
2: I a més és en esta alegria, no? És un vespre, sona un ves d'alegria, de primavera.
1: Tu mira el recorregut dels besos que hem fet. De despecho, de alegría, de rabia, exacto, de los robados, de los que te doy, que me das, que no he dado, que he dejado de dar.
0: Y los robados.
2: Sí, de tot. I les cançons que me dice fora. I les cançons que me dice fora, que de vegades es comença... No pot ser, vinga, va una en València, però és que esta no me la puc deixar, és que... Uai, es comença a pegar-li voltes. No, no, no, n'hi ha moltes cançons als besos i...
0: Se pot fer besos capítol 1, no besos capítol 1.
2: Podríem fer capítols de totes.
1: Si netes més, perquè no te sàpiga mal la cosa del besament, tant que no te sàpiga mal. Bueno, pues seguim.
2: Vinga. Tancarem la secció amb una dolçoreta de cançó de Juan Luis Guerra, però en la versió que va fer Thalía. Es diu Cuando te beso i fa una descripció espectacular de la sensació que provoca donar un bes ple d'amor.

0: Que desordena un ruiseñor.
1: Ja vos he dit jo que descrivia molt bé la sensació i ara, si seguiu sentint, parla de com es mescla la saliva, com en... però està descrit en un gust.
2: Això ho ha fet en un
1: gust. Això està Juan Luis Guerra.
0: En un gust i un morbo també.
1: I un morbo també. Te pujo i la puja a los calores a Chimeta.

0: cuando te beso.
1: Com vos heu quedat?
2: No la coneixia jo, esta.
3: Potent, i a més molt descriptiva, perdona, sobre mi llengua.

0: també un pelín de l'exageració.
1: Sí,
0: però preciós, està preciós.
1: La metàfora, algunes són un poquet
0: exagerades. Claro, se prenden, yo digo, si se prendrán las luces de mi corazón, no, de l'aurora.
2: Es que me encanta amb els dos ojos que ens diuen, qué bonico, ay, qué descriptiu, ay, qué morbo, ay, qué, ay, qué exagerat.
0: No, però realment...
1: Hi ha algunes metàfores que són un poc aixinades, però bé, però molt bé.
0: No la coneixia i és molt bonica.
2: A mi em va passar el mateix, esta realment no la coneixia.
0: Italia la fa molt bonica.
2: Però buscant per internet vaig dir que és que l'he de ficar, me pareix preciosa.
3: És que Juan Luis Guerra, per a fer metàfores, se'n recordeu d'aquella...
0: Burbujas de amor.
3: Esa, de burbujas de amor.
0: I les sabanes blanques, i tot això.
3: No, i lo de pegar mi nariz en tu pecera.
0: Pegar mi nariz en tu pecera.
3: Perdona.
2: I ojalà que jo vaig en el fent, li van en el campo. Vull dir, totes estes de Juan Luis Guerra.
3: Sí, no, però pegar mi nariz en tu pecera...
2: està clar.
0: Vol dir el que vol dir.
3: Vol dir el que vol dir.
2: I és arrimar-se a la Baecho. Vamos.
3: Però a la pecera, però la nariz. Vull dir que és molt arrimar-se a la pecera, no? Sí, sí. En tota la pecera.
2: Si la sentiu, la versió de Juan Luis Guerra és un poc més mogudeta, és este ritmo més merenguero que porta ell, no? Però és que en la Budetalia me pareixia espectacular.
0: En Juan Luis Guerra també és bonica, sí?
2: Sí, sí, també és molt xula, eh?
3: I quina vas a fer, esta?
2: Però m'agrada més.
3: Esta de la saliva i la llengua i tot això, no? Ai, mira.
2: Esta setmana, xiquets...
3: M'he fet il·lusions.
2: M'he posat un repte brutal.
3: Ai, sí, brutal.
2: He versionat al valencià el Comiendo tu a besos de Rosalén, que acabem d'escoltar.
3: Ah, mira.
2: Però que no sé si us heu fixat quan l'he posada, però ¿qué? És que sembla una cançó de Sabina. És a dir, la lletra és llarguíssima i apenes es repeteix res. I la melodia també canvia cada dos per tres. Si no, que a veure què és, xiquets, perdoneu-me, ja jo vaig a per davant. Però em sembla molt bonic, molt bonica la història, perquè ja t'hi dic, se va escriure per a l'UVIH, no? I per a no tindre por a besar a la gent. Que a veure, que l'amor no està en la sang.
0: Escúchame, claro. Y era comiéndote a besos en Valencia será
2: menjante a besos.
0: Menjante a besos, la de tres, una, dos, tres.

0: Olé, olé, olé, olé.
1: Vos agrada en València?
2: Molt, és molt sí. bonica, té un rotllo molt xulo, sí. té una lletra, a més, molt emotiva, molt emocional. I l'has fet, a més, d'una manera molt personal i molt xula, que Rosalén estaria orgullosa. De fet, li l'anem a enviar a Rosalén. Un momento. Rosalén, buenas tardes.
1: T'imagines que l'entra Rosalén?
3: Pensa com tu, no? Coneixent-la ella i com és, pues li, va, li pot agradar a muntó.
2: Sí, sí, sí.
3: Saps que quan va vindre a actuar a Onda, perquè ella és de l'Etur,
1: sí.
3: quan va vindre a Onda, resulta que no tenia una gran quantitat de gent que en descendents de gent de l'Etur que es va traslladar a viure a Onda per a treballar a les fàbriques.
1: Sí, sí.
3: Hi havia tot un col·lectiu de gent de l'Etur o de descendents...
1: Però que són d'Onda
3: en
1: aquest
3: moment. En el concert.
1: Sí, sí.
3: I va ser molt, molt, molt, molt emotiva aquesta part. O sigui que...
1: I damunt el nostre veí de dalt de quan vivíem a la plaça Espanya, Gemma, en Onda,
3: sí.
1: La mare de Vicent, que és el nostre, els nostres mobles, Vicent dels mobles. Ara té una parella que és tio de Rosalén.
3: Sí, sí, és familiar.
1: Sí, sí, va vindre a dir-me-ho i tal.
2: Haurem de fer un
1: encontre. I haurem de dir algo, una xiqueta de Onda, que ha fet una versió en valencià. Que
2: claro,
1: igual
2: un agermanament Onda de Tour i un de xou, un dueto.
3: Menjant-te a besos.
2: Rosalén, Carme Juan, fent menjant-te a besos. Val?
3: Que xulo. Jo que conste, vull dir-vos una cosa, que soc més d'abraçades que de besos.
1: Sí, jo soc de besos.
3: En la
1: meva
3: vida, sí, soc més d'abraçades que de besos.
2: No, estic una bona morra. En llengua, com dia la Talia.
3: Pues jo soc més d'abraçades, fixa't.
2: Sí.
3: Tu eres més de besos.
2: Jo de lo que vinga. Jo en que vinga
3: quan
2: algo.
3: Quan se presente la ocasió no vaig a dir que no.
1: Ell és,
3: que
1: ell és de la nariz en la pecera.
2: La nariz en la pecera... No és mala cosa.
3: Ell ara, mira,
2: però en el nas no, en la llengua. El nas al puesto, però...
3: La sintonia a Reis, fica la sintonia a Reis,
2: sí, sí,
3: Reis
2: que
3: John, que ja està.
2: Això m'està desbarrant.
4: És que, voler, és que no, ell és de besos de tornillo.
2: Sí, de morrar.
4: Clar, molta bueno, pel·lícula. És que vam veure molta pel·lícula romàntica d'aquell...
3: Ell és de comiar, de comerciar besos.
2: Sí. No, que m'agrada, que m'agrada. És una manera de comunicar-se.
4: I que ho sí, digués,
2: el sexe, però a més... El sexe és una manera de comunicar-se.
4: Efectivament, és una manera de comunicar-nos totalment.
2: No, espero,
4: totalment.
2: Que també.
4: Exacte.
2: No
4: és,
3: no però les abraçades
4: do
3: també.
4: It. Yes,
3: bueno, que les abraçades sí, i els besos a voltes van juntes.
2: Però les abraçades tenen un component més emocional, més sentimental. Jo, jo parlo de marro, saps? Jo parlo de...
3: D'acció. Sí, clar. Tu has
2: d'acció. Por ello. No, que són coses diferents.
4: Que hi ha, hi ha moltes maneres de comunicar. Una cosa és l'amor, una altra cosa és la parella, que és algo com més cultural, com més pensat,
2: sí.
4: Assumit,
2: està mirando
4: decidit,
2: a Cuenca, que és una altra cosa.
4: I després està que no sé què me passa, que m'avorrone. Pues doncs algo, t'està passant alguna cosa,
2: sí, sí.
4: si t'estàs abordant.
2: I molt bonica.
4: I molt bonica,
2: sí,
4: per cert.
2: Sí, digues que sí.
3: Molt... Atem,

0: molt
1: coses boniques tindràs tu avui en el programa de l'Hora de la Cultura.
0: Sí, jo no sé per què totes les setmanes acabem...
2: Bueno, el sexe és cultura, també.
0: El sexe és cultura, faltaria. Grans obres literàries. Mira, Virginia Woolf, sense anar més lluny, em va escriure, o Anaïs Nin, o tantíssimes...
2: No, jo què sé.
0: Efectivament, efectivament. Avui parlem de teatre. El teatre és medicina. Una societat que no té un teatre saludable és una societat malalta. I a Ximos tancant-li totes les coses.
2: Palos del sombrero.
1: És que em parla de besos, de tornillos, i s'ha posat nerviós.
0: S'ha tarandat i...
1: Ella sola, i nosaltres tres.
0: Aleshores parlem de teatre, que en parlem molt sovint al programa, però és que crec... No és una frase feta. És que estic convençuda que ens aniria molt millor si anarem al teatre. A veure segons quines coses, no?
3: No puc estar més d'acord.
0: El teatre te posa un espill davant. De vegades no t'agrada aquest espill, però al final... Entres i això te fa pensar, no?
3: La cultura cura.
0: Aleshores, hi ha una funció espill en la sala Russafa que acabava ahir Epílogo, la tetralogia de la memòria, i reposen Stellae. Stellae és una funció que parla de la comunicació.
2: Ah, mira.
0: Exacte, entre moltes altres coses, no? De la comunicació en temps d'hiperconnectivitat. I Stellae, que significa estreles o estrela en llatí, és perquè passa tot un any i fa com un cert paral·lelisme entre els planetes, no? I els personatges de la funció. A banda d'això, tenim pretext, avui Arturo Rico, veurem on ens porta, i entrarem al racó de Santi, que sabeu que és aquesta criatura adorable, criatura dolcíssima que fora, que diria Fuster, que ens fa una recomanació cada dilluns.
2: Maravilla, ens encanta el plan. Després estarem pendents. De les 7, estarem pendents. Gràcies, Joan.
0: Besets.
1: I demà les 4.
0: Molt li agrada.
2: Demà les 4 a fer-ho. Bueno, a fer-la.
4: Són les 7.
5: A punt. Notícies.
4: Les autoritats han donat per estabilitzat l'incendi forestal que esta vesprada s'ha declarat al terme de Sinarques a la plana d'Utiel. Rubén Dempere.
6: Al lloc de les flames, al lloc de l'incendi, continuen treballant nombrosos efectius, entre ells mitjans aeris, a més de diverses dotacions de bombers i brigades forestals.
4: La Conselleria d'Educació acaba de xifrar en poc més del 15% el seguiment avui de la vaga indefinida en l'ensenyament no universitari. Una protesta que va començar, recordem, l'11 de maig i que este dilluns s'ha encetat la quarta setmana de reivindicacions. Alejandro Molés.
7: I a poques hores, perquè demà comencen les proves per accedir a la universitat, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha advertit que un boicot a la pau del professorat que ha d'avaluar els exàmens serà una línia roja que no acceptarà.
8: Eso sí que sería para mí una línia roja. Es decir, utilizar a los jóvenes de esta comunidad que se juegan su futuro, que se juegan su entrada a la universidad para hacer una presión, y les garantizo que sería una línea roja, además que no cumpliría la ley y no cumpliría los servicios mínimos que también ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia. Por ahí no aceptaríamos ningún tipo de negociación.
7: Doncs hores d'ara, més de 25.500 estudiants aprofiten les últimes hores per a repassar els apunts. La primera cita que tindran serà demà a les 9:30 del matí amb llengua castellana i literatura, seguida d'història de la filosofia de vesprada. Les sessions es destinaran a assignatures optatives i de modalitat. Els resultats de les proves, que acaben dijous, es publicaran divendres de la setmana que ve.
4: I a les Corts, demà comencen a compareixer en comissió els membres del Consell per a explicar en què invertiran els pressupostos de la Generalitat d'enguany aprovats pel govern valencià. I, com la selectivitat, les compareixences acabaran dijous.
7: I demà, a les 10 de la matí, la primera en dir la seva serà la vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero. A continuació, al migdia, serà el torn del vicepresident segon i conseller de Presidència, José Díez. Les compareixences dels consellers i conselleres del govern es faran tant en sessions de matí com de vesprada. Recordem que el pressupost de la Generalitat per al 2026 supera els 33.300 milions d'euros, és a dir, 1.000 milions més que l'any passat. Està previst que s'aproven de manera definitiva a les Corts a finals del mes que ve.
4: I en el Congrés, en la comissió que investiga la gestió de la Dana, ha comparegut esta vesprada Ivan Esteve, aleshores cap d'informatius d'Apunt.
6: Esteve ha tornat a insistir en el treball de l'equip de meteorologia

0: Meteorologia de punt que va alertar dies abans del 29 d'octubre de la formació d'una gran borrasca de gran impacte.
1: Esta dana ens va agafar previnguts, gràcies sobretot als companys de l'oratge, al Servei de Meteorologia i a Victòria Rosselló, a la seva cap, que amb molts dies d'antelació ens avisaren de la gravetat de la situació que estava generant-se i, de fet, este famós WhatsApp que s'ha publicat i que s'ha incorporat a la causa de l'instrucció judicial és del divendres anterior a la dana, en el que Victòria Rosselló ja ens va dir que s'estava generant una dana de gran impacte.
0: L'exdirector dels informatius de Punt ha explicat que la radiotelevisió pública va estar informant de les incidències de la dana des de les 7 del matí del 29 d'octubre i ha situat el punt d'inflexió de la jornada a les 2 del migdia, amb la telefonada de l'alcalde d'Utiel.
1: El punto de inflexión, como les digo, fue esa, la llamada del alcalde de Utiel, de Ricardo Gabaldón, a las 2, porque ahí ya nos avisó, ya nos confirmó el desbordamiento del Magro, y a partir de ahí todas las imágenes que llegaron pues ya fueron muy, muy alarmantes. Las del Horta Sud, pues la primera yo recuerdo a las 4 de la tarde, una primera imagen del Barranco del Pollo, esta primera ola que siempre arrastra muchas cañas, ramas y demás. Entiendo. Eso serían las 4 y algo.
2: Més coses. La Fundació ANAR, d'ajuda a xiquets i adolescents que estiguen en risc, ha presentat el balanç de l'any passat a la Comunitat Valenciana. Xavier García del Valle.
3: Sí, un balanç en què destaca haver atès més de 22.000 telefonades d'auxili. En la majoria dels casos són telefonades fetes per adults per a denunciar situacions de violència contra menors. Escoltem el retrat que fa la directora de les línies d'ajuda de la Fundació ANAR, Diana Díaz.
4: La violencia está un poquito más alta en esta comunidad autónoma, destacando situaciones como el maltrato físico, el maltrato psicológico, las situaciones de negligencia, abandono, las agresiones sexuales. Por supuesto, también hay violencia a través del mundo tecnológico que cada vez tiene mayor fuerza. Y ese bloque de violencia impacta directamente y de manera muy importante en el bloque de salud mental.
2: I fem a esta hora un ràpid recorregut per diferents punts geogràfics del nostre territori. Comencem per València, on l'Ajuntament de la ciutat ha activat les platges de la ciutat, el dispositiu d'assistència sanitària, salvament i socorrisme, un dispositiu que estarà en funcionament fins el 15 de setembre.
5: L'operatiu està format cada dia per més d'un centenar de professionals amb 15 postes de vigilància distribuïdes al llarg dels més de 20 quilòmetres que s'estenen des de la Malva Rosa fins al Perellonet. Escoltem la regidora de platges, Mònica Gil.
6: Nuestro objetivo no es únicamente intervenir cuando se produce una emergencia, sino evitar que llegue a producirse. Por ello, también impulsamos campañas de concienciación, promovemos hábitos responsables y reforzamos la vigilancia en los períodos de mayor afluencia.
2: De València baixem a Alacant, on la Ciutat de la Llum és des d'avui la seu d'una productora cinematogràfica de prestigi internacional amb més de 30 anys d'experiència a Hollywood i al Regne Unit.
3: És God Films, una productora que té previst rodar en aquest espai un total de 20 pel·lícules en els pròxims 10 anys. Escoltem el director Juan Carlos Pereira.
7: La segunda película empezará en junio o julio, es American Paradise. Producciones de entre 18 y 24 millones de euros. La tercera película será con un talento español. En principio está Penélope Cruz. Y se llamará Man Who Stole the Sky.
2: I a les comarques del nord, pugem per a parlar de l'aeroport de Castelló de la Plana, que continua ampliant connexions i avui mateix ha estrenat dos noves rutes regulars. Una amb Itàlia, amb Bolònia, i altra amb el Regne Unit, amb Manchester.
5: D'aquesta manera, l'aeroport arriba a un total de 16 rutes durant la temporada estival. Escoltem tot seguit el conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, que també ha destacat l'arribada del passatger 1 milió amb la companyia Ryanair.
8: Avui comença aquesta nova ruta a Bolònia i la de Manchester des de l'aeroport de Castelló. Ja teníem ganes d'aplegar aquest número de rutes, són 16 ja, i a més ha coincidit en un event de Ryanair que és el primer milió, dic primer perquè crec que ne siguin molts més, el primer milió de passatgers que apleguen a Castelló.
2: En els esports parlem del Villarreal. El club ha anunciat Íñigo Pérez com a nou entrenador del primer equip per a les pròximes 3 temporades.
0: Demà el presentaran com a nou tècnic Groguet a les 6:30 en el Club 1923 de l'Estadi de la Ceràmica. El pamplonès de 38 anys, Íñigo Pérez Soto, ha dirigit el Rayo Vallecano en primera divisió com a tècnic rayista. Íñigo ha arribat a la final de la UEFA Conference League d'enguany, quedant subcampions i ha igualat la millor classificació històrica del club en la màxima categoria, 8è classificat.
2: Fins ací l'última hora informativa. Es queden en la companyia de Reis Joan en l'Hora de la Cultura. Nosaltres tornem

0: a les 8 en Contrapunt. Així està el món a aquestes hores. Així en su conta a Punt Ràdio.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt.
2: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. ¡Que no te limiten!
3: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
2: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
3: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
2: Preinscríbete en umh.es.
4: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
5: A la mar, senyores...
6: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Bona vesprada de dilluns. M'agradaria començar reflexionant sobre qualsevol aspecte de la realitat que donara joc a la reflexió o a l'anàlisi per anar a millor, per a plantejar-se viure un poc millor, però la realitat juga a la meua contra. Quan el poc trillat, la indecència, la barbàrie, la immundícia intel·lectual t'envolta, es fa molt difícil parlar d'aspectes de la realitat normal. No és normal la realitat que estem vivint. A més, hem de tindre, no sé, em pregunto si hem de tindre capacitat per a parlar i opinar sobre tot. Tots i totes estem qualificades per reflexionar sobre qualsevol tema? Ja vos dic jo que no. I este és un dels punts que més problemes provoca, que tendim a opinar en excés. Així doncs, avui no pensem, no reflexionem. De vegades el millor que es pot fer és romandre en silenci i agafar aire. I respirar. I anar al teatre, que com hem dit tantes voltes al programa, és medicinal. El teatre cura. Per això vos recorde que avui comença la mostra de teatre d'Alcoi, malgrat tots els entrebancs, i ho fa a les 8:30 al Teatre Calderón amb I canviarem bolquers segons el BOE, una obra de Patricia Pardo produïda per Contrahecho. Sort que avui és dilluns. Deixes, mai en la vida haguera dit que jo acabaria dient esta frase que acabo de dir. Sort que avui és dilluns i, com sabeu, ens acompanya Arturo Rico amb El pretext i, a més, anirem al Racó de Santi. No sé. Ah, intentarem ser medicinals, també. Avui parlem de teatre. Són les 7:11 i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

Arrenquem la setmana amb teatre. Si divendres vos diem que no vos podíeu perdre Epílogo, ara vos recomanem que acudiu de dijous a diumenge a la sala Russafa per veure Estelae, la funció que ha rebut el Premi del Públic de la sala a millor espectacle valencià de la temporada passada i que va esgotar les entrades quan es va presentar a la sala Russafa. Estelae és una obra d'Iria Márquez que va escriure en el cinquè laboratori Ínsula Dramatària Josep Lluís Cirera, que organitza l'Institut Valencià de Cultura. En aquell moment va estar triada d'entre vora 100 propostes. Iria Márquez explora la relació o les relacions amb el llenguatge, no? I com el llenguatge és l'eina que ens aprofita per anar teixint llaços amb aquells que ens envolten o que ens creuem.

0: Doncs ja veieu, quan algú escriu per intentar entendre el món i així entendre's a ella mateixa, quan algú es posa preguntes incòmodes, doncs per ahí està la clau, no? Perquè al final el que fa és que ens ajuda a nosaltres com a públic a posar-nos preguntes incòmodes, a intentar entendre el món i així intentar entendre'ns a nosaltres mateixa. S'acaba la cançó i sona... Ui, alegre... Alegro, alegre no, alegro Manon Tropo. Ja sabeu, la sintonia de la vida, que és molt alegre, però no massa, no, sense passar-se'n. Esta és la sintonia del pretext.
1: El pretext. Qualsevol excusa és bona per raonar de tot plegat.

0: Arturo Rico.
1: Què tal, rei Joan?
0: Com va el dilluns? No me contestes, que pugui intuir-ho.
1: És dilluns.
0: És di... Val, val.
1: Alegro, sí. Manotropo.
0: Alegro, manotà, sí.
1: No, mira, ja parlant de tatuatges la setmana passada, potser m'ho tatué, així de gran.
0: Alegro, com va el dilluns? Alegro, manotropo.
1: Alegro, manotropo.
0: Sí, sí, sí.
1: Seria un bon tatuatge.
0: Sí.
1: Com bé sabeu, és dilluns, és dia de pretext, i s'haurà per l'estiu... Bueno, per les temperatures que fa, podríem dir que ja estem
0: dins l'estiu.
1: Estem en agost, possiblement. Avui veníem amb un pretext molt, molt musical. De fet, completament musical.
0: Ah?
1: Per què? Perquè faig el que em dóna la gana. I, per tant, pues, ja saps.
0: Sí. Pues, aquesta pregunta sí que té una fàcil resposta.
1: Ben ràpida. Com bé sabeu, els estius no serien els mateixos sense música. Uh-huh. Sense reunions, o celebracions, viatges... Sense infinitat d'experiències.
0: Parlem de viatges?
1: No.
0: No, val.
1: Però, bueno, molta gent té molts viatges en aquests llocs, també. En l'estiu s'encapsulen en uns sols mesos tantes històries que definitivament ens marquen qui som i, fins i tot, qui serem. I dins d'aquests mesos hi ha llocs, hi ha espais que molts de nosaltres guardem amb nostàlgia en la nostra memòria. Per això, sí, avui no vinc a lavar o a adorar aquests espais, avui vinc a mostrar com, de manera directa, han afectat i, fins i tot, moldejat la indústria musical de les últimes dècades, com han modificat la forma de crear i de consumir música.
0: Ahà. A veure...
1: Avui vinc crític i un poquet. Crític i un poquet reivindicatiu. Últimament estem ahí molt, molt reivindicatius. M'agrada. Però tranquils i tranquil·les, que no tot serà negatiu. També farem un recorregut històric molt interessant al voltant d'este tema i mostrarem una cara també més amable, mostrarem una vessant potenciadora de la cultura, una vessant que mostra com ben fets aquestes coses que no podem desvelar encara, ho anem a dir ja, poden revitalitzar zones rurals i fins i tot ajudar a revertir almenys un poquet aquest poder total i absolut que sembla que tenen les grans ciutats.
0: Cert.
1: We Race, parlem de música, parlem de grans escenaris,
0: ai, mare,
1: de grans grups,
0: val,
1: i també d'una manera de consumir música que pot ser, i sols pot ser, acaba convertint-se en el pitjor enemic

0: I és que res.
1: Vaja, que anem de festival. O anem de festival. Tot el contrari. A veure.
2: Mostrarem moltes cares, que els festivals no són tots els que ens imaginem de grans escenaris, grans superfícies, milers de persones. Hi ha molts conceptes de festival.
1: Molt bé. Fantàstic.
2: Però, per exemple, si parlem de festival a casa nostra, és impossible no començar per el Festival Internacional de Benicàssim.
1: Ai, tan comprometia aquest festival.
2: Efectivament. El FIB va celebrar la seva primera edició, atenció, a 1995.
1: Fa 10 anys.
2: Fa 10 anys o dos, com diria jo. I acabaria convertint-se en un dels grans referents europeus de la indústria musical independent.
1: Has dit independent, no?
2: Sí.
1: Val.
2: Prou important. Però abans dels grans patrocinadors de les masses internacionals i dels fons d'inversió, hi havia una idea molt més senzilla: crear un espai per a descobrir música diferent.
1: Cert.
2: I precisament
1: ho va ser en els primers anys.
2: I precisament la primera banda que va pujar a l'escenari d'aquell primer FIB a 1995 va ser la que escoltem, El Regalo de Sílvia. I segur que van interpretar un d'aquests temes, que és Feedback Circle, que arranca simbòlicament una història que després canviaria la manera d'entendre els festivals a Espanya. Una cançó que es porta aquí un moment, en el que els festivals encara semblaven laboratoris culturals més que grans operacions comercials.

0: I a més, esta banda cobria el
1: sí, que és de veres, has dit que anàvem a tindre nostàlgia i tal.
2: Sí.
1: Ostres, a la primera, Arturo.
0: És que anàvem i encara queda pretext per rato.
1: Mare de Déu.
0: Esta banda cobria el FIB de 1995 abans que fora i es verà envoltat en polèmiques que tots coneguem. Parlem d'algunes curiositats al voltant dels festivals.
1: Va.
0: Mira, Reis, encara que solem associar els festivals musicals al segle XX, la idea de reunir persones al voltant de la música és tan antiga com la pròpia civilització. Des de les celebracions religioses de l'antiga Grècia fins a les festes populars medievals, la música sempre ha sigut una eina de trobada col·lectiva. Què és la idea d'un festival? Trobada col·lectiva.
1: Vols que te'n diga una molt forta?
0: Per supost.
1: Mira, demà es presenta a la Universitat de València el llibre imprès més antic de tota la península Ibèrica. Va estar descrit el 1400, publicat el 1400, no te sé dir exactament, i era un festival, era un concurs festival.
0: Fixa't, que estàvem parlant del segle XV.
1: Que feien versets a la mà de Déu i tot allò.
0: Però nosaltres...
1: Vull dir que els festivals tampoc els hem inventat.
0: No, efectivament que no. El concepte modern, contemporani de festival, vinga, va, podem haver-lo mig haver-lo inventat al segle XX, ja que comença a prendre forma durant els anys 50 i 60, quan la música popular es converteix en un fenomen de masses. Ja hi apareixen cites com el ben conegut Newport Folk Festival, fundat l'any 59 als Estats Units. La gran explosió del que coneguem avui ja com a festival contemporani arribaria 1969, en Woodstock. Més de 400.000 persones es reuniren a Bethel, a Nova York,

0: en un esdeveniment que va acabar transcendint la música per convertir-se en tot un símbol cultural. Woodstock representava una generació que parlava de pau, de llibertat, de contracultura, i que a més va demostrar que un festival podia ser molt més que una successió contínua de concerts. A partir dels anys 90, els festivals es multipliquen per tot el món. Naixen cites com el que hem comentat, el FIBA Benicàssim, Glastonbury es consolida com el gegant europeu, i apareix una nova economia al voltant d'estos esdeveniments.
1: És un eufemisme, això, eh?
0: Sí.
1: Val.
0: Amb el temps, molts festivals...
1: Apareix una nova economia, dius. És el mercat de tota la vida.
0: Amb el temps, molts festivals passen de ser espais culturals a convertir-se més bé en marques globals.
1: Sí.
0: I és precisament ahí on apareix el debat actual. Fins a quin punt la música continua sent el centre de la festa i fins a quin punt la festa s'ha convertit en un negoci que condiciona fins i tot la manera de fer cançons.
1: Cert, absolutament.
0: I a més d'informació, què tal si se n'anem a Rhode Island, teniu port?
1: Sí.
0: Però a l'any 64, per escoltar un poc d'aquest artista que poques introduccions necessita.
2: This is called Hey, Mr. Tambourine Man. Please play a song for me.

0: que bé s'estava a Newport.
1: Has vist Tambourine Man, cançó de Bob Dylan. L'estem escoltant quan la va interpretar el 64. És del seu àlbum Bringing It All Back Home, publicat a l'any 65. Però atenció, va ser número 1 en les llistes d'èxits en la versió cantada per The Birds, gravada el 20 de gener de l'any 65.
0: És que és brutal, aquesta versió de The Birds.
1: Abans de l'eixida de la primera versió gravada per Dylan.
0: Sí.
1: Abans dels macrofestivals, existia Newport. Continua existint. El Newport Folk Festival va néixer l'any 1959 i es va convertir ràpidament en un dels grans centres de la música folk nord-americana. Per allí passarien artistes que acabarien definint tota una època, entre ells Joan Baez, Pete Seeger o, com escoltem, un jove Bob Dylan. Tambourine man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. I sé, quan escoltem esta cançó de Dylan, escoltem també una època en què els festivals servien per descobrir noves veus i per generar moviments culturals. Newport representava una idea molt diferent del consum musical actual, menys enfocada a l'espectacle i més centrada en el missatge, en la comunitat i en la cançó com una eina de transformació. Però, com ha passat amb tot en esta vida, els festivals també han evolucionat. I del Mr. Tambourine Man de Bob Dylan i d'eixe 1964, passem a un artista que sonarà en l'edició d'estany, perquè sí, el festival continua celebrant-se.

0: a Newport, avui en dia.
1: Estem escoltant a Lizzy McAlpine, una de les veus més destacades d'aquesta nova generació de cantautores nord-americanes. McAlpine forma part, com...

0: continua aquesta essència en les seues cançons, en les seues lletres.
1: Ah, també era viral, el que passa que no hi havia xarxes de Birds.
0: Efectivament.
1: O Dylan mateix, o Pete Seeger, no?
0: La cançó escollida que estem escoltant és Spring into Summer, publicada el 2024 dins de Older and Wiser. És una edició ampliada que va fer del seu disc Older. És un tema delicat i emocional que el que fa és connectar perfectament amb aquest esperit que encara intenta preservar Newport, que és, per damunt de tot, el valor de la cançó, de la narrativa personal i de les emocions per damunt de l'espectacle. Mm-hmm. Enmig d'una indústria cada vegada més enfocada al consum ràpid i als grans esdeveniments, artistes com Lizzie McAlpine recorden que també hi ha festivals que continuen apostant per escoltar abans que impressionar.

0: Però és que no tots els festivals són aquests grans esdeveniments i aquestes begudes caríssimes i aquesta lluita continua per un joc en el càmping o uns preus desorbitats. No.
1: No.
0: Enmig de l'explosió d'aquests grans festivals també han aparegut projectes que, al contrari, el que estan fent és utilitzar la música i l'espectacle per mirar cap al territori. És el cas de Sierra Sonora, que és un festival celebrat a Viniegra d'Abajo, a la província de la Rioja.
1: Fa molta gràcia això d'Abajo i d'Arriba.
0: Sí. A mi fa molta gràcia tots aquests noms. Un festival que, Sierra Sonora, que és un festival que aposta per la música en entorns rurals i que busca generar activitat cultural i econòmica fora de les grans capitals.
1: No, si l'activitat econòmica, anem a veure que els músics tenen aquest vici burgès de menjar tots els dies, com tu i com jo.
0: Una terrible mania, no?
1: Una terrible mania que tenim, no? Vull dir, si és que l'activitat econòmica està molt bé. Ara, la música és cultura, sobretot.
0: Efectivament. És utilitzar aquesta cultura per revitalitzar unes zones, sí, durant una temporada a l'any. De fet, el festival, si no m'equivoco, el Sierra Sonora té diferents edicions depenent de l'època de l'any. I així és una forma també de mantindre tota aquesta zona més activa. En aquest cas, escoltem Silvana Estrada, una artista mexicana que va actuar ja fa uns anys al Sierra Sonora i que ha tornat des de cap de setmana passat a la nova edició. La veu de Silvana Estrada és que encaixava perfectament amb aquesta filosofia. Estem escoltant la cançó Com un pájaro, que és una cançó que parla de llibertat, parla d'arrels, parla de sensibilitat. I això és tot allò que sovint queda fora dels grans circuits comercials. Sierra Sonora ens recorda que la cultura també pot servir per reconnectar amb els pobles.
1: I fonamental.
0: Amb els pobles, amb el paisatge.
1: Sí.
0: I també una cosa molt, molt important que volia reivindicar en este pretext, que és amb una altra manera de viure la música.

Estem escoltant Revolà, cançó que li dona títol al disc de Sanguijuelas del Guadiana, Revolà, publicat l'any 2025. Volia també utilitzar-los, ara entrarem el perquè i de quin festival anem a parlar ara, però esta és una banda, Sanguijuelas del Guadiana, banda guardonada, estany, fa només uns dies, amb el premi millor nou artista otorgat per l'Acadèmia de la Música d'Espanya en la gala del passat 26 de maig. Per això es volia utilitzar.

0: Ells representen precisament una nova generació d'artistes que reivindiquen i s'origen rural sense complexos. Mm. És una música que connecta la terra amb els arrels, amb una manera de contar històries lluny dels grans focus mediàtics. De fet, ells, com artistes vivint a Madrid, se'n tornaran al seu poble. Estrès. I en aquesta vida en el poble, quan s'ajunten, creen aquest àlbum, creen este concepte d'una música més arrelada al seu territori, i, bueno, li s'ha anat molt bé a mi aquest missatge, no? I es volia utilitzar perquè van estar actuant aquest any, el 2026, a un festival preciós que es fa a l'Etur, i que es diu l'Etur Alma. I és un festival que va néixer l'any 2016 i va estar impulsat per l'artista Rosalén. I va estar amb una idea molt clara: reivindicar la vida als pobles i demostrar que la cultura també pot ser una ferramenta contra la despoblació rural. El festival es celebra a l'Etur, un municipi de la Serra del Segura, Albacete, on la cantant va créixer i al qual sempre ha estat profundament vinculada.
1: Mm. És un poble que va patir la Dana, junt amb un dels pobles afectats per la Dana del 24.
0: Efectivament, des del principi la proposta va fugir d'aquest model de macrofestival convencional i va apostar per una experiència integrada dins del poble, amb concerts, teatre, artesania, gastronomia local, activitats familiars i participació directa dels veïns. Per això l'Etur Alma s'ha convertit en un dels exemples més clars d'un festival que entén la música com una excusa per a revitalitzar un territori. No es tracta només d'omplir un recinte durant 3 dies, que evidentment, quan més ple estiga, millor va ser per a recaudar tots aquests diners que després van a reinvertir en altres coses.
1: No, no, i per a sentir-te orgullós del teu poble.
0: Perquè quan més gent vaja, es tracta de generar aquesta activitat econòmica, aquesta visibilitat i aquest orgull comunitari. Cada edició omple els carrers de l'Etur de visitants que descobreixen un poble amb menys d'un miler d'habitants i una enorme riquesa patrimonial i natural. El festival que està fent és reivindicar una altra velocitat, una altra relació amb la cultura i una altra manera, fins i tot, de consumir música, molt més connectada amb aquest paisatge, amb les persones. I a més, com bé comentaves, els últims anys el festival ha reforçat encara més el seu caràcter solidari, destinant en totes les edicions part de la recaudació a iniciatives de reconstrucció i suport al municipi després d'aquests greus efectes que va patir per la Dana.

Però això és el que vol reivindicar. També és les sanguijuelas del Guadiana amb Rebolà o Rosalén amb Leturalma, no? Que és la cultura, que la cultura continua arribant als llocs que moltes vegades semblen oblidats.

0: I passet enrere, eh? Se n'anem al 69, 1969, continuem. Tornem, més ben dit, al gran mite, a Woodstock.
1: I de quina manera, amb la senyora Joplin.
0: A la senyora Joplin, possiblement el festival més influent de la història contemporània. Més de 400.000 persones reunides al voltant de la música en plena guerra del Vietnam, convertint 3 dies de concerts en un símbol mundial de pau i de contracultura. I més en Janis Joplin, com estaves dient, de fons, interpretant To Love Somebody. Que jo, bueno, recomanaria que la gent escoltarà totes i cada una de les cançons que va interpretar.
1: Amb vulgues, amb gel, amb llima, cantant el que vulga. Sempre.
0: Ella era una labia imatge de l'esperit d'aquella generació que creia que la música podia canviar les coses. Woodstock era imperfecte, caòtic, immens. Això no ho pot negar ningú.
1: Bueno.
0: Però també era una idea. Era una idea que amb el temps molts festivals s'han anat perdent. Entre patrocinadors, algoritmes i rendibilitats.
1: Sí, senyor. I aquesta frase vaig a emmarcar-me-la. Juan, el puente, la traiem per posar-la en un marc?
0: I pot ser, eixa és la gran pregunta que ens deixa el programa d'avui. Si els festivals continuen sent...

0: llocs per descobrir música o, si al contrari, si la música ha acabat convertint-se en una excusa per vendre festivals.
1: Sí.
0: Perquè estàs canviant, sí, però pot ser encara queda un espai per recuperar un poquet d'aquell esperit que entenia la música com una experiència compartida i no només com un negoci.
1: Efectivament.

0: I per acabar, anem a parlar de country i anem a tancar.
1: Fixa't.
2: Country.
0: Has vist? Ja que parlàvem un poquet fora, fora del mainstream, sí,
2: jo
0: anem a tancar en un festival de country.
2: Jo els Teskey Brothers.
0: Ai, ui, els Teskey Brothers, que faria un programa sol, els Teskey Brothers. No els estem escoltant a ells, però esta parella
2: es que
0: no es queda...
2: han recordat.
0: Sí, sí. No es queda curta. Ara direm de qui es tracta. Fem una parada, volia utilitzar-los per a parlar del Huercasa Country Festival, celebrat cada estiu a Riaza, a la província de Segovia. Naix a l'any 2014, impulsat per l'empresa agroalimentària Huercasa, i el festival que s'ha convertit en una de les grans referències de la música americana i country a Espanya, mantenint una aposta clara per la sostenibilitat, els productes de proximitat i un model allunyat dels macrofestivals massificats, un model que és meravellós. I en este context escoltem Where Did I Go Wrong, dels Crow Boys, una cançó que combina aquestes harmonies tradicionals i la sensibilitat contemporània que encaixa perfectament en l'esperit d'un festival que reivindica la proximitat. Ja en country, amb els Crow Boys, amb el seu Where Did I Go Wrong, i parlant del Huercasa, volia arribar al final d'este viatge pels festivals de música amb una certesa. Els festivals continuen sent un reflex del temps que vivim, això està clar. Alguns han crescut fins a convertir-se en autèntiques multinacionals de l'entreteniment amb cartells pensats solament i exclusivament per maximitzar beneficis i experiències dissenyades per al consum ràpid. I això inevitablement ha acabat, influint també en la música que es crea, en les cançons que es composen i en la manera com molts artistes entenen la seva relació amb el públic. Quan el festival es converteix en el centre, la música corre el risc d'acabar adaptant-se al format, en lloc que siga el format qui servisca la música, com hauria de ser. Però no perdem tota l'esperança, perquè també hem descobert que existeix una altra realitat. Festivals que naixen per donar vida als pobles, per generar comunitat, per protegir la cultura, o per recordar que la música és, abans que res, una experiència compartida. Des de Newport fins a l'Eturalma, passant per iniciatives com Sierra Sonora, encara hi ha espais que reivindiquen la cançó, el territori i, sobretot, les persones. Potser el futur dels festivals no depenga de ser cada vegada més grans, sinó de tornar a preguntar-se per què van néixer. Perquè, al capdavall, la música no necessita només escenaris enormes. Necessita emocionar, reunir i deixar empremta. I això, afortunadament, encara no ho ha pogut comprar cap fons d'inversió.
2: No tentes la sort. No tentes la sort, no siga que ho aconseguis. Que...
0: Creuaré més dits.
2: Escolta'm, i després jo estava pensant, així a casa nostra, des de l'Aplec d'Esports, a molts festivals molt menuts, hi ha també altres festivals que es treballen eixe sentit de comunitat, de protecció del territori o d'inserció en el territori, afortunadament.
0: Afortunadament, i que continuen creixent.
2: No tot pot ser mercat, per l'amor de...
0: No, per favor.
2: Ja sabeu que és dilluns i després del pretext amb Arturo entrem, per acabar el programa, en el racó de Santi, eixe company més jove de l'equip que ens convida cada dilluns a anar-nos-en amb una recomanació. Avui amb una recomanació prou peculiar, vaja, com totes les seues. Endavant, Santi.
3: Avui, per a la recomanació setmanal, he triat la cançó de Mariana Froes, Eu. Encara que hi ha molts temes en la pròpia cançó per a tractar i reflexionar, avui em centraré en la casualitat. I és que esta cançó, com moltes altres, me la vaig trobar de casualitat. La casualitat per a mi és una part que m'encanta, és una cosa que s'escapa al nostre control i que, a més, sempre apareix en el moment menys esperat. Però em pregunte, realment, fins a quin punt la casualitat està lluny del nostre control? Si un no fa res, continuarà produint-se? No tinc resposta a cap de les dues preguntes. Al cap i al fi és una cosa que s'escapa del meu control. Encara que sí que pense que hem d'actuar primer perquè ens troben les casualitats. Us deixe amb esta casualitat que es diu Eu.

dilluns més, Santi ens sorprèn tan gratament, no?, amb les seues recomanacions. Avui, Mariana Froes. Nosaltres ens n'hem d'anar, perquè és que han arribat a les 8. No me pregunteu com. Demà a les 7 i uns minuts tornem. Ara vos deixem amb Gustavo Clemente i el contrapunt a l'actualitat informativa de la jornada. Tornem demà. Fins aleshores, feu bondat. O no? C'est

0: Bona vesprada. Les vagues tenen una peculiar relació amb el temps. La primera setmana són notícia, la segona són debat, la tercera són preocupació i la quarta corren el risc de convertir-se en paisatge. Avui comença la quarta setmana de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià. Quarta setmana. Ja no parlem d'un gest de protesta ni d'un pols puntual, ja parlem d'un conflicte enquistat. És veritat que les aules continuen obertes, és veritat que els serveis mínims garanteixen l'activitat essencial, és veritat que la selectivitat començarà demà, esperem sense incidències destacables, però també és veritat que quan una vaga arriba a la quarta setmana, el problema deixa de ser la vaga i passa a ser allò que la manté viva. Els sindicats diuen que les propostes de la conselleria continuen sense tocar el nucli de les reivindicacions. Salaris, infraestructures, reducció de càrregues... La conselleria respon que manté la mà estesa i acusa els representants dels treballadors de presentar una realitat deformada. Els uns denuncien immobilisme, els altres manipulació. I mentre cada part explica que és l'altre qui bloqueja la negociació, la pregunta continua sent la mateixa que fa tres setmanes. Si tots asseguren voler un acord, per què no hi ha acord? Però hi ha una diferència important. En una vaga educativa, els protagonistes visibles són els governs i els sindicats. Els protagonistes reals són els alumnes, les famílies i els professors que cada matí entren en un centre educatiu sense saber quan es resoldrà el conflicte. I és així on una societat es retrata a si mateixa. Perquè una vaga de transport parla de mobilitat, una vaga sanitària parla de salut, però en una vaga educativa, d'alguna forma, ens interpel·len a tots. Parlen del lloc que ocupa l'educació entre les nostres prioritats. I si entremig d'això hem de sumar l'excés policial, encara que siga un fet, entre cometes, aïllat, com va ocórrer ahir, veritablement estem parlant d'una situació d'esclat social que va inclús més enllà de la pròpia educació i que ens ha de fer reflexionar. D'entrada, la policia ha obert un expedient sancionador a la gent que ahir va espentar una mestra quan es manifestava absolutament de forma pacífica davant la Conselleria d'Educació.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: I en l'horatge, demà estarem molt pendents de les màximes que es registraran a l'interior de la província de València i a les comarques d'Alacant. Lluís Obiols, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Em deies abans d'entrar que especial atenció al Baix Segura, on s'arribarà als 40 graus.
2: S'arribarà o se superarà esta xifra dels 40 graus, especialment al Baix Segura. Hi ha un avís per aixes màximes tan elevades a les comarques del sud. Alguns exemples, 40 graus demà previstos a Oriola, 38 a Villena, 38 a Elxa, 38 a Elda, 37 a Alcoi, 39 a Ontinyent, 36 a Xàtiva. Tota esta franja de l'interior de la província de València, interior d'Alacant, amb eixes màximes que arribaran, com diem, als 40 graus. Entre el ponent, per sort, a la costa no arribarà el ponent i continuarem parlant d'eixes màximes demà de 28 graus, per exemple, a Gandia, 28 a València. Del nord destaquen els 30 graus previstos a Castelló de la Plana o els 30 també a Vinaròs. Per tant, un dimarts de molta calor al centre i al sud, amb eixe vent de ponent que es mantindrà moderat, sobretot a partir de migdia a l'interior. A la costa s'imposaran les brises i a la costa continuarem amb eixa sensació de basca. De fet, la humitat és molt elevada, al matí es formaran núvols baixos al litoral nord, bàsicament Baix Maestrat, i també algun núvol baix al litoral sud, àrea del Baix Vinalopó i Baix Segura. De vesprada, bandes de núvols alts, algun núvol d'evolució, en zones interiors de Castelló. Per cert, que avui han caigut 7 litres per metre quadrat a Vilafranca, i això sí, la bona notícia és que este pic de calor durarà poc, perquè dimecres les temperatures baixaran de 5 a 10 graus. Per exemple, demà, si Orihuela arribarà als 40, per a dimecres esperem una màxima de 30 graus.
0: Gràcies per la informació, Lluís Obiols. Bona vesprada. Com dèiem, la negociació educativa a hores d'ara està bloquejada. La taula sectorial convocada per avui no s'ha fet per falta de quòrum. Marxem cap a l'epicentre de la notícia, la Conselleria d'Educació. Allí està el nostre company Àlex Sant Jaime. Àlex, bona vesprada.
3: Bona vesprada. Moment delicat, podríem qualificar, de les negociacions, perquè ningú no li veu l'eixida al conflicte. Els sindicats veuen en les reunions sectorials que ha convocat la Conselleria una maniobra dilatòria per a no tancar un acord o no presentar un document definitiu. La Conselleria acusa els sindicats de no voler negociar, sinó d'imposar. En esta ronda de negociacions ja no entra l'increment retributiu, una de les exigències dels tres sindicats convocants de la vaga que queden, l'STPB, Comissions Obreres i la UGT. Demà estan convocats per a parlar sobre altres dues qüestions, les ràtios i el valencià. El sindicat majoritari, l'STPB, com ha fet avui, ja anuncia que no acudirà a aquestes reunions. I Comissions Obreres i la UGT, que sí que han participat en la segona d'avui, no garanteixen la seva presència davant el que consideren unes reunions ineficaces. El conflicte, Gustavo, s'enquista encara més a l'inici de la quarta setmana de vaga indefinida.
0: Gràcies, Àlex Sant Jaime, per contextualitzar els fets. Quarta setmana, com deia Àlex, de vaga del professorat i situació, Rubén Dempere, que arriba a un moment crític.
4: Sí, la Conselleria els ha enviat als sindicats una nova proposta que no aborda l'augment retributiu que l'STPB, Comissions i UGT volen reobrir a tota costa i, per tant, no acudiran a cap reunió sectorial. La consellera els acusa de manipular i de donar ultimàtums en lloc de negociar. És una crònica del nostre company Carles González.
5: A les 2 de la matinada eixien l'STEP, Comissions i UGT de la Conselleria, on s'havien tancat perquè exigien que reobrira la qüestió salarial. La nova proposta que Educació els ha oferit este migdia està més calendaritzada, sí, però no té cap novetat en salaris que dona per tancats. La consellera Carme Ortí els acusa de manipular per a crispar.
6: Se han presentado a veces como bloqueos, lo cual distorsiona la información y lo peor de todo, genera alarma entre el profesorado con información que no es veraz y que en algunos casos incita a respuestas desmesuradas cargadas de rabia y de tensión.
5: AMPE i CESIF, que sí van firmar l'acord salarial, s'han negat a una reunió presencial en conselleria perquè es van sentir coaccionats. Però l'augment salarial és irrenunciable per a Comissions UGT i l'STEP. No acudiran a cap reunió sectorial perquè diuen que no valen per a res i volen un acord global. Kilian Cuerda, d'UGT, i Marc Candela, de l'STEP.
7: Li demanem a la consellera un acord unitari, un marc global, reabrir la part de les retribucions que consideren que està tancada. En aquest sentit, està la pilota sobre el terra de la consellera.
8: Un altre tema és que poguem pujar dels 200 euros que tenim o que s'han firmat, podrem pujar més, perquè no acabem de recuperar el poder adquisitiu que nosaltres és el nostre objectiu. Però, a més, les pagues extres s'han de recuperar, perquè, si no, ahí sí que estem a la cua de tot l'Estat.
5: La consellera Carme Ortí diu que no vol ultimàtum, sí que continuarà negociant amb

0: la mà estesa.
1: Pero con quien quiera negociar de verdad. Con quien entre a la mesa con propuestas, no con ultimátums. Las decisiones de esta conselleria no se toman bajo presión ni coacción.
0: Este dimarts estan convocades dos reunions sectorials, tot en línia, res presencial, a propòsit del valencià i de les ràtios, que són els altres punts on hi ha posicions més discordants.
2: I amb les negociacions encallades, les conseqüències de la vaga s'estenen a les proves de certificació en una dotzena d'escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.
3: Sí, professors dels centres de Castelló, Alcoi, Xàtiva, Dénia, Llíria, Alzira, València, Torrevella, Elx i Gandia s'unixen a les protestes i paralitzen proves de valencià, d'anglès, espanyol, francès i italià com a protesta per l'eliminació de 244 grups en tot el territori.
2: I com dèiem, la policia ha obert un expedient sancionador a la gent que ahir va espentar una mestra jubilada, a més, quan es manifestava davant la Conselleria d'Educació, Xavier García del Valle.
4: Sí, la dona va patir lesions en la cara i va necessitar alguns punts de sutura. Avui ha rebut la solidaritat del professorat i el seu cas també ha tingut repercussions polítiques. Com a rebuig a l'agressió, s'han fet concentracions a València, a Alacant i a Castelló, on han llegit un manifest.
5: Cap porra, cap empenta, cap amenaça podrà silenciar una lluita que naix de l'estima profunda pel nostre alumnat.
4: La delegada del govern, Pilar Bernabé, va reaccionar a nit en xarxes i va qualificar d'inacceptable l'agressió. Alguns sindicats policials li van demanar respecte per la presumpció d'innocència, però Bernabé també ha rebut crítiques polítiques del portaveu del Consell, en este cas, Miquel Barrachina.
6: Ha sido víctima esta docente jubilada de la hipocresía del Partido Socialista, en este caso de la hipocresía de Pilar Bernabé, que por un lado jalean a quienes se manifiestan y por otro lado los reprimen.
4: Les condemnes a l'agressió també han arribat des de l'Associació de Directors i Directores d'Instituts. Toni González n'és el president.
7: Condemnem totalment i absolutament aquests tipus d'agressions en aquests moments tan crítics que estem passant l'educació pública al País Valencià. No es pot donar en aquesta terminologia aquest tipus d'agressions. Hem vist que sí, estem en un moment crític, estem en un moment de vaga indefinida, de moltes manifestacions, de molts moviments, però tots han sigut cívics i pacífics.
4: També des del Consell, el seu president Juanfran Pérez Llorca ha tingut paraules de condemna, però extensives també a alguns manifestants.
8: Eso le corresponde a la delegación del gobierno. Yo he oído que la delegación del gobierno iba a hacer una investigación al respecto. Yo ahí poco puedo decir porque no tengo tampoco mucha más información.
4: La mestra agredida es recupera y ha demanat que la atención ahora no se centre en una cuestión personal, la d'ella.
9: Està dolorida, està molt agraïda per tots els mostres de suport que ha rebut, però ella mateixa ens diu que ella no vol ser el foco, no vol ser el centre, sinó que el centre és el conflicte que tenim ara amb educació.
4: Paraules de Marc Candela, el coordinador de l'STPB. El cas també ha tingut altres repercussions polítiques. Sumar i Esquerra Unida esperen explicacions del ministre de l'Interior, Grande Marlaska, a qui Podem ja ha demanat la dimissió.
10: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia, en A.Punt Ràdio.
2: I la jutgessa de Catarroja, que du el cas de la investigació sobre la Dana, ha suspès avui la declaració que hi havia prevista arran d'una concentració a la porta del jutjat de persones que vinculen la Dana amb rituals satànics i de geoenginyeria.
3: Sí, la concentració es va produir divendres passat. La magistrada s'ha queixat de la falta de mesures de seguretat i del fet que els concentrats hagin llançat consignes contra la instrucció.
2: I en el Congrés, en la comissió que investiga la gestió de la Dana, ha comparegut esta vesprada Ivan Esteve, l'aleshores cap d'informatius d'esta casa, d'A.Punt.
3: Esteve ha destacat el treball de l'equip de meteorologia d'A.Punt que va alertar dies abans del 29 d'octubre de la formació del que s'anomenava com a gran borrasca de gran impacte.
11: Esta Dana ens va agafar previnguts, gràcies sobretot als companys de l'oratge, al Servei de Meteorologia i a Victòria Rosselló, a la seva cap, que amb molts dies d'antelació ens avisaren de la gravetat de la situació que estava generant-se. I, de fet, este famós WhatsApp que s'ha publicat i que s'ha incorporat a la causa de l'instrucció judicial és del divendres anterior a la Dana, en el que Victòria Rosselló ja ens va dir que s'estava generant una Dana de gran impacte.
3: Amb aquesta informació facilitada per l'equip de meteorologia es va establir un dispositiu especial en previsió del que s'esperava per al 29 d'octubre. L'exdirector dels informatius d'A.Punt ha explicat que la radiotelevisió pública va estar informant aquell dia de les incidències de la Dana des de les 7.

0: matí i ha situat el punt d'inflexió de la jornada a les 2 del migdia amb la telefonada de l'alcalde d'Utiel.
1: El punto de inflexión, como les digo, fue esa, la llamada del alcalde de Utiel, de Ricardo Gabaldón, a las 2, porque ahí ya nos avisó, ya nos confirmó el desbordamiento del Magro, y a partir de ahí todas las imágenes que llegaron pues ya fueron muy, muy alarmantes. Las del Horta Sud, pues la primera yo recuerdo a las 4 de la tarde, una primera imagen del Barranco del Pollo, esta primera ola que siempre arrastra muchas cañas, ramas y demás. Entiendo. Eso serían las 4 y algo.
0: Esteve ha destacat el compromís d'Apunt amb la informació i amb el servici públic i s'ha emocionat recordant algunes de les telefonades d'auxili a la ràdio durant la vesprada i la nit del 29 d'octubre.
1: Afortunadament sabem que hi hagués gent que va salvar la vida per les telefonades a la ràdio. Recordo un cas com el de... Jo encara m'emociono quan parlo d'aquest programa. Recordo el cas d'un xic de Catarroja, de Fran Naranjo, que ens va telefonar per a dir-nos que en el baix de sa casa hi havia una parella, dos persones atrapades, no podien obrir la persiana, l'aigua s'arribava ja pel pit i que s'anaven a ofegar. I afortunadament, al cap d'uns minuts, rebrem una altra telefonada, ens digueren que eren veïns de Fran Naranjo, que l'havien escoltat en la ràdio, que s'havien organitzat per a baixar, despenjar-se amb unes cordes i trencar un vidre i rescatar aquestes dues persones.
2: Contrapunt, en Apunt Ràdio.
3: Efectivament, història de la ràdio, història del nostre poble, des d'este mateix estudi. Més assumptes de la jornada. L'excomissari Villarejo, el principal acusat en el juí per la trama Kitchen, ha declarat avui en el juí que se celebra l'Audiència Nacional, Xavi.
4: Sí, ha reconegut haver participat en una operació per a espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, però l'ha qualificat d'operació oficial i legal. També ha dit que Mariano Rajoy, a qui no implica directament en la trama, al final va ser qui se'n va aprofitar de tots. Però a l'excomissari José Manuel Villarejo, recordem, la fiscalia demana 19 anys de presó. Avui ha dit en la vista que ara sí que està contant la veritat perquè ja no li espera una vida llarga. Ha reconegut que va participar en l'espionatge a Luis Bárcenas i que va començar amb la captació del seu xofer com a confident. Encara que ells ho han negat repetidament, Villarejo diu que l'encàrrec el va rebre de l'exdirector de la policia, Ignacio Cosidó, i del cap operatiu.
5: El propio señor Cosidó me llama a su despacho y me dice que el señor Pino, que el DAO, me iba a dar una serie de instrucciones sobre un asunto que había un interés muy importante. Que había interés en captar, digamos, como colaborador una persona.
4: Villarejo també diu que ell volia investigar els moviments de diners de Bárcenas perquè els seus testaferros podrien estar també involucrats en comissions que podria haver cobrat el rei Joan Carles.
5: La gravedad de la información que este señor podía disponer que afectaba a altas instancias de la seguridad del Estado y que ello podría suponer un peligro porque él decía que disponía de información sobre tráfico de armas donde había una serie de personajes como el Asir y esa alta instancia del Estado que habían cobrado y que habían recibido dinero.
4: I com hem dit abans, no ha apuntat directament a Mariano Rajoy com a responsable de la trama, però sí que considera que l'expresident popular del govern va ser el més beneficiat per les investigacions i ha dit que Rajoy ho resolia tot amb un bon whisky escocès.
5: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación correcta que era para localizar bien el extranjero para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo. Tengo la impresión de que tanto el señor ministro, el exministro, bueno, el señor secretario de Estado como el resto de los que están aquí imputados fueron todos engañados por el genio del señor Rajoy que lo resuelve todo con cardú.
3: I Alberto Núñez Feijóo ha oferit avui a Junts i al PNB activar una moció de censura per a després convocar eleccions. Creu el president del PP que hi ha possibilitat de fer-ho entre tots els partits que estan demanant que s'avancen els comicis. Això sí, els interpel·lats continuen dient que no se sumen a esta proposta i el PSOE acusa el PP de voler enderrocar el govern de qualsevol manera. Magda Nicolau.
6: Núñez Feijóo considera que hi ha moviments entre els socis de Sánchez que podrien acabar en suport a una moció de censura.
7: Des de Vox al PNV, passant per Junts, per UPN i per Coalició Canària, 184 diputats.
6: Una moció de censura instrumental per a formar un govern sense Vox abans de convocar eleccions. Els d'Abascals no posarien entrebancs. Ignacio Garriga es el secretario general.
8: Apoyaremos cualquier moción de censura que sirva para echar esta mafia.
6: Pero desde Junts y el PNB continúen rebutjant la proposta a la resta de socis. També, encara que critiquen l'escenari de suposats casos de corrupció. Pablo Fernández, portaveu de Podem.
9: La situación en el gobierno sin duda se ha vuelto insostenible.
6: Núñez Feijóo es de mala coherencia.
10: Los socios dicen que esta situación es insostenible. ¿Para qué le sostienen?
6: I el portaveu del PP, Borja Sàmper, creu que els passarà factura.
11: Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado.
6: Sumar vol explicacions de Pedro Sánchez, però la coordinadora de la formació, Lara Hernández, diu que no es plantegen retirar-li el suport.
12: Hay legislatura para rato.
6: En el govern, la ministra Elma Saiz responsabilitza el PP.
13: El Partido Popular se está saltando todas las reglas que rodean a los procedimientos judiciales.
6: També la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
14: En el entorno de 200 investigaciones, intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno.
6: Que ha señalat la falta d'imparcialitat en les causes judicials que afecten el PSOE.
3: I l'Audiència Nacional obri parcialment el sumari del cas Leire i deixa veure millor l'abast d'una investigació que barreja suposades influències polítiques, contractes públics i maniobres per a interferir en causes judicials. Iñaki Espeso.
15: L'Audiència Nacional ha alçat parcialment el secret del sumari del cas Leire. El jutge entén que gran part de les diligències ja estan practicades, però manté una peça secreta un mes més per a no comprometre proves encara obertes. Una decisió que deixa veure millor l'abast d'una investigació que connecta política, empreses públiques i suposades maniobres sobre causes judicials. La causa gira al voltant de Leire Díez, exmilitant socialista, però també de dos noms clau des de l'inici: Vicente Fernández, expresident de la CEPI, i Anxón Alonso, empresari vinculat a Servinavar i a l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. Segons la investigació, la primera derivada del cas apunta a possibles influències, contractes i suposades comissions vinculades a empreses públiques i organismes dependents de la CEPI. És la branca que va desembocar en les detencions de Leire Díez, Vicente Fernández i Anxón Alonso el desembre del 2025, tots tres en llibertat amb mesures cautelars.
16: No voy a decir nada y voy a seguir sin decir nada. Gracias.
17: No puedo y no debo contestar las preguntas que me formulen.
15: L'altra derivada, ara parcialment oberta, investiga suposades maniobres per a obstaculitzar o influir en causes judicials que afectaven el PSOE o l'entorn del govern. Amb el sumari ja accessible en part, apareix un mapa més ampli d'investigats. L'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, la gerent del partit, Ana María Fuentes, l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, l'empresari Javier Pérez Dolcet, a més de dos advocats. Encara que investiguen fets diferents, la investigació apunta que les dues branques formarien part d'un mateix entramat, una xarxa de relacions entre dirigents polítics, empresaris i exresponsables públics. Este dilluns, Leire Díez ha demanat la nul·litat de part de les diligències i requeriments perquè considera que la investigació ha incorporat missatges i materials fora del període inicialment investigat, entre el 2021 i el 2023.
3: Ha informat per a Contrapunt Iñaki Espeso. Pausa breu i continuem posant el Contrapunt en este primer dia de juny.
2: Contrapunt en Apunt Ràdio.
18: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la Tomaca Valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
19: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
20: El Día Mundial del Medio Ambiente es el día de la bicicleta d'Empar y el día de Lord Desento. Y també el de la barca de la Albufera de Jaume. Perquè este dia és el de tota eixa gent que fa possible este gran dia. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
2: Som A Punt.
3: Y I el Festival de les Arts es queda en la ubicació original, la Ciutat de les Arts i les Ciències, això sí, amb limitadors de soroll per a complir la sentència, Rubén.
0: Ai, sí, ho ha confirmat la promotora a 4 dies de l'esdeveniment, que se celebrarà finalment este divendres i dissabte. Ho farà amb un nou horari.

0: ja que tancarà a la una de la matinada i amb una sèrie de mesures extraordinàries, noves barreres acústiques i un doble apantallament a l'escenari principal, tot per evitar que se superen els decibels permesos per la normativa de contaminació acústica i en compliment de la sentència sobre el límit del soroll. L'organització ha garantit que hi haurà una monitorització acústica en temps real i una supervisió tècnica durant tota la celebració. Esta vesprada ja es podia consultar al web del Festival de les Arts el cartell definitiu i l'horari dels concerts. La reducció de l'horari nocturn es tradueix en menys concerts, però més llargs. En tot cas, s'estableix un límit de 85 decibels en horari diurn i 80 en horari nocturn.
1: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en Apunt Ràdio.
2: En clau valenciana i amb sensibilitat global, l'Iran ha suspès tota comunicació diplomàtica amb els Estats Units i amenaça amb bloquejar completament l'estret d'Hormuz i l'accés al Mar Roig.
3: L'alto el foc al Líban, diuen les autoritats iranianes, és una part inseparable de qualsevol alto el foc. La informació és de Rafa Salom.
4: El castell de Beaufort és una fortalesa construïda durant les croades en el segle XII i representa els 18 anys que Israel va estar al Líban en la invasió del 1982. Netanyahu ha anunciat que intensificarà els atacs al sud de Beirut. Hi ha almenys 7 víctimes mortals i el centre ha quedat destrossat. La Casa Blanca pressiona el premier israelià perquè controli els atacs. L'Iran ha suspès les converses amb els Estats Units i amenaça de bloquejar completament l'estret d'Hormuz i també l'estret de Bab al-Mandeb, la via marítima cap al Mar Roig. Trump ha assegurat que no sap res de cap suspensió de les negociacions. Trump ha assegurat que Hezbollah s'ha compromès a aturar els atacs contra territori israelià i que Israel frenarà la seva ofensiva contra el Líban. Des de març han mort més de 3.400 persones. Milers de libanesos tornen a fugir de la capital.
2: I sorpresa i alta tensió a Colòmbia.
0: L'extrema dreta, encapçalada per Abelardo de la Espriella, guanya la primera volta de les presidencials contra tot pronòstic. S'enfrontaran la segona ronda el 21 de juny contra l'esquerra d'Iván Cepeda, que qüestiona el recompte electoral. Té més detalls Arturo Monedero.
5: Abelardo de la Espriella capgira totes les enquestes. L'advocat d'extrema dreta, amb un discurs populista similar al de Bukele, Milei o Trump, guanya la primera volta i trau vora 3 punts d'avantatge al candidat d'esquerres, Iván Cepeda.
6: Plutocràcia i corrupció, eso es lo que representa el señor de la Espriella y su proyecto político.
5: Gustavo Petro i el mateix Cepeda han qüestionat el recompte electoral, però finalment han reconegut que no hi ha evidències de possibles irregularitats.
7: No se atrevan a insistir en desconocer los resultados de las elecciones, porque el pueblo se va a levantar y los va a castigar.
5: De la Espriella agafa embranzida per a la segona volta en rebre suport del Centre Democràtic. La dreta d'Álvaro Uribe i Paloma València ha aconseguit prop del 7% dels vots. Colòmbia decidirà el 21 de juny entre dos models de país irreconciliables.

0: I en els esports, el Villarreal ha fet oficial que Íñigo Pérez serà l'entrenador del primer equip les pròximes tres temporades. Mònica Arnau, bona vesprada.
1: Hola, què tal? Molt bona vesprada. Fins al 2029, el fins ara tècnic del Rayo Vallecano serà presentat demà de vesprada a l'estadi de la Ceràmica. El navarrès ha quallat una gran temporada a la banqueta de Vallecas. Ha arribat a la final de la Conference League i en Lliga ha igualat la millor classificació històrica del club en la màxima categoria. Han sigut octaus. Ara li arriba l'oportunitat de dirigir un equip de Champions. I un que arriba i un altre que se'n va, perquè Aleix Febas ha firmat amb el Celta també tres temporades. Fins al 2029, el migcampista català ja va anunciar que deixava l'Elx buscant nous reptes, com és jugar l'Europa League. El club gallec ja difós imatges del jugador a les teues instal·lacions.
0: I més anuncis. El València Bàsquet ha anunciat la renovació de Letizia Romero per una temporada més. El contracte de la base canària finalitzava aquest estiu.
1: L'acord entre el club i la jugadora s'ha fet oficial fa apenas, esta vesprada, i era un secret a veus. De fet, des d'esta casa ja vam dir que estava més que fet. La canària complirà així la seva octava temporada amb la camiseta taronja i es convertirà en la jugadora que més campanyes ha jugat en el club. Romero s'unís així amb Raquel Carrera, Elena Buenavida i Maria Araujo, que són les jugadores que per ara tenen contracte en vigor amb l'entitat valenciana. I a més, l'equip masculí està d'enhorabona. Montero ha sigut inclòs en el millor 5 de la Lliga.

0: Igai de Larrea, triat millor jove de l'ACB. Estaronja tancaren ahir la lliga regular amb una victòria contra el Barça al Palau Blaugrana per 77-102. Són segons en la taula. Arranquen els quarts de playoff contra el Bilbao de Ponsarnau amb el factor canxa a favor.
1: Qui vulgui tindre bona informació de bàsquet sempre tindrà una bona orientació amb la informació que es dona en la redacció d'Apunt. Parlem de la selecció espanyola de futbol, en este cas, perquè, com saben, des de dissabte prepara ja el Mundial a la ciutat del futbol de les Rozas.
0: Este matí, segon entrenament, l'atenció ha estat en els tocats. Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz seguissen recuperant-se i no han estat en la sessió matinal. El combinat nacional debutarà en Atlanta el 15 de juny contra Cap Verd, una selecció que acaba de golejar Sèrbia. Un avís per al de Luis de la Fuente. Escoltem Rodri, capità de la selecció.
2: Reencontrarse con los compañeros, volver a tener ese feeling de luchar por un mismo objetivo, ¿no? De reencontrarnos todos, cada uno con sus dinámicas de equipo. Y cuando estemos todos, pues volver a construir ese espíritu, ¿no? De equipo, más que de selección, que veo tan importante para poder aspirar a ganar un Mundial, ¿no? Para mí, el hito más importante a nivel de un jugador. Necesitaremos de todo y a partir de pasado mañana, cuando vengan todos, ya construir esa dinámica.
0: Avui a les Rozas hi ha hagut jornada de portes obertes per a la premsa. L'equip confia en fer un bon paper i fuig de l'etiqueta de favorits. Oyarzabal.
3: Ni a favor ni en contra. Hace dos años nadie apostaba por nosotros y luego salió como salió. Entonces, bueno, ni una cosa ni la otra. Nosotros estamos tranquilos, confiados en que podemos hacerlo bien, en que nos podemos enfrentar a cualquiera y que le podemos ganar a cualquiera. Luego veremos cómo sale. En un Mundial, en cualquier momento, cualquier selección te puede dar un susto y creo que sea importante que desde el inicio estemos centrados. Darle las gracias a todos por su apoyo, creo que los hemos sentido siempre.
1: I ahir, vesprada màgica a Castelló, ho vam viure en el punt a punt. Victòria contra l'Eibar a Castalia, amb patiment, això sí, i l'equip que torna a somiar amb la primera divisió, que torna a tindre opcions reals, que està ja en playoff.
0: Sí, de la mà de Pablo Hernández, el Castelló s'ha classificat per un play-off en què s'enfrontarà a l'Almeria dissabte a les 9 de la nit, l'anada a Castalia, dimarts dia 9 a les 9 de la nit, a l'Estàdium Almeria. L'afició s'ha volcat en aconseguir entrades i l'artífex d'aquest equip, el tècnic, parla del somni de pujar a primera.
4: Conozco este equipo y sé que van a dar la vida por ganar este play-off y no estamos aquí para ver qué pasa, ¿no? Vamos a intentar competirlo, disputarlo y por qué no soñar con poder ganarlo.
0: L'eufòria s'ha instal·lat a la ciutat. L'Almeria és un dels pressupostos més alts de la categoria, però l'afició creu tant en l'equip que ja hi han comprat entrades per a la següent eliminatòria. Gustavo.
1: Clar que sí. No té sostre, aquest equip. Estem segurs. Bé, Mònica, gràcies. No es pot dir més en menys temps. Bona nit.
0: Bona nit.
1: Més esport a les 11, 90 minuts. Breu pausa i ens espera el primer protagonista de la nit.
5: Contrapunt en Apunt Radio. Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
6: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
5: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
6: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
5: Preinscríbete en umh.es.
7: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
8: Som

0: A hores d'ara, més de 25.500 estudiants aprofiten aquestes últimes hores del dia abans dels exàmens per a ingressar a la universitat, que començaran demà i acabaran dijous. La primera cita que tindran serà demà a les 9:30 del matí amb llengua castellana i literatura, seguida d'història de la filosofia. De vesprada, les sessions es destinaran a assignatures optatives i de modalitat. Els resultats de les proves es publicaran divendres de la setmana que ve. I jo crec, Pablo, que el millor que podem fer a aquestes hores segurament siga descansar i el que no se sàpiguen a hores d'ara difícilment ho aprendran d'ací a demà de matí, no?
1: Pues sí, claramente, que descansen, que tengan calma y les animo a esos primeros 5 minutos de pánico que cualquier examen tenemos. A los 5 minutos se ve mucho mejor un examen que al minuto 1. Eso desearles. Y el otro mensaje que les transmitiría es que mañana toca que nos miran por notas, por calificaciones y por décimas, pero las personas son mucho más, muchísimo más que un examen.
0: Sí, señor. Que la fuerza les acompañe. Gracias, Pablo Rovira.
1: Muchas gracias.
2: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: Un minut passa de les 9 de la nit. Moment d'actualitzar la informació. Xavier García del Valle, hola de nou.
3: Hola de nou, Gustavo. Sí, resumim el dia i hem de començar un dia més per la vaga del professorat que entra en la quarta setmana amb la negociació bloquejada. L'última proposta de la conselleria no convence els sindicats majoritaris, als quals la consellera Carmen Ortiz acusa de practicar el bloqueig.
4: Se han presentado a veces como bloqueos y lo peor de todo genera alarma entre el profesorado con información que no es veraz y que en algunos casos incita a respuestas desmesuradas.
3: Els sindicats continuen rebutjant la negociació sectorialitzada que deixa fora les retribucions. Kilian Cuerdas de la UGT i Marc Candela de l'STPB.
5: Li demanem a la consellera un acord unitari, un marc global, reabrir la part de les retribucions.
6: Un altre tema és que poguem pujar dels 200 euros que tenim, podrem pujar més, perquè no acabem de recuperar el poder adquisitiu que nosaltres és el nostre objectiu. Però, a més, les pares extres s'han de recuperar.
3: Avui també hem sabut que la policia ha obert un expedient sancionador a la gent que ahir va espentar una mestra jubilada quan es manifestava davant la Conselleria d'Educació. La dona va patir lesions en la cara i va necessitar alguns punts de sutura. Va presentar la corresponent denúncia i avui ha rebut la solidaritat del professorat en concentracions a València, Alacant i a Castelló.
7: Cap porra, cap empenta, cap amenaça podrà silenciar una lluita que naix de l'estima profunda pel nostre alumnat.
3: I anem ara al Congrés dels Diputats perquè allí, en la comissió que investiga la gestió de la Dana, ha comparegut esta vesprada Ivan Esteve, l'aleshores cap d'informatius d'esta casa, d'Apunt. Esteve ha destacat el treball de l'equip de meteorologia d'Apunt que va alertar dies abans del 29 d'octubre de la formació d'una Dana de gran impacte.
8: Esta Dana ens va agafar previnguts gràcies sobretot als companys de l'oratge, al Servei de Meteorologia i a Victòria Rosselló, a la seva cap, que amb molts dies d'antelació ens avisaren de la gravetat de la situació que estava generant-se i, de fet, aquest famós WhatsApp que s'ha publicat i que s'ha incorporat a la causa de l'instrucció judicial és del divendres anterior a la Dana, en el que Victòria Rosselló ja ens va dir que s'estava generant una Dana de gran impacte.
3: L'actualitat política passa també pel missatge que ha llançat Alberto Núñez Feijóo als socis de govern de Pedro Sánchez. Proposa una moció de censura instrumental amb l'objectiu de convocar eleccions. Això, ha dit, evitaria formar govern amb Vox.
9: Nosotros, para convocar elecciones, no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: I a l'Audiència Nacional hem escoltat el testimoni de l'excomissari Villarejo, el principal acusat de la

0: trama Kitchen. Encara que altres acusats, com l'exministre Fernández Díaz, han negat de tindre cap coneixement sobre l'operació, Villarejo sí que reconeix que va participar en l'espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, però diu que va fer per a vigilar els seus diners a l'estranger, que podrien afectar, ha dit, al rei Joan Carles. I també ha dit que va ser Mariano Rajoy qui va traure el profit més gran de l'operació.
1: El senyor Rajoy se aprovechó de esta operación correcta que era para localizar bien el extranjero, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo. Tengo la impresión de que fueron todos engañados por el genio del señor Rajoy, que lo resuelve todo con Cardú.
0: Fins així, Gustavo, este primer resum del dia.
2: Ha informat per a Contrapunt Xavier García del Valle. Ara és moment d'obrir la nostra taula d'experts i expertes.
3: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A Punt Ràdio.

0: Promet la nostra taula d'experts, perquè això es nota quan la pròpia sintonia està sonant i es veu química entre els experts i expertes, això promet. Bé, anem al tema. Txelo Miralles, bona nit.
1: Bona nit, Gustavo.
0: Dijous passat va ser un dia internacional doble, podríem dir. El d'Acció per la Salut de les Dones i el de la Higiene Menstrual. Esta commemoració ens va fer plantejar-nos a la redacció el programa d'avui. Un programa on parlarem, o això és la pretensió, de l'escletxa de gènere en medicina i de com impacta socialment el tabú de la menstruació en les dones. Durant dècades, la investigació mèdica ha utilitzat com a model universal l'home blanc d'uns 70 quilos de pes. Les dones en edat fèrtil han estat històricament excloses dels assajos clínics i els experiments de laboratori per por que les fluctuacions de les seues hormones o els possibles embarassos complicaren els resultats dels estudis han deixat de costat les dones. En què s'ha traduït això? Doncs en greus conseqüències i en una clara discriminació per a la salut femenina. Tot això me ho explicava Txelo Miralles fa uns dies. Jo he de dir que desconeixia l'abast d'esta qüestió, però això ha arribat a, diguem, a l'abast de suposar malalties greus sense el degut control, com els infarts de miocardi, per exemple, que presenten una sintomatologia completament diferent en dones i en homes. Com que només s'ensenya el patró masculí, això dificulta el diagnòstic precoç i augmenta inclús la mortalitat femenina per causes cardiovasculars. Txelo Miralles, un meló per obrir, molt interessant, molt delicat i amb ganes d'aprendre durant aquesta estona de ràdio. I encara

al sistema educatiu, continua, com dieu, analitzant-se o comentant-se com si fos un capítol més de la Revolució Francesa, però no com una cosa que ens interpel·la. Per què continua passant?

0: Chelo Miralles, acomiada com toca a Santiago i a Sara.
1: Jo encantadíssima de tindre-vos així i jo aporto a Sara seguint-la des de Manuela i jo sóc una fan. Sóc una fan perquè pense que la tasca que esteu duent a terme és molt important i perquè n'hi ha que posar en el seu lloc a aquest 50% de la població que està oblidat, que està matxacat, del que es burlen i això no hi ha dret. O sigui que sanitat universal per a tots i les dones som tan perfectament ideals com aquests homes de 70 quilos que marquen la medicina mundial.
2: Així és.
0: Sara Sánchez López, doctora i autora de diferents estudis relacionats amb la salut sexual, gràcies per estar amb nosaltres.
2: Moltíssimes gràcies.
0: I l'enhorabona per la tasca. Gràcies també a Santiago Moll, professor del Departament de Matemàtica Aplicada de la Politécnica. Gràcies, Santiago.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: L'enhorabona sincera als dos per la vostra tasca per un món més just. Així arribem a les 10 de la nit.

0: Un minut passat de les 10 de la nit. Rubén Dempere, hola de nou.
1: Bona nit, Gustavo. Un dia més hem de començar per la vaga del professorat que entra en la quarta setmana amb la negociació bloquejada. De fet, l'última hora és que un grup de docents han acampat fa uns minuts en la plaça de la Mare de Déu com a protesta. I ho fan, la plaça de la Mare de Déu, a València, per supost. I ho fan per temps indefinit. Afirmen que no alçaran el campament fins que la negociació siga, diuen, real i efectiva. I tornant a la negociació, l'última proposta de la conselleria no convenç els sindicats majoritaris, als quals la consellera Carmen Ortiz acusa de practicar el bloqueig.
2: Se han presentado a veces como bloqueos y lo peor de todo genera alarma entre el profesorado con información que no es veraz y que en algunos casos incita a respuestas desmesuradas.
1: Els sindicats continuen rebutjant la negociació sectorialitzada que deixa fora les retribucions. Kilian Cuerda és de la UGT i Marc Candela de l'STPB.
3: Li demanem a la consellera un acord unitari, un marc global, reabrir la part de les retribucions.
4: Un altre tema és que podrem pujar dels 200 euros que tenim, podrem pujar més, perquè no acabem de recuperar el poder adquisitiu que nosaltres és el nostre objectiu. Però, a més, les pagues extres s'han de recuperar.
1: Avui també hem sabut que la policia ha obert un expedient sancionador a la gent que ahir va espentar una mestra jubilada quan es manifestava davant la Conselleria d'Educació. La dona va patir lesions en la cara i va necessitar alguns punts de sutura. Va presentar la corresponent denúncia i avui ha rebut la solidaritat del professorat en concentracions a València, Alacant i Castelló.
5: Cap porra, cap empenta, cap amenaça podrà silenciar una lluita que naix de l'estima profunda pel nostre alumnat.
1: I en el Congrés, en la comissió que investiga la gestió de la Dana, ha comparegut esta vesprada Ivan Esteve, aleshores cap d'informatius d'Apunt. Esteve ha destacat el treball de l'equip de meteorologia d'Apunt, que va alertar dies abans del 29 d'octubre de la formació d'una Dana de gran impacte.
6: Gràcies sobretot als companys de l'oratge, al Servei de Meteorologia i a Victòria Rosselló, a la seva cap, que amb molts dies d'antelació ens avisaren de la gravetat de la situació que estava generant-se. S'estava generant una Dana de gran impacte.
1: I l'actualitat política passa pel missatge que ha llançat Alberto Núñez Feijóo als socis de govern de Sánchez. Proposa una moció de censura instrumental amb l'objectiu de convocar eleccions. Això evitaria formar govern amb Vox.
7: Nosotros, para convocar elecciones, no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: L'Audiència Nacional hem escoltat el testimoni de l'excomissari Villarejo, el principal acusat de la trama Kitchen, encara que altres acusats, com l'exministre Fernández Díaz, han negat tindre cap coneixement sobre l'operació. Villarejo sí que reconeix que va participar en l'espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, però diu que ho va fer per vigilar els seus diners a l'estranger que podrien afectar al rei Joan Carles. I també ha dit que va ser Mariano Rajoy qui va traure el profit més gran de l'operació.
8: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación correcta que era para localizar bien el extranjero para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo. Tengo la impresión de que fueron todos engañados por el genio del señor Rajoy, que lo resuelve todo con cardú.
1: Estos han sigut, Gustavo, els grans assumptes informatius de la jornada.
0: Estes han sigut, efectivament, algunes de les notícies d'avui. Ara podem avançar altres de demà.
1: De males.
0: Deiem, música del futur, música del futur.
1: Dèiem que de males no ens avançàvem al futur. Dient que de males 9:30 del matí comencen les proves d'accés a la universitat a casa nostra amb 25.666 estudiants matriculats en la fase obligatòria, vora 1.900 més que l'any passat. El primer examen, el de llengua i literatura castellana. Després els espera història de la filosofia. Molts ànims a tots i a totes. Unes proves que es faran amb el 100% dels servicis mínims establerts tant per als exàmens com per a la correcció en el marc de la vaga indefinida del professorat del sistema públic no universitari. Una vaga que arriba, com ja hem dit, demà a la jornada que fa 16 amb les negociacions entre sindicats i conselleria en punt mort i amb concentracions previstes en les tres capitals de província. I del que hauran d'estar també molt pendents els estudiants que s'examinen de l'ESPAU és d'una altra vaga, la de maquinistes de Metro València. Hi haurà aturades entre les 7 i les 10 del matí, la 1 i les 4 de la vesprada i les 7 i les 10 de la nit. S'han decretat uns servicis mínims del 80%. I la vicepresidenta primera i consellera d'Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, obri demà la ronda de compareixences dels consellers en la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts, per tal d'exposar els pressupostos de 2026 de cada departament. I el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé demà en el Cercle d'Economia a Barcelona, una cita amb la política i l'economia on es parlarà, sens dubte, de la moció de censura instrumental proposada avui per Feijóo i que té com a principals destinataris el PNB i Junts. Demà també, a les 9:30 del matí, hi haurà Consell de Ministres presidit per Pedro Sánchez. I els jurats de la 38a edició dels Premis Rei Jaume I, entre els 25 Premis Nobel, donen a conèixer els guardonats amb 100.000 euros en cadascuna de les 7 categories premiades.
0: Ha informat Rubén Dempere. Molt bona nit, company.
1: Bona nit, Gustavo.
0: Ara és moment de descobrir qui ve a posar el contrapunt final a la nit.

0: Hi ha dies en què l'actualitat pareix una d'aquestes novel·les corals on tots els personatges entren en escena al mateix temps. Avui és un d'aquests dies, perquè mentre la vaga educativa enceta ja la quarta setmana, amb les negociacions trencades, els retrets creuant-se d'una banda a l'altra i la sensació que ningú està disposat a fer el primer pas, el conflicte ha deixat de ser només laboral o purament laboral per a convertir-se també en un debat sobre les formes, sobre la convivència social i la manera d'exercir l'autoritat. L'espenta que va patir una docent jubilada a les portes de la conselleria ahir de vesprada ha acabat convertint-se en una de les imatges de les últimes hores, en una de les imatges virals, en una de les imatges emblemàtiques o tristament emblemàtiques d'este conflicte. Hi haurà expedient, hi haurà investigació, hi haurà versions enfrontades, però hi ha una realitat incontestable i és que quan una protesta acaba amb una persona ferida, a més per part d'una autoritat policial, i amb una societat que acaba discutint més sobre l'actuació d'este agent que sobre l'origen del conflicte, alguna cosa no s'està gestionant bé, alguna cosa ens hem de fer mirar com a societat. I tot això ocorre a poques hores que més de 25.000 estudiants valencians s'asseguen davant dels exàmens de la Pau. Un moment clau en les seues vides, els alumnes, com quasi sempre, atrapats entre els desacords dels adults. Avui el president de la Generalitat advertia que qualsevol intent de boicot seria una línia roja, una expressió que s'utilitza molt en política. El problema és que les línies roges solen multiplicar-se quan desapareixen els ponts. Estem segurs que aquests alumnes podran exercir, evidentment, el seu dret amb total llibertat en el dia de demà, com no podria ser d'una altra manera, i que la força els acompanyi. Mentre estan a Madrid, Alberto Núñez Feijóo continua buscant una fórmula per convertir este descontentament amb el govern de Sánchez en una alternativa parlamentària. Avui ha fet un pas que fa uns mesos semblava impensable, oferir un govern sense Vox per a intentar atraure Junts i el PNB a una hipotètica moció de censura. La pregunta és si l'oferta arriba massa tard o si simplement arriba a destinataris que mai no pensen acceptar-la. I mentre la política busca majories aparentment impossibles i l'educació intenta trobar una eixida a un conflicte enquistat, València es prepara per a una altra discussió ben diferent, la del soroll. El Festival de les Arts avança el seu horari de tancament, reduïx decibelis i promet monitorització acústica en temps real. Una metàfora involuntària dels temps que vivim, perquè tots parlen de baixar el volum. El problema és que ningú pareix disposat a escoltar més als altres. Però sí, acabarà celebrant-se el Festival de les Arts en el seu emplaçament de tota la vida. La Ciutat de les Arts i les Ciències amb estos condicionants. Avui parlarem de tot això, de la vaga, de les responsabilitats, de l'acció policial en el dia d'ahir, de la protesta, dels seus límits, de la selectivitat que demà comença, de la política que busca aliats on abans veia adversaris i també d'una societat que cada vegada més pareix instal·lada en el soroll físic i metafòric permanent. David Maroto, company d'ABC, bona nit.
1: Bona nit, Gustavo, què tal?
0: Jesús Lorda, company de València Plaza, bona nit.
2: Molt bona nit, Gustavo.
0: Des d'Alacant, director d'informació, Toni Cabot, bona nit.
3: Gràcies, Gustavo, molt bona nit.
0: Com recordeu la vostra selectivitat?
1: Pues yo lo recuerdo con mucho cariño, también porque a los días es cuando los estudiantes, habitualmente en la Comunidad Valenciana en Valencia, se marchan a Mallorca, ¿no? A las zonas de discotecas de las islas, pero más allá de esa broma lo recuerdo con mucho cariño porque es una época que piensas que es el momento más trascendental de tu vida, que en ese momento lo puede llegar a ser, pero luego con el tiempo ves que no era para tanto. Yo durante los años venideros, a gente que conozco que se ha sometido a esta prueba, se lo decía, de verdad, en cuanto salgas del aula, en cuanto pasen 3-4 días, vas a ver que no era para tanto. Que es cierto que lo que has y lo que se ha estudiado durante el curso es bastante suficiente para afrontar el examen con garantías. Pero ahora vivimos en un momento que entiendo a la juventud la preocupación, ¿no?, que existe, porque se van a ver abocados algunos de ellos, por la carrera que elijan, a un futuro de gran competitividad laboral, a tal vez salarios precarios y una situación habitacional que no invita al optimismo. Al mismo tiempo hay un auge evidente de la AFP y de esta formación profesional para puestos tan técnicos que no hace o no están tan en peligro con la inteligencia artificial. Pero bueno, sobre la selectividad, con mucho cariño y deseando que llegue mañana a nivel periodístico, porque es un día que me gusta mucho cuando la consejería, en este caso, comunica el contenido del examen de castellano, que es el primero siempre. Informativamente me gusta mucho este día, ver allí, hablar con los alumnos y ver esa ilusión y a qué se quieren dedicar.
0: ¿Tú también vas a acabar en Ibiza de festa?
2: La verdad que no, el meu any va a ser un any molt inusual, va a ser l'any 2020, pandèmia. I com enguany, però salvant molt les distàncies, també va ser, no, un exercici molt distint del que ve a ser habitual. Recorde que en el meu cas la part positiva va ser que no vaig tindre ningú tipus d'afecció, no, dins de casa, i d'alguna manera aquest temps em va permetre també preparar-me, no, durant setmanes per als exàmens d'una manera més tranquil·la que igual haver sigut anar, no, tots els dies a classe. Però en qualsevol cas ho recorde amb molta estima, no, per aquest procés, perquè, com bé comentava David, en aquest moment jo crec que és el moment més important de la teua vida, no? Aplegar aquest moment, estàs decidint el teu futur acadèmic, en el meu cas també suposava no eixir de casa per a estudiar, i crec que l'alumnat que es presenta en guany el que ha de fer és donar-ho tot en aquest procés. El que ha estudiat fins ara ja ho ha estudiat, vull dir, les hores que queden ja de poc serveixen més que per a repassar, per a tindre clars alguns conceptes i acabar-ho de donar tot, i sobretot que trien, no, aquells estudis que puguen en la seva nota accedir, perquè el mercat laboral està en continu canvi, les oportunitats acaben eixint, no, i al final una de les raons per les quals ens formem i apleguem a la universitat és per obtindre aquest coneixement que després ja d'una manera o altra tractarem d'aplicar, no, en el mercat laboral. I en quant a la jornada, crec que va ser molt intensa, primer perquè ja n'hi ha una acció reivindicativa per part d'un grup de docents, no, convocada a les 8:30 del matí, en la qual la intenció és aplaudir i donar suport a l'alumnat, més enllà de doncs usar els xiulets i demés. És una cosa que en un principi no va ocórrer en esta jornada. I ja, no, per tornar a la part de l'alumnat, considere que un dels aspectes que resulta important en el moment en què acaben la selectivitat és trobar eixe pis, trobar eixa habitació en les ciutats de València, de Castelló, d'Alacant, de Sant Vicent del Raspeig. Considere que cada dia és més important doncs accedir a esta vivenda el més ràpid possible, perquè el que estem veient, no, és que tal com va costar-se aquest mes de setembre, els preus van encarint-se i cada vegada és molt més difícil trobar un lloguer. Per tant, molt d'ànim també en eixa part que vindrà després de la selectivitat.
0: Però s'acumulen els problemes.
2: Però sobretot el primer problema, que és els exàmens dels propers dies, afrontar-ho amb il·lusió, que segur que hi serà molt bé.
0: Va, Toni, alguna història confessable de joventut?
3: Ja fa molts anys d'això, Gustau, molt més que els meus companys. Però sí que dona la impressió de que no ha canviat tant, ha canviat tant de la meva època fins ara, no? El percentatge d'aprovats d'aquella època continua, també era molt alt, igual que d'ara, que es parla de entre el 90 i el 95 cada any d'aprovats. I el que va demostrar que és una prova que no actua tampoc realment com un filtro d'idoneïtat, no, general per a l'educació superior, sinó és més que res un mecanisme d'ordenació per al tràfic estudiantil. L'única funció real que sí que es veu és generar una nota de tall per a distribuir les places en les carreres d'alta demanda. A la meva època, aquesta carrera que marcava que tenies que tindre una nota altíssima era medicina. Igual també, però bueno, s'han afegit altres, altres carreres vinculades a les ciències i tal, que també tenen un tall alt. I jo crec que continua moltíssim en aquesta direcció, també, la serietat actual de la que vam viure vosaltres.
2: Considere que sí que serveix, no, per establir aquesta nota de tall a banda de medicina, carreres com matemàtiques, estudis en ciències són els més demandats, i sobretot el que s'enfronta, no, l'estudiantat, tot i tindre notes en molts casos altíssimes, és aplegar a aquest procés, i sobretot en el cas de la ciutat de València no trobar plaça perquè les notes són molt, molt altes. Ahir és quan s'obrin, no, dos camins.

0: acceptar anar a una altra ciutat, a una altra universitat, o esperar fins que es produïsca una vacant. Considere que és un procés que també genera, no, certa angoixa a este alumnat, però més enllà d'això, al final, cada any, no, les notes van evolucionant i ningú estudi és millor ni pitjor que l'altre per la nota que tinguen. N'hi ha estudis que són de menor demanda i tots els anys acaben sense pràcticament nota o detall perquè no s'omplin, no, les vacants que n'hi ha. I això crec que també deuria obrir una reflexió sobre com es distribuís l'ensenyament universitari, l'oferta i la demanda, tractar de regular-la, no, d'alguna manera, perquè el que veiem és que tenim un dèficit de metges i metgesses en el sistema públic de salut, però al mateix temps doncs les carreres universitàries en torn a medicina entren en col·lapse cada any, n'hi ha milers d'estudiants que acaben optant per altres estudis precisament per no haver pogut entrar a medicina, i després ens trobem, no, davant de la mancança de professionals en esta en esta rama del coneixement, no? I com dic medicina, puc dir altres també vinculades al món de l'enginyeria, al món de la ciència sobretot, i crec que és una qüestió que s'hauria de pensar per part de les institucions acadèmiques per tal de regular, no, la necessitat del mercat laboral amb el que ofereixen les universitats, tot i que al final la funció de les universitats no és només formar a persones per a que després porten a terme una tasca laboral, per això està la formació professional, sinó que a més és investigar, augmentar el coneixement i d'alguna manera produir avanços per a que la societat en general tire cap endavant.
1: Yo, un par de detalles. Uno, consejos para estudiantes, sobre todo estudiantes de periodismo, que es lo que más cerca nos toca. Y es que desde el minuto uno, desde el 6, 7, 8 de septiembre, cuando empiecen las clases, se pongan a escribir, se pongan a ejercitar el músculo y no solo a ir a clase. Pero en paralelo, que no romanticen la precariedad. No hay que trabajar gratis ni hay que ser esclavo de nadie, porque esto es algo que muchos hemos vivido. Y luego también, evidentemente, sobre el propio examen vuelve a salir a debate la cuestión del examen único, ¿no?, en toda España. Es algo que se ha hablado mucho durante los últimos años, que parece que cada año se acerca más, pero que siguen habiendo voces discordantes que evidencian que no hay una voz unísona de poner el mismo examen, de que todos los alumnos que se presentan a la BAU, a la PAU o como se llame en cada región, tengan las mismas preguntas en esa fase obligatoria de asignaturas. Tal vez es algo que este año no llegamos, que como siempre la vida nos atropella, y en el Congreso de los Diputados y en los parlamentos autonómicos también, pero es cierto que algo habría que hacer para que no sea tan dispar algunas comunidades autónomas con otras en cuanto a la realización de estos exámenes.
2: Uh-huh. Entrem a repassar les veus del dia. Avui, com saben, ha començat la quarta setmana de la vaga indefinida amb les negociacions trencades entre la conselleria i els sindicats. De fet, les plataformes educatives i els sindicats convocants han acordat mantindre la protesta, tot i que les rebaixen a un mínim de 2 dies a la setmana amb accions, diuen, selectives, coordinades i contundents. Primera veu del dia. Conselleria d'Educació, la seva titular, Carmen Ortí, denuncia pressions al professorat que no vol fer vaga i també que en un centre educatiu s'ha obligat l'alumnat a fer un minut de silenci pel que va córrer ahir a la porta de la conselleria quan, com hem relatat en diverses ocasions, una docent va ser espentada per un policia i va caure de cara a terra. Segons la consellera d'Educació, els sindicats han difós a través de les xarxes socials diverses versions de les negociacions que no es corresponen, diu, amb la realitat, segons ha dit, amb la intenció d'alimentar la tensió.
3: No vamos a permitir que la desinformación dicte el ritmo de esta negociación. Que quede claro, que quede muy claro. Esta consellería sigue negociando, ténganlo claro, pero con quien quiera negociar de verdad. Estamos dispuestos a hablar de todo, pero las decisiones de esta consellería no se toman bajo presión ni coacción.
2: De manera semblant s'ha pronunciat el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, qui ha criticat l'actitud que mantenen, segons ha dit, alguns dels representants del professorat.
4: Yo estoy convencido de que ningún maestro, ningún profesor se identifica con aquellos que filtran el domicilio de la consellera y de su familia, que secuestran a propios compañeros, representantes sindicales hasta las 2 de la mañana sin poder salir de un edificio, o alentar actos vandálicos como estamos viendo en grupos de WhatsApp. Algunos no quieren.

0: impactar. Lo que quieren es confrontar. Si de verdad se quiere pactar, no tiene que haber ningún tipo de coacción.
1: Des dels sindicats, des de l'Estep, el seu coordinador, Marc Candela, ha contat esta vesprada a Punt com es troben hores d'ara les relacions, les negociacions amb la Conselleria d'Educació.
2: Ara mateix, en quant a les negociacions amb la consellera, estan, per a nosaltres, paralitzades, perquè queden dos punts que estan molt tancats, no? Que per part de la conselleria, que són valencià i retribucions. Han convocat meses sectorials, que l'únic que estan servint és per a dilatar en el temps la possible solució al conflicte. A partir de dimecres, que s'acaben aquestes convocatòries de meses, a les quals no estem acudint nosaltres, la consellera haurà de dir, vingau, amb un document ja ultradefinitiu, imagineu, i firmeu o no firmeu. Imaginem que això és l'escenari que s'obrirà aquesta setmana. Que això no sé si serà dimecres de vesprada o dijous de matí, però en quant a les negociacions estem en aquest punt.
1: I en l'oposició d'Esquerres responsabilitzen precisament el cap del Consell, Pérez Llorca, de l'allargament del conflicte laboral en l'educació pública. Escoltem la secretària general del PSPB, Diana Morant, que també reclama la dimissió de la consellera.
3: Así que los socialistas nos sumamos a la exigencia del profesorado de dimisión de la consellera de Educación, que ya ha demostrado su incapacidad para solucionar este tema, y reclamamos a Pérez Llorca que dé la cara y que atienda de una vez por todas esta crisis que ellos mismos han creado, que dejen de tensionar esta situación y que pongan soluciones. Pérez Llorca tiene que salir de su torre de marfil y empezar a trabajar por una enseñanza pública en condiciones.
1: Per la seva part, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, demana la compareixença de Pérez Llorca a les Corts. Escoltem les raons que ha esgrimit.
4: Per la seva inutilitat, per la seva inoperància, per la seva falta de diàleg, perquè en definitiva estem entrant ja en la quarta setmana d'este conflicte educatiu i el president no és capaç de resoldre ni d'assentar-se en els manifestants.
1: Mentrestant, este matí s'han repetit els actes reivindicatius amb marxes lentes que han caminat cap a la conselleria a València, també a les escoles i instituts, i a més hi ha hagut protestes en alguns campus universitaris, com el de la UGI a Castelló. A hores d'ara, els principals esculls són, entre d'altres, la pujada salarial, negociada i acordada amb els dos sindicats minoritaris i que rebutgen la UGT, Comissions Obreres i l'Estep. Per cert, que la Conselleria d'Educació ha xifrat en poc més del 15% el seguiment avui de la vaga, una protesta que, recordem, va començar l'11 de maig i que este dilluns, com hem dit, ha encetat la quarta setmana de reivindicacions. De seguida parlarem també sobre l'agressió policial, sobre una mestra jubilada, però abans d'ocupar-nos d'aquesta qüestió, que és la més comentada, sens dubte, en les últimes 24 hores, entrem en l'anàlisi del minut i resultat de les negociacions. David Marto.
5: Pues es evidente que hemos entrado en una nueva fase de la negociación, donde hay una imagen muy, muy potente, que ahora hablaremos evidentemente de esa agresión de ese agente, pero es cierto que la fase que comienza con esta cuarta semana es diferente al resto, puesto que no está el foco tanto en los alumnos de la PAU en cuanto a su preparación para los exámenes, sino más bien muchos profesores se enfrentan ahora a viajes de final de curso en edades más tempranas, en primaria, en ESO, las primeras evaluaciones ya de esas dos, tanto de ESO como de primaria, y luego que es evidente que hay un menor seguimiento, que eso también hace mella en los manifestantes, que hay acuerdos, que ha habido acuerdos en otras comunidades autónomas, y que la ruptura sindical que se evidenció la semana pasada hace que sentarse a negociar sea mucho más complicado. Esto llevamos diciéndolo desde el minuto uno, que ambas partes tienen que ceder y tienen que liberar y suavizar algunos de sus posicionamientos o va a ser imposible, y no va a ser la cuarta semana, es que nos vamos a ir a cuatro meses prácticamente. Hay algunas cuestiones que yo creo que todavía se puede negociar, incluso el tema de las retribuciones, donde solo dos sindicatos firmaron y otros tres no. Creo que ahí se puede rascar algo más, que esos 200 euros y a nivel presupuestario, que también es otra de las cuestiones grandes de las últimas semanas, por ese presupuesto, que esos presupuestos que se van a poner en liza en las próximas semanas, yo creo que podría caber. Incluso los ratios también, bajar uno o dos, no creo que, yo creo que como última instancia la Generalitat podría hacerlo, pero hay una serie de cuestiones que es imposible, sino movible, y una

0: De ellas es el valenciano, ¿no? La ley de libertad educativa, que la Consejería de Educación no tiene competencia alguna para derogar una ley que se ha aprobado en el Parlamento Autonómico. Aparte de ello, aparte de la parte más técnica, es que es una de las banderas del proyecto del Partido Popular que ganó las elecciones en el 2023. Por mucho que estés en desacuerdo con esa ley, es imposible ir a un partido político y decirle que derogue algo por lo que le han votado millones de personas. Es incongruente, por mucho que estés en desacuerdo. Por lo tanto, la negociación, yo creo que yo pensaba que iba a acabar en 5 días, luego pensaba que iba a acabar la segunda semana. Ya no me aventuro a decir cuándo creo que va a acabar, pero con el final de curso, creo que es el 21 de junio, creo que no, ninguna de las partes concibe que vayamos a llegar a esas fechas así de enquistado, ¿no?
1: Toni Cabot, sobre el minuto y resultat.
2: Pues yo pensaba también que anava a acabar la semana pasada, que era cuestión de días y que anava a mejorar el escenario, y resulta que ahora el escenario yo el veig pitjor que mai. L'enquesta que va tenir lloc també este cap de setmana, pues, rebutjant les condicions de la conselleria, pues, no indicava ja que la cosa no estava gens bé, no? Tot moltes coses, no?, que es demanen, i ara parlarem també d'aquesta agressió també a la professora, però de l'aquesta situació encara jo crec que han empitjorat la situació, no? Cada vegada diuen que hi ha menys professors que secunden la vaga, que està costant molt de diners de la butxaca cada mestre, però des de llavors que estan forts i estan fent molt de soroll. Fa escassament unes 2 hores la plaça de la Montanyeta d'Alacant estava de gom a gom, una molt nutrida representació del sector docent per a mostrar la seua disconformitat i el seu malestar allí davant del govern civil, no? Pues ja, efectivament, ja portem més de 20 dies des de que va començar aquesta vaga indefinida, l'11 de maig, les negociacions amb la Conselleria d'Educació estan estancades, el bloc sindical quebrat, com sabem, i es protestes davant d'aixes organismes institucionals i sobretot en el carrer han començat a mostrar aixes imatges de tensió. Pareix que el conflicte ja no està, en una fase encara pitjor, no? Han pitjorat, com dia, l'escenari en què l'activisme improvisat també ha començat a imposar-se davant d'aquestes reivindicacions docents que en part tots sabem que són raonables i són justes. Però ara jo crec que el que més falta fa són lideratges sindicals que siguin capaços de reconduir este escenari en esta taula de diàleg que s'ha trencat i que té que haver algú ja directament que sí que deixi ja l'enfrontament, se visquen amb les dos parts i finalment troben un camí per a parlar de manera raonable ja.
1: Jesús Lorda no es que estiga cobrint la vaga des de Conselleria, si ja forma part del mobiliari de Conselleria. Només entres, trobes ja a Jesús Lorda cada dia. Hores i hores, jornades maratonianes, seguint al detall, contant-nos en València Plaza el que està ocorregent i què pots afegir al que han dit Toni i David. Jesús.
3: El balanç és que la situació resulta trista i sobretot anòmala. És a dir, a plegar el 2 de juny l'inici de les proves Pau, no? Pel que comentàvem abans, realment té molta relació en el tema de la vaga. Quan tu comentaves al principi amb els líders sindicals, no?, cap a on anava esta vaga, ningú parlava de que les Pau i la vaga indefinida anaven a coincidir. Tot el món pensava que això s'anava a resoldre en dies, en unes poques setmanes, però que no anàvem a plegar a final de curs. Ara no és només que estem aplegant a final de curs i que això no s'ha resolt, sinó que l'únic acord signat s'ha signat en 2 de 5 sindicats que representen apenas un terç de la representació sindical. La resta dels punts estan completament esguitats per la negociació, però en ningú moment s'ha avançat definitivament per ningú d'ells. També és cert que els TPB, Comissió i UGT volen signar un acord sencer i encara que, per exemple, en el tema de la burocràcia ja estan completament d'acord en un principi i té l'aval del professorat, no el volen signar perquè la idea és signar un document conjunt. En qualsevol cas, la sensació és que les negociacions ja passen a un punt molt distint també en aquestes minitaules que han proposat per a esta setmana, que a més s'aborden de manera telemàtica i que d'alguna manera les reunions no deixen de ser sobre tots els punts i passen a ser en cada una de les reunions, doncs s'aborda un dels punts en un dels directors generals. I esta forma, no, d'abordar les negociacions i també el que va ocórrer ahir diumenge i del que ara parlarem, porta la situació a un punt que considere que és completament insostenible, perquè aplegats a la quarta setmana de vaga, on els ànims comencen a decaure per les dues parts, la situació està completament embiscada, sense ningú tipus de horitzó a nivell temporal i d'acord, i el que es veu és que sense que cap de les dues parts cedisquen en els punts que major confrontació es troben, és impossible aplegar a ningú acord. I perquè comentava abans David, crec que és molt important fer èmfasi en el tema del valencià. En estos mateixos micròfons, a finals de la setmana passada ho vaig dir, jo personalment no coincidís que en molts dels aspectes que recolzo la llei de llibertat educativa, però és una norma que va aprovar el Parlament Autonòmic en una majoria que a dia d'avui és la mateixa. Per tant, no pot estar en unes negociacions sindicals. Poden retirar d'aquest document el desenvolupament de la llei de llibertat educativa, o retiren o no, és una llei que va desenvolupar-se i va aplicar-se perquè està en vigor i perquè és una de les claus, no, d'este mandat del Partit Popular en la Generalitat Valenciana. Però en qualsevol cas, considere que totes les parts han de cedir, han de plegar una sèrie de consensos. L'acord en ràtios és molt millor del que es plantejava en un principi, s'acosta molt al que portaria la norma impulsada pel govern d'Espanya si acaba ratificant-se en el Congrés, i baixar les ràtios a 22 alumnes en primària i 25 a l'ESO tenia un cost de 760 milions, si no recordo, per part de la conselleria en 5 anys. Per tant, estem parlant de que al final la inversió que s'està fent en aquest aspecte també és molt positiva, es pot avançar més en ella, es pot rascar una miqueta més, però considere que les negociacions s'han de resoldre pronte per a que no es convertisca en un problema encara més enquistat i que l'atenció als carrers s'eleve al màxim.
1: I sobre la imatge més difosa en les últimes 24 hores, l'espenta, l'agressió que ahir va patir una dona, una mestra jubilada, la Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a l'agent responsable dels fets, uns fets pels quals la dona ja ha presentat denúncia després de rebre diversos punts de sutura a la mandíbula. I en el capítol de reaccions, per exemple, des d'esta mateixa casa, en el programa Amunt i Avall, d'ací, a Punt Ràdio, amb Sergi Olcina, el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha descarregat tota la responsabilitat en la delegada del govern, en Pilar Bernabé, que ahir ja va condemnar els fets.
4: Així ha sido víctima esta docente jubilada de la hipocresía del Partido Socialista, y en este caso de la hipocresía de Pilar Bernabé, que por un lado jalean a quienes se manifiestan y por otro lado los reprimen, sabiendo lo difícil que es para la policía o para la Guardia Civil evitar cortes de tráfico, etcétera.
1: D'altra banda, la Confederació Gonzalo Anaya de Famílies de l'Alumnat ha condemnat rotundament l'agressió policial patida i ha considerat que són fets de màxima gravetat que no poden tindre cabuda en una societat democràtica. Per la seva part, l'Associació de Directors i Directores d'Instituts Públics s'ha concentrat este migdia a la porta de l'Institut Lluís Vives de València, on han llegit un manifest de condemna. Toni González n'és el president.
5: Condemnem totalment i absolutament aquest tipus d'agressions en aquests moments tan crítics que estem passant l'educació pública al País Valencià. No es pot donar en aquesta terminologia aquest tipus d'agressions. Hem vist que sí, estem en un moment crític, estem en un moment de vaga indefinida, de moltes manifestacions, de molts moviments, però tots han sigut cívics i pacífics.
1: Un manifest contra l'agressió policial que s'afitxa a les desenes de concentracions de condemna que s'han succeït al llarg del dia en diversos centres educatius d'arreu de la Comunitat Valenciana. Un dels últims actes de protesta, com deia abans Toni Cabot, ha tingut lloc esta vesprada a Alacant, concretament a la plaça de la Muntanyeta. També s'han produït acampades a la plaça de la Mare de Déu a València. En fi, una situació que d'alguna forma ha elevat el nivell del descontent i del dolor social a un altre estrat d'indignació. Toni Cabot.
2: Sí, jo he vist diverses voltes aquesta imatge, Gustavo, en repetides ocasions. No? Jo veig que en la direcció de la carrera d'aquest policia

0: però i sempre ha hagut un equilibri, no?, entre els cossos policials i els manifestants. En ningú moment s'han viscut altercats de gran calibre, i quan un veu les imatges d'ahir diumenge pensa que quina llàstima. Quina llàstima, primer, per una acció que és completament condemnable i a més, lamentable, no?, per part d'este Policia Nacional, però sobretot perquè ve d'alguna manera a empanyar l'equilibri que estava havent en aquestes tres setmanes de vaga, i que no és fàcil, no és senzill, perquè parlem de situacions molt tenses en moltes persones. L'última manifestació gran a la ciutat de València eren 25.000 persones, i moltes vegades en manifestacions pacífiques es produeixen certs altercats per qüestions que moltes vegades no estan ben clares. En aquest cas, pràcticament tot s'havia portat amb certa normalitat, i ens trobem en esta acció puntual que esta càrrega, no?, desmedida per part d'un policia nacional, que provoca un greu perjuí a esta docent ja jubilada, ens porta a trencar en estos equilibris. I bé siga per això, bé siga també per com ha evolucionat esta vaga, avui hem vist moltes més accions descentralitzades, moltes més tensions entre els manifestants. D'alguna manera, estos equilibris de què parlava s'han trencat, i s'ha vist. S'ha vist a les portes de la conselleria, s'ha vist als carrers, ara tenim una acampada a la plaça de la Verge de València, i moltes qüestions estan també eixint perquè eixa, insistís que eixa equilibri que estava havent entre les dues forces d'alguna manera s'ha trencat, i anem a veure com evoluciona en el pas del temps. Però l'acció d'ahir ni és correcta per part del policia, ni òbviament beneficiosa per a la societat en el seu conjunt, perquè la imatge que dona és molt lamentable, ni per a l'evolució de la vaga.
1: Més assumptes. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat avui a demanar ajuda per a presentar una moció de censura contra Pedro Sánchez i per a convèncer el Partit Nacionalista Basc i Junts per Catalunya. Per primera vegada ha oferit formar un govern sense Vox. Feijóo és conscient que els pactes amb Vox són un dels principals arguments d'aquells que li neguen el suport per a tombar el govern de Sánchez, i avui, en entrevista amb Ana Rosa Quintana, ha tornat a dirigir-se a tots aquells que demanen eleccions anticipades amb aquesta oferta que fins ara mai havia fet. No necessita Vox, ha dit, per a governar i convocar eleccions.
2: Des de Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo eleccions anticipades. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución. Nosotros, para convocar elecciones, no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Toni Cabot.
3: Bé, jo, aquest optimisme que ha mostrat Feijóo veient alguna claritat o algun... Jo no l'he vist per cap de lloc. Jo un dia la setmana passada, no?, tant el PNV com el Junts, que sí, que volen eleccions allà, estan a la seva mà, però són tirs al cel, perquè diuen que no van a recolzar una moció de censura. Si no recolzes la moció de censura, des de luego, lo que hi ha que tindre clar és que Sánchez no va a convocar eleccions fins a l'últim dia de l'any 27 que li marque la llei, és a dir, fins a agost, no? Sánchez està totalment agarrat al seu manual de resistència, esperant, a més, a la comàvia de maig, que arribi el Papa este cap de setmana, que després ja comenci el Mundial de Futbol, que després vinguin les vacacions de l'estiu, i que totes les cortines de fum que puguem vindre pues, per anar tapant el que ara mateix a l'ofuega, i finalment que arribi final d'any. No va convocar pressupost d'eleccions, i jo no veig ni a Junts ni a... ni tampoc al PNV marcant aquesta línia rojo o vengent un punt de línia rojo per a anar damunt d'una recolzar una moció de censura. És a dir, que són tirs com dia al cel, però jo, des de luego, aquest optimisme que li ha escoltat a Feijóo al llarg del dia en aquesta entrevista que ha donat en Antena 3, jo no l'ha vist per cap de lloc, no.
4: David. Sí, completamente de acuerdo, porque esta moción de censura instrumental, ¿no?, que se la ha llamado así hoy por parte de Feijóo, tiene

0: Tiene poco recorrido en cuanto si nos hacemos la pregunta de qué es lo que le beneficia al Partido Nacionalista Vasco y a Chus, ¿no? ¿Le beneficia activar este botón para enfrentarse a unos comicios a final de año, principio del 27, donde van a volver a tener la disyuntiva de si apoyar a Feijóo con Abascal o volver a apoyar a Sánchez? Porque, de una manera u otra, tampoco creo que haya tantas voces discordantes dentro del Partido Socialista que puedan arrebatarle la candidatura a Sánchez en el 27, porque él mismo lo ha dicho que quiere estar hasta el 31, pero creo que sí que podrá apretar más si se diera, por ejemplo, algunos de los casos que están judicializados, si se premiara, por ejemplo, Leábalos y Koldo, si saliera una condena potente, tal vez ahí sí que tendría mucha más fuerza PP y Vox para forzar a PNV y a Junts para hacer esta moción de censura. Por el momento, yo veo cómodos a PNV y a Junts diciendo que tiene que haber elecciones anticipadas, que no van a confiar en Sánchez, que la sombra de la corrupción en el PSOE es mayúscula, pero al mismo tiempo esperando y agotando los tiempos, porque saben que en los comicios del 27 es susto o muerte, ¿no? Es apoyar ahora al PP Vox o no hacerlo y tener la misma pregunta dentro de un año en mayo. Así que veo complicado que tenga recorrido esto.
1: Jesús.
2: Cal separar el relat de les accions i ho estem veient en tots els socis de govern del Partit Socialista. Al final s'enfronten en una completa disjuntiva entorn a què fer, però el que sembla és que Pedro Sánchez va ser capaç d'aguantar la legislatura fins on ell vulga, sempre i quan no la situació a nivell judicial no vagi més enllà. No? Tenim uns pressupostos prorrogats des de l'any 23, normes que no neixi com l'actualització de les entregues a compte que tant malament, no? Ens deixa la situació econòmica sí, a la Comunitat Valenciana, el tema de joguers, decrets òmnibus, inclús la norma de ràtios que parlàvem abans en educació, veurem si o no finalment en el Congrés. La majoria parlamentària és la que és molt ajustada, però tot i això, tot i una legislatura que pràcticament pot acabar en fallida perquè serà una legislatura segurament sense pressupostos i en tot el que això comporta, sembla que Sánchez va ser capaç d'aguantar en Moncloa fins que també els seus socis de govern li ho permeten, perquè no té la majoria absoluta. En qualsevol cas, també el fet de donar el suport al Partit Popular per a que convoque eleccions, d'alguna manera suposa cert alineament amb Alberto Núñez Feijóo, que pot ser aquestes forces, no?, que tenen una implantació ben gran en territoris com Catalunya o el País Basc, tampoc volen desmarcar-se de la figura de Sánchez i alinear-se completament en una altra figura de cara a aquestes futures eleccions.
1: I del soroll de la política al soroll de la música. Els promotors del Festival de les Arts, que tindrà lloc este divendres i dissabte, finalment a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, anuncien que sí, que serà en el lloc de sempre, però amb alguns matisos. Avancen l'horari de tancament, serà a la una de la matinada. A més, confirmen que ja han instal·lat tota una sèrie de mesures extraordinàries per evitar que se superen els decibels permesos per l'ordenança de contaminació acústica. Així les coses, la música reduirà la potència de cara a la nit, mentre que s'escoltarà més forta o amb més intensitat en les actuacions de la vesprada. La reducció de l'horari nocturn dels horaris es tradueixen en menys concerts, però més llargs. En tot cas, s'estableix un límit de 85 decibels en horari diurn i 80 en horari nocturn. De fet, l'organització ha garantit que hi haurà una monitorització acústica en temps real i una supervisió tècnica durant tota la celebració. Per cert, que des d'esta vesprada ja es pot consultar al web del Festival dels Arts el cartell definitiu i l'horari dels concerts. Maroto.
0: Yo tengo muchas ganas de ver cómo se soluciona esto, porque no lo tengo nada claro que se pueda llevar a cabo con unas condiciones óptimas para los asistentes. Lo digo porque semanas antes anunció que Big Sounds iba a Torrent y hablando con el CEO y con diferentes cargos del festival, me decían que no se podían quedar en Les Arts de ninguna manera, porque ya no solo es el número, ¿no?, los 80, los 85 por la tarde, los 80 decibelios por la noche, es que además se van a instalar limitadores de sonido, y esos limitadores de sonido me contaban que no son atenuantes. No va bajando la voz porque la gente hable, sino que corta la música directamente. Si se supera los decibelios con la música y con la gente que se va a escuchar, es posible que incluso la música se pare. Y luego me hablaba también que en este caso no ha sucedido, puesto que hemos conocido, como decías, el cartel, pero me hablaban de Big Sound que, por ejemplo, muchos artistas, muchos de los cabeza de cartel, por contrato tienen la necesidad, la obligación de tocar mínimo 95 decibelios. En el caso de Big Sound, por ejemplo, está Bisbal, está Juan Magán, Lola Índigo, son artistas que por contrato tienen que tocar a 95 decibelios. Si no, tienen esa cláusula escapatoria para rescindir el contrato y recibir una indemnización. En el caso de Les Arts no ha ocurrido, pero como decía, tengo curiosidad para ver cómo se va a desarrollar esto en connivencia con la sentencia judicial que todos conocemos.
1: Jesús.
2: És tota una incògnita, però si ix bé, si el procés no acaba eixint bé per a l'organització com per al públic, resultarà ser una prova, no?, de cara a possibles futurs esdeveniments. El que està clar és que després de la sentència la situació dels festivals a les arts pareix abocada, no?, a la seva fi, i potser este siga l'últim gran festival que anem a veure en este lloc. Veurem com és desenvolupa, però sobretot la incògnita entorn a si les mesures preventives podran conviure bé en el desenvolupament de la música i de gaudir una bona festa en un festival que ja és història de la ciutat de València.

0: Gràcies a vosaltres per fer el millor bis cada nit en este particular concert informatiu. Gràcies, Toni Cabot, director d'informació. Bona nit.
1: Un abraç, Gustavo. Bona nit.
0: Gràcies, David Maroto, subdirector d'ABC a la Comunitat Valenciana. Bona nit.
2: Bona nit, Gustavo.
0: Jesús Lorda, demà nou dia a Conselleria.
3: Demà les proves, Pau, i proves, Pau. A desitjar-li molta sort a aquest alumnat.
0: Tota la sort i que la força els acompanyi. Gràcies al nostre equip tècnic i gràcies a tu per estar a l'altre costat. La ràdio continua. Ara els esports, 90 minuts. Bona

0: Contrapunt en A Punt Ràdio.
1: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer. Tota la

0: L'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: Aina, mou el cul, que qui no té faena, Déu li'n dona.
4: Vale o no vale?
5: Yeah, tranquil·la, que jo també he fet faena. He estat així pensant i m'he menjat mig paquet de pipes.
3: Però si fa dues hores que estàs en la mateixa postura que una granota embalsamada.
6: És tan lamentable.
3: Estat a la faena, Aina, que faena feta fa goig.
5: Goig? L'únic goig que vull és menjar pipes i fer la becaeta.
3: Mira-la, ahir, menjant pipes i tirant les corfes a terra.
4: Esa persona que la tanquen, que no pot estar en el carrer.
7: Rebut, policia local, anem cap allà.
3: I jo tinc faena per a parar un tren, no estic així per a les teues coses.
8: Queda clar, sí.
5: I què vols que fas si fer i desfer és la faena del matalafer?
4: Ui.
5: Jo estic fent pràctiques per entrar en el gremi.
3: Jo ja plegué. Esta xica és poc faenera i és un cas perdut.
9: Però al final mos tindrem que acostumbrar.
5: Ah, sí, sí. Jo faig de la Perea una vocació i ben orgullosa que n'estic. Avall el treball.
10: Ei, ei, que trabaja el rei.
5: Ale, ja troba faena. Contenta? Compre or! Compre or!
11: Està tot molt mal.
12: Com esperava això i em fa sentir trist.
11: Molt mal està tot.
5: Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio.
0: L'esport que realment t'apassiona.
13: Humo, duro, humo, duro.
14: Aleluia, aleluia, ben patonet, ben patonet.
0: Sempre al teu costat, passe el que passe.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport, en Apunt Ràdio, amb Juan El Puente, al control de so, i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Os saluda com cada nit Manolo Montalt. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, el número, TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90 també en xifra, també en número, i Instagram, 90 minuts ràdio, però sense xifres i números, en lletra, en paraula, és este últim. I si voleu enviar un WhatsApp, o millor dit, un àudio amb la vostra opinió al nostre WhatsApp, ja sabeu que el número és el 6-19-42-18-01. 6-19-42-18-01 per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que vos fem i que en el dia d'avui és: què vos sembla que el València no dona explicacions públiques de la fulla de ruta de la pròxima temporada i si les dona en privat a determinats mitjans o a determinats periodistes? I això és la pregunta que vos fem. Què vos sembla que el València... vull incidir ahí, eh? Vos pregunto per què penseu que no se fa pública la fulla de ruta de la temporada vinent. S'han preguntat alguna volta quin motiu pot existir per a ocultar bones notícies? S'han qüestionat vostès per què enmig d'una gran crisi

reputacional i de credibilitat, algú pot optar per ocultar plans de futur que podrien ajudar-li en aquesta tessitura? Per què el valencià oculta els seus plans de futur de manera pública quan estos són, en teoria, tan il·lusionants? Per què es refugia en el seu Tea Party particular quan la fulla de ruta per a la pròxima temporada és, en les seues paraules, un pas endavant del club? No seria millor que Ron Garley isquera donar les línies mestres de la pròxima temporada i explicar el projecte? Si el projecte passa per marcar objectius i tindre l'exigència d'arribar a Europa, si se van a fer fitxatges per a tindre una plantilla millor que l'actual, si no s'escolten ofertes per Javi Guerra i no hi ha necessitat de vendre futbolistes, si tot va anar a millor, quina necessitat hi ha d'ocultar-ho? Per què no donar la cara a l'hora de comunicar bones notícies? S'imaginen vostès un govern ocultat que va pujar les pensions? O un artista amagant que el seu disc ha arribat a rècord de vendes? O un director de cine ocultant que la seva pel·lícula té un gran pressupost i van actuar en ella els millors actors? No té sentit, veritat? Per què ocultar que l'any que ve s'aposta per tornar a Europa perquè se vol inaugurar el nou estadi jugant competició europea? Esta és l'actual València que després es sorprèn de no tindre cap credibilitat en el carrer. Esta és l'actual València que en poques setmanes treurà els nous abonaments que molta gent comprarà per l'escut que duen, no pel projecte que ve. Molts aficionats renovaran el vincle amb un sentiment maltractat i destrossat des de dins pels assalariats de Peter Lim, no per la gestió d'ells. Sobretot a l'hora de mostrar un projecte que pugui il·lusionar el més mínim a la gent. Així, el mèrit és de la gent, del sentiment de l'abonat, no de les quatre titelles a sou que Lim té en València i que tenen la mateixa credibilitat que fa Ruquito com a director de l'autoescola. Per més que es puguen fer els ofesos, la realitat és que encara que el que van contant, amagats pels cantons, fora cert, la seua credibilitat en el carrer està, tal com me va dir fa temps un exempleat del club, socarrada. Seria el conte de Pere i el Llop, però a la inversa, amb el mateix desenvolupament i això sí, el mateix trasfons, has mentit tantes voltes que ningú te creu ja. Les maniobres d'esta nova mostra de torpe propaganda ja no són creïbles. Me cuidaria jo molt de posar en joc la meua credibilitat com a periodista per a treure la cara per als reis de la trola. En el club no es lliura ningú. Els de la tornada a la elit europea, els del reset, els del liderazgo dinàmico, els de qui et va vindre més que son pare, home, menys era impossible. Els de la salut de Peter és delicada després de la pandèmia estan tantes voltes retratats que aquesta etiqueta de troleros ja no se la van a llevar en la vida. Mentiders compulsius, mentiders continuats, mentiders per sou i vocació, orfebres de la trola, jornalers de l'embuste, artistes d'eludir la veritat, mariscals de la mentida burda i evident, liantes de manual, trileros a sou de l'amo. Ixa és la carta de presentació de l'exèrcit de Meriton en València. I la veritat és que ara que ho pense, si no es queden a una roda de premsa a explicar l'operació Goldman Sachs, que era el nou bienvenido Mr. Marshall i el punt de partida de la nova era del club i que anava a deixar una economia en la que els gossos anaven a lligar-se amb llonganisses, com van explicar la fulla de ruta de la pròxima temporada? A alguns la valentia se'ls acaba quan davant hi ha gent que no té por a callar ni a preguntar. I és que esta gent en València queda retratada en ixa dita de no es fiava de la meitat de la quadrilla i eren el fill del pare Junts. Les 11 de la nit i 9 minuts. Grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Les 11 i 10 i saluda ja Sa Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, com estem?
0: Com estàs tu?
1: Jo molt bé.
0: De categoria, no? Tens que contar alguna coseta. Hem de contar algunes coses sobre alguns noms que estan en l'òrbita del València. I hem d'afegir algunes altres que tenim als nostres...
1: Bueno, tampoc anem a descobrir Amèrica, eh? No anem a enganyar a ningú. No, però sí, bueno, però sí, donem informació de mercat. Sí, sí.
0: Informació de mercat, que és el que toca ara... Ja estem en els
1: mesos. El que li agrada a la gent. Sí. A mi no m'agrada tant, la veritat.
0: A mi tampoc. Si he de ser-te sincer...
1: Has de garbellar... Hi ha molta trola, Manolo.
0: Sí.
1: Molta trola, hi ha molts interessos...
0: L'imperi de la trola, eh? Bueno, pues...
1: Sí, sí, moltes motos se venen ara.
0: Bo! Està la cosa de la moto... Però vamos...
1: No, però per totes les parts, eh?
0: Sí, sí, vull dir, sí.
1: Club, representants, futbolistes, intermediaris...
0: Uf! Està la trola...
1: Mercam...
0: Viento en popa toda vela.
1: Sí, sí, sí.
0: 11 i 11. Per tant, te pregunte com venen les fotos.
1: Fotos venen ja un poc de mercat.
0: De mercat, Hilari.
1: Corberán insisteix en Guido Rodríguez, el tècnic del València, pressiona per a que el migcampista argentí i la seva agència de representació accepten les condicions econòmiques que ofereix Meriton. Guido continua analitzant les ofertes actuals i espera altres, per això, de moment, no té tanta pressa. Íñigo Pérez, nou entrenador del Villarreal, el submarí ha fet oficial la contractació d'Íñigo Pérez com a tècnic del primer equip per les pròximes tres temporades. El navarrès es farà càrrec de l'equip després de la marxa de Marcelino García Toral, entrenador amb més partits en el club i amb la intenció de continuar el llegat que ha deixat. El comandante diu adeu. José Luis Morales s'acomiadarà de manera oficial de la família Granota demà en un acte que inclourà una compareixença davant dels mitjans de comunicació i una trobada amb els aficionats en el Ciutat de València. El Celta fa oficial el fitxatge de Febas a cost zero. L'equip gallec s'emporta una de les gangues del mercat espanyol després que el talentós migcampista català de l'Elx no renove amb l'equip alacantí. L'escoltem.
2: Vengo con muchas ganas, ¿no?, de este pasito más que es en mi carrera. Vengo con mucha ambición, ganas de competir, de aportar mi granito de arena. Y bueno, la verdad que han sido unos meses ya que mi agente me ha dicho que había interés del Celta. Y bueno, la verdad que... Qué contento, ¿no?, que un club como el Celta pues se interese en ti, pues siempre es bonito.
1: Sens per afrontar l'eliminatòria contra l'Almeria, el Club Esportiu Castelló comptarà amb la seva fidel afició que avui ja ha fet cua a les taquilles de l'estadi per a retirar les entrades de cara al partit de semis del play-off de dissabte a les 9 de la nit.
3: Jo sí, clar que sí, tota la vida.
4: Sí, sí, sí. No li tenim por a l'Almeria i anem a per totes.
5: La por la té l'Almeria, que li ha tocat el Castelló.
6: El que volia jo, me fa més por, les Palmas o el Màlaga aquesta.
7: Estic segur que va passar més que ahir.
1: Des del vestidor, el tècnic Pablo Hernández també ho té clar.
8: Conozco este equipo y sé que van a dar la vida por ganar este playoff. Y no estamos aquí para ver qué pasa, ¿no? Vamos a intentar competirlo, disputarlo y por qué no soñar con poder ganarlo.
1: Renova Leti Romero, la base canària de 31 anys. Ha renovat el contracte que la Unia València Bàsquet jugarà fins 2027 i complirà 8 temporades en el club. Romero, de 31 anys, s'unís així a Raquel Carrera, Elena Buenavida i Maria Araujo com a jugadores que tenen contracte en vigor amb el club la pròxima temporada. A elles s'ha de sumar Alicia Flores, que tornarà a l'equip d'Aronxa després de la sessió a l'Encino Lugo i del compromís d'aquest estiu amb l'NBA femenina. Pel que fa als fitxatges, el primer que es farà oficial s'espera que sigui el de Marta Suárez. Giner i Salva Palau es veuran les cares en la final d'escala i corda. La gran final de l'individual d'escala i corda ja té definits els dos participants de l'edició d'este 2026. D'una banda, Giner, el de Murla, que va derrotar en la primera semi a José Salvador. D'altra banda, Salva Palau, el pilotari del Ginet, que va derrotar en semifinals l'actual campió Marc. La final es disputarà el pròxim diumenge a partir de les 11:15 del matí al trinquet de Pelayo de la ciutat de València, una partida que es podrà seguir en directe a través de les càmeres d'Apunt i de la sintonia del Punt a Punt d'Apunt Ràdio.
0: Les 11 de la nit i 14 minuts. Vos recorde, arroba 90 minuts. De 90 en xifra, en número per a X o Twitter. Per a TikTok, 90 minuts ràdio. Si 90 també en xifra, també en número. I per a Instagram, també 90 minuts ràdio, però sense xifres i números, tot en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio al nostre canal de WhatsApp, ja sabeu que el número és el 6 de 9 42 18 01. 6 de 9 42 18 01. per a opinar sobre qualsevol tema que tractem en el programa i sobre la pregunta que estem fent-vos esta nit. I què és? Què vos sembla que el València no dona explicacions públiques de la fulla de ruta de la pròxima temporada i si les dona en privat a determinats periodistes? 11 i 15. Pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa parlem de tot això i de moltes coses més així en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
9: ¿Y dices que siempre sucede?
10: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
11: Solo se me ocurre. ¡Wow!
9: Increíble. ¿Pasa siempre?
10: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
11: ¡Wow!
10: Descúbrelo en tu concesionario.
12: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
13: El Día Mundial del Medio Ambiente es el Día de la Bicicleta de Amparo y el Día del Huerto de Sento. Y también el de la barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
14: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, A Punt Ràdio.
15: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
16: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
17: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
16: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
15: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
17: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
18: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
17: Juga amb nosaltres esta temporada.
19: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Les 11 de la nit i 18 minuts comencem a desenvolupar tots els temes dels quals vos hem estat parlant, tant en l'editorial com en les fotos d'apertura del programa. I, com deia Salva, ja arribat estos mesos, ja estem a primer de juny, mesos de calor i mesos de mercat, Salva.
2: Sí, mesos que a la gent li agrada, eh? Jo recorde quan, bueno, pues no me dedicava d'això, Manolo, i estaves pendent dels...
1: En què te'n recordes quan no te dedicaves a això?
2: Sí, dels fitxatges de la Lliga, evidentment no hi ha xarxes socials, seguies la informació pues, comprant el diari quan hi sia, i a través de la ràdio, no? O de la televisió. A hores d'ara, bueno, pues, les xarxes socials, Manolo, bueno, pues, bullen actualitat de mercat, i efectivament, bueno, pues estem en temps de mercat, torna a dir, a la gent li agrada tot això, com es beneja tot el rebombori, un nom guix, un nom que desapareix, i a partir d'ahí, bueno, pues estem ja en eixe temps que, torna a dir, a mi no m'agrada en absolut, perquè has de garbellar molta informació que no és correcta, que no és certa, i així futbolistes, representants, clubs te volen vendre motos, i a partir d'ahí, pues, és molt de vegades és difícil, comprar una moto, descartar una altra, comprar-les totes o no comprar-ne cap, és complicat, de veres. Però bueno, estem en este temps que jo entenc que a molta gent li mola, li agrada.
1: Sí, és normal. Hem de parlar d'un nom.
2: També dic el que dic sempre, Manolo, 1 de juny, vull dir, no podem ja desitjar que el València firme, ho vaig a firmar i vaig a firmar en una setmana, vull dir que l'estiu és molt llarg i que cada vegada els clubs estan més pelats, no tenen diners i aquest tipus d'operacions tarden més en tancar. Així que la gent que tinga paciència, Manolo, que jo crec que anem a un estiu llarg, tant de bo m'equivoqui, i el València faça moviments ràpids.
1: Bueno, pues, com dèiem, amb tot això hem de parar d'un nom que l'entrenador considera que és pilar fonamental i en el qual està volcant-se, Salva.
2: Sí, tampoc descobrim, com t'he comentat abans, Amèrica a l'hora de valorar esta informació, Manolo. Ja explicarem que Corberan està molt interessat en que Guido continuara, ja explicarem que esta era una operació que tenia moltes aristes econòmiques, però la novetat que podem oferir des d'ara, Manolo, que a mi me contaven este matí, és que Corberan no descarta en absolut, informació d'este matí, no d'esta vesprada, Corberan no descarta en absolut poder convencer Guido i que Guido continue vinculat al València la pròxima temporada. La informació que des de fa setmanes trasllada el València és que el salari o la fitxa que li oferís a Guido per a les pròximes temporades, Manolo, se pareix molt a la que cobrava en el West Ham United. És una fitxa superior a 2 milions d'euros nets per temporada. Guido allí cobrava 2-3, 2-4, uh-huh. I la fitxa del València s'acosta molt a lo que Guido cobrava allí. A partir d'ahí, bueno, hi ha diferències, com la prima de fitxatge, que també hi ha clubs que li la paguen a Guido i que el València no li la paga, i les tres temporades de contracte que en altres clubs li ofereixen a Guido i que Guido li demana també al València. Ahí les diferències continuen sent evidents, però informació d'esta vesprada, Corberan no descarta Guido, o no descarta convencer Guido i la seva agència de representació, i el salari, Manolo, és de 2 milions d'euros nets, és el que me deien a mi esta vesprada, els que el València li ofereix Guido. A mi me costa creure-ho, he rebatut a la persona que me donava esta informació, diguem, però bueno, si van a una política de salaris que no és alta en la plantilla, me deien que no, que el València pues vol oferir-li Guido, i de fet li oferís Guido esta quantitat, i a partir d'ahí, com que la font és de tota confiança, Manolo, pues conte lo que me contava esta font, una xifra de 2 milions d'euros nets per temporada per a Guido Rodríguez, i que Corberan pues pensa que pot convencer a este futbolista per a que puga jugar en el València la pròxima temporada.
1: Bueno, pues si
2: què fa el jugador, Manolo? El jugador no té pressa. El jugador sap lo que li ofereix el València, sap lo que li ofereixen en Mèxic, que són tres temporades de contracte, una prima de fitxatge i esta quantitat o superior, que és el que cobrava en el West Ham, 2,3-2,4, i a partir d'ahí, Manolo, bueno, pues està en el mercat, no té pressa i està esperant, bueno, pues a veure quina és l'oferta que més li interessa.
1: Per cert que en els últims dies també ha eixit alguna informació vinculada al possible interès més fins i tot de Guido que del propi equip de la seva tornada al Betis. A mi el que me diuen és que ara mateix el Betis no contempla. Altra cosa és que el Betis en un moment donat volguera tindre alguna baixa en eixa part del camp i no se quedarà sense opcions, home, perquè ja el coneixen. El que passa és que, com vos hem comentat, Guido va eixir malament del Betis i això, bueno, l'actual propietari del Betis a l'hora de planificar, pues, no li agrada prendre decisions que siguin impopulars. Entenc que, bueno, cuidar una miqueta el cor de l'aficionat té la seva vàlua i aquesta és la situació, encara que torna a dir, sí que és cert que des de Sevilla havien eixit veus vinculada amb aquesta informació, encara que de manera molt, molt, molt tangencial, però com sé que este nom, com l'assassino sempre vuelve al lugar del crimen, que diu moltes voltes Folgado, sé que esta, este nom torna a eixir en un moment donat. Estem segurs que el nom de Barrenetxea, si de Guido no va avant, va tornar a eixir. Ho dic perquè així ja contaren fa molts mesos que la idea del Benfica és que no estaven, bueno, satisfets amb el rendiment que havia donat, i ahir me deien, si continua Mourinho, el jugador és segur. Jo l'altre dia preguntava, dic, bueno, i ara que Mourinho no va continuar, i me diuen, també la idea és que isca. Això sí, no eixiria mai a préstec. Val? Lo que vol el Benfica seria desfer-se d'Enzo Barrenetxea, però, bueno, recuperant com a mínim els 12 que va invertir. Per tant, jo ahir crec que ho dic perquè si este l'on torna a sonar, més o menys ja que saber d'on partim. Partim de la base que, en efecte, Benfica vol donar-li eixida a este futbolista. Partim també de la base de que el Benfica no contempla una sessió i que vol recuperar els 12 que va invertir en el seu dia en este futbolista, comprant-li-lo a l'equip del Aston Villa.

0: Dit això, i parlant de l'Aston Villa, hem de parlar d'un nom que fa molts mesos que està damunt de la taula, o que ve gravitant fa molts mesos al voltant de l'òrbita del València, que és el de Andrés García, Salva, que és el lateral que va i sirve llevant cap a l'Aston Villa i que de moment pues, no s'ha tenint minuts en el conjunt anglès.
1: Bueno, és un nom, Manolo, que va estar ja damunt de la taula del València el passat estiu, que va tornar a estar damunt de la taula del València en el mercat de l'hivern i que a hores d'ara pues, continua estant, diríem, ben alt en la llista de prioritats del València per a reforçar la seva parcel·la de lateral dret. Nosaltres la informació que coneguem és que el València Club de Futbol també té altres opcions damunt de la taula, tant de futbolistes veterans com de futbolistes jovens. No sé si al llarg d'esta setmana podrem oferir més informació al respecte, però Andrés García continua estant ben ubicat en isallista, ben posicionat. A diferència de lo que va ocórrer en altres mercats, en altres finestres de mercat, l'Aston Villa estaria disposat a obrir-li la porta en unes condicions més ventajoses per a qualsevol club que el vulga, perquè no està tenint minuts en la plantilla d'Unai Emery, i a hores d'ara diríem que hi ha més facilitats per part de l'Aston Villa per a deixar-lo eixir que en altres finestres de mercat on era més remís l'Aston Villa per a aquest futbolista abandonar la seva plantilla. És a dir, que en este mercat, Andrés García va abandonar sí o sí, com ha cedit o com ha traspassat l'Aston Villa. El València, evidentment, no pot accedir a un traspàs. El València estaria buscant una cessió, però la informació que tenim és que, tot i que està ben col·locat, el València té altres opcions, tant de futbolistes veterans com de futbolistes joves. L'Aston Villa preferís que jugui en un club que milite en Europa la pròxima temporada. Aquesta no és una premissa fonamental. El que interessa és que tinga minuts, és a dir, que el tècnic del club on recale compte amb ell i garantisca minuts, i a partir d'ahí, Manolo, pues és la informació que tenim respecte d'Andrés García, ben col·locat, ben alt, però que el València també té altres opcions, no pot pagar un traspàs i solament podia accedir a una sessió.
0: Perquè vos deia, Salva, l'Aston Villa valora que pugui haver un equip que jugui a competició europea que vulgui el futbolista, valora que el futbolista pugui anar a la Premier per a agafar el ritme, que és el que pensen, que no té ritme de Premier i que a veure si en minuts el pot agafar, però no són condicions inamovibles. El que va valorar més el conjunt anglès és, com dèiem, que hi hagi un tècnic que vulgui el futbolista i que compte amb ell i li doni continuïtat. A hores d'ara, a mi me costa...
1: Jo respecte a Andrés García, se m'oblidava, Manolo, sí, que el València no s'adorga també, si veritablement la seva primera opció és Andrés García, i en compensa la ciutat que manegen, que és la primera opció. Jo, així, sense desmentir a ningú, Manolo, la informació que tenim és que és opció, que està ben col·locat, però que hi ha altres, que el València no s'adorga, perquè la informació que tenim és que, per exemple, l'Elx també està interessat en la sessió d'Andrés García per a la pròxima temporada. És una informació que tenim total i absolutament contrastada. L'Elx està molt interessat en comptar amb Andrés García la pròxima temporada.
0: Per al lateral dret. I com dèiem també, en aquesta història, el que sabem és que l'Elx s'ha manejat i, entengueu-me el que diu Salva, encara estem molt de juny, el València no, vull dir, en l'Aston Villa no tenen cap notícia del València.
1: Exacte.
0: Saben que n'hi ha interès, els consta per l'entorn del futbolista que este nom està sonant per al València, però en l'Aston Villa ningú ha despejat el telèfon i ha dit: hola, som el València, què podem fer per a comptar amb Andrés García la temporada vinent? De moment, a l'Aston Villa no ha arribat i s'ha telefonat, i és la informació que vos podem donar. Alguna cosa més, Folgado? Tanquem, per tant, de moment la finestra del València. Avui s'ha fet oficial, bueno, jo crec que el secret a veus de la Lliga, i és que Íñigo Pérez...
1: Ja ven dos secrets a veus, Manolo. Íñigo Pérez al Villarreal, sí, i Aleix Febas al Celta de Vigo, sí.
0: Bueno, pues un d'ells avui s'ha fet, bueno, els dos s'han fet avui oficials, però anem a ocupar-se, lògicament, primer del de Íñigo Pérez, que signa com a entrenador del Villarreal, i el que volem saber és què suposa este canvi de test, perquè jo crec que no vaig a dir que és un canvi radical, però sí important, de l'estil, de la manera, de la forma d'afrontar les coses dels últims anys en el Villarreal, amb Marcelino a la banqueta, a un tècnic que, bueno, no estem dient ni que Marcelino siga el bon Íñigo del Rey ni viceversa, pero que són dos tècnics, bueno, que jo crec que són prou oposats en la seva manera de treballar. Anem a parar per això amb gent que coneix, que xafa bé el terreny, que el coneix i que ens pot donar un fum de dades que a nosaltres se'ns escapen. Per exemple, parlem amb Javi Pérez. Hola, Javi, què tal? Bona nit.
2: Bona nit, com estem?
0: Fantàsticament.
1: Bona nit.
0: I també amb el nostre Xavi Mata. Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
3: Què tal, companys? Bona nit.
0: Bueno, el primer que cal dir, ara entrarem en més detall en algunes coses, però que tenint en compte que era un entrenador que fins dimecres passat, si no recordo malament, encara tenia un desafiament amb el seu equip, amb el Rayo Vallecano, bueno, pues jo crec que els temps dins del que cabia han sigut, jo crec que, els més adequats possibles, companys.
2: Sí, el Villarreal ha sigut prudent, era inevitable que es quedara a la palestra la notícia setmanes abans, però sobretot ella ha tingut molta educació, molt de respecte en el Rayo i al igual el Villarreal, perquè que no s'anunciera fins a que s'acabaren de jugar tots els objectius que tenia el Rayo Vallecano. Inclús en la roda de premsa de despedida se va sentir ofès el entrenador Íñigo Pérez pel fet de que se li preguntara per Villarreal i el seu nou destí. I ha deixat passar el test prudencial i crec que ambes parts han actuat bé.
0: Xavi.
3: Sí, sí, és de veres, és que el Villarreal és un tema que respecta molt. A part, Íñigo també, ara parlem del seu caràcter, però és una persona, sobretot, a part d'entrenador, molt respectuosa i que, bueno, pues jo crec que se maneja molt bé en les rodes de premsa. I és veritat també que era un secret a veus, perquè ja fa pues, més de mes i mig, dos mesos que se sabia, no?, que Íñigo anava a vindre al Villarreal, però, bueno, jo crec que la filtració en el seu moment va ser per part igual del seu entorn, que ho va parlar de que del Villarreal, com veia Javi, és un equip que això pues, sempre ho respecta i que no sol filtrar gairebé notícies.
1: Pregunta per als dos, Javi i Xavi. El fet que el Villarreal li doni 3 anys de contracte diu molt de la confiança del club en créixer durant les pròximes 3 temporades en un projecte nou i de la mà d'un tècnic nou.
2: Sí, diu molt.
1: O sigui, consolidar un projecte nou.
2: Sí, diu molt perquè raro és que el Villarreal faci un contracte de 3 anys, normalment tenen 2 anys, els projectes, però això significa molta confiança i a la vegada la poca confiança que va tindre en Marcelino, que li van oferir un any per dir, te donem un any per no dir que te'n vagis. I en aquest cas, els 2 anys que volia Marcelino no se li van oferir pensant el club que era millor un projecte ja que ja estava caducat o que antes de que se entortara pues era millor separar els camins i sí que tenia aquesta confiança en Íñigo Pérez. Avui parlava amb un tècnic del Villarreal que estarà en el cos tècnic d'Íñigo Pérez perquè n'hi ha que tindre en compte en molts aspectes. Marcelino portava un sequito prou ample darrere i Íñigo Pérez soles ve en Adrián López, el segon, el que va ser jugador del Villarreal, que va marcar el gol contra el Liverpool en la semifinal d'Europa League del 2016, en Javier Mayo, que és el seu preparador físic de confiança, Òscar Díaz, i després m'han dit que potser el Villarreal firme a Xavi Valero, no sé si Xavi Mata mos pot confirmar.
3: Sí, Javi.
2: El preparador, físic, el preparador de porters del Liverpool, que ha anat en dos etapes, en diverses etapes ha estat en Benítez, ha estat també en l'Inter, en el Nàpols, en el Chelsea, un currículum espectacular preparant els millors porters del món. Pues Íñigo Pérez ve en aquest sequito curtet i coincidia jo parlant en este tècnic que el Villarreal ha sabut jugar en els temps, sobretot en els temps de la contratació. Segur que des del moment que va plegar, bueno, que se va saber que va ser pràcticament Nadal la no continuïtat de Marcelino, ja no hi haurà una contraoferta per part de ninguna de les dues parts, ja va contactar en Íñigo Pérez i ja va donar el seu vistiplau. Avui en dia, a lo millor, Íñigo Pérez seria menys factible o més car d'aconseguir el seu fitxatge per lo aconseguit en el Rayo en els últims partits i ha estat en veu de tot el món, en tots els noticieros i, a més, s'ha aixitat la palestra el caràcter d'un entrenador que té un gran discurs, molt eloqüent i molt respectuós en el club en el que ha estat, que espero que continuï en el Villarreal.
1: Javi, projecte llarg. Xavi.
3: Sí, comencem.

0: Primer, el que ha dit Javi, té raó el Villarreal. A partir d'ara vol apostar per tindre un equip tècnic que sigui seu, és a dir, que quan se'n vaig a posar l'entrenador se queda en el club, ja siguen entrenadors de porters, bueno, pues, analistes, volen tindre un equip que siga del Villarreal, cosa que molts clubs ja grans estan fent, ja no és com abans, no? Que el tècnic portava el seu equip, sinó que ara els clubs pues, tenen a gent, i com ha dit Javi, pues, sí que va reforçar-se per aquesta part. I en l'altre, bueno, que Íñigo és un dels entrenadors que, bueno, que està de moda, per no dir sinó el que més d'Espanya i dels que més d'Europa, després del que ha aconseguit en el Rayo, que no és poca cosa, ha aconseguit mirar les seues dues millors classificacions en Lliga, posant-ho també, a més, Europa via Lliga, i pues, la final, no? Jo crec que tots hem vist a Íñigo, i crec que el Villarreal fa bé en apostar en ell, un entrenador que, a més, és molt, molt jove, de fet, un entrenador també jove que va vindre el Villarreal va ser Calleja, i era un any més major que Íñigo ara, que acaba d'arribar, que tenia 39 Calleja i Íñigo té 38, si no m'equivoque, i és una aposta de futur, una aposta del club, una aposta que jo crec que pot ser molt bé, òbviament és arriesgat, perquè els canvis són arriesgats, però bueno, crec que la gent que segueix el futbol i ja està en la Lliga tindrà ganes, no?, de veure què pot fer Íñigo, ja més que l'equip que té el Villarreal, sinó les seves instal·lacions i en tot el que té a l'abast, no? Que si algo han dit molts jugadors que han estat en el Villarreal i que han estat en grans clubs, és que el Villarreal, en quant a infraestructures, possiblement siga de lo millor d'Europa.
1: Sí, com diu Xavi, jo crec que patirà el síndrome de Stendhal quan veig les instal·lacions de la ciutat esportiva paterna, perquè comparat en el que no tenia en el Rayo, que era indecent per a un equip professional, pues igual li dona un batistot a l'home, i tindran que, a més, portar brújula per a no perdre's de lo gran que és i el que s'està ampliant.
2: Sí que és una manera diferent o molt diferent d'entendre el futbol d'un a l'altre. Com penseu que pot reaccionar aquest equip que ve, bueno, pues de, sabem com és Marcelino, una disciplina molt fèrrea, un llibreto tàctic molt ajustat i amb poques variants, la veritat, però equip que pressiona molt, molt físic, que és capaç de ser un martillo pilón contra els rivals, amb algo més de, per dir-ho d'alguna manera, perquè la gent mantenga, de fantasia d'Íñigo Pérez, que sí que té més variants, que a lo millor sí que li agrada més el tracte de pilota, bueno, pues, més fi, més... Vull dir, crec que són escoles diferents. No sé com penseu que l'equip va a reaccionar, d'adaptar-se a el que venia fent en els últims anys, a ara, pues, jo crec que un plantejament almenys diferent.
0: Sí, sí, és totalment diferent. Jo crec que Íñigo és 4-4-2 de Marcelino, que últimament evita que no ha estat com els últims anys, però sí que això va fora. I jo crec que el bo que té Íñigo és que és un entrenador que per exemple, la diferència de Mitchell, no?, que també va sonar per al Villarreal, que sí que no mor en la seva idea, no?, que té diferents estils, que sap adaptar-se i que sobretot, bueno, pues que jo crec que té un futbol que és més vistós i un poc més atrevit. Encara així, en aquest futbol atrevit, crec que ha fet el rècord del Rayo de la temporada menys gols en contra, no?, del Rayo. Tenim un joc que no és res defensiu, sinó que és, jo crec que tot el contrari, o no, almenys no és tan tancat. Jo crec que va tindre que adaptar moltes coses. Jo crec que podem veure jugadors que no han jugat en posicions de Marcelino, és a dir, que canviarà la forma de jugar d'alguns jugadors. Jo tinc moltes ganes de veure el que li s'aporta i també un poc pues, de que, en què se decidís, no? Pues, quins jugadors prefereix que juguen, si seguís apostant per Pau Navarro, si en porteria a veure quins canvis pot fer. És una pretemporada que jo crec que la gent del Villarreal té molta il·lusió d'aquest any, de veure sobretot pues, per on tira, no? L'equip, perquè com heu dit, és que el canvi, jo crec que a nivell futbolístic no és dir que és radical, però sí que és molt important.
1: Sí, i d'ahir també radica cert risc, perquè aquest equip porta dues temporades acostumat al 4-4-2 i un hermetisme tàctic de Marcelino, i l'equip del Rayo pues, serà més propositiu. Veurem també la disposició dels jugadors que estan consagrats, per exemple, com s'ha vist en el lateral dret, en Mourinho o Freeman, que amb Marcelino mantenien la posició i apenas tenien pujaven per la banda, amb l'estil de Rayo, que amb Ratiu per la banda dreta, un jugador molt profund. Veurem qui fa el perfil d'aquest jugador o si s'adapta al que té i el que han fet Íñigo Pérez a jugadors que té actualitat i com s'han desenvolupat en els últims dos anys. El que està clar que l'equip serà més propositiu en el valor i més ambiciós.
3: La rumorologia apunta que Íñigo Pérez pot portar algun futbolista del Rayo cap a la plantilla del Villarreal.
0: Bueno, jo...
1: per a la gent.

0: No, no, bueno,
1: Hola.
0: yo lo que sabía es que sí que el Villarreal estaba interesado en Patecís, bueno, Íñigo sí que le interesaba que Patecís pudiera venir a Villarreal, pero lo que puedan poder averiguar, creo que es muy complicado. Bueno, si es del Rayo y sobre todo tiene que negociar en Martín Presario, que es muy, muy difícil, ya saben cómo funciona el
1: Uf.
0: Rayo, y cree que no, que es una opción que está descartada porque la complicación de operación era lo que realmente el jugador pues te puede aportar era muy alta.
1: A banda de que el Villarreal no, difícilment fa operacions pagant prou diners per jugadors que no són joves i que no puguen no només amortitzar deportivament, sinó revaloritzar per a una futura venda. Sí que és veritat que estarà a Comats, que ha sigut també determinant en ell i que tindrà ara pues, més protagonisme, encara que té una competència molt dura, com és en Pepe, o inclús Buchanan, que jo aquest perfil de ràtio sí que volia en Buchanan. I llàstima que este ràtio que el Villarreal conservava un 50% dels drets, Marcelino no era un jugador de l'estil de l'agrado, i el Villarreal li va vendre l'estiu passat el percentatge que li quedava en favor del Rayo.
2: Vos anava a
1: Un
2: preguntar
1: jugador que
2: precisament
1: era interessat.
2: vos anava
1: Sí,
2: a
1: sí.
2: preguntar precisament per ràtio, si era impossible que tornara, però bé, després del que acabes de contar, això dificulta més aquesta tornada, eh?
1: Sí, perquè ja el preu el marca el Rayo
2: Clar.
1: i evident, l'any passat tenia, no sé si Xavi me corregirà, que l'estiu passat tenia opcions el Villarreal de tornar a quedar-se per 5 milions d'euros o 6, i van desestimar l'opció i el que van fer és vendre-li per 3,5 el percentatge que li quedava i reservar-se un percentatge baix d'una futura venda.
3: Está
0: Sí,
3: claríssim,
0: sí.
3: pues.
0: Assassina.
3: Digues, Xavi.
0: No, no, sí, el Villarreal va a preferir uno. Más que el Villarreal, yo creo que, como dijo Javi, era Marcelino, ¿no? Que no, pues pasó forma de jugar, igual prefería un lateral derecho más defensivo y porque
3: Sí.
0: el esquerre era el que pujaba. Y sí que van desestimar a Ratiu, se va a vender el percentatge que tenía el club y ahora veis muy complicado porque la presión, como dijo Javi, sería muy alta, pero un jugador que al final era teu, ¿no?
3: Exacte. Les coses que té el futbol. Companys, gràcies per ajudar-nos i posar-nos més llum a esta arribada d'Íñigo Pérez al Villarreal.
1: Xavi, salutacions, ens veiem. Plaer.
0: Igualment,
1: Ànim.
0: Javi, cuida molt. De males i de mitja presentació de Íñigo Pérez.
3: Molt bé.
1: Ahí nos veurem.
3: Gràcies, companys. 11 i 42. Ja estem en juny, és dia 1. Això vol dir que falten 10 dies per a que comenci el Mundial.

0: 43, no anem a donar els 26, però ja sí, Espanya ha donat la llista, és la segona selecció de grup 1, ho va donar la primera Alemanya, i després estem nosaltres, ja se'l dona presa, i la selecció ja té els dorsals, Folgado.
1: Jo crec que hi ha més seleccions que ja han donat a conèixer dorsals, però vaja, sí, ja s'han donat a conèixer aquests dorsals. Pues el 10, que és un dorsal que la gent pregunta, pues el té Dani Olmo, la gent preguntarà probablement quin té Lamine Yamal, pues va portar el Deneu, 20 és el de Pedri, Borja Iglesias, que ha arribat avui amb un look prou interessant a la concentració de la selecció espanyola, porta el 26.
0: Després repassarem el concepte d'interessant.
1: Marc Pubill porta el 2, per exemple, que és un debutant, Merino el 6, Ferran Torres el 7, bueno, has de que no repassen, no els vaig a repassar. Però bueno, ja estan disponibles en les xarxes socials de la Federació Espanyola de Futbol.
0: Problemes i treball contra el rellotge en Riazor per a reparar els danys provocats per la invasió d'ahir de camp,
1: Sí, efectivament, se disputa este dijous l'amistós entre Espanya i l'Iraq i, bueno, pues hi ha problemes en l'estadi, en el terreny de joc, després de la invasió de camp dels aficionats del Depor a la conclusió del partit a nit contra la Unió Deportiva Las Palmas. Hi ha zones que han sigut arrencades i altres cremades. Altres han quedat destrossades i una de les porteries també presenta desperfectes. El Depor diu que ho tindrà tot solucionat. Bueno, pues ja veurem. A més, uns 500 seients han sigut arrencats de les seues graderies, hi ha cristalls inclús sobre l'herba. Bueno, pues ja veurem què és el que ocorre a mi estadi, que ha d'estar preparat dijous.
0: Faltaven 5 jugadors per arribar a la concentració. Un d'ells arriba avui, que és Jeremy Pino.
1: Sí, Jeremy Pino ja s'ha incorporat a la concentració de la selecció espanyola després de guanyar la Conference League amb el Crystal Palace, i a partir d'ahir ja està a les ordres de Luis de la Fuente.
0: La presència, parlem d'Uruguai, d'Arrascaeta en el debut del conjunt charrúa, tant dubte.
1: Sí, Jorge Andy Arrascaeta, que a mí es un futbolista, Manolo, que desde que era juvenil me agrada y que...

temporada, rere temporada, és dels millors futbolistes de la Lliga de Brasil, juga en Brasil. Uh-huh. Este futbolista, bueno, pues és, dubte, recupera d'una fractura en la clavícula de...

0: De la Champions, y también está Piero Hincapié, que es el subcampeón y futbolista del Arsenal, está en el Valencia, y estos tres futbolistas encapsulan la lista definitiva de 26 jugadores que disputarán el Mundial en el Ecuador.
1: Tercer, bollería absoluta en el tema del cromos del Mundial.
0: Bueno, allí digo en las figuritas, figuretes, efectivamente, 8.000 personas se han reunido a Santiago de Chile per a intercanviar 8.000 persones en l'estadi Bicentenari i Centenari de la Florida a Santiago, i l'únic objectiu era participar en una trobada d'intercanvi de cromos Panini. Més gran, és el més gran que s'ha registrat en el país, jo crec que en el món, Manolo, 8.000 persones en un estadi de futbol canviant de cromos.
1: Tu imagina 8.000 persones, tengo, no tengo.
0: Sí.
1: Una barbaritat.
0: Curiosa, les imatges, sí, una també tots els cromos de Panini. Sí.
1: També si la llista de Mèxic.
0: Sí, Javier, el Vasco Aguirre, que ahir vaig ir ballant, no sé si era un tema d'estos que se vinculen amb la selecció mexicana, però sí. Avui ha donat a conèixer la llista de Mèxic, no hi ha novetats en aquesta convocatòria, i a partir d'ahir, bueno, pues una de les figures és el mateix Vasco Aguirre.
1: S'han jugat avui 3 amistosos.
0: Sí, de les selecions que disputen el Mundial, sí. Noruega li ha guanyat 3-1, Suècia, Turquia 4-0, a Macedònia, i Àustria li ha guanyat 1-0 a la selecció de Tunísia.
1: Bueno, 11:47, tanquem també l'episodi del Mundial d'avui dilluns, fem una pausa, en tornar de la mateixa, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: Por la mañana café, por la tarde ron.
3: Estàs escoltant 90 minuts.
2: Tu balcón.
4: Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos.
3: Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
2: D'Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón.
5: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
9: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
10: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
9: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
8: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
10: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
10: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

11 de la nit i 50 minuts. Comença el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Així en el 90 minuts. Ja sabeu que estem fent-vos una pregunta que recordem ara mateix per a començar la tertúlia. En X o Twitter, @90minuts, i 90 en xifra, en número. També en xifra o en número per al perfil de TikTok, 90 Minuts Ràdio. I també és 90 Minuts Ràdio el perfil d'Instagram, però sense xifres i números, tot en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un WhatsApp amb la vostra opinió, ja sabeu que podeu fer-ho mitjançant el 6 de 9, 42 18 01. La pregunta que estem fent és: què vos sembla que el valencià

0: sobre una de les posicions que n'hi ha sí. la de la 33, però Nacho acaba de treure el tema de la lateral esquerra. Jo crec que és important, perquè jo crec que és important fixar-se en com gestionen la lateral esquerra. Vull dir, el València fa dos temporades, si no recordem malament, ja tingué este problema, que és l'any que consideren Jesús, Gallà i Lato. Normal era haver-se quedat en Lato i haver-se dit a Jesús, però el València va decidir fer fora a Lato i quedar-se en Jesús Vázquez i en Gallà. Ara els tens als dos. Tens a Gallà a un any d'acabar contracte, ja més major, i a Jesús Vázquez, que jo crec que ha aprofitat la seva oportunitat en el tram final de Lliga, quan, bueno, Gallà es va lesionar, però que, des d'esta setmana passada, que abans es salva la notícia, sabem que el Celta està prou interessat. Jo crec que el València...
1: Celta ha parlat ja en Jesús Vázquez, que és el que contaren l'altre dia. Correcte. Celta ha parlat en Jesús Vázquez.
0: Jo crec que el València...
1: Mira si està interessat, si no, no parlen en ell.
0: I ahí és on me tiro jo a tremolar, té que fer una gestió del lateral esquerre. Perquè té els dos laterals, per a... els dos laterals que juguen en l'esquerre per a veure què fan ells.
2: Sí, bueno, és que no, és que és una situació per analitzar profundament per part del València.
0: Que una per a la volta que el València se posa a gestionar aquestes coses, jo me tiro a tremolar, Nacho.
2: Sí, però
1: jo que Gallà no és un futbolista qualsevol. Claro, per això és diferent la situació.
2: Però perquè però és que jo la primera
0: que tallar.
2: La primera premissa que dic és que en el que n'hi ha que sentar-se de primeres és en Gallà i valorar i decidir sobre aquesta situació, perquè al final Jesús Vázquez si acabara quedant-se, jo crec que no pot estar una altra vegada en ese rol de completament secundari. Per als dies que estiga lesionat Gallà. Per això, primer, ho ha d'entendre Gallà, s'ha de ficar i s'ha de situar damunt de la taula i en el...
0: Jesús Vázquez, clar, que si se queda és perquè ja la porta de la titularitat ja l'ha tirat a baix.
2: Vale, però...
0: vale? I que ja lo de ser el etern suplant de Gallà ja no se conforma en ese rol.
2: Correcte, vale. Dins d'aquesta idea clara que té Jesús, en el que tens que parlar i tens que mesurar les coses i la situació també, diguem, que Gallà entenga per a la temporada que ve, uh-huh, les tens que plasmar damunt de la taula. O sigui, per a mi, deixar córrer el temps en Gallà, uh-huh, no és positiu, ni per a un ni per a l'altre. Tens que exposar les realitats i també ahí Gallà potser té alguna cosa a dir, o no. Se vol mantindre ixe contracte o vol viure una... No ho sé, ¿vale? Però el que te vull dir és que ficar-ho damunt de la taula per a que realment les dos parts tinguin un poc les valoracions que cadascú entén. Uno, que segurament tens que donar pas i tens que estar recolzant a Jesús Vázquez com a club, i l'altra, pues, la situació del sentiment que tinga Gallà respecte a la seva aportació a l'equip la temporada que ve.
1: Jo tinc una pregunta també per a Fernando i la faig a dir, perquè ha sigut director, perquè ha sigut director esportiu.
0: Si no t'hagués clavat en ell al principi...
1: Exacte, exacte. No.
0: Perquè ho sàpigues.
1: No té res a veure. Però, primer, la decisió respecte a lo que diu Nacho, la té Corberan. O sea, Corberan té que tindre clar qui va ser el seu lateral esquerre titular la pròxima temporada. Perquè si va ser Gallà, jo de Corberan li obriria la porta a Jesús Vázquez i obriria la porta a un traspàs. Me pague lo que me pague el Celta de Vigo, que vol incloure algun futbolista, com Unai Núñez, que li interessa a Corberan que entre en esa operació. Per tant, primer la decisió la té que tindre Corberan. Si Corberan diu, Jesús, mira, l'any que viene jo voy a seguir contando con Gallà. Jesús Vázquez, yo me voy. I a partir d'ahí se negociarà amb el Celta, que torne a dir, està interessat en Jesús Vázquez. Però a partir d'ahí, Fernando, tú no te sentarías...
3: Es que eso no va a pasar, Salva.
1: ¿El qué?
3: Que el entrenador le diga voy a contar con Gallá.
1: Pero no
3: aunque, penses... aunque sea así.
1: Pero no pienses que la decisión
3: porque
1: debe
3: puede,
1: ser del
3: puede
1: entrenador.
3: Puede cambiar. Gallá empieza dos partidos, o se lesiona o está mal, y le va a dar la oportunidad a Jesús antes de lo que se le ha dado en temporadas anteriores, principalmente en esta.
1: Y vaig més enllà. Te obligaría a firmar un lateral esquerre suplente. Que esa es una otra.
3: Bueno, con Gallá y con Jesús, ¿no?
1: No. Si se donara el cas de... Mi titular es Gallá, Jesús sal, Jesús en va.
3: Sí, bueno,
1: y te generas un problema que él firma en la terapia.
3: Pero es que eso no va a
2: pasar. Salva, tú estás diciendo que o sea, quedanse Gallá.
1: Quedanse Gallá.
2: La decisión de ser del titular sería Gallá. O Corberan no, entén que la situación obliga
1: no,
2: a fichar.
1: Yo entiendo que esta situación Corberan ha de decir, si veritablemente el seu titular es Gallá, ha de decirle, Jesús, yo cuento con Gallá. Te abro la puerta, un traspaso, negociamos.
3: No, bueno, te abro la puerta, ¿no? Vamos a ver si
1: me interesa la oferta.
3: Alguien llega, exacto, si alguien llega con la oferta lo suficientemente claro. buenas para que te dejemos claro. salir.
1: Pero
3: yo lo primero que haría, tú has dicho una cosa importante, que Gallá no es un jugador normal.
1: Claro.
3: Yo lo primero que haría sería, antes de empezar la temporada, ofrecerle un año más de contrato por, si cobra 4, por 2.
1: Es que la megua reflexión...
3: Año más de contrato antes de empezar.
1: La megua

0: contra de una
1: sí, yo no lo veo.
0: A Bell, o sea, sobre todo porque al final en la perspectiva este de quan tu vas a fichar, si vas a fichar a uno que no de un equip que no el vol, no puedes cambiar a una peça que tu realment sí que vols sí. mantindre, però un altre que el
1: Celta. I aparte que lo vas de traer un lateral izquierdo también, o sea,
2: 12 i 21, és moment d'escoltar què ens heu dit i després li passaré la pregunta també a la nostra taula per a que opine sobre ella. Així que és moment del opino de què.
3: Opino de què, opino de què.
4: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Ràdio.
2: Estem preguntant què vos sembla que el València no desvele públicament la fulla de ruta per a la pròxima temporada i si ho estigues fent de manera privada. Cava i Picador diu, en este València de pelotas incapaces me parece lo habitual y normal. Disculpa las palabras, pero me gusta llamar las cosas por su nombre. Jorge López Santana diu, perquè són uns trilers covards sense dignitat ni ambició, però darrere diran una cosa per a l'hora de la veritat, faran lo de les últimes temporades. No me sorprèn ni m'enfada ja, només tinc fàstic d'esta gent. Oscar Abadón diu, perquè a vosaltres no us podeu comprar. Diu Juan, Oscar Abadón diu, normal, és el que estem acostumats, res nou en la ruta de Meriton. A més, per a que volen fer-ho públic si després fan el contrari i fan uns fitxatges indignes. Arcadio Pérez Sanz diu, ¿para qué van a explicar nada si solo les van a creer 10 y de esos 10, 9 y medio son de ellos? Guillermo Céspedes diu, dan vergüenza ajena, no lo pueden hacer peor. Mandaloriano diu, muy sencillo hacerlo público implica fijar objetivos, comprometerse y esforzarse en lograrlos, que es lo lógico en cualquier empresa y es justamente lo que no quieren para seguir reviviendo a los Paboba. Por cierto, felicidades, moltes gràcies. Ja estàs quasi al nivell del maestro Yoda. Anem acumulant anys. Encara no estem ahí, però anem acumulant. Sergio diu que sigue habiendo rendidos a los pies de Lim. Aguilar diu, me parece miserable tanto por parte de dirigentes como por parte de los que se presten a ella. Es algo parecido a la casita de Bad Bunny, con un grupito de elegidos y una mayoría tratada como destrío. Pero en este caso, en lugar de casita, lo que tenemos es una ciénaga. Maximilian diu, els trieros volen sempre crear confusión, necessiten a Colis per a vender la seva moto. Sebas Efeche diu, Rob diu, una meritonada més en privat i només als mitjans afins es deixen caure les notícies que volen. No reberen preguntes, compromedores, i tot queda entre la premsa amiga. Després, mentires de somnis europeus i tots a renovar el passe. Octavo de Benimodo que diu, és l'ocultisme i la falta de transparència de sempre de Meriton. MME diu, me cuesta creer que tengan hoja de ruta. Eso sería hacer algo bien, o al menos intentarlo, y estos funcionan a burro barra. No sé, Rick, parece falso. I per així, diu Héctor Cabello, per a lo de sempre, per a que diu que l'objectiu és Europa i no és, així no s'escuden de donar la cara, i que l'objectiu siga la invenció de vosaltres, és periodistes. I Motores, que diu, una vergonya con tot el que fa el fill del pescador, que es pensa que un club de futbol és una empresa privada. Bueno, el fill del pescador era el pare, este és el net del pescador, el que està ara mateix. Per cert que el fill del pescador, els companys de Tribuna que han de publicar una foto, estava avui en Roland Garros. El pare que no viatjava perquè estava molt malalt i després de la pandèmia ja quasi no eixia de casa i tal, l'altre dia en una serie que l'Aifi en un event de padre en la final de la Champions i avui en Roland Garros, el que no venia, va, no el critico perquè no vinga, perquè és que no ve, perquè té la salut delicada.
5: Pues li agrada l'esport de la raqueta.
0: Claro.
5: A l'home. Sí,
0: claro.
5: Padel i el tenis. No li agrada el futbol. No sé. Vull portar pantaló de València, també, o com està la cosa?
2: No m'he fixat, perquè en la foto estava la tarda
1: claro,
2: de la publicitat i no...
1: Claro. Però no li va haver ido en pantaló corto a...
2: L'altre dia sí que duia un pantaló.
1: Però d'igual a Roland Garros.
2: No, a Roland Garros.
5: No, aniria mudat, l'home.
2: A la Philippe Chatrier i a ganar de punta claro, blanco.
1: Home.
2: Escolteu, perquè, vull dir, si tot el que ve és tan bo, que diuen que van a marcar l'exigència sí. d'Europa, que no van a traspassar futbolistes, que van a fer bons fitxatges, per què no fer-ho públic?
1: Pues yo creo que igual están viendo a ver si avanzan algunas cosas para decir algo más, ¿no? Porque meterte en una rueda de prensa y decir solamente eso, igual tampoco le tienen un poco de respeto a que se les pregunte más por lo que ha pasado que por lo que va a pasar. Y eso también igual son momentos de...
2: De mucho miedo.
1: De incómodos. Y luego sí quería decir dos cosas. La primera es que cuando estás en un cargo de ese tipo no puedes tratar a los medios de comunicación de diferente manera.
2: Huelen fe desde que están así.
1: Y primero, no sé por qué los dirigentes de este tipo de... Que son responsables en este tipo de cargos piensan que si filtran información a la prensa van a durar más. De verdad, no lo entiendo.
5: Pregúntale a Javier Solís. ¿Qué
1: no, no,

0: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en la ràdio de Punt.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Bona vesprada de dilluns. M'agradaria començar reflexionant sobre qualsevol aspecte de la realitat que donara joc a la reflexió o a l'anàlisi per anar a millor, per a plantejar-se viure un poc millor, però la realitat juga a la meua contra. Quan el poc trillat, la indecència, la barbàrie, la immundícia intel·lectual t'envolta, es fa molt difícil parlar d'aspectes de la realitat normal. No és normal la realitat que estem vivint. A més, hem de tindre, no sé, em pregunto si hem de tindre capacitat per a parlar i opinar sobre tot. Tots i totes estem qualificades per reflexionar sobre qualsevol tema? Ja vos dic jo que no. I este és un dels punts que més problemes provoca, que tendim a opinar en excés. Així doncs, avui no pensem, no reflexionem. De vegades el millor que es pot fer és romandre en silenci i agafar aire. I respirar. I anar al teatre, que com hem dit tantes voltes al programa, és medicinal. El teatre cura. Per això vos recorde que avui comença la mostra de teatre d'Alcoi, malgrat tots els entrebancs, i ho fa a les 8:30 al Teatre Calderón amb I canviarem bolquers segons el BOE, una obra de Patricia Pardo produïda per Contrahecho. Sort que avui és dilluns. Veges, mai en la vida haguera dit que jo acabaria dient esta frase que acabo de dir. Sort que avui és dilluns i, com sabeu, ens acompanya Arturo Rico amb El pretext i, a més, anirem al Racó de Santi. No sé. Ah, intentarem ser medicinals, també. Avui parlem de teatre. Són les 7:11 i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

Arrenquem la setmana amb teatre. Si divendres vos diem que no vos podíeu perdre Epílogo, ara vos recomanem que acudiu de dijous a diumenge a la sala Russafa per veure Stellae, la funció que ha rebut el Premi del Públic de la sala a millor espectacle valencià de la temporada passada i que va esgotar les entrades quan es va presentar a la sala Russafa. Stellae és una obra d'Iria Márquez que va escriure en el cinquè laboratori Ínsula Dramatària Josep Lluís Cirera, que organitza l'Institut Valencià de Cultura. En aquell moment va estar triada d'entre vora 100 propostes. Iria Márquez explora la relació o les relacions amb el llenguatge, no? I com el llenguatge és l'eina que ens aprofita per anar teixint llaços amb aquells que ens envolten o que ens creuem al llarg de la vida. I ho fa en un moment on estem hiperconnectats i no sé si a causa de la hiperconnexió prou incomunicats. A més, d'autora, Iria Márquez signa la direcció i interpreta un dels personatges. A més, la funció està prohibida. En què estaria jo pensant? M'acaba de traduir l'inconscient, que no el subconscient. La funció està produïda per Vivirei Teatro, de la qual ella és membre. És un exemple del que comentàvem la setmana passada arran dels mags en la tertúlia d'arts escèniques, no? De com el sector escènic, la gent ha de fer de tot per a poder arribar a tot i poder traure espectacles endavant. Stellae estarà de dijous a diumenge en la sala Russafa, que lliurarà els seus premis abans de l'última funció, la de diumenge. Veurem una família que deixa sa casa i se'n va a un poble menut on el pare va a treballar en l'observatori astronòmic. Que bé, no? A priori. La mare, neurolingüista, ella, aprofita per desconnectar, que falta li fa. La que pitjor ho porta és, a veure si ho endevineu, la filla adolescent. Clar que sí. No us donem més dades perquè volem que ens les doni qui més en sap de la funció, la seva autora i directora Iria Márquez. Iria va néixer a Corunya, però porta molts anys vivint a València. Va començar la seva carrera com a actriu fa més de 20 anys a Madrid. L'any 2010 va començar a endinsar-se en l'escriptura dramàtica, la docència, la direcció, i el 2014 es va vincular amb la companyia Arden en Revolución, de Chema Cardeña, i així segueix compaginant produccions de la seva productora, d'Arden, d'altres companyies. Per exemple, demà 2 de juny estarà la mostra de teatre d'Alcoi amb

0: Doncs ja veieu, quan algú escriu per intentar entendre el món i així entendre's a ella mateixa, quan algú es posa preguntes incòmodes, doncs per ahí està la clau, no? Perquè al final el que fa és que ens ajuda a nosaltres com a públic a posar-nos preguntes incòmodes, a intentar entendre el món i així intentar entendre'ns a nosaltres mateixa. S'acaba la cançó i sona... Ui, alegre... Alegro, alegre no, alegro, ma non troppo. Ja sabeu, la sintonia de la vida, que és molt alegre, però no massa, no sense passar-se'n. Esta és la sintonia del pretext.
1: El pretext. Qualsevol excusa és bona per raonar de tot plegat.

0: Estes que pugui intuir-ho.
1: És dilluns.
0: És dir, val.
1: Alegro, sí. Manotropo.
0: Alegro, manotà, sí.
1: No, mira, ja parlant de tatuatges la setmana passada, potser m'ho tatué, així de gran.
0: Alegro, com el dilluns, alegro, manotropo.
1: Alegro, manotropo.
0: Sí.
1: Seria un bon tatuatge.
0: Sí.
1: Com bé sabeu, és dilluns, és dia de pretext, i s'haurà per l'estiu. Bueno, per les temperatures que fa, podríem dir que ja estem
0: dins
1: l'estiu. Estem en agost, possiblement. Avui veníem amb un pretext molt, molt musical. De fet, completament musical.
0: Ah?
1: Per què? Perquè faig el que em dóna la gana. I, per tant, pues, ja saps.
0: Sí. Pues, aquesta pregunta sí que té una fàcil resposta.
1: Ben ràpida. Com bé sabeu, els estius no serien els mateixos sense música. Sense reunions, o celebracions, viatges... Sense infinitat d'experiències.
0: Parlem de viatges?
1: No.
0: No, val.
1: Però, bueno, molta gent té molts viatges en aquests jocs, també. En l'estiu s'encapsulen en uns sols mesos tantes històries que definitivament ens marquen qui som i, fins i tot, qui serem. I dins d'aquests mesos hi ha jocs, hi ha espais que molts de nosaltres guardem amb nostàlgia en la nostra memòria. Per això, sí, avui no vinc a lavar o a adorar aquests espais, avui vinc a mostrar com, de manera directa, han afectat i, fins i tot, moldejat la indústria musical de les últimes dècades. Com han modificat la forma de crear i de consumir música.
0: A veure...
1: Avui vinc crític i un poquet. Crític i un poquet reivindicatiu. Últimament estem ahí molt, molt reivindicatius. M'agrada. Però tranquils i tranquil·les, que no tot serà negatiu. També farem un recorregut històric molt interessant al voltant d'este tema i mostrarem una cara també més amable, mostrarem una vessant potenciadora de la cultura, una vessant que mostra com ben fets aquestes coses que no podem desvelar encara, ho anem a dir ja, poden revitalitzar zones rurals i fins i tot ajudar a revertir almenys un poquet eixe poder total i absolut que sembla que tenen les grans ciutats.
0: Cert.
1: We Race, parlem de música, parlem de grans escenaris,
0: ai, mare,
1: de grans grups,
0: val,
1: i també d'una manera de consumir música que pot ser, i sols pot ser, acaba convertint-se en el pitjor enemic de la creació artística.
0: Ja sé de què vas a parlar.
1: We Race, parlem dels festivals.
0: I tant.

0: i Esquerra.
1: Vaja, que anem de festival. O anem de tot el contrari. A veure.
0: Mostrarem moltes cares, que els festivals no són tots els que ens imaginem de grans escenaris, grans superfícies, milers de persones. Hi ha molts conceptes de festival.
1: Molt bé. Fantàstic.
0: Però, per exemple, si parlem de festival a casa nostra, és impossible no començar per el Festival Internacional de Benicàssim.
1: Ai, tan comprometia aquest festival.
0: Efectivament. El FIB va celebrar la seva primera edició, atenció, a 1995.
1: Fa 10 anys.
0: Fa 10 anys o dos, com diria jo. I acabaria convertint-se en un dels grans referents europeus de la indústria musical independent.
1: Has dit independent, no?
0: Sí.
1: Val.
0: Prou important. Però abans dels grans patrocinadors de les masses internacionals i els fons d'inversió, hi havia una idea molt més senzilla: crear un espai per a descobrir música diferent.
1: Cert.
0: I precisament
1: I
0: la
1: primera... Ho va ser, en un principi.
0: Ho va ser els primers anys. I precisament la primera banda que va pujar a l'escenari d'aquell primer FIB a 1995 va ser la que escoltem, El Regalo de Sílvia. I segur que van interpretar un d'aquests temes, que és Feedback Circle, que arranca simbòlicament una història que després canviaria la manera d'entendre els festivals a Espanya. Una cançó que es porta aquell moment en el que els festivals encara semblaven laboratoris culturals.

0: I a més, estaven de cobrir el
1: sí, dia de veres, has dit que anàvem a tindre nostàlgia i sí. Tal. Ostres, a la primera, Arturo.
0: És que anàvem i encara queda pretext per rato.
1: Mare de Déu.
0: Esta banda cobria el FIB de 1995 abans que fora i es verà envoltat en polèmiques que tots coneguem. Parlem d'algunes curiositats al voltant dels festivals.
1: Va.
0: Mira, Reis, encara que solem associar els festivals musicals al segle XX, la idea de reunir persones al voltant de la música és tan antiga com la pròpia civilització. Des de les celebracions religioses de l'antiga Grècia fins a les festes populars medievals, la música sempre ha sigut una eina de trobada col·lectiva. Què és la idea d'un festival? Trobada col·lectiva.
1: Vols que te'n diga una molt forta?
0: Per supost.
1: Mira, además presenta a la Universitat de València el llibre imprès més antic de tota la península ibèrica, que és Obres i trobes en llavors de la Mare de Déu. Va estar escrit el 1400, publicat el 1400, no te sé dir exactament, i era un festival, era un concurs festival.
0: Fixa't, que estàvem parlant del segle XV.
1: Que feien versets a la Mare de Déu i tot allò.
0: Però no saps...
1: Vull dir, festivals tampoc els hem inventat.
0: No, efectivament que no. El concepte modern, contemporani de festival, vinga, va, podem haver-lo mig haver-lo inventat al segle XX, ja que comença a prendre forma durant els anys 50 i 60, quan la música popular es converteix en un fenomen de masses. Ja hi apareixen cites com el ben conegut Newport Folk Festival, fundat l'any 59 als Estats Units. La gran explosió del que coneguem avui ja com a festival contemporani arribaria 1969, en Woodstock. Més de 400.000 persones es reuniren a Bethel, a Nova York, en un esdeveniment que va acabar transcendint la música per convertir-se en tot un símbol cultural. Woodstock representava una generació que parlava de pau, de llibertat, de contracultura i que, a més, va demostrar que un festival podia ser molt més que una successió contínua de concerts. A partir dels anys 90, els festivals es multipliquen per tot el món. Naixen cites com el que hem comentat, el FIB a Benicàssim, Glastonbury es consolida com el gegant europeu i apareix una nova economia al voltant d'estos esdeveniments.
1: És un eufemisme, això, eh?
0: Sí.
1: Val.
0: Amb el temps, molts festivals...
1: Apareix una nova economia, dius. És el mercat de tota la vida.
0: Amb el temps, molts festivals passen de ser espais culturals a convertir-se més bé en marques globals.
1: Sí.
0: I és precisament ahí on apareix el debat actual. Fins a quin punt la música continua sent el centre de la festa i fins a quin punt la festa s'ha convertit en un negoci que condiciona fins i tot la manera de fer cançons.
1: Cert, absolutament.
0: I a més d'informació, què tal si se n'anem a Rhode Island, a Newport?
1: Sí.
0: Però a l'any 64, per escoltar un poquet d'aquest artista que poques introduccions necessita. This is called Hey, Mr. Tambourine Man.

0: que bé s'estava a Newport.
1: Has vist Tambourine Man, cançó sí. de Bob Dylan. L'estem escoltant quan la va interpretar el 64. És del seu àlbum Bringing It All Back Home, publicat a l'any 65. Però atenció, va ser número 1 en les llistes d'èxits en la versió cantada per The Byrds, gravada el 20 de gener de l'any 65.
0: És que és brutal, aquesta versió.

0: The Birds.
1: Abans de l'eixida de la primera versió gravada per Dylan.
0: Sí.
1: Abans dels macrofestivals existia Newport. Continua existint. El Newport Folk Festival va néixer l'any 1959 i es va convertir ràpidament en un dels grans centres de la música folk nord-americana. Per allí passarien artistes que acabarien definint tota una època, entre ells Joan Baez, Pete Seeger o, com escoltem, un jove Bob Dylan. I quan escoltem esta cançó de Dylan, escoltem també una època en què els festivals servien per descobrir noves veus i per generar moviments culturals. Newport representava una idea molt diferent del consum musical actual, menys enfocada a l'espectacle i més centrada en el missatge, en la comunitat i en la cançó com una eina de transformació. Però, com ha passat amb tot en esta vida, els festivals també han evolucionat. I del Mr. Tambourine Man de Bob Dylan i d'eixe 1964, passem a un artista que sonarà en l'edició d'estany, perquè sí, el festival continua celebrant-se.

0: Que bé sona Newport avui en dia.
1: Estem escoltant a Lizzy McAlpine, una de les veus més destacades de la d'aquesta nova generació de cantautores nord-americanes. McAlpine forma part, com anticipàvem, un poquet de cartell de Newport Folk Festival d'aquest any 2026.
0: Et comentava mentre l'escoltàvem que no ha perdut l'esperit originari el festival de Newport.
1: Llevat de que Lizzy McAlpine, podríem dir, entraria perfectament dins, no ens agrada categoritzar, no? Però parlàvem així fora del micro que entraria dins aquesta categoria de mainstream. Vull dir, és una artista mundialment coneguda, mundialment viral, toca en tots els llocs, però continua aquesta essència en les seues cançons, en les seues lletres.
0: També era viral. El que passa que no hi havia xarxes de Birds.
1: Efectivament.
0: O Dylan mateix, o Pete Seeger, no?
1: La cançó escollida que estem escoltant és Spring into Summer, publicada el 2024 dins de Older and Wiser. És una edició ampliada que va fer del seu disc Older. És un tema delicat i emocional que el que fa és connectar perfectament amb aquest espírit que encara intenta preservar Newport, que és, per damunt de tot, el valor de la cançó, de la narrativa personal i de les emocions per damunt de l'espectacle. Enmig d'una indústria cada vegada més enfocada al consum ràpid i als grans esdeveniments, artistes com Lizzy McAlpine recorden que també hi ha festivals que continuen apostant per escoltar abans que impressionar.

0: claríssimes i la lluita continua per un joc en el càmping o uns preus desorbitats.
1: No, no.
0: Enmig de l'explosió d'aquests grans festivals també han aparegut projectes que al contrari, el que estan fent és utilitzar la música i l'espectacle per mirar cap al territori. És el cas de Sierra Sonora, que és un festival celebrat a Viniegra d'Abajo, a la província de la Rioja.
1: Fa molta gràcia això d'Abajo i arriba.
0: Sí. A mi fa molta gràcia tots aquests noms. Un festival que Sierra Sonora, que és un festival que aposta per la música en entorns rurals i que busca generar activitat cultural i econòmica fora de les grans capitals.
1: No, si l'activitat econòmica... Anem a veure que els músics tenen aquest vici burgès de menjar tots els dies, com tu i com jo.
0: Una terrible mania, no?
1: Una terrible mania que tenim, no? Vull dir, si és que l'activitat econòmica està molt bé. Ara, la música és cultura, sobretot.
0: Efectivament. És utilitzar aquesta cultura per revitalitzar unes zones durant una temporada a l'any. De fet, el festival, si no m'equivoco, el Sierra Sonora té diferents edicions depenent de l'època de l'any. I així és una forma també de mantindre tota aquesta zona més activa. En aquest cas, escoltem Silvana Estrada, una artista mexicana que va actuar ja fa uns anys al Sierra Sonora i que ha tornat des de cap de setmana passat a la nova edició. La veu de Silvana Estrada és que encaixava perfectament amb aquesta filosofia. Estem escoltant la cançó Com un pájaro, que és una cançó que parla de llibertat, parla d'arrels, parla de sensibilitat. I això és tot allò que sovint queda fora dels grans circuits comercials. Sierra Sonora ens recorda que la cultura també pot servir per reconnectar amb els pobles.
1: I fonamental.
0: Amb els pobles, amb el paisatge.
1: Sí.
0: I també una cosa molt, molt important que volia reivindicar en este pretext, que és amb una altra manera de viure la música.

0: Estem escoltant Revolà, cançó que li dona títol al disc de Sanguijuelas del Guadiana, Revolà, publicat l'any 2025. Volia també utilitzar-los, ara entrarem en el perquè i de quin festival anem a parlar ara, però esta és una banda, Sanguijuelas del Guadiana, banda guardonada, estany, fa només uns dies, amb el premi millor nou artista otorgat per l'Acadèmia de la Música d'Espanya en la gala del passat 26 de maig. Per això es volia utilitzar. Ells representen precisament una nova generació d'artistes que reivindiquen i s'origen rural sense complexos. Mm. És una música que connecta la terra amb els arrels, amb una manera de contar històries lluny dels grans focus mediàtics. De fet, ells, com artistes vivint a Madrid, se'n tornaran al seu poble. Estrès. I en aquesta vida en el poble, quan s'ajunten, creen aquest àlbum, creen este concepte d'una música més arrelada al seu territori, i bueno, li s'ha anat molt bé a mi aquest missatge, no? I es volia utilitzar perquè van estar actuant aquest any, el 2026, a un festival preciós que es fa a l'Etur i que es diu l'Etur Alma. I és un festival que va néixer l'any 2016 i va estar impulsat per l'artista Rosalén. I va estar amb una idea molt clara: reivindicar la vida als pobles i demostrar que la cultura també pot ser una ferramenta contra la despoblació rural. El festival es celebra a l'Etur, municipi de la Serra del Segura, Albacete, on la cantant va créixer i al qual sempre ha estat profundament vinculada.
1: Mm. És un poble que va patir la Dana, junt amb un dels pobles afectats per la Dana del 24.
0: Efectivament, des del principi la proposta va fugir d'aquest model de macrofestival convencional i va apostar per una experiència integrada dins del poble, amb concerts, teatre, artesania, gastronomia local, activitats familiars i participació directa dels veïns. Per això l'Etur Alma s'ha convertit en un dels exemples més clars d'un festival que entén la música com una excusa per a revitalitzar un territori. No es tracta només d'omplir un recinte durant 3 dies, que evidentment, quan més ple estiga, millor va ser per a recaudar tots aquests diners que després van a reinvertir en altres coses.
1: No, i per a sentir-te orgullós del teu poble.
0: Perquè quan més gent vaja, es tracta de generar aquesta activitat

econòmica i la visibilitat i l'orgull comunitari. Cada edició omple els carrers de l'Etour de visitants que descobreixen un poble amb menys d'un miler d'habitants i una enorme riquesa patrimonial i natural. El festival que està fent és reivindicar una altra velocitat, una altra relació amb la cultura i una altra manera, fins i tot, de consumir música, molt més connectada amb el paisatge, amb les persones. I a més, com bé comentaves, els últims anys el festival ha reforçat encara més el seu caràcter solidari, destinant en totes les edicions part de la recaudació a iniciatives de reconstrucció i suport al municipi després d'aquests greus efectes que va patir per la dana.

Això és el que vol reivindicar. També és les sanguijuelas del Guadiana amb Rebolà o Rosalén amb Le Turalma, no? Que és la cultura, que la cultura continua arribant als llocs que moltes vegades semblen oblidats.

0: loving you. There's a word.
1: I passet enrere, eh? Se anem al 69, 1969, continuem. Tornem, més ben dit, al gran mite, a Woodstock.
2: I de quina manera, amb la senyora Joplin.
1: A la senyora Joplin, possiblement el festival més influent de la història contemporània. Més de 400.000 persones reunides al voltant de la música en plena guerra del Vietnam, convertint 3 dies de concerts en un símbol mundial de pau i de contracultura. I més en Janis Joplin, com estaves dient, de fons, interpretant To Love Somebody. Que jo, bueno, recomanaria que la gent escoltarà totes i cada una de les cançons que va interpretar.
2: Com vulguis, amb gel, amb llima, cantant el que vulga. Sempre.
1: Ella era una labia imatge de l'esperit d'aquella generació que creia que la música podia canviar les coses. Woodstock era imperfecte, caòtic, invents. Això no ho pot negar ningú.
2: Bueno.
1: Però també era una idea. Era una idea que amb el temps molts festivals s'han anat perdent. Entre patrocinadors, algoritmes i rendibilitats.
2: Sí, senyor. I aquesta frase vaig a emmarcar-me-la. Juan, el puente, la traiem per posar-la en un marc?
1: I pot ser, eixa és la gran pregunta que ens deixa el programa d'avui. Si els festivals continuen sent llocs per descobrir música o, si al contrari, si la música ha acabat convertint-se en una excusa per vendre festivals.
2: Sí.
1: Perquè estàs canviant, sí, però pot ser encara queda un espai per recuperar un poquet d'aquell esperit que entenia la música com una experiència compartida i no només com un negoci.
2: Efectivament.

0: I per acabar, anem a parlar de country i anem a tancar.
1: Fixa't.
2: Country.
0: Has vist? Ja que parlàvem un poquet fora, fora del mainstream,
2: jo anem a tancar en un festival de country. Jo poso tots els diumenges els Teskey Brothers.
0: Ai, ui, els Teskey Brothers, que faria un programa sol, els Teskey Brothers. No els estem escoltant a ells, però esta parella
3: no
0: es queda...
3: És que me'ls han recordat.
0: Sí, no es queda curta. Ara direm de qui es tracta. Fem una parada, volia utilitzar-los per a parlar del Huercasa Country Festival, celebrat cada estiu a Riaz, a la província de Segovia. Naix l'any 2014, impulsat per l'empresa agroalimentària Huercasa, i el festival que s'ha convertit en una de les grans referències de la música americana i country a Espanya. Ha mantenit una aposta clara per la sostenibilitat, els productes de proximitat i un model allunyat dels macrofestivals massificats, un model que és meravellós. I en este context escoltem Where Did I Go Wrong, dels Crow Boys, una cançó que combina aquestes harmonies tradicionals i la sensibilitat contemporània que encaixa perfectament en l'esperit d'un festival que reivindica la proximitat. Ja en country, amb els Crow Boys, amb el seu Where Did I Go Wrong, i parlant del Huercasa, volia arribar al final d'este viatge pels festivals de música amb una certesa. Els festivals continuen sent un reflex del temps que vivim, això està clar. Alguns han crescut fins a convertir-se en autèntiques multinacionals de l'entreteniment amb cartells pensats solament i exclusivament per maximitzar beneficis i experiències dissenyades per al consum ràpid. I això inevitablement ha acabat, influint també en la música que es crea, en les cançons que es composen i en la manera com molts artistes entenen la seva relació amb el públic. Quan el festival es converteix en el centre, la música corre el risc d'acabar adaptant-se al format en lloc que siga el format qui servisca la música, com hauria de ser. Però no perdem tota l'esperança, perquè també hem descobert que existeix una altra realitat. Festivals que naixen per donar vida als pobles, per generar comunitat, per protegir la cultura, o per recordar que la música és, abans que res, una experiència compartida. Des de Newport fins a l'Eturalma, passant per iniciatives com Sierra Sonora, encara hi ha espais que reivindiquen la cançó, el territori i, sobretot, les persones. Potser els futurs festivals no depenga de ser cada vegada més grans, sinó de tornar a preguntar-se per què van néixer. Perquè, al capdavall, la música no necessita només escenaris enormes. Necessita emocionar, reunir i deixar empremta. I això, afortunadament, encara no ho ha pogut comprar cap fons d'inversió.
2: No tentes la sort. No tentes la sort, no siga que ho aconseguis. Que...
0: Creuarem els dits.
2: Escolta'm, i després jo estava pensant, així a casa nostra, des de l'Aplec d'Esports, a molts festivals molt menuts, hi ha també altres festivals que es treballen aquest sentit de comunitat, de protecció del territori o d'inserció en el territori. Afortunadament.
0: Afortunadament, i que continuen
2: creixent. No tot pot ser mercat, per l'amor.
0: No, per favor.
2: Ja sabeu que és dilluns i després del pretext amb Arturo entrem, per acabar el programa, en el racó de Santi, aquest company més jove de l'equip que ens convida cada dilluns a anar-nos-en amb una recomanació. Avui amb una recomanació prou peculiar, vaja, com totes les seues. Endavant, Santi.
4: Avui, per a la recomanació setmanal, he triat la cançó de Mariana Froes, Eu. Encara que hi ha molts temes en la pròpia cançó per a tractar i reflexionar, avui em centraré en la casualitat. I és que esta cançó, com moltes altres, me la vaig trobar de casualitat. La casualitat per a mi és una part que m'encanta, és una cosa que s'escapa al nostre control i que, a més, sempre apareix en el moment menys esperat. Però em pregunte, realment, fins a quin punt la casualitat està lluny del nostre control? Si un no fa res, continuarà produint-se? No tinc resposta a cap de les dues preguntes. Al cap i al fi és una cosa que s'escapa del meu control. Encara que sí que pense que hem d'actuar primer perquè ens troben les casualitats. Us deixe amb esta casualitat que es diu Eu i amb la recomanació que escolteu més cançons de Mariana Froes.

I un dilluns més, Santi ens sorprèn tan gratament, no?, amb les seues recomanacions. Avui, Mariana Froes. Nosaltres ens n'hem d'anar, perquè és que han arribat a les 8. No, no me pregunteu com. Demà a les 7 i uns minuts tornem. Ara vos deixem amb Gustavo Clemente i el contrapunt a l'actualitat informativa de la jornada. Tornem demà. Fins aleshores, feu bondat. O no?

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: Lis és una flor, no un pronom.
4: Vale o no vale?
3: Lis és una flor molt coneguda que es diu la flor de lis.
5: Ah, vale.
3: Però no busques lis com a pronom en valencià, que no el trobaràs.
4: No.
3: És possible que el castellà hagi influït en com utilitzes el complement indirecte en valencià.
6: Això és de veres.
7: És de veres.
3: En castellà dius, les di les flores a tus padres, però en valencià has de dir, els vaig donar les flors i no, lis vaig donar les flors.
8: Queda clar.
9: Clar que sí.
8: Sí, tothom.
3: Molt bé. Si en castellà diem, les di el llibre a mis amigos, quina opció serà la correcta en valencià? Lis vaig donar el llibre o els vaig donar el llibre?
9: Els vaig donar el llibre.
3: Correcte! Els vaig donar el llibre. Tampoc era molt difícil, però bé, tot suma.
4: Home, pues clar.
3: Com funciona el pronom de complement indirecte?
10: No tinc ni idea.
3: El complement indirecte és la persona o cosa que rep una acció.
7: Vols dir?
3: Per exemple, a ell o a ella li he donat un beset de tan bé com ho ha escrit.
10: Ah, ara ho he entès.
3: A ells o a elles, els he donat l'enhorabona pel treball.
4: Ole tu, ole tu.
3: Què passa? Que de vegades ens confonem, no som perfectes.
11: Et l'igual, et l'igual, amiga.
3: Per exemple, dir se ho he dit a la meua amiga no és correcte, és li ho he dit a la meua amiga.
12: Molt millor.
3: Recordatori floral. Lis per al jardí, li i els per a la gramàtica.
13: Molt ben pensat, doctor.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
14: De tu a tu.
1: Les llengüetes de punts de llengua. A Punt Ràdio.
3: Benvingudes i benvinguts a l'esperadíssima llengüeta sobre... l'accentuació.
15: Bravo, sí senyor.
10: I què li sembla?
15: Estem en un moment, jo crec que per estar, doncs, animats, il·lusionats.
3: En valencià tenim l'accent tancat i l'accent obert.
16: Efectivament.
3: Tancat... obert. Les vocals I, U, sempre s'accentuen amb accent tancat. Camí, comú.
17: Missatge rebut.
3: La vocal A, quan s'accentua, sempre porta accent obert. Valencià.
18: Valencià.
3: Les vocals E i O poden dur accent tancat o accent obert.
4: Vale o no vale?
3: Normalment, quan es pronuncien obertes, duen accent obert. Ciència, allò... I quan són tancades, accent tancat. També, cançó...
19: Ja el que no m'ho lleven a mi.
3: Les normes generals de l'accentuació gràfica en valencià són les següents. Les paraules agudes s'accentuen quan acaben en vocal, vocal més S, en o in. Les paraules planes s'accentuen al contrari, quan no acaben en vocal, ni en vocal més S, ni en, ni en in. Les paraules esdrúixoles s'accentuen totes. És fàcil, veritat? Doncs després què passa? Que corregis l'examen si no ho teniu tan clar? Com voleu que vos ho explique?
2: La mateixa té els ouets, així, la gola, diu.
3: Ara sí! Fins a la pròxima llengüeta!
1: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
14: De tu a tu.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A Punt Ràdio. Sempre em pregunteu el mateix. Els noms propis en valencià es tradueixen?
7: És de veres.
3: La resposta és fàcil. No, no i no!
4: No.
18: I jo dic no.
4: No és possible.
18: No.
3: Tret que sigues reina, papa, princesa o sant molt antic, és el teu cas?
4: Sí. No.
3: Lorem ipsum. els noms propis de persona, tècnicament coneguts com antropònims, no es tradueixen.
4: Vale o no vale?
5: Ah, vale.
3: És a dir, que tant si escrius en francès com en valencià, Simone de Beauvoir és Simone de Beauvoir, no Simona de Bonveure.
11: Els francesos ja els tenim aquí, ja els hem atrapat.
3: Simone de Beauvoir, el segon sexe.
6: Un, dos, tres, quatre.
3: Recordeu que heu de mantindre el nom original de la persona. Pablo Picasso no és Pau Picasso.

0: Lady Gaga no és la senyoreta ximpleta.
1: No!
0: Bill Gates no és Guillem Portes. Però atenció, hi ha excepcions.
2: Home, pues clar.
0: Els reis, papes i sants antics sovint sí que tenen forma pròpia en valencià. Jaume I és Jaume I. Saint John d'Arc és Santa Joana d'Arc.
3: I és correcte!
0: Fins a la pròxima llengüeta.
4: A punt ràdio.
5: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A punt ràdio. De tu a tu.
6: This song's called Cigarettes and Valentines. Let's go!

0: A.Radio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport. A continuació, vos oferim la reemissió de l'Espai d'Economia de la ràdio d'A. Cadena de Valor.
1: Hola, com estan? Són les 3:30. És moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. És dilluns, primer programa del mes perquè és 1 de juny i en este punt comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a este espai econòmic i empresarial d'Apunt. Per davant, ja ho saben, una vesprada ben completa de ràdio en valencià i en directe que ens porta a parar, atenció, en primer lloc, a la que és la notícia econòmica del dia, perquè des d'avui decau la rebaixa de l'IVA i també altres impostos a la llum i el gas i tornarà a estar al 21%, això es deu, segons el govern central, a la moderació dels preus. L'impacte que això pot tindre es calcula que pot ser d'uns 15 euros aproximadament mensuals en la factura de la llum. Ara bé, si esta mesura era per contindre la inflació, podem veure un repunt de l'IPC pròximament. Què passarà a final de mes amb la resta de mesures fiscals? De seguida ho veurem així en el programa. Per altra banda, xifres preocupants de les que

0: Es deixa l'últim informe del Consell Econòmic i Social. Quasi la meitat dels espanyols no poden afrontar una despesa imprevista, a pesar de la millora d'alguns indicadors macroeconòmics, perquè resulta que l'encariment de la vivenda i del cost de vida continua limitant la capacitat d'estalvi de moltes famílies davant les emergències. Recordem, la Unió Europea recomana disposar d'entre 2.000 i 3.000 euros reservats per afrontar emergències. Per què quasi la meitat dels espanyols no ho poden fer? Quines mesures poden intentar aportar a terme per estalviar? Ho veurem d'ací a uns minuts. A més, avui és 1 de juny i això vol dir que ja es pot fer la declaració de la renda de forma presencial. Recorden que tenen fins a final de mes per a presentar la seva declaració. I per últim, a banda de tot això i de molts altres temes, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
1: Economia, actualitat, finances, en cadena de valor.
0: Comencem programa i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
2: Hola, Javi, molt bona vesprada. Si estem arrencant setmana i ho fem analitzant com impactaran aquests canvis en l'IVA i altres impostos que eren aplicables a la llum i el gas. Anem ja.
0: La rebaixa de l'IVA aplicable a l'electricitat, al gas natural i a la llenya, així com la reducció de l'impost especial sobre l'electricitat, decauen des d'avui a causa de la moderació dels preus. Inicia així la desactivació gradual d'algunes de les mesures incloses en el pla que va aprovar el govern central en el mes de març per a fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra a Orient Mitjà.
2: La caiguda en els preus de l'electricitat i del gas natural el mes d'abril permeten iniciar esta desactivació en mesures relatives a l'impost especial sobre l'electricitat, que es va reduir, recordem, del 5,11% fins al 0,5%, i de l'IVA aplicable a electricitat i a gas natural, aquest és pelet i nyenya, que es va rebaixar del 21% al 10%. Segons algunes associacions de consumidors, això es pot traduir en un encariment de fins a uns 15 euros mensuals en la factura de la llum.
0: Volem analitzar tot això i per a tot això, i per això contem amb l'economista i assessor financer Federico Barona. Federico, bona vesprada.
3: Muy buenas tardes.
0: Federico, per què decauen ara aquestes ajudes? Quins números ho avalen?
3: Bueno, las rebajas fiscales que habían, que deriva a la luz, al gas, los carburantes, se aprueban como medidas extraordinarias ante un shock energético como consecuencia de la guerra y, consecuentemente, la subida del petróleo y del gas. Este decreto incluía una cláusula de salida que, si la inflación energética bajaba por debajo de un 15% interanual, las ayudas se eliminaban, y eso es lo que ha ocurrido. Con lo cual, las ayudas decaen porque en el decreto que las aprobó, que aprobó estas bajadas, que aprobó estas ayudas, ya había establecido un mecanismo para que, si ese el shock energético decaía, las ayudas también decayeran. Entonces, ya no se dejan de aplicar porque ya no se cumplen las condiciones que justificaban su existencia.
0: En este sentit, Federico, des d'organitzacions com FACUA asseguren que, bueno, estem parlant d'electricitat, que això és un bé bàsic i que no hauria de tindre el tipus d'IVA que actualment demanen, de fet, un tipus d'IVA més reduït. Això seria possible a nivell econòmic o a nivell fiscal?
3: A ver, técnicamente es posible, técnicamente se puede rebajar el IVA, pero el impacto que tendría sería nulo o prácticamente nulo en las empresas, porque ese IVA para las empresas no tiene coste, puesto que se lo deducen, y para los hogares la crítica que se hace es que es un impuesto regresivo. Dicho de otra forma, esa bajada del IVA beneficiaría más a quienes más consumen, con lo cual es un impuesto que beneficiaría rentas más altas y, por otro lado, estaría desincentivando el no consumo de electricidad. Entonces, esto iría un poco en contra de lo que se está promoviendo a nivel Unión Europea, que habla de que no hayan rebajas generalizadas de impuestos y que las ayudas sean más focalizadas y menos generales. O sea, es viable técnicamente, pero no parece que sea la manera más eficiente y es difícil de sostener a largo plazo.
0: La inflació es calcula que podria haver sigut fins a un punt superior sense aquestes ajudes que, com estaves explicant, tenen sentit perquè han sigut precisament per a aquests mesos. Existeix el risc de que tornem a veure un repunt immediat de l'IPC del voltant d'un punt en eliminar-se aquestes rebaixes fiscals?
3: És probable que haya un repunte de la inflació. Ahora en el 3,2, pues es bastante probable que haya un repunte, no sé si un punto es mucho, porque ya ha bajado también el shock energético, pero sí, sí que es bastante probable que en el plazo de 1, 2, 3 meses haya un repunte coyuntural de la inflación, que luego tenderá a bajar, pero en teoría sí que se va a dar ese repunte de la inflación.
0: Per tant, hem d'estar atents, hem de saber el que ens ve en les pròximes setmanes. La resta de mesures fiscals sobre els carburants decauen a final de mes. Per què són mesures conjunturals i no es poden mantenir en el temps?
3: A ver, sin mantenerlas supone para el gobierno una gran pérdida de recaudación. Es uno de los impuestos que más recaudan. Esta presión regulatoria, o sea, esta presión va en contra de esta bajada, perdón, va en contra de lo que se establece en la Unión Europea, que se está intentando desincentivar los combustibles fósiles y favorecer la electrificación y el transporte sostenible. Sostenible lo dice la Unión Europea. Uh-huh. Entonces, son medidas de emergencia, son medidas que sirven para aliviar un momento puntual, pero estructuralmente no son las medidas hacia donde quiere ir o donde queremos ir en la Unión Europea, puesto que no están favoreciendo la electrificación y la modificación en los métodos de transporte.
0: En este sentit, el preu del barril Brent a aquestes hores està al voltant dels $95 aproximadament. Veiem que el conflicte continua encara mostrant aquesta inestabilitat que portem arrossegant en les últimes setmanes. Caldria plantejar altres mesures en vista de que aquestes van a decaure?
3: Vamos a ver, aquí hay medidas a corto y a largo plazo. A corto plazo es bastante complicado hacer las medidas distintas a las que se han tomado, uh-huh, que creo que son las únicas que como esto, o sea, medidas que a corto plazo pueden tener sentido. A medio plazo y a largo plazo, evidentemente, tenemos que seguir con las reformas estructurales del sistema energético, más renovables, mejorar la red eléctrica, mejorar los sistemas de almacenamiento y establecer una serie de mecanismos automáticos o más automáticos de subidas y bajadas de impuestos en función del IPC. O sea, lo que no está claro, o lo que yo no tengo claro, ¿sí?, es que dependa de la voluntad del gobierno de turno el subir y bajar los impuestos indirectos cuando se produce una subida o una bajada grande o rápida de este tipo de energías. Yo creo que se deberían establecer unos mecanismos mucho menos arbitrarios de los que se están produciendo en la actualidad. Y, por supuesto, la rehabilitación de viviendas para mejorar la eficiencia energética, que haya más autoconsumo todavía en las viviendas. Quiero decir que tenemos que establecer un programa de estructural a medio y largo plazo para evitar la dependencia que tenemos ahora de este tipo de combustibles fósiles.
0: Uh-huh. Ese autoconsum energètic que hauríem de començar a augmentar. Federico Barona, moltes gràcies per atendre's, com sempre, un plaer parlar amb tu.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Bona esperada. Adéu.
2: I continuem el repàs a les notícies econòmiques el dia d'avui dilluns i parlem ara de l'índex PMI manufacturer. Recordem, este índex és el termòmetre de les nostres fàbriques. Si està per damunt dels 50 punts, la indústria creix i si baixa d'ací, es contrau. Al mes de maig, el PMI va marcar 51,2 punts, una lleugera baixada enfront del 51,7 d'abril. Això significa que la indústria continua creixent, però a menys ritme, degut als alts preus i també a la persistent incertesa internacional.
0: Això ens alerta d'un doble problema global. Per una banda, els costos de fabricació han patit la major pujada en 4 anys a causa dels retards en el transport marítim i a l'encariment del petroli. I per altra banda, per a no perdre els diners, les fàbriques han hagut de traslladar aquest sobrecost al preu final dels seus productes, la qual cosa ha provocat una caiguda en picat de les noves comandes.
2: Així és, i així la pujada de preus a les fàbriques anticipa una major inflació per als consumidors en els pròxims mesos. Estem front a un escenari que deixa en una posició molt difícil als bancs centrals. Ara hauran de controlar aquesta nova pujada dels preus, però sabent que si pugen massa els tipus d'interès, podrien afonar una demanda econòmica.
0: És 1 de juny, la campanya de la renda entra en una nova fase, avui amb l'inici de l'atenció presencial a les oficines de l'Agència Tributària. Els contribuents ja poden demanar cita prèvia per a confeccionar i presentar la declaració, un procés que es va obrir per internet, recordem, el dia 8 d'abril, que també compta amb l'assistència telefònica des del 6 de maig i des d'avui també de manera presencial. A més, la Generalitat ha habilitat quasi 70 punts d'atenció per a qui demane esta cita prèvia, Arturo.
2: Així és, Javi. El termini general per a presentar la declaració, recordeu, finalitza el 30 d'este mes, el 30 de juny. Encara que les declaracions amb resultat d'ingressar i domiciliació bancària hauran de presentar-se abans del dia 25 de juny. L'Agència Tributària preveu rebre enguany més de 25,2 milions de declaracions, que suposarà un 2,1% més que en la campanya anterior.
0: En este sentit, Hisenda estima ingressar 24.628 milions d'euros, un 18,4% més que l'exercici passat, mentre que les devolucions previstes pujaran als 13.271 milions, que és també un 3,2% menys. A més, l'organisme enviarà prop de 130.000 cartes informatives als contribuents que hagin de modificar dades de la seva declaració respecte a la informació disponible per l'administració. Moment ara d'escoltar les notícies internacionals que ens porta Mar Hernández.
4: El croat Boris Vujčić assumeix des d'este 1 de juny la vicepresidència del Banc Central Europeu en substitució de l'espanyol Luis de Guindos, després de rebre el suport del Parlament Europeu, l'Eurogrup i el Consell Europeu. Vujčić afronta un mandat de 8 anys al costat de Christine Lagarde, mentre de Guindos s'acomiada destacant la solidesa del sistema financer europeu i reclamant culminar la unió bancària amb un sistema comú de garantia de dipòsits. La taxa d'atur de la zona euro es va mantindre estable a l'abril en el 6,3%, mentre que al conjunt de la Unió Europea va repetir el mínim històric del 6%, segons Eurostat. Tot i la reducció mensual de persones desocupades, Espanya continua entre els països amb més atur, amb una taxa del 10,3% només per darrere de Finlàndia i registra també el segon atur juvenil més elevat de la Unió Europea, amb un 23,7% en entre els menors de 25 anys. Els Estats Units han decidit assumir directament el cobrament de les vendes de querosè i altres combustibles procedents de Venezuela. Segons una notificació enviada a aerolínies i navilieres, els pagaments ja no aniran a les finances venezolanes, sinó a comptes controlats pel Tresor nord-americà, en un nou pas dins del control que Washington exerceix sobre el sector petrolier del país. Paral·lelament, esta nova situació ha facilitat acords com el de Repsol, que preveu triplicar la seva producció de cru a Venezuela.
1: L'espai econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
0: Tornem ara a la nostra economia. Hem de parlar de la nostra butxaca perquè molta atenció, quasi la meitat dels espanyols no pot afrontar una despesa imprevista, tot i la millora d'alguns indicadors macroeconòmics. Segons l'últim informe del Comitè Econòmic i Social, l'encariment de l'habitatge, la cistella de la compra i els subministraments bàsics està asfixiant les finances de les famílies. Encara que alguns indicadors de pobresa extrema, això sí, han millorat lleugerament, la falta de capacitat d'estalvi impedeix a milers de llars disposar del matalàs d'emergència d'entre 2.000 i 3.000 euros que recomana la Unió Europea.
2: Així és, Javi, és que l'habitatge s'ha consolidat com la principal fàbrica de desigualtat al nostre país, absorbint una part desproporcionada d'uns ingressos que no creixen al mateix ritme que ho fa la vida. De fet, encara que els salaris mitjans van pujar un 5,3% a Espanya i un 4,6% així a la Comunitat Valenciana, el sou més freqüent al país segueix estancat en uns escassos 7.520 euros anuals. Això es suma que la bretxa salarial de gènere no dona treva.
0: Volem analitzar esta realitat amb Fernando Moner, ell és president del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. Fernando, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
0: Fernando, en primer lloc, què ens indica totes aquestes xifres sobre l'economia de les famílies valencianes?
5: Bueno, yo creo que el primer dato es que la recuperación, aunque veamos datos macroeconómicos positivos y que crecen, pues parece que cuando hablamos de microeconomía no tienen la misma fuerza o la misma senda de crecimiento, y las familias pues siguen notando presión en su día a día, por lo que comentabais, alquileres altos, cesta de la compra, que se ha encarecido mucho a raíz pues de hace 3 o 4 años, aunque en algunos productos haya intentado bajar algo, y los salarios, que como también decíais, pues avanzan mucho más despacio que los precios. Bueno, la economía pues parece que va mejor por arriba, es decir, en esas magnitudes macroeconómicas.

0: Ja acabem el repàs a l'actualitat econòmica d'avui. La Unió reclama un pla urgent contra les finques abandonades per l'impacte que tenen sobre el camp valencià i l'interès general. L'organització alerta que els camps sense cultivar afavoreixen la proliferació de plagues, malalties vegetals, males herbes i espècies invasores, a més d'elevar els costos de les explotacions professionals veïnes.
1: El sindicat agrari advertís també que aquestes finques abandonades redueixen l'eficàcia de les estratègies col·lectives contra el control fitosanitari i increment de risc d'incendis, sobretot en zones de contacte entre espais agrícoles i forestals. La Unió defensa que ja hi ha base legal europea, estatal i autonòmica perquè l'administració actue davant riscos sanitaris, territorials o ambientals.
0: Entre les mesures proposades, la Unió demana protocols coordinats entre Generalitat i Ajuntaments, inspeccions prioritàries i canals senzills per comunicar les incidències. També planteja activar bancs de terres, cessions voluntàries, arrendaments agraris i fórmules de gestió agrupada per donar un ús productiu als camps abandonats.
2: Demà serà notícia.
1: Falten poc menys de 7 minuts per a les 4 de la vesprada. En este moment hem de treure la nostra agenda i saber per on passa l'actualitat econòmica de la setmana i per això parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
3: Bona vesprada, companys.
1: Bona vesprada.
3: Doncs així, pendents de la importància de treballar la terra, no? Que vos estava escoltant.
1: En efecte, no? Ahí està. I sobretot ara de cara a l'estiu.
3: Aixina és, sí. Però bueno, abans de revisar l'agenda del dia de demà, 2 de juny, estava revisant i sí que n'hi ha una activitat intensa dels nostres ministres, per exemple, esta vesprada, perquè avui tant la vicepresidenta i ministra de Transició Ecològica, juntament amb el ministre d'Indústria, participen a una reunió de l'Aliança per la Competitivitat de la Indústria Espanyola a Madrid. Però és que, a més, el ministre d'Exteriors, Álvarez, també participa a una taula redona al voltant del marc de governança a la Unió Europea amb motiu de la 41a reunió del Cercle d'Economia a Barcelona. I no acaba ahí la cosa, perquè Luis Planas, també el ministre d'Agricultura, inaugura esta vesprada l'edició número 20 del Congrés Nacional d'Aqüicultura a Vigo.
1: Ah, mira.
3: Aleshores, tenen treball per davant.
1: I tant. Sí.
3: I si revisem ja el cas de demà, per exemple, important, demà si al nostre territori, a la Comunitat Valenciana, és l'acte de proclamació dels guanyadors dels Premis Rei Jaume I de l'edició 2026. Estarem pendents, en clau econòmica, a veure si algú guardonat tenim bueno, en esta matèria.
1: Correcte.
3: Estarem pendents de veure si podem xerrar en ell, o almenys en algun organitzador.
1: En efecte.
3: I ja, en clau global, tenim, per exemple, coneixerem l'índex de preus de consum harmonitzat publicat per l'Eurostat, per a tota la Unió Europea. N'hi haurà també un discurs d'Andrew Bailey, que és el president del Banc d'Anglaterra, i estarem pendents també de cap a on va la política monetària del país anglès. I als Estats Units n'hi ha una nova enquesta d'ofertes d'ocupació i rotació laboral al mes d'abril, i també coneixerem la xifra de vendes nacionals de vehicles. Interessant això de nacionals, en un moment en el que així també estem mirant quants vehicles elèctrics es venen fets a Europa.
1: Correcte.
3: O quants venen de la Xina. No?
1: Correcte, sí.
3: I també tindrem resultats empresarials, per exemple, de Palo Alto Networks, que és una empresa multinacional estatunidenca que és el líder global en ciberseguretat. Un sector també que està, és potent i del que cada dia parlem més. Uh-huh. En quant a l'IBEX i el barril de Brent, la cosa anava molt bé a les 3 de la vesprada, però jo no sé què ha passat, que han pegat un baixol els dos.
1: Sí,
3: no?
1: Correcte.
3: Tant la borsa com la borsa estaven 18.300 i pico, i ara se situa en 18.130, l'estava vent, i el barril de Brent, que estava a 92 dòlars el barril, ha pujat en mitja horeta a 95.
1: S'ha capgirat, o sigui, per complet que la situació a les portes, sí, de l'apertura de Wall Street, o sigui que
3: serà per això. Algo tindrà que a veure, sí.
1: Estarem pendents. Pere Ferrer, moltes gràcies. Demà parlem. Bona vesprada, company. Adéu.
3: Vinga, bona vesprada. Adéu.
1: I ja saben que en uns instants comença la vesprada d'apunt amb Gemma Juan, en Ximo Rovira i la resta de l'equip. Ja tenim així a Ximo.

0: com estàs? Bona vesprada.
1: Com va la marxa, Mel? Molt bé. Moltes ganes d'arrencar este dilluns, este mes de juny. Anem a compartir part de la vesprada amb Enrique Ramos. Enrique Ramos és divulgador, és enginyer i és des de fa temps en l'Institut Monroe, estudiós de com funcionen els mecanismes de la son, del son. I en este cas ha escrit un llibre al voltant dels malsons, en castellà les pesadilles. Val? Quina utilitat tenen realment dins del procés d'elaboració del son? Què són exactament, per què les produïm? Hi ha estudis en neurologia recents que diuen que poden ser premonitoris. Premonitoris no en el mundo magufo, sinó que d'alguna manera estan donant un missatge que el cos, un avís de que algo en el cos no funciona. Ahí deixa.
2: Ojo, tema clave.
1: El mensaje urgente que esconde... que s'esconde en el miedo. És el llibre, realment, un tema ben interessant. Parlar del mal sons, qui no ha tingut aquests mal sons?
2: Des d'una vessant més científica, no?
1: Des d'una vessant d'estudi científic. També, de tota manera, parla d'una història dels monstres al voltant. Totes les cultures han generat, diguem, monstres, en fi, l'home del sac, les bruixes, tots els monstres al voltant dels mal sons en els xiquets, no? També hi ha un estudi al respecte d'això. Més coses. Ens n'anirem a parlar en Román Navarro. En realitat Román Navarro ve al programa i tant de bo anar-me nosaltres a casa de Román Navarro, perquè se dina i se sopa de categoria les millors barres de València, la barra Tonyina i el bar Tonyina.
2: Correcte.
1: Román fa una cuina de producte de qualitat, no únicament basada en la Tonyina, sinó en molts altres productes, i a un preu realment raonable. I per rematar el programa, Carme Juan, que sempre és carinyosa de normal, avui ve una miqueta més, ve a parlar-nos de cançons sobre besos.
2: Ah, mira!
1: I acabar en una cançó molt bonica, Comiéndote a besos, de Rosalén.
2: I qui va ser la part més coral d'aquesta interpretació?
1: Bueno, si hi ha que besar, se besa.
2: Molt bé, m'ha agradat. No hi ha problema. Gràcies, Ximo, de seguida vos escoltem. Nosaltres acabem així, però tornem demà, Arturo.
3: Així és, Javi, demà tornarem, com sempre, a les 3 i mitja de la vesprada. Així estarem.
2: Adeu, bona vesprada.
3: Adeu.
4: Acabem d'escoltar la reemissió de l'Espai d'Economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de Valor. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5. De tu a tu. A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: En setembre este mes, ding dong, estem a juny, sí. I encara a més en ganes esta setmana i el mes que desemboca en l'estiu. Com esteu? Què tal, Gemma?
5: Ai, pues a banda de calorats, estem molt convoyats, la veritat, molt convoyats de compartir 3 hores de ràdio amb alegria i bon humor. Comencem!
6: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Pel que fa a l'horatge, comencem la setmana, ja veieu, este dilluns, sense els excessos de la setmana passada, en què visqueren temperatures més altes del que és habitual, per acabar maig i començar este mes. Avui no s'ha plegat ni s'aplegarà aixòs pics de divendres, afortunadament. Ara bé, sense relaxar-nos, que demà torna la calor intensa. A l'interior poden haver localitats on se puguen fregar o estar al voltant dels 40 graus. Per a dimecres, les brises tornen amb força i això produirà una xicoteta baixada tèrmica, sol i humitat. Dijous tornen a pujar. En fi, que benvinguts a la muntanya russa de calor d'esta setmana.
5: Amb esta calor és normal passar nits roïnes de mal dormir, però avui parlarem d'altres amenaces de la nit, els malsons. Eix esports que ens manifesten en somnis terribles que ens sobresalten i trenquen el nostre descans nocturn. Quin missatge amaguen estos malsons? Ens parlen de les nostres temors i angoixes? I com podem evitar-los? El divulgador Enrique Ramos ens ho conta a la llum de la ciència en el seu llibre Pesadillas, el mensaje urgente que s'esconde en el miedo, amb el que parlarem sobre les 6 i 10.
1: Interessant, eh?